0: Esports. El Girona ha perdut per 0-1 a Montilivi davant del Mallorca amb un gol de Samu Costa. La primera part, els gironins encadenen la tercera derrota seguida. I ara són 700 amb 38 punts a 4 del descens provisionalment. El Barça juga aquest dissabte al camp de l'Osasuna. El tècnic Hansi Flick diu que no es marca cap escenari per aconseguir el títol de Lliga, que podria arribar matemàticament aquest cap de setmana. Flick recupera Rafinha i Marc Bernal. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut 3-1 al camp de la Lama de Múrcia. Aquest dissabte, el Badalona Women rep l'Atlètic Club a les 12 del migdia. Sinner i Zverev jugaran la final del Masters 1000 de tenis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils i Zverev s'ha desfet del belga Blocks. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut 5-0 la pista del Palma en partit de Lliga. I a la Lliga Sobal d'handbol, el Fraikin Granollers ha guanyat el Cangas per 33-25.
1: Fins aquí les notícies. Aquest cap de setmana, al Tot Gira, ens preparem per un títol de Lliga.
2: Atenció.
1: I per tornar a una final de Champions.
3: Dissabte viurem la prèvia de l'Osasuna-Barça. Si el Barça guanya, l'endemà pot ser campió de Lliga.
1: A més, farem una prèvia ben completa del Barça-Bayern de Champions femenina de diumenge.
3: Un dissabte on també serem el Nàstic Sevilla Atlètic, clau per la salvació, el Penya Unicaja i Girona Saragossa d'ACB i el Barça Peníscola de Futbol Sala.
1: Diumenge engeguem a 7:45 després de la TDG del Barça-Bayern
3: i ens aboquem a l'Espanyol. Madrid.
1: Guanyarà el primer partit de l'any l'Espanyol? Lligarà la permanència? Serà campió de Lliga el Barça?
3: Tot gira.
1: Dissabte a partir de les 4 i diumenge a partir de 7:45 amb David Clopés.

0: La Renaixença.
1: Les pròtesis ja s'utilitzaven fa milers d'anys.
2: No pot ser, Peyu. Sí.
3: Ara ens diràs que de Jesús que va aixecat i camina, resulta que vam fer una pròtesi a Josep, saps?
2: Eh? Clar que sí, és que Sant Josep era fuster.
3: Collons, per això ho dic.
1: La pròtesi és més antiga que Sant Josep i que Nostre Senyor i que tota aquesta colla. Exacte. De fet, la més antiga del món que s'ha pogut trobar i que encara es conserva té 3.000 anys d'antiguitat. Es va trobar a la riba oest del riu Nil. És una pròtesi de fusta del dit gros del peu i la duia el fill d'un sacerdot egipci. Les primeres pròtesis eren rudimentàries i normalment les improvisaven amb trossos de fusta i ferros els soldats que perdien alguna extremitat al camp de batalla. Per exemple, el soldat romà Marc Sergi Sil va ser conegut perquè portava un puny de ferro. Va perdre una mà a la Segona Guerra Púnica i li van substituir la mà per un puny de ferro.
3: Hòstia, que et fotia un cop de puny amb un puny de ferro? Sí. Fotrà mal, això, eh? Sí,
2: t'ha de tombar.
1: Ha d'anar bé per trencar les nous, això sí.
3: Això sí. Sí.
1: Heu de recordar un nom en aquest camp, que és el del cirurgià francès Ambroise Paré. Al segle XVI va fer grans avenços mèdics en amputacions i dissenys de pròtesis. També és el primer que descriu el síndrome del membre fantasma. Allò que saps que t'amputen el peu,
3: sí. Això és molt
1: llavors gros. Et fa mal al peu, però el peu ja no hi és. Hòstia,
3: això,
1: malparit, això.
3: Això m'agradaria viure-ho.
1: Sí?
2: Què dius, tio?
4: No,
2: és que t'amputem un peu?
5: No, és que hi ha gent que sembla que li hagin amputat el cervell i tenen el síndrome aquest del membre fantasma, també.
1: Ells es pensen que encara el tenen.
5: Exacte, però no el tenen ja.
1: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
6: Boig conegut. Ens ha acompanyat a totes les franges horàries de TV3. De bon matí explicant-nos l'estat del trànsit, a la tarda ensenyant-nos racons de Catalunya fent-nos creure que cada dia era divendres, als vespres presentant concursos per demostrar-nos que sovint som uns bocamolls i a les nits posant en valor les nostres festes i tradicions, deixant clar que som únics, com també ho és ell.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Espartac Peran!
3: Bravo!
1: Saps que ets l'única persona que conec que es diu Espartac?
7: Jo també.
1: Sí, eh?
7: No. En Curí va fer un programa una vegada, com fèiem els matins, que va fer una crida per trobar tots els Espartacs de Catalunya.
1: I n'hi ha més.
7: Van sortir dos de 80...
4: Ostres.
7: I un de la meva edat de Barcelona, els de 80 ja no hi són, fot tants anys això dels matins també,
1: clar,
7: que anem morint, saps?
1: Ja. Van morint els Espartacs, eh?
7: Sí, van morint els Espartacs. Hòstia. I quan feia divendres, jo crec que això és molt gros, dues mares, perquè els hi va fer gràcia l'Espartac de la tele, van posar Espartac al seu fill.
1: Mira.
7: Això... estic content i vaig dissimular i vaig fer creure que era una cosa, doncs, bonica, no? Però és una putada.
1: Per què?
7: Perquè dir-te...
1: T'ha portat problemes, a tu?
7: A mi no m'ha portat problemes, però he estat al límit. És a dir, si fas una cosa mal feta a la classe, qui ho ha fet?
3: L'Espartac.
1: Clar.
3: Però si et dius Ramon també, eh?
7: No tant.
3: Si ets cabronet no tant, com tu...
7: No.
3: Si ets cabronet com tu... saps?
1: Tu eres mal paridot, de jugar.
7: Si ho ha fet en Jordi, de turno,
2: sí, sí.
7: Quin Jordi?
1: Ja.
7: Clar. No? N'hi ha molts. I Espartac no.
1: Eres
7: jo,
1: un...
7: bueno, n'he fet de grosses, però me n'eren sortint.
1: De grosses, en quin sentit, diguéssim? A col·le, què feies?
7: Feia coses de... És que saps què passa? Que ja tinc tot el professorat, diguéssim, que et recorda el que feia. I ara no vull alimentar pels propers anys. Feia coses...
1: Però ets gambarrot, eres gambarrot.
7: Gambarrot lo just, eh?
1: T'havien expulsat o no?
7: No, a la meva escola no expulsaven. Però sí que és veritat que si s'havia de buscar un pallasso de la classe, aquest era jo. Sí.
3: Però de gran també, eh?
1: Sí?
7: I de gran ho he intentat. És molt difícil ser pallasso. Costa molt, és un ofici.
1: Sí,
7: a mi m'hagués agradat fer-ho.
1: Sí?
7: I no... Sí, però això és un clàssic, eh? Sempre ho explico amb en Tortell Poltrona,
1: sí.
7: Perquè era un mestre de l'escola, en Tortell.
1: Ah, sí?
7: Sí.
2: Hòstia,
7: i l'enxaneta de Mataró, sí.
2: I
7: no, quan tenia 12 anys li vaig demanar feina i el tio em va dir que no, que havia d'estudiar. És fort que et digui això, en Tortella.
1: Home. Sí.
7: No?
2: Va veure sí, molt malament.
7: Sí. Ja ho va veure. Que...
1: I llavors, de la teva vocació per ser pallasso, com derives a fer de periodista?
7: Perquè és el mateix. Però és el mateix de debò, eh?
1: Sí?
7: Sí, perquè no deixa de ser comunicació.
1: Sí.
7: També és veritat que la meva família es dedicava al peix i els ajudava, per tant, era peixater.
1: Has
7: també...
1: fet de peixater, has exercit?
7: Molts anys. Mm-hmm. Molts anys vol dir dels 14 fins als 28.
1: Hòstia.
7: És a dir, et tallo el que vulguis. Alerta, sí? Amb les sardines. Sí?
1: Me les cates, tot això.
7: Tot.
1: Tu ets funcionari de TV3, has passat unes oposicions.
7: Sí, senyor.
1: Què et pregunten? Això sempre he tingut... Quan fas oposicions a TV3? L'examen?
7: Les oposicions de TV3 són xungues, eh?
1: Sí?
7: Molt xungues, sí.
1: Una pregunta, te'n recordes d'alguna cosa que et preguntessin a l'examen?
7: Et pregunten fa anys, ara ja fa 25 anys que estic a TV3, et fan preguntes sobre actualitat, per exemple, sí. Exàmens d'anglès, exàmens de cultura general, exàmens del psicotècnic, que és el més punyetero de tot, el més difícil...
1: El psicotècnic. El psicotècnic. Que és allò de fer...
7: Sí, dibuixets.
1: Dibuixets i sanefes.
3: Però ja fa temps que no ho fan.
1: Ara ja no el fan, aquest.
7: No, encara en fan. I es carreguen a molta gent, amb el psicotècnic.
2: Imagina't el que hi va.
1: Anem a recuperar un moment. És un atracament, això, Espartac. L'espai del trànsit. Et passa un guió?
7: No.
1: Sí. Tens una mica d'informació i veurem imatges de carreteres de Catalunya que no són les que es parla habitualment. Són carreteres menys transitades de diferents comarques.
7: Molt bé, doncs anem a una altra de les carreteres amb problemes aquest matí, és a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre. Aquesta carretera secundària que utilitzen sobretot els habitants del poble. La cabra per endavant i dos pastors que tampoc s'ha vist gaires vegades. És a dir, el pastor està per una cosa o està per una altra. En aquest cas, està més pel veí que no pas per el seu material. Però no patiu si hi heu de passar ara mateix, perquè ja es veu que van cap al voral. Què collons?
1: De tots els llocs que has ocupat a la tele, en quin et quedes?
7: Amb el d'ara.
1: Sí?
7: Amb els d'ara. Perquè estic a la Trapa'm si pots i sempre he dit que fer un concurs és el més difícil del món. Tota la gent que hi ha darrere d'aquest concurs, des de guionistes, però també des del presentador, en Luciano, és molt complicat defensar un concurs. I de tots els que s'han fet, mira que he estat en concursos, jo crec que és un dels més complicats perquè té un volum de preguntes exagerat.
1: És que fa molts anys que l'esteu fent, a més a més.
7: Sí, jo crec que una de les gràcies de la Trapa'm si pots és que l'hem anat canviant una mica, poc o molt, jo crec que molt, cada temporada. Per tant, la gent té la sensació de que no li estan venent el mateix producte que la primera temporada, sinó que anem canviant i que ara ja tenim la temporada 9 doncs, a tocar. Farem l'estiu, un estiu que serà un programa així com diferent, proposant que vinguin famílies, colles d'amics i que participin junts.
1: Espartac, ara estàs fent Som Únics, on voltes per Catalunya explicant tradicions i festes que ens fan únics. O, bueno, els que ens pensem que som únics, ho som o no
7: som.
1: Ho som, eh?
7: Ho som.
1: Tots de la teoria que els catalans som únics.
7: Bueno, primera, perquè els catalans som molt raros i on ens ho creiem nosaltres o ningú ens ho dirà.
1: Clar, clar,
7: però a banda, és que ho som.
1: Què és?
7: Saps què és el collonut? És que ho som i no ho sabem.
1: Ja.
7: Per exemple, ens posem a la boca la patum. Però són pocs els que hi hem anat, és veritat, i no cal que hi anem tots. Però que una TV3 ho vam fer el 2010 i ara ho hem fet aquest any, un altre cop retransmissió.
1: Va ser preciosa la retransmissió de la Patum, deixa'm dir-ho.
7: La veritat. Però explicar-la, és a dir, que no només vegis uns gegants o un àliga ballant, sinó tot el sentit i sentiment que hi ha al darrere, és molt guapo. Doncs la Patum mínimament la coneixem, però tu parles de la Guerra de Carmels de Vilanova i la Geltrú, que està al costat de Barcelona, aquests que saben tant els de Barcelona, i no se n'han enterat mai de la vida.
1: Pel carnaval.
0: Pel carnaval.
7: Dius carnaval, perquè deuen fer un carnaval qualsevol, però ja no et parlo, per exemple, del carnaval de Solsona. Van fer un anunci quan va començar el Som Únics amb imatges de diferents festes. Van posar a Solsona la pujada del Ruc. La Maripau Huguet, que està al servei d'atenció a l'espectador, va rebre alguna carta dient és un delicte que hi hagi gent d'aquest país que pugi un ruc a dalt del campanar.
3: I el carnaval... Aquest ja ha de ser aquest.
7: El problema
3: és que n'hi ha masses.
7: Sí, la veritat és que sí, i a més és un dels carnavals més autèntics del país.
3: Clar.
7: Però que ens pensem que aquest país només té un carnaval, que és el de Sitges, quan Vilanova el té, però Torelló també, i
1: Solsona i molts d'altres, sí. De totes les que has fet i en les que has participat, de festes i tradicions, descartant, evidentment, les festes de Mataró, quina és la teva preferida? Què t'ha impactat més?
2: Verges.
7: Verges, perquè és l'última... no vull quedar bé amb tothom, però sí que és veritat que no és tant la festa, sinó el que es mou al darrere. I el que es mou al darrere és tan heavy que m'agraden totes, perquè la tele tenim molta obsessió a anar a buscar el públic jove. Ens pensem que el públic jove és el més important del món.
1: Sí.
7: I moltes vegades despreciem la gent gran. I la gent gran vol dir de 45 cap amunt. Jo crec que és tan important l'un com l'altre. És molt important que la gent gran triï TV3 perquè són els savis i són els que els saben triar, i també és molt important el públic jove. Però hi ha un lloc on grans i joves es troben, que és precisament en aquest tipus d'actes.
0: Una de les imatges més antigues que tenim de les pròtesis són, per exemple, les cames de fusta dels pirates, no? I els ganxos metàl·lics, no?
1: Sí.
3: Jo m'agradaria tenir-ne una.
1: Ah, sí?
0: Ah, sí?
1: Tu t'agraden coses molt estranyes. Bueno, t'agradaria que t'amputessin les cames i que et posessin un ganxo.
3: Perquè espero que no em passi mai i penso, moriré sense saber-ho. I ara ve perquè bec una mica, pup, agafo molt ganxo a la tassa, crec que... A mi això m'agradaria.
0: Molt bé, Fel. La imatge del pirata amb una pròtesi de fusta a la cama és de veritat, és real. Un pirata, el pirata més famós amb aquesta pròtesi va ser François Leclerc, un corsari francès del segle XVI que va perdre la cama esquerra en una batalla contra els anglesos.
1: Sí.
0: La resta de la seva vida va viure amb aquesta pròtesi i se'l coneixia amb el sobrenom de Jean Le Bois.
1: Ah.
0: Cama de fusta.
1: Cama de fusta.
0: Jean Le Bois.
1: Abans la correcció política era una altra, també. Ei, cama de fusta, com vas? És que si un tio que va amb cadira de rodes li diguessis, ei, cadira de rodes.
0: Hòstia,
1: és gros.
0: Sí, sí, no, no. Doncs tot i bellugar-se amb aquesta pròtesi rudimentària, va ser un pirata que va donar bastanta guerra. Va enfrontar-se diverses vegades, potser això t'agrada, a l'armada espanyola.
6: Interessant.
0: Sabia que t'agradaria. També tenim un pirata català, un pirata reconegut mundialment que va saquejar vaixells a tort i a dret per tot el món. Era del segle XIX. Es deia Pere Gibert.
3: Gibert.
0: El coneixeu?
3: Home del Gibert de tota la vida.
0: Sí. Navegava amb un vaixell que es deia Panda.
1: Panda. Mira, com el Seat Panda, però amb vaixell.
0: Ah, exacte. En Pere Gibert era un pirata que era molt sanguinari i finalment va acabar detingut i el van penjar a Boston en una execució pública davant de 20.000 persones.
2: Déu-n'hi-do.
1: El cistell...
2: És un invent català.
1: Bueno, un moment,
2: Xavera. Sí.
1: No m'has deixat ni...
2: Això és claríssim, eh? La quantitat de catalans que van a buscar bolets amb cistell, vull dir, això no passa enlloc més del món, eh?
1: Això és veritat.
2: El cistell és catalaníssim.
1: És català...
2: És més català el cistell que la barretina. Vull dir, el cistell...
1: Que hi ha molts catalans anant a buscar bolets, és veritat.
2: Sí.
1: I que s'hauria de posar un límit d'edat o fer una revisió mèdica, sí, també, bueno, perquè cada any, per la tardor, perdem 4 o 5 avis.
3: És que no deixeu anar l'avi sol a buscar bolets. No deixeu anar l'avi sol. Si ja té feines a trobar el cistell pel graig, com voleu que trobi bolets?
5: Acompanyeu-lo, de fet. Feu una excursió transgeneracional i anem tots, fills, nets, avis, àvies...
1: Això és maco, això és bonic. Sí. Això és bonic. Bueno, com us deia, abans que en Xuriguera tornés boig, el cistell és un invent...
2: Català!
1: Que no, hòstia, tornem-hi. És molt més antic que els catalans. Xuriguera és prehistòric. Les primeres societats caçadores i recol·lectores ja en feien servir per portar la fruita, llavors, fins i tot per pescar. Es diu que els humans en vam aprendre dels animals. Hi ha ocells com el teixidor,
2: sí,
1: que fot una estructura al niu, amb el bec va fent uns nosets. Allò és espectacular,
3: és que no ho he vist mai.
1: Fica al Google, un dia que t'entretinguis, Fel.
3: Sí.
1: Allà fent caca al vàter, amb el mòbil, poses niu teixidor, imágenes.
3: I per què fas així? Què fas tu?
1: Perquè teclegis.
3: Però si vas amb el mòbil...
1: evoluciona paral·lelament en diferents civilitzacions, però cada lloc on es confecciona amb les fibres naturals de plantes i arbres autòctons de cada lloc, no? A Catalunya, per exemple, es fa amb vímet, o amb castanyer, al Japó es fa amb bambú, no? A moltes zones de l'Àfrica es fan amb fibra de palmera, i a banda d'això, cada cultura ha desenvolupat la seva tècnica. Tant és així que un arqueòleg especialitzat, quan troba un cistell, només mirant els nusos, de l'entramat del cistell, pot saber de quina part del món és aquell cistell. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
6: Boig conegut. Un escriptor i antropòleg enamorat de l'Àfrica. Si fos un escriptor anglès o americà, parlaríem de que els seus llibres són sempre best-sellers. Però tenim la sort que és català, per això el presentaré com un dels escriptors catalans amb més èxit de vendes de la història.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Albert Sánchez Piñol!
4: Bravo!
1: Ets de les persones que ha escrit en català i que ha vengut més llibres arreu, més traduït, més llegit, més venut. Una bestiesa. Com es porta això? Quan tu fas la primera novel·la i ho rebentes tan fort, després la pressió de seguir escrivint?
8: No, pressió... Jo, és veritat que això que heu dit de l'antropologia, jo m'havia especialitzat en Àfrica.
1: Sí.
8: I pressió és que un guerriller t'apunti amb un AK-47.
3: Ara.
8: Clar, sí que és pressió.
3: Clar.
8: Però, vull dir, escriure un llibre que es vengui més o menys, si tu quedes content amb el que has fet, després la paraula la tenen els lectors, oi? Però jo crec que no hi ha cap dubte de que qualsevol cosa que publico és que ho he fet amb tota la bona voluntat de que d'aportar alguna cosa més que l'èxit comercial, oi?
1: Sí, sí.
8: Aleshores
1: sí.
8: Ja és més relatiu. Ara, compreu-me els meus llibres. Ah. Això sí, això sí. Això sí. Però jo crec que aquest és el valor afegit, no? Jo crec que hi ha relativament pocs autors que vinguin de l'antropologia, no és cert.
1: Tu ets antropòleg, és el que vas estudiar. Sí. No sé com veus des de l'antropologia, la societat actual, perquè déu-n'hi-do, eh?
8: Però quina societat, esclar.
1: N'hi ha diverses.
8: Hi ha altres mons, però estan en aquest, no?
1: Sí, sí,
8: que és el
1: sí.
8: Que diu l'antropologia.
1: Els catalans serien els que ens toquen més de prop.
8: Sí, sí, sí. No, jo sóc antropòleg, però ho has dit molt bé, sóc antropòleg i català, oi? Aleshores, el meu primer interès està aquí. La qual cosa no exclou tots els altres, justament. Però sí, a veure, no estem passant un bon moment. El guionista no t'ha preparat més preguntes.
1: De fet, a veure... Aquesta no hi era, me l'he inventat jo.
8: Ja. No, home, a veure, jo penso que no és un bon moment, però vist des del pitjor punt de vista, penseu que... I parlant de la novel·la que he escrit...
1: Correcte, eh? Preciosa.
8: Preciosa.
1: Ara en parlarem, eh? Després del
8: naufragi. No, només dic que si podem parlar de la nostra defunció és que encara estem vius. Mirem-nos.
1: Si podem
2: parlar... Hem d'estar contents amb això, eh?
8: Si parles de la teva mort és que estàs viu. Sí. O sigui, si podem parlar del que ha passat i assumir-ho, és que encara podem tirar endavant.
1: Després del naufragi, que és la novel·la que acabes de publicar, que és un paral·lelisme una mica de tot el procés que vam viure a Catalunya el 2017, no?
8: Sí, i això, a veure, és... Primer, que el format del llibre, que ens l'hem treballat,
1: sí.
8: És una monada de llibre.
1: És preciós.
8: Com siguin,
1: és preciós.
8: És com el meu gat, que et venen ganes de fer-li festa.
1: De tocar-lo.
8: El disseny... Recorda els llibres del segle XIX,
1: sí.
8: Però em té un punt de disseny del segle XXI. Mira, també.
1: Hi ha unes il·lustracions precioses.
2: Sí, maco, això. Sí.
8: Sabeu com aquests llibres il·lustrats de novel·la popular del segle XIX?
2: Sí.
8: Doncs... O quan a la nostra generació llegíem aquestes novel·les il·lustrades, no?, dels clàssics.
2: Sí, senyor.
8: Doncs volíem fer una mica això. Eh?
1: I ho heu aconseguit, ho heu aconseguit.
8: Crec que sí, ha quedat...
1: L'he estat llegint una mica.
2: Crític literari, ara?
1: No.
3: Ara ve un hòstia, ara.
1: No. Bueno, és el naufragi de l'independentisme, una mica, ja. Eh?
8: A veure. Comencem pel principi.
4: No l'has entès.
1: No l'he entès. Potser que no l'hagi entès.
8: Molt bé. Però, o sigui, hi ha un clàssic de tota la vida.
1: Moby Dick.
8: Això ho coneixem tots. La gent. La balena blanca, el Capità Hub. I és una novel·la que a mi sempre m'havia fascinat.
1: Sí.
8: I tots crec que hem vist, si no hem llegit la novel·la, que és un totxo.
2: És un totxarro.
8: Doncs gairebé 1.000 pàgines. I l'editor li va demanar a l'autor, diu, home, retalla una mica. I diu, va, ho retallaré. I el tio va retallar 75 pàgines.
1: Déu-n'hi-do.
8: Però poquet. Crec que tots el coneixem, tots hem vist adaptacions de Moby Dick. I a mi sempre havia tingut una curiositat, i és què passa després. Perquè com ja sabeu com s'acaba.
1: Sí.
8: Pequot, el vaixell ensorrat, Ismael, la veu narrativa flotant a l'aigua, pobra, i Moby Dick lliure. Però, clar, la novel·la acaba, l'original, amb que Ismael és rescatat per un vaixell, però Moby Dick continua per allà. Aleshores, què passa aquí?
1: Clar.
8: Aleshores, qui vulgui una novel·la d'aventures clàssica, no com les d'abans, sinó com les de sempre, aquí trobarà la segona part de Moby Dick.
1: Està molt bé.
8: Ara, com tu has dit, amb això jo no en tenia prou, i vaig veure que era un escenari ideal per fer una metàfora del que ens ha passat a aquest país.
1: Quan dius, jo seré escriptor?
8: No, jo encara no sé què seré quan sigui gran. No, jo vaig començar amb... Escrivia contes curts.
1: Sí.
8: I vaig començar...
1: T'agradaven de petit, ja, les faules, una mica el rotllo Moby Dick, diguéssim, les faules més clàssiques, no?, de la cigala i la formiga.
2: Formiga.
1: No? La llebre i la tortuga.
8: Jo vaig començar amb Mortadelo i Filemón.
1: Directament,
8: Hi ha molts autors que diuen que als 8 anys ja llegien Tolstoi sencer. Jo estava amb els TVOs, vull dir. Però de seguida és veritat que vaig entrar als clàssics per les novel·les il·lustrades. No sé si us recordeu, les grandes joies literàries il·lustrades, aquestes coses, i que a poc em van anar duent cap a la lectura. Aleshores, jo el que vaig fer, vaig començar a fer provatures amb contes, i aquests contes els presentava a concursos de poble.
1: Mira.
8: I me'ls premiaven. Clar, i això em donava un al·licient per continuar, a part de que era un sobresou, perquè era un mort de gana.
4: Cistells i música.
6: us portem la persona que combina més encert aquests dos elements, la Marieta Cistellera.
1: Marieta Cistellera.
4: Una cançó d'origen popular sense un autor concret i que segurament es devia cantar com a mínim des del segle XVIII.
6: Descobrim la versió que em va fer Currandes són Currandes el 2018, una banda de música tradicional especialitzada en el cant improvisat.
9: Marieta Cistellera, tu cansat de fer cistells, me'n faràs una panera per anar.
6: La primera referència escrita que trobem d'aquesta cançó, Marieta Cistellera, data del segle XIX, concretament del 1885. Va sortir recollida en un llibre anomenat Cançons i Follies Populars, mira, que va escriure Pau Bertran, que era un folclorista i poeta català que va viure a la segona meitat del segle XIX.
4: Bé, doncs, el molt mismíssim Jacint Verdaguer, en alguna de les seves excursions que feia per les muntanyes i per pobles remots del país, va recollir aquesta lletra perquè algú li va cantar.
1: Mira.
6: Me'l quedo perquè no l'he pogut tornar a prendre. Com passa sovint a algunes cançons populars catalanes, doncs acaben mutant i convertint-se en cançons per la mainada. Això també ajuda a difondre-les entre les noves generacions. Escoltem la versió que em va fer el cantautor i animador infantil Àngel Davant l'any 1980. Una coseta desafinada, però...
1: Són canalles.
6: De fet, Marieta Cistellera no era només una cançó popular, sinó que també era una sardana. Sí, sí, no una sardana com les que coneixem avui en dia, sinó un exemple paradigmàtic d'allò que temps enrere s'anomenava sardana curta cantada.
1: Ah, sí? Això sí. Existia?
6: Sí, perquè, m'entengueu, era una espècie de forma similar a la sardana, com molt més primitiva, molt més simple i més curta, però també la cantaven, en aquest cas.
4: Potser als segles XVIII i XIX, quan la cantaven i la ballaven, la copla que la tocava a les places del poble i sobre la qual cantava la gent devia sonar més o menys com ens ho interpreta aquí l'orquestrina en aquesta versió del 1987.
6: L'instrumentació antiga d'aquestes coples de tres quartans, aquí no sé què...
4: Hi entra la tarota.
6: Flabiol.
4: Tamborino.
1: Pocs instruments.
4: Unes bones amigues del programa, que ens van fer una visita fa unes setmanes, també en van fer la seva pròpia versió, que van incloure el seu últim treball. Així sona la versió de l'Osa de Marieta Cistellera, publicada l'any passat.
6: Bé, acabem amb una altra versió d'aquesta cançó popular que els catalans cantem des de fa diversos segles. En aquest cas, és una versió del manresà Santi Arisa, que amb la seva tribu, el grup que va crear per acompanyar-lo, ens ofereix una versió en clau llatina d'aquesta Marieta.
4: Ara...
2: Oi. Aia! Aia! Aia! De cucu, ai!
6: Oi, tan Verdaguer.
1: Aquí sí que hi ha twerking, ja, eh?
3: Home.
9: Tu que en saps de fer cistell. Aia! Me'n faràs una panera.
3: Aquelles platees plenes de gent ballant. Yeah. Raus, eh?
1: Sí. El piulet, pels que no estigueu familiaritzats amb l'escalada i l'excursionisme, és un estri que s'utilitza bàsicament per avançar en glaceres i parets gelades.
5: Però quina forma té, Peyu? Com és un piulet? És rodó? És quadrat? Com és?
1: Com una pilota de Nivea, és. Pues com una destral.
5: Que... Bueno, perdona, ho he preguntat perquè no ho sabia, eh? Si ens hem de posar així, marxo.
10: No t'ho has preguntat malament, no, Peyu, nano?
1: No, perdoneu.
10: Trobo que entres molt fort, eh, noi? Sí,
1: com un martellet, és com un martellet.
2: Pot-li una denúncia.
5: No.
1: És una cosa que piques i es clava el gel.
2: Bueno, ui, sí, es clava el gel. Es clava el gel si piques el gel. Però si piques el cap d'algú, es clavaran el cap, eh?
0: El Trotsky, mira... no? El va matar un català a cop
1: senyora,
0: de piulet?
1: Sí, senyora.
6: Ramon Mercader. Ja no hi ha catalans com aquells.
1: Bueno, sí.
6: Bona època.
1: No sé si els necessitem com aquells, exactament.
6: Molt bé, no.
1: L'antecedent del piulet era l'Alpenstock, que en alemany vol dir bastó alpí.
2: Ben trobat.
1: Era un pal llarg amb una punta de ferro que utilitzaven els pastors i viatgers a l'edat mitjana per caminar per les glaceres dels Alps.
2: Uh-huh.
1: I a partir del segle XIX, l'Alpenstock doncs, va anar evolucionant mica en mica fins a convertir-se en el piulet que coneixem actualment. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
6: Boja coneguda. Una cantautora de Vilassar de Mar que es podria dir que ha crescut gairebé dins del mar. Un mar que l'acompanya en moltes de les seves cançons amb les que ha viatjat per tot el món i per les quals no deixa de recollir premis com a reconeixement a un talent que ha portat a dins gairebé des d'abans de néixer.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Judit Nederman! Escolta, escoltant la teva música i sentint-te cantar, se't veu una persona molt tranquil·la. És només a la música o...?
11: Sí, sempre m'ho diuen i crec que faig servir la música per calmar-me, precisament.
1: Però ets d'aquests...
11: Soc nervi, soc nervi. Sí.
1: O sigui, condueixes algú de la... Fill de puta!
2: No. Home, tampoc. No? Una cosa no treu l'altre.
1: Hi ha gent que amb el cotxe es transforma,
2: Això sí, però l'he dit no.
1: No ho sé, no. Li pregunto.
11: Jo amb el cotxe no. De vegades sí que faig alguna pitadeta.
2: Ah, carai, escolta, així sí.
11: Això que acabes de fer...
1: No m'ha agradat.
11: No m'ha agradat. Però no soc... No crido per conservar la veu, precisament. Correcte. Hauria de cridar més, de vegades.
1: No t'insulto perquè sóc cantant. I vull conservar la veu. Però t'insultaria, si pogués t'insultaria. Escolta, tu vens de família de músics.
11: Sí.
1: Tots, eh?
11: Abans,
1: o sigui,
11: molts,
1: pares músics, sou cinc germans, tots cinc germans artistes.
11: Quasi, però...
1: Bueno, molta pressió.
11: Molta pressió.
1: No?
11: Per què? Pressió per què?
1: Perquè de cop i volta... És que jo vull estudiar ADE, papa. No vull fer això.
10: No, agafa la guitarra i canta.
1: No, exacte. Aneu al revés que les famílies normals, diguéssim.
11: No, precisament els meus pares són músics, però no de professió.
1: No han exercit.
11: Exacte, han tingut molts grups, han fet molts concerts. Vull dir, jo des de petita he viscut el tenir cables i equip per casa i cantar molt i tocar molt. Però per ells va ser una alegria, de fet, que la Meritxell, la meva germana i jo, quan els hi vam dir que volíem ser músics professionals, els hi va fer molta, molta, molta il·lusió i ens van donar molt suport. I això s'agraeix molt perquè, clar, he tingut companys i companyes músics que, a part de la dificultat, no, de dedicar-t'hi per l'ofici en si, si no tens el suport de la família, doncs és encara més dur.
1: I els altres germans a què es dediquen?
11: Doncs la Mireia va estudiar lingüística, la Mireia és la tercera. Som dues tongades de dues mares diferents.
1: Déu-n'hi-do.
11: Llavors la Meritxell és artista, jo també, la Mireia és lingüista, va estar de professora molt temps amb adolescents i ara està al CRP, Centre de Recursos Pedagògics, Vigues i Riells.
1: Molt bé.
11: I llavors l'Enric, que és el quart, que és el primer de la segona tongada, ha estudiat joieria, però és artista en general, fa diverses coses.
1: Bé.
11: I pot fer escultures, pot fer, no sé, una mica de tot.
1: Sí.
11: I la Júlia, que és l'última, és dissenyadora gràfica.
1: Fixa't.
10: Hòstia, no, els dinars deuen ser tremendos.
1: Sí, sí, sí.
11: Sí, són molt, molt...
10: Molt creatius, els dinars.
11: Sí, són molt divertits i... No sé.
1: Quan de la casa el normal és el lingüista...
2: Sí. Ja. Però hem de fotre una quinzena dels Nederman i que passin passant per aquí.
1: Tots, sí.
2: Home, aquestes històries que tenen.
1: Ja els anirem convidant. M'interessa especialment la lingüista.
2: Bueno.
1: Perquè...
11: Clar, home, entendríeu molt i tant.
1: És l'ovella negra de la família. Escolta, si no et dediquessis a la música, si no haguessis triat aquest camí, què t'imagines fent? Què haguessis fet?
11: Doncs mira, de vegades ho penso, perquè quan estic molt atabalada tothom té com un pla de fuga, no?
1: Sí.
11: I de vegades penso que m'agradaria molt portar algun centre cultural o algun espai on hi hagués gastronomia i art.
1: No te'n merdis, no te'n merdis.
10: Aquesta idea
11: que és molt
1: Fèl ja la va tenir, aquesta idea, també.
10: Sí, fora.
11: No, sí que ho romantitzo i que és molt dur igualment, però sí que crec que hauria d'estar a prop de la cultura.
1: Cultura i menjar.
11: Sí, menjar.
2: És el que faig jo, eh?
1: Sí.
2: Cultura i menjar.
1: Com a client, per això.
2: Sí. Bueno.
1: Escolta, aquest 2026 celebres 10 anys de trajectòria, però fa més anys que et dediques a la música, més de 10.
11: Sí, o sigui, aviam, és que ara ja em fa 12 perquè aquest projecte amb el que estem celebrant els 10 anys hem tardat com any i mig a generar-lo, diguéssim. Però com a cantautora vaig començar el 2014, que jo tenia 23 anys, però... Diguéssim que el primer concert professional el vaig fer amb 17.
1: A on?
11: Amb els Gramophone All-Stars, que vaig estar-hi cantant una dècada, un grup increïble.
1: Sí, jo recordo aquesta època.
11: El primer no m'hi vaig presentar, perquè...
2: Què dius?
1: Oh, aviam.
2: Què dius?
1: El primer concert?
11: El primer concert em vaig quedar afònica completament.
1: Carai.
11: Perquè jo em volia presentar a l'ESMUC per estudiar al superior i portava tot l'any estudiant i preparant-me i vaig entrar a la web i no hi havia plaça de cant. O sigui, els cantants no ens podien presentar en aquella convocatòria i del disgust em vaig quedar muda.
1: Hòstia.
11: I clar, no vaig...
1: Bueno, si els cantants no els podíeu presentar, tampoc t'afectava, diguéssim.
11: Què vols dir?
1: Vull dir que si tu anaves a presentar-te per cantant i llavors no es poden presentar els cantants i quedes muda, no t'afecta.
11: Sí, en aquest sentit, sí.
8: Però... és rebuscat. M'ha costat d'entendre, sí, però sí, no, clar, tens tota la raó.
6: Jo encara ho entenc.
1: Ja, t'ho poses amb el podcast després.
11: Entenent que la fonia i la mudesa duraria per sempre, no?
1: Clar, clar.
11: En aquest supòsit, sí. No, llavors, clar, no vaig trucar al Genís Bo, que és el líder de Gramàfon, perquè no podia parlar. Però clar, li vaig escriure, li vaig dir no puc fer aquest concert. I després d'aquest, el següent, no me'n recordo on va ser, però va ser amb ells que vaig començar com a cobrar, diguéssim, per cantar, que això era molt fascinant.
1: I ara, 10 anys després, has fet... Com el celebreu? Explica'ns aquest projecte de celebració dels 10 anys.
11: Doncs em van trucar la Gio Sinfonia, que són una orquestra de Girona que porten, diria que, 13 anys de trajectòria. I ells, a partir de la clàssica, diguéssim, del format simfònic, els agrada molt, doncs, fer projectes híbrids amb música moderna. Llavors em van trucar i em van dir: ens agradaria molt fer un projecte amb tu. I jo els hi vaig dir: doncs acabo de celebrar 10 anys de carrera. I em van dir: doncs per què no fem un recorregut pel teu repertori amb orquestra? I clar, jo no m'ho podia creure, perquè és un projecte que per mi era un somni, que pensava: això no es pot fer, no? Perquè la producció d'això és molt cara, és difícil de moure, i va ser molt fluid. O sigui, m'ho van proposar, els hi vaig dir que sí, ens hi vam posar. Jo vaig demanar si el mestre, el Joan Albert Amargós, podia fer els arranjaments i la direcció, també va dir que sí, i ja vam estrenar a l'Auditori el 28 de febrer, de l'Auditori de Girona, i ara tenim 5 concerts més per Catalunya, vull dir que...
1: Endavant. Tu has voltat per tot el món, cantant en català, i voltes per tot el món?
11: Bueno, sí, vaig fent... és difícil, però sí, de moment he visitat Buenos Aires, Bogotà,
1: mira,
11: Ciutat de Mèxic, i São Paulo vaig anar ara, a la tardor.
1: Què passa a aquests llocs? Quan et senten cantar en català, com reacciona la gent?
11: Doncs és espectacular. O sigui, me'n recordo a Buenos Aires que la gent va cantar al Vinc d'un poble, la cançó que he posat abans.
1: Sí, de Vilassar, que no han vist mai Vilassar, aquella gent.
11: No han vist mai Vilassar.
10: I... millor que no ho vegi.
1: No.
2: Pel que ha explicat.
11: Per allò del tren i així.
2: Sí, sí.
11: I van començar a cantar. Jo, clar, se'm va fer un nus aquí, pensava... Clar. És que no sé com processar-ho, no? Perquè, a més, el vol, clar, se m'havia fet tan llarg. Pensava: però com pot estar tan lluny, això? O sigui, sí. Està a baix de tot.
1: De Vilassar.
2: Sí, sí, sí.
11: I clar, anar tan lluny, i jo què sé, hi havia 200 persones, saps, que per mi era un èxit absolut. O sigui, estar tan lluny de casa i que hi haguessin 200 persones i cantant una cançó en català, doncs, va, em va emocionar molt. I sí, a mi m'agrada.

0: Les primeres plomes que es van utilitzar per l'escriptura a l'antiguitat i a l'edat mitjana solien ser plomes d'oca.
1: Ui, les oques tenen molta mala llet, eh?
0: Sí, sí que és veritat, sí. També és veritat que si ets un animal que fa unes quantes generacions que vas veient que tots els de la teva espècie acaben a dins una olla, això t'ha d'anar canviant el caràcter, també.
2: Veritat, sí, veritat.
0: No hi ha un inventor concret. El primer que en patenta una ho fa el 1827. És l'inventor romanès Petraș Poenaru.
3: Collons de romanesos.
0: Sí, la ploma que patenta en Petraș Poenaru és una ploma estilogràfica desenvolupada a partir d'una gran ploma de cigne. De cigne vull dir de l'animal, eh? El cigne. Sí, que hi ha gent que diu cisne. És
4: cisne. No.
1: No és cisne?
0: És que és una paraula d'aquelles, eh? Que costa saber com es diu.
1: El cisne del lago.
0: És un cigne en català.
4: El cisne del lago.
0: Però passa que cisne ja es veu que no pot ser correcte. Tu ja ho veus quan dius cisne. No, però cigne sona malament. Durant el segle XIX es van incorporant millores a les plomes estilogràfiques perquè les primeres eren un desastre, eh? Poc precises, s'escapava molta tinta, moltes vegades el paper quedava ben tacat. En Lewis Waterman, que era un paio que treballava en una agència d'assegurances, per culpa d'una ploma va tacar de tinta un contracte que havia de firmar un client. Oh. El client es va emprenyar, no va voler firmar el contracte i va fotre el camp.
1: Sí.
0: Quan va veure això, llavors va desenvolupar ell una tècnica i va fer una ploma estilogràfica que millorava, que era molt més precisa. De fet, va crear l'empresa Waterman, que continua fabricant i venent plomes estilogràfiques actualment. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita un savi per conèixer. Originari de la ciutat d'Homs, a Síria, va haver de fugir-ne durant la guerra. Va arribar a Catalunya per casualitat i s'hi ha quedat per amor. Ell és enginyer electrònic i la seva paraula preferida en català és xiu-xiuejar.
0: Oh. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Metcal Calawi. Metcal, tu ets enginyer electrònic i has creat una xarxa social en català que es diu Xiu-Xiuejar.
6: Sí.
0: En què consisteix aquesta xarxa? És una xarxa que uneix gent que parla català?
6: Sí, és de que parla català i és com, per exemple, el Twitter és com... està fet tot per tothom, no?
0: Sí.
6: I en el sentit d'avui és com és res per ningú, no?
0: T'entenc.
6: I nosaltres, per exemple, el que estem intentant fer és com portar o buscar per un objectiu i per una comunitat concreta, per comunitat català, que és la té el seu idioma, la cultura, l'orgull propi i tot,
0: sí.
6: Però no té un llar digital específic per aquest idioma, per aquesta comunitat. I el que volem fer és com més rellevant de la comunitat catalana. No volem ser... per exemple, Twitter no és rellevant, no? Per aquesta comunitat. El que volem fer és més rellevant d'aquesta comunitat. Per això jo vaig construir el Xiu-Xiueja, per aquesta, no? Per aquesta secció de la gent.
0: Quan fa que ho has creat, això?
6: Bueno, fa 2 mesos i mig.
0: Carai.
6: Sí, sí.
0: No fa gaire, és relativament
6: no gaire.
0: Nou. I no. L'acollida, quants usuaris tenim ara? Així, així,
6: ara tenim molt, 14.000 més.
0: 14.000?
1: Wow. Carai.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do.
6: Sí, sí, van entrar molta gent i jo vaig sorprendre la veritat, sí, sí.
0: Que no t'ho esperaves? Sí,
6: sí. No.
0: Escolta, el 2015 sí. Arribes a Catalunya,
6: sí.
0: Marxant de Síria,
6: sí.
0: I marxes de Síria perquè Síria entra en conflicte.
6: Sí, sí, sí, vaig sortir l'any 2015, bueno, vaig sortir, era molt difícil així, amb tota la família i tot, especialment dir adéu per la meva mare i així tot, era molt difícil.
0: Vas marxar sol, d'allà?
6: Vaig marxar sol, sí, sí.
0: Quants anys tenies?
6: Era el 2017, bueno, 23.
0: 23 anys.
6: 23, 24.
0: 23 sí, sí, anys, sí, deixes sí, la teva sí, família allà
6: sí, sí, sí.
0: I fuges
6: sí,
0: com fujo, i, sí. I cap a on?
6: Bueno, el mapa de la Síria és una mica complicat abans, era, no? Vaig sortir fins a l'est, no? Estava controlat per ISIS i així tot. I quan vaig

0: arribar allà em van agafar, van posar en la presó així 2 setmanes.
1: Qui et va posar a la presó?
0: L'ISIS.
1: ISIS,
0: Sí, sí, l'estat
1: islàmic.
0: Així tot. Però, bueno, després de 2 setmanes em van deixar i així tot. Bueno, vaig tenir sort.
1: Bueno, a veure, ho has explicat molt de pressa, eh? Perquè sí, sí. 15 dies a la presó d'estat islàmic no crec que passin tan ràpid.
0: No era tan...
2: No és agradable.
0: No és agradable, no.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, bueno, però... Després, bueno, vaig intentar també sortir moltes vegades de la regió de l'estat islàmic i així tot. Era molt difícil. Al final vaig posar una roba així, tipus com... que treballo amb petroli i així tot.
1: Sí, o sigui, vas disfressada de treballador de planta petrolífera.
0: Sí. I vaig marxar amb un home així tot. I, bueno, em van deixar.
1: Et van deixar passar.
0: Sí, perquè aquest tipus d'economia entre ells, els estats islàmics i el règim i els kurds, no està mal, no?
1: Perquè sí, els del petroli es respecten
0: diners,
1: una mica.
0: Sí, es respecta, és diners entre ells, no?
1: Clar.
0: I, bueno, després vas sortir a Turquia, vas treballar uns mesos, no?
1: I cap on volies anar, llavors? Ho tenies clar? Volies venir a Catalunya o no?
0: No. És que quan vas sortir així és com volia anar, almenys continuo el meu estudi, no? Però, bueno...
1: Perquè t'enganxa estudiant l'enginyeria?
0: Jo no vaig acabar mai, ni aquí ni en Síria, ni... Sí. Però mira, després al final vaig arribar des de Turquia a Grècia, vaig estar en Grècia 1 any i mig, quasi. Sí.
1: I, a on de Grècia?
0: En Tessalònica primer. Uh-huh. I després en Atenes.
1: A un camp de refugiats.
0: Sí, un camp de refugiats, sí. I, bueno, durant aquests anys i durant aquest temps, bueno, vaig començar a deprimir, així tot.
1: Home normal.
0: Sí. Però per ajudar-me vaig començar a escriure poemes, coses així.
1: Ah, sí?
0: No? Sí. I també durant aquest temps vaig fer com voluntari, treballar, perquè jo parlava anglès molt bé, i treballar, bueno, vaig començar a treballar amb ONGs i així tot. I, bueno, vaig conèixer la meva parella. Ara.
1: Catalana.
0: Sí, vam parlar amb Facebook primer,
1: sí.
0: Amb el Messenger, sí.
1: Les xarxes socials.
0: Sí, amb una xarxa...
1: No hi havia xiu-xiu-ajà encara?
0: No hi havia, ara existeix, ara podem fer-lo servir.
1: O sigui, us vau conèixer per Facebook primer?
0: Sí. I així... Vam parlar així, tenia un projecte, volia fer, vam parlar i tot, i després, bueno, la cosa va acabar una mica romàntica, no?
1: Va acabar molins de reir, diguéssim.
0: Sí. No, és que jo volia anar a Irlanda, un país que parla anglès, no? Així sí. Tot, però al final vaig sortir de Grècia a molins de reir directament.
1: Bueno, bé, també està bé, molins de reir.
3: Home, i tant.
1: No és Irlanda, eh?
0: No.
1: Però, bueno,
0: m'agrada molt.
1: No plou tant, tampoc, sí, molins de reir.
3: I a la Mercè, molins de reir.
1: Ara. Has dit que escrivies poemes en aquests temps més difícils, que et servien, suposo, per superar la situació.
0: Sí.
1: I continues exercint d'això? Fas de poeta? Escrius?
0: Ara, la veritat, menys,
1: sí.
0: Perquè estic molt ocupant amb coses de tecnologia, informàtica, IA i aquestes coses, però encara escric poemes quan hi ha una ocasió, per exemple, l'aniversari de la meva parella, sempre escric un poema cada aniversari per ella.
3: Carai, noi.
0: 5 dies amb tu. 5 dies, amor. 5 dies que m'han elevat del terra al cel, que Déu em va reservar. Els ulls brillen més que el sol, la seva resplendor per fora els cors. La seva bellesa eclipsa la llum. Els planetes, les estrelles, estan gelosos. 5 dies amb tu al cel, em van coronar amb la corona d'amor. 5 dies que em van deixar embriac, fent un glob de vi rere l'altre. No vas del que et penses, però el gust del teus llavis és el meu vi.
3: Bravo!
2: Carai, noi!
1: Avui direm qui és el guanyador de la primera edició dels Jocs Florals de la Renaixença.
4: Ai, quins nervis!
2: Ai.
1: A més, ha quedat monotemàtic, perquè tenim en Metcal aquí, que també és poeta, no? Que també escriu poesia. És un concurs que vam arrencar l'1 d'abril. Vam demanar a la gent que ens enviessin poemes. Ens n'han enviat un total de 150.
3: Calla, beneit.
1: T'ho prometo. 150 poemes, més bons i més dolents.
3: Bueno,
1: menys bons i més dolents, realment. 150. I hi ha gent que sí que ha complert els requisits i que, a més, s'ha convertit en el guanyador d'aquest primer certamen dels Jocs Florals de la Renaixença.
2: Ja el direm ara, eh?
1: Ara el direm, eh? Arnau, el abans de dir-lo, sentirem el poema guanyador.
2: Bé. Va.
5: Com la gota de pluja
4: que es desprèn d'un cel blau. És ta cua l'essència que segella la clau. Mitja lluna esquinçada oferint el seu cau. Ets caràcter llatí, nostre emblema i palau.
1: I no deixeu d'aplaudir perquè el guanyador, que es diu Sergi Fernández, entra ara mateix per la porta de la Renaixença. Ets un professor de català, tinc entès?
5: Bueno, faig llengües, en general.
1: Llengües, en general?
5: Sí, ara mateix estic fent classes d'alemany i d'anglès.
1: Carai.
5: També faig de castellà i sí. He fet de català, també, molt a un institut.
1: Català, castellà, anglès, alemany...
6: I ho parles tot, eh?
5: Bueno, sí, clar, una miqueta de tot. No, sí, jo vaig fer... La meva carrera era com un doble grau que podies escollir dues llengües, com una filologia doble. Vaig fer castellà i alemany. I a banda d'això tinc el nivell de català, òbviament, bueno, me l'he tret, i el d'anglès. I llavors puc fer-te una mica tot.
1: Sí. Ets de Tarragona?
5: Sí.
1: I recordes com vas decidir participar i sí. Quan vas escriure el poema?
5: Bueno, és una anècdota bastant especial. Sí. Jo estava a l'hospital perquè va néixer el meu fill.
1: Carai! Carai. Oh! Gràcies. Per molts anys.
5: I res, tenia 4 dies quan havia nascut i estàvem allí amb la meva parella, la Sarai, i vaig rebre una notificació a l'Instagram d'una amiga meva, la Núria Marí, que he dit que la citaria perquè si estic aquí és gràcies a ella. I em va enviar el curt que vau penjar, que buscava, o els jocs florals i tal, i vaig dir, mira, tinc ara aquí una horeta morta mentre el nen està... Sí. I a més, com és un tema tan específic, al final això ho fa més fàcil, encara que sembli una paradoxa, no? Perquè si el tema és... No sé on ficar les flors.
1: Flors. Dóna'ls-hi la Mercè, dóna'ls-hi la Mercè. Aguanta el ram, Mercè, mentrestant.
5: Gràcies. Si el tema és si hagués sigut lliure, jo crec que no hagués escrit res. Hagués sigut, bueno, demà ja pensaré alguna cosa, no? Però quan és una cosa tan específica, ja de seguida la teva ment comença a treballar-hi, no?
1: Molt bé.
5: I tal qual va sortir, tal qual el vaig enviar. Jo crec que devia ser el mateix dia 1 d'abril.
1: Sergi Fernández, el primer guanyador dels Jocs Florals de la Renaixença. Quina il·lusió tenir-te aquí, quina il·lusió tenir-vos a tots dos
5: moltes
1: aquí.
5: Gràcies.
1: Metcal, també gràcies per venir a seure una estona a l'escó de la Renaixença i que tots dos pugueu seguir escrivint poemes i xiuxiuejant-los, també.
5: Bravo! Que vagi bé. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Estats Units vendrà armament valorat en més de 8.600 milions de dòlars a diversos aliats de l'Orient Mitjà. El paquet inclou material militar per a Israel, Qatar, Kuwait i els Emirats Àrabs Units, amb municions guiades, radars i també sistemes de comandament, control i defensa antimíssils. Washington defensa que aquestes vendes busquen reforçar la seguretat regional i la cooperació amb aliats estratègics en un context de tensions creixents a la zona. Aquest divendres, Donald Trump ha rebutjat l'última proposta de l'Iran per acabar amb el conflicte. El president dels Estats Units assegura que no està satisfet amb l'oferta dels iranians i que els ha fet arribar justament a través del Pakistan.
2: Ells volen arribar a un acord, jo no. No estic satisfet amb la proposta, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però jo no estic satisfet amb l'oferta.
1: Trump ha assegurat aquesta matinada que prendrà el control de Cuba gairebé immediatament, però ha assegurat que abans acabarà la feina a l'Iran. El president nord-americà ha fet aquestes declaracions durant un sopar privat a Palm Beach, a Florida. És el primer acte que Trump fa fora de la Casa Blanca després de l'intent d'atemptat que va patir la setmana passada. Més notícies en format breu. Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest primer de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. 33 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des que ha començat l'any. Són 20 persones menys que el mateix període de l'any passat, pràcticament un 40% menys. Del nombre total de víctimes mortals, 14 eren motoristes. Dimiteix el director de la presó de Puig de les Basses després que 3 reclusos s'hagin suïcidat al centre. Des de principis d'any, 5 interns s'han tret la vida en presons catalanes. L'últim dilluns, en aquest centre penitenciari de Figueres. El projecte Easy Catalan, que ajuda a aprendre català a persones d'arreu del món, ja té 40.000 subscriptors a YouTube. Ensenya català de manera pràctica amb vídeos de parlants de tot el territori i acaba de guanyar el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. El último de la fila torna al directe. Després del concert que va fer dissabte passat a Fuengirola, aquest diumenge i dijous que ve actuen a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les 110.000 localitats estan esgotades des de fa temps. Uns concerts molt especials perquè tornen a actuar en directe després de 30 anys. Quimi Portet ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que estan emocionats però que no estan nerviosos.
3: L'únic que canvia és que les dimensions, òbviament els amplificadors, l'equipament que fem servir perquè ens sentin 52.000 persones és molt més gros del que fem servir en altres situacions, però no, nerviós, no. Concentrat i pensant en fer-ho bé, òbviament que sí.
1: Els concerts repassaran els seus hits com Huesos, Aviones Plateados o Insurrección. Després de Barcelona, la gira continuarà per Roquetes de Mar, Madrid i Bilbao. Esports, el Girona ha perdut 0-1 a Montilivi davant del Mallorca amb un gol de Samu Costa. La primera part, els gironins encadenen la tercera derrota seguida i ara són 700 amb 38 punts, a 4 del descens provisional. El Barça juga aquest dissabte al camp de l'Osasuna. El tècnic Hansi Flick diu que no es marca cap escenari per aconseguir el títol de Lliga, que podria arribar matemàticament aquest cap de setmana. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut 3-1 al camp de la Lama de Múrcia. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club a les 12 del migdia. I Sinner i Zverev jugaran la final de la Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner eliminat en semifinals el francès Arthur Fils i Zverev s'ha desfet del belga Blocks.
0: Fins aquí les notícies.
4: Quan tenim molt

0: però sobretot volia conservar aquesta nostàlgia que em defineix i aquesta, bueno, no només nostàlgia, aquesta sensibilitat. I crec que està present, però també t'ho passes molt millor amb aquesta cançó, jo crec.
1: Dèiem que cada cançó estava vinculada amb un objecte de col·leccionista. No sé si tu ets col·leccionista de moltes coses o no.
0: Sí, jo podria dir que tinc una mica de Diògenes, però això ja us ho diran.
1: Què col·lecciona la Bru?
0: De tot. A casa meva tinc una afició per col·leccionar coses que són rodones i que no haurien de ser rodones, com pedres que em trobo pel carrer. Vull dir que d'entrada ja és terrible.
1: Rodó, botons?
0: Botons. M'he trobat pues, lo que està dintre del típex. He obert el típex per a treure la boleta aquella de metall que hi ha. Bueno, coses d'aquestes que són rodones a mi m'aporten com molta tranquil·litat. Entre això i sobretot tiquets, de quan vaig a un puesto penso en, ostres, aquest tiquet, perquè així me n'en recordaré. Després me'n trobo i dic, aquest tiquet de quan és.
1: Però això ho vas posant dintre un calaix, ho tens en un àlbum,
0: tinc una capsa...
1: ordenat per dates... Per...
0: No, tinc una capsa que l'he d'ordenar perquè és que ara ja s'està, ja no la puc tancar, llavors necessito ordenar-la, treure coses... Bueno, és que faig realment col·leccions de tot el que es pot col·leccionar. Tot.
1: I els daus també són forma part d'aquestes col·leccions de la Berta?
0: Oh, i tant. Són una part molt important i quan vaig fer Potser demà, el primer que vaig pensar va ser aquesta, perquè pensava, Potser demà ha de ser un dau, perquè la possibilitat només es troba en un dau, en un objecte quotidià.

0: s'ha acabat. És una relació que s'ha acabat?
1: És una relació que gairebé ni va començar, pobra. Però és això de que... Això ho parlava amb una amiga meva l'altre dia. Els quasi algos fan més mal que els que sí que han sigut. Ostres. Perquè llavors veus que no ets compatible amb algú. Quan no ho has provat, no ho saps.
0: Hi ha una batalla interna en aquesta cançó, dius, entre això d'aferrar-se a la nostàlgia o d'intentar mirar cap endavant?
1: Sí, és, jo crec que és la batalla interna amb la que me barallo amb la meva psicòloga, que és bàsicament el fet de voler estar aquí, al present, i alhora voler tenir molt en ment el meu context i d'on vinc. Llavors, clar, això passa molt en les relacions, que vols entendre molt el teu context i el context de l'altra

0: persona, però el present és el que importa, i si no funciona, no funciona.
1: Quan tires un dau, és l'atzar, no?, el que diu si surt un 1, un 6, o en el pòquer, de si surt l'as o no. A la vida també l'atzar té molt a veure amb el que t'ha passat?
0: Sí, jo crec que sí. Hi ha molt d'intentar coses, de ser-hi, ser a la mateixa sala, però el fet de poder tenir l'oportunitat... com a molt puges les probabilitats, però la probabilitat sempre comença sent baixeta.
1: Però s'ha de ser, no? S'ha d'intentar. Si no hi ets, si no et poses a fer una cançó, no acaba sortint mai, no?
0: Exacte, jo això és el que estic veient, que a vegades dic, ui, aquesta cançó està quedant molt malament, però vaig estar-hi un ratet més i ja sortirà bé. I si no surt bé, sempre la puc no publicar. Vull dir que aquestes coses surten.
1: Anem a escoltar una altra peça. En aquest cas es diu Ratifiques, i tal com hem explicat abans, doncs la història, l'emotiv d'aquest disc és que està vinculat amb algun element, en aquest cas també és com un dau, però és una tecla de l'ordinador.
0: Sí, la que va com per tirar endarrere, perquè pensava, sempre tot el rato vull tirar endarrere, llavors la tecla de tirar endarrere.
1: Per esborrar.
0: Sí,
1: esborrar. Tirar...
0: Sí, torno al passat una mica. No, espera que torno.
1: Però diu que hem de mirar endavant, no? La vida.
0: Sí, però sí que és veritat que quan vaig fer aquesta cançó estava parlant-me a la jo d'abans, que tota l'estona que ella en el passat de forma... És que ja t'estàs banyant en ell, se te fiquen els dits que ja estan tovets de que portes dutxant-te amb aquest percal.
1: A tu que t'agrada el cinema, seria un flashback, això?
0: Sí, és un flashback completament tota l'estona.
1: Doncs això és el Ratifiques.

0: És el nou disc de Laubru, que avui estrenem aquí al Sona Nou, a Catalunya Ràdio. Una cançó que parla del passat, et ratifiques aquest passat. La Venus, quan va presentar els seus últims discos, deia que era la Sad Girl. Una Sad Girl, tu també ets una Sad Girl?
1: Jo intento no ser-ho, però la veritat és que quan estic sola tendeixo molt cap a el recordar-me trista, el estar... Perquè també sóc una persona molt feliç en general, i per lo tant necessito aquest moment de tocar terra, i és quan agafo la guitarra, vull dir que em sap greu, però té pinta que anirà cap aquí.
0: Les teves cançons com neixen? A partir d'una llibreta en la qual tens aquestes històries apuntades, aquestes referències del passat o d'històries que t'han passat, i amb la guitarra després les converteixes en una melodia i una cançó? O no? O primer va sortint això?
1: Jo crec que va sortint aquesta cançó, de fet, parla com de jo intentant sanar un procés pel que vaig passar després de trencar-ho amb la primera parella així forta que vaig tenir, en el qual vaig començar a buscar tot el que estava al meu voltant. Podia ser allò a lo que pues, dormia amb gent que potser no m'interessava gens, feia coses que, vista en perspectiva, ara me'n puc enriure i puc dir, hòstia, què feies? Però en aquell moment no ho sabia. I llavors, per això, a vegades és com que amb aquesta cançó m'agrada, perquè és com que estic fent de germana gran. Li estic dient, pots fingir que no et fa mal, però la cosa està ahí.
0: Buscant els amagatalls del passat.
1: Sí.
0: I aquest, per tant, és una mica, ara ho has dit, però també ho estava pensant mentre escoltava el disc, és una mica una cura, no? Escriure aquestes cançons, aquesta llista de cançons que has fet, ve a ser una mena de teràpia cap al que t'ha passat i el que t'agradaria superar i veure més enllà?
1: Bueno, és com treure una ferida al vent. D'entrada fa una mica de mal, però després s'asseca més ràpid. Llavors, fer cançons funciona una mica com això, per mi. Però sí que és veritat que després d'ensenyar-li al grup i explicar el context és més difícil, perquè bueno, repasses coses. La meva psicòloga diu que això va bé, i jo estic estudiant això i també t'he sentit que hi vagi bé, però...
0: Hi ha una cosa que al principi he dit, perquè ho presentes així, que Bru és el nom de la banda i tu ets la Berta Saura, però sí, tu ets la Bru.
1: Sí, això és una cosa que parlem molt, perquè al final és com un... Hòstia, vale, és evident que no podem fer un concert sense mi, i que si un dia se fique malalt el Guillem, que és el guitarrista, doncs, ostres, si el bolo és molt important, haurem de buscar un guitarrista que faci les teves línies.
0: O tu sola com a cantautora.
1: Sí, o jo sola com a cantautora, perquè a vegades fem coses així més petitetes amb l'Arnau, que és el pianista, o jo sola mateixa. Però la idea és que el grup fa que pugi tot. O sigui, crec que la sonoritat d'aquest disc ha estat gràcies al Biel Colomer, que és el productor, però també moltes gràcies a la meva banda. El fet de tenir aquest, bueno, aquest lloc on poder assentar-se i que tothom estigui allà.
0: Són cançons de tardor? D'hivern? De quina època de l'any són aquestes cançons?
1: Jo, hi ha cançons com pot ser Demà, que les veig molt d'estiu, i cançons que les veig completament de tardor.
0: Per exemple,
1: quan surt de la primavera.
0: Exacte. L'actriu de mètode. Aquesta has dit que no té... que és diferent de les altres.
1: Sí, perquè vaig intentar no parlar de mi. Saps què passa? Que estic en una relació amorosa fantàstica, on no tinc cap problema i estic molt enamorada.
0: Veus?
1: I estic sent la persona més feliç del món. Però de tant en quant tens dubtes de, ostres, l'altra persona es deu sentir igual, no sé què. Clar, jo fer una cançó quan ell és el guitarrista de la banda, doncs potser no és la millor idea. Llavors, a vegades, ficar-se en la pell d'una altra persona que té els mateixos dubtes que tu, però que els pot explicar de formes diferents i que fins i tot te pots recrear i que tingui dubtes molt més grans que els teus, doncs és millor.
0: A veure si ho he entès. El teu company és el guitarrista de la banda?
1: Sí.
0: I com va anar això?
1: Me matarà.
0: Primer va arribar ell o primer...
1: Primer va arribar a la banda.
0: Primer va arribar a la banda i et vas enamorar del guitarrista.
1: No. Primer va arribar a la banda i ell em va venir a veure a molts concerts, ens vam fer parella i al cap d'un any em va dir... Si necessitessis mai un guitarra...
0: I vas canviar el guitarrista.
1: Bueno, el guitarrista estava, però ell va ficar-se de baixista i per coses de la vida el guitarrista va haver de marxar i com que ell és guitarrista principalment, doncs vaig dir, home, pues... passem. Que bo. Però me matarà.
0: No, és una història bonica la que acabes d'explicar.
1: Sí, sí, sí, és maca, és maca.
0: Jo a vegades, quan a les bandes hi ha una relació, a vegades es trenquen les bandes.
1: Sí, a vegades es trenquen les relacions.
0: S'ha bueno, consolidat la banda, no?
1: S'ha consolidat i, a més, crec que ell té una forma de veure les coses que tira cap endavant tot. I això és una cosa molt positiva que estic adaptant també a la banda. I tots els de la banda, de fet, els hi vaig deixar amb ells el paper de poder elegir si sí o si no que entrés el Guillem, perquè...
0: Vau fer una assemblea?
1: Sí, perquè vaig dir, jo no vull tenir res a veure, perquè si fos per mi diria que no, perquè no vull treballar amb la meva parella. Però tots van dir que sí, i vaig dir, bueno, vale, pues suposo que sí.
0: Hi ha unes quantes bandes i uns quants duets que són parelles, en el món de la
1: sí,
0: música.
1: Sí, bueno, ara la... com es diu... Ara la Maria Jaume, pues jo ara ja està. Ja, sí? Si la Maria Jaume li funcione,
0: doncs
1: jo
0: tiro endavant. Músic i...
1: Sí, sí, jo, si ara li funcione, tiro endavant i ja està.
0: I quin és el mètode d'aquesta actriu que sentirem ara?
1: Doncs el mètode és ficar-se massa en el paper i enamorar-se de la persona que té al davant quan no saps si aquella persona també està només actuant o no. Així que...

0: Són les històries que desgrana en aquest àlbum la Bru, la Berta Saura, que és un disc que ha produït amb el Biel Colomer i que es diu Col·leccionista. Hi ha un nou tiber, no?, que es diu El Col·leccionista. No,
1: sí,
0: sé si has anat a buscar algun...
1: M'hagués encantat.
0: Alguna cosa. Hi ha una pel·lícula també que es diu El Col·leccionista, d'un home que es dedica a col·leccionar papallones.
1: No tenim aquesta habilitat.
0: Però sí que us recomanem molt que aneu escoltant aquestes cançons, que són... Bé, són cançons que es mouen entre el pop, el funk, l'indie, però que tenen un relat a darrere. Ens agrada perquè estan vinculades a objectes i, per tant, ens podeu imaginar aquell objecte al voltant de les cançons. En aquest cas,
1: diapositiva. I no ho he dit, però els objectes, durant aquest estiu, quan surtin totes les cançons, aniré penjant un petit vídeo relacionat només amb l'objecte de cada cançó, perquè la gent ho sàpiga.
0: Pensava que faries una paradeta a cada concert perquè la gent pugui comprar objectes.
1: Bueno,
0: hi ha segells,
1: sí.
0: Hi ha teclats, hi ha daus, hi ha puzzles, hi ha un collaret d'amistat trencat.
1: Exacte.
0: Què més hi ha en el disc?
1: Tenim cors, perquè hi ha una cançó d'amor. Tenim... Ostres, ara m'has pillat una mica en calces. No sabria dir. Sí, bueno, hi ha fotografies del carnet d'identitat, perquè hi ha una cançó que parla sobretot de la meva identitat i vaig pensar, pues...
0: Bru, Berta, que vagi molt bé. Ens ha agradat molt entrar en aquest univers i poder-lo compartir amb tu, i tindrem temps d'escoltar-lo en directe i d'anar punxant aquestes cançons a la ràdio. Marxem amb una que es diu Com qui ja no hi és.
1: Sí, moltes gràcies per acollir-me avui i encantada d'estar un altre cop aquí.
0: Encantats d'haver pogut estrenar avui el programa aquí a Catalunya Ràdio.
1: Moltes gràcies.

0: Com el sol i la lluna, com la vella i la bèstia, són dues parts d'una mateixa història, del Sona Nou. La primera part dedicada al nou àlbum de Bru, que es diu Col·leccionista, i la segona a la bèstia, que són Sodi, fan rock and roll i que han titulat el seu àlbum Havia de ser així.
1: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.

Abans que el món s'acabi, aquests són els Sodi que es van formar a Tarragona l'any 2022. I com tants altres diuen que ho van fer entre classes i cerveses. Diu que no saben ben bé la data de fundació, però que se'n recorden perfectament que va ser quan va arribar els primers quintos que van muntar aquesta banda. A més de cerveses, parlen de vins, perquè diuen que són un vi jove, però amb caràcter, amb accent britànic i fusta de guitarres elèctriques. Un boquet que pot recordar a referents, i això ens ho deien el dia del Sona Nou, com Oasis o The Strokes.

Ara mateix a Catalunya Ràdio anunciem que aquest disc, que es diu Havia de ser així, sortirà el dia 1 de maig. Per tant, avui mateix surt el nou disc de Sodi. I és que s'emmirallen en grups propers també, com els Pet Gelats en Busto, i confessen que veuen del pop, del new wave, dels 80, de l'indie dels 90 i del rock català de totes les èpoques. En directe, i això us ho podem assegurar perquè els hem vist saltar dalt de l'escenari com aquell que no hi ha demà, són un còctel que funciona amb múscul, sensibilitat i bon humor.

0: I avui, per parlar de Sodi, tenim a dos membres de la banda, que són Levandedes, veu i guitarra, i el Naïm Lutfi, al baix, i que ens venen a explicar per què havia de ser així.
1: Bé, havia de ser així és la manera que vam trobar que millor definia tot el que ens havia passat, tot el que ens havia portat a estar avui aquí, sentats en aquesta cadira, i era una manera de, com de jugar amb aquest atzar, però alhora celebrar-lo també. Era com dir, jolín, havia de ser així, estem aquí, tenint una banda de l'hòstia, tenint un disc que ens l'estimem moltíssim, amb un directe que creiem que ens representa molt bé, i havia de ser així, era la manera de celebrar el, que tot havia de passar per algun motiu i que aquí estem avui, aquí, i ja vixi bé.
0: Doncs avui surt, avui es presenta, i demà teniu una presentació d'aquelles, no sé si us ho havíeu imaginat, primer concert de presentació amb els Pets a Constantí.
2: No, no, la veritat és que no ens ho imaginàvem pas, ni fa uns mesos ni res.
0: Com va anar això? Algú va trucar al Lluís Gavaldà? O va ser...
2: Segur que va anar així, segur. Vaig ser jo mateix que li vaig... No, la Jordina, que, no, que es diuen igual. No, no, de fet, no sé com va anar, però el cas és que demà toquem amb ells i ens fa una il·lusió increïble, perquè és una manera molt bonica de començar la gira amb gent de casa, i els dos, de fet, encetem la gira, ells la segona part dels 40 anys al mateix dia. Llavors és com bastant xulo.
0: Vosaltres porteu, 4 anys i ells 40.
2: Sí, de fet, avui no sé on ho he dit, però que ells fan la segona part de la gira de 40 anys, això vol dir que tenen 41 anys de trajectòria i nosaltres tenim 21 anys. O sigui, la meitat dels anys de vida que ells giran.
1: Ja,
2: o sigui,
1: és
2: no? Dona com un valor afegit a tota la feinada que fan ells, com tant de temps. O sigui, és increïble.
0: Sodi, podríem dir que és una d'aquelles bandes que arriba al moment adequat perquè torna el rock and roll, cada cop hi ha més bandes del rock and roll al país, i a la vegada vosaltres insistiu molt que el que heu fet no és un producte de laboratori, sinó el resultat d'estar moltes hores al local d'assaig, amb molts concerts i moltes birres, també, no?
1: Sí, i també molts cafès amb llet, molts tallats i molta aigüeta, també.
0: Com desmitificar, ara?
1: No, no. A veure, fa poc de rockster, no? Però sí, hi ha dies de tot, hi ha dies que t'has de fer pel matí una aigüeta i recuperar. No, però sí que creiem que és... que al final és la manera que tenim d'expressar-nos, el so que ens surt quan creem, quan ens expressem, i sí que dona la casualitat que ara mateix és un moment que és molt, molt, molt maco i que ens obre un munt de portes i d'oportunitats davant nostre, i que creiem que les estem aprofitant i les hem d'aprofitar, i estem molt, molt contents de tot això, de tot ens està portant. I la veritat que sí, creiem que és sòdic, com que no enganya, al final el que veus és el que és. Som transparents, com ho assagem, com ho toquem, és com ens ho creiem, és com al final s'escoltarà el disco, i és com ens agrada treballar i com ens sentim molt ben representats, la veritat.
0: Escolta, la sal fa pujar la pressió.
2: Sí, això diuen.
0: A vosaltres no. O és una manera de que la tensió pugi quan sortiu a l'escenari?
2: Sí.
0: Una mica de sal i...
2: també. Sal, amb què es fa la sal? Amb llimona i...
0: Ah, amb tequila.
1: Sí, bueno, no? Va bé, va bé. Si pujar la tensió i amunt tot.
2: I cap amunt.
0: Rock de guitarra, suor, lletres que us miren als ulls. A l'hora d'escriure aquestes lletres, no sé si heu buscat referents del rock and roll, perquè una de les bandes que més us agrada també és The Who, de la qual feu una versió. Heu llegit les seves lletres i us heu inspirat amb el que feien aquestes bandes? O són lletres que heu escrit ara i que, no sé si el poeta l'Evan...
2: Bé,
0: té algun lloc d'inspiració directa?
2: Nosaltres, de fet, composem els dos. Som una mica així com Oasis, també, que tenen dos compositors. I
0: dos germans a la banda.
2: Sí, sí, com
1: si fossin. No som germans, però pràcticament...
2: És evident que no ho som, jo crec que es veu. Però sí, sí, composem els dos i, de fet, bueno, al final bevem dels mateixos referents, i això fa que també dins del grup doncs es vegi com a una unitat des de les dues visions, no? No ho sé si ens inspirem o no, o sigui, és evident que escoltem un tipus de música i que al final, d'alguna manera, se't queda alguna frase o alguna cançó, no? Definitivament, potser, és una de les frases que diem a dijous, i és el Definitely Maybe d'Oasis.
1: Sí, vull dir que... són referències que acabes pillant inconscientment, generalment, al final... tu t'empapes d'allò que escoltes i ets tot allò que t'envolta, i a l'hora d'escriure, doncs, de forma sense premeditar res, és inevitable que es vegi aquesta influència i aquesta mena d'aquest referent d'on surt tot, no?
0: Què deieu en el destí, vosaltres? O ningú n'heix après?
2: No ho sé. No, jo crec una mica. Crec una mica en que les coses passen perquè han de passar. Com... sí, sí, podria dir que
0: quan
2: sí.
0: Us vau imaginar que tindríeu una banda i faríeu un disc?
1: Mira... jo fa molt temps, sincerament. Jo tota la vida tenia moltes ganes de... O sigui, la meva música, la música m'ha acompanyat sempre. Recordo que tinc una foto, no sé quan ens devia tindre, amb una guitarra joguina, fent el cabra, mirant molta pel·lícula de bandes i tal. Recordo mirar la pel·li Sing Street, una pel·li de no sé quants anys, devia ser el 2015, 2014, i dir, jolín, jo vull fer això, i aquí estem, havia de ser així. Sí, crec que és algú que ens ha acompanyat sempre.

0: El gent em parla en una llengua que no conec, diu aquesta cançó, acaba així al final. No sé si la resposta està en el vent, com deia el Bob Dylan. Aquí hi ha uns quants clàssics, eh? Us inspireu, abans deies aquesta cançó, però està ple de clàssics aquest disc. I de referents de clàssics i de grans discos del rock i de grans cançons del rock, no?
1: És això, és el que comentàvem abans. Crec que és inevitable. Al final, no només a nivell de sonoritat, sinó que també les lletres acaben calant i acaben... participant de la identitat de cada persona i a l'hora d'un expressar-se doncs acaben sortint referències, metàfores, recuperes... Al final és això totalment, sí. I en aquest cas doncs no és excepció, que va.
0: Inspirats en el Britpop dels 90, però també en això amb Oasis i Blur, però també amb bandes de... Tu portes una samarreta dels Clash,
2: sí.
0: El clàssic London Calling... No sé, el teniu, aquest disco, o només el teniu en samarreta?
2: Jo crec que el tinc a casa, eh? Crec que un pare el té a casa, eh?
0: El senyor Dedes tenia molts discos.
2: Jo crec que sí.
1: El que no hi ha diversos. Anem fent 50-50, sí, tant.
0: Més coses que volem saber. He dit abans que formeu part d'aquesta nova generació de bandes que fan rock. Us sentiu, això, de la mateixa família que, no sé, el Dan Peralbo, per exemple, que va guanyar el Sona Nou, també, dels Minibus Intergalàctic, dels Hipnosi, de, no sé, de Ludwig van?
2: Sí, home, és evident que al cap i a la fi, doncs, són grups amb els que sembla que estem compartint escena, no? I em sembla molt bonic perquè alhora som... Bueno, pues és molt xulo compartir amb gent així, molt, molt maca i que fan coses tan xules. La veritat és que està bé que tornin les guitarres i que tornin d'aquesta manera tan bé, perquè crec que hi ha molt de nivell en aquesta nova onada de rock català.
0: Parlant un dia amb els Hipnosi, deien que el promotor que munti un concert o un festival amb aquestes bandes de rock ho petaria.
1: 100%. De fet, això és un tema que havíem parlat més d'una vegada al grup, que era com, així com en el seu moment s'havia fet... Era l'Estadi Olímpic, no? Que era Pets...
2: No, home, l'Estadi Olímpic no. Vam fer el Sant Jordi.
1: El Sant Jordi, però de dir...
0: Sau, sopa,
1: Pets,
0: tal... Els Pets i Sang
1: Traït. Doncs ara...
0: Però cadascú feia un estil diferent.
1: 100%. Igual com ara, no? Que al final, doncs, tots estem fent rock, tots tenim guitarra, baix, bateria i, bueno, altres tecles també, però cada un és del seu pare i de la seva mare i sí que seria una molt bona oportunitat que algú ens reuneixi dalt del mateix escenari i festa, no?
0: Ja ho deia Shakespeare, però també ho diuen el Sodi. Ser o no ser? Ser!

0: m'he oblidat de dir qui sóc jo. Acaba així aquesta cançó que signa l'Evan.
1: Sí, sí.
0: Com és que t'has oblidat de dir qui ets tu?
1: Bé, la cançó l'acabes de resumir. Vull dir, és una mica aquests dubtes existencials de no saber qui ets, en el que de vegades a la vida t'hi trobes, no? De pensar, no sé si no sé qui sóc, no sé cap on vull tirar, què vull fer, si actuo de certes maneres perquè hi ha certa gent al davant, com realment, no? Es fa aquesta pregunta a la cançó i doncs arriba a la conclusió de que el que s'ha de fer al cap i a la fi és actuar i després ja demanaràs perdó i ja reflexionaràs.
0: Allò amb què passa. Sí, sou directes, sou joves i us dieu Sodi. El primer disc es diu Havia de ser així. Ja està clar que és una banda molt recomanable. Veu quedar segons en aquest Sona Nou de l'any passat i ha començat ja la vostra carrera imparable. Ens va sorprendre, vau fer una performance a les Rambles de Barcelona presentant aquesta versió dels Who, My Generation, que l'heu adaptat i l'heu reinventat en català. Què va passar aquell dia?
1: Aquell dia va ser... Bueno, van passar moltes coses. Primer que quasi, pujant cap aquí a Barcelona amb cotxe, quasi tenim un accident de cotxe.
2: Sí. No, no.
1: Sí, va ser espectacular.
2: De pel·lícula. Però havia de ser així.
1: Havia de ser així, sí, dèiem això. No, bueno, no. Vam arribar allà a la gravació, a les Rambles, d'una manera estrepitosa, de sobte el pàrquing, no sé, moltes coses van passar. Però el fet d'estar allà a les Rambles volíem com reivindicar una mica, no? La nostra generació, qui érem, que no només es fan coses d'una manera, sinó que nosaltres estem disposats a fer-les d'una altra
0: i la gent esperava, no?
1: I la gent esperava, feien vídeos. La veritat és que vam al·lucinar. Era una mica la idea, fer una acció de carrer també per aprofitar per fer difusió d'aquest nou single i també el fet de venir aquí a Barcelona, que a nosaltres és una cosa, no?, que de vegades doncs, ens costa fer-nos veure per aquests jocs i era una bona oportunitat per vindre aquí a Barcelona i reivindicar la nostra generació.
0: Aquesta cançó ja la vau fer pel Sona Nou quan us vam demanar una versió, però avui volem tornar-la a posar. És My Generation, la meva generació. Uau!

0: només dura 2 minuts, però és una descàrrega total, amb la lletra adaptada, parlant de la dificultat per trobar habitatge, parlant de la gent jove, i, per tant, d'aquesta generació que són el Sodi i que encarnen perfectament aquesta història, aquest disc que acaba de sortir, que avui l'estrenem aquí a Catalunya Ràdio, perquè avui és el seu dia d'estrena, 1 de maig. Més coses que volem saber del Sodi, estem ja al final, recta final, La Marieta és una altra de les cançons que formen part d'aquesta referència. Hi havia una frase el dia, quan vau venir el segon nou, que deu que feu poc rock.
1: Poc rock.
0: Bueno, és rock. En canvi, ho feu bastant de rock.
1: No? Fem bastant de rock. És rock, però no és molt
2: poc
1: rock.
2: Poc rock, però si poc rock, rock prou, prou rock, no? Sí. No, sí.
1: Sí, és rock, al final és rock, però bé, hi ha una clara influència del pop a l'hora de produir. No ens surt de manera natural, eh? Nosaltres, com que ens agradaria ser més rock del que som, eh? Però després arribem allà i no sé què ens passa i ens rellem. I
2: bueno, diem... som uns romàntics també a vegades. I,
1: sí, som... Les lletres sí que és cert que no són gaire
2: sí,
1: rock.
2: Sí, és un rock, però al final poc perquè és a la nostra manera i perquè potser amb el concepte de rock preestablert o el que tu entendries i trobaries a la Viquipèdia, doncs com que tampoc t'hi acabes de sentir còmode i per no etiquetar-nos més del compte, doncs poc rock, ens creem nosaltres la nostra etiqueta i avall.
0: El disc l'ha produït amb el Nacho Pascual, que era dels Bongo Botraco, aquells que va fer el Chipirón, i no té res a veure amb la seva música, i ell diu que s'ho ha passat molt bé gravant aquest àlbum, però sobretot hi ha una cosa que vosaltres expliqueu, que l'heu fet sense trampes, elèctrics, com l'esteu dalt de l'escenari. La gravació va ser també igual d'energètica quan feu un directe?
1: Sí, bé, la gravació, de fet, la idea era portar la sonoritat del directe i exposar-la en el que és la gravació. També perquè hi hagués com aquesta mateixa contundència, aquesta força, i la idea era una mica aquesta, o sigui, literalment portar-lo del directe a la gravació. Llavors, sí, estàs en lo cert. Vull dir, hem intentat fer això.
0: En un grapat de concerts, Constantí, demà amb els Pets, però també la Fira de Vilaseca, de música emergent, a Barcelona, a l'antiga Fàbrica d'Am, al Cervo del Camp, al Festival Itaca, a Malgrat. Vaja, teniu moltíssims concerts ja per començar a fer aquesta gira de presentació. I no sé què dieu a la gent que us vingui a veure, què els dieu que trobaran? Perquè el film de promoció diu un disc per escoltar el cotxe a casa, però també en directe.
1: Home,
0: sobretot en directe.
1: Sobretot en directe, sense cap mena de dubtes, el directe és el nostre fort i recomanem que ens vingueu a veure en alguna de les nostres dates, perquè de ben segur que moureu el peu, el cap o potser més coses.
0: Marxeu amb la Marieta. Existeix la Marieta?
1: Sí que existeix, sí.
0: Li heu dedicat aquesta cançó per alguna cosa especial?
1: Li hem dedicat, bueno, perquè és... bueno, els amors van, vinen, fan mal al cap, fan mal al cos, i li vam dedicar això perquè ens agrada molt.
0: Doncs és la Marieta de l'Ullviu.
1: Sí, sí.
0: Molta sort, Sodi. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Posem una mica de sal a la vida, que val molt la pena.
2: I tant.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Milers de persones s'han manifestat arreu del país aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
2: La pau és l'existència de justícia social, també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
3: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
1: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. Més notícies. Trump ha assegurat aquesta matinada que prendrà el control de Cuba gairebé immediatament, però ha assegurat que abans acabarà la feina a l'Iran. El president nord-americà ha fet aquestes declaracions durant un sopar privat a Palm Beach, a Florida. És el primer acte que Trump fa fora de la Casa Blanca després de l'intent d'atemptat que va patir la setmana passada. El govern de Grècia ha informat que la majoria d'activistes de la flotilla Global Summit, interceptats dijous per forces israelianes quan es dirigien cap a la França, de Gaza amb ajuda humanitària, ja han començat a sortir del país. Segons el Ministeri d'Exteriors grec, de les 176 persones desembarcades a Creta, una trentena han estat traslladades a un centre mèdic de Sitia, mentre que la resta han estat conduïdes al principal aeroport de Creta per començar el retorn als seus països d'origen. Dimiteix el director de la presó de Puig de les Basses després que 3 reclusos s'hagin suïcidat al centre. Des de principis d'any, 5 interns s'han tret la vida en presons catalanes, l'últim dilluns en aquest centre penitenciari de Figueres. El grup musical Ginestar ha engegat aquesta nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc, Gira tot igual però diferent. Ha estat en un concert a les escales de la catedral amb les entrades exaurides en l'últim cap de setmana del Festival Estrenes. El projecte Easy Catalan, que ajuda a aprendre català a persones d'arreu del món, ja té gairebé 40.000 subscriptors a YouTube. Ensenya català de manera pràctica amb vídeos de parlants de tot el territori i acaba de guanyar el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. Creat fa 8 anys, ofereix contingut audiovisual a les xarxes per ajudar persones d'arreu del món a aprendre català des d'una perspectiva pràctica. El seu canal de YouTube, amb prop de 40.000 subscriptors, ofereix vídeos de parlants de tot el territori a qui es fan preguntes diferents, com ara quin menjar els agrada més. Així s'aprèn el català real del carrer, segons Andreu Monfà, que és un dels impulsors del projecte.
4: El nostre contingut és un complement a l'aprenentatge, no? Els nostres vídeos no són vídeos gramaticals, explicatius, doncs vinga, 15 minuts en què et parlaré dels pronoms febles. No, sinó que per algú que aprèn la llengua i que està interessat en la cultura, és un contingut fresc, en un format atractiu, que et motive a seguir en contacte amb la llengua.
1: També fan un podcast que té 30.000 descàrregues al mes i organitzen cursos en línia, grups de conversa o clubs de lectura. Esports, el Girona ha perdut per 0-1 a Montilivi davant del Mallorca amb un gol de Samu Costa a la primera part. Els gironins encadenen la tercera derrota seguida i ara són 16ens amb 38 punts a 4 del descens provisional. El Barça juga aquest dissabte al camp de l'Osasuna. El tècnic Hansi Flick diu que no es marca cap escenari per aconseguir el títol de Lliga, que podria arribar matemàticament aquest cap de setmana. A la Lliga Femenina de Futbol futbol. L'Espanyol ha perdut 3-1 al camp de la Lama de Múrcia. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club a les 12. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut 5-0 a la pista del Palma en partit de Lliga. I a la Lliga Sobal d'handbol, el Fredking Granollers ha guanyat el Cangas per 33-25.
0: Fins aquí les notícies.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: A inicis del segle XX, l'imperi austro-hongarès era una de les potències més importants d'Europa. La declaració de guerra a Sèrbia l'estiu del 1914 va ser la guspira que donaria inici a la Primera Guerra Mundial i que portaria finalment a l'imperi a la seva desaparició. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
7: 300 grams de paraules,
8: mig litre d'actitud,
7: una cullerada de silenci,
8: dos reflexos de llum,
7: 5 quilos de cadira
8: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
7: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
5: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
9: Contes, novel·les, poemes, cançons...
5: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.

Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Jo mateix. Miqui Puig, els plats et diu hola. Arrenca la nova sessió de ball. De dilluns a dijous. Aicat a la Ràdio Inquieta, a les 8. A migdia, els servidors de streaming, sempre a 3Cat Cultura. I en una aplicació bonica que hauries de dur el teu mòbil. Ben bé al costat del temps que farà. El temps que farà avui aquí serà moderat. Amb el fred que pertoca, però entrarem amb escalfor a mesura que les cançons ens portin cap a una sessió única. Perquè cada artada és única, perquè l'ordre mai és el mateix. I el locutor, el seleccionador, el DJ, l'home als plats, sap que el que passarà avui és mel en boca. I comencem a Bilbao. La cançó es diu Bilbao.

darrere el projecte Icochering, la francesa Marie Merlet, que des de Londres fa maldícies i delicatessens com aquesta a Bilbao. Diu que Bilbao va trobar la pau, que va trencar amb el seu passat. L'àlbum es diu Soft Centro i la gent d'Stereolab han dit que és el disc de l'any. Petites meravelles, descobrir-te el que més ens agrada a casa. Bilbao, d'Icochering, i torna a Aparat.

Neko Skips a Name, Apparat torna, Sasha Ring torna a tenir disco, un home que ha creuat unes quantes dècades, que ha deixat petja, torna amb la seva marca inconfusible, aquesta electrònica elegant carregada de melangia i una peça per recordar Jaicat de la Ràdio Inquieta.

0: amb un vestit fet a mida. Absolutament 90s. Aquesta nova artista, Lucy Morey, arriba amb la Belladonna. El que té ara tenir moltes eines a l'abast per crear gèneres en un plis-plas. La cançó, però, s'ho val.
1: Pista de fusta. La secta. La secta del ball. Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix batcanal de sempre.
0: Una mica de tecnopop. Jeremiah Cain, Never Gonna Miss You. Que els sintetitzadors ens portin un lloc millor, fills.

Evidentment que són de Califòrnia. Es fan dir Jeremy Kain i barregen el heavy de peluques de lac als cabells, molt dels 80, amb peces com aquesta on els sintetitzadors et fan creure que ets Stranger Things. Never Gonna Miss You. El revival dels 80 que no s'esgota. I els revivals no arriben mai si no arriba una peça que has ballat. Bizarre Birri ha fet la versió de l'Insomnia, de Faithless. Kano Koto Kolo Mix. Us juro que es diu així, Kano Koto Kolo Mix. És Bizarre Birri des de Berlín fent una versió del mític Insomnia, de Faithless.

Insomnia, el mític track de Faithless en aquesta revisió de Bizarre Billy. Kano Koto Kokox Mix, així ens es diu i us ho juro, per Déu Nostre Senyor. Sempre ens ha agradat aquesta artista berlinesa anomenada Angel Schneider. Pusher és el més nou d'un repertori que sempre toca el tecno amb elegància, amb tanta elegància que podria ser el cuir d'un cotxe antic, impolut, acabat de sortir de la revisió.

0: màxima elegància. Cada cop que arriba un tracte de Schneider, l'hem de sentir, l'hem de gaudir i l'hem de viatjar junts. Ets aïcat de la Ràdio Inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. Un recés, un moment de joia, per ballar o per gaudir. Tria com vols gaudir, la nostra missió, però sobretot fes boca orella.
1: Maquem música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: és electrònica.
1: El cos et demana Pista de Fusta.
0: Music makes me happy. Quan la peça es diu així, sap de què parlem. El projecte es diu Oka.

són australians. Es diu Anoka. I el remix de Raw Audio fa que aquesta Music Makes Me Happy sigui imprescindible d'un grup que es diu Oka, a un projecte que es diu Yolanda Be Cool. Get Down, amb la col·laboració de Traxman.

un sampler que tu pensaves que ja estava massa vist. Resulta que si el poses a lloc i l'acompanyes d'una peça irresistible, ho tindria. També són australians. El projecte es diu Yolanda Be Cool. I Traxman li va posar en aquest rap irresistible. S'ha ubicat a la ràdio inquieta. I ara goita que fan. Lenny Fontana, Jasmine Lobel i aquest If You Want Me. Soul, funk, house i la vida sencera.

la versió de Tim Cullen, el Tim Cullen Extended Mix d'aquest See Through You de Trilucy, sense cap mena de manies. M'aixambren, m'aixacen i es fan seus el so dels 90s, aquests pianos urgents de les raves, de les discoteques, dels pantalons, gairebé fins a les xelles. El 2006, Luke Fiasco debutava amb el seu disc, assessorat pel seu amic King West. Ara arriba un remix de Daydreaming, una de les peces mítiques d'aquest debut. M-Stars. Remix. 2006, revisitat ara.

Ystävä ystää, trenkama lyys. Ystävä ystää, trenkama lyys.

Això és un Mare de Déu Senyor, Library Fighter, amb un exercici totalment de diversió. Es brena el Don't Leave Me This Way, la versió que havíem fet de Commoners, del clàssic de Soul, arriba ara amb una nova animalada. Nova York, Los Angeles, la canalla que té elements a la mà i cançons que es diuen Control, encara que això que signatura per mi és fora de control. La nova saba de productors del món fent sacsejar el Bullerengue.

Si són servits, arriba al final de la pista. Es diu Atura. És un productor jove que fa vida entre Los Angeles i Nova York en el seu ordinador per petre coses com aquesta. Control. El meu nom és Miqui Puig, els plats. I cada tarda venim a la pista a ser millors persones. Sigueu feliços, balleu. Demà hi torna a haver-hi pista de fusta de dilluns a dijous a les 8. Sempre que ho desitgis a Trescat Cultura. I en un històric que no s'esgota. Cascade, I can make you love me. L'amor, la vida i el ball, sempre a les nostres mans. Sigueu feliços, balleu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Els Estats Units retiraran 5.000 soldats d'Alemanya durant el pròxim any. Així ho ha anunciat el Pentàgon aquest divendres. La xifra representa un 15% de les forces nord-americanes desplegades al país, on actualment hi ha uns 35.000 militars. Aquesta retirada de militars redueix el nombre de soldats nord-americans a Europa a nivells previs a la guerra d'Ucraïna. L'anunci arriba després que Donald Trump insinués a principis de setmana una mesura d'aquest tipus. Ho feia en resposta a unes declaracions del canceller alemany Friedrich Merz, que considerava que l'Iran estava humiliant els Estats Units en les converses de pau. Paral·lelament, Trump ha rebutjat l'última proposta de l'Iran per acabar amb el conflicte. El president dels Estats Units assegura que no està satisfet amb l'oferta que els iranians els han fet arribar a través del Pakistan.
2: Ells volen arribar a un acord, jo no. No estic satisfet amb la proposta, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però jo no estic satisfet amb l'oferta.
1: Trump ha assegurat aquesta matinada que prendrà el control de Cuba gairebé immediatament, però ha assegurat que abans acabarà la feina a l'Iran. El president nord-americà ha fet aquestes declaracions durant un sopar privat a Palm Beach, a Florida. És el primer acte que Trump fa fora de la Casa Blanca després de l'intent d'atemptat de la setmana passada. Més notícies en format breu. Almenys 13 persones han mort aquest divendres en diversos atacs aeris israelians al sud del Líban, segons ha informat el Ministeri de Salut libanès. 8 de les víctimes són un infant i dues dones que han mort en bombardejos contra la ciutat de Habush, després que l'exèrcit israelià n'ordenés l'evacuació. Malgrat l'alto el foc vigent des del 17 d'abril entre Israel i el moviment de Hezbollah, continua l'escalada de tensió al sud del país. Milers de persones s'han manifestat arreu del país en el 1 de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. Les reivindicacions de l'1 de maig han marcat el tret de sortida de la campanya electoral andalusa, mentre que el candidat popular Juanma Moreno Bonilla ha implorat una majoria sòlida per poder governar sense lligams amb Madrid. El president espanyol, Pedro Sánchez, confia que el PSOE recuperarà la Junta. El govern de Grècia ha informat que la majoria d'activistes de la flotilla Global Summit, interceptats dijous per forces israelianes quan es dirigien cap a la Franja de Gaza amb ajuda humanitària, ja han començat a sortir del país. Segons el Ministeri d'Exteriors grec, de les 176 persones desembarcades a Creta, una trentena han estat traslladades a un centre mèdic de Sítia, mentre que la resta han estat conduïdes al principal aeroport de Creta per començar el retorn als seus països d'origen.

0: El gimnasta han arrencat aquest divendres de la nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc, Gira tot igual però diferent. En el marc del Festival Estrenes, ho han fet amb un concert a les escales de la catedral que tenia les entrades exaurides de fa setmanes. Girona, Fèlix Martín.
1: Gira tot igual però diferent és també la desena i última cançó d'aquest nou disc de Ginestà, una cançó despullada d'ornaments a dues veus i una guitarra, amb la que els germans Serrasolses van més enllà de les cançons dolces d'amor. Ho explicava la mateixa Júlia Serrasolses.
2: I és una cançó que fem com si estiguéssim explicant-li al nostre avi, a l'Eudald Serrasolses, que era un pintor, com estem ara, tot el que ens ha passat, i també fem una mica d'anàlisi de com està el panorama actualment, no? I aquí, no només a nivell de panorama musical, que ens està passant a nosaltres, sinó també a nivell de situació actual, a nivell sociopolític, no?
1: Ha estat el primer concert oficial d'una gira que els portarà aquest estiu per tot el país.
0: Esports, el Girona ha perdut per 0-1 a Montilivi davant del Mallorca amb un gol de Samu Costa. La primera part, els gironins encadenen la tercera derrota seguida i ara són 700 amb 38 punts a 4 del descens provisional. El Barça juga aquest dissabte al camp de l'Osasuna. El tècnic Hansi Flick diu que no es marca cap escenari per aconseguir el títol de Lliga que podria arribar matemàticament aquest cap de setmana. Flick recupera Rafinha i Marc Bernal. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut 3-1 al camp de la Lama de Múrcia. Aquest dissabte, el Badalona Women rep l'Atlètic Club a les 12 del migdia. Sinner i Zverev jugaran la final de la Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fields i Zverev s'ha desfet del belga Blocks. I també afegim més en esports, que en futbol sala l'Indústria Santa Coloma ha perdut 5-0 a la pista del Palma en partit de Lliga, i a la Lliga Sobal d'handbol el Freiking Granollers ha guanyat el Cangas per 33-25.
3: Fins aquí les notícies.
4: En la Setmana de la Llengua donem veu als nou parlants del català.
5: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
6: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
7: És útil per informar-se i entretenir-se.
8: Per donar-nos veu.
9: Per descobrir un munt de continguts en digital.
3: El català, una llengua oberta al món.
4: Una llengua que obre portes.
3: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música. Escoltes i Cant. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT. Dedicat a la gent que porta ulleres, arriba l'hora del cel obert. Que sí, xiquet, que ja toca hora de reivindicar-nos, que ho passem molt malament. Que ens fiquem a la platja i quan sortim no sabem trobar la tovallola. Que les perdem a qualsevol puesto. Que les tenim brutes, sí. I què passa? Tres dits de merda. Total pel que s'ha de veure. Però també som persones. També ens passa sang per les venes. També tenim drets. I avui volem reivindicar-los i fer una crida a tots els quatre ulls del país per aixecar-se i dir, què coi, jo també vull ser guapo.

Els Cool Jacket, que volen entre baralla i baralla també ser guapos i no tenir aquesta picor als ulls que els ve quan no porten les ulleres. I és que això passa molt, xiquet. Sovint el que fem és treure'ns-les per quan ens fan una foto pensant-nos que així som més guapos i no. L'únic que fem és cara de titot encara més, cara de miop que no veu tres dalt d'un burro. Mira el Marc Parrot. Ell es posa ulleres fins i tot per veure-hi malament.

Mar Parrot, i aquestes cançons tan característiques seves d'uns discos que s'haurien de reivindicar tots sencers. Aquesta és l'Interferència del 2007. Aquí estem, doncs, avui, parlant d'ulleres. Aquestes que te deixen una marca aquí al nas per tota la vida i que tenen una tendència natural a amagar-se just a la cadira on t'hi has de seure a sobre. I després, au, torna, perquè barates són, barates, ui. Quan te n'has de fer unes de noves, mare de Déu, senyor.

Els Boys of Summer, la millor cançó del Don Henley en solitari. Ves que no sigui perquè la música és del Mike Campbell, el guitarrista dels Heartbreakers, però aquesta lletra, hòstia, és molt maca. Aquest punt de nostàlgia i aquí aquest moment de la tornada quan diu que ell encara la pot veure amb ella, amb la pell torrada del sol, caminant a poc, somrient i amb les ulleres de sol posades. Bueno, és el que té Califòrnia, que com que fa bon temps, doncs has de sortir de casa amb les teves Ray-Ban, tipus David Carabén. Els Mine no. Els Mine el que fan és deixar-se d'ulleres, perquè quan se les posen ho veuen tot negre.

Buah, quines rodanxes de pop intens que foten els Mind i que han fotut tota la seva vida. Com és possible que aquest grup no hagi triomfat com es mereix? Chapó, tu. Chapó ara i chapó sempre. Sempre els he reivindicat i sempre els reivindicaré. El Kireki, ella, bueno, és presumida també, no es vol posar les ulleres i després, doncs clar, ensopega per tot arreu.

I probably need glasses, lucky ducky, que jo diria que sí. No, probably no. Posa-te-les. Ni que siguin d'aquestes que són graduades i de sol, que no canten tant. I a més aquí les ven, molt bé de preu. La Tracy Ullman,

La Tracy Ullman, que es posa les ulleres de sol per amagar-se darrere d'elles i no haver de mostrar els seus sentiments. Els Black Country i New Road, en canvi, ells se senten invencibles quan porten les ulleres de sol, com si fossin un Scott Walker modern. Imagina't el poder que tenen aquestes ulleres, que fins i tot els surt més bé parlar amb les noies que volen lligar.

0: Black Country New Road i aquest magna opus que és el Sunglasses, publicat el 2019.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Aquí estem, al Celobert, repassant tot tipus d'ulleres grans, petites, de cul, de got i també de sol, com les que necessiten els Timbuktu 3, que, com que són molt de la broma, diuen això de que el futur és tan brillant que gairebé m'he de posar ulleres de sol per poder viure'l.

The future's so bright, I gotta wear shades. Els Timbuk 3 que donen ara el relleu al Duende Callejero. Que ells els passen com a mi, bueno, que se'ls hi trenquen. Jo no sé quina espècie d'atracció que hi ha entre el meu cul i les meves ulleres, però sempre acaben fer-se petons, ja sigui el sofà, el cotxe, i després quan me les torno a posar em queden tortes i dius, au, vinga, a tornar a l'oculista.

Les gafes rotes del duende callejero, que serien l'antítesi de les ulleres de la bibliotecària, aquesta dona que ha enamorat els My Morning Jacket, fins al punt d'anar cada dia allí fent veure que estan estudiant, quan en realitat l'únic que volen és que es tregui les ulleres i es deixi de recollir el cabell. Ai, que punyeteros que sou!

My Morning Jacket i aquest Librarian, del Evil Urges, del 2008, en un cel obert dedicat als orelluts. No, als orelluts, no. Als ullaruts, que és molt diferent, eh? Un orellut, nen, és aquell que té uns pàmpols així de grans i sembla que sigui parent llunyà de Dumbo. No, va, estic per la feina. I convidant a la Millie Jackson, que va ser descoberta pel Benny King, sí, el del Stand By Me, en una discoteca, ballant, i li va dir, tu has de fer cançons. I així com va ser que aquesta cantant natural de Georgia va esdevenir una diva de la música disco i també ens va regalar una cançó d'aquelles de... Bueno, com per veure la vida millor, saps? Que ens fan falta unes ulleres amb els vidres de color de rosa.

La Millie Jackson, aquí amb aquesta balada, dient que s'ha de posar les ulleres de color de rosa perquè no vol veure l'openco que és el seu marit o la seva parella, que no para d'enganyar-la i dir-li mentides. En canvi, el Randy Newman, nen, el Randy parla d'experiència pròpia. Tothom que el coneix sap que sempre ha anat amb ulleres i ell en aquesta peça parla de quan era petit i son pare un dia el va despertar i li va dir vinga, ja et toca treballar, et portaré allí a fer feina manual i ell, pobre, se'n va adonar que no servia per aquestes coses. Només li faltava després anar al col·le i que tots els seus companys de classe, amb aquella crueltat típica que té la canalla, li diguessin quatre ulls, quatre ulls. Pobre Randy.

En Randy Newman, que ens porta ja al final del programa i l'acabarem amb els En Guy En Guy, un dels clàssics i pioners del rock català de la dècada dels 80, amb aquestes sonoritats techno-funk i un líder carismàtic com era el Jordi Bastard. Amb les seves ulleres de sol, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 2 de maig del 2026, avui El Suplement tertúlia, en ple cap de setmana llarg, amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Jalón. No tanquem per festes. Amb ells comentarem l'experiència de Marina Alaminos 24 hores a Barcelona intentant parlar única i exclusivament en català. El forn, el taxi, el supermercat, el cine, el bar, el gimnàs, el banc, a la farmàcia... Com li ha anat? Se n'ha sortit? A les 10, com sempre, a l'hora negra de Maica Navarro. Avui que conversem amb una llegenda del Barça que debuta com a escriptor, és José Mari Vaquero. L'hem anat a veure a Sitges.
2: Recordo Johan, quan vaig signar aquí, em va dir... Escolta, posa't ahí un minut i no corres, i has de veure el lloc. I aleshores jo vaig parar... Bueno, que...
1: A un entrenament, això?
2: No, a un partit. A un amistós, partit? Sí. Amistós.
1: No corris.
2: Mira un parell de minuts, no corris. I mira el lloc de lo nostre i el de l'altre. I al acabar el partit em va dir, José Mari, correr mucho no quiere decir correr bien. I aleshores això és una mica el que va passar després de la meva operació. No? És a dir, vaig tenir una transformació de trobar el compromís per mi mateix i aleshores em vaig fer amic de la recuperació.
1: Avui a quarts d'11, José Mari Vaquero, una llegenda blaugrana. A les 11 també, les aventures del Xavi Aldecoa, avui ens porta fins a Sud-àfrica. Avui que també ens visita l'escriptor Matthew Tree, un home que té accent anglès, però que després de tants anys a Catalunya pensa en català. La Rebeca Rodríguez i el Joan Callarí se'ns portaran les pantalles i el cor i acabarem, com sempre, preparant el dinar amb el Pep Noguer, avui que també El Suplement, evidentment, ens sumem a aquesta setmana de la llengua que hem fet aquests dies a 3CAT. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
3: Hola, bon dia. Donald Trump reactiva la guerra aranzelària i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve.
4: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els aranzels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
3: D'aquesta manera, Trump segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. En aquest país, els Estats Units retiraran 5.000 soldats d'Alemanya durant el pròxim any. Així ho ha anunciat el Pentàgon aquest divendres. La xifra representa un 15% de les forces nord-americanes desplegades al país, on actualment hi ha uns 35.000 militars. Aquesta retirada de militars redueix el nombre de soldats nord-americans a Europa a nivells previs a la guerra d'Ucraïna. La flotilla Global Sumut assegura que els dos líders del comboi humanitari detinguts dijous estan sent traslladats a Israel, on està previst que arribin avui mateix. L'organització també denuncia que l'exèrcit israelià ha torturat els dos activistes. Són l'espanyol, d'origen palestí, Saif Abu Kishek, i el brasiler, Tiago Ávila, que dijous van ser interceptats en aigües internacionals davant les costes de Grècia. En un acte de campanya electoral a Andalusia, el president espanyol Pedro Sánchez ho ha qualificat com una vulneració del dret internacional.
5: Es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
3: La resta d'activistes de la flotilla ja ha començat a tornar cap als seus països des de l'illa de Creta. Segons alguns testimonis, una trentena han hagut de rebre atenció mèdica per la violència física dels militars israelians. I a casa nostra, el Departament d'Educació ha registrat més de 1.800 casos, possibles casos, d'assetjament escolar des de principi de curs, segons dades a les quals ha tingut accés 3CAT Info. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. Aquest dissabte es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Milers de persones es van manifestar ahir arreu del país pel primer de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també es van sentir crides a aturar la guerra i també contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte de l'Iran per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
6: La pau és l'existència de justícia social, també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
7: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
3: 33 persones han mort a les carreteres catalanes en els primers 4 mesos d'aquest any. Són 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. De les morts que s'han produït, 14 han estat de motoristes. Pel que fa a ferits greus, se n'han registrat 207. És un 6% menys que el 2025. Guillermo Villuendas, subdirector del Servei Català de Trànsit, destaca que la reducció de la sinistralitat es dona en un context de més desplaçaments.
8: Respecte del 2025, que hi ha un increment de la mobilitat, o sigui, tot i que hi ha un increment de la mobilitat del 3%, estem parlant doncs, que estem reduint, no?, amb un 40% les víctimes mortals i amb un 6% els ferits greus, també.
3: I de la cultura, el Ginestar van arrencar ahir a la nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc. Gira tot igual però diferent. En el marc del Festival Estrenes ho van fer amb un concert a les escales de la catedral que tenia les entrades exaurides des de fa setmanes. I en esports, el Girona ha perdut per 0-1 a Montilivi davant del Mallorca. Els gironins encadenen la tercera derrota seguida i podrien acabar la jornada a un punt del descens. El Barça juga avui al camp de l'Osasuna. El tècnic Hansi Flick diu que no es marca cap escenari per aconseguir el títol de Lliga que podria arribar matemàticament aquest cap de setmana. Sinner i Zverev jugaran a la final del Masters 1000 de tenis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils i Zverev s'ha desfet del belga Blocs. I acabem amb el temps cap de setmana, amb temps canviant i insegur. Ruixats durant el matí, localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya central. El cel estarà molt ennuvolat al llarg del matí, una mica més trencat al migdia i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Laia té 13 anys. Fa de traductora dels seus pares des que van arribar a Catalunya el 2023.
10: A l'Ajuntament, a les entrevistes de l'Institut, al metge, portem 3 anys traduint.
9: El Rui, de 15, també ajuda la seva família.
11: Quan vam anar a urgències, vaig haver de fer de traductor i la vaig cagar. Em vaig estressar moltíssim.
9: Molts menors, fills de famílies migrants, assumeixen una responsabilitat que no els pertoca. Marta Arumí, investigadora.
12: Quan els posem a sobre aquesta por de no entendre, la preocupació.
9: Xifré Amorós, psicòleg.
13: Per exemple, en un desnonament que un infant faci de mediador o d'intèrpret, això hauria de ser sancionable legalment.
9: Solidaris.
0: Amb Mercè Folch.
9: Petits traductors.
0: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: L'esperit de cap de setmana també és al mans del Quim Rutllant. Arrenca el cap de setmana. Cultura d'arrel.
14: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura popular i l'associacionisme, com sempre, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Primer cap de setmana de maig, marcat sobretot per les festes de la Santa Creu, que demà diumenge arriben al seu punt àlgid en molts municipis d'arreu de Catalunya i que té formes molt diferents. I una representació que hi haurà a partir de demà mateix molt lligada a una creu, en aquest cas, al Vall del Sant Crist de Salomó, que com cada maig es representarà els diumenges, quatre diumenges, en aquesta població del Tarragonès.
1: Ja tenim documentades, des de principis del segle XVII, ja tenim documentades, documentats pelegrinatges, romeries, que venien a Salomó a buscar la protecció del Sant Crist.
0: Més coses que passen aquests dies. Avui se celebra la Sagrada Família de Barcelona, la cloenda de la temporada de passions d'aquest 2026.
2: Doncs bé, el que farem serà una petita mostra, molt condensada, però l'essència del que és la passió, en aquest cas a les 9 quan arrencarem es farà el judici davant Pilat, per seguir amb la crucifixió, o sigui, carrer Camí Calvari, crucifixió i davallament de la creu, acabant amb l'Agnus Dei i tot amb música en directe.
0: I a Pineda de Mar, mostra de teatre amateur que agruparà grups de teatre d'arreu.
3: Sí, mostra-nos tu aquell teatre fet per amor a l'art, no? Per aquell teatre que no té...

0: Avui a les 8 al Casino Menestral Figarenc, presentació del primer treball dels Floresta. És Esclat de maig, n'hem sentit l'últim dia de Quatre Camins.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí. A Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllan.
0: Comencem el Mans amb una campanya de micromecenatge, com vam fer la setmana passada, i és que està a pocs dies d'acabar la campanya que tenen endegada la gent de La Coixinera, de Mataró, a Maresme, per publicar un nou treball que ha de sortir en breu. Dani Álvarez és d'aquesta formació. Bon dia, Dani.
2: Bon dia.
0: Darrers dies per participar qui vulgui en aquesta campanya de micromecenatge. Per tirar endavant un nou treball de La Coixinera, quins són els eixos del treball que presentareu?
2: Bueno, l'eix central és el ball. El ball en català, per tant, els gèneres que en són propis, bueno, els gèneres de parella, els gèneres de grup, i també, doncs, hi ha una part molt important de materials que hem recuperat, que hem recuperat del cançoner de Pineda Sada Llorenç, a l'obra El cançoner popular del Dix Flavilaires. De fet, estem a punt de fer un disc monogràfic més endavant de tot el repertori d'en Borina,

0: perquè tenim la Masurca, que l'hem gravada i feia temps que li tenim ganes, i sortirà aquí, ja tindrem el Xotis, el Pas Doble, la Masurca, per tant, en podíem fer, i llavors hi ha una altra part que són, serien les cançons de Mataró, que també les hem gravat.
1: Per tant, material n'hi havia de sobres per fer aquest treball, i 25 anys després de l'estrena del grup, amb una trajectòria, diguem-ne, que ha deixat elements ja que són imperdibles de la música d'arrel al nostre país.
0: Doncs gràcies per dir-ho. Nosaltres estem molt contents del que hem fet, i sí, és veritat que hi ha moltes propostes que a nivell local o a nivell nacional, doncs, sí que han reeixit i s'han consolidat.
1: De fet, sortíeu d'alguna manera a la Fira Mediterrània l'any passat amb aquesta celebració dels 25 anys del Sarau, que era el primer treball. Era com una mena de com ho diríem, reivindicar l'essència de la coixinera més pura, no?
0: Sí, sí, la veritat és que sí. Nosaltres els 25 anys el celebrem en clau de futur, no en clau de passat. De fet, el disc es diu Quanta Ballera. Quanta ballera la que portem al darrere i quanta ballera que tenim encara per dir que portem a sobre.
1: En breu sortirà el treball, però ara qui vulgui participar-hi a través de la plataforma Barcami, doncs encara té 10 dies per poder-hi fer la col·laboració i rebre alguna d'aquestes moltes recompenses que hi ha penjades al web. Dani, gràcies per tenir la trucada al programa, que vagi molt bé. Estarem pendents del nou treball.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Cada dissabte a primera hora, El País Sona a Mans.
1: Un apunt sobre l'Aplec Internacional. Es coneixen ja els grups que participaran a l'Aplec d'Estocolm aquest any, a la capital de Suècia. Aquest proper agost hi haurà fins a 42 grups participants d'arreu de Catalunya, del País Valencià i també de Suècia, com a cultura d'acollida. Serà una gran mostra de cultura popular i tradicional amb disciplines per a tots els gustos, de gegants a capgrossos a castellers, passant per esbarts, sardanes, música, foc i moltes altres expressions que faran vibrar el públic internacional. L'Aplec està vindant un cop més l'aparador viu de la riquesa cultural dels territoris catalans amb la participació de colles consolidades i també projectes que mantenen viva la tradició des de diferents punts del territori. L'Aplec el coordina Difolc, el seu president és l'Ivan Besora, a qui saludem. Bon dia, Ivan.
3: Molt bon dia.
1: Presentàveu els grups que participaran a l'Aplec d'enguany. Parlem de xifres. Quanta gent hi ha? Quants grups són?
3: Doncs sí, aquest any podem dir que serà l'Aplec internacional més gran de la història, amb una participació rècord de 42 grups i 1.200 actuants. El festival que ens acull, doncs, és de grans magnituds també, i vam creure, doncs, que havíem de portar, doncs, una gran representació de la cultura popular catalana.
1: Parla'ns d'aquest Kulturfestivalen, que és el que celebren. Quines característiques té?
3: Doncs bé, el Kulturfestivalen és el principal esdeveniment cultural d'aquesta ciutat, que se celebra cada any al mes d'agost, i que inclou esdeveniments, doncs, culturals de tot tipus, de suecs, i en aquest cas, doncs, la cultura catalana, doncs, com a país convidat en aquest gran esdeveniment, que les xifres, doncs, són rècords també, perquè l'any passat va tindre una assistència de més de 2 milions d'espectadors. Per tant, anem amb un gran festival.
1: Una de les característiques d'enguany, aquest festival que se celebrarà a mitjans d'agost i que hi participarà, està clar, l'Aplec Internacional, amb tota aquesta colla de gent en aquesta 38a edició de l'Aplec, és que enguany heu pogut recuperar castells, perquè hem vist fins i tot fent un pont amb la colla castellera d'Estocolm mateix.
3: Correcte, sí, aquest any, doncs, Estocolm té colla castellera i de Catalunya, doncs, hi haurà dos colles, els castellers, els Saballuts de Sabadell i també els Bordegassos de Vilanova i la Geltrú. Per tant, doncs, una representació també castellera ben potent.
1: El fet d'haver, diguem-ne, ampliat fins a tanta gent la participació, quines dificultats ha comportat per l'organització?
3: Bé, tot s'ha augmentat, tot s'ha multiplicat, evidentment, les relacions amb els grups, les reunions, doncs, tot és molt, molt més complex, molt més nombrós, i per tant, doncs, ha calgut, doncs, estructurar bé aquest equip de treball, que ja està treballant amb tots els grups, està ja mantenint reunions per tal d'anar coordinant tota aquesta programació i tot, el festival, tant de l'Aplec com de la inclusió en aquest Cultura Festival.
1: Recordem el cap de setmana de la Mare de Déu d'Agost, nova edició del 38è Aplec Internacional dins d'aquest Cultura Festival d'Estocolm. Ivan, gràcies per tenir la trucada al programa, que vagi bé. Molta sort amb aquestes xifres.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.

0: Aquesta era Blanca Espurna, sardana amb la cobla Sant Jordi, de Jordi Paulí, i que aquesta sardana i aquesta cobla podreu sentir avui a Artesa de Segre, a la Noguera, a la Diada del Soci d'aquesta població. A més, de la Sant Jordi, també hi trobareu la cobla de la Principal del Llobregat. Si teniu ganes de buscar activitats aquest cap de setmana, entrem ara en bateria de propostes. Per exemple, avui demà, Pineda de Mar, al Maresme, 22a Mostra Internacional de Teatre Amateur, una cita que es consolida com un dels grans punts de trobada del teatre de base. Enguany, la mostra creix i ho fa amb ambició, a més d'una seixantena d'activitats repartides en 3 dies i diversos espais del municipi. Programació que aposta per la varietat, propostes que van del teatre clàssic a noves tendències, passant pel musical, el teatre de guerrer o els formats més experimentals. Una de les grans novetats d'aquesta edició és el pas definitiu cap a la internacionalització, que ja es venia treballant en els darrers anys i que ara es reflecteix també amb el nom de la mostra. Marc Pont és de la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
1: Però generalment era una mostra que mostrava, i la redundància mostrava, una mica el que s'estava fent al conjunt del país, no? Des de les Terres de l'Ebre fins al Pirineu i passant per Girona, l'àrea metropolitana, etcètera, etcètera. No? Per tant, fins ara la Mostra Nacional aquest any fa un petit canvi i comença a dir-se Mostra Internacional. I, per tant, ja rebem moltes més propostes, que després també seran propostes d'intercanvi amb diferents països, no només europeus, països d'arreu, sobretot de la geografia de parla llatina, per dir-ho d'alguna manera. No? Per tant, a banda, també tenim representants de Bèlgica. Tenim gent de molts punts. Tenim algun grup de Madrid, crec, que tenim grups de Marroc, exacte. Tenim grups d'arreu del territori català i, per tant, doncs és una mostra, ara ja sí, internacional, amb totes les seves lletres, i que intenta mostrar una mica què està fent el teatre amateur en aquest sentit.
0: I participen companyies d'arreu, com el grup marroquí Comedrama, l'egipci Etagatat, Ars Trup, o bé la companyia francesa Entrecour et Jardin, que presentaran els seus espectacles en versió original, reforçant la idea d'aquest teatre com a llenguatge universal. A més, la mostra incorpora nous formats a l'OFF, amb espais de micro obert per la participació directa del públic i manté activitats de reflexió com taules rodones, tot de formats per a tots els gustos i colors.
1: Sí, quasi que sí. Aquest any, amb la incorporació de la part OFF de la mostra, s'intenta, doncs, això, que tot hi tingui cabuda i per tant, tot sigui aquest aparador que després serveixi també a programadors i a representants culturals, doncs, per poder moure tot aquest producte cultural pel país.
0: El cap de setmana culminarà amb els Premis Arlequí, que reconeixen trajectòries i projectes destacats dins del teatre amateur català.
1: Sí, exacte. Els Premis Arlequí també tenen una llarga trajectòria. En reconeixen una mica, doncs, això, dins del món matèria, alguna part del guardó també de reconeixement professional, doncs la federació reconeix totes aquestes trajectòries a través dels Premis Arlequí ja des de fa molts anys, i aquest any es clou la mostra amb aquesta entrega dels Premis Arlequí a la sala gran del teatre del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda.
0: Mostra, per tant, que des del 2002 continua reivindicant el valor del teatre fet des de l'associacionisme i que converteix, des d'aquest divendres mateix, Pineda en un espai de trobada, intercanvi i descoberta escènica. Fins demà, per tant, al Maresme, Mostra Internacional de Teatre Amateur. I de teatre, passem a Titelles.

0: Aquest cap de setmana, Lleida es torna a omplir de titelles amb la celebració de la 37a Fira de Titelles, que des de dijous i fins diumenge converteix la ciutat en un gran escenari de teatre visual i també familiar. La fira arriba amb xifres destacades. 95 funcions, una trentena d'espectacles repartits en 22 espais, amb la participació de 27 companyies de fins a 6 països. Entre les novetats d'enguany, en aquesta edició, doncs, a més, s'amplien els escenaris amb la incorporació del Morera, Museu d'Art Contemporani de Lleida, i recupera espais emblemàtics. Oriol Ferrer és codirector de la fira.
1: Novetats. Una que ens fa molta il·lusió. Per primera vegada, la Fira de Titelles estarà al Museu Morera. Ja sabeu que el Museu Morera és el centre d'art modern de Lleida i que recentment, ja fa un any i escaig, ha estrenat nou emplaçament, nou edifici, i la Fira de Titelles, doncs, hi entrarà amb una proposta molt especial, que és una instal·lació a càrrec de la companyia Rauxa, que actualment viuen a Cantàbria, tot i que tenen arrels catalanes, i és una altra manera de veure espectacles, no? Recuperem la plaça Sant Joan. La plaça Sant Joan és la plaça més gran que tenim a l'eix comercial. Ho fem amb una proposta molt visual a càrrec de la companyia francesa Paris Benagès, i l'espectacle es diu Cavall. I és un ball entre un cavall enorme de grans dimensions i una ballarina. Una altra novetat, hem recuperat la figura de l'espectador crític. És un rol molt interessant, sobretot per les companyies que estan actuant, perquè hem convidat a un professional amb llarga trajectòria dintre del món del teatre i del teatre de titelles i d'objectes, òbviament, que és Fabrizio Montecchi. Fabrizio Montecchi és el fundador de la companyia Jocovita, una de les companyies pel que fa a teatre d'ombres més importants a nivell mundial. El que farà és oferir sessions personalitzades després de veure cada un dels espectacles. Una crítica constructiva.
0: Enguany la programació inclou fins a 18 estrenes, entre les quals dues d'absolutes. D'una banda, el Fly Me to the Moon del reconegut clown Leandra, una proposta que combina humor, poesia visual i manipulació d'objectes, així com Bufeirons, del Centre de Titelles de Lleida, que celebra 40 anys de la seva formació, tornant als seus orígens amb una mirada actual.
1: Aquest any és una edició que es vesteix de festa. Són 40 anys que la Julieta Agustí i el Joan Andreu van fundar el Centre de Titelles, que és l'ànima i qui organitza la fira, no? El Centre de Titelles que camina donat de la mà de la fira. I 40 anys, doncs, és una xifra, doncs, que dona bo de celebrar, no? Si arriba cada dia. Per tant, també agafa el simbolisme de celebració.
0: La fira manté també la seva dimensió internacional i professional, amb la presència de gairebé mig miler de professionals del sector i amb activitats pensades per afavorir la circulació d'espectacles, així com la projecció de les companyies. Més enllà de l'escenari, reforça el seu compromís social i educatiu amb propostes inclusives, activitats en centres socials i col·laboracions amb entitats del territori, sempre pensant en totes les edats.
1: És una cosa que sempre volem remarcar, també. Igual que el teatre de titelles i objectes és un art ancestral, arrelat a qualsevol indret del globus, terraqui, també ho és intergeneracional. Hi ha moltíssimes companyies que adrecen les seves produccions i espectacles al públic infantil i familiar, és cert, però també hi ha moltíssims que justament l'adrecen a públic juvenil i adult, no? I si agafes el programa de la Fira de Titelles, queda palès. Majoritàriament sí que són espectacles per tots públics, però a mesura que va avançant el dia, ara que ja estem a punt d'encetar la tarda cap al vespre, el to dels espectacles o la manera d'explicar les històries, doncs, ja va canviant, no? Perquè van adreçats justament a públic adult.
0: Fira, per tant, consolidada, que any rere any transforma Lleida en una gran festa del Teatre de Titelles i que espera reunir prop de 45.000 espectadors durant aquest cap de setmana.
2: Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al Mans.

0: Camion Dandy, anem a Barcelona. Avui mateix la Sagrada Família acull un dels actes més singulars d'aquesta temporada de Passions, una representació davant de la façana de la Passió d'aquest espai. Les Passions catalanes porten així un tast d'aquesta tradició escènica fins a aquesta façana en una proposta nocturna que combinarà teatre, música i una forta càrrega simbòlica i espiritual. Jordi Carapuig és el president de la Federació Catalana de Passions.
1: Bueno, avui crec que és la cirereta del pastís, no?, de... Després d'aquests anys que portem la federació intentant que tenir molta visibilitat les passions, mostrant al país que és el que fem, i bé, que hi hagués estat a Poblet, a la cripta de la Sagrada Família, a Montserrat l'any passat, i que ara enguany poder, com diem al lema de la representació d'aquesta nit, que la pedra prengui vida, però això ja és... La cirereta del pastís que et deia abans.
0: A partir de les 9 del vespre s'hi representaran escenes clau, com el judici davant Pilat, el camí del Calvari, la crucifixió i el davallament de la creu, en un recorregut que culminarà amb el cant de l'Agnus Dei.
1: Doncs bé, el que farem serà una petita mostra, molt condensada, però l'essència del que és la passió, i és una responsabilitat grandíssima, no?, perquè... Són molts d'ulls que estaran pendents aquesta nit del que es farà, i clar, vulguis o no vulguis, és una gran responsabilitat, però de cara a la temporada que ve és un escaparat, que diem, a les Terres de l'Ebre, impressionant.
0: L'escenificació anirà a càrrec de les Passions de Mataró, Ulldecona i la Bisbal d'Empordà, amb acompanyament musical en directe. S'emmarca també en un any significatiu, coincidint amb la Diada de la Santa Creu i en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que dona visibilitat a una tradició teatral arrelada al país i que, després d'una temporada amb una gran resposta de públic, busca continuar projectant les Passions cap a nous escenaris, i que serveix també per posar el punt i final a la temporada d'enguany.
1: Pues bueno, Quim, la veritat és que enguany ha estat una temporada espectacular. S'ha batut rècords d'assistència de públic els darrers anys. Hem tingut moltíssims espectadors i, bueno, pues, senyal de que estem fent les coses bé, que estem arribant, i hem de continuar amb aquesta línia de gran nivell escenogràfic, de gran nivell d'interpretació, i modernitzant-se, perquè hem d'estar al dia.
0: A les 9 del vespre, Passions, per tant, a la façana de la Passió de la Sagrada Família de Barcelona. Seguim al mans en tota l'arrel. A la Ràdio Nacional repassem més activitat per aquest cap de setmana. El calendari de cultura popular torna a omplir aquest cap de setmana el país amb propostes ben diverses que van de la gastronomia a les festes majors i les fires de territori. Demà diumenge a Castellgalí, per exemple, al Bages, s'hi celebra la Festa del Panellet, una trobada que reivindica aquest dolç tradicional. A Falset, al Priorat, continua la Fira del Vi, una de les grans cites d'aquest sector vitivinícola català que converteix el municipi en un aparador de la denominació Montsant i també del Priorat. També avui i demà a Rasquera, a la Ribera d'Ebre, s'hi celebra la Fira Ramadera i d'Artesania, una cita que combina exposició de bestiar, productes de proximitat i artesania, mantenint viva la relació amb el món rural. I cap de setmana de festa major a Cabra del Camp, a l'Alt Camp, amb actes tradicionals i cultura popular, o Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès, amb la Festa de la Santa Creu, activitats que combinen tradició i participació popular al voltant d'aquesta festivitat de la primavera. A Anglesola, a l'Urgell, la festa major continua desplegant el seu programa d'activitats culturals, música i propostes per a tots els públics, en una celebració molt arrelada al municipi. A Amer, a la Selva, la Festa del Roser, en una de les cites més destacades del calendari local, una combinació de tradició, cultura i activitats comunitàries. A Badalona, al Barcelonès, les festes de maig ompliran la ciutat amb un ampli programa que combina molta música en aquest calendari primaveral. I encara un apunt més, a Figueres, a l'Alt Empordà, les fires i festes de la Santa Creu viuen aquests dies el seu cap de setmana central amb una programació que combina seguici, cultura popular, concerts i activitats al carrer.
2: El Mans, la cultura que no surt als grans titulars, però omple carrers i places.
0: I seguim aquest mes de maig, a partir de demà mateix, els propers 4 diumenges. Torna una de les representacions més singulars del nostre patrimoni festiu, el Ball del Sant Crist de Salomó, el Tarragonès. Una tradició amb més de 300 anys d'història que combina teatre, dansa i música per explicar la llegenda de l'arribada del Sant Crist al municipi. Un espectacle popular que es representa amb la implicació directa de veïns i veïnes i que manté viva d'una forma de transmissió cultural que passa de generació en generació. Un exemple clar de teatre d'arrel amb posada en escena que conserva elements antics i que continua interpel·lant el públic d'avui en dia. L'Antoni Virgili és el president de l'associació que du a terme aquest Ball del Sant Crist. Bon dia, Antoni.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: És fita ineludible, porteu molt de temps celebrant-ho i, a més, doncs forma part d'aquest imaginari dels balls parlats. N'hi han des de religiosos, que expliquen doncs uns fets llegendaris, en aquest cas el Ball de Sant Crist de Salomó. Aquest ball parlat del Sant Crist de Salomó ens lliga a uns fets llegendaris del segle XVI. Explica'ns una mica, és una creu, un crucifix, que un mercader va recuperar, oi?
3: Ah, exactament, sí, sí. A veure, la història... una cosa és la història i una altra cosa és el fet llegendari que s'hi acopla després, diguem, eh? Però tot plegat forma part d'una tradició en remunt a mitjan segle XVI, quan els documents ens diuen que a l'església de Salomó hi ha un Sant Crist nou, un crucifix nou, i aviat se li atorguen tota una sèrie de virtuts miraculoses. I ja tenim documentades, des de principis del segle XVII, ja tenim documentades, documentats pelegrinatges, romeries, que venien a Salomó a buscar la protecció del Sant Crist, no? I, per exemple, una de les primeres que tenim és la confraria de la Sang de Tarragona, que sembla ser que a la zona, al terme, hi havia una plaga d'orugues que se'ls hi menjaven les collites, i van venir a buscar la protecció. I després el que tenim, bueno, al llarg dels segles, vingudes de molta gent de mar. Per exemple, Torredembarra i Altafulla, que són els llocs més propers aquí, en altres, hi havia moltes barques que portaven el nom del Sant Crist de Salomó. Això vol dir que hi havia una devoció molt profunda, no només al poble, sinó també fora, no?, a nivell comarcal. I fins i tot tenim algunes referències de vingudes de gent del Maresme, al segle XIX, per exemple.
0: Però recordem que un dels moments més importants a la història d'aquest ball és quan l'any 72, des de l'Institut del Teatre, es fa una aproximació a Salomó i se li dona un to totalment diferent al que seria, el que s'hauria representat fins al moment.
3: Bueno, diferent en quant a l'aspecte formal. En el fons, diu el mateix, és a dir, la història, la llegenda que es representa és la mateixa. Certament que l'Institut del Teatre, sobretot en aquell moment, l'aula d'escenografia, que estava dirigida pel Fabià Puigcerver, pel Iago Pericot, pel Juan Coabellón, aquests monstres de l'escenografia catalana del moment, doncs hi van mostrar molt d'interès i van recomanar de fer una sèrie de canvis estructurals importants, això sí. I aquest format que es va encetar l'any 1972 és el que en aquests moments es manté.
0: És una festa que és tradicional d'interès nacional, des de l'any 2010 és patrimonial, i a més, i clar, Salomó no és que sigui un municipi molt gran, però gairebé una quarta part del poble hi participa, i cada diumenge, 4 diumenges de maig, saben que toca ser-hi.
3: Jo m'atreviria a dir que no hi ha cap família que no hi aporti algun element. I a més, un aspecte destacat és que és intergeneracional, perquè dalt l'escenari s'hi han trobat tres generacions, no? Des d'avis, d'avis a nets, passant pels pares, vaja.
0: Aquesta és alguna de les gràcies de la cultura popular, també, aquesta capacitat d'ajuntar generacions dalt de l'escenari, en aquest cas, a dintre de l'església de Salomó. Antoni, si algú vol venir, té 4 oportunitats a partir de demà mateix, a migdia, agafar-s'ho bé, venir amb calma cap a Salomó i poder veure aquest ritual, no?
3: I tant, sí, sí, a les 12, això es comença, vaja, i aproximadament, com a molt, una hora i mitja s'ha acabat, eh? Vull dir que no és una representació que s'allargui molt amb el temps, que sinó que intentem també de donar-li molta agilitat, no?
0: Toni Virgili, en aquest cas responsable del Vall Parlat de Sant Crist de Salomó, gràcies per tindre la tocada del programa.
3: Perdona, un dels responsables.
0: Un dels responsables, perquè és evident que com tota cultura popular és col·lectiva i si no, no tindria sentit, de fet, eh?
3: No tindria sentit, perquè som 120 persones, eh? Vull dir, i llavors els papers que hi ha aquí, és que el més insignificant és imprescindible, vull dir que això va així.
0: Doncs ho podrem veure tots aquests diumenges, els primers 4 diumenges, a partir de demà mateix, aquests diumenges de maig, a Salomó, en aquest cas. Antoni, gràcies per tindre la trucada, que vagi molt bé.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Cultura popular per gent desperta, o per qui encara no s'ha dormit.

0: dolç.
1: I ara mirem cap al cap de setmana que ve, perquè s'hi celebra el Recercat, que torna amb una nova edició impulsada per l'IRMU, l'Institut Ramon Muntaner, i que enguany se celebrarà a Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. De divendres fins diumenge que ve, el Recercat serà la trobada de centres d'estudis i instituts d'arreu dels Països Catalans amb un espai que posa en valor la recerca local i el coneixement del territori des de la història fins a la cultura popular. Durant tot el cap de setmana hi haurà exposicions, presentacions, activitats, projeccions, tot plegat posant i reivindicant la importància del treball de base i la recerca com a eina per entendre i preservar el patrimoni. La presidenta de l'IRMU, el Ramon Muntaner, és la Mari Carmen Jiménez. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: 22 edicions del Recercat, en aquest cas, tindrà o es farà a partir del divendres que ve a Pont de Suert. Explica'ns una mica què és el Recercat, què persegueix.
2: Sí, el Recercat és una activitat anual que té com a objectiu donar visibilitat a l'activitat dels centres d'Institut d'Estudis de Recerca Local i Comarcal i també dels Ateneus Federats. Diguem que l'objectiu és... Els centres d'estudis dels Ateneus treballen molt en clau local, no? En el seu dia a dia, en el seu context, i el que intentem és projectar tota aquesta acció que es fa a nivell territorial en conjunt, no? com a bloc, no? És a dir, si sumem, no? La suma de totes aquestes individualitats fa que al final estiguem parlant d'un gran teixit cultural, no? D'un gran teixit que durant tot l'any fa moltíssima activitat i que genera molt coneixement, i el que intentem és durant uns dies posar tot aquest coneixement, tota aquesta activitat, tot el que es fa des de centres d'estudis i des dels Ateneus Federats i donar-li aquesta visibilitat.
1: És un Recercat que inclou tots els territoris dels Països Catalans, de parla catalana, vaja, i que, a més, està en mil formats, des de xerrades, exposicions, intercanvis, i sobretot m'imagino que una de les coses més destacades és aquest punt de trobada que representa i de poder intercanviar les experiències i veure que a vegades els projectes de recerca es toquen entre ells.
2: Sí, justament començo per aquesta part final, i el Recercat també és un gran punt de trobada perquè és el lloc on es poden veure no, què està fent altres centres d'estudis, quins projectes o quins temes estan treballant, es generen moltes complicitats, es generen projectes que després tenen continuïtat al llarg de l'any i, per tant, a part de ser aquest espai de projecció que dèiem abans, és sobretot també un espai de trobada i d'intercanvi que es genera dintre de l'espai de la carpa, no de l'espai de la fira, que és, diguem, el punt de trobada central del Recercat, però que, a més, també es donen totes aquestes activitats que comentaves, no? En presentacions, taules rodones, la presència d'exposicions, els premis de reconeixement, és a dir, que intentem implicar el màxim d'entitats possibles també en el que és el programa del Recercat, justament per donar aquesta visibilitat, però també per generar aquests punts de connexió.
1: Això que és una mica l'eslògan d'enguany, teixim comunitat cultural, que això és necessari i és important. Escolta'm, de totes les activitats que hi ha, m'imagino que és molt complicat el que et preguntaré ara, però alguna línia que heu destacat o que heu trobat que aquest any s'hi hagi abocat la recerca, algun element destacat que es presenti la setmana que ve de divendres a diumenge?
2: Mira, nosaltres aquest any hem posat el focus, per exemple, la taula rodona que fem de patrimoni, hem posat el focus en el paper de la comunitat en la preservació del patrimoni material i immaterial. Ens semblava que era un tema que és d'interès per al món de la recerca local, però en general, i diguem que és un dels actes centrals que hem situat el dissabte al matí, no? També... aprofitem per presentar un projecte que s'ha realitzat des de la Direcció General d'Arxius sobre històries del Pirineu, que són unes càpsules també dedicades als arxius comarcals del Pirineu, que també ens semblava molt interessant, no? Perquè a part de la connexió, diguéssim, interna entre les entitats, ens interessa també molt la connexió amb altres col·lectius, com són els arxius, els museus, etc. I, per tant, també és una oportunitat de fer-ho a través del Recercat. I després, en les taules de presentacions que fem el dissabte a la tarda, hem fet tres grans blocs, que seria un de transmissió del patrimoni, amb experiències també, experiències pirinenques i vinculades també amb experiències procedents de centres d'estudis, un centrat en memòria històrica a través de les imatges i els objectes, i després un centrat en l'aprofitament de l'aigua, que també és un tema que els centres d'estudis han treballat molt en aquests darrers anys.
1: Aquesta vegada es farà Pont de Suert, com dèiem, del 8 al 10 de maig, aquesta 22a jornada. Maria Carme Jiménez, gràcies per tenir la trucada del programa. Que vagi molt bé, recordem-ho, per tant, a Pont de Suert, de divendres a diumenge que ve. Que vagi molt bé.
2: Deixa'm fer un petit apunt. M'agradaria recordar a la Montserrat Garrí, que ens ha deixat aquests dies. Ella era una persona que ens acompanyava habitualment en les edicions del Recercat i que la trobarem molt a faltar aquest proper cap de setmana al Pont de Suert. Volia tenir un record per a ella.
1: Sens dubte. Moltes gràcies, Maria Carme, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
1: Tanquem el Mans i hem estat amb la Rosa Sillu i Mas, el muntatge musical, la Mònica Muñoz i Montsalve, la producció, i Quim Rullant i Valls, qui us parla en el dia d'avui. Per marxar, sardana de Conrad Saló, Solemnitat, amb la principal de la Bisbal. Una sardana i una copla que demà sonaran a l'Aplec de Lloret de Mar, a la Selva. Avui fan concert al teatre, amb la ciutat de Girona, i demà matí i tarda, amb les coples La Flama de Farners, la principal de Llobregat, la Bisbal, i a la mateixa ciutat de Girona, seran davant de l'Ajuntament. Que tingueu un bon cap de setmana, ens retrobem demà a les 5 del matí i el proper cap de setmana aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
5: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
6: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
7: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
8: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, al suplement, vam parlar amb la Juliana Canet i la Mònica Terribas, una conversa intergeneracional sobre els seus recorreguts professionals, sobre les seves expectatives i també sobre la importància de gestionar els egos en el món de la comunicació.
9: El Miki Moto seria el fenomen que jo he viscut de prop més similar al de la Juliana, no? El Miki Moto és el fenomen de jovent més bèstia que jo he conegut, perquè en aquella època no hi havia xarxes, i això vol dir que el Miquel Calzada el coneixia tothom en aquest país, eh? Mm. Vull dir, tothom. I ella es dedicava...
7: Ei, amb 17 anys posa la primera veu aquí, crec que tenia.
9: Absolutament, i feia entreteniment pels joves, i va generar un llenguatge propi en català, i va generar una manera de fer humor en català, amb el Quim i amb molta gent, eh? Però vull dir que... I després amb l'Andreu Buenafuente, però podríem dir que el Miquel Calzada és l'origen de tot això, perquè no tenint xarxes, ell a través de la ràdio i a través de Persones Humanes i del Bongònia i de molts programes d'aquests, va generar un fenomen de masses juvenil en aquest país.
8: I també vam parlar sobre adopció amb la Carol Rovira i amb la Rosa Voladeres, dues actrius que comparteixen històries. La Rosa, la cerca de la seva mare biològica, i la Carol, la història d'adopció de la seva àvia.
10: Me vaig quedar com en ganes de donar-li més a la meva iaia, però bueno, almenys un nom i tota aquesta informació. També la Consuelo va donar en adopció a la Rosa, i al cap dels anys, al cap de 2 o 3 anys, va tornar a donar el seu nom per si la nena la buscava.
7: Wow.
10: Que això també és algo que em va impactar.
7: La teva àvia va acabar morint poc després, pocs anys després.
10: Sí, un any després.
7: El moment en què li expliques tot això, suposo que la va alterar, però a la vegada es va alegrar, no?
10: I es va quedar com molt, molt sorpresa de dir... Uau, jo crec que ella sempre havia tingut un rencor, no?, que és el que jo llegia des de fora, de dir, a mi em van abandonar, no? I no, per això no volia saber res. I el fet de saber... No? Que hi havia mort també allà. Jo crec que la va calmar, i no sé, va ser bonic poder-li fer este regal.
8: I des d'aquest dilluns ja hi ha disponibles 3 nous capítols de La Gran Cita, de Dulceida, disponibles a la plataforma 3CAT. Doncs bé, sobre això dissabte passat en vam parlar amb el director, amb el Tono Hernández, i també amb 3 dels participants del dating, el Víctor, la Xènia i la Paula, que ens van confessar què passava darrere de les càmeres.
7: O sigui, ara el moment Nits d'Hotel, que allò, o sigui, allà hi havia com un... un programa part.
11: Allò era el programa dins del programa, jo crec.
10: Sí.
11: O sigui, jo crec que el 80% de la dinàmica i de la química que es va establir entre tots els participants va néixer allà, perquè era quan estàvem distesos, era quan comentàvem i parlàvem i tot.
7: I va haver molt sexe.
12: N'hi va haver, va estar.
10: Es va escoltar.
11: Es va escoltar.
7: Es va sentir, sí?
11: Sí, sí.
10: Pels passadissos.
7: I va haver moments d'aquesta gent que no descansava. Era la gran cita només amb una cita d'una persona o hi havia moments de cites amb
13: això que amb més persones? Que t'ho responguin
12: ells. Dins de l'habitació de l'hotel més de dues sí. persones, vols dir, no? N'hi ha hagut.
10: Vergonya ninguna, ja t'ho dic. Jo pensava que en tindria més, que em tallaria una mica més, però, claro, després ma mare dient-me, Paula, em vas dir que et portaries bé.
8: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Ferrer, bon dia.
10: Bon dia.
8: El cinema és una seqüela que arriba 20 anys després. El Diablo se viste de Prada 2.
14: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year. You still have all of it? No, I gave it away.
8: Meryl Streep es torna a posar en la pell de la implacable periodista de moda Miranda Priestly, que s'apropa a la jubilació i haurà de tornar a veure's les cares amb Anne Hathaway, la seva exassistenta. Totes dues dones, ara convertides en executives rivals, competiran pels ingressos de publicitat enmig de la decadència dels mitjans impresos.
15: You going it alone? I wouldn't recommend it.
16: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
17: You want the easy way or the hard way?
16: The best way.
17: Think you can handle it?
16: Yeah, they think I can handle it.
8: I a Netflix, Depredador Dominante.
18: Charlize Theron, Eric Bana i Taron Egerton protagonitzen aquesta pel·lícula sobre una dona marcada per la pèrdua que s'endinsa en la salvatge naturalesa australiana per posar-se a prova. Però aviat descobrirà que quedarà atrapada en un joc mortal amb un depredador implacable.
8: I el TNC, Èdip i Antígona.
18: Després d'adaptar amb èxit de crítica i públic La plaça del Diamant, Carlota Subirós s'acosta ara a aquests dos mites en una versió lliure de les 3 immenses tragèdies de Sòfocles. Avui a funció a les 7 de la tarda.
8: Bon dia, Sònia Deulofeu.
9: Molt bon dia, Marina.
8: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem 3 propostes que avui són per la comarca del Baix Empordà. La primera, al taller Petits Exploradors de les Gavarres a Palamós.
9: El Consorci de les Gavarres organitza aquesta activitat a les 10 del matí al Mas Pere Tallà, ubicat a la vall de l'Avell Lloc, al costat de Palamós. Està pensada per als petits de la família i anirà a càrrec del guia Joan Feliu, de Geosfera. Ell ens ensenyarà a reconèixer petjades, rastres i altres senyals que delaten la presència dels animals més discrets d'aquests boscos de l'Empordà. Descobrirem, per exemple, com són, què mengen, quins costums tenen i com és el seu cicle de vida, espècies com el teixó, la gineta, l'esquirol o el conill, entre altres. En finalitzar el taller, que té una durada d'unes 3 hores, els participants hauran viscut una autèntica aventura i se sentiran veritables exploradors. L'activitat és gratuïta, només cal inscripció prèvia al formulari de la pàgina web de Visit Palamós.
8: I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant Casa Teva de Sant Feliu de Guíxols.
9: Situat ben bé davant del mar, a la plaça Ferran Agulló, número 3, molt a prop de l'Ajuntament, un restaurant de cuina d'autor i de mercat, amb essència tradicional, amb valors i experimental, que fa elaboracions respectant i mimant molt el producte per fer aflorar les aromes, gustos i textures de cada plat. El dirigeixen els germans Arrua des de fa més de 10 anys i podem tastar les croquetes de cua de vaca amb cep i copa ibèrica, el tartar de brantresca amb ou ferrat i patata cruixent, les carxofes a la brasa
19: brasa amb crema de foie gras i anguila fumada, les espardenyes a l'andalusa, els canelons de Polarda, l'arròs sec amb gambes de Palamós o el cabrit de llet rostit. De postres, pastís de formatge cremós, pinya a la brasa o la sortit de maduixetes del bosc. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert tots els dies, de dijous a dilluns, al migdia, de la 1 a les 4 de la tarda i a la nit, de les 8 a les 11.
18: Música.

0: perquè si som per Sant Feliu, podem passar pel concert de l'ECOC.
1: A la una del migdia, a la plaça del Monestir, un concert que s'emmarca dins la programació del festival Ganxo Tapa Rock, que combina música en directe i gastronomia local, és a dir, cultura i territori. Després de 12 anys liderant la banda Medusa Vox, el cantautor Enric Mont emprèn un nou projecte personal, l'ECOC, un nou camí musical que el porta a cantar en les seves dues llengües maternes, el francès i el català, explorant una identitat artística més íntima i personal. Fa només un mes que ha publicat el seu primer disc titulat Sucre, 11 cançons que, com diu ell, són com gominoles. Aquesta vegada, els regustos indie que l'han caracteritzat s'han convertit en ritmes i melodies que s'acosten més al neo-soul, una nova sonoritat amb més guitarra, sintetitzadors protagonistes i una base rítmica molt canviant. El disc compta amb una col·laboració molt especial del Roger Mas, que el coneixem molt bé, cantant la cançó Amazona. Si el voleu veure en directe i com sona ara aquesta nova sonoritat de l'ECOC en solitari, ho podeu fer avui a Sant Feliu de Guíxols. El concert és gratuït i a l'aire lliure.
0: Doncs nosaltres arribarem a les 7 del matí amb la cançó Parapents de l'ECOC, que avui actua a Sant Feliu de Guíxols. Ara tornem al suplement.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 2 de maig del 2026, enmig d'aquest cap de setmana llarg, el suplement Mai descansem per festes, aquests dies segur que ho heu notat, és la setmana de la llengua 3CAT i nosaltres al suplement hem volgut fer un experiment. Es pot viure en català 24 hores a Barcelona? La Marina Laminos ho ha intentat fent tota mena d'activitats quotidianes, comprar el pa, anar al cine, al gimnàs, agafar un taxi o entrar dins d'una cafeteria.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bienvenidas.
1: Una pregunta, què és el flat white?
2: És un cafè con leche, però con doble de cafè. O sea, te pongo de carga un shot i, bueno, está buenísimo.
1: D'acord, doncs, si me'n pots fer un, petit, sisplau. Gràcies.
2: Ja l'he provat per primera vegada i ja no he tornat a canviar més. M'agrada molt.
1: Gràcies, bon dia.
0: El resultat de l'exercici de la Marina el sentirem sencer a partir de les 9 dins la tertúlia. Val la pena, sobretot en un moment en què totes les enquestes i totes les percepcions constaten que decau l'ús de la llengua del país, que els joves la fan servir menys i que costa trobar la manera de recuperar el camí perdut. Retratar la realitat tal com és, sense dramatisme, sense autoindulgència, tirar la tovallola sí que seria irreparable. El català, com deia Carme Junyent, es defensa parlant-lo. L'única manera que té una llengua de sobreviure és que sigui útil, que tingui parlants, que es converteixi en indispensable, que travessi tots els àmbits del dia a dia, que estigui viva, que la gent la vulgui aprendre, que destili somriures i no cares amagres, que s'ensenyi bé a l'escola i que sigui una eina d'integració pels que acaben d'arribar, no com una imposició, sinó com un vehicle per tenir oportunitats i per teixir nous vincles. Perquè una llengua no és només identitària, una llengua també és una finestra oberta a un nou món. I en aquesta línia, avui al suplement, una conversa amb una llegenda blaugrana que va néixer a Navarra, però que porta unes quantes dècades a Sitges. José Mari Vaquero, s'obren presentacions.
3: Com el vas aprendre, tu, aquella època, el català?
4: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe, posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat, i escoltava i repetia. Avui farà bon temps. El Barça ahir va guanyar, però va jugar malament. I repetia, i a partir d'aquí també, en general, a los periodistes d'aquella època, jo sempre els deia, escolta, pregunteu en català, però jo contestaré en castellà. Però aleshores també és un exercici, no? I aleshores també parlo basc, aleshores també Catalunya, és a dir, és una, entenc perfectament que és el sentiment de país o nacionalitat o el que vulguis sense parlar de política, entenc perfectament i vaig entendre que realment era part de la meva integració.
0: Mantenir el català no és fàcil perquè en un món globalitzat cultures que apleguen 10 milions de persones estan permanentment amenaçades per les que són més grans, tenen més recursos i disposen de més potència per projectar-se. Però, com dèiem al principi, no es pot donar tot per perdut. El llibre més venut de Sant Jordi el va escriure Òscar Andreu i és un manual de com defensar el català. Segur que la recepta té molts ingredients, però hi ha un aliment que funcionarà segur, i és l'autoestima. Perquè l'única llengua que té tots els números de perdre's és la que es deixa de parlar. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
6: Hola, bon dia.
0: Els Estats Units anuncien que retiren 5.000 soldats d'Alemanya i situen la presència de tropes de l'OTAN a nivells previs a la guerra d'Ucraïna.
6: I a nivell comercial, la pressió contra Europa també continua. La setmana que ve, Washington aplicarà un aranzel del 25% contra els automòbils europeus.
0: La flotilla Global Summit assegura que els dos líders del comboi humanitari detinguts dijous estan sent traslladats a Israel, on està previst que avui arribin.
6: Sí, l'organització també denuncia que l'exèrcit israelià els ha torturat a tots dos.
0: En parlarem a partir de les 9 amb el ministre José Manuel Álvarez, avui en directe al suplement a partir de les 9 al ministre, de la situació també de, especialment d'un d'aquests detinguts que té resident a Barcelona, resident a Catalunya i de nacionalitat espanyola d'origen palestí. Escoles i instituts registren aquest curs més de 1.800 possibles casos d'assetjament escolar a través del registre de violències contra l'alumnat, el REBA.
6: Sí, segons ha avançat 3CAT Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat i que se situa en el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'un any i mig.
0: I avui hi ha una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona.
6: I de tota la demarcació. A les 11 del matí està prevista una convocatòria d'assemblea de les biblioteques de la Diputació.
0: El Girona fa un pas enrere amb el seu objectiu d'assegurar la permanència després de perdre partit clau contra el Mallorca-Montilivi per 0-1, Albert Benet.
7: És la tercera derrota seguida de l'equip gironí, que es queda amb 38 punts, provisionalment 4 per sobre del descens. Depenent dels resultats de la jornada, aquest descens podria quedar a un punt.
0: El Barça té aquest cap de setmana la primera oportunitat de guanyar matemàticament la Lliga.
7: Això serà així demà mateix, si avui guanya el Sadar contra l'Osasuna i demà el Madrid no ho aconsegueix a Cornellà al Prat amb l'Espanyol. Per al partit d'avui, l'entrenador Hansi Flick recupera Rafinha i Bernal.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
8: Bon dia i bona hora.
0: Quin temps farà avui, Jofre?
8: Doncs, mira, un cap de setmana insegur de núvols i de ruixats. Sí. I, de fet, comencem així el dia d'avui, dissabte, al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb alguns ruixats que ja arriben als 4-5 litres per metre quadrat, al Montroig del Camp, 4 a Tarragona, per exemple, també al Dover, 8 al Canà. I, de fet, fins a migdia, entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, doncs poden persistir aquestes pluges. Per tant, aquí s'haurà d'utilitzar el paraigua, també. De fet, a l'àrea del Pireu, el ruixat, sobretot cap al nord de Lleida, nord de Barcelona, entre el Berguedà, els Pallars, l'Urgell, doncs els ruixats també han de ser freqüents al llarg d'aquest matí, potser no tan abundants com al sud del país, on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja. A la tarda, tot això pot anar una mica de baixa, tot i que no acabi de fer net del tot, fins i tot podrien haver una mica més de clarianes, però ràpidament arribarà una franja de pluges per ponent i, sobretot, ja de cara al vespre, la pluja es podria tornar a intensificar, especialment a l'Alt Pirineu, en punts de l'Aran, del Pallars, de l'Alta Ribagorça, amb una nova línia de precipitacions que sembla que voldrà creuar el territori ja de cara a la propera nit. I demà no acabarà de fer net. Tornarem a parlar de núvols, de ruixats, sempre preferentment a les comarques de Lleida, del terç oest del país, a la resta més núvols que no pas pluja, i amb la possibilitat d'un altre cop que la pluja es torni a reforçar a darreres hores de diumenge. Tot plegat farà que les temperatures, evidentment, reculin una mica en un ambient més fresc.
5: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Jalón. Com dèiem, a les 9 també conversa amb el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez. A partir de les 9 també la tertúlia amb aquest experiment de la Marina Laminos, 24 hores a Barcelona, intentant parlar única i exclusivament en català. Com li ha anat? A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, les últimes novetats de Rosa Peral a la presó, i és que l'han tornat a traslladar per intentar planejar, diuen, atacar a una funcionària. A partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro, just després la conversa amb José Mari Vaquero, llegenda blaugrana, avui que també xerrem amb l'escriptor Matthew Tree, un home que té accent anglès però que després de tants anys a Catalunya pensa en català. El Xavi Aldeco ens portarà amb les seves aventures avui fins a Sud-àfrica i la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa ens portaran les pantalles al cor mentre el Pep Noguer ens prepara el dinar. Mig quart de vuit.
5: L'informatiu del suplement.
0: Notícies. Els Estats Units augmenten l'ofensiva contra Europa. L'administració Trump ha anunciat que retira 5.000 soldats d'Alemanya i situa la presència de tropes de l'OTAN a nivells previs a la guerra d'Ucraïna. A nivell comercial, la setmana que ve, Washington aplicarà un arancel del 25% contra els automòbils europeus.
6: Els Estats Units agreugen la crisi en el marc de l'OTAN. El Pentàgon ha fet públic que en el proper any retirarà el 15% de les tropes nord-americanes desplegades a Alemanya. És la resposta de la Casa Blanca a la crítica del canceller alemany que a principis de setmana carregava contra la guerra de l'Iran.
9: No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
6: Aquestes declaracions han fet enfurismar Trump, que no només ha amenaçat Alemanya amb la retirada de tropes, el president nord-americà té altres socis de l'OTAN en el punt de mira, entre ells Espanya.
10: Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat.
11: Probablement. Vol dir que no hauria de fer. Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
6: I a nivell comercial, Donald Trump treu la seva arma preferida. A partir de la setmana que ve, els Estats Units aplicaran un arancel del 25% als automòbils europeus. El president nord-americà ho ha justificat d'aquesta manera.
12: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
6: La Comissió Europea ha desmentit Trump, assegura que està preparada per defensar els seus interessos.
0: Trump, que continua sent notícia, no deixem de parlar d'ell, perquè aquesta matinada també ha dit que aviat es quedarà amb Cuba. Això sí, també ha dit que primer vol acabar la feina a l'Iran. Al president nord-americà no li ha agradat gens l'última proposta de pau de Teheran i ha dit que la guerra amb l'Iran s'ha acabat per poder continuar amb l'ofensiva militar sense haver de passar pel Congrés.
6: Trump ha amenaçat Cuba d'endurir les sancions i prendre el control de l'illa, que hi va denunciar les amenaces d'agressió militar nord-americana en la desfilada de l'1 de maig.
13: Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
6: Just abans del sopar privat a Florida, on va fer aquestes declaracions sobre Cuba, Trump també va parlar de l'Iran per rebutjar l'última proposta de Teheran.
12: Ells volen arribar a un acord, jo no. No estic satisfet amb la proposta, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però jo no estic satisfet amb l'oferta.
6: A hores d'ara, les hostilitats se centren en el

0: Pedro Sánchez ho ha qualificat com una vulneració del dret internacional.
1: Es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
0: La resta d'activistes de la flotilla ja han començat a tornar cap a casa, cap als seus països, des de l'illa de Creta. Segons alguns testimonis, una trentena han hagut de rebre atenció mèdica per la violència física dels militars israelians.
2: A les 9, conversa amb el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que ahir ja va exigir a Israel l'alliberament immediat dels dos detinguts. I Israel, mentrestant, s'ha vist obligat a adoptar mesures contra soldats que han comès abusos de poder, com ara robar les víctimes o destruir icones d'altres religions. Les accions, però, les consideren insuficients fins i tot veterans de guerra. Des de Tel Aviv, ens ho explica el Jordi Brascó.
3: La imatge d'un soldat israelià rebentant una estàtua de Jesucrist va provocar un escàndol tan gran que el mateix Netanyahu va haver de sortir envoltat de membres cristians de l'exèrcit per desmentir que no respectin la seva fe. Els soldats implicats en l'incident van ser suspesos i enviats a presó militar durant 30 dies, una mesura insuficient, segons Eitan Roms, subdirector de l'organització d'exsoldats Breaking the Silence.
4: Ho hem vist moltes vegades. Quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat. I les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
3: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben. Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.
2: Canviem de qüestió. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REVA. Segons ha avançat 3Catinfo, una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'un any i mig.
0: Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. La majoria de situacions continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguides de casos que combinen violència física i altres formes, com el ciberassetjament. El primer pas és saber-ho detectar a temps. La Noèlia Sánchez i l'Arnau Villagrassa són alumnes del Liceu Castro de la Penya, del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona.
5: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
6: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
0: Estudis recents apunten que gairebé 2 alumnes per classe en pateixen i que moltes víctimes, una de cada 3, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
7: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria i educació en valors, com que entenguin el concepte real d'assetjament i quins tipus de violència hi ha. I la més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
0: Unes declaracions d'aquesta psicòloga que podreu sentir íntegrament al programa Solidaris d'avui a Catalunya Ràdio. Davant la detecció de casos, es pot demanar ajuda a la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes.
2: Canviem de qüestió. Ha dimitit el director de la presó de Puig de les Basses a Figueres, una renúncia que arriba després que 3 interns s'hagin suïcidat en aquest centre penitenciari des de principis d'any.
0: L'última mort per suïcidi va ser la d'un intern de 28 anys dilluns passat. El reclús estava en règim d'aïllament per una falta disciplinària i havia rebutjat la visita mèdica diària de seguiment que es fa als presos en aquesta situació. El cas ha tornat a posar el focus sobre si les mesures de prevenció per detectar i evitar els suïcidis a les presons són suficients. Montse Balaguer, delegada de la UGT a presons, en declaracions a TV3.
8: Els protocols estan molt clars. Per tant, és que no havien donat indicis que ho anaven a fer. No ens agrada que hi hagin suïcidis a les presons, treballem perquè no n'hi hagin, i ens han donat uns indicadors que, pel que sembla a dia d'avui, no estan sent suficients. Falta una altra mirada.
0: Durant el que portem d'any, 5 reclusos s'han suïcidat en el conjunt de presons catalanes.
2: Milers de persones s'han manifestat arreu del país per l'1 de maig per reclamar salaris dignes en unes protestes en què també s'han sentit proclames contra la falta d'habitatge i contra l'extrema dreta.
0: Els sindicats també van reclamar que les empreses no aprofitin el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres.
9: La pau és l'existència de justícia social.

0: també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
1: I el sindicat de l'educació USTEC va aprofitar la manifestació de l'1 de maig per tornar a criticar el pacte de comissions i de l'UGT amb el govern. La seva portaveu, Iolanda Segura, els ha demanat que escoltin la comunitat educativa.
2: Que apel·lem a la seva responsabilitat a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial. Encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
1: La USTEC va participar en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que va fer una crida a preparar una vaga general de país.
3: Aquesta mitjanit ha començat la campanya electoral per les eleccions al Parlament d'Andalusia, previstes pel 17 de maig. Pedro Sánchez ha fet una crida a la mobilització.
1: Sí, el president del govern espanyol ha enviat un missatge optimista i ha posat l'accent en el vot útil.
4: Y yo os digo, en estas elecciones hay partido y lo vamos a ganar. Hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo. La primera, movilización. Lo segundo, oye, si tú quieres un gobierno de izquierdas, vota izquierda.
1: Són declaracions de Pedro Sánchez a Màlaga fent costat a la candidata socialista María Jesús Montero. I des de Còrdoba, el candidat del PP a la reelecció, Juan Manuel Moreno Bonilla, també ha demanat una gran mobilització perquè el PP obtingui una majoria àmplia per poder decidir des de la comunitat.
5: No es lo mismo tener una mayoría suficiente, una mayoría de estabilidad, una mayoría de confianza para planificar cuatro años de progreso y bienestar que estar permanentemente sometido pues a los líos que ya hemos visto en otros sitios de España. Los andaluces no podemos estar limitados ni condicionados a los caprichos de dirigentes políticos desde Madrid que puedan marcar el rumbo de nuestra tierra.
3: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui hi ha una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona i també a la província de Barcelona. A les 11 del matí està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació.
1: Sí, des del comitè d'empresa del Consorci, format per la UGT i la Intersindical, assenyalen que es preparen per una altra jornada de lluita de cara al dia 9 de maig. També asseguren que, si no s'arriba a un acord, podrien tancar les biblioteques en les setmanes prèvies a la selectivitat. Entre les seves demandes hi ha un augment salarial, un increment de personal i una millora dels horaris.
6: Bona nit, Girona!
7: Bona nit!
8: De tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu.
3: A Girona, Ginestar ha arrencat la gira de presentació del seu últim disc, Gira tot igual però diferent, en el marc del Festival Estrenes. Ho van fer amb aquest concert que sentim a les escales de la catedral, amb un públic entregat des del primer moment. Fèlix Martín, bon dia.
9: Hola, bon dia. Els germans Pau i Júlia Serrasolses estaven satisfets d'iniciar gira en un lloc tan emblemàtic com les escales de la catedral de Girona.
10: Estem presentant un disc que va sortir avui fa dues setmanes, un disc que es diu Gira tot igual però diferent, un disc que hem fet amb molta estima, que parla de la vida, que parla de l'amor i que parla de nosaltres.
6: Teníem moltíssimes ganes de començar aquesta gira aquí, a Girona, al Festival d'Estrenes, amb aquestes escales de la catedral a rebentar.
9: I de seguida van contagiar el seu entusiasme les 800 persones que havien exhaurit les entrades. Durant el concert, en Pau va recordar que va viure i estudiar 4 anys a la Universitat de Girona. La Júlia li va dedicar una cançó de l'últim disc, titulada precisament Pau, i li va cantar des de l'escenari, mentre ell es barrejava entre el públic per gaudir-la. Moment d'emoció que ell li va tornar, explicant a la gent que era l'aniversari de la Júlia, i és clar, tothom va acabar cantant l'aniversari feliç i gravant-ho amb el mòbil. Ha estat un concert en públic, sobretot jove, però també molts pares amb fills petits o adolescents. Avui ja en tenen un altre. Serà aquesta nit a Figueres, en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu.
3: I una proposta ben diferent.
11: El protagonista és un repte que encara amb gust.
12: Se n'ha escrit un paper.
3: Aquest que sona és el tenor bas Xavier Enduga, que debuta en el rol de Werther a l'estrena de l'òpera de Massanet dilluns al Gran Teatre del Liceu, una òpera amb posada en escena de Christoph Loi, que es podrà veure fins al dia 17 de maig, i avui també hi ha una funció prèvia per menors de 35 anys, Marc Ruiz.
11: Per en Duaga, el debut en el paper protagonista és un repte que encara em gust.
7: Massenet ha escrit un paper muy, muy delicado, muy frágil y muy transparente, en el que cada vez que canta Werther, la orquestación es muy poca. Siempre desaparece todo el mundo y parece que el mundo de Werther aparece. Eso es una cosa buena porque te deja pues poder jugar con los colores de la voz, pero también tiene su parte mala porque estás completamente desnudo.
11: I és que Werther va canviant d'emocions i ha de reprimir els seus sentiments fins al penúltim acte, en què canta l'ària més coneguda de l'òpera, Pourquoi me réveiller, just abans d'engegar-se un tret en veure que el seu amor per Charlotte no pot ser correspost. A més d'en Duaga, la mezzosoprano alemanya Christina Stanek també hi debuta, en el seu cas, en el paper de Charlotte. Werther és l'adaptació que va fer el compositor francès Jules Massenet de la novel·la de Goethe Les tribulacions del jove Werther, que es va transformar en una icona del romanticisme i que va provocar que molts joves europeus emulessin el seu protagonista i acabessin amb la seva vida de forma dramàtica. Durant les representacions de Werther, l'orquestra farà servir el violoncel de Pau Casals per commemorar el 150è aniversari del naixement de l'intèrpret, director i compositor del Vendrell. Podreu escoltar la transmissió de Werther al programa directe de l'òpera a Catalunya Música, que inclourà entrevistes a Xavier Anduaga i Cristina Stanek.
3: De seguida els esports amb aquesta derrota del Girona, abans però ens fixem en la realitat dels nens i adolescents que es veuen obligats a fer de traductors de les seves famílies perquè els adults no saben català.
1: Sí, avui en el marc de la Setmana de la Llengua de 3CAT, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio posa el focus en aquesta realitat i en com impacta en les seves emocions, en el seu procés maduratiu i en el seu rendiment escolar. Marta Arumí, catedràtica de Traducció i Interpretació, és directora del grup de recerca Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha elaborat l'estudi sobre l'impacte que té aquest procés en aquests nens i adolescents.
12: Són situacions lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de fer un professional, i en segon lloc també emocionalment complexes. Clar, els posen un procés d'adultificació, no?, de convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults.
1: A l'escola, la meitat dels professors de secundària entrevistats en aquest programa afirmen que recomanen a l'alumnat per fer les reunions amb els pares que no dominen ni el català ni el castellà, mentre que els professionals del servei social són els més sensibilitzats a no implicar els menors. El judicial és l'únic àmbit dels serveis públics en què és obligatori que hi hagi un intèrpret. En cap dels altres àmbits està regulat. Avui el programa Solidaris s'emet a les 10 del vespre a Catalunya Ràdio.
13: L'informatiu del suplement. Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Osasuna Barça a Catalunya Ràdio.
14: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
15: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
16: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
17: Trescents grams de paraules.
18: Mig litre d'actitud.
17: Una cullerada de silenci.
18: Dos reflexos de llum.
17: 5 quilos de cadira.
18: I si convé, 150 grams d'ulleres.
17: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
19: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
20: Contes, novel·les, poemes, cançons...
19: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
13: L'informatiu del suplement.
3: Cinc minuts per arribar a 8:15 del matí. El Barça pot guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana. De seguida en parlarem. Abans, però, destaquem la tercera derrota consecutiva. Alerta amb el Girona, que es complica i molt la vida de mala manera amb aquesta lluita per la permanència.
21: Mojica, Albert és a l'àrea gran. Li ha quedat la pilota a la cama esquerra. Doncs xiulen a Mojica, el públic. Trepitja la pilota, la penja cap al segon pal. Samur, rematada i gol. La penjada de Mojica, que desafia el públic. se'ls mira, passat el segon pal, arriba...
3: Doncs mala maró, el Girona, Montilivi, Girona 0, Mallorca 1, derrota que deixa l'equip gironí amb 38 punts, ara mateix 4 per sobre del descens, però en funció dels resultats d'aquesta jornada, el descens podria quedar a només un punt. Albert Benet.
0: Samu Costa va fer l'únic gol del partit al minut 43, just abans del descans, després d'una centrada precisa de Mojica. El Girona va tenir ocasions per empatar, però el marcador ja no es va moure. 3 punts d'or per al Mallorca i cop dur per a l'equip que entrena Michel Sánchez.
2: Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
0: I ara sentireu al micròfon de Movistar el capità del Girona, Cristian Estuani. El davanter de 39 anys va substituir Echeverri per jugar els últims 20 minuts.
22: Ahora hay que apretar los dientes y bueno, jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
0: Ara, amb aquest resultat, el Girona i el Mallorca empaten a la classificació amb 38 punts. El Girona jugarà la pròxima jornada al camp del Rayo. Després rebrà la Real Societat a casa, jugarà al camp de l'Atlètic de Madrid en la penúltima jornada i acabarà la Lliga a casa Montilivi contra l'Elx. Tot això, ho dèiem només començant, un cap de setmana en què el Barça té la primera oportunitat de proclamar-se matemàticament campió de Lliga. Perquè això passi, ha de guanyar avui el Sadar, al camp d'Osasuna, i que demà el Madrid no ho faci a Cornellà del Prat contra l'Espanyol. Per l'entrenador, Hansi Flick, com abans millor.
23: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
0: Flick recupera Rafinha i Marc Bernal. L'alemany es mostrava així de convençut, preguntat sobre si el seu Barça pot competir a la Champions amb equips com el PSG i el Bayern.
24: La pregunta és si el nivell que vostè viu cree que és alcançable per a este Barcelona, si cree que inclús este Barcelona és capaç de competir con esos equipos. Gràcies.
25: 100%. 100%, yes.
0: Sí, al 100%, deia un Hansi Flick que també assegurava que per guanyar títols cal tenir el millor equip, no només els millors jugadors. Per al partit d'avui, el Barça té les baixes de Koundé sancionat i, recordeu, Lamine Yamal lesionat. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz. Entre els altres partits d'avui a la Lliga de Primera hi ha el València-Atlètic de Madrid a 4:45, un partit que li arriba a l'equip de Diego Simeone enmig de les semifinals de Champions contra l'Arsenal. Rotacions assegurades.
26: Es que me lo pide la forma de los jugadores. Ya decíamos recién de estos chicos que el otro día terminaron con molestias y evidentemente vamos a ir por el lado donde esté gente fresca para poder competir, que es lo que nos importa.
0: A la Lliga F, derrota de l'Espanyol al camp de la Lama de Múrcia per 3-1. Sentim l'autocrítica de la jugadora blanquiblava Cristina Baudet.
27: Ha sido un partido realmente creo que desastroso porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
0: Es va lesionar de gravetat la jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, una lesió al genoll que la podria tenir uns quants mesos de baixa. Aquest migdia el Badalona rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12. Yannick Sinner i Alexander Zverev jugaran la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. A la semifinal, Sinner va eliminar el francès Arthur Fils i Zverev va superar el belga Blocks. Avui es jugarà la final femenina, la disputaran la russa Mirra Andriyeva i l'ucraïnesa Marta Kostiuk a partir de les 5 de la tarda. En futbol sala, derrota de l'Indústria Santa Coloma a la pista del Palma per 5-0 en partit de Lliga. A la Lliga Asobal d'handbol, victòria del Granollers contra el Cangas per 33-25. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid domina la sèrie de quarts per 2-0 després de guanyar també el segon partit contra l'Apoel de Tel Aviv.
28: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
3: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, Lai Mercè i Olga Balós, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Posant grans cançons de grans artistes que bàsicament ens agraden i admirem. De qui sona el món avui, el petit de Ca l'Aril, segurament un dels artistes més emocionants de la nostra llengua, que fa una pila d'anys que es passeja pel país i amb una proposta tan personal i identificable com aquesta que sentim, un dels seus grans himnes, aquest Som Transparents.
2: Som Transparents i és un d'aquestes cançons que ha agafat com una vida pròpia. De fet, en l'última gira, no?, que ha fet el petit de Ca l'Aril, que van fer aquell gran concert, el Razzmatazz, no?
1: Encara estan de gira, eh?
2: Sí, cert. Doncs el Som Transparents va ser un dels grans moments. D'aquells moments on la gent tararejava, cantava aquest riff de guitarra, gairebé com si fos un himne futbolístic. Vull dir, hi ha uns vídeos molt, molt xulos. I, doncs això, el petit de Ca l'Aril és aquest projecte personal del Joan Pons, que, a mesura que ha anat traient discos, també amb una velocitat molt personal, no?, perquè el Joan Pons, diguem que té... sempre s'ha volgut prendre el seu temps entre disc i disc, ha anat formant aquest estil tan particular, proper a això, la nova psicodèlia, no? Que ha aconseguit crear escola, i de fet ell mateix fa broma i li diu que això és pop metafísic, no?
1: Sí, que un pop metafísic, una etiqueta que va anar més enllà, que van crear un festival de pop metafísic, que va fer la primera edició a Pons, molt a prop de Guissona, del poble on ell es va criar, i que van actuar el Ferran Palau i tota aquesta colla,
2: la Núria Graham,
1: també els escoltarem avui. El petit de Ca l'Aril, jo crec que és un grup que, com tu dius, ha marcat tendència a la música en català. Quan portava ja 3 o 4 discos, moltes bandes van voler ser el petit de Ca l'Aril, i que a la vegada no és comparable amb ningú. Fan una cosa que no ho havia fet ningú. I això és difícil. Jo recordo quan va sortir el petit de Ca l'Aril, els periodistes anàvem una mica bojos buscant comparacions,
2: sí,
1: perquè no les trobàvem.
2: I posant etiquetes. I suposo que el Joan Pons, que també té un sentit de l'humor bastant particular, va dir, saps què, ja us la poso jo a l'etiqueta.
1: Sí, qui ens escolti avui, l'heu de conèixer algun dia. Aneu a un concert del petit de Ca l'Aril i després busqueu el Joan, i una conversa amb ell, ni que siguin 10 minuts, t'inspira per tota la vida.

0: Ara que has parlat tant d'espiritualitat, aquesta cançó del 2010, del disc Bolidol, Partícules de Déu, per mi és la millor resposta a què és l'espiritualitat, a què és Déu, no? Déu el pots trobar a tot arreu, no? El pots trobar a l'univers, mirant els planetes, a la galàxia. Em sembla una cançó fantàstica per explicar una cosa molt i molt profunda.
1: Sí, de fet, el Joan Pons sempre... el que dèiem abans, ell es pren el seu temps, no?, per inspirar-se, per trobar allò que pot fer clic per començar a tornar a fer cançons. I clar, com ell viu també en un entorn natural, no?, viu al costat de
0: viu en... Home, ara viu a Igualada.
1: Ara viu a Igualada.
0: Des de fa uns quants anys, però va tornant a Guissona sempre.
1: Sí, i a més allà a Guissona també té una, té el seu estudi de gravació.
0: Sí, i el teatre.
1: Per tant, diguem que ell es fa com passejades, no?, per allà, i llavors sí que té aquesta connexió especial amb l'entorn i busca aquests petits detalls que l'impulsen després a gratar una mica més, no?, i desenvolupar una certa narrativa.
0: I les cançons es poden llegir de moltes maneres. Hi ha cançons que tardes una mica en entendre el significat. Digues.
2: No, que això que explicaves de l'espiritualitat l'interessa molt també tot l'univers astrofísic, l'energia fosca. Va haver-hi una cançó i un disc que pilotava al voltant d'això.
0: Sí, està molt, molt interessat sempre també en el que és el que hi ha després de la mort, en què érem abans de néixer...
1: I no,
0: totes aquestes preguntes metafísiques, el petit de Calaril ha basat la seva carrera en això. Tot i que al principi potser era molt més terrenal.
1: És bastant més terrenal, però sí... I amb això també juga després... Bueno, és que ara si ho expliquem tot...
0: Deixem-vos...
1: Anem a escoltar música i ara escoltem.

0: Bon falset, eh? Bon falset aquí, eh? Del, sí. Del petit.
1: Sí, en riu tant de Pharrell Williams i companyia, eh?
0: Té una veu tan característica, una manera de cantar, no? I a més és un paio que toca la guitarra, perquè... toca la guitarra. Toca la guitarra, evidentment, però toca la bateria, no?
2: Sí. Ho toca tot.
1: Ara sentirem tocar la bateria.
2: Ho toca tot. De fet, és un gran músic i ell... I a més és un gran amant del so, de les textures del so, perquè, de fet, ell... s'ha dedicat molts anys, i no sé si encara s'hi dedica, al cinema, al so, sí. A sonoritzar pel·lícules... Per tant, té...
0: I de productor, no, també? Hi ha discos dels sí, Pets sí. Que crec que els agrada també.
2: Sí,
1: va començar amb això, amb sonoritzar pel·lícules, va venir a viure a Barcelona, al carrer Aragó, de Guissona, que va ser un xoc per ell.
0: I se'n va tornar cap a Guissona. Després de veure el panorama al carrer Aragó, va dir, calla...
1: I després ja va anar a parar a Igualada. Aquesta cançó, El Plor, del disc La Força, és un d'aquests discos a reivindicar. Jo crec que és arrel del naixement del seu primer fill, que es diu Ovidi, com el meu primer fill, també.
2: Ah, mira.
1: I no t'ho perdis, que el seu pare...
2: No us veu posar d'acord, no? No,
1: no, no, no. I no s'acaben les casualitats, i fins aquí el parlar de mi, i és que el seu pare... era biòleg i es deia Jaume. I el meu és biòleg i es diu Jaume, també.
2: Però, ostres, però sou ànimes bessones, tio.
1: I després el petit Aclaril, una de les seves màximes que diu sempre és tots som la mateixa persona. Per tant, jo amb això em quedo, em caic aquí sobre la taula. I és que sóc jo, sóc Joan Pons, no?
2: Bueno.
1: Ja m'agradaria.
2: Estem aquí en un Twin Peaks ara mateix, tio.
1: Ja m'agradaria cantar com el Joan Pons, tenir les idees que té i tocar la bateria com la toca amb el Ferran Palau.

0: estan tallats per un patró molt, molt similar, eh?
1: Sí,
2: són, és que jo crec que tot el que toca, també Joan Pons, acaba contaminant-se, no?, d'aquesta energia, no?, que dèiem ara, i d'aquesta manera de fer, de sonoritzar, de gravar, d'encarar les cançons i les composicions.
1: Però en realitat són un triangle, perquè per aquí el Jordi Matas, que és el productor cosí del Ferran Palau, que són com la Santíssima Trinitat, no? Jordi Matas, Joan Pons i Ferran Palau, que serien un triangle que ha marcat la música en català, jo crec. Perquè potser ara no tant, però va haver-hi un moment que tothom volia sonar com en Ferran Palau i com el petit de Calaril. I potser, si hi hagués una quarta estrella d'aquest triangle... Qui seria, Olga?
2: Home, seria la Núria Graham, que és gran amiga també de tot l'univers metafísic, per dir-ho així. De fet, va participar.
1: Sí, al Festival de Pop Metafísic.
2: No? El Pop Metafísic. I ella també ha begut molt, no?, d'aquest so més, més eteri, no?, més...
1: Neopsicodèlic.
2: Neopsicodèlic, no? És veritat, no? I de fet, ella ha aconseguit crear també la seva carrera personal partint, no?, d'aquest univers. I hi ha un tema que a mi personalment m'agrada molt i que connecta molt també amb tot aquest univers del petit de

0: Va ser col·laboradora teva, no?
1: La Núria Graham, ens ho vam passar pipa. Sí. El primer any de suplement va ser. Venia, posava cançons bàsicament que li donen la gana i després acabava fent una versió sempre. I sí, sí, és una tia molt divertida que jo crec que a Catalunya se li ha quedat petita i ha decidit fer les maletes i anar a tocar pel món. A més, com que té aquest anglès tan estrany perquè el seu pare crec que és irlandès.
2: Irlandès.
1: Sí, sí, sí. La seva mare és catalana de Vic. I parla un anglès que sembla que sigui irlandès, però no és irlandès, i després, quan se'n va als Estats Units, suposo que, no sé, deu tenir un accent tan particular que pot crear també aquesta noia d'on és, no? Però... Perquè, a més, l'accent també... el cognom, no? El Graham, que si és Graham, durant una pila d'anys li dèiem Graham.
2: I, a més, Núria, ella l'escriu amb accent a la U, per tant, és com que té les dues cultures en el mateix nom, i això els americans o els anglesos també els exploten una mica al cap, diuen, Núria, amb accent, què és això, no?
0: Però ens agrada molt la Núria Graham i ara et ve una cançó d'aquells grups internacionals que estarien una mica a l'òrbita del
2: Aril, quan escoltem l'Aril, hi ha alguna cosa que ens sona, no? Dient, i d'on treu tot aquest so, no? I clar, d'alguna forma, tot el so del petit Aril hi ha com vasos comunicants amb tota una escena internacional que inclús fa que el que puguem escoltar del petit Aril l'associem a un projecte molt més internacional que va molt més de Catalunya, de català i etc., i de l'escena catalana, no? I hi ha grups, no sé, que estan al voltant que jo crec que tenen bastant a veure amb aquest univers, com pot ser Tame i Impala, per exemple, i tota aquesta nova psicodèlia australiana.
0: Els Big Thief, que van venir a gravar amb ell fa poc, a més.
2: Sí, sí, sí. I a Nova Zelanda hi ha un grup que es diu Unknown Mortal Orchestra,
0: oh, boníssims,
2: que jo crec que és una de les grans influències del petit Aril.

0: Clar, quan escolto grups com Tame Impala, no?, amb Non Mortal Orchestra, penso, ostres, potser la llengua tampoc és tan important, no? Vull dir que el petit aclaril amb aquest so podria, no sé, tocar Glastonbury, no?, per exemple, i no tindria res a veure si canta català o no. És el so, no?, és la qualitat musical.
1: De moment ens haurem de conformar amb veure'l al Festival Vida, perquè farà el concert inaugural i munta una processó al festival on hi participaran els balls populars de Vilanova i la Geltrú. Jo, com a vilanoví, això, per mi és el màxim que veuré,
0: fet,
1: jo crec.
0: Hi ha una promo d'ells vestits de trabucaires. L'has vist? Hi ha una
1: promo. No.
0: Hi ha un vídeo del Petit Calalil que van vestits de trabucaires i van fer... van disparant.
2: Més connexions del Petit de Calalil.

0: Doncs si en el tema d'Univers de Ferran Palau, l'Aril, el Joan Pons, tocava la bateria aquí, va col·laborar amb la mescla d'aquesta cançó de l'Alice, i suposo que d'alguna forma es nota també la seva mà.
1: I després l'Alice li va tornar amb què passa, nen, hi ha un moment a la lletra que diu abraçada a Cal Aril.
0: Ah, sí? Sí, no em vaig quedar amb aquest vers.
1: Aquí queda tot, i acabem amb la millor cançó del petit de Cal Aril, no? La cançó més celebrada dels concerts.
0: Amb
1: no?
0: tot. De fet, és el disc que jo crec que va marcar un punt d'inflexió també en la popularitat, no?, del petit de Cal Aril, i la portada, no?, del disc, que...
1: Aquell hotel
0: de Vic, sí, no?, d'aquell hotel de Vic on hi ha diferents personatges a les finestres.
1: El Bolidol, no era? O la figura del buit?
0: La figura del buit, sí.

0: concert del Pati de Clarí l'acabareu al concert fent aquests lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo,
1: és el que passa igual que amb Som Transparents, també. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, bueno...
2: Millorable, millorable. Haurem de viure en directe en un concert del Pati, no? Amb tot, acabem també avui amb el Blai Pons Mercè, perquè estava tocat també per aquesta vareta, amb aquestes connexions.
1: La força, la força.
2: L'Olga Valós. Olga, gràcies. Fins ara.
1: Bon dia.
2: Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
2: increïble.
1: Platònic.
2: Maduixa. Oferta a dir, estalvia'm les maduixes.
1: Aquesta setmana 0,99 al mig quilo, un 20% menys. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
3: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
4: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
5: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina Punt MP3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
7: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
8: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
9: Bon dia.
8: Donald Trump reactiva la seva croada contra Europa.
9: El Pentàgon anuncia la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya i situa la presència de tropes de l'OTAN a nivells previs a la guerra d'Ucraïna. A nivell comercial, Washington aplicarà a partir de la setmana que ve un aranzel del 25% contra els automòbils europeus.
8: Els dos líders de la flotilla Global Sumut detinguts dijous estarien sent traslladats a Israel.
9: Així ho diuen fonts de l'organització, que també denuncien que l'exèrcit israelià els ha torturat a tots dos.
8: En parlarem amb el ministre Álvarez a partir de les 9 aquí al suplement. Més de 1.800 casos d'assetjament escolar des del mes de setembre.
9: Són els possibles casos en què s'ha reactivat el protocol i que ha recollit el registre de violències contra l'alumnat. Segons ha avançat 3CAT Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat.
8: Justícia nomenarà en els propers dies un substitut pel director de la presó Puig de les Basses a Figueres.
9: Que ha renunciat al càrrec després que tres interns s'hagin suïcidat en aquest centre penitenciari des de principis d'any. L'última mort per suïcidi va ser la d'un intern de 28 anys dilluns passat.
8: I l'endemà de l'1 de maig, nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona.
9: I de tota la demarcació, a les 11 del matí està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació.
8: Ginestà presenta disc al Festival Estrenes de Girona.
9: El duet Serra Solses ha donat el tret de sortida a la gira de presentació del seu nou disc, Gira tot igual però diferent, amb un concert a les escales de la Catedral.
8: El Barça podria guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana. Això passarà si el primer pas és avui al camp de l'Osasuna. Si el Barça guanya i demà el Madrid perd, el Barça serà campió de Lliga. El Girona, però, creu.
9: El Girona es complica la vida després de perdre per la mínima contra el Mallorca a casa.
8: Portades dels diaris. El diari Ara destaca en una enquesta que apunta que la majoria de catalans estan a favor de restringir l'entrada d'immigrants, però amb igualtat de drets.
10: Concretament, el 66% considera que les condicions per establir-se a Catalunya han de ser més restrictives que les actuals. És el titular de dissabte d'una Ara, on també en portada veiem una imatge de la manifestació d'ahir per l'1 de maig. Milers de persones criden pau, sostre i salaris, és el destacat de l'Ara. És pràcticament la mateixa fotografia que La Vanguardia, un primer de maig en campanya, apuntant aquí, i el titular del dia La Vanguardia, Hisenda va ingressar 2.300 milions més en no aplicar la inflació a l'IRPF. El periòdico, la fotografia de la manifestació queda reduïda a la part superior. En titular destaquen que Trump assenyala els automòbils europeus amb aranzels del 25% i la fotografia principal, en canvi, és per un cuiner xinès que treballa a Barcelona, una estrella amb milions de seguidors a les xarxes del mercat, a TikTok, diuen. I el punt avui, la llengua a la franja. Els catalans hispanoparlants de la franja de Ponent estan mancats de drets lingüístics.
8: Diari El País. Els iranians substitueixen... subsisteixen? Els iranians subs... Tornem-hi, vinga, va. Els iranians subsisteixen entre la por i l'asfíxia econòmica.
10: I titulars de dissabte també en clau electoral. El Mundo enquesta la Comunitat de Madrid, de la qual destaquen Ayuso salva la majoria i limita Vox amb l'esquerra en crisi. A la Razón, sobre les andaluses, els tràquings interns del 17M de la Moncloa fan olor d'enterrament. I a l'ABC, fotografia de la manifestació de l'1 de maig, en aquest cas a Màlaga. Manifestants calcen una pancarta de Moreno Bonilla amb bitllets per tot arreu. Titulen, els sindicats posen l'1 de maig al servei de Montero.
8: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 69 espelmes, Carme Portacelli.
11: No només que sigui la primera dona, que sigui la primera dona és una gran notícia. Perquè vol
12: llicenciada
11: no...
12: en Història de l'Art, al llarg de la seva trajectòria ha dirigit més de 70 espectacles. El setembre del 2021 es va convertir en la primera dona a assumir la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya.
8: 51 espelmes, Eva Santolària.
13: Això sí que és un privilegi, haver pogut estar en sèries tan diferents, haver tingut l'oportunitat...
12: De... Va debutar la sèrie Estació d'Enllaç de TV3 i també ha sortit en d'altres com Nissaga de Poder i Cites, i també ha fet carrera a Madrid a través de sèries com Compañeros a Antena 3.
8: I també 51 espelmes, David Beckham.
14: I think it's a massive moment, you know, it's a massive step forward because...
12: Es va fer un fart de marcar faltes com a futbolista, ja fos amb la selecció anglesa, el United o el Real Madrid, sempre amb el pentinat impecable, i amb Victoria Beckham ha format una de les famílies més mediàtiques del planeta. Actualment presideix l'Inter Miami.
8: Vida social. Són els Amics de les Arts, Marta Ferrer, que celebren 20 anys sobre els escenaris del Festival Estrenes de Girona.
15: El trio ha començat una gira de celebració de les dues dècades que porten sobre els escenaris després de l'èxit del concert al Poble Espanyol l'estiu passat. Avui repassaran la seva trajectòria a l'escenari de les Escales de la Catedral en dos concerts, el primer a les 7 de la tarda i el segon a 9:45 del vespre.
8: I els Pets també bufen espelmes, en aquest cas 40 espelmes avui a Constantí.
15: Juguen a casa per iniciar la segona part de la seva gira Canten les 40, en què renoven el repertori i tocaran els altres 8 discos de la seva carrera. Avui duraran el tret de sortida a l'escenari de l'aparcament de les piscines municipals a les 10 del vespre. Encara queden entrades per 28 euros.
8: Ep, aquest és Eros Ramazzotti, avui al Palau Sant Jordi de Barcelona.
15: L'artista italià torna als escenaris amb la gira Una història importante, en què està, que està especialment dedicada al seu entregat públic i en què repassarà la seva carrera musical. Avui farà vibrar el pavelló barceloní a les 9 del vespre. Queden algunes entrades a partir de 55 euros.
8: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Impersonal.
16: L'Oriol té l'estrany costum de parlar en impersonal. Normalment procedeix d'aquesta manera quan està escarxofat al sofà de casa. Per exemple, diu... S'han de baixar les escombraries. O també... S'haurien d'agafar entrades per al teatre abans no s'esgotin. O ara mateix... S'hauria de fer el dinar si no volem fer tard a cal metge. De la seva afició per les oracions impersonals, podria deduir-se que l'Oriol és un ens eteri, sense substància. Però només cal mirar-lo per comprovar que té l'aspecte d'un humà convencional. Té un cap, segurament desproporcionat, un tronc, prou robust pel cap que gasta, dos braços, que ja li van pengim-penjam, i dues cames, equipades amb bessons de ciclista. I no només això, també comparteix les mateixes necessitats que la resta de la humanitat, com la de tenir un plat a taula. El cas és que, després de deixar caure que s'hauria de fer el dinar, la resta de la família es va quedar petrificada una bona estona en senyal de protesta. I l'Oriol, veient que ningú reaccionava i que el temps apressava, es va aixecar del sofà, va obrir la nevera deserta i va dir en veu alta: «S'ha de baixar a comprar alguna cosa».
8: Música. Va, que aquests són bons. Bon dia, Blai Iniesta.
17: Bon dia, Roger.
8: Amb què arribarem avui a les 8?
17: Amb uns vells coneguts d'aquest programa com són The Black Keys i aquest clàssic You Got to Lose. Ahir divendres, la banda d'Ohio va treure el seu 14è àlbum d'estudi titulat Pitches, un disc cru de blues rock on fan un homenatge a Earl Hooker i a George Thorogood. Amb aquest, You Got to Lose.
8: Salut i ràdio, Blai.
17: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 2 de maig del 2026, enmig d'aquest cap de setmana llarg, el suplement Mai Descansem per Festes, aquests dies segur que heu notat, és la Setmana de la Llengua 3CAT, i nosaltres al suplement hem volgut fer un experiment. Es pot viure en català 24 hores a Barcelona? La Marina Laminos ho ha intentat fent tota mena d'activitats quotidianes, comprar el pa, anar al cine, al gimnàs, agafar un taxi o entrar dins d'una cafeteria.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, buenas.
3: Una pregunta, què és el flat white?
2: És un cafè con leche, però con doble de cafè. O sea, te pongo de carga un shot i, bueno, està buenísimo.
3: D'acord, doncs, si me'n pots fer un, petit, sisplau. Gràcies.
2: Ja l'he provat per primera vegada i ja no he tornat a canviar més. M'agrada molt.
3: Gràcies, bon dia.
2: Adéu.
0: El resultat de l'exercici de la Marina el sentirem a partir de les 9 dins la tertúlia. Val la pena, sobretot en un moment en què totes les enquestes i totes les percepcions constaten que decau l'ús de la llengua del país, que els joves la fan servir menys i que costa trobar la manera de recuperar el camí perdut. És important retratar la realitat tal com és, sense dramatisme, sense autoindulgència. Tirar la tovallola sí que seria irreparable. El català, com deia Carme Junyent, es defensa parlant-lo. L'única manera que té una llengua per sobreviure és que sigui útil, que tingui parlants, que es converteixin indispensable, que travessi tots els àmbits del dia a dia. Que estigui viva, que la gent la vulgui aprendre, que destili somriures i no cares magres. Que s'ensenyi bé a les escoles i que sigui una eina d'integració pels que acaben d'arribar, no com una imposició, sinó com un vehicle per tenir oportunitats. Perquè una llengua no és només identitària, una llengua també és una finestra oberta a un nou món. I en aquesta línia, avui al suplement, una conversa amb una llegenda blaugrana que va néixer a Navarra però que porta unes quantes dècades a Sitges. José Mari Vaquero, s'obren presentacions.
4: Com el vas aprendre tu aquella època al català?
5: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat, i escoltava i repetia. Avui farà bon temps. El Barça ahir va guanyar, però va jugar malament. I repetia, i a partir d'aquí també, en general, a los periodistes d'aquella època, jo sempre els deia, escolta, pregunteu en català, però jo contestaré en castellà. Però aleshores també és un exercici, no? I aleshores també parlo basc, aleshores també Catalunya, és a dir, entenc perfectament que és el sentiment de país o nacionalitat o el que vulguis sense parlar de política, entenc perfectament i vaig entendre que realment era part de la meva integració.
0: La conversa sencera amb José Mari Vaquero avui a 11:15 al suplement, no us la perdeu perquè és un recorregut vital que us connectarà amb moltes coses del vostre passat i segurament també amb una mirada cap al futur esperançadora, no només parlant de llengua, parlant de la vida. Mantenir el català no és fàcil perquè en un món globalitzat cultures que pleguen 10 milions de persones estan permanentment amenaçades per les que són més grans, tenen més recursos i disposen de més potència per projectar-se. Però, com dèiem al principi, no es pot donar tot per perdut. El llibre més venut de Sant Jordi, sense anar més lluny, el va escriure l'Òscar Andreu i és un manual de com defensar el català. La recepta té molts ingredients, però hi ha un aliment que funcionarà segur, l'autoestima, perquè l'única llengua que té tots els números de perdre's és la que es deixa de parlar. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Alerta a les pluges. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia, bona hora. Doncs comencem aquest dissabte amb pluja, amb ruixats. Especialment al Camp de Tarragona és on han sigut una mica més abundants. De fet, ara mateix en el radar veiem algun nucli amb certa intensitat, fins i tot amb possibilitat de tempesta, enfront del Baix Camp, a la línia de la costa. Els registres, de moment, provisionals oscil·len entre els 7 a 8 litres per metro quadrat a Tarragona, per exemple, a Mont-roig del Camp. I bé, hi han avisos d'intensitat de pluja que en mitja hora es puguin superar els 20-30 litres per metre quadrat entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De fet, aquesta tongada de ruixats en aquesta àrea pot persistir més o menys fins a migdia. Per tant, precaució en aquesta àrea amb aquest risc de pluja. Un risc de pluja que serà molt més escàs a les comarques del sud de Barcelona. No, hi pot ploure alguna gota, hi pot arribar a caure amb aquest cel tan tapat, però en principi s'espera poca pluja, o a Girona. I els ruixats estan ens aquest matí doncs, cap a la Catalunya central, terç oest, també àrees del Pirineu, però més dispersos, no tan importants com en aquesta àrea que esmentàvem del sud del país. A la tarda, variabilitat, fins i tot pot haver-hi algun més clarianes, en general, ruixats sobretot cap a Lleida, que és on es podrien reforçar més les pluges, sobretot de cara al vespre. I demà
1: ja
2: es pot dir aquesta
1: aquí,
2: variabilitat.
1: Ho has vist
2: sí,
1: o no?
2: Sí, no, fet, és que m'agrada parlar amb aquest so a sobre, quan bé. Parlo de pluja està superbé.
1: És il·lustrar sí. Una mica la previsió meteorològica.
2: Efectivament. A veure, podem escoltar un
1: tros. Ara el tros. Espera, puja. Tanta intensitat avui, Jofre, realment?
2: De manera local. La veritat és que és més aviat de manera local i sobretot en aquests indrets que us comentàvem, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, fins a migdia. A la resta, en principi, no. I, a més, a la tarda el risc de pluja disminueix una miqueta. Per tant, és aquest matí al sud del país on hem de tenir una mica de precaució perquè hi ha moments en què pot acumular una mica. La resta, no, insistim, a les zones més poblades del país poc hi plourà i demà serà més aviat a últimes hores que la pluja també torni a guanyar terreny. En principi, només es mantindria a les comarques del Terç Oest, comarques de Lleida. De fet, al vespre es podria tornar a intensificar la pluja al nord de les comarques de Lleida.
1: Gràcies, Jofre. Fins ara.
2: Fins ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Donald Trump reactiva la seva croada contra Europa amb el rerefons de la guerra de l'Iran i la poca implicació que els Estats Units consideren que hi ha tingut Europa. Ho fa amb les seves dues armes estrella, la defensa i els aranzels. Aquesta matinada ha anunciat que retira 5.000 soldats d'Alemanya. Això situa la presència de tropes de l'OTAN a nivells previs a la guerra d'Ucraïna i agreuja la crisi entre els socis de l'Aliança Atlàntica. El Pentàgon diu que el proper any retirarà el 15% de les tropes nord-americanes desplegades a Alemanya. És la resposta de la Casa Blanca a la crítica del canceller alemany que, a principis d'aquesta aquesta setmana carregava contra la guerra de l'Iran.
3: No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
1: Aquestes declaracions van fer enfurismar Donald Trump, que no només va amenaçar Alemanya amb la retirada de tropes, sinó que el president nord-americà té altres socis de l'OTAN en el punt de mira, entre ells, evidentment, Espanya.
4: Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat?
5: Probablement. Vol dir que no ho hauria de fer. Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
1: Per si no n'hi havia prou, Trump també ha reactivat la guerra comercial i els seus famosos aranzels. A partir de la setmana que ve, Washington aplicarà un aranzel del 25% contra els cotxes fabricats a Europa. El president nord-americà ho ha justificat d'aquesta manera.
6: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he pujat els aranzels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
1: La Comissió Europea ha desmentit Trump, assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Mentrestant, tot plegat mentre l'administració nord-americana no l'ha convençut l'última proposta de pau de Teheran.
6: Ells volen arribar a un acord, jo no. No estic satisfet amb la proposta, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però jo no estic satisfet amb l'oferta.
1: Hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. De fet, Trump fa veure que a l'Iran la feina està pràcticament acabada i ho fa per un motiu, intentar esquivar la validació del Congrés per continuar amb la guerra després de 60 dies d'haver-la començat. Una validació obligatòria i per anar desviant el focus, també, perquè el nou objectiu de Trump ja el fixa en veu alta, és Cuba. Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. Trump ha amenaçat Cuba d'endurir les sancions i de prendre el control de l'illa. A tot això, l'ONU envia un crit d'alerta, diu que la crisi de l'Iran està perjudicant l'arribada d'ajuda humanitària a l'Àfrica i altres punts del planeta. L'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, l'ACNUR, ha denunciat que l'augment del preu del combustible, dels aliments i del transport està endarrerint l'entrega del subministrament. L'agència s'ha vist obligada a buscar itineraris alternatius per evitar les zones en conflicte. Segons l'organització, els enviaments des de Kènia estan especialment afectats perquè falten camions i en altres àrees els costos s'han duplicat, com els trajectes que van des dels Emirats Àrabs cap al Sudan i al Txad. Continuem pendents també dels dos membres de la flotilla Global Sumut que es dirigia cap a Gaza i que ha estat interceptada per les forces israelianes. Segons fonts de la flotilla, els dos líders del comboi humanitari detinguts dijous estan traslladats a Israel, o estan sent traslladats a aquesta hora cap a Israel, on està previst que arribin avui mateix. L'organització també denuncia que l'exèrcit israelià els ha torturat a tots dos. Són l'espanyol d'origen palestí Saif Abu Kishek i el brasiler Thiago Ávila, que dijous van ser interceptats en aigües internacionals davant la costa de Grècia. En un acte de campanya electoral a Andalusia, el president espanyol Pedro Sánchez ho ha qualificat de vulneració del dret internacional.
7: Es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
1: La resta d'activistes de la flotilla ja han començat a tornar cap als seus països des de l'illa de Creta. Segons alguns testimonis, una trentena han hagut de rebre atenció mèdica per la violència física dels militars israelians. A les 9, avui a la tertúlia del suplement, saludem el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que ahir ja va exigir a Israel l'alliberament immediat dels dos detinguts. Li preguntarem, evidentment, per la situació d'aquest espanyol resident a Catalunya, detingut per Israel, i també per les últimes paraules de Donald Trump. Israel, a tot això, s'ha vist obligat a adoptar mesures contra soldats que han comès abusos de poder, com ara robar a les víctimes o

0: A vegades, quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat. I les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
1: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben. Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.
2: 2 minuts per arribar a 8:15 del matí. A Catalunya, el Departament de Justícia nomenarà aquests propers dies un substitut pel director de la presó Puig de les Basses a Figueres, que ha dimitit a les últimes hores. La renúncia arriba després que 3 interns s'hagin suïcidat en aquest centre penitenciari des de principis d'any. 3 suïcidis en tan sols 4 mesos. L'última mort per suïcidi va ser la d'un intern de 28 anys dilluns passat. El reclús estava en règim d'aïllament per una falta disciplinària i havia rebutjat la visita mèdica diària de seguiment que es fa als presos en aquesta situació. El cas ha tornat a posar el focus sobre si les mesures de prevenció per detectar i evitar els suïcidis a les presons són suficients. Montse Balaguer, delegada de la UGT a presons, en declaracions a TV3.
3: Els protocols estan molt clars. Per tant, és que no havien donat indicis que ho anaven a fer. No ens agrada que hi hagin suïcidis a les presons, treballem perquè no n'hi hagin, i ens han donat uns indicadors que, pel que sembla, a dia d'avui, no estan sent suficients. Falta una altra mirada.
2: Durant el que portem d'any, 5 reclusos s'han suïcidat en el conjunt de les presons catalanes. Els centres educatius catalans han detectat almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar aquest any a través del registre de violències contra l'alumnat. Segons ha avançat 3Catinfo, una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat, és a dir, gairebé 3.600 casos d'assetjament en poc més d'un any i mig. És una xifra que hem sabut avui, que és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, una realitat que, malauradament, encara continua molt present a les nostres aules. La majoria de situacions d'abús són de caràcter verbal o psicològic, seguides de casos que combinen violència física i altres formes com el ciberassetjament. Estudis recents apunten que gairebé 2 alumnes per classe en pateixen i que moltes víctimes, 1 de cada 3, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nadia Casanovas és psicòloga del Liceu Castro de la Penya de Barcelona.
4: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria i educació en valors, com que entenguin el concepte real d'assetjament i quins tipus de violència hi ha. I la més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
2: La Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa són alumnes d'aquest centre.
5: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
6: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
2: Davant la detecció de casos, es pot demanar ajuda a la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. I encara al sector educatiu, l'Institut Costa Freda de Tàrrega és l'últim que ha demanat al Departament d'Educació desvincular-se de la proposta d'incloure un mosso d'esquadra de paisà i sense arma als centres que ho demanin. Una petició que té el suport de l'Ajuntament de la ciutat, amb aquest ja són 3 els que s'han desmarcat i un que s'hi ha sumat, la qual cosa deixa la llista en 13 instituts inclosos al pla pilot. Imma Viudes, portaveu del sindicat majoritari dels Mossos, sap fer pol, subratlla que la presència dels agents a escoles i instituts no és incompatible amb més recursos pels equips educatius i socials i assegura que el departament no els havia informat. Són declaracions a aquesta casa.
7: Ens ha dolgut molt el debat. Realment s'hauria d'haver explicat millor. Dit això, creiem que no és incompatible, al contrari, la coordinació d'agents amb la complexitat que pot haver en un centre. Quan hi ha conflictes de convivència, violència entre joves, són situacions que poden desbordar la comunitat educativa. Prevenir escalades, sempre, insisteixo, coordinadament. Nosaltres ho valorem positivament.
2: La llista d'escoles i d'instituts encara es mourà els propers dies perquè, des dels sindicats d'ensenyament, expliquen que 3 instituts més de Vic també han fet la petició de sortir del pla i que 2 més ho estan estudiant. El col·lectiu Assemblea Docent de Sabadell ha convocat una protesta a les portes de l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla per dimecres per mostrar el seu rebuig a aquest pla. Tot i així, el centre no ho ha comunicat al departament que en vulgui sortir. Andalusia ja estan en plena campanya electoral per les eleccions del proper dia 17 de maig. Aquestes últimes hores, Pedro Sánchez ha fet una crida a la mobilització i al vot útil i ha assegurat amb contundència que hi ha partit i que el PSOE guanyarà davant del PP i de Vox.
8: Y yo os digo, en estas elecciones hay partido y lo vamos a...

0: ganar. Hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo. La primera, movilización. Lo segundo, oye, si tú quieres un gobierno de izquierdas, ¡vota izquierda!
1: El president del govern espanyol ho ha dit en el primer míting de campanya electoral a Màlaga, fent costat a la candidata socialista María Jesús Montero. Per la seva banda, el candidat del PP a la reelecció de la Junta d'Andalusia, José Juan Manuel Moreno Bonilla, també ha demanat des de Còrdoba una gran mobilització perquè el 17 de maig el PP obtingui una majoria àmplia per poder decidir des de la comunitat.
2: No es lo mismo tener una mayoría suficiente, una mayoría de estabilidad, una mayoría de confianza para planificar cuatro años de progreso y bienestar que estar permanentemente sometido pues a los líos que ya hemos visto en otros sitios de España. Los andaluces no podemos estar limitados ni condicionados a los caprichos de dirigentes políticos desde Madrid que puedan marcar el rumbo de nuestra tierra.
1: Moreno Bonilla demana autonomia per decidir, un missatge dirigit a Vox justament per evitar acords com el d'Extremadura o l'Aragó, en què l'extrema dreta ha forçat el PP a assumir el que anomenen la prioritat nacional. En realitat, un intent d'impedir a les persones migrants l'accés a ajudes socials. Justament avui, el diari Ara treu una enquesta sobre immigració feta a Catalunya, no Andalusia, que deixa un titular molt clar, i és que la majoria dels catalans defensen restringir l'accés d'immigrants, Núria Pujades.
3: Sí, concretament un 66% dels enquestats són partidaris que les condicions per entrar i establir-se a Catalunya siguin més restrictives. Un percentatge molt superior als que opinen que s'han de mantenir com fins ara, això ho creu un 17%, o fins i tot que han de ser més permissives, ho pensa només un 9% dels enquestats. Per tant, la majoria dels catalans defensen restringir l'accés d'immigrants. Però si pelem la ceba i mirem més respostes, el resultat s'inverteix. Un 67% dels enquestats defensen que els immigrants que s'hagin pogut regularitzar tinguin els mateixos drets que els ciutadans locals. Però hi ha un 30% que aposta pel principi de l'anomenada prioritat nacional, que aquests dies han popularitzat els acords entre PP i Vox a Extremadura i l'Aragó. Aquest principi és una de les banderes de Vox a l'Estat i d'Aliança Catalana a Catalunya. De fet, un 47% dels votants d'Aliança Catalana creuen que s'han de limitar els drets dels immigrants en situació regular. Hi ha un 5% que opina que aquests immigrants no haurien de tenir cap dret reconegut. El PP i Vox, en aquest ordre, són els altres partits en què més votants creuen que cal limitar els drets dels immigrants en situació regular.
1: Milers de persones es van manifestar ahir arreu del país per reclamar salaris dignes en unes protestes del 1er de maig, en què també es van sentir proclames contra la falta d'habitatge i contra l'extrema dreta.
4: Qui sembra la misèria?
1: Des dels sindicats asseguren que la inflació obre la porta a renegociar el salari mínim interprofessional. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros, de la UGT.
5: I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
6: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
1: On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació, USTEC, va aprofitar la manifestació per tornar a criticar el pacte de Comissions i la UGT amb el govern. La seva portaveu, Iolanda Segura, els va demanar que escoltin la comunitat educativa.
7: Encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
1: I en plena campanya electoral d'Andalusia, la manifestació central dels sindicats majoritaris a Espanya es va desplaçar aquest any de Madrid a Màlaga. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va apuntar cap a la dreta altra vegada per haver tombat la pròrroga dels lloguers.
8: Hoy salimos a las calles para defender ese decreto que las tres derechas tiraron en el Congreso de los Diputados. Y lo digo alto y claro en defensa de la gente trabajadora de mi país, a quien me debo. Lo vamos a volver a llevar.
1: I mentre estan a Istanbul, la policia va detenir prop de 600 persones que intentaven manifestar-se per l'1 de maig a la icònica plaça Taksim. Aquest punt és emblemàtic pel moviment obrer turc i el govern hi prohibeix les mobilitzacions des del 2013, quan va esclatar una revolta contra el president Erdogan. De fet, dijous el govern va ordenar el tancament de la plaça, però centenars de persones el van desafiar i va haver enfrontaments entre els manifestants i la policia, que va llançar gasos lacrimògens des de vehicles blindats. El balanç, 600 persones detingudes. Marxem fins a la Xina, concretament a Pequín, on ja no es poden fer volar drons per motius de seguretat. Des d'aquest divendres ja no podran volar sense autorització de les autoritats, que s'ha de demanar amb antelació aquesta autorització per fer volar drons. Si se n'enlaira un, les dades aniran a parar a temps real al govern. Paradoxalment, la Xina és el primer fabricant de drons del món i els seus productes es fan servir en guerres, com vehicles també de repartiment, i altres usos com treballs agrícoles. Pequín, Francesc Canals.
9: Els drons de la xinesa DJI, el principal fabricant mundial, han fet les delícies dels clients de totes les edats a les botigues dels centres comercials a Pequín fins fa un parell de dies. Em confirmen que han retirat els drons perquè entren en vigor les noves restriccions especialment severes a la capital, on preocupa la seguretat dels líders. Per alguns és excessiu, com diu Lo Wen, pequinès, en la trentena.
10: Crec que es podrien restringir els drons a les zones urbanes, però fora de la ciutat, al voltant de Pequín, es podrien permetre per poder gravar més paisatges.
9: De fet, la Xina és el país que més ha apostat pel que anomena en el seu pla quinquenal vigent l'economia de baixa altitud, és a dir, l'explotació comercial dels drons, des del repartiment a domicili, tasques a gran escala en el sector agrícola o neteja de finestres de gratacels.
1: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, de tornada a Catalunya. 33 persones han mort a les carreteres catalanes aquests primers 4 mesos de l'any. Són 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. De les morts que hi ha hagut, 14, prop de la meitat, han estat de motoristes. Pel que fa a ferits greus, s'han registrat 207, és un 6% menys que el 2025. Guillermo Villuendas, subdirector del Servei Català de Trànsit, destaca que la reducció de la sinistralitat es dona en un context de més desplaçaments.
11: Respecte del 2025, que hi ha un increment de la mobilitat, o sigui, tot i que hi ha un increment de la mobilitat del 3%. Estem parlant, doncs, que estem reduint, no?, amb un 40% les víctimes mortals i amb un 6% els ferits greus, també.
1: Els tipus d'accidents més freqüents han estat les sortides de via, amb 13 casos, i els xocs frontals, amb 10. Precisament ahir, a la tarda, els bombers van rescatar l'ocupant d'una furgoneta que va caure per un barranc a Bassella, a l'Alt Urgell, després de topar frontalment amb un vehicle. I a la crònica de successos, avui també és notícia que els bombers han rescatat aquest migdia d'ahir 3 joves que practicaven paddle surf a la platja de Malgrat de Mar. Els menors van entrar sense dificultat a l'aigua, però quan eren a 400 metres de la costa es van trobar que no en podien sortir. Eduard Casas és sergent responsable dels GRAE i ha fet una crida a la prevenció, declaracions a aquesta casa.
12: Valorar la previsió, la situació meteorològica del moment i la futura, que no s'ha de fer ni banyar-se en zones que estigui prohibit el bany o que s'estigui limitant per qualsevol cosa. Fer cas a aquests avisos de protecció civil.
1: Casas recorda que en aquesta època de l'any encara no hi ha serveis de vigilància a les platges i per això cal extremar la prudència. Avui, a partir de les 11 del matí, està prevista una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la demarcació. Des del comitè d'empresa del Consorci, format per la UGT i la Intersindical, avisen que preparen més protestes pel dia 9 de maig. També asseguren que, si no s'arriba a un acord, podrien tancar les biblioteques les setmanes prèvies a la selectivitat. Recordem que entre les seves demandes hi ha un augment salarial, un increment de personal i també una millora dels horaris.
13: El suplement amb Roger Escapa.
14: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
15: Amb el suport de Casa Tarradellas.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Música.
16: Bona nit, Girona!
17: Bona nit! De tot el món.
1: Així ha sonat aquesta nit Ginestar, el Festival Estrenes de Girona. El duet Serrasolses ha donat el tret de sortida a la gira de presentació del seu nou disc. Gira tot igual, però diferent, amb un concert a les escales de la catedral que ha seguit el Fèlix Martín. Fèlix, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia. Els germans Pau i Júlia Serrasolses estaven satisfets d'iniciar gira en un lloc tan emblemàtic com les escales de la catedral de Girona.
19: Estem presentant un disc que va sortir avui fa dues setmanes, un disc que es diu Gira tot igual, però diferent. Un disc que hem fet amb molta estima, que parla de la vida, que parla de l'amor i que parla de nosaltres.
16: Teníem moltíssimes ganes de començar aquesta gira aquí, a Girona, al Festival Estrenes, amb aquestes escales de la catedral, a rebentar.
18: I de seguida van contagiar el seu entusiasme les 800 persones que havien exhaurit les entrades. Durant el concert, en Pau va recordar que va viure i estudiar 4 anys a la Universitat de Girona. La Júlia li va dedicar una cançó de l'últim disc, titulada precisament Pau, i li va cantar des de l'escenari, mentre ell es barrejava entre el públic per gaudir-la. Moment d'emoció que ell li va tornar, explicant a la gent que era l'aniversari de la Júlia i, esclar, tothom va acabar cantant l'aniversari feliç i gravant-ho amb el mòbil. Ha estat un concert en públic sobretot jove, però també molts pares amb fills petits o adolescents. Avui ja en tenen un altre. Serà aquesta nit a Figueres, en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu.
1: I a Barcelona aquesta nit... Home, això és un superclàssic de la cançó italiana, Zero Ramazzotti, avui al Palau Sant Jordi de Barcelona, a terra Ramazzotti, amb la seva gira Una Historia Importante, en què repassarà tots els èxits de la seva carrera, cançons com Se bastasse una canzone...
20: Se bastasse una buona canzone... A far dare una mano...
1: Fuego en el fuego...
20: La noche es casi perfecta...
1: Home...
20: Disfrutaremos la vida en los dos... Porque estamos buscando amor...
1: La cosa más bella...
20: Con

0: Bé, ja en tindríem prou. Eros Ramazzotti avui fa vibrar el Palau Sant Jordi a partir de les 9 del vespre i anirà Joan Callarissa, per cert, avui a les 12 del migdia, a la prèvia del concert, amb el Joan Callarissa, que després de veure Laura Pausini s'està aficionant a això de la cançó italiana, i el tindrem allà a primera fila, i la prèvia la viurem a la Jugular a partir de les 12 amb la Rebeca Rodríguez. Queden algunes entrades encara, si us animeu, pel mòdic preu de 55 euros. Eros Ramazzotti avui a Barcelona. Una proposta ben diferent. Aquest és el tenor baix Xavier Anduaga, que debuta en el rol de Werther en l'estrena de l'òpera Massenet dilluns al Liceu, una òpera que es podrà veure fins al dia 17 de maig i que avui també té una funció prèvia apta per menors de 35 anys, Marc Ruiz.
1: Per Anduaga, el debut en el paper protagonista és un repte que encara em gust.
2: Massenet ha escrit un paper muy, muy delicado, muy frágil y muy transparente, en el que cada vez que canta Werther, la orquestación es muy, muy poca. Siempre desaparece todo el mundo y parece que el mundo de Werther aparece. Eso es una cosa buena porque te deja poder jugar con los colores de la voz, pero también tiene su parte mala porque estás completamente desnudo.
1: I és que Werther va canviant d'emocions i ha de reprimir els seus sentiments fins al penúltim acte, en què canta l'ària més coneguda de l'òpera, Pourquoi me réveiller, just abans d'engegar-se un tret en veure que el seu amor per Charlotte no pot ser correspost. A més d'Anduaga, la mezzosoprano alemanya Christina Stanek també hi debuta, en el seu cas, en el paper de Charlotte. Werther és l'adaptació que va fer el compositor francès Jules Massenet de la novel·la de Goethe Les tribulacions del jove Werther, que es va transformar en una icona del romanticisme i que va provocar que molts joves europeus emulessin el seu protagonista i acabessin amb la seva vida de forma dramàtica. Durant les representacions de Werther, l'orquestra farà servir el violoncel de Pau Casals per commemorar el 150è aniversari del naixement de l'intèrpret, director i compositor del Vendrell. Podreu escoltar la transmissió de Werther, el programa directe de l'òpera a Catalunya Música, que inclourà entrevistes a Xavier Anduaga i Christina Stanek.
0: Petita pausa i els esports. Ai, ai, ai, ui, ui, ui, oi, oi, oi, el Girona, derrota del tot inoportuna a casa contra el Mallorca, que fa que el descens pugui quedar només a un punt després d'aquesta jornada. Veurem què fan els seus rivals directes. El Girona era un el Mallorca era un d'ells, i per tant ahir van palmar a casa amb un dels partits més importants d'aquestes quatre jornades que queden. Per tant, el Girona, que es complica i molt la vida, de seguida els esports, amb un Barça que, si avui guanya i demà el Madrid perd, ja serà oficialment, sí, campió de Lliga.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: A Caprabo a casa estem de celebració. El nostre supermercat online fa 25 anys que et porta la compra a casa. Gaudeix de l'enviament gratuït a partir de 110 euros. Obert les 24 hores. Prova'ns ara i emporta't fins a 35 euros de regal en 3 cupons per a les 3 primeres compres online a Caprabo a casa. Vols estalviar amb mi? Consulta les condicions a capraboacasa.com.
5: Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada i a la residència Los Tilos al centre de Barcelona hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies i nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 70 00 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
6: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
7: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
8: Ja som 11 milions els socis del...
9: Celebra el Dia de la Mare amb un 30% de descompte en tots els bombons i en tota la roba i calçat de dona. Bescanviable en un cupó que et surt molt a compte. Fins al 3 de maig.
10: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy A Ocasión Plus.
12: Aquest cap de setmana, al Tot Gira, ens preparem per un títol de Lliga.
13: Atenció.
12: I per tornar a una final de Champions.
14: Dissabte viurem la prèvia de l'Osasuna Barça. Si el Barça guanya, l'endemà pot ser campió de Lliga.
12: A més, farem una prèvia ben completa del Barça-Bayern de Champions femenina de diumenge.
14: Un dissabte on també serem el Nàstic Sevilla Atlètic, clau per la salvació, el Penya Unicaja i Girona Saragossa d'ACB i el Barça Peníscola de Futbol Sala.
12: Diumenge engeguem a 7:45 després de la TDG del Barça-Bayern
14: i ens aboquem a l'Espanyol Madrid.
12: Guanyarà el primer partit de l'any l'Espanyol? Lligarà la permanència? Serà campió de Lliga el Barça?
14: Tot gira.
12: Dissabte a partir de 4:00 i diumenge a partir de 7:45 amb David Clopés.
6: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: El Barça pot guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana. De seguida en parlarem perquè això passi. El Barça ha de guanyar avui a Pamplona contra l'Osasuna i demà a Cornellà el Madrid almenys s'ha de deixar punts al camp de l'Espanyol. Amb un empat en tindria prou si el Barça avui guanyés per proclamar-se ja campió de Lliga. Abans, però, destaquem la tercera derrota consecutiva. Atenció com es complica la vida al Girona de mala manera en aquest tram final de la temporada.
11: Mojica, Albert és a l'àrea gran. Li ha quedat la pilota a la cama esquerra, doncs xiulen a Mojica, el públic. Trepitja la pilota, la penja cap al segon pal. Samur, rematada i gol. La penjada de Mojica, que desafia el públic, se'ls mira a passar del segon pal.
0: A Montilivi, Girona 0, Mallorca 1, derrota que deixa l'equip gironí amb 38 punts, ara mateix 4 per sobre del descens, però en funció del que passi en aquesta jornada, el descens podria quedar només un punt, Albert Benet.
15: Samu Costa va fer l'únic gol del partit al minut 43, és a dir, just abans del descans, després d'una centrada precisa de Mojica. El Girona va tenir ocasions per empatar, però el marcador ja no es va moure. 3 punts d'or per al Mallorca i cop dur per a l'equip que entrena Michel Sánchez.
16: Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
15: I ara sentireu el micròfon de Movistar després del partit. El capità del Girona, Cristian Estuani, el davanter de 39 anys, va substituir Echeverri per jugar els últims 20 minuts.
17: Ahora hay que apretar los dientes y bueno, jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
15: El Mallorca era un rival directe per la permanència. Amb aquest resultat, el Girona i el Mallorca, tots dos equips empaten a la classificació amb 38 punts. El Girona jugarà la pròxima jornada al camp del Rayo, després rebrà la Real Societat a casa, jugarà al camp de l'Atlètic de Madrid en la penúltima jornada i acabarà la Lliga a casa a Montilivi contra l'Elx.
0: Avui a les 9, Osasuna-Barça, a les 9 del vespre, una hora abans a la TDT, en directe a Catalunya Ràdio, amb tot en joc pel que fa a la Lliga. Perquè el Barça es proclami campió, avui el Barça ha de guanyar el Sadar contra l'Osasuna i demà el Madrid s'ha de deixar punts a Cornellà al Prat contra l'Espanyol.
15: Per a l'entrenador Hansi Flick, com més aviat millor.
18: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
15: Flick recupera Rafinha i Marc Bernal. L'alemany es mostrava així de convençut, preguntat sobre si el seu Barça pot competir a la Champions amb equips de tant nivell com el PSG o el Bayern.
19: La pregunta és si el nivell que usted vio cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
20: 100%. 100%, yes.
15: Sí, al 100%. Deia un Hansi Flick que també assegurava que per guanyar títols cal tenir el millor equip i no només els millors jugadors. Per al partit d'avui, el Barça té les baixes de Koundé sancionat i, recordeu, Lamine Yamal lesionat. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz.
0: Avui que el suplement a quarts d'onze conversarem amb una llegenda blaugrana, és José Mari Vaquero. L'hem anat a veure aquests dies a Sitges.
13: Recordo Johan, quan vaig signar aquí, em va dir, escolta, posa't ahí un minut i no corres, i has de veure el lloc. I aleshores jo vaig parar, bueno, que...
0: A un entrenament, això?
13: No, a un partit. A un amistós, partit? Sí. Amistós.
0: No corris.
13: Mira un parell de minuts, no corres. I mira el lloc de lo nostre i el de l'altre. I al acabar el partit em va dir, José Mari, correr mucho no quiere decir correr bien. I aleshores això és una mica el que va passar després de la meva operació, no? És a dir, vaig tenir una transformació de trobar el compromís per mi mateix i aleshores em vaig fer amic de la recuperació.
0: José Mari Vaquero, que té una vida interessantíssima. 11 germans, es van criar 11 germans, el seu pare es va morir quan només tenia 13 anys. És el cinquè d'11 germans, per tant ja tenia un equip de futbol a casa, que és on va aprendre a competir. I bé, de petit jugava tant a pilota basca com a futbol, es va acabar decidint pel futbol, amb 18 anys es va trencar el genoll de molt mala manera i aquesta fortalesa mental la va guanyar a base de recuperació i de posar la salut mental al centre en un moment en què la salut mental la gent no sabia ni què volia dir. Doncs bé, el José Mari Vaquero, avui en parlarem, coneixerem la seva història a quarts d'onze del matí, tota aquesta llegenda blaugrana que acaba reconeixent que va aprendre català escoltant Catalunya Ràdio, tan bon punt va arribar a Catalunya i s'ha establert i s'ha organitzat una vida molt ben muntada a Sitges. A la Lliga F, continuem amb els esports. Derrota de l'Espanyol al camp de la Lama de Múrcia per 3-1, Albert.
15: Sentim l'autocrítica de la jugadora de l'Espanyol, Cristina Baudet.
20: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
15: Es va lesionar de gravetat la jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, una lesió al genoll que la podria tenir uns quants mesos de baixa. Aquest migdia, el Badalona rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12.
0: Joan Anton Català, bon dia.
21: Molt bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
21: Continuem amb Venus i Júpiter, que dominen la primera part del vespre, molt brillant els dos, i atenció perquè la matinada del 5 al 6, és a dir, dimarts i dimecres, tenim el màxim previst a la pluja d'estels dels Eta Aquarids, que són meteors creats per petits fragments del famosíssim cometa Halley. Tindrem lluna molt lluent aquella matinada, això ens molestarà una mica, però sempre paga la pena observar.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Viladecavalls, al Vallès Occidental?
21: A les 6:48.
0: I a quina hora es pondrà?
21: A les 20:50.
0: Gràcies, Joan Anton.
21: A tu.
0: Temperatura a Viladecavalls a aquesta hora, Jofre Genuer.
22: Bon dia, doncs ara mateix tenen 16 graus, amb un cel tapat, sense ploure, potser s'escapa alguna goteta, però en principi la pluja queda més al sud, i són 2 graus més respecte ahir. El fet de que hi hagi més núvols, que el cel estigui més tapat, ha ajudat avui que el termòmetre hagi baixat menys de matinada, però també pujarà menys durant el dia, per tant, ambient una miqueta més fresc, i de fet avui esperem temperatures entre els 20 i 25. Els valors més elevats, doncs, difícilment superaran els 25 a Ponent, perquè és on esperem que els núvols persisteixin més. De fet, hi ha més clarianes a Girona, que és on esperem que hi plogui menys, i ara mateix la pluja és protagonista, sobretot entre el Camp de Tarragona i també Terres de l'Ebre, de fet, a l'extrem sud de les Terres de l'Ebre, que és on aquesta pluja que va fent pot anar a situar-se fins a migdia, anar viatjant doncs, cap al sud. 10 litres per metre quadrat a Montroig del Camp, com a registre més important. Hi ha molts registres entre 7 i 8, 8 a Tarragona, per exemple. Hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja en aquesta àrea, precisament entre el Camp de Tarragona, sud de les Terres de l'Ebre, pot haver-hi algun patac d'aigua que doni més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. El risc és baix, però hi ha aquest risc. A la resta, doncs, del terç oest, risc d'alguns ruixats, que ja són presents, 2 litres a Oriola, també 3 a l'Espluga de Francolí, una avui, es mantindrà el risc d'aquests ruixats fins a migdia, i a la tarda en general s'espera, excepte les comarques de Lleida, doncs variabilitat amb més clarianes, menys risc de pluja, però a les comarques de Lleida la pluja anirà guanyant terreny amb una línia de ruixats i tempestes que sobretot abans de la tarda vespre pot afectar a l'extrem nord de les comarques de Lleida i l'Alt Pireu. De fet, demà continuarem amb aquest tarannà de domini de núvols, d'alguns ruixats, però sempre més probables al nord i oest del país i guanyant més terreny, en tot cas, de cara al vespre.
0: Per cert, Jofre, després de l'hivern més plujós dels últims 30 anys, aquest abril ha estat el més càlid en 106 de les 122 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques autonòmiques, amb més de 20 anys de dades. Vull dir que la cosa està com està.
22: L'abril més càlid que hem tingut. Vam tenir el juny més càlid l'any passat, ara hem tingut un abril que ha sigut un abril de maig, és a dir, hem saltat del març al maig, i compta amb l'estiu que ve.
0: O sigui que ja apunta un estiu de fer molta calor, eh?
22: Sí, sens dubte, estem dintre d'aquest context de crisi climàtica, la calor anirà apretant de ben segur.
0: Una abraçada, Jofre, gràcies.
22: Que vagi bé, adéu.
0: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
1: És com si hi hagués dos tipus d'orgasmes, no? La mena de plaer de veure perdre el Madrid és diferent del plaer de veure guanyar el Barça. Són dos plaers diferents. I els dos són molt guais.
0: O sigui, a tu t'agradava més la Mònica? No passa res.
2: És a dir, no, escolta'm una cosa. Jo el que penso és, ella és impecable, però la Mònica té una
0: posada força, en escena, sí, té molta
2: una
0: força.
2: Capacitat, una personalitat, un trencaesquemes, que la gran pregunta és, aquest país està preparat perquè un programa com Eufori el guanyi una negra?
0: Hi va haver molt sexe.
4: N'hi va haver, va estar. Es va escoltar.
23: Es va escoltar.
0: Es va sentir, sí?
4: Pels passadissos.
0: I tu l'endemà, quan obríeu les habitacions, finestres, ventilar, tot saps allò...
24: Vam rebre com a producció de programa alguna queixa. Sí, sí. Però, clar, evidentment necessitaven els participants, després de la gravació, necessitaven una distensió, no hi havia càmeres, i era el moment de passar-s'ho bé.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 2 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump.
1: El president nord-americà reactiva la seva croada contra Europa amb el rerefons de la guerra a l'Iran i ho fa amb les seves dues armes estrella, la defensa i els aranzels. Aquesta matinada ha anunciat que retira 5.000 soldats d'Alemanya i que aplicarà els aranzels del 25% als automòbils europeus.
0: Saif Abukishak.
2: No planificamos a base de resultado final.
1: És l'activista espanyol resident a Barcelona, detingut per Israel en el moment que van interceptar la flotilla que es dirigia cap a Gaza. Avui els dos detinguts haurien d'arribar a Israel. Membres de la flotilla denuncien que l'exèrcit israelià els ha torturat.
0: Ginestà.
3: Bona nit, Girona!
4: Bona nit!
1: El duet Serrasolses ha donat el tret de sortida a la gira de presentació del seu nou disc, Gira tot igual però diferent, des del festival Estrenes amb un concert a les escales de la catedral.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera és 1865.
1: Són els possibles casos d'assetjament escolar registrats aquest any. Segons Avançat 3Cat Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats al curs passat.
0: 600.
1: Detinguts a Turquia són els que intentaven manifestar-se per l'1 de maig a la icònica plaça Taksim. Aquest punt és emblemàtic pel moviment obrer turc i el govern prohibeix les mobilitzacions des del 2013.
0: El 35.
1: Anys, l'edat màxima dels espectadors que veuran avui al Liceu, l'òpera Werther de Massanet, protagonitzada pel tenor basc Xavier Anduaga, es podrà veure fins al 17 de maig.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalón. Un mateix 2 de maig, en aquest cas de l'any 1991, però, TV3 va emetre un reportatge sobre el poble Sami, habitants de Lapònia. Van ser perseguits durant molts anys, però encara ara mantenen cultura, idiomes i indumentària propis i fins i tot un cant, el ioic.
5: És una noia sami, una descendent autèntica dels vells habitants de Lapònia.
0: Actualment, el poble sami el formen unes 80.000 persones repartides entre Noruega, Suècia, Finlàndia i Rússia. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens morem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des de sota d'una aurora boreal, des de dins d'un iglú o des d'un concert d'un grup nòrdic que es fa dir Lapònia Font.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, al servei de guionistes i també llegint la premsa. Diari Ara, l'expresident Artur Mas publica un article analitzant la cara i la creu del judici a Jordi Pujol després de fer-lo anar a Madrid en un acte, diu, de feridora insensibilitat i de penosa deshumanització de la justícia.
7: Jordi Pujol volia declarar, diu Mas, pel seu caràcter sempre lluitador i perquè es considera innocent, però obligar-lo a anar a Madrid és ras i curt lamentable. Ho han fet perquè es diu Jordi Pujol i perquè ha sigut el que ha sigut i representa el que representa. Ho explica així Mas. Per ser un nacionalista català culte i assenyat amb prou lideratge i ascendent social per articular un projecte que descompensa la seva idea d'una Espanya uniforme i centralista. Per això l'han fet anar a Madrid i aquesta és l'evident creu del judici, que no tothom és igual davant la llei. Però hi ha també matisa una cara, llegeixo. A ulls de molta gent, fins i tot detractors o adversaris, l'acarnissament i l'escarni que ha patit i la dignitat que ha demostrat creen una empatia que ajudarà a inclinar la balança, diu Mas, de la sentència més decisiva per a una persona com ell, la que dicta la gent i conserva la història.
0: També el diari Ara, Agustí Sala, escriu sobre el paper del Banc Sabadell després de l'OPA i de la venda de la filial britànica TSB al Banc Santander.
7: Ara el repte és demostrar que el Sabadell anirà millor sol que acompanyat, aprofundir també en la digitalització, però mantenir el tracte amb els clients. Ho farà amb un nou conseller delegat, Marc Armengol, expert en tecnologia i digitalització, precisament, i ara és l'hora en definitiva d'enterrar definitivament l'OPA i centrar-se en el mercat català i l'espanyol i de demostrar de retruc, escriu Agustí Sala, als petits accionistes que van ser fidels durant l'OPA, que un banc més lleuger i en solitari se'n sortirà. Avui el negoci va massa bé per pensar en integracions, però en el futur ja es veurà si encapçala alguna fusió.
0: A La Vanguardia, Jordi Évole assegura que demà serà un dia històric pel Barça, però també per un concert que sonarà així.
7: Dia històric, doncs, per partida doble, perquè demà el Barça pot guanyar la Lliga i perquè l'último de la fila torna a tocar Barcelona. Si el Barça aixeca el títol, podrem dir, de fet, que des que va arribar Johan Cruyff a la banqueta, els blaugranes hauran guanyat 6 lligues més que el Madrid en aquest temps. Per tant, això de guanyar lligues ja no és històric, però sí que ho és el retorn de l'último de la fila, que després del concert a Fuengirola omplirà l'estadi olímpic. El Quimi, escriu Évole, de Vic, la Catalunya dels 8 cognoms catalans, i el Manolo, fill de família d'Albacete i criat triat el Poblenou. Va representar la riquesa de la barreja, la quotidianitat amb allò insòlid, surrealisme amb hiperrealisme, desitjant a Cava Évole que arribi un dia de color de préssec.
0: Als diaris de la premsa internacional, a Le Monde, llegim que les pel·lícules amb actors i guions generats per la intel·ligència artificial no podran optar als Oscars. Albert Postils.
3: El debut l'any passat d'una actriu generada per la IA, anomenada Tilly Norwood, va fer saltar algunes alarmes i va provocar una reacció negativa del principal sindicat d'actors dels Estats Units, perquè temen que aquesta tecnologia s'utilitzi per substituir els treballadors humans i així reduir costos. Segons les noves normes anunciades per l'Acadèmia, els cineastes poden utilitzar d'intel·ligència artificial, però un actor sintètic com Norwood no podria optar a una estatueta, com tampoc ho podria fer un guió que no sigui escrit per un ésser humà. Aquests canvis s'aplicaran de cara a la gala de l'any vinent prevista pel mes de març.
0: Avui també obrim els diaris esportius en un cap de setmana en què el Barça es pot proclamar campió cap a la Lliga, exclama l'Esport.
3: Acompanyat d'una imatge de la plantilla enrotllana, en ple entrenament a Pamplona abans d'enfrontar-se a l'Osasuna. A Mundo Deportivo llegim guanyar i al sofà, i a la part inferior, en un requadre, també es fa ressò del futur del Madrid a la banqueta. Mourinho es descarta. Diu, no sé res del Madrid. Per aquesta línia va precisament l'As, que titula Embolic Mourinho, il·lustrat amb una imatge del tècnic portuguès seriós assegut a la banqueta del Benfica, i el Marca, explosiu cas Ceballos. Després d'una forta discussió amb Arbeloa, no tornarà a jugar amb el Madrid.
0: Vocabulari digital, Clàudia Pasqual, avui comencem amb 22.
4: Monjos budistes han estat detinguts a l'aeroport de Colombo, a Sri Lanka. Les autoritats van trobar més de 112 quilos de kush, una varietat de cannabis, ocults als seus equipatges. Euronews explica que cadascun duia aproximadament 5 quilos a la seva maleta. El total s'ha valorat en 3 milions d'euros.
0: Test.
4: Casolà per comprovar el grau d'envelliment. Consisteix a seure i aixecar-se d'una cadira amb els peus junts i les mans creuades a les espatlles durant 30 segons. Si en aquest temps no superes les 8 repeticions, tens una debilitat muscular que suposa un risc elevat de caigudes. Ho recull el Nació.
0: Riu.
4: Sena. És on han acabat enfonsat l'autobús que conduïa una dona en pràctiques. La conductora es trobava en la fase final de la seva formació. El Mundo ha explicat que va xocar amb un vehicle just abans de caure al riu i enfonsar completament el bus. Els dos vehicles van ser rescatats a l'aigua.
0: Gràcies, Clàudia. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
8: José Luis Ábalos tenía una ascendencia importante con la señora ministra. Según Koldo, y palabras textuales de Koldo, y una vez más no quiero ofender a la sala, que la ministra se le hacía el coño agua cada vez que hablaba con el ministro.
9: Did you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German? Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
10: Xarxes socials, comencem pel Barça.
11: TikTok. Els que acaben rebentant-ho més fort vindrien a ser uns crios amb aparents dificultats per concentrar-se.
12: Madrid.
11: Facebook. Tot el que han aconseguit és o bé robat o bé cosa del passat.
10: Atlético de Madrid.
11: Wallapop. Primer van regalar la Lliga, després van regalar la Copa i ara aviam què fan amb la Champions.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Avui, el suplement...
0: Avui, el suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Xalong. De seguida saludem també el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, sobre la situació de la flotilla que es dirigia a Gaza i que ha estat interceptada per Israel. Amb ells també comentarem avui a la tertúlia l'experiència de Marina Laminos, 24 hores a Barcelona, intentant parlar única i exclusivament en català, al forn, al taxi, al supermercat, al cine, al bar, al gimnàs, al banc, a la farmàcia. Com li ha anat? Se n'ha sortit? A les 10, l'Hora Negra de Maica Navarro. Avui torna a sortir a l'Hora Negra el nom de Rosa Peral. Avui que conversem amb una llegenda del Barça que debuta com a escriptor, José Mari Vaquero. L'hem anat a veure a Sitges.
14: Sou 11 germans, 11 vaqueros. I tu ets el número 5, precisament la meitat, migcampista,
15: sí.
14: Allà.
15: Sí, sí.
14: I ara un equip de futbol, per tant, a casa.
15: Però mira, sempre he dit que faig com broma, però és veritat, potser, que vaig aprendre a compartir coses, perquè en aquella època jo posava la roba del meu germà, però el gran, no el d'abans. Ara, no, cadascú té la seva, però i cada mes té nou, no? I després competir, perquè has de competir. Jo vaig competir en tot, des de petit. I després has de convivir. És a dir, que són les tres Cs, crec que més importants que hi ha per trobar aquest equilibri personal. No? I
0: a quarts d'onze, la conversa amb José Mari Vaquero, avui que també ens visita el Xavier Aldecoa, ens porta fins a Sud-àfrica amb les seves aventures. I també xerrarem amb l'escriptor Matthew Tree, un home que té accent anglès, però que després de tants anys a Catalunya pensa en català. La Rebeca Rodríguez i el Joan Callarí se'ns portaran les pantalles i el cor, i el dinar el començarem a preparar, com sempre, amb el Pep Noguer. Arribarem a les 9 amb els millors moments de la Renaixença.
12: Els cops que heu sentit de fons fa hores que sonen. Han començat quan ha marxat el sol i no s'han aturat en cap moment. Són continus i mecànics.
13: Això deuen ser els veïns, Fel, home. Ah. Senyor Montroig, home, sí. O potser us han obert una bugaderia d'aquestes, sí, de 24 hores.
12: Ah, sí?
13: Que la gent a les tantes de la matinada va arrencar,
12: sí,
13: els llençols.
12: A vegades ho veig, això. Mm. Aquestes bugaderies són ben curioses. Qui va portar els llençols allà tan tard?
13: Molta gent.
16: Jo hi porto els nòrdics.
12: Vols dir que no passen droga, aquests puestos?
13: I tant, passen.
17: Blanquegen.
12: Home, blanquegen, eh?
17: Diners.
18: Tu feiu... Tu, Peyu Ratos, tens 87 anys.
12: No, Ratos no, sempre. A vegades tinc algun moment de lucidesa que torno a l'edat real que tinc, però en general vic a...
16: Ets un senyor gran.
12: M'he criat entre senyors grans, llavors.
13: I portes volem? Els nòrdics, eh?
16: I porto els nòrdics, jo a les bugaderies.
12: Els nòrdics s'han de rentar?
16: Home, sí. Oi, de veritat?
18: Cada 5 anys.
12: Hòstia.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
19: Sorprendre-la, planejar un dia només per ella o pensar que li encantaria tenir un Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB ara amb 100 euros de descompte addicionals en lliurar el teu antic mòbil. Perquè regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Aquest 3 de maig, Dia de la Mare, al Cort Inglés, a la botiga web i app.
6: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com. Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
20: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
6: Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
20: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
21: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
22: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
23: Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
24: Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT.
25: Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser...
26: 95.408. 95408, de la sèrie 76.
25: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que aquest diumenge 3 de maig se celebra el sorteig extra Dia de la Mare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Són les 9.
0: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Cap de setmana llarg en què la verborrea de Donald Trump torna a apuntar cap a Espanya.
2: Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat?
3: Probablement. Vol dir que no hauria de fer? Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
1: Davant les dificultats per trobar una sortida a la guerra de l'Iran, noves amenaces del president nord-americà per desviar l'atenció, amb més aranzels i més despesa militar, res que ens vingui de nou. La diplomàcia tampoc descansa aquest cap de setmana llarg. Tornem a tenir el focus a la flotilla Global Summit, que assegura que els dos líders del comboi humanitari que anava cap a Gaza i que va ser detingut dijous estan sent traslladats a Israel, on està previst que arribin avui mateix. L'organització denuncia que l'exèrcit israelià ha torturat els dos activistes. Són l'espanyol d'origen palestí, Saif Abukishek, resident a Catalunya, i el brasiler Thiago Ávila. Com dèiem, dijous van ser interceptats en aigües internacionals davant la costa de Grècia. Obrim tertúlia al suplement, que inaugurem amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.

0: donar lliçons sobre drets humans a segons quins aliats tens. Per tant, jo diria que la política internacional no és coherent, és variable i està en funció de la força política que hi ha al govern. És coherent la política exterior francesa, que ha tingut totes les derives possibles. Hi ha hagut la dreta, hi ha hagut l'esquerra, i ara hi ha un pretès centre, i la política internacional ha estat estable. Ho ha estat al Regne Unit. Però Espanya no té una política internacional, entre altres coses perquè Espanya pesa poc en la política internacional. I, d'altra banda, té amistats curioses, jo diria que algunes perilloses, i jo també em demano al ministre Álvarez si no té una certa sensació de soledat, perquè cap estat europeu ha signat aquesta protesta.
1: Olga.
2: Sí, per començar, partint del que ha dit l'Antoni, és cert, òbviament, que la política internacional del nostre país es regeix en moltes ocasions pels interessos domèstics, i és cert que quan la política domèstica doncs té greus problemes per subsistir o es troba amb obstacles per part de les sensacions del possible electorat, doncs has de tirar d'allò que et pot funcionar. Però també això ha passat sempre a Espanya, depèn dels interessos d'un o unes altres forces polítiques, però també és cert que en aquest cas les decisions preses coincideixen, diria que amb la majoria del sentiment, no només de l'electorat possible del Partit Socialista, sinó també d'altre tipus d'electorat. Per tant, crec que l'encert és absolut, i ara li reconeixies, li preguntaves, no?, al ministre Pedro Sánchez, va ser dels primers que va mostrar la seva negativa. Si ho va fer amb clau interna, més que probable. És una forma de derivar el focus, l'atenció mediàtica i de centrar el teu perfil com un home d'estat, de defensa dels drets humans i que, a més, arrossega doncs, líders internacionals, que és el que ha passat després, tinc la sensació, amb aquest tema, no?, que països que s'havien mostrat tímids amb les seves decisions doncs s'han anat sumant. No dic que sigui mèrit del president d'Espanya, més aviat és de mèrit del president dels Estats Units. Més aviat és de mèrit del president dels Estats Units, perquè si hi ha una cosa que és evident és que a Donald Trump, en aquests moments, el conflicte no li està sortint bé. Jo crec que el ministre Álvarez ha dit coses que són interessants, no? Quan li preguntaves què li semblen les darreres declaracions de Trump, ha dit quines. Suposo que et refereixes a les últimes, no? Jo és que em dedico a fer accions, no a fer comentaris de les opinions, no? I crec que això li està passant factura. L'altre dia, crec que ahir, llegia que aquesta guerra ja està igual de malament considerada que la guerra d'Iraq en el seu pitjor moment, el 2006, i que la guerra de Vietnam. Per tant, al final, aquest ball de declaracions de Donald Trump, que un dia és A, un dia és B, l'altre dia torna a ser A i l'altre dia no se sap ben bé què és, en aquests moments crec que li està passant factura, en contraposició a la imatge, jo crec, reforçada que en aquests moments té el govern d'Espanya respecte a aquest posicionament en concret. I després anem a la flotilla, que té coses també per comentar, clar.
1: Voltes.
3: El tema de una política internacional estable necessita consentiment intern, diguem-ne, no? Consens de la població. Jo crec que des que Espanya es converteix en una democràcia, fa la transició a la democràcia, hi ha un consens intern que l'aliat és Estats Units. No? És que Espanya ha d'estar alineada amb Estats Units i que també ha de tenir, lògicament, una política europea, de construcció europea, etc. Hi ha tres o quatre principis que sí que s'han mantingut durant el temps. Què passa? Que la disrupció que implica Donald Trump en els Estats Units i en la política internacional fa que el consens intern es trenqui sobre si Estats Units és o no, o ha de ser o no, un aliat. Diguéssim, això no ho ha fet el govern del PSOE. Això no,
2: ho ha aprofitat.
3: No, diguem-ne, s'ha produït un fenomen, s'està produint un fenomen que hem de veure si és estructural o si és puntual, si aquesta disrupció de Trump, si això és una cosa que continuarà o no. I aleshores, la gent, si sortim a preguntar al carrer, la gent ja no té tan clar qui són els bons i qui són els dolents. Val? I això ho ha provocat dos personatges que es comporten d'una manera ofensiva per al sentit comú popular, que són Donald Trump i Benjamin Netanyahu. Aquests dos personatges doncs, han fet que el consens intern sobre qui són els aliats d'Espanya es trenqui.
0: No estic tan segur.
2: Ha passat un any.
0: Sí, trencat.

0: Perquè, a veure, aquesta mateixa situació es va donar amb la guerra de l'Iraq, que Espanya es va posicionar a favor dels Estats Units. En aquest cas es posiciona a favor perquè el president Aznar considera que això és una manera d'estar present a la política internacional i que això beneficia Espanya. Aquest és el seu càlcul.
1: De menjar a la taula dels grans.
0: De menjar a la taula dels grans. Després això doncs, li surt
1: no li
0: malament
1: acaba sortir bé, sí.
0: Perquè no hi ha armes de dissuasió massiva i tot allò, no?
1: Bé, i l'11M, eh?
0: Ara, i l'11M. Ara, el president Sánchez fa el càlcul de dir: si el meu oponent és Trump, jo em reforço com a polític. I agafo un cert lideratge a Europa i un cert lideratge amb això que s'està constituint una altra vegada i que ell vol liderar i que jo crec que és el seu futur polític, que és una coalició dels països no alineats. Dels països no alineats, bàsicament, avui en dia, els països que són contraris a aquesta expansió de la Pax Americana, que ni és Pax, però és bastant americana. I llavors la contraposició doncs, serà aquesta gran coalició on hi haurà, que és el que intenta fer fa dues setmanes a Barcelona, reunint determinats líders. Ell vol liderar aquest món, que ho té difícil, perquè a Europa, torno a dir, no el segueix ningú. I Europa... clar, els Estats Units havien avisat reiteradament que Europa havia de gastar més en defensa. Però això no ho diu el president Trump, això ho havia dit el president Bush, això ho havia dit el president Biden, i Europa deia, sí, sí, sí, ja ho farem, sí, sí, ja ho farem. I ara arriba un que va i ho fa. I com que està situat al deliri i a la declaració permanent, treu 3.000 soldats d'Alemanya, suposo que traurà uns equivalents d'aquí. El problema és que aquests es retiren, però Europa no té tropes suficients per contrarrestar. Per tant, el flanc europeu, des del punt de vista de la defensa, que ja era feble, quedarà encara més afeblit. I això beneficiarà a Rússia. Però a Trump no li preocupa a Rússia, pel que es veu. Llavors, clar, vivim en un món que tot és paradoxal, que tot allò que pensàvem que era estable ha resultat que és inestable.
2: Això és que, no és que negui la major, però no crec que l'objectiu de Pedro Sánchez sigui liderar el món o liderar aquest altre flanc en contraposició al flanc de Trump.
1: Liderar l'antitrumpisme potser sí, no? Des d'Europa.
2: Sí, sí, bueno, això sí, però sincerament sí que crec que ho fa amb clau molt interna, o que en qualsevol cas el que busca és liderar la imatge.
0: Això ho ha aconseguit.
2: Sí, això ho està aconseguint. I de vegades, amb el lideratge de la imatge és més que suficient, encara que no sigui un lideratge real. Entre d'altres coses, perquè després quan això ho teletransportes o ho transportes en clau domèstica, el que veiem són mítings amb eleccions autonòmiques on el claim del míting és no a la guerra. Dius, ostres, però què m'estàs explicant? Quin sentit té el no a la guerra amb unes eleccions a Andalusia o amb unes eleccions de les que s'han produït recentment? No, quin sentit té? Doncs el sentit és clar. El que fa és aglutinar un sentiment majoritari i un record d'un sentiment majoritari, el transporta al present i et diu, jo estic liderant novament aquest missatge. Haurem de veure si li treu rèdit o no, eh? Jo tinc els meus dubtes, també. Però en qualsevol cas, li ha sortit bé la jugada. El que passa és que jo crec que ell, que no és ni molt menys innocent, té claríssim que no pot liderar realment aquest nivell. Per què? Perquè les correlacions econòmiques a Europa, Espanya no és on ha d'estar, les lluites de poder fan que Europa no ocupi el pòdium, etc, etc. Però a nivell d'imatge li està sortint bé.
1: Eduard.
3: Jo torno a dir que crec que el que està passant és molt profund. O sigui, les polítiques internacionals proporcionen normalment estabilitat psicològica a les poblacions, no? Nacionals. És a dir, la gent sap qui són els bons, qui són els dolents, qui són els nostres aliats, quins són els nostres enemics. Així és com funciona i com ha funcionat sempre. Eh? No ho estic aplaudint, ho estic descrivint. Val? Una de les funcions que té la política internacional és proporcionar estabilitat i cohesió interna al psicològic. Estabilitat psicològica i cohesió interna a la població nacional. I sí que és veritat que, amb pujades i baixades, a Espanya s'ha construït en el marc postdemocràtic la idea de que els aliats són els Estats Units. Els bons són els Estats Units, diguem-ne, i aquests són els nostres aliats. I Israel és un factor, és un soci a l'Orient Mitjà. Això ha sigut durant 40 anys, 50 anys, ha sigut així. Jo el que estic dient és que aquest consens intern de que Estats Units és un aliat i Israel un soci, val? S'ha trencat. I no s'ha trencat perquè Pedro Sánchez hagi decidit virar. S'ha trencat perquè Israel i Estats Units estan dirigides per dos personatges que, bueno, no voldria gastar paraules gruixudes, però persones que sembla que no hi són totes.
1: Totes dues escollides democràticament, per
3: sí,
1: això,
3: sí, eh? Sí, sí, absolutament. Sobre això cap dubte, però que transmeten la sensació que no hi són tots.
1: 9:23. Farem una pausa, agafarem forces, perquè ens han portat a esmorzar un tal Eduard Voltes, que ha fet anys aquests últims dies, Eduard.
3: Ei.
1: 42, no?
3: Sí, 34.
1: Molt ben portats.
0: I un equip de futbol.
1: Molt ben portats. Després de la publicitat, canviem radicalment de tema, perquè sabeu que aquesta ha estat la setmana de la llengua a 3CAT. N'hem parlat de moltes maneres i de moltes vessants diferents. I al suplement ens hem apuntat també aquesta setmana de la llengua fent un experiment. La Marina Laminos ha passat 24 hores a Barcelona parlant exclusivament, única i exclusivament, en català. L'experiència religiosa, després de la publicitat, ha anat al cine, al teatre, a comprar el pa, a cafeteria, ha agafat un taxi... Experiències quotidianes, però única i exclusivament en català, amb el sector serveis, sobretot, que és on a vegades costa que responguin en català. De seguida en parlarem, mentre aprofitem per fer sonar el per molts anys a l'Eduard Voltes. Ara tornem.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
6: Vine a la sessió informativa presencial de Màsters de la Salle Campus Barcelona dijous 14 de maig. Coneix de prop els nostres màsters presencials i online en Business, Enginyeria de Dades, Ciberseguretat, Gestió de Projectes, Arquitectura, Arts Digitals, Filosofia i Tecnologia. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
7: Amb Lidl gaudeix del Dia de la Mare i digue-li que l'estimes amb un ram tan maco com ella. Només aquest dissabte emporta't els nostres rams de roses, rams de tulipes o variats des d'1,99. Lidl, val la pena.
8: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
9: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
10: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
9: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
11: Jo sóc la Blanca.
12: Jo sóc la Mireia.
11: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
13: Molt bé, Ali.
14: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb alguna divertit.
15: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
9: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
16: El balcó gastronòmic és un lloc...
17: Que bo.
16: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
17: Parella, què us podem patir?
16: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
18: Ja som 11 milions els socis del...
19: Celebra el Dia de la Mare amb un 30% de descompte en tots els bombons i en tota la roba i calçat de dona. Bescanviable en un cupó que et surt molt a compte. Fins al 3 de maig.
18: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
20: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran, regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
16: El balcó gastronòmic és un lloc...
17: Que bo.
16: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
17: Parella, què us podem patir?
16: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: Som3cat.
1: Som3cat. El català, una llengua oberta al món.
2: Una llengua que obre portes.
1: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3cat.
3: Amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Dos minuts per arribar a 2:15 del matí. El suplement tertúlia amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalong. Incorporem també Marina Laminos. Bon dia, bona hora de nou.
6: Molt bon dia a tothom.
5: Pregunta. Es pot viure 24 hores a Barcelona només en català? Aquesta és la pregunta que hem fet al suplement a la Setmana de la Llengua i que ha mirat de respondre Marina Laminos. T'has fet un propòsit? Anar a comprar al gimnàs, a fer encàrrecs, a sopar, a treballar, només, única i exclusivament, a Barcelona, en català.
6: Exacte. 24 hores d'un dia, ja us ho avanço, relativament normal, el més normal possible. Compra de la setmana, gimnàs, oci, una mica de tot. Un dia també força atrafegat, ara ho veureu. I primer de tot crec que és important situar-nos, perquè ens hem preguntat si es poden viure 24 hores a Barcelona en català. Hi ha diferències, segur, segons el barri en què fem aquest experiment. Per tant, en el meu cas, hem començat aquest dia al barri on visc, que és el barri de Sants, però també hem anat passant doncs, pel centre de Barcelona, per la zona una mica més alta, voltants de Catalunya Ràdio. Per tant, un dia doncs, relativament normal per Barcelona, parlant només en català. Es pot viure 24 hores sense canviar d'idioma? Doncs el dia comença al barri de la Bordeta del districte de Sants-Montjuïc.
7: 10 del matí, anem a fer la compra de la setmana, però abans a buscar alguna cosa d'esmorzar.
8: Hola, bon dia. Una pregunta, teniu entrepans amb pa integral?
9: No, dos petits no. Tenim baguette. Mira, tenim
8: baguette
9: gran integral.
8: Ah, sí. No pateixis. Fes-me un entrepà de fuet petit per emportar, si pot ser. Vale. Amb pa amb tomàquet.
9: Vale.
8: Sí, sisplau. Dos 80, m'has dit, no? Gràcies.
7: Doncs tenim l'entrepà de fuet i ara el cafè amb llet l'anirem a buscar a una cafeteria d'aquestes d'especialitat.
8: Hola, bon dia.
10: Hola, buenas.
7: Una pregunta, què és el flat white?
10: És un cafè con leche però con doble de cafè. O sea, te pongo
7: d'acord.
10: Que te carga un shot y bueno, está buenísimo.
7: D'acord, doncs si me'n pots fer un petit, sisplau. Gràcies.
10: Ja l'he provat per primera vegada i ja no he tornat a canviar més. M'agrada molt.
7: Gràcies, bon dia.
5: Adéu. Aquí hem vist diverses coses, eh?
6: M'hi he trobat més d'una vegada. Sí que és veritat que l'entrepà de fuet el vaig fer en català. Sense problemes el vaig poder demanar. La cafeteria d'especialitat ja és més complicat, però m'hi he trobat més d'una vegada al llarg del dia que si mantens el català, si no canvies el castellà, doncs d'alguna manera t'atenen en castellà, però arriba un moment que fan l'esforç també de canviar d'idioma, com és aquest cas en una cafeteria d'aquestes d'especialitat que, vaja, a Barcelona n'abunden, eh?
5: Vosaltres tres us manteniu amb el català quan us contesten, quan us responen en castellà?
11: Jo sí.
5: Sempre?
11: Sempre és molt dir. Alguna vegada...
5: La majoria de vegades, d'acord. Antoni?
12: I en la gran majoria de vegades només faig una excepció quan és una persona gran d'immigració recent.
5: Mm-hmm.
12: És a dir, d'immigració espanyola no canvio mai. I amb immigració recent, si la persona és gran... barrejo per ajudar, diguem-ne.
5: I tu, Olga?
13: No.
5: Tu sí que canvies.
13: Jo canvio.
5: Tu canvies al castellà.
13: Sí.
5: Va, que és el canvio, que fa canvio. La majoria
13: sí.
5: De catalanoparlants.
13: I de fet...
5: Tu creus que el fet de que tu ets castellanoparlant o ets castellanoparlant a casa o no? En la intimitat?
13: Depèn amb qui. Ah, bueno, a casa sí. A casa sí. A casa amb els pares, amb la parella, soc castellanoparlant, sí, sí. Mm-hmm. Amb les meves nebodes ja no. Perquè la meva germana i el meu cunyat van fer una en català i una en castellà, i llavors jo parlo amb elles en català, però... I amb amics, amigues, depèn... Tinc allò tan antic, depèn l'època en els que els vaig conèixer i en quin idioma els vaig conèixer, doncs l'acabo mantenint. De tota manera, i abans d'avançar, sí que vull fer un comentari, perquè de ben segur totes les preguntes que avui ens farem, jo respondré de forma... que no m'agradaria ser hipòcrita. Vull dir, jo crec que és important no ser hipòcrita en aquesta vida. No? Jo podria venir aquí amb aquesta taula i començar a dir que el català està fatal i entre tots hem de fer... Escolta'm, seria d'una hipocresia absoluta, perquè jo no ho faig. I ahir, quan pensava per què no ho feia, no he trobat respostes. I us ho dic de veritat. És a dir, jo al meu Instagram, per exemple, la majoria d'escrits que poso els poso en castellà, directament. Jo, quan entro en una botiga, i ara això que diré és encara pitjor, i ja veig que la persona de la botiga, potser que m'ha d'atendre, no és d'aquí, per les seves faccions o pel que sigui, directament li parlo en castellà.
5: Això és un prejudici, a vegades.
13: És un prejudici, absolut. Jo vaig a comprar un llibre, sí que llegeixo en català, però d'entrada la meva primera opció és... El teniu en castellà? Per tant, i no hi ha una explicació, perquè jo sóc filla de la immersió lingüística, els meus pares ja ho sabeu que no són d'aquí, però jo he estudiat un català perfecte, i aquella excusa que he posat durant molts anys, que m'ha servit i m'ha anat molt bé, que és, home, clar, és que al començament jo sempre he tingut aquells dubtes de que no acabo de parlar bé el català i llavors sempre sortien els polis de la llengua, no?, que t'acaben dient això està malament, això no es diu així, quina barrabassada, llavors t'acabes tallant, m'ha servit durant un temps, però també us dic que actualment és absolutament absurda, és a dir, no trobo una explicació lògica per no utilitzar de forma més constant el català.
5: Què li diries, Eduard, a la Olga amb aquesta explicació tan sincera?
12: Bueno, no li diria res. Jo diria que la llengua té a veure amb els mecanismes més profunds del cervell. I per tant, òbviament es poden prendre decisions, es poden, per convicció, per política, etc. pots canviar, però no deixa de ser un esforç. És un esforç. I, per exemple, quan tu has conegut algú amb una llengua, canviar de llengua, diguéssim, és un esforç, etcètera. Val? Per tant, res a dir. És a dir, simplement, el que li diria a l'Olga és el que diria a tothom. El català, en els pocs 25 anys, s'hi juga la vida.
13: Absolutament.
12: Val? S'hi juga la vida. I això no havia passat en molt de temps. Val? I probablement és la primera vegada que passa que el català s'hi juga la vida en una generació. I, per tant, o prenem una decisió profundament política a cadascun de nosaltres i creuant els dits perquè els vots facin que els que governen també l'aprenguin, val? Però o prenem aquesta decisió profundament política a cadascú de nosaltres o el català se'n va a la merda.
5: Tenim l'entrepà de fuet, tenim el cafè amb llet. Marina, com continua el dia?
6: Panxa plena. Aprofito per passar el matí fent la compra de la setmana, uns quants supermercats dels que tots coneixem, eh? Però també a diversos comerços del barri.
0: Salmó, te pones dos ricos?
14: No, eso solamente la cola de rato.
15: Hola, vaig jo. Em podries posar un grapat de musclo, sisplau?
16: ¿Cuánto quieres? ¿Te pongo?
15: Un grapat. Posa'n una mica més.
17: ¿Llevas la aplicación?
15: No la tinc.
17: Y es hecha con 54.
15: En efectiu et va bé?
17: Va.
15: Gràcies.
17: Adéu, bon dia.
15: Adiós. I del supermercat cap a la carnisseria del barri.
18: Volia alguna hamburguesa.
19: Tens de pollastre amb una miqueta de sal, de pollastre amb espinaques, de vedella amb una miqueta de sal i amb all, julivert i pebre.
18: Doncs mira, jo crec que et demanaré un parell d'hamburgueses de pollastre.
19: Sí, 23.
18: Gràcies.
19: Molt bé.
18: Bon dia.
5: 50% d'èxit aquí, eh?
6: Sí, sí, m'ha sorprès.
5: On era això? Quin barri era?
6: El barri de la Bordeta de Sants. Els supermercats que tots coneixem, a molts d'aquests supermercats, directament a l'hora de demanar musclos, doncs sí que m'han entès en català, però la resposta no l'he rebuda en català, malgrat...
5: Un grapat, tu també.
6: Un grapat de musclos.
11: És indeterminat.
12: Suposo que us passa, no?, que per l'accent de la persona distingiu, per exemple, aquesta carnissera, no?, al final era clarament castellano parlant a casa, val? És un tipus de català que se sent molt a Barcelona i que fa molt Barcelona, diguem-ne, val? Perquè és el català dels que l'han après i dels que l'utilitzen amb una gran fluïdesa, però amb un accent, diguéssim, que bueno, pues que es nota, no? Es nota que a casa no tal.
6: I després de les hamburgueses arriba l'hora del cibulet, que és un ingredient que la meva cuina és...
5: Un moment, tots sabeu què és un cibulet o no?
12: Sí. És allò verd.
6: Sí, exacte. Sí,
12: que em posen a tot arreu, quina sí. Estic part.
11: Què queda per fer bonic?
12: El bocat no, i cibulet.
5: No, és que a tot arreu. La Marina és fan del cibulet.
6: Ja. Soc fan del cibulet,
12: faig
6: un pad thai, i per mi el cibulet és imprescindible, perquè li dona aquell toc de ceba, però una mica dolça, i a mi m'agrada molt cuinar amb cibulet, el que passa és que no el trobo mai al lloc. És molt difícil
5: la
6: de trobar.
5: La cosa anava de llengua, no anava de cuina, eh? Però bé, endavant amb el cibulet.
6: Més difícil de trobar encara si ho intentes en català. Per mi aquí arriba el titular del dia.
5: Home, a veure, clar, entre grapat i cibulet,
20: però
5: Marina...
20: Moment, com es diu cibulet en castellà?
6: Ara.
5: No, un moment. Ho sabeu com es diu o no?
13: Cebolla tierna, no. Casi, no.
5: Cibuleto. Com es diu?
6: Per mi el titular del dia és... Cibulet, me pierdo.
21: Hola, bon dia. Una pregunta. Teniu cibulet?
22: Cibulet. Me pierdo.
21: Cibulet. Cebolino.
22: Cibulet. No me queda.
21: Lo tengo normalmente acá arriba.
22: Ah, llàstima.
23: De moment no hi ha hagut sort amb el cibulet. Ho continuarem intentant.
21: Bona, teniu cibulet?
24: Tenim cibulet, en podem tenir, però per encàrrec.
21: Val, no per encàrrec. Sí. Cap problema.
22: Una pregunta, teniu cibulet?
24: Ja, val?
22: Ah, sí, perfecte.
24: Per
22: què? Perfecte.
24: Targeta client?
22: No.
24: 1,49. I el tiquet?
25: Però
22: gràcies.
25: Vas tenir premi.
6: Vaig tenir premi.
25: Al final, a la tercera, te'n va sortir.
5: Cebolino, eh?
13: Cebolino.
6: Cibulet.
25: Igual, cibulet.
6: Cibulet.
25: Home, cebolino en català no és.
6: En castellà, i en català, cibulet.
25: Igual, com si fos francès.
6: Exacte, exacte. Tenim el cibulet, el tenim en català, tenim la compra de la setmana, tot això fins aquí al barri de la Bordeta. A mig matí, amb aquestes gestions ja fetes, agafo l'autobús cap al centre de Barcelona, zona Plaça Catalunya, universitat, per fer uns quants encàrrecs per casuístiques de la vida. Tenia uns bitllets de República Dominicana que volia canviar a euros.
5: Els típics bitllets de República Dominicana.
13: Sí, tots tenim allà.
20: Casuístiques de la vida.
6: Un dia normal.
25: T'aixeques al matí i dius, què em faig ara d'uns bitllets de la República Dominicana?
6: Exacte, i vaig pensar, doncs és un grandíssim dia per anar al centre de Barcelona, alguns d'aquests establiments de canvi de moneda que tant abunden al centre, a veure què passa, va, doncs som-hi.
26: Hola. Pares a Plaça Catalunya?
27: Hola.
26: Tinc uns bitllets que crec que són de República Dominicana. És per saber si es pot fer el canvi a euros. ¿Les
27: gustaría verlos?
26: Sí.
27: No, lamentablemente no los podemos recibir.
26: ¿Por qué?
27: No son la edición que me deja recibir.
26: D'acord. Gràcies, de totes maneres. Bé, doncs sembla que de moment no em poden canviar els bitllets i tampoc no em poden atendre en català. Per tant, ho tornarem a intentar, en aquest cas, a la sucursal del meu banc. Mira, tinc uns bitllets
27: que
26: són de República Dominicana.
28: Moneda extranjera. Eso es al lado. Saliendo a la derecha, pasando el hotel.
26: Perfecte. Gràcies. Tercer intent.
29: Hola, bon dia.
26: Mira, tinc uns bitllets que són de República Dominicana. I vull saber si es podrien canviar a euros.
29: De República Dominicana no en canviem nosaltres.
26: Hi ha algun lloc on en canviïn? Saps què hauria de fer?
29: Pots preguntar a les Rambles o a la Catedral, que sé que hi ha cases que canvien més monedes que nosaltres.
26: D'acord, cap problema. Gràcies igualment.
5: A la tercera entitat bancària sí que et van respondre en català.
6: Exacte, em van respondre en català, no em van poder canviar els bitllets, però sí que és veritat que en aquest sentit, doncs, a la tercera, però va anar a l'avançuda. Què més faig quan tinc un dia...
5: La teva, no diguis quina és, però d'on ets client et van atendre en castellà, no?
6: Sí, era una oficina que hi havia allà al costat on es podien fer gestions, a l'oficina bancària, no es podien canviar els bitllets, era allà al costat, però sí, em van atendre en castellà. Uh-huh.
5: Més coses que has fet, va, a Barcelona.
6: Anar al gimnàs, òbviament. Un dia normal havia d'anar al gimnàs. Vaig reservar una classe, 2:45 de la tarda. No hi ha manera de saber de dir prèviament si aquella classe serà en català o en castellà. Abans del gimnàs, doncs, vaig fer parada a una llibreria del centre de Barcelona.
30: Hola, bon dia.
26: Estic buscant el llibre del Joan Anton Català, de l'Eclipsi del segle.
30: Sí, ara llibre... no el tenim. Està sobrit.
26: D'acord.
30: A veure si surt alguna que tingui.
6: Èxit absolut de Joan Anton Català. Encara tinc mitja horeta abans d'entrar al gimnàs. Em ve de gust una aigua amb gas. Ja us avanço que és força difícil prendre alguna cosa al centre de Barcelona en català.
31: Hola, bon dia. Una aigua amb gas per prendre aquí, me la podries posar?
32: Algo más?
31: Ja estarà.
32: ¿Te pongo hielo?
31: I llimona pot ser també?
32: Algo más?
31: Ja estarà. I ara sí, amb l'aigua amb gas, cap al gimnàs. Amb incertesa, perquè és veritat que és un gimnàs on hi vaig sovint, de tant en tant he fet alguna classe en català, és cert, aquesta setmana mateix, doncs alguna virtual en aquest cas ha estat en català, però, com us deia, no es pot saber prèviament l'idioma de la classe, tot i que a la recepció fixeu-vos com m'atenen.
0: Hola,
31: una pregunta, em podríeu mirar si el cap de setmana puc anar a algun altre gimnàs?
0: Sí, de fet, sí.
31: Sí?
0: Mm-hmm. No cal, però més que res, perquè com aquest tanquem per la tarda...
5: Cap de setmana no, que treballes, Marina.
1: Sí, sí. Hola. ¿Preparadas? ¿Preparados? ¿Empezamos? ¿Vamos al bíceps? ¿Un minutito? Se quedan 10 segunditos, banco. Gracias por venir, chicas, chicos, una vez más. Que tengáis muy buena tarde, buen entreno.
31: Suar, s'ha suat. En castellà, això sí. Però s'ha suat.
5: De les cançons que sonen als gimnasos ja en parlarem un altre dia, també.
31: Sí, ni català ni castellà.
5: O sigui, la classe dirigida...
25: Això, els que hi aneu.
5: Sí, la recepció era en català, però la classe dirigida en castellà.
31: Exacte, sí que és veritat que he de dir que d'altres vegades puntualment he fet alguna classe en català, però vaja, que prèviament no. Vaig arribar i vaig dir, veure què em trobo, va ser en castellà.
5: Bueno, voleu dir alguna cosa?
2: De moment, home, sí, podem començar ja amb la sociolingüística o no?
5: Sí, podeu, sí. I tant.
2: No, home,
5: sí,
2: anem. Fixa que fins ara, no sé si ara em desmentirà, però fins ara ningú li ha dit en castellano, m'entens? Mm-hmm. O no t'entiendo, val?
5: I per tant... vas trobar gaire amb això, Marina?
31: No, de fet vaig fer un experiment, perquè no sé si ho compartiu, però les vegades que m'he trobat en aquesta situació d'haver de canviar de llengua obligatòriament és quan dic números, per exemple, quan has de dir la targeta client, el DNI, el número de telèfon, i també hi arribarem, perquè hi ha un tema també aquí amb el cafè amb llet, amb gel, que aquí a vegades sí que costa una mica més. Però més enllà del cibolet, he de dir que, tot i que no t'atenguin en català, no em vaig veure forçada a canviar d'idioma.
2: Les reaccions antipàtiques o agressives són una minoria. I ho dic per... No ho dic per rebaixar el problema. El problema és grandíssim. Ja he dit de què va el problema abans. Va de supervivència. Ho dic perquè la gent no tingui por de no canviar de llengua. Perquè no et trobaràs una reacció agressiva en el 90% dels casos. Et trobaràs una conversa bilingüe o et trobaràs una persona que canvia de llengua perquè tu li has parlat en català. Mm. Aquesta és la veritat.
25: Clar, això depèn molt dels contextos, perquè Barcelona és una realitat sociolingüística molt determinada, on la llengua s'utilitza el 25%, una cosa així.
2: No arriba ja.
25: No hi arriba, com a primera. Però clar, si jo... Això, aquest experiment a Lleida... Seria una mica diferent.
13: Clar. Jo crec, de tota manera, que ara esteu reflexionant sobre alguns aspectes que són importants. Primer, adonar-nos-en de la magnitud de la tragèdia, que és més de la que tu creus quan parles en castellà. Uh-huh. i estimes la llengua catalana, en aquest cas. Vull dir, clar, tu fas amb una naturalitat des del no perill. Des del no perill.
2: Des del privilegi.
13: Des del privilegi. Uh-huh. I llavors, del coneixement de les dues llengües, i bé, jo les vaig utilitzant com bonament vull. No com bonament puc, com bonament vull, perquè és una decisió personal. Uh-huh. Al final és un tema també d'activisme, en certa forma, no? Però sí que crec que des d'aquest privilegi que deia l'Eduard, faria una distinció entre dos estils de persones totalment diferents, no? Aquelles que els hi és igual i aquelles que sí que tenim un sentiment de pertenença, un sentiment d'identitari inclús amb la llengua i amb la cultura catalana, tot i que les nostres famílies siguin d'unes altres cultures, no? I aquests que ens situem aquí, crec primer que és responsabilitat nostra i especialment nostra també, perquè hem de fer aquest esforç de lluitar per parlar en català, i això sí que ho crec fermament, i mireu que no ho faig, però sí que tinc un replantejament sobre què és el que hem de fer. I després hi ha una cosa que s'està repetint al llarg d'aquesta conversa que és molt important, que és la sensació de posar en perill una llengua. Jo crec que aquí coincidirem tots aquells que estimem no només la nostra llengua, sinó en general la literatura, la cultura, el que sigui, no? Per tant, crec que si sentim que hi ha aquesta amenaça real, com s'està constatant amb les dades, sí que començarem a fer un canvi. Mm. Des de la responsabilitat i des de l'amabilitat, també. Mm. I crec que això és molt important.
5: Marina.
31: Exercici fet, pujo a un taxi i cap a la ràdio.
0: Hola. Diagonal 614, pot ser?
3: 614.
0: És Catalunya Ràdio, gràcies. Quina calor.
3: Una mica. 24.
0: Graus?
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Aquí, perfecte.
3: Què serà, targeta o
0: targeta.
31: Gràcies.
4: La còpia la voldràs?
31: No caldrà.
5: Taxista català.
31: Que vagi bé el dia. Comprar ràpida d'alguna cosa per menjar.
7: Sí.
31: Una pregunta, teniu hummus?
8: Sí, ja està aquí d'aquesta.
31: És que em sembla que algun dia l'havia vist.
8: Sí.
31: Aquesta cantidadeta, això. Ah, molt bé. Gràcies.
4: Cafè
31: no en tinc.
4: 3.22, tot bé.
31: Gràcies. Passem també un segon per la farmàcia.
9: No, seria cada 12 hores, però que això no ho podem donar sense recepta.
31: D'acord. M'has dit dos al dia.
9: Sí, sí,
31: màxim.
9: Millor és un. Uno cada 12 hores, vale? Dos al dia.
31: Moltes gràcies, que vagi bé.
6: El taxista en català, comentàveu, era un dels dubtes que tenia a l'hora d'agafar el taxi, perquè sí que és veritat que...
25: Bueno, ni a que no saben ni on van. Que diuen, ni com s'hi va. Diu, dic, home, vostè és el professional. No em faci dir a mi com s'hi ha d'anar.
6: Bé, a taxi agafat, vaig menjar alguna cosa, vaig passar també per la farmàcia. Com us deia, el gran debat també, què passa amb aquests cafès que no són només cafè amb llet?
31: Un cafè amb llet de cibada i amb gel per emportar, pot ser?
5: Tu també, Marina, posant-ho fàcil, eh?
10: Ara m'entra en el gelo, vale? Dos conquits. Perfecte?
31: Sí. Escolta, cadascú té els seus gustos, em van entendre perfectíssimament. Sí que és veritat que de vegades no és així. En aquest cas, cafè amb llet, amb gel, de cibada perfecta, energia recarregada, piles, i al vespre doncs tenia un partit de bàsquet i vaig sovint, en aquest cas, a un poliesportiu de la zona entre Gràcia i Horta-Guinardó. Partit de bàsquet amb amigues, eh? Tampoc no ho penseu.
11: 10 minuts!
9: Us sembla bé que facin marcador només aquí? No, però...
6: No demaneu pel resultat, però sí que és veritat que si parla en català i en general la llengua habitual i que fem servir com a mínim en aquest context concret, també us dic, amb un grup d'amigues, doncs és el català. Més enllà del resultat, surto amb molta gana, anem acabant aquest dia, aquest repte de 24 hores parlant en català a Barcelona. Molta gana i una reserva també al restaurant de confiança del barri de la Bordeta per sopar.
31: Tenim una reserva per dos.
4: Mira, Àngel, meu company, et pots sentar.
31: D'acord, gràcies.
14: 10, vale, tanquem a les 11, tenim tota que tenir una horeta, vale? És Marina?
31: Exacte.
14: Vale, tenim cargols, molletes d'Argínia.
31: Pa amb tomàquet.
4: Molt bé. Doncs ara mateix us porto.
14: Cafè?
31: Per mi no.
4: ¿Cómo quieren que les porto? ¿Todos juntos?
31: Sí. Sí.
4: Perfecto. Aquí teniu.
31: Un somí? Adéu, gràcies.
4: Adéu. Bona nit. Adéu.
25: Suposo que va sopar caragols.
2: Jo prenc nota que al matí va al gimnàs i a la nit juga a bàsquet.
25: No.
2: Sí, sí, hi ha gent que realment compensa.
5: Jo crec que va fer més activitats de les que fa un dia normal.
2: Llavors, l'estadística diria que entre ella i jo, entre els dos, un al matí i l'altre al vespre.
25: I jo us miraria.
2: Em deixes fer una reflexió més dura, diguem-ne? Jo volia cridar l'atenció sobre la violència que significa estar en el teu país i a la teva ciutat i entrar en una botiga amb aquell dubte de si m'entendran, no m'entendran, en canvio ja directament de llengua, veig que m'entén però no m'acaba d'entendre bé, tal. Aquest petit patiment diari és una violència. Una violència que un italià no passa per aquesta violència a Milà, un francès no la passa a París, un espanyol no la passa a Madrid...
25: Un espanyol no la passa a Barcelona.
2: I tampoc la passa a Barcelona, efectivament. Llavors, estem sotmesos a una violència quotidiana, val? Invisible, perquè no totes les violències són visibles, però hi ha aquesta violència lingüística. I no sé fins a quin punt els que no la pateixen són conscients de com la patim els que la patim.
5: A tu et sembla just, Olga, que l'Eduard faci servir la paraula violència per parlar de llengua? Em sembla exagerat?
13: M'ha deixat una mica tocada, la veritat.
2: Jo ho sento com una violència.
13: M'ha deixat una mica tocada. El que passa és que, clar, jo vull que els nivells de responsabilitats siguin equilibrats. És a dir, nosaltres, com a ciutadans catalans que no fem un ús del català quotidià, tenim la nostra responsabilitat, però també la tenim com a consumidors, ens ho ha demostrat la Marina, i també la tenim amb aquelles coses que són identitàries catalanes amb les quals no som tan crítiques. Posem una roda de premsa del Barça, posem declaracions de jugadors del Barça, que guanyen una pasta i que poden tenir un professor privat de català des de les 8 del matí fins a les 10, m'és igual. I jo no veig tampoc que siguem tan crítics quan jugadors que porten mitja vida aquí a casa nostra... No, ho dic per tu ara, Eduard, no ho dic per tu. No han après a dir ni una paraula en català més enllà del bon dia, bona tarda, i adeu. Per tant, m'agradaria que la responsabilitat fos absolutament compartida i que cadascú de nosaltres almenys poguéssim exigir també, igual que exigim a les persones, diguem, normals, de peu, aquells que representen un club, per exemple, aquells que representen una identitat catalana, que parlin l'idioma de la...
25: Jo crec que hi ha una altra violència que també hauríem de destacar avui sobre el tema de la llengua, que és la voluntat manifesta i política de trossejar-la. I això, clar, és molt diferent si el teu mercat són 6 milions de persones...
13: Ara.
25: ...que si dius, no, el català que es parla a València no és català... Llavors, tu vas trossejant, i això jo crec que és una violència enorme que ha estat propiciada per l'Estat i per determinades forces polítiques...
7: Ciutadans.
25: I el PP.
7: I però Vox. Ciutadans va ser el primer que va començar a parlar en castellà al Parlament de Catalunya que va assenyalar, d'alguna manera... no, és que jo crec que té una responsabilitat molt alta sí. amb la situació del català, perquè d'alguna manera els Ciutadans el que va aconseguir, i va quallar bastant aquesta idea, és que va vincular llengua amb independentisme.
25: Sí.
7: I això és un terreny perillosíssim que en alguns sectors va calar.
25: Per tant, hi ha una defensa al Principat de Catalunya, hi ha una defensa al conjunt dels països catalans, que és un terme que ara hem decidit que no l'utilitzem, però que és una realitat lingüística i cultural que hauríem de defensar molt més. I després, clar, cadascú veu això segons... Jo visc en un entorn catalanoparlant, llavors, i en una ciutat on tu pots fer tota la vida en català, sense cap problema, i m'he trobat molt poques vegades amb hostilitat, però quan et trobes amb hostilitat és horrible.
7: Breu, sisplau.
2: És que hi ha l'obligatorietat legal i l'obligatorietat fàctica. És a dir, quan una persona arriba a Itàlia, té l'obligatorietat legal i l'obligatorietat fàctica d'aprendre l'italià. Val? I a França, igual. I a Anglaterra, igual. I a Alemanya, igual. I a Espanya, igual. A Catalunya, no. No hi ha ni l'obligatorietat legal ni la fàctica. Pots viure en castellà a Catalunya.
7: No tinc cap ganes de portar la contrària a l'Olga Ruiz i amb el que ha dit dels futbolistes té tota la raó del món. El que passa és que avui coincideix amb un cas excepcional, que és José Mari Vaquero.
2: Vaquero.
7: Que segur que sentireu que us sentireu interpel·lats per la seva història, perquè segur que és un mite de molts de vosaltres. I ens ha explicat això amb aquesta conversa, que no va de llengua, va de la vida de Vaquero i de tota la seva història futbolística i personal, sobretot, perquè es va criar amb una família d'11 germans. Però sobre com es va adaptar a Catalunya, explica això.
12: Com el vas aprendre, tu, aquella època, el català?
15: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat, i escoltava i repetia. Avui farà bon temps. El Barça ahir va guanyar, però va jugar malament. I repetia, i a partir d'aquí també, en general, a los periodistes d'aquella època, jo sempre els deia, escolta, pregunteu en català, però jo contestaré en castellà. Però aleshores també és un exercici, no? I aleshores també parlo basc, aleshores... també Catalunya, és a dir, entenc perfectament que és el sentiment de país o nacionalitat o el que vulguis sense parlar de política, entenc perfectament i vaig entendre que realment era part de la meva integració.
7: Quin bon tio el Vaquero i que bé que ens ho vam passar. Quin somni fet realitat haver-lo conegut, la veritat, perquè és encantador.
2: La vas fer a Sitges, l'entrevista.
7: A Sitges, a Sitges només hi vaig per entrevistar futbolistes. No, vam quedar a un hotel. Vam quedar a un hotel, però tota aquella fornada del Dream Team doncs s'ha instal·lat a Sitges. Crec que hi va anar també Van Gaal, aquella època Romario, i l'Eusebio també el vam anar a gravar l'any passat a Sitges.
2: Sitges i Castelldefels és territori de...
7: Jo crec que Castelldefels és el territori més actual. Castelldefels, Gavà, Sant Just, fins i tot... Però tot aquell univers Dream Team i després tota l'època Van Gaal que ens podríem haver estalviat, digues.
13: No m'has portat la contrària en cap moment, eh? No, vull dir, voluntat. No. Voluntat sí, absoluta sí. I ganes. Mm. I possibilitats, cosa. Perquè ells no han d'aixecar-se de 6 del matí.
7: Tinc la publicitat que m'està arribant.
25: I una altra cosa, que les lleis que tenim es compleixin, es facin complir i s'inspeccioni.
7: Gràcies a tots tres, gràcies Marina.
16: A vosaltres.
7: Ara tornem amb la Maica Navarro.
17: El suplement, amb Roger Escapa.
16: Sorprendre-la, triar-la, planejar un dia només per ella. Això també és regalar, perquè compartir és la forma més bonica de celebrar. I regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Aquest 3 de maig, Dia de la Mare, al Corte Inglés, a la botiga, web i app.
17: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
18: Com et diu?
19: Ja em dic Juliet.
20: D'on ets?
19: Jo sóc xinesa.
18: Jo sóc del Marroc.
16: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
20: Sí, ara a casa practico amb Català Fàcil.
17: Benvinguts a Català Fàcil.
16: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
21: De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen Fluixet. Tu ves-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
22: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: Roger de Gràcia, Assumpta Serna, Elisenda Roca i el poeta Mario Obrero a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
23: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya
24: Ràdio. El Firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El Firmament. Del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
23: Linkat.
24: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
5: Són les 10.
27: El suplement. Amb Roger Escapa.
5: De seguida, la Maica Navarro, el suplement, que ens portarà tots els detalls de l'enèsim trasllat de presó de Rosa Peral. Després conversa amb José Mari Vaquero. Aquesta hora és notícia, però que els dos líders de la flotilla detinguts dijous en aigües internacionals han arribat avui a Israel. Gemma Bonet.
6: Sí, són l'espanyol d'origen palestí Saif Abu-Kishek, que també té nacionalitat sueca, i el brasiler Tiago Ávila. El ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha confirmat al suplement de Catalunya Ràdio.
28: En la última informació oficial que tenemos de las autoridades israelíes estaría desembarcando en este momento en el puerto de Ashdod. De allí va a ser trasladado a Ashkelon, donde la solicitud formal que hicimos inmediatamente de ofrecerle asistencia consular y poder entrar en contacto con él ha sido contestada afirmativamente por las autoridades israelíes.
6: Aquest migdia a Tel Aviv els dos activistes rebran la visita dels cònsols d'Espanya, Suècia i el Brasil, que des del primer moment duen a terme accions conjuntes. La flotilla Global Summit també ha denunciat que l'exèrcit israelià els ha torturat a tots dos, però Álvarez això no ho ha confirmat. En canvi, sí que ja han hagut de rebre atenció mèdica la resta de membres de la flotilla que ja han començat a tornar cap a casa des de l'illa de Creta. Avui també és notícia que els Estats Units anuncien la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya després del xoc de Trump amb el canceller Friedrich Merz sobre la guerra de l'Iran. Aquesta matinada el Pentàgon ha anunciat que l'any que ve retirarà aquests 5.000 soldats. Això situa la presència de l'OTAN a nivell
13: previs a la guerra d'Ucraïna. Això és una represàlia de Trump per les crítiques a la guerra de l'Iran, sobretot pel xoc amb el canceller alemany, que aquesta setmana deia que l'Iran està humiliant els Estats Units a la guerra. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs més almenys de 1.865 denúncies per possibles casos d'assetjament escolar. 1.865. Ho ha avançat a 3cat.info, és una xifra que està per sobre poc més dels 1.700 del curs passat. Avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. I en esports, el Girona fa un pas enrere en el seu objectiu d'assegurar la permanència després de perdre contra el Mallorca a Montilivi per 0-1. I el Barça té aquest cap de setmana la primera oportunitat de guanyar matemàticament la Lliga. Això serà així si avui guanya el Sadar contra l'Osasuna i demà el Madrid no ho aconsegueix a Cornellà al Prat amb l'Espanyol.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de les 10.
0: L'Hora Negra. Maica Navarro.
1: Maica Navarro, bon dia i bona hora.
2: Què tal?
1: Com estàs, Maica?
2: Bé.
1: Tu
2: bé,
1: sempre
2: bé,
1: al peu del canó, també aquest cap de setmana llarg, i aquí la tenim, la Maica. T'ha tocat treballar, també, i vas fer les cobertures de les manifestacions?
2: No em va tocar fer les cobertures de la manifestació, però vaig estar escrivint una crònica per La Vanguardia que surt dilluns.
1: Sobre?
2: Sobre la presència, la constatació de cada cop més presència preocupant de bandes juvenils a Barcelona i l'àrea metropolitana, les bandes latines, perquè bàsicament totes estan liderades per llatins, tot i que és veritat que ara són multiculturalment molt més diverses que les que van irrompre en els anys 2000, aquells primers Nyetas i Latinkins, i que això, tot això està provocant des de fa un parell d'anys doncs una nova mirada per part de Mossos d'Esquadra, que ho va avançar la Rebeca Carranco al País fa un parell de setmanes. Estan enllestint un pla específic per afrontar aquest problema que comença a ser preocupant, perquè especialment a Barcelona i l'àrea metropolitana protagonitzen baralles cada cop més i més violentes, i hi ha por que un dia aquesta baralla se'n vagi de les mans i provoqui morts. I a més amb una presència de crios molt i molt i molt petits.
1: Amb menors d'edat,
2: Molt petits, molt petits. Molt, però estem parlant de menys de 14 anys. I, bueno, això, vaig estar acabant d'enllestir, sí.
1: Avui el nom propi de l'Hora Negra, però, és un nom de dona, Rosa Peral, una vella coneguda d'aquest espai, que ha tornat a ser protagonista de la crònica de successos, en aquest cas perquè l'han tornat a canviar de presó. De mans d'Enric Abrians I, el motiu: planejar una agressió a una funcionària de la presó. És l'enèsim trasllat de Rosa Peral.
2: Sis trasllats,
1: eh? Va passar per Batràs, Brians 1, Mas d'Enric, Batràs una altra vegada, Brians 1, Mas d'Enric i una altra vegada Brians 1. Què està passant amb Rosa Peral?
2: Ella, a través de la seva advocada, la Núria González, i de la seva família, explica que hi ha com una mena de mania persecutòria cap a ella i que, en fi, nega totes les responsabilitats en tots aquests expedients disciplinaris que al llarg del temps li han anat obrint per part de les funcionàries, dels funcionaris, institucions penitenciàries. Però vaja, no para d'acaparar titulars. Recordem, per cert, que ara fa 24 hores, el passat 1 de maig, es va fer 9 anys de l'assassinat de Pedro Rodríguez, i que era un guàrdia urbà, que en aquell moment era la parella.
1: 9 anys ja,
2: Sí. Sí,
1: és aquella notícia que va enganxar amb ple procés, i que en aquell moment no es va poder explicar bé.
2: Sí, va passar més o menys desapercebuda, perquè, com dius,
1: la política s'ho cruspia tot.
2: Absolutament, però d'un-hi-do. Però sí, l'1 de maig, i de fet els seus companys, del Pedro Rodríguez, que eren companys de la Guàrdia Urbana, de la secció de motos, van tornar al camí de Foix, com tots els anys fan amb les seves motos, per rendir recordar-lo i posar-li flors, etc. Això ho recordava amb una gran crònica que ha publicat, que va publicar abans d'ahir el Toni Muñoz a La Vanguardia, que recordaràs que, més, el Toni Muñoz...
1: Sí, va ser el primer que la va rebre.
2: Sí, l'únic, perquè...
1: Abans, amb el cas del ciberassetjament,
2: sí,
1: per aquella fotografia amb la qual li van fer xantatge, crec que era dins del mateix cos de la Guàrdia Urbana, algun caporal, no?
2: Sí, el Toni... el Toni Muñoz s'encarrega de tota la crònica judicial i també de successos a La Vanguardia, i un dels contactes li va comentar: escolta, hi ha un cas flagrant d'assetjament i una situació molt, molt incomprensible cap a una guàrdia urbana de Barcelona, que té denunciat a un caporal perquè aquesta fotografia es va difondre per tots els emails de corporatius pràcticament de la casa i, bueno, l'assenyala perquè és una, era una fotografia on es veia la Rosa Peral mantenir relacions íntimes amb un home que no se li veia, però sí que se veia el seu membre, o sigui, l'està fent una fel·lació. Doncs, el... Bueno, i aleshores, el Toni la rep per fer una entrevista a La Vanguardia i rep a la Rosa amb el Pedro Rodríguez, que en aquell moment es va convertir com en un suport imprescindible per la Rosa per tirar endavant aquesta, aquesta denúncia.
1: Era la parella ja, el Pedro?
2: Sí, sí, sí, sí, era la seva parella.
1: O sigui, tots dos van anar a la seu de La Vanguardia perquè el Toni els pogués entrevistar i explicar la seva història.
2: Sí, els va entrevistar, va fer una fotografia d'ella, no sé quin fotògraf ho va fer, van baixar sota el Francesc Macià i sí, sí, i aleshores, i recordo perfectament que el Toni vam estar com discutint aquells dies que estava absolutament convençut de la responsabilitat d'aquest caporal, que a més la Rosa l'havia enregistrat una conversa privada explicant, ella li pregunta, però escolta, però per què m'ho has fet? L'altre com mig demanava perdó i però ho admetia, en fi. I a les poques setmanes estàvem tots i tota la... O sigui, estàvem molts periodistes de successos, entre ells també el Toni Muñoz, al sopar de gala dels Mossos d'Esquadra, el sopar de gala de Mossos, al centre de convencions, que, per cert, aquest divendres es torna a celebrar, i havia aparegut dos dies abans el cadàver d'un home carbonitzat al maleter del seu vehicle, però no havia transcendit qui era la víctima. I recordo que a La Vanguardia van fer doncs, una informació, però molt discreta, perquè bueno, un cadàver, doncs, de seguida van pensar, doncs, escolta, crim organitzat, etcètera, etcètera, i estan asseguts tots en aquell sopar, recordo que el Toni em diu, comença allò com... Toni em diu, ostres, és el Pedro Rodríguez. Diu, perdona? És el Pedro Rodríguez. O sigui, la parella de la Rosa Peral. O sigui, que els vaig tenir fa dos dies. I el Toni va fer aquella primera crònica a La Vanguardia explicant... Bueno, va córrer de seguida, però no sé si... Crec que el Toni, això ho explica en el seu llibre, i ara no tinc el detall concret, si el Toni arriba fins i tot a trucar a la Rosa d'hòstia, que és la teva parella. I a partir d'aquí doncs, comencen aquestes dues setmanes d'investigació, dues, tres setmanes, la Rosa es posa ràpidament en el foco de la mirada dels investigadors, dels Mossos d'Esquadra, i a les dues setmanes acaba detinguda ella i el que en aquell moment havia estat un ex-amant, tornaven a recuperar la relació...
1: Albert López.
2: Albert López, condemnat
1: tots dos
2: pel crim de la Guàrdia Urbana.
1: Tornem al present. Rosa Peral, a diferència d'Albert López, que ha tingut un comportament exemplar mentre ha complert condemna i algun dia començarà a rebre permisos, Rosa Peral no és aquest el cas, ni és aquesta la història, sis trasllats. Anem a aquest últim trasllat de Mas d'Enric Abrians 1, el motiu, planejar una agressió a una funcionària de la presó. Què en sabem?
2: Ell, la Núria González Unega, i de fet vaig poder parlar amb ella abans d'ahir i em va explicar que no en tenia coneixement de quins eren els motius, que només sabia aquest possible conxorxa per atemptar contra una funcionària a través dels mitjans de comunicació. I, de fet, havia presentat ja una denúncia al jutjat de vigilància penitenciària, que Mas Enric depèn d'un jutjat de Lleida, i ja havia presentat una denúncia, un recurs contra aquest trasllat, perquè Rosa no vol ser traslladada. M'explicava que ja porta 5 anys a Mas Enric, que té la vida, entre cometes, feta en aquell centre penitenciari, i espera encara, té pendent una llarga condemna, i que no vol canviar, o sigui, no vol començar de zero. O sigui, que ella vol restar i vol continuar a Mas Enric. I, per tant, ha presentat aquest exil i deia, no he pogut parlar amb la Rosa, i l'únic que sé és que el mateix dia del trasllat, que li comuniquen el trasllat, ella em truca per telèfon,

0: ha estat un trasllat absolutament improcedent i per tant demanava. Ella en aquests moments, la Rosa, encara està al mòdul d'ingrés de Brianzo fins que s'acabi de terminar. Pensa que Brianzo és una presó per preventives i Rosa Peral ja està condemnada. El que passa és que, com té una causa pendent, un judici pendent per alçament, per presumpte alçament de béns amb el seu pare...
1: Ocultació de béns, oi?
0: Ocultació de béns amb el seu pare...
1: Això serà... encara no està jutjat del tot.
0: No, això es jutjarà el 2027, 27 o 29?
1: Crec que 27.
0: 27. Per tant, com té aquesta causa judicial, doncs amb aquesta opció l'han pogut recol·locar de moment a Brianzo. De fet, des de la seva detenció acusada del crim, que després va ser condemnada, del Pedro Rodríguez, li han obert altres tres causes judicials. La primera, que es va arxivar, i estan encara a Batràs, una pressa va denunciar que la Rosa Peral estava buscant a un sicari a través d'una altra pressa per assassinar o fer mal al pare de les seves dues filles. Aquesta instrucció es va arxivar...
1: El pare de les seves dues filles, que no és ni Albert López ni el Pedro Rodríguez,
0: no,
1: en Pau Descansa.
0: No, és una tercera persona que...
1: Una relació prèvia, anterior.
0: Un matrimoni, de fet, un matrimoni amb dues criatures que... Bueno, no dic el nom perquè
1: ell intenta... No cal, i a més a la sèrie de Netflix surt amb un altre nom, eh?
0: Intenta...
1: El pare.
0: Ja prou pateix aquest home... prou condemna té, prou té amb tirar endavant a dos adolescents que són molt felices, perquè jo parlo molt amb ell i però, en fi, i està fent, de veritat que algun dia la història d'aquest home mereixerà un llibre a part, perquè el seu comportament és tan exemplar, o sigui, és tan exemplar, ni una sola vegada en aquests 9 anys, tot i això, doncs, per exemple, recordem que durant la instrucció vam saber, del crim del Pedro Rodríguez, vam saber que la Rosa Peral i l'Albert López van agafar el mòbil del Pedro Rodríguez i amb el vehicle es van acostar a les immediacions de la casa del pare...
1: Li van intentar encolomar el mort.
0: Van agafar el mòbil doncs, una mica per... Doncs, bueno, que el Pedro Rodríguez havia voltat pels voltants de la casa de l'exparella de la Rosa. No només així, a les seves primeres declaracions, com a testimoni, com a parella de la víctima... La Rosa el que comença a parlar és d'ell, de les bronques que té amb ell, o sigui, una situació... Doncs, tot i això, mai va permetre que les seves filles declaressin el judici contra la seva mare, perquè mai va voler que aquelles dos menors tinguessin la consciència de que les seves paraules haurien pogut ajudar a condemnar a la seva mare. O sigui, i tot i que estaven a la casa les dues, el dia del crim les dues menors estan a la casa. Mai ho va voler permetre, mai. Entenia que si s'havia de condemnar a la Rosa havia de ser sense el testimoni de les seves filles. I mai ni un sol dia aquelles dues menors han deixat d'anar a visitar quan pertocava a la seva mare a presó. Mai. I el telèfon, i agafar el telèfon sempre que la mare les truca per presó. I tot i això, tot i que, a més de tot el que explico, a Batràs, ella ho ha negat, es va arxivar, doncs ja va haver-hi com a mínim una pressa que va assegurar que la Rosa havia buscat algú per fer-li mal. Ella ho va negar, va dir que era una qüestió de venjança, però per això dic que aquest home... i la seva parella, que ha estat la seva parella durant tots aquests anys i que l'han acompanyat i que acompanya també aquest home a la criança d'aquestes dues nenes, adolescents ja, és un comportament, et dic jo, que absolutament em falten les paraules. És un home, ha estat de baixa molt de temps, torna a treballar, és mosso d'esquadra, això ho s'ha explicat. De fet, la Rosa es coneixien des de petit. I, a més, va haver de suportar com la seva intimitat, els seus records, la seva vida, imatges seves, tot i que és veritat que a les cintes de Rosa Peral, aquest documental de Netflix,

0: que on Rosa Peral participa activament amb entrevistes des de Mas Enric i que va ser expedientada per aquesta participació, ella, la seva família, va aportar infinitat de documents doncs, de la seva joventut i tal, on apareix el pare de les nenes de jove, doncs, quan es coneixen i tal, i va veure bueno, doncs, com la seva història s'explicava. En fi...
1: Aleshores, no hem tret l'entrellat del que ha passat exactament amb aquest últim episodi, amb aquesta funcionària, si realment Rosa Peral va intentar alguna cosa amb alguna treballadora de la presó o no.
0: Ella ho nega, ella ho nega rotundament i hem de veure...
1: Però els fets són que has tornat a estar traslladada perquè sí, entenc fet, que és una presa polèmica.
0: En aquests 5 anys de Mas Enric se li han obert diferents expedients disciplinaris. Per això m'ho explicava la Núria González, que els ha tingut i els ha llegit. Doncs, per exemple, i a més, alguns deia que eren com per anar a buscar-la, doncs que si un dia l'havien trobat taronges, com em va dir, un esmalt d'ungles. I també hi va haver un altre expedient, un expedient disciplinari que se li va obrir perquè també es va involucrar en una agressió que havia patit una funcionària. Una altra presa li va intentar escanyar i li va arrencar un matoll de cabells i la presa que va protagonitzar aquesta agressió va assegurar que havia sigut un encàrrec de la Rosa Peral a canvi de tabac o no sé quins productes. També se li va expedientar perquè li van trobar un telèfon. I aquesta vegada, de fonts penitenciàries, quan van justificar aquest trasllat, doncs van explicar això, que havia participat en una... Doncs en una... De fet, que havia convençut unes preses, també a canvi d'algun material, perquè ja res es fa gratuïtament, doncs, insisteixo, presumptament, perquè és el que sabem de fons de la presó i no tenim la confirmació oficial d'aquest detall, que estaríem organitzant una baralla entre preses que participaria, perquè estava de guàrdia, una funcionària que al presentar-se allà a mediar i a separar-les seria agredida. Bueno, a veure quin recorregut té aquest expedient que ha presentat l'advocada de la Rosa al jutjat de vigilància penitenciària. Però, bueno, en fi, ella molt contenta d'aquest canvi de presó no està. I et dic també que les funcionàries de Brianzo tampoc estan molt contentes de tornar-la a rebre.
1: A més, és que ja es coneixen. 25,
0: també dic que, condemna que, sí, de... que està, sí que estan molt aliviades i molt contentes les funcionàries i els funcionaris...
1: De Mas Enric. 25 sí, perquè... anys de presó la condemna per tots dos, tant per Rosa Peral com per Albert López. Albert López sí que va reconèixer la participació en el crim, finalment.
0: Albert López el que ha fet és un procediment que marca el règim penitenciari, que és admetre els fets que diu la sentència.
1: Rosa Peral no ho ha fet, això.
0: No, perquè ella nega la seva participació, diu que tot va ser... que ella és una víctima d'Albert López. L'Albert López el que va dir és jo reconec els fets que la sentència recull.
1: Que són una responsabilitat compartida.
0: Ja està, punto. I això li permet doncs, participar en...
1: Però no ha tingut permisos encara l'Albert, tampoc, eh?
0: No som... Si ha estat així, no som coneixedors, perquè com molt ben deies, ell porta una altra...
1: Una altra estratègia,
0: o el seu advocat, el Bravo...
1: Que porten 9 anys a la presó, és a dir, si Bravo, estan condemnats per 25, encara faltarà una mica.
0: Ell ha participat a... no sé quantes carreres s'ha tret ja, és pres d'acompanyament dels nous presos que venen i entren per primera vegada, doncs molts polítics que han entrat per primera vegada, doncs des de Bartomeu Muñoz, etcètera, es converteix una mica en aquesta persona que et dona el suport a transitar en aquesta nova etapa doncs, amb les dificultats que implica la presó. Va participar en la creació de la web, de la pàgina web d'on es venen els productes del centre i rep les visites dels seus familiars, amics, etc. I ell, Rosa Peral, a través de Núria González, el que ha intentat és... Ella intenta és dir... Escolta'm, ell està reconeixent els fets, per tant, presenta un recurs i un nou judici. El Suprem entén que que el fet de que Albert López reconegui els fets que dicta la sentència no sobra ninguna, no dona opció a ninguna causa nova i Rosa Peral està exigint a l'expedient penitenciari d'Albert López i el Bravo i institucions penitenciàries es neguen a entregar-lo perquè entenen que és un, són unes dades personals del pres que no tenen per què caure en mans de Rosa Peral i la seva advocada, perquè a més entenen que les farà servir mediàticament contra el seu client, i per tant són dues històries completament diferents i dos recorreguts i dues maneres d'entendre la presó completament diferents i la condemna.
1: Maica Navarro, avui una altra vegada Rosa Peral, que segur que tornarà a ser notícia en aquest espai. Moltes, moltes gràcies, Maica.
0: Divendres que ve, és 9 o 8, no sé,
1: sí, no, és 8,
0: 8,
1: és 8
0: de maig. És la...
1: Festa grossa.
0: No, bueno, és
1: tens
0: la...
1: el sopar, que dius.
0: És el sopar de Mossos, però prèviament és la caminata solidària que,
1: ah, molt bé, la fas, eh?
0: Que munten els Mossos d'Esquadra de la Regió Central, que l'any passat jo vaig ser la madrina, que va ser un èxit. No sóc la madrina, però...
1: Padrina.
0: Torno, la padrina, però torno a ser-hi amb la meva família per fer aquests 20 i pico quilòmetres.
1: Home, aquest any sí que estàs en forma, vull dir que els podràs fer corrents, si vols. Els has de fer corrents.
0: No,
1: i tant.
0: Vaig fer 25 quilòmetres.
1: La publicitat que arriba a José Mari Vaquero. Ara el suplement des de Sitges, una conversa que no us podeu perdre. Gràcies, Maica.
0: Adéu.
1: Salut, ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una Tona de màgia amb els millors espectacles.
4: Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent, Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
3: Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a unatonademagia.cat.
5: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
6: Mal picant?
5: Què havia de ser, si no?
6: Però què va ser?
5: Apendicitis, operat d'urgència.
6: Ostres.
5: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
7: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
8: T'has preguntat mai què et queda per descobrir? Del 7 al 10 de maig torna La Fim Vilaseca, l'aparador musical de l'escena més emergent i de les propostes per tota la família. Més de 40 concerts i espectacles pensats per tots els públics, també per a altres. Fim Vilaseca, tot per descobrir. Més informació a fim.cat.
9: El Balcó Gastronòmic és un lloc...
10: que bo.
9: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al Balcó Gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: Torna el temps d'espàrrecs de Gavà del 24 d'abril al 10 de maig.
12: I la Fira d'Espàrrecs del 30 d'abril al 3 de maig.
11: Gastronomia, concerts, festa i tradició, amb l'espàrrec blanc com a protagonista.
12: Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
11: A Gavà, fem fira. Organitza l'Ajuntament de Gavà.
13: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y ¡gol! Coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El Desconcert 2026 ja és aquí.
3: La boira m'entrava.
2: Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 2:02 del matí. Ara al suplement, un futbolista que no va fer ni un sol regat en els seus 17 anys que va jugar com a professional. Es va guanyar el cor dels culers fent passades enrere i amb un cap prodigiós, tant fora del camp com damunt la gespa.
2: 44 minuts i 40 segons. Koeman picarà la falta. Des de fora l'àrea, amb el seu dret, penja pilota a l'olla. Salta Vaquero, toca amb el cap! Vaquero acaba d'aconseguir amb el cap el gol del Barça.
1: Líder i capità del Dream Team, Stoichkov la va tocar i Koeman la va picar. Però el Barça mai hauria guanyat la seva primera Copa d'Europa si Vaquero no l'hagués parat.
2: Tocarà Stoichkov, parà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Stoichkov, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
1: Navarrès de naixement i català d'adopció, ara ens convida a descobrir la seva trajectòria vital al llibre Mi pròxima parada. José Mari Vaquero, l'home de les passades enrere, l'heroi de Kaiserslautern.

0: José Mari Vaquero, bon dia.
1: Bon dia, com estem?
0: Molt bé, i tu?
1: Aquí estem.
0: Tot sempre bé. Que vinc a Sitges és per entrevistar algun exfutbolista, eh? Què us donen aquí?
1: Bueno, jo vaig ser el primer, eh? Aleshores...
0: Ah, sí? Tu vas ser el primer?
1: Jo vaig venir aquí l'any 93, sí.
0: I et va seguir tothom?
1: Bueno, no, tothom no, però sí que va venir Van Gaal, va venir Mourinho en aquella època, Bobby Robson també.
0: He vingut a fer l'Eusebio aquí també.
1: Sí, Eusebio també, i sí, sí, de tant en tant Romario.
0: Aquest no es va quedar.
1: Feia part de la vida aquí.
0: Tu vius aquí, t'hi has quedat, és casa teva, no, això ja, suposo?
1: Sí, sí.
0: Catalunya, suposo que t'identifiques tant amb Catalunya com amb Euskadi, com amb Navarra.
1: No, porto més temps aquí que a... que a Euskadi, aleshores, jo vaig venir amb 25 anys i és veritat que després, per qüestions de treball, he anat a un lloc o un altre, a diferents països, però sí, sí, em trobo molt a gust aquí, vaig trobar Sitges un poble petit, si vols platja tens, si vols gent tens, si vols tranquil·litat tens, aleshores, el que vulguis, a la carta, com es diu.
0: Tu pots caminar tranquil pel carrer sense que ningú se t'acosti i et digui coses? O encara la
1: no,
0: gent...
1: Home, encara, la veritat, que jo em sorprèn moltíssim i, sobretot, em sorprèn molt perquè molta gent em conec per la veu.
0: Per la veu?
1: Sí, i aleshores jo em quedo parat perquè estan d'esquenes potser en un restaurant i dic, ui, vaquero, i dic, home, després de tant temps, la veritat és que sí que és veritat que la nostra època el tema de los jugadors era molt diferent que ara, no? Perquè nosaltres anàvem molt a TV3, sempre estàvem a Catalunya Ràdio, fèiem aquelles xerrades, sobretot a Montanyà, abans dels partits de Champions. Aleshores, estaves molt més dins de les cases de los catalans, per dir d'alguna manera, no? I ara això s'ha trencat una mica. Però la veritat és que jo em sorprèn moltíssim. I, bueno, aquí a Sitges jo soc un mes del poble, aleshores, amb normalitat, absoluta normalitat.
0: Et sents còmode amb l'etiqueta de llegenda, llegenda futbolística del Barça?
1: Bueno, la veritat és que jo, sobretot, crec que la gent recorda, sí, dues coses. Una com capità, no? Que això és per mi molt, molt agradable i realment va ser una etapa pues, fantàstica. La veritat és que a nivell personal va ser un creixement personal i professional brutal. Aleshores tinc un record fantàstic, també en moments durs, però això és normal. I, per altra banda, doncs, el gol de Kaiserslautern. Aleshores, sí que és veritat que tinc dues coses que són una mica especials per la gent, no? Que això és molt agradable per mi.
0: I la narració del Puyol, que és tocaràs Tochkov, pararà Vaquero i picarà Koeman.
1: Sí.
0: Quantes vegades has sentit aquesta frase?
1: Bueno, aquesta no tantes vegades com... No he vist el partit de Wembley, potser l'he vist tres vegades, així. Però prefereixo també quedar-me una mica amb el record, no? En canvi, sí que és veritat que el gol de Kaiserslautern surt més sovint.
0: Aquell cop de cap.
1: Que sigui. Sí, no, però vull dir que no, sí, no, si no, no hi... he de trobar això.
0: Si no hi hagués
1: que,
0: hagut... El... Si no hi hagués...
1: Volta, estàs a casa i, mira, posa'm com a exemple de no sé què, no? I aleshores sí que és, això és... L'he vist molt més.
0: Clar, jo no recordo jugar, perquè quan veu guanyar la primera Copa d'Europa del Barça jo tenia 4 anys, però...
1: Has crescut molt, eh?
0: He crescut molt, sí, he crescut molt. Però sé perfectament qui era Vaquero, com jugava aquell migcampista, aquells cops de cap, no? Malgrat no ser gaire alt. Mm-hmm.
1: I després... Bé, alguna cosa positiva devia tenir, perquè no era ràpid, no era alt, no xutava bé,
0: ja
1: no tenia
0: jo.
1: Dribbling, aleshores...
0: Eres el més intel·ligent de tots?
1: No ho sé.
0: El
1: no,
0: més líder de tots? El més líder de
1: intel·ligent, tots. No. Jo crec que vaig trobar un equilibri, crec, de ment, cor, cos, que va ser interessant.
0: I a la vegada, amb un xoc que fins i tot al Camp Nou, i això ho expliques al llibre, el Mi pròxima parada, que has publicat juntament al José Mari Vaquero amb el José Javier Torre, a tu el Camp Nou t'ha xiulat per sí. Fer aquelles passades enrere. Enrere bueno, tantes vegades que era una cosa que et demanava el Cruyff, no? De dir, escolta'm, tu no ets el jugador més talentós del mig del camp, però sí que ets el més intel·ligent. Per tant, necessito que tu, quan apleguis la pilota, li passis als jugadors que poden generar més perill que tu, els teus companys.
1: Bueno, jo crec que al principi no va ser així, sinó que vaig anar trobant aquesta posició. Perquè tu pensa que jo vaig començar jugant d'extrem a la Real Societat, amb 17 anys. Vaig tenir el trencament de la cama, vaig estar un any fora, aleshores me van posar una mica, vaig perdre una mica de velocitat i força, no? I em van picar una mica com doble delanter. Després Tosa em va ficar una mica més darrere, com mig punta, i amb Johan em va ficar com mig campista, no? Aleshores va ser una evolució, com he dit abans, de tot, d'intentar jugar i competir i trobar el posto on realment l'entrenador volia. I Johan va arribar, volia, crec, un jugador més o menys en aquestes característiques. Jo no crec que li agradava tant les passades darrere, al començament, però jo crec que al final va ser com un puzzle, no? I sense donar-se compte, ni ell, ni jo, ni l'equip, al final hem fet aquesta posició, que va ser, pues sí, la primera vegada que un jugador sempre, o quasi sempre, jugava cap a darrere. Aleshores, xiulava tothom i després em trobava jo amb gent i em deia, no en tinc aquesta gent que xiula. I jo, home, no sé qui xiula, perquè potser ningú que conec diu que m'enxula, no?
0: Com ho portaves, que et xiulés? Com no, aguantaves aquesta pressió?
1: No, va ser un
0: estímul. Tens les esquenes molt amples, tu.
1: No, va ser molt, un estímul. Fins i tot, moltes vegades que no tenia que fer això perquè estava sol, podia parar la pilota i potser girar, no ho faria, deia, això he de fer i això faré.
0: Executaves el que volia Cruyff?
1: Sí, perquè al final també he de dir-te que quan tu tens la força de l'entrenador, quan saps que cada entrenament ell et fica en una posició per fer això en concret, els exercicis, i tu estàs per fer això, tu saps realment que l'entrenador és el que demana i el que li agrada que tu facis. Aleshores, cada vegada vaig agafar més força i a partir d'aquesta opció de mig camp, com havia jugat de delanter i de tant en tant marcava un gol, doncs vaig ficar la meva posició ideal, la veritat. Quan tot està bé, però que realment quan tu has d'aprendre alguna cosa és de lo dolent, de quan has perdut. Si tu, per exemple, guanyes la Lliga amb el Molinón, amb aquests jugadors impressionants, què vaig aprendre jo? Res. Sortir de festa, perquè dic, que bo soy, no? Soy buenísimo. Bueno, sortiré, no? En canvi, si perds una final de Copa, o perds una final de Recopa, o perds un final de Lliga, aleshores ahí, o una lesió.
0: Atenes,
1: per exemple, no? Al final és una formació, encara que ja jo ja tenia molts anys i molta experiència, al final has de passar el moment i has de reciclar bé a nivell personal i a nivell professional. I aleshores, quan tot va bé, com dic, això, aquestes lectures es fan poc.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el José Mari Vaquero. La història del Vaquero va començar molt abans del Barça, com ella explica. Era un esportista ja molt conegut a Navarra, a Euskadi, perquè tu jugaves a pilota, sí. I va haver un moment a pilota basca que vas haver de decidir entre el futbol i la pilota basca,
1: sí,
0: perquè
1: en 14 eres, anys, sí.
0: Eres boníssim també jugant a pilota.
1: Bueno, vaig tenir sort també, vaig tenir un company bo, però sí, jo jugava endavant, sí, feia una mica de delanter també, no? Si jugues darrere és més força, endavant és una mica més habilitat. I sí, m'agradava moltíssim. El meu pare va morir amb 13 anys, quan jo tenia 13 anys, i el meu avi, que era el que em portava una mica en el cotxe, doncs a ell li agradava més la pilota que el futbol. I aleshores me fijava una mica en la samarreta per dir, jugo a pilota, jugo a pilota. Però va arribar el moment, clar, jo jugava potser a les 10, a futbol, i a les 12 em portaven en cotxe i jugava a pilota, o al revés. I, clar, va arribar un moment que ja només podia jugar a futbol o a pilota, en 14 anys.
0: Tries el futbol, la Reial...
1: Afortunadament.
0: Afortunadament, la Reial Societat t'acull, et converteixes en una estrella ja amb 18 anys, molt famosa a tot l'estat, a tota Espanya, i, aleshores, et trenques el genoll. I allà és un moment clau de la teva vida, en què tu no saps si podràs tornar a jugar, perquè te'l vas trencar molt malament.
1: Sí, sí, vaig trencar, vaig estar, com he dit abans, un any sense jugar, i sobretot en aquella època, als anys 80, aquesta lesió era molt greu, és la que ha tingut ara el Gavi, no? Afortunadament també sembla que s'ha recuperat bé. Però en aquella època era un any, ara potser en 6-8 mesos, normalment, si va bé, correcte, doncs pot jugar. I sí, sí, va ser, sempre dit, de ser d'una manera guanyar la Lliga, imagina't, amb 18 anys, un cotxe fantàstic, tothom per el carrer en Sant Sebastià, la primera Lliga de la història, doncs pues imagina't, segur que era un pollo sin cabeza, com deia el Toshak, però de cop i volta sí, vaig trencar i va ser, crec que el principi de moltes coses. No el final, sinó va ser el principi de moltes coses a mi mateix, no?
0: Allà és on descobreixes el poder del teu coco, del teu cap, i de tot això que ara ens posem a la boca de la salut mental. Aleshores, potser hi posava una altra etiqueta, però allà és quan tu et fas fort i et converteixes en aquesta persona tan intel·ligent, capaç de que el Camp Nou el xiuli perquè fa unes passades enrere i que això no el condicioni ni l'afecti.
1: Bueno, la veritat és que, com he dit abans, de ser el president de fiestes, vaig passar a estar sol. I aleshores, el començament, els primers 2-3 mesos va ser duríssims, perquè d'estar tot el dia jugant, fer el que t'agrada, no? Fases aquest moment on tothom hi ha un soroll ahí de que potser no es recuperarà, saps? I això sempre és molt negatiu, però al final vaig trobar la ment, com has dit tu, vaig dir, escolta, això és per tu, has de treballar tu, per tu mateix, vaig conèixer el que era el compromís personal i l'autoconeixement. És a dir, perquè al final és importantíssim per una recuperació d'aquest tipus, has de conèixer el teu cos bé, i per conèixer el teu cos has d'estar molt bé connectat amb la ment, no? I amb aquest equilibri va ser el començament d'una etapa diferent on després de molts anys, per exemple, que recordo Johan, quan vaig signar aquí, em va dir, escolta, posa't ahí un minut i no corres, i has de veure el lloc. I aleshores jo vaig parar, bueno, que...
0: A un entrenament, això?
1: No, a un partit. A un amistós, partit? Sí.
0: Amistós. No corris.
1: Mira un parell de minuts, no corris. I mira el lloc de lo nostre i el de l'altre. I al acabar el partit em va dir, José Mari, correr mucho no quiere decir correr bien. I aleshores això és una mica el que va passar després de la meva operació, no? És a dir, vaig tenir una transformació de trobar el compromís per mi mateix i aleshores em vaig fer amic de la recuperació. Al principi estava emprenyat, però al final era la meva vida. I fins a aquest moment la meva vida era jugar a futbol, que era el que sabia, i deia, bueno, jugues a futbol i ja està. No? Sembla que tot és normal. Però sí, sí, aquest moment va ser clau per la meva vida, per la meva personalitat i per la meva visió de les coses després, no?
0: Hi ha una altra dada que m'ha sorprès i fascinat, que és que éreu, sou 11 germans, 11 vaqueros. Sí. I tu ets el número 5, precisament la meitat, eh? Migcampista,
1: sí.
0: Allà.
1: Sí, sí.
0: I ara un equip de futbol, per tant, a casa.
1: Però mira, sempre he dit que faig com broma, però és veritat, potser, que vaig aprendre a compartir coses, perquè en aquella època jo posava la roba del meu germà, però el gran, no el d'abans. Ara, no? Cadascú té la seva, però cada mes té nou, no? I després competir, perquè has de competir. Jo vaig competir en tot, des de petit. I després has de convivir. És a dir, que són les tres Cs, crec, que més importants que hi ha per trobar aquest equilibri personal. No? I aleshores, sí, sí, som 11, afortunadament tots estem vius. Com he dit, una llàstima que el meu pare va morir quan jo tenia 13 anys, és a dir, que la meva germana petita era molt petita, i va ser una família on la meva mare... I sobretot...
0: Com s'ho va fer la teva mare per aixecar 11 nens?
1: Bueno, un geni, sí, sí. La veritat és que quan trobes situacions d'aquest tipus, la veritat és que tens dos formes d'actuar, no? Crec. Una és, com he dit abans, al final fer-te amic de la situació, i conviure amb això, i jo crec que en això sempre he dit que la meva mare va ser sobretot intel·ligent, de saber com, què i quan. Mm. I això o lo tens o has de trobar-lo, no? I jo crec que la meva mare ja lo tenia, perquè era molt intel·ligent.
0: Tot i que fa molts anys que vas perdre el teu pare, l'has mencionat un parell de vegades, clar, ell no va atestar res del teu èxit, perquè sí.
1: No, el primer campionat de pilota, si recordo perfectament com va aportar,
0: sí,
1: el barri...
0: Ell et va veure triomfar a pilota. Com... Pilota basca, als ombros, sí, sí.
1: Als ombros.
0: Va penjar coll.
1: A la societat d'Anyorga, recordo, això ho recordo molt bé. Això sí, però bueno.
0: És el record que et queda del pare, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És un record que has pogut traslladar tu després als teus fills? Sí, malgrat que segur que no van tenir avi.
1: Sí, sí, bueno, jo crec que ells saben perfectament. La meva mare va morir fa no molt temps, i aleshores sí, ells saben realment on arriben, o on han arribat fins ara, no?
0: Tens la sensació que el Johan va ser d'alguna manera el pare futbolístic, que la figura masculina que et va marcar després en aquella vida adulta, o no? No va fer de pare, va ser entrenador.
1: No, va ser entrenador, vaig tenir una relació fantàstica, molt difícil, perquè teníem una relació personal bona, i també amb la Dani. Mira, casualitat, ahir vaig mirar unes fotos que vaig trobar, i a Goizueta, que va arribar alguns companys, el Dani i el Johan hi eren, i vaig veure ahir mateix aquesta casualitat, aquesta foto, i me va agradar moltíssim.
0: El suplement amb el José Mari Vaquero des de Sitges. Escolta'm, m'he fixat que portes un tatuatge aquí al braç,
1: sí,
0: d'una flor, una rosa?
1: Sí, Flor. Mariana, la meva dona, sí, Flor. Es diu Flor.
0: La portes,
1: sí, va passar tatuada. Un moment difícil, i aleshores vaig fer aquest tatuatge.
0: És un tatuatge recent?
1: De fa 2 anys, sí.
0: 2 anys.
1: Sí, però vaig fer per un moment especial.
0: Per un moment especial. Quin pes té la teva dona amb el teu dia a dia actual?
1: Bueno, va ser una companyera de viatge espectacular. És a dir, que al final, al marge de futbol, ara ja tenim anys, no? Tu eres molt jove, però jo he estat a Polònia 3 anys, he estat a Perú, he estat a Mèxic 2 vegades, com a entrenador, com a jugador, he estat a Bulgària. Aleshores, hem viatjat molt, i aleshores, si no tens aquesta complicitat, és molt, molt difícil. Tinc sort, perquè al marge d'acompanyar, doncs, li agrada el futbol, i aleshores això sempre facilita les coses, no? Perquè moltes vegades, si a la dona no li agrada el futbol, i, bueno, tens la relació perquè sí, t'estimes, però no a través del futbol, sinó per altres qüestions, no? Doncs és més difícil, però sí, està claríssim, i els meus fills també.
0: Heu tingut 2 fills, la Lorea i el Lion. El Lion és el Lion Vaquero, i és futbolista, i juga com a professional als Estats Units. No, sí, deu ser fàcil dir-se vaquero i intentar...
1: No, però ahir per ell era més difícil aquí, quan estava aquí, o quan va estar a Polònia o tal, que era el fill de, que en Estats Units, que allí, saps, al final és soccer, no és futbol. I aleshores he de dir-te que estic molt, molt orgullós i molt content, perquè no ha tingut aquesta formació constant que has de tenir per per millorar moltíssim. Ell té un talent fantàstic, tècnicament, tàcticament, és molt intel·ligent, però tants canvis no va ser una prioritat per nosaltres i això l'ha afectat molt, crec. Però, com t'he dit, escolta, està disfrutant del futbol, va ser elegit el millor jugador universitari de l'any, el millor de totes les universitats dels Estats Units. Aleshores, això no és fàcil. Crec que és el primer europeu que va guanyar això. I sobretot, és bona gent. Aleshores, això és el més important.
0: Em fa gràcia perquè el llibre, en aquest Mi pròxima parada, expliques sobre la relació amb els teus fills, amb el Ion, que és el que et vas perdre més coses, no? Per la teva carrera, perquè viatjaves, perquè vas començar a fer d'entrenador, perquè te'n vas anar a Mèxic... Hi ha una cosa teva dins teu que sent que està en deute amb la seva edat més prematura.
1: Bueno, en deute no, però perquè de la mateixa manera que té aquesta falta, no, d'entrenament, com t'he dit abans, també crec que té una experiència de vida que és molt important. És a dir, quan tu vius a diferents països, en diferents cultures, doncs vas agafar una mica de tot. I ell, al final, la demostració de la seva capacitat d'adaptació és això, que ell va anar als Estats Units, va al món universitari, es va adaptar, després va jugar a diferents ciutats, ha jugat també en Toronto, és a dir, i al final també aquí va jugar a Lleida, va arribar aquí a jugar, va estar en Bulgària. Aleshores, també ha tingut coses que potser altres nens no tenen, però sí que és veritat que com pare que soc, el primer és la persona, no? I aleshores sí que és veritat que volia dir-li claríssimament que això és així, i lo reconec.
0: Com tu feies per fer tants gols de cap, fent 1,70 poc, deus fer, José Mari?
1: 71, sí.
0: 71, imagina't. Com pot ser tan recordat pels teus cops de cap amb 1,71?
1: Bueno, ja t'he dit abans, és a dir, no xutava, no driblava, tenia que tenir alguna virtut. Bueno,
0: saltaves molt.
1: Mira, però si anem al començament de la xerrada, estàvem parlant de pilota basca, no? I aleshores jo crec que sí que és veritat que potser amb això i amb el futbol, hi ha una relació entre alçada i velocitat, no? És a dir, de la pilota o de pilota, d'igual, pilota basca o pilota de futbol, no? Aleshores, jo crec que en aquest sentit sí que l'espai-temps, no, em va ajudar moltíssim a la meva evolució com jugador, perquè, bueno, vaig aprendre que lo important era arribar, no estar. Crear un espai per arribar a l'espai, no estar en l'espai, entens? I aleshores, aquest segon o aquest dècima de segon d'arribar en aquest moment, jo crec que sí que és veritat que lo tenia incorporat a la meva, al meu pensament.
0: És evident que molts anys després d'aquella retirada, la gent et continua estimant. 30 anys després, pràcticament, la gent se'n recorda de Vaquero, i bona prova és com et mous pel carrer i com et mira la gent i com et saluda. També la integració, no?, i la voluntat d'aprendre català, de defensar-lo. Com el vas aprendre, tu, aquella època, el català?
1: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat, i escoltava i repetia. Avui farà bon temps. El Barça ahir va guanyar, però va jugar malament. I repetia, i a partir d'aquí també, en general, a los periodistes d'aquella època, jo sempre els deia, escolta, pregunteu en català, però jo contestaré en castellà. Però aleshores també és un exercici, no? I aleshores també parlo basc, aleshores també Catalunya, és a dir, entenc perfectament que és el sentiment de país o nacionalitat o el que vulguis sense parlar de política, entenc perfectament i vaig entendre que realment era part de la meva integració. I després companys com Chiqui, que parlaven perfecte i lo parlen, no? Aleshores, també crec que si has de viure aquí, doncs és important que puguis parlar català. És veritat que per una reunió professional potser prefereixo i estic molt més tranquil en castellà, però crec que puc fer una entrevista en català.
0: El Johan no el vau convèncer, de que aprengués la nostra llengua, per això.
1: No,
0: però no hi va haver manera, eh?
1: No, però mira, jo vaig posar el meu fill John i Lorea, que són basc, sí, d'alguna manera, i ell va posar Jordi.
0: Jordi,
1: aleshores,
0: sí,
1: la seva integració...
0: Ja està, va ser aquesta.
1: Va ser d'una altra manera. Mm.
0: Hi ha algun jugador del Barça actual que diguis, hosti, em recorda a mi?
1: És que, bueno,
0: per tots aquests oients que no et van veure jugar
1: mira, no,
0: mai.
1: Mira, un jugador que no era com jo, però que jo a mi em recordava molt, era Fàbregas.
0: El Cesc.
1: Perquè jugava, potser no tant amb el joc de cap, però sí amb aquesta posició que va jugar, no? Sobretot a la selecció espanyola, perquè aquí al Barça potser no tenia aquest espai perquè hi havia tanta gent a mig camp amb tanta qualitat, no? Però que hi ha coses potser de Fermín, que també me recorden, però bueno, jo crec que, com has dit, jo era una mica més tàctic. Mm-hmm. Tàctic perquè jugava per mi, però jugava també per a l'equip, no? Aleshores tenia una visió una mica, com he dit abans, de párate y piensa, no? Doncs párate y piensa. I potser a vegades párate y piensa.
0: Intentaré resoldre el misteri que amb 30 anys no hem aconseguit resoldre, que és si el famós tocarà Stoichkov, pararà Bequero, picarà Koeman del Puyol estava assajat.
1: No.
0: O era una genialitat del moment?
1: No.
0: La teva versió quina és?
1: La meva versió és que la decisió l'hem pres ahir.
0: Ho heu pactat
1: entre els tres, sí. I jo crec que és una de les grans virtuts que tenia aquell Barça de Johan. El Barça de Johan, si tu recordes, aquesta acció, és l'exemple de prendre decisions al moment. I ara sembla que tothom ha de... l'entrenador ha de dissenyar tot. Aleshores, estava molt a prop de la porteria, era molt difícil per sota, tant per Risto amb l'esquena o a Ronald amb la dreta, i aleshores, entre els tres parlant un segon, no recordo exactament com, però hem dit, escolta, posaré la pelota fora de la barrera i has de... I, no? Entens? Pum! I va ser una presa de decisions en el moment oportú i va sortir bé. Però això ho trobo a faltar moltes vegades, perquè els jugadors, quan va bé, va bé, però quan no va bé, és com... Això és culpa de l'entrenador. No s'ha de dir... No, home, has de tenir aquesta personalitat, i el Barça de Johan... Johan li agradava la lluita en cadascú de nosaltres, però li agradava la gent de personalitat. Entens? És a dir, ara sembla com que tothom ha de ser uniforme, no vol problemes amb el company, som amics... Escolta... Jo, els meus amics estan fora. Potser després, mica a mica, amb respecte, no? I amb treballant junts, podem ser amics. Però ara sembla que tothom és amic del company. I aleshores, de tant en tant, s'ha d'emprenyar-ho.
0: El caràcter de Vaquero, que també està bé.
1: No, i de Koeman, i de Zubi. You know the hardest
0: thing. Per acabar, què li demanes als anys que vindran?
1: No, continuo caminant. És a dir, jo sempre he dit que sí, és veritat que a vegades et quedes una mica sense energia perquè no saps realment què fer, i, per exemple, això del món del futbol també ha canviat moltíssim, hi ha massa coses que estan per sobre d'un, no? És a dir, per prendre decisions, és a dir, bueno, sí, s'ha aprofundit molt. I, bueno, ara estic fent xerrades a empreses, en principi, a Catalunya. Vull...
0: No hi ha gaires futbolistes que facin TED Talk.
1: Bueno, vull sortir també fora de Catalunya, a nivell nacional, per això també l'he pres aquest llibre, i bueno, vull continuar sentint experiències, perquè, per exemple, el futbol, és cada partit és una aventura, però cada xerrada, per exemple, també és una aventura en la gent. Has d'estar, de compartir coses, i aleshores vull compartir, me lo passo bé, crec que... Tinc algunes anècdotes i experiències que són simpàtiques, i crec que també tinc un punt de profunditat en el missatge que vull donar en el llibre, que és, crec que has de viure la vida, però que has de competir en la vida, perquè aquesta paraula sembla moltes vegades que da una mica de por, no? Dir, no, acompanyar, sí, però competir.
0: Mi pròxima parada, si em voleu saber més del José Mari Vaquero, tota una intel·ligència futbolística que avui també hem volgut retratar aquí al suplement. Moltes, moltes gràcies, una abraçada ben forta.
1: No, un plaer, està molt a gust i ha passat molt ràpid. Espero que i desitjo que vosaltres també, i la gent, sobretot, que és el més important, i una salutació a tothom.
2: Catalunya Ràdio, el suplement, Roger Escapa. El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra capdalt del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
3: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
4: Sorprendre-la, planejar un dia només per ella o pensar que li encantaria tenir un Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB ara amb 100 euros de descompte addicionals en lliurar el teu antic mòbil. Perquè regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Aquest 3 de maig, Dia de la Mare. Al Corte Inglés, a la botiga web i app.
5: Sou molt bona gent!
6: Amb el Foraster recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
7: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
8: 012, la millor resposta.
9: Va tot bé?
10: Una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
9: Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
10: Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
11: Ja l'hi dic.
12: Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
13: Linkat.
14: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
15: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat.
15: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat. A Catalunya Ràdio.
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
17: Bon dia, us informa Gemma Bonet. Els dos líders de la flotilla Global Summit detinguts dijous ja han arribat a Israel sota custòdia policial. Són l'espanyol d'origen palestí Saif Abukishek, que també té nacionalitat sueca, i el brasiler Thiago Ávila. El ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha confirmat aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio.
18: La última informació oficial que tenemos de las autoridades israelíes estaría desembarcando en este momento en el puerto de Ashdod. De allí va a ser trasladado a Telón, donde la solicitud formal que hicimos inmediatamente de ofrecer de asistencia consular y poder entrar en contacto con él ha sido contestada afirmativamente por las autoridades israelíes.
17: Aquest migdia a Tel Aviv els dos activistes rebran la visita dels cònsuls d'Espanya, Suècia i el Brasil. Álvarez no ha confirmat l'estat de salut dels dos activistes, que la flotilla diu que l'exèrcit israelià ha torturat. Avui, a les 7 de la tarda, hi ha una concentració convocada davant la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona. Thank you. Més notícies, Marta Sánchez.
8: Els Estats Units anuncien la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya després del xoc de Trump amb el canceller Friedrich Merz sobre la guerra de l'Iran. Pel ministre alemany de Defensa, el moviment era previsible i tot plegat subratlla la necessitat d'una defensa europea.
17: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes a Figueres i a Perafita de Cabanes, a l'Alt Empordà, com a presumptes autors d'un delicte de segrest, lesions, extorsions, tracte degradant i revelació de secrets. Els fets es remunten al desembre, quan els denunciants haurien retingut una dona contra la seva voluntat diverses hores en un immoble a prop de Girona. Els presumptes autors l'haurien agredit greument amb l'objectiu d'obligar-la a pagar un rescat de 60.000 euros. Més tard l'haurien traslladat a un altre edifici situat a França, a prop de la frontera amb Bèlgica, fins que la seva família va abonar, part de la quantitat. La víctima va ser alliberada uns dies més tard amb el compromís de pagar la quantitat pendent. Els detinguts ara han passat ja a disposició del jutge i l'investigació continua oberta. No es descarten noves detencions.
8: L'associació Stop Accidents valora positivament la reducció d'un 38% de víctimes mortals a les carreteres catalanes els 4 primers mesos de l'any. Malgrat tot, lamenten que el Congrés hagi tombat el projecte per rebaixar el consum d'alcohol que es permet als conductors. El portaveu de Stop Accidents a Catalunya, Carlos Amoretti, ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
13: Ara es va tombar la llei, el passat Congrés, i això, el que ha passat és que seguiran morint moltes persones per culpa dels consums. I si després ha aprovat aquesta llei, almenys haguessin aconseguit, segons les europees, que la meitat de persones haguessin salvat la vida.
17: Vicente Xató Tordera, Rafael de Utrera inauguren avui el Festival d'Art Flamenc a Cornellà del Llobregat. Fins al 24 de maig, referències de primer ordre com Maite Martín, Chicuelo o La Fabi comparteixen cartells amb noms emergents d'aquesta disciplina. El director del festival, Juan Ruiz, en repassa alguns noms.
19: Traemos a otro veterano que no ha sido muy asiduo en Cataluña, como es Cancanilla de Málaga. Y luego gente joven, Marina González, Rafael Fernández, artistas de aquí.
17: Aquest any el festival fa sortir el flamenc al carrer amb algun espectacle de flash mob i també un taller familiar de construcció de caixó flamenc. Els esports, Biel Cadilla.
20: L'Agència Espanyola de Meteorologia ha activat una vista taronja per fortes pluges a La Rioja i a Navarra, una situació que pot fer perillar l'Osasuna-Barça d'aquest vespre a les 9. Els blaugranes que recuperen Rafinha i Bernal podrien guanyar la Lliga en cas d'aconseguir una victòria avui al Sadari, que el Madrid no guanyi demà l'Espanyola Cornellà al Prat. El tècnic blanc, Álvaro Arbeloa, ha assegurat que evitar que el Barça guanyi la Lliga o no fer-li el passadís al cap de setmana que ve al Clàssic del Camp Nou no són cap de les seves principals preocupacions. El Girona va perdre 0-1 ahir al vespre a Montilivi amb el Mallorca. Els gironins tenen 38 punts, 4 per sobre del descens, però en funció dels resultats de la jornada d'avui podrien quedar a només un punt. Avui hi ha el València Atlètic de Madrid a 4:15, el Villarreal Llevant a les 2 i l'Alavés Atlètic Club de Bilbao a 6:45. A la Lliga F, derrota de l'Espanyol al camp de la Lama de Múrcia per 3-1. Aquest migdia el Badalona rep l'Atlètic Club a les 12. A l'ACB avui es juguen els partits Joventut Unic Caja a les 6, bàsquet Girona-Saragossa a 6:45 i Burgos-Lleida a les 9. En tennis, Jannik Sinner i Alexander Zverev jugaran la final del Masters 1000 de Madrid. A les semifinals, Sinner va eliminar el francès Artur Fis i Zverev va superar el belga Blocks. Avui es disputarà la final femenina, la jugaran la russa Mirra Andreeva i la ucraïnesa Marta Kostyuk a partir de les 5 de la tarda. I en motor, aquest cap de setmana hi ha el Gran Premi de Fórmula 1 a Miami. Els McLaren de Lando Norris sortirà avui des de la Pol a la cursa sprint.
21: Fins aquí les notícies.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 6 minuts de les 11 del matí. Jo mai he conegut els Beethoven de Soweto a Sud-àfrica. Xavier Lecoa, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.

0: El Xavier Lecó ens acompanya tot sovint cada dissabte al suplement. De vegades pel continent africà viatgem amb ell, de vegades per altres punts del planeta. Avui ens porta fins a Soweto, un dels barris més desafavorits de Johannesburg, la capital de Sud-àfrica, un lloc i un país que tu coneixes bé, Sud-àfrica, perquè hi vas passar una bona etapa de corresponsal, Xavier.
1: 6 anys, o sigui que me'l conec, me'l vaig recórrer de dalt a baix i guardo també un record molt, molt, molt maco d'aquest país.
0: A Soweto no hi devies viure, per això?
1: Viure no. Vivia al barri de Melville, que és a Johannesburg, que és una mena de barri bohemi, de música, també de comunitat homosexual, una mena de xueca d'allà de Johannesburg. I a Soweto ja anava molt, perquè el Mopite, que era el meu gran amic, vivia allà. Passen moltíssimes coses a Soweto, així que cada 2 per 3 ja anava. Sí, sí.
0: Avui serà un Jo Mai Mai molt musical. Comencem amb aquesta peça. Quina història té això que sona, Xavier?
1: Això és l'orquestra Miyagi, que són les inicials de Music is a Great Investment. O sigui, la música és una gran inversió. I és una orquestra de diferents músics, de diferents races, de diferents contextos econòmics, que s'ha cregut molt aquest concepte de la nació de l'art de Sant Martí, que va dir el Desmond Tutu, una societat que s'ha d'ajuntar, que ha d'intentar conviure, no només respectar-se, sinó tocar-se. I en aquest sentit feien una feina encomiable.
2: You know, this is South Africa. As we are a rainbow nation, everybody is welcome to the orchestra, especially the classic.
1: Aquest és un dels integrants d'aquesta orquestra, ja dic, negres, blancs, indis, hi havia de tot, i que quan vaig estar parlant amb ells em deien és que nosaltres som una mica de representants d'aquesta nació de l'Arc de Sant Martí i com som... si vivim en aquest país hem de treballar junts i tenia històries molt maques, o sigui, gent que venia de contextos molt complicats, de contextos molt diferents, però que ja estaven units i va ser un plaer conèixer-los, sí.
0: En aquesta orquestra Miyagi coneixes una persona especial que té una vida de pel·lícula. Qui és?
1: Pues el Seppo, que és també un dels grans amics de Sud-àfrica. És un noi que, si pensem en un context difícil, en una família difícil, ell pràcticament comptava tots els xecs. O sigui, un pare que havia estat a la presó, vivia en una xabola molt, molt petita, una pobresa espectacular, i que és la seva història de com va arribar a ser o com va arribar a dedicar-se al violoncel és impressionant. O sigui, parlant d'una persona que viu en una casa on pràcticament ningú sabia qui era Mozart i Beethoven i decideix dedicar-se a la música clàssica.
0: I com el va descobrir a Mozart, a Beethoven?
1: El descobreix per la seva àvia, la seva besàvia, és una noia, és una dona que sí que s'estima molt la música. De fet, el seu somni, diu, era sempre haver fundat un bar de jazz i de més, però, clar, lògicament, a l'apartheid, una dona negra era impossible. Llavors, ell estava veient pel·lícules de Bruce Lee quan era petit, quan tenia 5 o 6 anys, al Seppo, i diu que va veure un vinil i li va demanar a l'àvia de posar-lo, i l'àvia el va posar i va sentir per primer cop Mozart. I aquell és el primer record que té de música clàssica. Però, com dic, ve d'un context on ningú, ni els seus veïns ni els seus amics, sabia que era Mozart. Però té una altra consideració aquesta història, i és que està ple de grans dones. Aquí hem parlat de la besàvia, però la seva mare també fa una cosa que és molt important, que aquest nen, el Seppo, quan és petit, estalvia. Ell diu que no sap molt bé com ho va fer, i el va apuntar a una escola privada, on hi havia instruments, on hi havia música clàssica. I aquest moment, on ell està passant pel passadís i veu una porta on estan assajant, hòstia, recordo encara com me'l va explicar, perquè estava, diu, és que em va donar la sensació de que jo tenia sabor a la mel, que era el dolç que més li agradava, la sensació d'estar, fins i tot deia, a mi em recordava que era el que més m'agradava, les pel·lícules de karate, fins i tot els moviments compenetrats que feien a les pel·lícules, i es va enamorar a primera vista del violoncel, que és aquest instrument enorme, enormíssim.
0: I que no deu ser fàcil aconseguir un violoncel quan vens d'aquest entorn, no?
1: No aconseguir-lo. Imagina't la cara de la mare quan li ve el nen i li diu, mama, que vull tocar el violoncel, que pràcticament ocupava tot el menjador. O sigui que impossible. Era un somni com d'aquests d'intentar treure del cap al Seppo. Però el Seppo, que és a més una persona, a part de molt maco, és una persona que té molta... molta empenta, va convèncer el seu professor i li va dir, ostres, deixa'm practicar d'alguna manera. I van fer un pacte que li deixava el violoncel quan estigués a l'escola. Llavors sí que constantment anava a assajar i assajar. Però em deia, i a més aquesta és una de les coses que et demostren els diferents contextos i com venim. Ell deia, clar, jo quan acabaven les classes marxava a casa. Els altres marxaven amb els seus instruments i podien assajar i assajar. I ell es passava els caps de setmana assajant amb una escombra. L'única manera que tenia d'assajar era amb aquesta escombra, una escombra de que tenim tots a casa, simulant que tenia un violoncel, i així és com va aprendre.

0: Avui amb el Xabel de Coa som a Soweto, som a Sud-àfrica, estem coneixent la història del Seppo, aquest noi que volia ser Mozart o volia ser Beethoven a Soweto i que se'n va sortir gràcies a Fena al violoncel com si fos una escombra. Es va poder convertir mai en músic professional?
1: Sí, però li va costar molt, eh? Li va costar molt, fins i tot va haver-hi moments que la pròpia pobresa i violència quasi fa que no ho aconsegueixi. Ell explicava, clar, els altres, imagineu-vos, van a classe tots junts, ell és l'únic que ve d'un context molt

0: o un únic estil. Ostres, això és molt, també té un seu mèrit, perquè normalment se venen a les tendències.
1: És el seu segell. Ell ja ho ha dit, que ell no és de canviar de... Ah, mira, Dover, Dover.
2: És que això fa potser 25 anys que no sento aquesta cançó.
0: Efectivament. I era guai. Això, escolta, a l'autobús de
1: Era guai aquesta. Jo no recordo Walkman, gaire més.
0: Serenade, també, no?
1: Molt bé. Quina memòria.
0: Exacte.
2: Crec que hi va haver... Eren dues germanes. I amb algun final tràgic, alguna cosa no va acabar d'encaixar.
0: I crec que van començar a cantar, però això igual m'ho estic inventant. Crec que van començar a cantar perquè una tenia el nòvio a la presó i necessitaven pasta com per traure'l o alguna cosa així.
1: Meva.
0: Igual m'ho estic inventant.
1: Els germans sempre acaben malament,
2: us ho prepareu, fem recerca. Exacte, i Dover el cap de setmana que ve.
1: O Isis també van acabar també malament.
2: Tornem a l'Eros Ramazzotti.
0: Guapo.
2: Bé, avui, contraprogramant el Barça, Joan Callarissa, Eros Ramazzotti.
0: Al meu Instagram, @joancallarissa, podreu veure fotos dels guitarristes. I d'Eros depèn.
2: Que és el que t'interessa, sí.
0: Exacte, jo vaig presentar.
2: Hi haurà la segona part, després de conèixer el guitarrista de Laura Pausini. Joan Callarissa, avui, seduint el guitarrista d'Eros Ramazzotti al Palau.
1: A veure què tal, volem foto.
0: Vull, tranquil, les tindreu.
1: D'acord.
2: Molt probablement la Mínia Mal no sap qui és Eros Ramazzotti. Bé, el bon temps, arriba la calor, la cosa s'anima, tot i que cap de setmana també de pluges, que potser ha servit perquè la Mini Amal es refugi. En aquest cas, està lesionat, avui no jugarà a Pamplona, però això no vol dir que no pugui fer altres tipus d'exercici. I sembla que se li acumula la feina, no?, perquè ha de buscar distraccions.
1: Sí, mira, fa uns dies, és una exclusiva de Javi de Hoyos, va ser fotografiat sortint en una furgoneta de la cúpula del Garraf, que és un restaurant on van molts futbolistes del Barça. A més, està en una zona al Garraf que és preciosa, sobre d'un penya-segat, amb el Marc Fauste, que és qui ho porta, tenen molta relació, molta confiança amb el Barça, i se'l va veure amb una noia que és influencer, que es diu Inés García. Mm. A més, dona la casualitat que no fa gaire, quan estaven els seus amics al Moja, el seu cosí, retransmetent un dels partits de la Kings League, van trucar-lo en directe per explicar una mica com anava l'equip, i quan van fer aquesta videotrucada devia estar amb la Inés, perquè de cop se li va escapar al Moja. Inés! I quan va dir Inés, ell mateix va fer uf, allò de dir, l'he liat ara dient el nom d'aquesta, perquè clarament tothom sabrà que la Mina està amb la Inés. I just després d'això, o casualitat, els veiem a la cúpula del Garraf. Per tant, sembla ser que aquesta noia, que és una influencer de Sevilla, darrerament, com a mínim, té una relació propera amb la Mínia Mal. Això és el que
2: se sap. Com de propera, què voleu dir, que són amics?
0: Una estreta amistat, no?
1: Una estreta amistat, que no només és que pugui estar amb ell a casa seva o on fos quan el truca el senyor Moja, sinó que, a més, aprofita i se'n va anar a dinar a la cúpula.
0: No, i que quan tu li tens carinyo a algú i te cau molt bé i és un bon amic o bona amiga, doncs ne parles als teus altres amics, no? Que és el que està passant en este cas, no? Que els seus amics són conscients de que existeix aquesta amistat propera amb la Inés.
2: A què es dedica ella?
1: Influencer.
0: Sí, té 85.000 seguidors a xarxes i es va fer viral.
2: Però influencer de què? De, que...
0: pues de,
1: com, de moda, de moda.
0: De moda, sí. Exacte. Lifestyle.
1: Exacte. Mira, hem dit alhora.
0: Exacte, que vol dir anar a llocs, I poca cosa més. Fa un temps se va fer viral aquesta noia perquè va fer un vídeo a un dia que les noies més guapes mai tenen nòvio, perquè els homes se senten intimidats per la seva bellesa i no els hi deixen el currículum per a poder ser seleccionats.
1: Pobre, no?
0: Exacte, llavors no va dir, ho sé per experiència pròpia, no es va atrevir a dir-ho, però clar, tothom ho va sobreentendre i, pues, bueno, diríem que la van funar una mica, va ser una mica la riota a les xarxes. Mm. Però, bueno, en qualsevol cas...
2: Tenen la mateixa edat, si fa o no fa.
0: Claro, que això també és una gran novetat, no?, en este cas, que de cop ja la Min... Ja és gran, ja té novis de la seva edat, no?
1: Home, és que abans era menor, gairebé,
0: és realment pobre, la seva vida sentimental ha tingut tant d'impacte des de tan aviat que no ha tingut temps quasi que ni de tindre relacions discretes, és que pobre.
1: No, Àlex Padilla, Nicki Nicole, no són les darreres que sabem que havia estat. Mm. A mi Ferrer m'havien comentat que havia estat amb, bueno, o que estava amb Vicky López, però sembla ser que són molt amics i...
2: La populista.
1: I ja està, sí.
2: Són amics des de sempre.
1: Sí, sí, per això jo crec que
2: són
1: la
2: gent... Són amics perquè crec que es van criar junts també a la Masia.
1: Clar, però hi ha gent que ho donava com per fet i el que dius tu, al final vas a dinar, vas a sopar, això no vol dir que tinguis cap tipus de relació, que pot ser una amistat i ja està. I llavors just m'estaven comentant comentant, el de la Vicky va sortir el nom de la Inés.
2: I el Lamine és un dels habituals a veure el femení, a vegades, ja sigui el Johan o...

0: o també alguna vegada al Camp Nou. Vull dir que aquí hi ha un vincle, però crec que és un tema d'amistat. No sé, si... Vull dir,
1: sí, sí, això...
0: L'amistat porta una altra cosa, però... Bé, escolta'm, això de la cúpula del Garraf, sí, m'heu parlat alguna altra vegada? Vull dir que és un... Jo no tinc ni idea, no he estat mai, però sí, és un lloc bastant de futbolista, eh?
1: Sí, és un lloc, aviam, la gent que vivim, per exemple, a la zona Castelldefels, Sitges, tu vas per les costes del Garraf, saps on estan aquelles casetes de pescadors? Bueno, que són com unes barraques on als anys 20 els pescadors guardaven doncs, les seves coses i tal, doncs allò està totalment reformat, és una sí, platxeta, hi ha un penya-segat, i en aquest penya-segat hi ha el xiringuito del Garraf, que és el de la cúpula, i la cúpula del Garraf, que són de la mateixa família, que és la família Fauste. Mm. A més, la família Fauste moltes vegades surten a premsa perquè és un lloc on hi va sovint jugadors del Barça. També algun cop m'he trobat Pedro Ruiz, perquè jo també hi acostumo a anar, no tant a la cúpula com al xiringuito, que al final és un lloc més de tapes, diríem que és més econòmic que la cúpula. El que passa que la cúpula és cert que és preciós, perquè les vistes són espectaculars. A més, hi ha una zona que és més... Hi ha un reservat. Jo crec que com fa molt que hi van, si ets jugador del Barça, et cuiden com a ningú. I es menja correcte. O sigui, qualitat-preu està bé. No et diria que és el lloc on he menjat millor. Hi ha vegades que hi vaig i menjo molt bé i d'altres que no tant. Hi ha arrossos, tapes, és cuina de mercat, cuina mediterrània. Està
0: el que passa és que sí que és un lloc que et dona privacitat.
1: Et dona privacitat, a part la cúpula sí que té parking
0: privacitat,
1: privat.
0: Però bé, t'han enganxat, eh? Però...
1: Bueno, perquè ella publica una fotografia també dient que està allà. Sí, sí. No se la veu a ella, però es veu les estovalles del restaurant.
2: I crec que sí, es veu els tovallons, se veu com tenen bordat el nom del restaurant, que dius, home, guapa...
0: Bueno, és que si és influencer potser hi ha hagut aquí un intercanvi de, mira, faré veure que tal, però...
2: Bueno, és que, claro, igual a vegades hi ha determinades influencers
1: que volen, no?
2: Un gran abast a les xarxes, és que de cop en petits descuits involuntaris esdevenen virals i augmenta molt el seu número de seguidors. En este cas no s'ha donat així,
1: de moment,
2: malgrat
1: de
2: aquest
1: moment
2: involuntari descuit que ha patit.
1: Si continuen, potser puja de
2: potser
1: seguidors.
2: Potser la cosa va endavant.
0: Augureu un futur gaire prometedor, aquesta parella. Niki Nicole va durar més del que us pensàveu.
2: Efectivament.
1: Bueno, sí, dèiem si arribaria a la Mercè i va passar. Però...
2: Mea culpa, eh? Jo vaig dir, no veuran lo pregó de la Mercè junts i al final va passar.
0: I tant.
2: I ara aquí dic, Deadline Sant Joan.
1: La rebella, no?
2: Deadline Sant Joan.
0: És que Sant Joan, si t'enganxa amb 18 anys, és perillós.
2: És perillós. És que Sant
0: la
2: Joan...
0: rebella no és una bona nit.
2: Una nit més llarga, no? Sant Joan, o és la més curta.
0: Amb 18 anys has d'estar molt convençut
1: si
0: d'aquella relació.
1: Si la Inés no està a Barcelona i està a Sevilla, a la rebella perilla, diríem.
2: Bueno, igual
1: no?
2: Fan Sant Joan a Sevilla, no? En qualsevol cas, la rebella de Sant Joan... Però jo crec que és veritat que té una mica de sentit que sigui Deadline Sant Joan, perquè després comença l'estiu sexoafectiu de la Minia Mal, no? Per tot el Mediterrani, no? Els típics viatges...
0: No, té Mundial. Aquest any no tindrà gaires vacances. Si hi ha Mundial, estarà recuperat i si arriben gaire lluny al Mundial, doncs...
2: Recordo
0: suposo
2: que el van enxampar a la illa de Pantelleria en Fàtima Vázquez fa temps, la illa de Pantelleria, que podríem dedicar-li un reportatge perquè és la illa de Armani, Giorgio Armani, al Celsia. O sigui que...
1: Ai, té una edat que és per passar-s'ho bé.
2: Clar,
1: no?
2: És que...
1: No
2: molt
1: tanquis
2: bé
1: portes, Lamine.
2: Lamine,
1: tu que pots, anys, gaudeix, carinyo. Gaudeix.
0: Què en penseu dels futbolistes com a prescriptors de restaurants? Perquè al final, al capdavall, també acaben compartint on mengen, on dormen, i no sempre destaquen pel seu bon gust fora del terreny de joc.
2: És que, clar, això és tot un tema, perquè tenen diners, no? Llavors, com tens molts diners, pots anar als millors llocs, però tindre diners no és sinònim de ser un gastrònom, no? Perquè potser, inclús tenint diners, és que no sé...
1: No tens per què tenir criteri ni bon paladar.
0: Hi ha futbolistes del Barça que estan en edat encara de menú infantil, de macarrons i carn arrebossada, i que potser en tenen prou amb això.
2: És que a mi hi ha dies que també me ve molt de gust, el menú infantil...
1: O un bon entrecot, no?
2: Efectivament,
1: ja està.
2: A la planxa,
1: no cal anar més enllà.
2: Pim-pam, o la brasa, meravella, clar. Però és veritat que, com tenen molta pasta, se'ls suposa que aniran tota l'estona a restaurants amb estrella, no?
1: També se'ls suposa que vas tirant bé i...
2: I fan patir
1: molt, eh? O que aniran a bons perruquers i porten uns looks, que no sé,
2: bueno,
1: jo
2: us he de dir que he anat a la perruqueria d'alguns d'ells.
1: Ah, però tu, a què fer?
2: Jo, bueno, escolta, són barbers, eh? desde luego.
1: A la barba. Al part de la barba.
2: Que tan gratuito.
1: Home, no passa res, però m'ha sorprès lo de la
0: perruqueria. A fer-te la barba.
2: A fer-me la barba, sí. Sí, sí, clar, perquè si no, a què, no? És que és l'únic nivell. És la meva frontera, és el meu sostre. És el meu sostre de vidre.
1: Ja no arriba més enllà, no?
0: O sigui, et cobren el 50% de la tarifa, no?
1: No, perquè
2: em rapo. No, no, no, perquè em rapo, llavors és preu complet.
0: Però, ah, sí, et rapen ells.
2: Clar,
1: ah, no, rapes tu a casa?
2: No, no queda igual. No, no,
1: ah, no?
2: No, no, no.
0: Queda
2: no.
0: Igual.
2: No queda igual, no. Ells sempre t'ho fan millor. A més, són molt bons, de veritat. Jo vaig allí, no és, no és per...
1: Perquè t'agrada
2: no el
1: massatge.
2: Del futbol. Ah. Crec que en este sentit podeu estar tranquils. Que
0: o sigui, la tarifa completa, eh?
2: Tarifa completa, sí, però ben a buscar la pago.
1: I què et cobren?
2: Pues crec que...
0: Això és un tema, eh? La diferència entre el que costa un perruquer per un home i per una dona.
1: A veure, vull saber.
2: Pues 25, crec recordar. Sí, 25,
1: jo, no, jo per menys de 80
2: coses.
1: Euros no surto de la perruqueria.
2: Clar, carinyo, però jo vaig dues vegades al mes, per anar ben asseat.
1: I jo també, que tinc canes, què et penses?
2: Ah. És que a mi no m'ha donat temps de tindre canes.
0: Ja t'hagués agradat.
2: Ja
0: t'hagués agradat.
2: Ja
0: no, podries fer com Arbeló, que es tenyeix la barba.
1: Uau, ai, això no, això no.
0: Sí.
1: No,
0: a més, és que no. És molt exagerat i és una... barba tan frondosa, tan arreglada i tan negra, que no pot ser natural. I ara algunes fotos d'alguna vegada que no es va tenir, i canta molt. I jo crec que és molt artificial.
2: És que a mi m'ha de Ortega Cano, saps?
0: Sí,
2: no puc suportar.
0: És que el tema de tenir-se la barba és molt perillós després.
2: No, no, clar. Perquè de cop passes de ser un jove persa a un Papa Noel.
0: Però després
2: no?
0: Hi ha altres extrems, que és el cas, i em perdonarà perquè me'ls estimo amb devoció, però Manolo García, que aquests dies mira, demà l'última de la fila aquí a Barcelona i dijous també repeteixen.
2: Efectivament.
0: Manolo García es posa aquest to de cabell caoba.
2: Ja.
1: Molt natural no es veu.
0: No es veu gens natural. I a més ho afegeixes amb la barba, que aquí no se la tenyeix.
2: Clar.
0: I allà hi ha una discontinuïtat que dius... Bé, ets una estrella del rock. Tu pots fer el que et dongui la gana. Però aquest color caoba, a més és que és un caoba com molt roig. Molt...
2: Toni Cruanyes, quan va deixar de tenir-se, que més, guapo. Gràcies, és molt bona elecció.
0: Això és veritat. No, però a més, hi ha tints que quan sues molt...
2: Ai, Jesús.
0: Això li va passar a l'alcalde de Nova York, el Giuliani, crec que es deia. Sí, sí, que li va passar això, que en una compareixença no havia centrifugat l'estona que havia d'estar sota...
1: No, allò devia ser un spray, si no...
0: No, allò és un tint que la suor li va jugar una mala passada.
2: Estava suant Làgrimes negres amb la cançó de Chucho Valdés.
0: Sí, bé, doncs jo, per compensar això que deia, entre Ramazzotti i l'últim a la fila... Serem a...
1: Jo també he vist a molts presentadors que saps què fan quan tens la clarena aquesta com de frare, que els hi tiren com un...
0: Hi ha pèl de rata, no?
1: Hi ha com un... jo li deia com menjar de peix, perquè són com un polsim que fan així i t'ho tiren allà a la clarena.
0: Això suposava Pere Mas. Excompany d'aquesta casa. Jo crec que ho puc dir, això. No s'enfadarà el Pere.
1: No, hi ha uns quants que s'ho fan,
0: sí,
1: ja ho he vist.
0: Sí, quan feia el divendres...
1: El polsim aquest és...
0: Ara potser...
1: Ara ja no hi ha... Això anem en directe, no?
0: Sí, quan comença a haver-hi la clariana...
1: La frara.
0: Des de la tele, que té molts recursos i que això ho treballen molt bé, hi ha com una mena de producte que tota la brillantor te la treu, no?
1: Sí, exacte, justament perquè no et brilli...
2: Jo hi ha una cosa que també desaconsellaria, que és tenyir-te. És a dir, si t'ha caigut el cabell, i tenyir-te, perdó, tatuar-te. O sigui, sabeu la gent que es tatua les clarianes, se fa com micropuntets tatuatge...
1: Una micropigmentació.
2: Clar, perquè llavors, de cop, resulta que no tens textura de cabell, no ets aspre, diríem, però tens el cap gris. És que,
1: jo he de dir ara que l'ampel capilar, la gent que conec darrerament que s'ho fa, ja queda bé. Vull dir que ara sí que és cert que la gent...
2: Els implants.
1: Sí, l'ampel capilar queda molt bé, perquè abans sí que alguns quedaven com un típic pèl de Barbie, allò ben rígid.
2: Claro,
1: no. Jo al meu pare, no diré qui, però té algun amic que dius, mare meva, pobra, en aquelles èpoques feien uns desastres, però ara és veritat que...
2: Però que s'ho feien a Barcelona, eh?
1: No a Turquia, no?
2: No cal que agafen l'avió, que aquí tenim una gran sanitat.
0: Dos minuts per dos quarts d'una del migdia. A veure, tenim temps per una qüestió més. Què preferiu, Laura Escanes o Elionor a la Universitat Pública?
2: Home, jo crec que la futura reina d'Espanya, no, vagi a una universitat pública està molt bé.
0: Potser la princesa d'Astúries, Elionor, estudiarà la carrera de Ciències Polítiques, sí, a la Universitat Carlos III de Madrid. No ha de fer la selectivitat, no, com tothom ara el mes de juny, perquè recordem que no té 18 anys, sinó 21, i que ve de tota la formació militar.
1: No, i a més, perquè ella va cursar el batxillerat internacional a l'Atlantic College de Gales, i llavors la Gemma... La gent que estudia a l'estranger, és veritat que no ha de fer la selectivitat i accedeix directament a la universitat amb la nota que tenen del batxillerat. Llavors, mira, això no sé si és just o injust, però és un fet. O sigui que ella sembla ser que, a més, tenia molt bona nota al batxillerat. És el que dius tu, porta 3 anys fent una formació militar.
0: Com per atrevir-te a suspendre-la, saps?
1: Però diuen que és molt estudiosa, eh?
0: No
1: crec, tenint la mare a més que té...
0: Tu, per exemple, la filla del rei, com la renyes a una classe si està mirant el mòbil?
2: Bueno.
0: O si no fa cas, o si te l'està liant parda.
1: Ja.
0: Yeah. No,
1: no és un Froilán, no té pinta, eh? No té pinta,
2: no,
1: Froilán.
2: Que...
0: Sí, no, aquí és un repte per l'escola pública aquí, a nivell de seguretat. Com garanteixes la classe, la privacitat dels companys? És a dir, assistirà a classe normal?
1: En principi assistirà a classe normal, com ho va fer el seu pare. Per exemple, també s'ha explicat, i se sap ara, que quan Felip anava a la universitat, a la mateixa, a més, que anirà ella, a la Carles III de Madrid, hi havia escortes que anaven d'incògnit i que, a més, cursaven també la carrera. O sigui, eren com alumnes, com era el rei Felip. I segurament això torni a passar. Vull dir que potser veuràs escortes, que sí que els veuràs, i d'altres que estaran d'incògnit per preservar la seguretat de la futura hereva a la corona.
2: Esteu intentant dir que de cop a la classe de Leonor, on tothom tindrà 18 anys, menys ella, que en tindrà 21, de cop hi haurà uns senyors que tenen 45 anys. Que curiosament...
1: No, home, curiosament... serà gent jove com ella. Seran alumnes que, pel que sigui, doncs estaran dins de l'equip de seguretat d'ella.
0: I si fa ciències polítiques, vol dir que hi haurà moltes assignatures d'història. També, home, com a professor, el repte d'explicar la història d'Espanya amb Elionor a primera fila, segons quins períodes i quins avantpassats borbons, no acaba de ser del tot la versió que potser li han explicat a casa.
2: No, és que això és una delícia absoluta. És que tu imagina't que ets el profe d'història d'Elionor de Borbó i de cop has de dir, bueno, pues com per culpa dels revesavis de la nostra companya Elionor, no, pues la il·lustració va arribar a Espanya 100 anys més tard i, clar, en comparació amb la resta d'Europa, no, que tenien monarquies més avançades, pues resulta que aquí... portem un decalatge en l'avenç cultural del país. No, clar, és que pobra noia pot ser una mica víctima dels pecats dels seus ancestres, no? Que tampoc ella no té cap culpa, que jo estic molt segur que sa mare ha fet una gran tasca d'educació i de criança.
0: Segur, segur.
2: Dit això, també t'he de dir que quan tu convoques els pares, he de parlar amb els pares, no? El típic profe que diu, he de parlar amb els pares.
0: A la universitat ja no et convoquen, eh? No, a la universitat ja no criden els
2: tu
0: pares.
2: Tu creus que si algun profe de la futura reina d'Espanya, si no passa res abans, detecten algun problema o alguna cosa a comentar, no faran una reunió net amb Letícia?
1: Home, pública no fan reunions parentals, jo crec que... No?
2: Tu creus que si de cop detectes algun aspecte a millorar pel bé del futur de la prefectura de l'Estat, no faràs el comentari?
0: El que està clar que el fet de triar la Carlos III Madrid a una universitat pública és una decisió política, també, i també, de fet, és on va estudiar durant un temps el pare.
2: És un gran encert i, de fet, no es podia plantejar que l'opció fos una altra perquè Letícia ha dedicat enterament tot el seu regnat a separar la monarquia de la imatge de privilegi i de la imatge d'elit. Per tant, era innegociable que Elionor estudiés a una universitat pública.
1: I, a més, és una universitat també de prestigi. Per tant, jo crec que tindrà bons professors, estarà molt preparada i segurament farà després com el seu pare, que s'anirà a una universitat privada a fer un màster, no? Perquè al final és on acabes fent els contactes i a nivell diplomàtic ella és una cosa que també necessita. L'anglès ja el parla, evidentment, perquè va estudiar el batxillerat fora.
2: I té profe, és una mica progres, eh? Això jo no sé si serà
1: bé,
2: ben vist
1: això està bé.
2: Per determinats mitjans, molt
1: de dretes, no?
2: En molta difusió a l'estat espanyol, no sé si li acabarà tenint tal, perquè hi ha Jorge Lao, que és fundador de Podemos, és profe de la Carlos III i està Pablo Gómez Perpinyà, Perpinyà, que és exportaveu de Mas Madrid, a banda de Pablo Simón i Lluís Orriols, que són analistes...
0: Politòlegs, sí, sí.
2: Politòlegs, molt bons, a més.
0: Per tancar, Froilà és notícia aquests dies, no precisament pels seus estudis. Què està passant? Vivia amb l'avi, no, Abu Dhabi?
1: Vivia,
2: tothom
1: vivia.
2: Tranquil, no s'ha disparat al peu. Una altra vegada, tothom tranquil, simplement és que s'ha traslladat, eh? Ara viu a Madrid, perquè els seus pares han decidit per ell que el Golf Pèrsic no era un lloc segur. Però això m'estranya, és a dir, si no és un lloc segur per a Froilà, perquè ara hi ha guerra al Golf Pèrsic, no li haurien de dir recomanar el mateix a l'emèrit?
1: També jo crec que està distret, ja estava fart d'estar allà. No crec que treballés molt, deien que treballava, cosa que dubto. I a més se l'ha vist passejant de manera afectuosa amb una noia, que ja se l'havia vist el mes d'agost a un festival de tecno, de música tecno. I bueno, aquesta noia de moment diu que vol ser anònima, però ja se sap que el pare és un empresari...
0: De diners.
1: De calés.
2: Aquesta noia durarà sent anònima, lo mateix que la Mínia Mal i Inés García.
1: També et dic que Froilán també li agrada tenir forces amigues, així que no sé jo.
0: Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez, moltes, moltes gràcies. La cosa més bella. Que vagi molt bé aquesta nit. Donem el somni per sempre.
2: Sabreu tot.
0: Ara tornem.
3: El suplement. Amb Roger Escapa.
4: Pals i la cuina de l'arròs.
3: Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us conviden a assaborir el menú de l'arròs de Pals.
4: Veniu i gaudiu també d'activitats i visites per tota la família.
3: Més informació al 972-63-73-80 o visitpals.com.
4: Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
5: De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que ens recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
6: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
7: Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
6: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
7: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
6: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
7: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
8: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
7: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
8: Salut.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: A inicis del segle XX, l'imperi austro-hongarès era una de les potències més importants d'Europa. La declaració de guerra a Sèrbia l'estiu del 1914 va ser la guspira que donaria inici a la Primera Guerra Mundial i que portaria finalment a l'imperi a la seva desaparició. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
7: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
10: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
11: D'acord.
7: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
12: Conxita Badia, us sona?
7: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: El suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
2: L'Arca de Noguer.
3: Pep Noguer, bon dia, bona hora.
4: Molt bon dia, com esteu?
3: Molt bé, i tu, Pep, on pares avui?
4: Doncs mira, avui amb un tuixent una mica plujós i romàntic aquí sota d'una veta a la plaça de l'Ajuntament. Escolta, fantàstic, fantàstic.
3: A tuixent, pistes d'esquí de fons, sobretot. Queda neu encara?
4: No.
3: Res de res, ja.
4: Neu, aquí no en veig, de neu. Si vols que anem a caminar, cap problema. Però hi ha molta boira avui, eh? Vull dir que no sé si es perdria amb tu i jo aquí.
3: Ves que venen pluges també aquesta tarda en alguns punts del país intenses, ens explicava el Jofre Genoé. Per tant, alerta també i enteniment, perquè són caps de setmana de molta mobilitat i la cosa està com està. Pep, què prepares avui per dinar?
4: Doncs mira, avui no, avui anirem de restaurant, tu, perquè tu te'n recordes que fa un mes vaig dir que que estava tuixent?
3: Sí.
4: Sí? Doncs clar, és que vam venir a fer sake i avui l'hem vingut a tastar, a veure com ha evolucionat tot. Que havia... Llavors avui no hi ha fogó, saps? Avui a restaurant, tu.
3: Ha de reposar, el sake un mes, dius?
4: Sí, home, ha de fermentar, ha de fer aquella tranquil·litat de la fermentació, de transformar els sucres en alcohol, s'ha de filtrar, saps? S'ha de fer molta feina, porta molta feina fer això. Llavors, doncs, vinga, va, ara hem vingut a acabar de fer aquesta feina i a veure, a gaudir una miqueta d'això, que és molt divertit, tu, això, aquí amb l'amic Campins. Mm.
3: Avui ens acompanya a l'estudi de Catalunya Ràdio la Clara Simó. Ella és professora de català, cuinera vocacional, més coneguda a les xarxes com Clara Fogons, el llibre amb dos fogons, receptes per jugar a la cuina, convertir-se en xef de Rosa dels Vents, un receptari simple i lúdic que ens ajuda, a aquells que no dominen del tot la cuina, a sobreviure entre fogons. Clara, què tal? Bon dia, com anem?
5: Bon dia, molt bé.
3: Quan va començar la teva aventura a les xarxes? Perquè has fusionat la idea del català amb la teva gran passió, que és la cuina.
5: M'agrada molt cuinar, des de sempre. I a la pandèmia, com tothom, m'estava avorrint com un ostre, jo soc professora, i per tant no podia anar a treballar. I vaig dir, escolta, què faig? A més, estava sola, les meves filles hi eren uns dies i els altres no, i quan no hi eren no em venia ni de gust cuinar. I vaig dir, mira, goita, una manera de allò compartir la meva experiència amb la resta de gent és aquesta, no? Cuina una vegada al dia, com a mínim, fes fotos, que t'agrada moltíssim fer fotos, i comparteix la recepta.
3: I 75.000 seguidors fent contingut en català no està gens malament, parlant de cuina.
5: Està molt bé, estic molt contenta, de fet.
3: I l'afició de la cuina d'on et ve?
5: Jo crec que és de la família. Som molt menjadors tots. Molt menjadors i molt cuinetes, també.
3: Però jo també ho soc, de menjador, i de cuinetes no tant. Vull dir que...
5: És que això t'ha d'agradar, jo crec, també. Sí, penso que la passió aquesta per la cuina ens l'han transmès. Allò entre els avis, els pares... I ens ha arribat fins ara.
3: Mai ho has vist com una cosa a la qual t'hi podies dedicar, deixar el professorat i passar-te als fogons? O sempre ha estat un hobby?
5: Sempre ha estat un hobby. També és veritat que, clar, ara s'obren moltes possibilitats, no? I la gent em diu, ai, per què no muntes un restaurant? És que he vist el món de la restauració de molt a prop, jo. El meu company és restaurador i és un món molt esclau i que treballen quan els altres estan de festa. Mm. I m'agrada molt fer de mestre i de professor, és molt guai.
3: Pep, una mica com tu, que tu també fas de gastrònom, però un restaurant ja no t'hi veurem, eh?
4: No. Mai, de fet, mai m'hi has vist. És a dir, a mi la gent sempre em diu, i tu com és que no has obert mai un restaurant per tu si n'has obert per tanta gent? I precisament... Però escolta'm, a veure, ja, el teu company no és un restaurador qualsevol,
5: No, no,
4: és un senyor cuinaràs que cuina una meravella. Ja només et dic que si tastes el seu flam, t'enamora tot, saps?
5: És així. Jo em vaig enamorar abans de tastar el flam, però després, clar, més encara.
3: Què li passa a aquest flam? Què porta?
5: Porta pebre.
3: Porta de pebre.
5: Sí, de debò.
3: Ah, veus?
4: I porta molts rovells de moltes gallines diferents, també,
5: sí.
3: Però el pebre per què?
5: Per no sé exactament, ell t'ho explicaria molt millor. És per donar-hi un punt picant, que també lliga amb l'inici del menú. Fa un flam molt especial, a més te'l serveix en un bol, d'aquests grossos, com per muntar la nata que ha muntat davant teu, i te'l serveix amb una espàtula per llapar-la. Vull dir que no et dona una cullera, et dona una espàtula, directament una llengua.
3: Pep, el pebre és ben bé que l'acabem posant a tot arreu, eh? En un flam sí que no ho hagués imaginat, eh?
4: Clar, és que tu penses que quan tu dius pebre, segurament penses en aquell aroma, aquell gust i aquell picant que et dona un pebre convencional. Nosaltres no parlem de pebre, parlem de pebres. I, clar, no és el mateix un pebre negre que un pebre blanc, que un pebre de Sichuan, que un pebre de Jamaica. Cada un et dona la seva màgia, saps? I, clar, en Martín, aquí, doncs, ho fa molt bé, això. A més, que pensa que és un home que és un home orquestra. És a dir, et cuina ell tot sol, allà amb una barra, amb 8 o 9 clients, i para de comptar, no busquis un restaurant de 100 places aquí, eh?
3: Mm. Pep, has vist el llibre, has fet una fullejada, tu, eh?
4: Sí, home, i tant. A més, m'agrada molt perquè, com que ja saps tu que cuiner és una cosa i després la cultura, diguem-ne, catalana, a partir de la seva llengua, n'és una altra, m'agrada perquè aquí tant es cuina com aprens el català, saps? I això és fantàstic, perquè amb això de les xarxes, tu ja saps que la vam liar fa un mes i mig o així, amb allò del terme pistatxo, saps? I aquí, no, Clara, tu aquí també, diguem-ne, que ensenyes català amb aquest llibre de cuina.
5: Jo sempre dic el mateix, Pep. Jo a classe de català ensenyo cuina i amb la cuina ensenyo català, perquè són les dues passions i les dues coses que més m'agraden en aquesta vida, no? Per tant, em sentiria molt malament si estigués cuinant i no t'estigués ensenyant que es pot dir caldo, es pot dir brou, o es pot dir festuc, o pots dir pistatxo, i no passa res, o al revés, no? Que estigués ensenyant català i no posés cap exemple de cuina. No seria jo.
3: A quines edats fas classe?
5: Tot a l'ESO i a batxillerat. Aquest any només em toca quart i faig una petita intervenció també a tercer.
3: Introdueixes la cuina també a les classes de català?
5: Sempre, sempre.
3: I creus que hauria de ser una assignatura obligatòria a l'ESO, per exemple? Cuina, gastronomia...
5: Sens dubte, perquè la cuina o la gastronomia forma part no només de les nostres vides, sinó de la nostra cultura. És el que deia ara el Pep, no? Que també pots saber com és una cultura veient la seva gastronomia. Per tant, que els adolescents comencin a aprendre ja a cuinar abans de res, no? Abans d'aprendre, per exemple, aprenen com és el korfball, no? És un esport que no sé ni pronunciar, però en canvi no saben que és un fricandó, no? Doncs que comencin a aprendre a cuinar abans de moltes altres coses, jo crec que també serà molt important.
3: Tu, Noguer, faries a l'ESO classes de truita de patates, per exemple, i de fricandó,
4: no,
3: eh?
4: No, jo a l'EGB ja hauríem de començar. Mira, ara, per sort, ja tenim moltes escoles que ja comencen des de l'EGB, que no sé si es diu EGB encara, o no?
5: Clar, ja no,
4: jo,
5: eh?
4: Ja es nota que tinc una xarxa, ja no es diu,
3: infantil,
4: no?
3: Infantil i primària, sí.
4: Infantil. Doncs jo ja començaria l'infantil, com fan moltes escoles, tinguent un hort, eh? I començant
3: això,
4: a cuinar...
3: Però això ja hi és, eh? O sigui, l'hort a les escoles, almenys a les públiques, hi acostuma a ser.
5: Sí, i tant. Clar. I els instituts també.
4: Doncs... A partir d'aquí, doncs, també hem de posar una cuina. És a dir, hi ha d'haver-hi l'aula de cuina en la qual els nens i nenes, des de ben petits, aprenguin a fer les coses més senzilles, les de fer una amanida, les de fer... fins i tot, mira, si m'apures, que no toquin el foc, no? Però que n'aprenguin. I, a més, que aprenguin noms. Perquè, escolta'm, ja n'hi ha prou que l'únic nom que sàpiguen dir els nens i nenes és maionesa i ketchup, saps? És a dir, que aprenguin les varietats, que sàpiguen diferenciar quin és el gust d'una poma golden, per exemple, d'una Granny Smith, no? O d'una tomata, no? O que sàpiguen, perquè inclús poden aprendre a fer física i química, no? Que sàpiguen per què hi ha una herba que és amarga o que no és amarga, no? Perquè, escolta'm, és a dir, això que dius, no? Que sàpiguen dir els noms de tots els jugadors de futbol, però que no sàpiguen a vegades diferenciar l'amarg de l'àcid o el picant, això són aquelles coses que dius, ostres, tu,
3: I a classe de cuina, per què començaríem? És a dir, a infantil, més enllà dels gustos, les textures i aquest vocabulari, a l'hora de cuinar, més enllà d'una truita a la francesa o un pa amb tomàquet, saber sucar el pa, per exemple, que també se n'ha de saber de sucar el pa, eh? Hi ha molta gent que no el sap sucar. Per on començaríem,
4: home,
3: Pep?
4: Home, jo crec que
3: ho dic perquè també potser m'hi apunto jo, saps?
4: Clar que sí, home, no, sí. Tu hauries d'anar a primària, eh? Saps? Hi ha molta gent, mira, amb això és allò de les tècniques culinàries, és a dir, evidentment, tu quan aprens cuina, doncs comences a parlar de tècniques, és a dir, al final, cuinar no deixa de fer com una mena de cançó en la qual tu barreges una colla de coses allà amb un plat que acaba sent allò únic, no? Fer música és el mateix, no? Ara hi poses el violí, ara hi poses la guitarra, ara hi poses el piano, doncs aquí és el mateix. Comencem comencem per les tècniques, comencem també per conèixer el producte, sabem com combinar aquest producte, i això ja ho podrem anar fent. Sí, escolta'm, la Clara, que és una profe, que és una meravella, amb el català, jo crec que això ho podríem anar-ho fent i podríem fer cuina tots els cursos de tots els anys fins a arribar a la universitat, tu.
5: Mm. De fet, això que deies, Roger, que preguntaves per on començaríem, el llibre precisament el plantejo com una mena com de classe, com si fos un curs, no? És un joc, de fet, eh? Però és com si fos un curs de cuina. I les cartes bàsiques del joc, que és el que tu estaves preguntant, serien fumets o caldos, les picades, els sofregits i les masses, no? I, de fet, el llibre el plantejo des d'aquí. Comença per aquí, no? Què seria el primer, clar, el que hauria de saber tothom cuinar, no?
3: Perquè és la base de la cuina mediterrània i la cuina catalana.
5: Sí, sobretot, no?
3: El fumet, el sofregit...
5: Exacte. Un cop tens això, pots cuinar qualsevol plat, no?
4: Mm. I a més a més pots aprendre història, perquè pots dir jo avui farem un plat que és de l'època medieval catalana, que surt en el primer llibre de cuina del Sant Suí del 1325. Què passava el 1325, no? És a dir, on estàvem des d'un punt de vista polític el 1325? I després fer la recepta, per exemple, de l'almadroc.
3: A tu, Pep, per on et van atrapar? És a dir, tu quan començaves a estudiar cuina també vas haver d'estudiar el Sant Suí?
4: No, jo vam començar per aprendre cuina catalana, que aquí és on vaig començar a enamorar-me precisament de la història. Jo a mi m'explicava la història, aquella època ens explicava la història que ens deien subratlla aquestes línies. No. A mi em va enamorar la història de la cultura catalana a partir de la seva cuina, no? I després a partir dels noms. És a dir, és fantàstic. Mira, estic a davant mateix del Museu de les Trementinaires, que avui està obert. Aquí hi ha una colla de noms que tothom, grans i petits, nens i nenes, de tots, aprendríem, no?, d'aquestes dones que fa 100 anys anaven per aquestes muntanyes que veiem aquí tuixent, i tens aquests noms, no?, la tipologia de les plantes, de si una planta és un arbust o és un arbre, no?, de si és un fruit o una baia. Ostres, és que això és cultura popular, això és habilitat, saps?, habilitat naturals, no? I això és molt maco, veure quan tu estàs aquí amb aquestes herbes aromàtiques, per exemple, i dius, escolta'm, el marduix, no? Què és el marduix? I què és la rosa silvestre, no? En castellà, l'escaramujo, no? La rosa canina, no? I inclús els noms científics. A mi em va enamorar del producte el nom científic que té cada bolet i que té cada planta. Això és una delícia.
3: Recordes les teves primeres creacions, Pep?
4: Home, sí, i tant, perquè a més jo he sigut molt de sopes, saps? A mi sempre m'ha agradat molt. I m'han agradat aquelles receptes que jo no sé, la Clara, que segurament que també en té algunes, que són aquelles receptes que són les més bàsiques, les més econòmiques i les que et donen més alegries, com per exemple un farro. Jo que sóc de la Garrotxa, doncs el farro, que no deixa de ser una mena de sèmola de blat de moro, no? O les sopes de pa, no? Mira, ahir mateix que ja començava a fer una mica de fred, ara menjaria escudella, no? Doncs ahir a la tarda vam fer una miqueta d'escudella, tu. Escudella a l'1 de maig, això és fantàstic.
3: Tu ets d'escudella tot l'any, Pep?
4: Home, i tant. Fins i tot el mes d'agost.
3: I a suar, eh?
4: A suar, i tant que sí, i tant.
3: Veus, sí. Nuggets, veig que aquí no has posat nuggets vegans, que proposa la Clara. Aquí, el nugget a la catalana, com seria? Pollastre?
5: No, és que, clar, no és pollastre, perquè realment aquests són vegans, a més. Tampoc. Yeah. No hi ha una traducció literal ni directa, perquè un nugget és una barreja de pollastre normalment amb altres coses. De fet, hi ha una altra recepta dintre
3: el llibre. Què porta?
5: Doncs mira, els, diguem, els normals, els que tothom
3: els
5: coneix...
3: Els que no són vegans.
5: Exacte, els que no són vegans, els que jo faig porten, a part del pollastre, formatge d'aquest en crema, típic un
3: crema de formatge,
5: exacte.
3: Sí.
5: Ou i una miqueta, si vols, de pa ratllat. I després hi poso una miqueta de allejol verd per donar-hi gust i ja està. I això, amb això fas uns nuggets espectaculars pels nens.
3: I els
5: vegans? I els vegans són diferents, perquè es poden fer a diferents tipus. No sé exactament quins vaig posar en el llibre, perquè els faig de moltes maneres. No sé si els vaig posar amb soja texturitzada gruixuda o de la fina barrejada amb altres coses. Es poden fer amb tofu, potser que els fes amb tofu. Vull dir que, com que en tinc molts, a vegades
3: la gent em diu... He perdut la pàgina.
5: No passa res. La gent diu, mira, hosti, tens per fer més receptes, un altre llibre de receptes? Home, en tinc una pila, vull dir que vaig seleccionar-les així... Les vaig seleccionar les que potser em semblaven en aquell moment millors, però segur que si fes ara el llibre en faria unes altres.
3: Amb dos fogons, receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef, també jugant amb el català i defensant la llengua, la nostra, amb la Clara Simó, que també la trobeu a Instagram. Pep Atuixent amb un dinar de restaurant avui, quina enveja, eh?
4: Avui fresqueta així, així avui...
3: i avui en orac, aquí dalt, Pep.
4: Bueno, sí, una miqueta, perquè si no et quedes ben humit, ja està. Però així podem menjar un caldo, no? Avui, a Clara?
5: Home.
4: Això de caldos...
5: Sens dubte. No? Sí, avui és dia de caldo. De fet, jo també sóc de sopa tot l'any, però sí, vostè, dia de caldo claríssimament.
3: Pep, una abraçada, cuida't. Gràcies.
4: Que vagi bé, adéu-siau.
3: Clara, molta sort.
5: Gràcies.
3: Ara tornem.
0: El suplement, amb Roger Escapa. Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Osasuna Barça a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
6: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
7: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua, Estrella Damm i CaixaBank.
8: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
9: Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
0: El Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnyev i Marc Bukhov i un final brillant amb l'ocell de foc de Stravinsky. Del 4 al 6 de maig, al Palau de la Música Catalana. Més informació a santpaufestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linka. A Catalunya Ràdio.
0: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
3: Cinc minuts per arribar a la una del migdia. Aquesta tarda enganxats al Tot Gira i a la TDT a partir de les 8. Aquest Osasuna Barça. Si el Barça guanya i demà el Madrid es deixa punts al camp de l'Espanyol, el Barça campió de Lliga. David.
10: Què tal? Com esteu? Amb alerta taronja a Pamplona per fortes pluges.
3: Vaja.
10: Veurem si realment no hi ha cap problema, que la gespa aguanti bé. Normalment el drenatge d'aquests camps al nord d'Espanya aguanten bé, però sí que és veritat que hi ha amenaça de forta pluja. Tenim l'equip de la TDT viatjant ara mateix cap a Pamplona, tan bon punt arribin. Confirmarem quina és la climatologia que tenim ara mateix a Pamplona. El partit tira endavant, però sí que hi ha aquesta alerta taronja per fortes pluges a Pamplona. El que deia, si guanya el Barça, amb Rafinha i Bernal, que confirmem, fa una estona en rebut l'alta mèdica, com ja era previst, són a la convocatòria. Si el Barça guanya, doncs estarà pendent del que passi demà a Cornellà del Prat en aquest Espanyol-Madrid. El Madrid ha parlat ja Arbeloa, perden a Carvajal pel que queda de temporada, tot i que no suporten Arbeloa i Carvajal.
3: No crec que li sàpiga gaire greu, això t'anava a dir.
10: No li sap greu, això mateix. Tampoc hi serà Mbappé, ni Militao, ni Rüdiger, ni
3: Müller. Mbappé ja s'ha esborrat fins al Mundial.
10: També. Té el Mundial al cap i...
3: Això d'Mbappé no els ha sortit bé del tot, eh? Crec que en comencen a estar una mica tips.
10: El que passa que a Madrid diuen que a Cristiano també li va costar molt guanyar títols quan va arribar al Madrid.
3: Sí, sí.
10: I intenten fer aquesta comparació per intentar agafar-se la part positiva.
3: No sembla un... I més veient el que ha passat amb el PSG, tan bon punt va deixar.
10: A Mbappé li van doldre molt la destitució de Xavi Alonso. Ell tenia molta vinculació amb Xavi Alonso, connectaven molt, i el canvi d'entrenador a ell no li va agradar gens. Mm. I, per tant, això no ha ajudat.
3: Escolta'm, Girona.
10: Sí.
11: Mojica, Albert és a l'àrea gran. Li ha quedat la pilota a la cama esquerra, doncs xiulen a Mojica, el públic. Trepitja la pilota, la penja cap al segon pal. Samur, rematada i gol.
10: Pinta malament.
3: Molt malament. 0-1 a casa contra el Mallorca, rival directíssim, amb un dels partits, teòricament, duels directes que havies de sumar per encarrilar la cosa, i si avui la jornada no va bé pel Girona es posa un punt de descens.
10: Fa setmanes que anem parlant de l'Espanyol, que si l'Espanyol està en una situació molt delicada, que no guanyen partits, que acabarà patint, i fixa't que no ens n'hem adonat que qui ara està en una pitjor situació és el Girona. Avui tenim un Alavés Atlètic de Bilbao. Si guanya l'Alavés, que podria passar perquè l'Atlètic ja no s'hi juga res, l'Alavés passa al Girona. I si el Sevilla el dilluns guanya la Reial Societat, s'ha de veure, el Girona seria l'equip que marca la permanència, quart per la cua, a un del descens. A un del descens. S'ha complicat la vida del Girona d'una manera inexplicable. En una plantilla on hi ha jugadors de talent, Unahi, Brian Hill, Sigankov, Banat, tenen jugadors de categoria com per no patir, però jo crec que no han sabut baixar el fang i ara han de baixar el fang en les poques jornades que queden i oblidar-se de floritures i centrar-se, com sigui, en salvar la categoria, perquè tenen un problema i gros. Aquest any la salvació serà més cara que en d'altres temporades.
3: I tu creus que l'Espanyol, que des del mes de desembre que no guanya, pot treure alguna cosa positiva demà de la visita al Madrid?
10: No ho descarto. Pel Madrid, tal com arriba, per la desconnexió que hi ha entre els jugadors i el seu entrenador, i perquè l'Espanyol necessita sumar com sigui, perquè no té un calendari fàcil. És veritat que tenen 39 punts, un més que el Girona, sembla una tonteria, però és important, amb una victòria 42 n'haurien de fer prou. Bé, no descarto que pugui puntuar endavant l'Espanyol.
3: David, aquesta tarda tot Girona, una abraçada.
10: Que vagi bé.
3: Demà hi tornem nosaltres a les 6 del matí i fins la 1 del migdia, com sempre. Avui a la redacció, Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós i Clàudia Pasqual. A la producció de Sònia Olofeu i Eva Catalán. El control tècnic, el Blai Iniesta i el Macià Closes. I el control central, Pepi Quinteros. Demà a les 6, més suplement. Ara us deixem amb el David Guzmán i el seu Ciutat Maragda. Avui conversa amb Stephanie Kremser pel llibre Acció de Gràcies per una casa. Salut i ràdio per tothom. Que vagi bé. Fins demà. Més suplement.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Gemma Bonet. Israel confirma l'arribada al seu territori dels dos líders de la flotilla Global Summit, detinguts dijous. Són l'espanyol d'origen palestí Saif Abu Kishek, que també té nacionalitat sueca, i el brasiler Thiago Ávila. La resta de membres de la flotilla ja han començat a tornar cap a casa i molts han hagut de rebre atenció mèdica per maltractaments físics per part de l'exèrcit israelià. El ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional en declaració al suplement de Catalunya Ràdio.
2: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
1: Avui a les 7 de la tarda hi ha una concentració de suport als activistes convocada davant la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona. Més notícies, Núria Har.
3: Un motorista mort aquest matí en una col·lisió frontal amb un turisme a la carretera BB-5301 al terme municipal del Brull, a Osona. Amb aquesta víctima ja són 34 les persones mortes a les carreteres catalanes en el que portem d'any, 15 de les quals eren motoristes. Des de l'associació Stop Accidents demanen a l'administració més campanyes dirigides als col·lectius vulnerables, com motoristes o ciclistes, per reduir les víctimes mortals a les carreteres. Carlos Amoretti, en declaracions a 3Cat Info.
4: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica, pues, a la gent li va entrant, no? Li va entrant per la idea de que dius, clar, pues sí, agafo la moto, tinc que anar molt de cuidado. Però si no fem aquestes campanyes de conscienciació, pues, clar, la gent no li entra.
1: L'OTAN està en contacte amb els Estats Units per saber els detalls de l'anunci de la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya després del xoc de Trump amb el canceller Friedrich Merz sobre la guerra de l'Iran. Pel ministre alemany de Defensa, el moviment subratlla la necessitat d'una defensa europea.
3: A Mèxic, el governador de l'estat de Sinaloa, Rubén Rocha, ha demanat apartar-se temporalment del càrrec després que la Fiscalia de Mèxic informés de l'inici d'una investigació contra ell i 9 persones més, promoguda des dels Estats Units per suposats vincles amb el narcotràfic. L'acusació sosté, a més, que Rocha hauria aconseguit el poder el 2021 amb el suport de Los Chapitos, una facció del càrtel de Sinaloa. Rocha ha rebutjat categòricament qualsevol relació amb el crim organitzat i el tràfic de drogues.
1: El cinema català presentarà 7 produccions a l'edició 79 del Festival de Cannes. Entre curtmetratges i coproduccions destaca Viva, el primer llargmetratge de la directora Aina Clotet. El certamen també projectarà la nova pel·lícula del realitzador i actor mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca, un film en participació de la productora catalana Inicia Films, que es va rodar a Barcelona i Rodalia. Recordem que Cirat, coproduïda per diverses empreses catalanes, va guanyar l'any passat el Premi del Jurat a Cannes. Els esports, Roger Bussà.
5: L'Agència Espanyola de Meteorologia ha activat una vista taronja per pluja forta a La Rioja i a Navarra, una situació que podria afectar l'Osasuna-Barça d'aquest vespre a les 9. L'equip blaurana recupera Rafinha i Bernal i podria ser campió de Lliga si avui guanya el Sadar i el Madrid no guanya demà l'Espanyol. També avui a primera a les 2, Villarreal-Llevant, a 4:15 València-Atlètic de Madrid i a 6:45 a la Vés Atlètic Club. A la Lliga F tenim un partit en joc, el del Badalona, que juga contra l'Atlètic Club Municipal de Palamós. Pau Masmartí, bon dia.
6: Bon dia, mitja part, ara mateix a Palamós. Està perdent el Badalona 0-1 contra l'Atlètic Club. Partit igualat entre dos equips de la mitja taula, empatat amb 35 punts, però que de moment estan guanyant les basques. Les badalonines han tingut més la possessió de la pilota aquesta primera part, però sense crear gaire perill. Qui s'hi ha creat perill ha estat l'Atlètic Club, que després d'avisar amb dues ocasions claríssimes ha marcat el gol al 35, obra de la seva davantera centre en Azcona. Temps de descans a Palamós, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. Pau Masmartí, Catalunya Ràdio, Municipal de Palamós.
5: A la Lliga CB avui a les 6, Joventut Unicaja, 6:45, bàsquet Girona-Saragossa i a les 9, Burgos-Lleida.
0: Fins aquí les notícies.

0: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
1: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
0: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
1: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
2: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Aquest cap de setmana, al Tot Gira, ens preparem per un títol de Lliga...
4: Atenció!
3: ...i per tornar a una final de Champions.
5: Dissabte viurem la prèvia de l'Osasuna-Barça. Si el Barça guanya, l'endemà pot ser campió de Lliga.
3: A més, farem una prèvia ben completa del Barça-Bayern de Champions femenina de diumenge.
5: Un dissabte on també serem el Nàstic-Sevilla Atlètic, clau per la salvació, el Penya-Unicaja i Girona-Saragossa d'ACB i el Barça-Peníscola de futbol sala.
3: Diumenge engeguem a 7:45 després de la TDG del Barça-Bayern
5: i ens aboquem a l'Espanyol-Madrid.
3: Guanyarà el primer partit de l'any l'Espanyol? Lligarà la permanència? Serà campió de Lliga el Barça?
5: Tot gira!
3: Dissabte a partir de les 4 i diumenge a partir de 7:45 amb David Clopés.
5: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
6: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
7: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
8: És útil per informar-se i entretenir-se.
9: Per donar-nos veu.
10: Per descobrir un munt de continguts en digital.
11: El català, una llengua oberta al món.
5: Una llengua que obre portes.
11: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.

La construcció d'una identitat, inclosa la identitat literària, passa també pels llocs que hem habitat. L'escriptora Stephanie Kremser sap que som en les coses i som en els espais. I per això ara ens regala un llibre deliciós, una memoir, és a dir, un assaig literari memorialístic que ressegueix en passat, present i futur les més de 20 cases que ha conegut des de petita. Una poètica dels espais que és també poètica dels objectes, un text que s'interroga sobre què vol dir casa, què vol dir arrelar o desarrelar, i que subratlla la importància de la memòria, dels records, de la literatura i de l'art. Llegim, per tant, amb Stephanie Kremser aquest llibre, Acció de Gràcies per una casa, editat per 1984, que és també la seva primera obra original en català. I, en conseqüència, parlarem també de com ha anat aquesta adopció, l'adopció del català com a llengua literària.

0: Som-hi, obrim, per tant, saludant l'Stephanie Kremser. Què tal? Ben tornada al programa.
1: Hola, què tal? Hola. Jo molt contenta de ser-hi.
0: I jo molt feliç que hi sigui. Jordi Bundí, què dius?
2: Bé, molt bé. Hola, què tal?
0: Hola, Anna Vallbona.
3: Hola, què tal?
0: I Xènia Diaconova.
4: Com va?
0: Avui apadrinats per aquesta casa, Salvat Papa Seid, amb la veu de Lluís Llach, no?, i la música de Lluís Llach, per celebrar aquest llibre Acció de Gràcies per una casa, Stephanie Kremser, edicions de 1984, títol, si no m'erro, m'han llevat d'un poema d'Oden.
4: Així és, sí. Thanksgiving for a Habitat.
0: És preciós, que a més mig traduïu en una estrofa, si més no, a l'inici d'un dels capítols. Un llibre que dialoga, o jo m'ha agradat llegir-lo també en diàleg, amb Si aquest carrer fos meu, no? També un llibre teu d'edicions de 1984, que té ja 6 anys, si no vaig errat, i que parla, aquest Acció de Gràcies, per en fi, de cases del present, del passat i del futur, per dir-ho genèricament. Per tant, de la noció de pertinença, per descomptat de la memòria, per això és una memoir, per dir-ho amb el tecnicisme literari pertinent, diguem-ne, de cambres pròpies i de molta literatura, i d'artistes, i de, no? I tot això en diàleg amb una biografia molt nòmada, no? De, crec que he comptat 25 adreces, potser una mica més, no?
4: La casa del futur serà la 25a.
0: Veus? No està malament. No? I has trobat, a més, una... Jo crec que literàriament té molta gràcia aquesta forma, que jo crec que t'hi sents molt còmode, perquè Si aquest carrer també, no?, feia servir aquesta idea de la memoir, que, per tant, barreja la literatura que a tu t'ha interessat, l'experiència transformada en un gest artístic, no?, i que com a lectora també t'interessa, i per tant aquí has trobat un camí molt fèrtil.
4: M'agrada molt aquest, bueno, aquest gènere, no sé, perquè a més és molt obert, no? Tens moltes possibilitats d'esplaiar-te, no sé, de trobar una construcció literària bona pel tema que vols en realitat explicar. Mm-hmm. I a mi m'agrada aquesta barreja entre la narrativa personal i explicar altres històries, anar obrint branques que tinguin sempre a veure amb el tema principal, que en aquest cas és casa.
0: Exacte. De cases en trobàvem unes quantes en Si aquest carrer fos meu. Una de les novetats que incorpora aquesta Acció de Gràcies, per dir-ho així, és estilística i lingüística, sobretot. No sé si marca aquest llibre un abans i un després, perquè hem de dir que és el primer llibre escrit en català per l'Stephanie Kremser, no? Si aquest carrer fos meu, per exemple, és traducció de Marina Bornes, perquè està escrit en alemany. I aquí, en el llibre anterior, també explicaves la convivència idiomàtica i de com, crec que el 2003, que arribes a Barcelona, no?
4: Sí.
0: Més o menys. I a partir d'aquí, doncs, aprens el català a poc. Clar, el català, no, que és la teva quarta, cinquena llengua? És a dir, portuguès, alemany, castellà...
4: Anglès.
0: Per tant, cinquena seria...
4: Sí, a l'escola mica de francès, italià i el català. Va. És la setena.
0: Setena llengua. Setena llengua. Clar, és que hi ha molta gent que diu, bueno, jo bilingüe o trilingüe i agafo la segona o la tercera... Com s'adopta una setena llengua com a llengua literària, amb tot el que la dificultat tècnica que això implica?
4: Bueno, a més, ha aconseguit omplir un espai molt important dins el meu cervell. Ara jo crec que és portuguès, alemany i català, que tenen més o menys més o menys la mateixa força o el vocabulari, no sé. No, però en aquest cas no era tan difícil, perquè català el parlo a casa des de fa molts anys, més de 20, i és de la família latina, de llengües romàniques, aquí es diu llengua romànica, també, sí, no? I com, és com tornar una mica a casa, també lingüísticament, que seria el portuguès brasiler, que havia sigut al principi per mi com a llengua cultural, d'escriptura, i així he fet un... He donat una volta molt gran via l'alemany. Uh-huh. I, no sé, m'he sentit molt, molt bé. I, a més, en aquest cas, tenia tot el sentit no escriure en alemany, sinó fer-ho, provar de fer-ho en català, perquè aquí parlo d'experiències que he tingut aquí, a Catalunya, a Barcelona, però fora de Barcelona, i al Brasil. Vull dir, aquí l'alemany no...
0: Clar, no hi surt sí. A Múnich, no? Els anys d'estudiant de cinema a Múnich no hi surten aquí.
4: No, aquí no.
0: Aquí surt a la casa
4: res.
0: Del passat, que és, sí. Són els 13

0: literària, doncs era més fàcil això que deies, no? Que era natural, diguem-ne.
1: Sí, era natural. I gairebé lògic, gairebé em cridava que ho provés de fer-ho en català.
0: Parla també d'un dels problemes més inquietants, jo crec que d'aquest segle XXI, no? Que podem, quan parlem de cases, parlem d'habitar espais, però també de ser desproveïts aquests espais, i per tant de desnonaments, de sensellarisme, de situacions dramàtiques, d'un neologisme que jo desconeixia, que és d'homicidi, no? És a dir, que no t'hi has posat per poc. No són, hi ha descripcions d'un present que no és només teu, no és només experiencial, sinó que descriu, jo crec que molt bé, una de les xacres del turbocapitalisme, no? Que és convertir un espai com és la casa en una moneda de canvi.
1: Sí, la casa, que es diu a vegades, no hi ha el dret de l'habitatge o de la vivenda, que no sé, pot ser que en el paper existeixi, però ja sabem com és de difícil, i de mantenir-lo, de tenir-lo, i com que penso que la casa és una necessitat urgent per tots, sempre, és així, hem aconseguit al llarg dels segles, els humans, a refinar-la, i fins a refinar el concepte casa i què vol dir, i amb la nostra cultura, cada cultura també té la seva aproximació, no?, a l'espai, i de com viure'l, de com crear-lo, i jo vaig pensar, no sé, l'altre dia pensava, és una mica com la cuina, que la cuina també és menjar, és també elementar, igual que casa, i hem sigut som molt refinats amb la cuina, doncs per què no, pensava jo, fer un llibre que, clar, no és un bulli de la casa, però intentar ser tan, pot ser, delicada o refinada, bueno, no en el sentit de que em senti superorgullosa, no és això, sinó, o creguda, no?, sinó d'anar a llocs on no, jo fins ara no havia arribat, i de fer aquestes, d'ajuntar totes aquestes peces que vol dir casa per tantes persones diferents, tantes situacions diferents, amb temps diferents, però que sempre acabes amb aquesta idea del és elementar, és algo molt important, i és com el menjar, és com respirar, és com dormir.
0: Sí, sí, per descomptat. Ja, efectivament,
1: la teva... I escriure, perdona. És com...
0: No, exacte. M'agrada molt tot el pack. Per quines cases voleu entrar, vosaltres? Aviam.
2: Clar, jo ara sentint l'Estefi, a mi em feia pensar que aquest és un llibre en què la idea de casa es conjuga de moltes maneres, no? Fent el link amb si aquest carrer fos meu, tens la impressió que si aquest carrer fos meu, et parlava del desarrelament, i aquí et parla, en certa manera, de l'intent d'arrelar, no? I de tenir una casa. Però què vol dir tenir una casa? Vol dir tenir-la en concret, un sostre, però també vol dir fer-la, crear-la, sostenir-la, no? El paper que tenen les dones com a element que fa casa, més enllà de qui posa les totxanes, no? És a dir, hi ha tot aquest seguit de significats que jo diria que són molt interessants, perquè realment porten el llibre a llocs molt diferents. I llavors també tinc la impressió que en aquest llibre, a diferència del que abans havia escrit l'Estefi, la sensació és que s'hi barreja molt més assaig i pensament. És a dir, aquesta barreja que dèiem, no?, de memoir, de retalls biogràfics, que hi són, São Paulo, l'expulsió de Barcelona, no?, del pis de lloguer per posar-hi un... pisos de superluxe, els detalls d'aquesta expulsió que són d'una sordidesa important. Però llavors també hi ha, penso, l'assaig literari amb totes aquestes idees que deies del domicili, és a dir, d'aquests o els artistes que treus a ballar també, no? A Bourgeois, no sé, bueno, una pila, i cites, és a dir, molt diferents, que això és molt divertit, no? Des d'Imma Monsó fins a Elisabeth Strout, fins a Annie Ernaux. I llavors hi ha una altra cosa que és molt curiós, que a mi m'ha passat en aquest llibre, que és com acaba, bé, que tampoc és que fem cap spoiler, però al final d'aquest llibre et dona una idea de la casa també com un motor narrador i narratiu, i a l'acabar, és a dir, és un llibre amb una estranya força de contadora d'històries, estranya força que la de l'Estefi, vull dir.
0: Ara sempre parlant
2: com un fenomen paranormal. però és veritat que aquestes peces estranyament i no gens fàcil encaixen, i llavors aquesta espècie, diguem-ne, de monòleg

0: final d'una senyora brasilera, dona de fer feines, amb el fil de, que, al capdavall d'explicar la seva vida, però d'explicar com va tenir una casa o què va ser per ella casa seva, ostres, dona la idea de casa i fins i tot dona la idea de l'assumpció de la llengua catalana com a llengua literària, ostres, una mena de ressonància afegida, no? I aquesta oralitat, ja no sé si em passaré tres pobles, però jo quan estava amb la Severina, vull dir, perquè tens la sensació que estàs amb la Severina, hi ha una oralitat propera, estàs al seu, no sé, a la seva sala d'estar i t'està explicant la seva vida. Clar, hi ha una oralitat que pensava, ostres, és com si... quin viatge que ha fet la Severina, no? Que és del Brasil, ens ve una oralitat passada pel català que ha tingut, abans ha passat per uns timbres alemanys, però una oralitat en català que, a més, si tu la llegeixes, et recorda, o pots pensar, per exemple, doncs amb alguns dels personatges, grans personatges de classe humil, que hi pensem poc, que sovint són de classe humil, de Mercè Rodoreda, no? I aquí faig el triple salt. L'Estefi va fer el postfaci del Carrer de les Camèlies, protagonitzat per Cecília, una prostituta que explica la seva pròpia història. Clar, pensava, ostres, que màgic, no? I això, tot això a través del fil de la casa, vull dir que és també per dir, com començava, no? Que la casa es conjuga de moltes maneres i t'acaba portant a llocs molt diferents i fins i tot a sonoritats diferents.
1: La tenies clara, aquesta estructura, Estefi, d'arribar... Perquè, és, com diu l'Anna, no? És sorprenent i és hipnòtica aquesta veu final que vens d'una casa del passat, del present i del futur, pam, però arrelat de la Severina, no?
2: És que tot va començar amb la Severina.
1: De fet, és l'origen, la llavor inicial.
2: Això és l'origen, sí, sí. La Severina és aquesta, dona, no?, de fer feines brasilera, que em va explicar la seva història amb àudios. Molts àudios, hores. Jo tenia hores i hores d'àudios i vaig fer tota la edició i correcció i canvis i també lingüístics una mica, perquè el Brasil és així, que les persones pobres analfabetes tenen una manera de parlar que no és la correcta, en realitat. No sé, aquí no existeix ben bé això. Però era interessant millorar-la, diguem-ne, fer-la més literària sense que perdi aquesta força seva, que és en realitat la història en si, aquesta és la força. I quan vaig buscar una manera d'explicar-la que tingués sentit aquí, també a Europa, vaig començar a veure els elements que sortien a la història de dona i casa, des de la mare fins, bueno, tota la vida de la Severina, que ella sap explicar, sempre té aspectes que semblen dickensians i llunyans del nostre dia a dia, d'aquesta època nostra, però en realitat no. Hi ha un eco, hi ha un ressò amb experiències més suaus, molt més suaus, molt més benignes, però molt semblants. I és quan vaig començar a pensar en aquesta estructura i com puc fer que les històries que vaig explicant en els primers tres capítols, després, d'alguna manera, el lector pugui ser conscient o no, però hi són. És com una repetició, però molt més brutal.
1: És molt bonica perquè ressegueix també el dictat de Vivian Gornick, que tu la cites, no?, d'una forma el fragment d'una experiència. No?
2: Sí, és molt important la Vivian Gornick aquí, que amb ella vaig aprendre aquesta, una mica l'essència del memoir, no?, la situació i la història, i sí, és que dones una forma, en aquest cas són els primers tres capítols, diguem-ne, sí. Són la meva, una forma de la meva experiència, no només meva, però a partir, és el punt de partida, sí.
0: No, i crec que sobre això és important remarcar que ara que pot semblar estem en una època més o menys de memoirs o que el retall biogràfic es posa de seguida en un llibre, aquest és un llibre que aconsegueix un equilibri molt difícil perquè en tot moment tens la impressió, des de la Severina fins a això, la segona residència d'un poble de l'Empordà que es converteix en primera residència per força, tot això es posa al servei de tractar el tema de la casa,
1: sí, sí.
0: No? I està ben enfocat, no hi ha un mirall hedonista ni de broma, no?
1: Xenia.
3: Bé, jo tenia dues preguntes per l'Estefi. La primera és, precisament perquè ara ens explicaves que el punt de partida en realitat era la història de la Severina, que a mi m'ha impressionat molt. I clar, la primera pregunta és com vas decidir posar aquesta història al final i no al principi? Aquesta és la primera. I la segona, una mica tornant al tema del català com a llengua d'expressió literària que has agafat ara, doncs és també preguntar-te més detalladament com et sents quan escrius en una llengua que no és la teva, però ni de lluny, diguéssim, no? Cosa que jo també he experimentat, no? I per això també m'interessa si tens la sensació d'anar una mica a les palpentes i si això, en el fons, també és estimulant perquè és més interessant que no pas saber sempre cap a on vas. Doncs bé, són dues preguntes molt diferents, però aprofito per fer-les totes dues juntes.
2: Molt bé. Doncs amb la Severina començo amb l'estructura.
3: Sí.
2: Jo penso que la història de la Severina és tan crua i cruel i honesta i que sembla d'un altre planeta, que si ell l'hagués posat al principi... després d'això tota la resta, totes les altres històries no haurien tingut prou força, o no. Sí, és una qüestió de protagonisme i o sigui, hauria matat les altres coses, però així al final té el seu propi protagonisme i cadascú pot triar en realitat que vol que sigui més, no?, impactant. I l'altra pregunta era la llengua. És un repte per mi. No vaig créixer aquí, no vaig anar a l'escola, no vaig anar a la universitat, mai vaig fer un curs de català. La vaig aprendre escoltant i parlant i llegint.
1: Doncs l'enhorabona, perquè...
2: Moltes gràcies.
1: Has tingut bons mestres i bona oïda.
2: Sí, a vegades em costa trobar una paraula, o, bueno, molt sovint, lluito molt amb els pronoms febles, són un mal son, encara. Faig errors, també, més errors quan...
3: Això em reconforta, eh? M'hi solidaritzo, sí.
2: I parlar és més... Gràcies a escriure, tens el temps de corregir-lo, no? Parlant, no? Però només com a físic, a alemany ja em passava. Perquè primer vaig començar a escriure per mi i en portuguès. I doncs vaig canviar a l'alemany, que era una llengua materna, no? I tal, però vaig haver d'aprendre molt per poder escriure en aquella llengua. I sempre em costava, també. A vegades hi ha una diferència del portuguès o d'altres idiomes. I ara és com un gran... no sé, com una gran olla, carn d'olla. I vaig fent, però m'agrada molt. És això, és el repte.

0: Som-hi, seguim a Ciutat Maragda avui amb Stephanie Kremser parlant d'aquesta acció de gràcies per una casa i celebrant també Vinícius de Moraes i aquesta casa feita com molto esmero, no? Meravellosa.
1: Ara m'has deixat perquè aquesta era una cançó de la meva infantesa.
0: Ah, sí, ja?
1: Cantava amb els nens, sí, sí. Veus? Aquella casa del número 0, és tan bonica.
0: És preciós, és un disc que té amb Sergio Endrigo i Ungaretti.
1: El carrer dels tontos, número 0.
2: Ah, sí, es diu, el carrer dels tontos, número 0.
0: Sí, sí, sí, l'italià és Via dei Matti, número 0. Que també la canta en el mateix disc, el Sergio Endrigo té la versió en italià.
1: Que bonic.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, Jordi, què, aquestes cases?
2: Bueno, no, sí, deixa'm, a veure, com ho explicarem, això? Jo crec que deu ser la primera vegada que un personatge d'un llibre ve al Ciutat Maragda amb 9 anys. No? I jo sóc el marit, sóc un secundari sense frase,
0: sí, sí.
2: I per tant ara és una mica revolucionari que aquí aparegui el secundari sense frase del llibre.
3: Ara no et rebotis amb el creador,
2: no, al contrari
4: però Jordi, escolta, tu també tens un conte on surt un Jordi Puntí.
2: Sí, bueno, o això sí, és que, de l'autoficció,
0: la màgia de la literatura,
4: que ja ets personatge reincident.
2: És quan l'autoficció es barreja amb la memoir, no? No, mira, jo diré una cosa que, clar, tot el que explica l'Estefi al llibre ho he viscut, evidentment, a primera mà. I crec que hi ha una cosa que les situacions, sobretot la part de la casa del present, que l'hem viscut junts, amb els drames i els problemes, i la... però jo sí que, com a observador privilegiat, m'he adonat molt sovint de dues coses. D'una banda, la sensació que l'Estefi d'alguna manera atrau coincidències bones i dolentes, a vegades, com aquesta, que ara mateix acabes de posar una cançó de la seva infantesa i ella no ho sabia. Això és una coincidència.
0: No, jo tampoc.
2: I l'altra cosa és que, vivint-ho de prop, jo veia fins a quin punt, quan vivíem situacions dramàtiques i realment les explica d'una manera molt detallada i molt concreta, molt sovint l'art i la literatura eren un consol, o era la manera que tenies, i per això aquest llibre està tan ple també de referències. No són referències buscades per trobar, mm, sinó que apareixen d'una manera absolutament natural, no? Perquè jo crec que la vida i la manera de viure de l'Estefi, això atreu amb una certa naturalitat, o amb molta naturalitat, que de cop doncs, et puguis trobar un poema de Philip Larkin, mm, que et parli d'aquella situació, o vagis a veure una exposició de Charlotte Salomon i potser al cap de mig any a tu et passi alguna cosa que et faci pensar en aquella exposició, no? O que acabis comprant. Com ja era així també amb Si aquest carrer fos meu, des de la primera postal que rebia,
0: sí, sí.
2: Que era una postal que arribava 19 anys era, potser, o no me'n recordo, molts anys més tard,
1: 26 anys,
2: i això provocava un... Bueno, provocava la narració, no? Per què? Doncs, com ha dit l'Anna abans, hi ha aquesta frase que apareix dos cops, que és però jo sóc escriptora, no? I això és essencial per entendre la teva mirada davant de la vida i de com expliques en una memoir. Hi ha un punt de partida que és el fet que ets un escriptor i que, per tant, allò que acabarà... Tot pot acabar sent matèria literària, però no d'una manera gratuïta, sinó, com també explica molt bé la Vivian Gornick amb la situació i la història, d'una manera coordinada i que surti amb això, amb la naturalitat i alhora l'artifici que demana l'escriptura, no? Quin rotllo que acabo
1: de... No. Sí, clar, jo crec que és una mica com... la memòria és molt important per l'escriptura, i la memòria no només de les teves vivències i experiències, sinó que no necessàriament han d'entrar als llibres o poemes o on sigui, però també la memòria de les lectures. I a vegades busques un llibre per una relectura perquè creus que allà hi havia alguna cosa, no?, que pot ressonar, que hi ha un...
2: Exacte.
1: I doncs és això, només que en el meu cas, com que també vinc del cine, vaig estudiar cine i dibuixo, doncs potser no tenia cap por de també introduir un Greenaway o una Salomon, mm, o a part de les escriptores o dels poetes o el que sigui, però és això, és aquesta cosa de la memòria que vas cosint, doncs, de, sí, la tria, mm-hmm, la...
0: Sí, no, perquè hi ha un altre company de viatge, que hi ha un marit en el llibre, com a personatge, però hi ha la cultura, la literatura, i és per tot. És a dir, una de les primeres, en fi, faleres, fins i tot obsessions a cada casa nova, és trobar les lleixes, els prestatges per posar els llibres, les caixes dels llibres. Els llibres són tan presents que formen part. I al final és, com diu en Jordi, no, natural que les referències surtin i brollin, fins i tot, no?
1: Sí, sí, és veritat, i a mi em fa molta gràcia tenir aquí el marit, el personatge, que de sobte té paraula.
4: Però... No me n'havia donat fins ara.
2: Ja callo.
4: Agafant el fil d'això, sí que crec que el llibre ensenya molt aquesta idea com de voluntat de comprendre escrivint, és a dir, com l'escriptura s'obre pas per ajudar a veure-hi més clar, no? Que lliga amb el que deia en Jordi de... són situacions complicades, són situacions difícils, però la de quedar-se de cop i volta sense casa, posar-ho tot a un guarda... Ai, anava a dir un guarda-roba.
2: Un guarda-mobles.
4: El traster. És a dir, és que de vegades... És a dir, és una fina línia, perquè de vegades pots pensar que, home, està col·locant aquí a tot de cites per ensenyar que... No, són una mena de cites que es posen en un corrent de la comprensió de què està passant, no? I de la comprensió i l'explicació, i amb l'explicació comprens, i és una... Sí, està molt, molt lligat, i el llibre s'ensenya molt bé. Hi han referències que són molt impactants, i aquesta idea, que potser és, això és una sola frase, crec que és d'Elisabeth Strauss, no? Però jo sóc escriptora, sí. Per altres raons també passa a ser el meu lema vital ara, però perquè en el llibre està molt ben portada aquesta frase, que és també és una frase de com és que estic escrivint sobre tot això, perquè certes coses les explico, jo que potser he collit, no sé, ara potser m'equivoquem, unes mandarines, he fet una fruita confitada, he preparat la casa amb aquests rams fantàstics, les flors i les plantes tenen una importància que també m'admira, no? Però jo soc escriptora, és també una explicació de com és que trio això i com és que necessito aquesta escriptura per explicar què està passant també.
5: Bé, sí, tot això, jo m'he quedat embadalida escoltant l'Anna, bàsicament. Però també a mi m'ha fet il·lusió trobar-me, per exemple, el meu estimadíssim Joseph Brodsky, entre els autors que cites, i l'assaig d'Una habitació i mitja, que he vist que citaves una traducció valenciana, sí. Que també n'hi ha una altra, del Xavier Pàmies, que està molt bé. Bueno, pot ser un exercici molt divertit agafar aquestes dues traduccions i comparar-les, perquè semblen dos llibres diferents, realment. Sí, sí, la del Xavier Pàmies està publicada a Días Contados i sí, sí, a mi m'ha remogut records personals també, perquè jo recordo perfectament d'haver anat a venerar aquella casa, aquell edifici a Sant Petersburg on havia viscut Brodsky fins als 32 anys, o sigui, fins als 32 anys va viure en aquelles una habitació i mitja amb els seus pares i hauria continuat vivint-hi segurament allà amb els pares perquè les condicions a l'URSS no permetien gaire que et poguessis emancipar, hi hauria continuat si no fos perquè es va veure obligat a marxar de l'URSS, no? Perquè el que escrivia òbviament no era gens pro-soviètic, i jo recordo haver anat a venerar aquella casa perquè Brodsky era un dels ídols de la meva adolescència de nena que comença a escriure poesia i busca referents i troba aquest gegant que és Brodsky. Llavors recordo l'acte fetichista d'haver anat allà a deixar unes flors a la placa, o sigui, a la lleixa que hi ha sota la placa que posa aquí va viure Brodsky. Recordo que va ser el primer dia que em vaig atrevir a sortir dels afores on jo vivia i a viatjar fins al centre de la ciutat, que era tota una odissea, viatjar fins al centre, i em feia una certa por, però bueno, tenia aquest objectiu noble de deixar unes floretes a Brodsky.
1: Que bonic.
2: Doncs jo hi afegiré un pas més, que és que a Nova York, una vegada estàvem a Nova York i vam anar al cinema a veure una adaptació d'aquest text, que tampoc és molt llarg, deuen ser 30 o 40 pàgines.
1: És un,
2: no?
1: Assaig. És un assaig, sí, sí. Documental, no sé, cinematogràfic.
2: I la pel·lícula era una adaptació ficcionalitzada, però també hi havia moltes referències poètiques, això. I vam anar al cinema i érem... Vam entrar, era un cinema amb una sessió de tarda i devíem ser 8-10 persones. Ens vam asseure i al cap de 5 minuts que comença la pel·lícula, a les fosques comencem a sentir gent que somicava, sí. I que plorava.
1: Ostres.
2: I que plorava. I era la sensació de... d'estar envoltats d'immigrants russos a Nova York, no?
5: Sí, sí, molt
2: probable. I va ser així, que quan es va acabar la pel·lícula i es van encendre els llums, devien ser...
5: Tots
2: parlaven rus entre ells, devien ser 10 persones.
5: Sí, molts ulls vermells, no? Inflats. Sí, sí, sí. Clar, no, de fet, també hi ha una gran novel·la russa que parla una mica també de la relació entre ser escriptor i tenir una casa, però en un context molt concret. I estic parlant del Mestre i Margarita, no? Perquè hi ha uns escriptors que són oficials, que tenen el carnet d'escriptor perquè pertanyen a l'Associació d'Escriptors Soviètics, i això els permet tenir, bueno, no tenir cases en propietat, perquè estem parlant de l'URSS i no hi ha propietat privada, però almenys poder gaudir d'uns pisos molt grans o tenir unes datxes, no? Unes cases d'estiu on poden allotjar famílies grans i en canvi els escriptors que no tenen carnet i que no poden demostrar que són oficialment escriptors viuen amb unes condicions miserables, no? I és un llibre en què el tema de la casa hi és present de forma implícita però molt present, no? Perquè tots són escriptors que s'obsessionen amb el fet de tenir una casa o tenir la il·lusió de tenir una casa i poder demostrar que són escriptors de veritat per poder viure en algun lloc, no? Però en realitat tots aquests escriptors oficials són molt dolents, com es podeu imaginar. I l'únic escriptor realment bo que hi ha en la novel·la, que és el mestre, doncs és un fracassat en tots els sentits i mai de la vida. Bueno, sí, té un moment a la seva vida que té una mica de casa, però aquest moment s'acaba de seguida, no?

0: i un jardí.
1: Una casa, un jardí i una taula, Nelson González, que ens explica tan bé i tan meravellosament i d'aquesta forma, no? La nostàlgia per aquella... És una cosa que m'encanta, aquest llibre. Som avui amb l'Stephanie Kremser parlant d'Acció Gràcies per una casa, que és no únicament la poètica, l'espai, per dir-ho en baix, l'art, que també surt aquí explícitament citat, sinó la poètica, els objectes. Hi ha un moment en una de les mudances forçades, no?, quan esteu preparant ja per empaquetar tot de coses, diu, una por fins ara desconeguda es va escampar dins meu. Si ja no puc tocar un objecte que he mirat durant anys sense veure'l, ja no sabré activar el record que s'hi conserva, em quedaré sense una mena de llàntia màgica on, en aquest cas, el geni no compleix un desig per al futur, sinó que il·lumina la memòria al passat. És a dir, fins a quin punt els objectes són repositoris de memòria i de records, i en cada moment, no?, és una decisió enorme, d'una importància vital, tenir una cosa allà a posar, no?, el moment que també agafes unes flors per donar vida a un espai que no entenc ara, és a dir, com d'importants són, no?
2: Sí, són tots gestos i coses que fem sense pensar, en realitat. És completament inconscient quan vivim a casa i tenim tantes coses, o podem el gerro, o posem les flors al gerro, i vivim rodejats de coses, envoltats de coses que no, per coses que no veiem normalment, que ja ens oblidem, la làmpada, la taula, la tauleta, el sofà, el coixí, totes aquestes coses, però compten una història, compten la història de les nostres, dels nostres recorreguts, de herències familiars, de petits records o grans records, i això, donem per fet que hi són. I què passa quan de sobte ja no tenen espai, ja no tenen lloc, no? També era, doncs, una oportunitat per reflexionar sobre la vida dels objectes.
1: Sí, no, i fins i tot a vegades fotografiats, aquí hem de recordar que al marge de la coberta, que també la il·lustració és teva, no?, les fotografies són també fragments de memòria.
2: Sí.
1: Una clau, cobra un pany, no?, aquest tipus de gestos que són enormement significatius, no?
3: Sí, hi ha aquest projecte, no?, que durant la pandèmia
2: del
3: lockdown,
2: exacte,
3: que demanaves a tota gent de tot el món que fotografies, que era un objecte...
2: Una porta, una finestra i un objecte.
3: Això. Sí.
2: Dins, a casa,
3: I la
2: no?
3: porta i la finestra, més o menys cadascú tenia la seva porta o la seva finestra, però no eren tan diferents. El paisatge que es veia sí que era diferent, però l'objecte podia ser molt diferent. No?
2: I era sempre curiós. Pensava, sí. Per què això, no?
3: Exacte.
2: Per una cistella embugada o una estatueta o una cafetera.
3: Sí, sí.
4: Clar, hi ha un moment que dius, la casa del passat conté totes les nostàlgies, també quan queda buida, fins i tot quan desapareix. No? I just abans hi ha un moment, perquè el llibre està ple de moments poètics, hi ha un moment d'una descripció dolorosa, però alhora molt bonica i molt aclaridora, que és quan et desfàs d'un seguit de coses que les portes al carrer de baix i la bossa es trenca en aquell moment i tornes a pujar a casa, i després quan hi tornes dius, en qüestió de segons, les mirades alienes n'havien transformat el significat i anul·lat la història d'allò, d'aquella bossa, no?, que ja estava com esbarriada, crec recordar. Diu, vaig tornar a casa sense interferir, avergonyida, amb una sensació d'impotència absoluta. És feixuc dir adéu, pensava jo, quan no trobes cap sentit en un comiat. També pensava, sort de qui agafa el relleu, si no amb innocència, almenys amb ignorància. No? I clar, tu veus aquells objectes allà, deixats de la mà de Déu, i que s'han transformat en una altra cosa per la mirada d'algú altre, no? I aquesta part d'objectes que a mi m'ha fet pensar en un llibre que també per atzars, però com que l'Stefi Kremser convoca aquests atzars, gairebé el temps que sortia el seu llibre me'n va arribar un que es diu L'imant i les coses, de Mateu Coll, publicat al Lleonard Muntaner, epíleg de Sebastià Perelló, que és un llibre que en el fons dialoga amb aquest moment del llibre de l'Estefi, perquè és un llibre que és com uns encants. És a dir, en Mateu Coll, professor de literatura durant molts anys a un institut, artista visual, ha acumulat objectes. És a dir, ha tingut una dèria per objectes de dins de casa, per teixits, per teles, i aleshores idea una mena de llibre que és una reflexió sobre aquests objectes, sobre què ens diuen els objectes, sobre la memòria, amb molt de detall, amb moltíssimes cites al voltant també d'objectes i casa, i transforma el llibre en una mena d'encants, no? Que és molt curiós, per tant, és això, és, per això et dic que és un, crec que estableix un curiós diàleg amb el teu llibre, és podem dir una mena de, sí, d'assaig d'encants, però en què hi ha moltíssima, bueno, moltíssim detall tant de l'objecte com de la cita o de reflexions, és a dir, d'altres llibres, a altres autors, a altres cites, ficcions o no, que porten a la idea de l'objecte o del dins de casa, no? I em sembla, és un llibre curiós, que a més ho deia la Montse Serra Vilaweb, la va entrevistar, i vaig trobar que ho deia molt bé, la idea aquesta del llibre que porta una cadència pròpia, no? D'aturar-te i mirar aquests objectes i a veure què xiu-xiuegen, no?
3: Doncs a mi em va molt bé, perquè aquesta mania o aquest desig de col·leccionar em porta amb un llibre també publicat per Edicions de 1984, que és la novel·la Homer i Langley, de Doctorow, que explica la història real d'aquests dos germans, els germans Collier, que als anys 20 a Nova York, amb una casa que tenien a la Cinquena Avinguda, amb un cert pedigrí, diguem, es van tancar en si mateixos, van començar a col·leccionar i van acabar sent víctimes de la síndrome de Diògenes d'una manera absolutament bèstia, fins al punt que tenien un cotxe desmuntat al menjador de casa i moltes altres coses. Un dels dos germans, hi ha un moment on queda sec, però continuen, l'altre decideix, doncs, que es quedarà a casa, no?, per cuidar-lo. No sé si recordava, és que, clar, el vaig llegir fa molt temps, hi havia una nòvia, no? Un tenia una nòvia japonesa, pot ser? Et sona, no?
2: No, això no em sona. No. Només em sona que el cuidador és mort, el germà cuidador.
3: El germà cuidador és mort.
2: I l'altre acaba morint també, perquè...
3: De fet,
2: no hi ha ningú més
3: moren enterrats.
2: Que el troba dins d'aquest labirint.
3: Sí. Moren enterrats en la seva... sobreproducció, sí. De guardar moltes, moltes coses, no? I els acaben trobant perquè els veïns l'any 45, 47, evidentment, senten una pudor, ja feia molts anys que sentien pudor i esqueixant, però hi ha un moment on és insuportable i ell, finalment entra la policia i els troba. I avui dia, allà on hi havia hagut la casa dels germans Collier, hi ha un parc petit, que és el parc dels germans Collier, que és la seva manera d'honrar-ho. I alhora, aquest llibre em porta amb un altre, que és potser la gran antítesi, també publicat per 84, que és Vida de casa, de la Marilyn Robinson, en anglès Housekeeping, no? I que explica la història de dues germanes que viuen en una casa i que se'ls mor la mare suïcida. I llavors aquestes dues germanes... inicien un tipus de vida erràtica fins que apareix una tia que va viure amb elles i que és una tia que els hi transforma la vida, en el sentit que no volen... És una dona que no creu en el concepte de llar, sinó que diu que ha de ser oberta, les portes han d'estar obertes, la gent ha de poder entrar i sortir, i les dues germanes reaccionen de manera completament contrària. Una hi està molt en contra i voldria la vida ordenada que tenien abans amb la mare, tot i saber que els va portar, la va portar, vaja, a un suïcidi, mentre que l'altra, que és la germana petita, està encantada de la vida amb aquesta mena d'existència lliure, oberta, i aleshores aquest contrast, m'agradava molt comparar-lo també amb el contrast dels dos germans que es queden tancats, no? I té a veure una mica amb aquest rerefons que tu dius, que l'Estefi diu al principi de... i que l'Anna també comentava, no? La idea que els homes construeixen les cases maó per maó, però en realitat qui acaba fent la casa i qui entén el que és la, diguem-ne, la dialèctica d'una casa són les dones, no? Les que la vesteixen, li donen la vida.
2: Clar, no, idea meva és del Bachelard, Gaston Bachelard, que té aquest llibre, una filosofia sobre la casa, que es diu aquí, té un nom...
0: Poètica de l'espai, no?
2: Sí, exacte, la poètica de l'espai.
0: De fet, vam fer un marac amb l'Andreu Gomila, que l'ha traduït en català, parlant tota l'estona d'aquest llibre. Sí, sí.
2: I vaig agafar aquesta idea per veure com la podia desenvolupar o trobar arguments a favor, no? o en contra, no sé. Però a favor, si ha acabat escrivint un llibre a favor.

0: Coses per infants, eh?
1: Sí, hi ha coses per infants que són meravelloses a la música. I hi ha dies, Estefi, que la música és diegètica, eh? I parla del tema que toca, i avui anem de cases, feliçment. Jo volia incorporar també dues referències molt diferents en llibres sobre cases, que és tot un gènere en ell mateix, no? En aquest cas de ficció. És un llibre d'una escriptora italiana, es diu Giulia Alberico, que va publicar Minúscula, es diu La casa del 1908, i és una narració breu, més clàssica, on una casa, quan la posen a la venda, una casa construïda l'any 1908, explica allò de si les parets parlessin, no? Doncs parla, i com? Perquè explica la història de tres generacions de la família que l'habitada. Per tant, els drames, les alegries, les nissagues, les tragèdies, no?, que passen per aquestes tres generacions, La casa del 1908, insisteixo, en un to més realista, més clàssic. I un altre, que és un llibre que alguna vegada amb en Jordi n'hem parlat, és un llibre repte, és un llibre desafiament, és un llibre atrevit, és un llibre impossible per alguns, és una meravella que es diu House of Leaves, La casa de les fulles, de Mark Danielewski, un llibre que s'ha publicat l'any 2000 en anglès i que aquí va traduir amb gosadia Pàlido Fuego i Alfa de Cai. Dic amb gosadia perquè és un llibre tipogràficament molt complicat, que a vegades l'has de girar 180 graus per llegir-lo, on combina tot tipus de tipografies, notes a peu, i on hi ha, és una mise en abîme, on hi ha narradors, i el coneixes? Narració dins de narració, juga amb aquesta idea del manuscrit trobat, llavors el manuscrit trobat remet a una pel·lícula, que és la pel·lícula dels Davidson, al voltant d'aquesta pel·lícula i del misteri dels Davidson, tot és un enigma de la casa de Virginia, on van a viure, i de cop i volta, el dia que estan prenent mides, descobreixen que és més gran per dins que no pas per fora, no? I descobreixen una habitació que no havia de ser allà, i quan l'obren hi ha un passadís que és gairebé infinit, com si fos un conte d'aquests a Borges, no? I comencen a aventurar-se en el passadís i troben una sèrie de misteris i més portes, i ja no explicaré res més per no aixafar cap guitarra, però és un llibre fascinant que s'ha de llegir també en dosis homeopàtiques, perquè no és fàcil de la lectura. Te'l recordes tu, aquest, eh?
2: Sí, sí, en un magatzem gegant a Sant Just d'Esvern hi ha una casa, hi ha una, diguem-ne, una habitació que és un traster. Dintre d'aquesta habitació traster hi ha una capsa de llibres, i dintre d'aquesta capsa de llibres hi ha aquest llibre. I en aquest moment està allà des de fa dos anys. I un dia el rescatarem.
0: Però el bonic és la idea aquesta, que una casa que per dins és més gran que per fora, i en realitat totes les cases ho són quan són petits. Quan són petits és més gran, i quan tornes a una casa de la infantesa penses... però no era molt més gran? És així. És maco, eh?
1: Sí, sí,
0: aquí
1: no,
0: han agafat una cosa que sí, és real.
1: Sí, sí, sí, és la mirada de, no? La mirada adulta, o de tot, sí. Jo recordo el pati de primària.
0: Sí, els semblava, espais canvien.
1: Em semblava gegant, exactament, els espais canvien. Sí, sí. Mm.
3: Bueno, jo volia també llegir dos poemes, si em permeteu. Bueno, és que m'agrada molt llegir poemes, ja ho sabeu.
1: No? M'agrada molt el formalisme, si em permeteu, quan saps que t'ho demanarem.
3: Us ho agraeixo. Doncs sí, volia començar amb un poema de Jaume Coll Mariner, del llibre Un arbre molt alt, que ja té uns anys, el llibre, però continua sent molt bo. I, de fet, la paraula casa, en tot el que escriu el Jaume, en poesia, és una paraula constant. O sigui, si haguéssim de fer un càlcul de quantes vegades fa servir la paraula casa, no acabaríem mai. I en aquest llibre, doncs, hi ha un poema que es diu Les oliveres, i que diu: la casa dorm. Fa molt de temps que aquesta casa dorm. Enduta més o menys pel vent, empesa amunt i avall pel vent que es mou per dintre seu, per sobre seu. És com si hagués marxat, però el seu cos el podem veure. Veiem les portes, les corts i el pomer bord, els camps, però no hi és. S'amaga tot a somni endins i no sap com sortir-ne, que hi té la bassa i el rebost, que hi té la cuina. I ara que és tard, que ja entra el vespre i els gossos callen a les cases del voltant, i tot es veu amb una llum de terra eixuta, ara, amb el vent, la casa fa mig que es desperta, però només es mou, potser obre un ull i estira els camps, però avui no, que no s'aixeca, que encara queda molt. La casa dorm i espera el vespre bo. Fa molt de temps que aquesta casa està dormint i es va enfonsant en dins del fang i en dins de l'aire, en dins del vespre i en dins seu, i no en sabrà sortir.
2: tu.
4: Que bo.
1: Mm-hmm. Jaume Coll, últim per dedicar la Riba de poesia, no? Recordeu?
3: Sí, sí, sí, correcte.
1: Llibre, l'any 17, pot ser, aquest llibre?
2: O perquè Gabriel Ferrater?
1: Venir...
3: No, Ausias Marc. Venir, si no és l'un, és l'altre. Algun dia li caurà el Ferrater, també.
1: Sí. Va venir a dir alguns poemes en aquest programa.
3: Ah, sí?
1: D'un arbre molt alt. Te'n recordes, Jordi?
2: Sí, sí, tant. Sí.
1: Estefi, pensava ara, tu que el món del cinema el domines i t'interessa i el coneixes bé, Valor Sentimental l'has vista, la pel·lícula.
2: Sí, sí, la...
1: La que va guanyar, la pel·lícula noruega que va guanyar l'Òscar al millor...
3: Ai, perdona, sí, sí, pels títols, sí.
1: Perquè la casa allà és, sí, vaja, protagonista, sí, absoluta.
3: Absoluta,
1: i també,
3: sí,
1: comença una mica com el llibre de Richard Maguire, Here, els, sí, primers 10 minuts, la casa explica diferents generacions, sí, de, no? I, sí, diferents moments de...
5: I és una molt bona pel·lícula,
3: molt
5: que,
3: bona
5: que
3: pel·lícula.
5: Hi ha una part d'això del que dèiem de poètica, de memòria, de pas del temps, sí, no sé, una cosa una mica cap, exacte, al far Virginia Woolf, també, sí, no? De com aquella casa sap més coses, no?
0: Sí, i com si fos només apta o capaç de cuidar de les persones segons la constel·lació, no?, dels familiars, i que deixa de funcionar quan mor la mare, o si, sí, és veritat. I el xoc que quan al final veus la casa canviada, sí, de fora.
1: Sí, molt bé, esquivant l'espoiler.
0: I com ens, no? Com, sí, com, sí, això ens toca, sí, sí.

0: Som-hi, és una gran adreça. Dia dei Matti número 0, que ens va portar, jo sempre recomano aquest disc, La vita, amico e l'arte dell'incontro. Vinícius de Moraes, Sergio Endrigo, Giuseppe Ungaretti. Ungaretti, per cert, recitant fatal, declamant aquella cosa que feia. Ungaretti com a declamador, com a recitador, us el podeu perdre. Els altres no, que eren grans músics. Stephanie Kremser, gràcies per tantes cases i sobretot per posar-les en una memoir tan interessant que parla no només de les teves biografies domèstiques, diguem-ne, sinó de totes les cases que hem tingut, que hem habitat, de què vol dir habitar un espai, què vol dir els objectes que també l'ocupen, i per tant del passat, del present i del futur de tot, sigui o no una fantasia. Acció, gràcies per una casa, edicions de 1984, i a més, feliç estrena en català com a llengua literària. Enhorabona, perquè està escrita meravella, vull dir que no... Endavant, per molts anys.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que ho veurem en català també. Jordi, que vagi molt bé, marit.
2: Que vagi bé. Fins
0: aviat, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Xènia, Núria Ventura, en Rosa Silloé i Sergio Andreu, som-hi. En Rosa Silloé i Sergio Andreu, som-hi.
3: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
2: Donald Trump eleva la tensió amb l'OTAN i retira 5.000 soldats d'Alemanya. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablanques.
2: És la resposta del president dels Estats Units a les crítiques del canceller alemany contra la guerra a l'Orient Mitjà, un anunci que se suma a l'augment d'un 25% als aranzels als automòbils europeus. Estirabots de Trump amb les negociacions amb l'Iran estancades i amb conseqüències econòmiques als Estats Units. La guerra ha sigut l'estocada per l'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines. Mentrestant, Israel ha confirmat que ja són al seu territori els dos activistes de la flotilla detinguts a 1.000 quilòmetres de Gaza, un dels quals amb passaport espanyol. Ara se suposa que han de rebre atenció consular gairebé 48 hores després que els interceptessin a prop de Grècia. N'han parlat en declaracions d'aquesta casa el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i un portavoz de la flotilla, Pablo Castilla.
3: Estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes.
4: S'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega.
2: Avui és el Dia Internacional contra l'assetjament escolar. En el que portem de curs s'han detectat més de 1.800 possibles casos de bullying a casa nostra. Es calcula que el pateixen en diferent mesura dos alumnes per aula. I la clau és detectar-ho i actuar a temps.
5: No deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
6: Demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
2: Més coses en aquest informatiu. En el marc de la Setmana de la Llengua ens fixarem en els solidaris, que dedica el programa d'avui als petits traductors, infants i adolescents que acompanyen els adults de les seves famílies que no saben català.
7: Són situacions lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de fer un professional i, en segon lloc, també emocionalment complexes.
8: I també a vegades em poso nerviosa quan no entenc algú. Com el faig per traduir a la meva mare, saps?
2: I de la cultura visitarem les catacumbes de París, on es fa el recorregut més gran del món entre ossos i cranis. El visiten cada any milers de persones i acaba de reobrir després de mesos d'obres.
9: Le parcours des catacombes est aussi un moment qui nous pose parce qu'il est long, parce qu'il est calme.
2: Han aprofitat la renovació per mirar de reenfocar el sentit de l'experiència enmig del debat sobre la raó de ser d'un espai meitat museu, meitat cementiri. I quan siguin 2:45 arribaran els esports. Sergi Cans, molt bon dia.
10: Què tal, bon dia.
2: I pendents del temps a Pamplona, sí. No sé si es podrà jugar aquest partit, sí o no, o Osasuna-Barça.
10: A vista taronja per fortes pluges a La Rioja i a Navarra, podria condicionar aquest Osasuna-Barça. Recordem, a les 9 del vespre, a les 8 a la TDT, n'estarem pendents. En principi s'hauria de jugar aquest partit, buscarem l'última hora des de Pamplona. També parlarem del Mallorca-Girona d'ahir, el Girona-Mallorca. Els de Montilivi van perdre a casa per 0-1 i es compliquen la vida. I també passarem per la roda de premsa prèvia de Pere Romeu, prèvia al Barça-Bayern de la Champions femenina de demà, i el titular d'aquesta hora, David, és que Aitana Bonmatí ha rebut l'alta i demà podria jugar al Camp Nou contra l'equip de Munic.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Jofre, Genoem, molt bon dia.
11: Bon dia i bona hora.
2: A Pamplona ja ens ho deien, Sergi, pot ploure o ha de ploure fort. No sé com ho tenim aquí. Quina és la previsió?
12: No tant, no tant. Aquí no plourà tant, tot i que déu-n'hi-do aquest matí, sobretot cap a la zona del Baix Camp, Baix Ebre, zones pròximes de manera local, hi ha hagut alguns patacs d'aigua que han arribat a acumular aquests 40 litres per metre quadrat a Montroig del Camp o 51 a l'Hospitalet de l'Infant. Ara mateix la pujava una mica de baixa, tot i el domini dels núvols, que ha de fer de fre el termòmetre, que avui com a molt s'acostarà als 25 allà on faci més sol, hi ha més clarianes cap a Girona, que és on no ha plogut pràcticament, i aquesta tarda esperem que els ruixadets febles, dispersos, doncs no acabin de desaparèixer del tot en zones de muntanya, sobretot del Pirineu i Prepirineu, al nord del país, i especialment a les comarques de Lleida, perquè aquí sí que al llarg de la tarda, més aviat vespre, arribarà una nova franja de ruixats, probablement amb tempesta també, reactivant les pluges doncs darreres hores, especialment a les comarques lleidatanes. No acabarà de fer net. Al llarg de la nit i demà continuarem parlant dels núvols. De moment, més núvols que no pas pluja, però demà la pluja tornarà a anar guanyant terreny una miqueta, sobretot més a l'interior que no pas a la façana litoral, i potser amb una tendència que s'estengui una mica més ja a l'acabar diumenge, que serà un diumenge bastant similar al d'avui, és a dir, dominat pels núvols i per un ambient en conjunt menys càlid, més suau o més fresc.
2: Jofre, gràcies, bon dia.
12: Bon dia.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
2: 2:05. Els Estats Units intensifiquen l'ofensiva contra Europa. Donald Trump està molt molest amb els seus socis tradicionals després que li hagin donat l'esquena a la guerra de l'Iran, on s'ha quedat pràcticament sol al costat d'Israel. Per això, en les últimes hores, ha atacat amb dues de les seves armes predilectes, la defensa i els aranzels. A l'anunci de nous gravàmens contra els cotxes que fabrica Europa, el Pentàgon ha afegit la primera represàlia en seguretat. En els pròxims 12 mesos, en el pròxim any, Washington retirarà 5.000 soldats nord-americans desplegats a Alemanya. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs. Jordi, bon dia.
1: Bon dia. L'anunci divendres de l'augment fins a un 25% dels aranzels sobre la indústria de l'automòbil europeu va ser només el primer avís de l'administració Trump contra Alemanya. Aquesta matinada s'hi ha afegit la confirmació de la retirada de 5.000 soldats dels 36.000 que els Estats Units tenen estacionats a la República Federal. El comentari de Friedrich Merz en una escola alemanya a principis d'aquesta setmana sembla estar passant factura a la relació amb els Estats Units i de retruc amb tota l'OTAN. Ha estat la portaveu de l'Aliança Atlàntica qui de moment s'ha manifestat en un comentari a xarxes socials. Alison Hart ha dit que treballen amb els Estats Units per mirar de comprendre els detalls de la decisió de la retirada de tropes americanes a Alemanya. I ha afegit que aquesta decisió subratlla la necessitat que Europa continuï invertint en defensa per assumir-ne una major proporció. En declaracions a l'agència Reuters, el ministre de Defensa alemany Boris Pistorius ha manifestat que era previsible que els Estats Units decidissin retirar part del seu contingent a Europa, inclòs Alemanya. També ha comentat que aquesta decisió confirma la necessitat que Europa prengui més responsabilitat en aquest tema i que Alemanya es troba precisament en aquest camí.
2: Malgrat l'anunci del Pentàgon de retirada de tropes, Alemanya continuarà sent el país europeu amb més presència militar nord-americana. De fet, la ciutat alemanya de Stuttgart és on hi ha el Centre de Comandament Europeu dels Estats Units que supervisa totes les operacions fora del país, Núria Hart.
11: La retallada del Pentàgon suposa tornar els efectius militars d'abans de la guerra d'Ucraïna, quan al febrer del 2022, la invasió russa va obligar els Estats Units a reforçar les seves tropes per protegir el flanc est de l'OTAN. Després d'Alemanya, el Regne Unit i Itàlia són els dos països europeus amb més presència militar nord-americana, seguits d'Espanya, en quarta posició, a qui Trump també ha posat en el punt de mira. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana el president nord-americà deia això a preguntes d'una periodista.
13: Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat?
14: Probablement. Vol dir que no ho hauria de fer. Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
11: El Pentàgon té uns 68.000 militars nord-americans desplegats a una trentena de bases permanents i una vintena d'ubicacions a les quals els Estats Units tenen accés, segons els informes més recents publicats pel Congrés i el Departament de Defensa nord-americans. No totes són forces assignades a l'OTAN, tot i que sempre treballen de manera coordinada amb l'Aliança Atlàntica. Aquests 68.000 soldats tampoc inclouen les forces de rotació enviades a missions i exercicis com els que ara hi ha desplegats a països que fan frontera amb Ucraïna, 10.000 a Polònia i prop de 2.000 a Romania.
2: No deixem de parlar de Donald Trump perquè aquesta matinada ha llançat l'enèsima amenaça contra Cuba. En un sopar privat a Florida, el president nord-americà ha promès endurir les sancions i que aviat prendrà el control de l'illa.
15: Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
2: Trump m'ha dit, aquí se'l sentia riure, amb ell i els assistents, que hi vol enviar a Cuba el portaavions Abraham Lincoln. Això sí, Núria ha afegit que primer vol acabar la feina a l'Iran.
11: Sí, perquè a Trump no li ha agradat gens l'última proposta de pau de Teheran. De moment, l'Iran no ha reaccionat de forma oficial en aquest revés diplomàtic dels Estats Units, però un general iranià ha dit que considera probable que reprenguin les hostilitats. De fet, Trump diu que la guerra amb l'Iran s'ha acabat per poder continuar-la sense haver de passar pel Congrés. Una autorització obligatòria a partir dels 60 dies de guerra.
2: Al Pròxim Orient, els dos líders de la flotilla detinguts fa dos dies de camí a la Franja de Gaza ja són a Israel, on han de ser interrogats per la policia. Segons ha avançat el ministre Álvarez al suplement de Catalunya Ràdio, els activistes han de rebre avui la visita dels cònsols d'Espanya, Suècia i el Brasil, les nacionalitats dels dos detinguts.
11: Són l'espanyol d'origen palestí Saif Abu Kishet, que també té nacionalitat sueca, i el brasiler Tiago Ávila, que a primera hora han arribat al port israelià d'Ashdod. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja estan de tornada a casa.
3: No podemos confirmarlo, desde luego, porque todavía no lo hemos visto. Sí que ayer la cónsul en Creta de los españoles desembarcados tuvo que desplazarse al hospital porque varios de ellos requirieron asistencia médica, pues sí se lo puedo confirmar.
11: L'exèrcit israelià va interceptar el comboi humanitari fa dos dies en aigües internacionals davant de la costa de l'illa grega de Creta. Ho ha denunciat a 3CAT Info un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla.
4: I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea, on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre, i fins i tot sota la mirada de Frontex.
11: Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional, i avui a 7:45 del vespre hi ha una concentració convocada davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona.
2: Als Estats Units, les conseqüències econòmiques de la guerra ja han provocat el tancament d'una empresa. Es tracta de l'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines, que ha fet fallida i avui ha deixat d'operar, Maite Curto.
16: Sí, ja feia temps que aquesta companyia arrossegava problemes econòmics i l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got. Spirit Airlines s'ha convertit així en la primera víctima a nivell industrial del conflicte a l'Orient Mitjà. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat de la companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena del mes de maig. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball.
2: En aquest context, Catalunya es manté la cua de l'Estat i també de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar en els últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes.
16: Això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. A més, a casa nostra, les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Però tot i la poca aportació de les renovables al mix elèctric català, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de la transició energètica. Daniel Pérez és el CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió Interdepartamental de Transició Energètica del Govern.
17: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant, i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
16: En concret, s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus.
2: Els Mossos han detectat un augment important d'abocaments incontrolats a les comarques de Girona, una situació que relacionen amb l'increment de la regulació en la gestió de residus. Entre els materials més habituals que hi troben hi ha restes de plantacions de marihuana, pneumàtics i materials de construcció, també. Crònica de Berta Artigas Fontàs.
18: Des de la Unitat de Medi Ambient de la Regió Policial de Girona alerten que aquests abocaments són cada vegada més freqüents, sobretot en zones boscoses i aïllades, però també cada cop se'n troben més a prop de la ciutat. Ho explica Antoni Martín, cap de la unitat.
19: Últimament s'està notant que ha augmentat la presència d'aquests abocaments en el medi, arrel de regularitzacions a nivell de ciutats, on s'està regulant la gestió dels residus, i hi ha empreses que potser no estan legalitzades o persones privades que no estan fent les coses ben fetes i les estan abocant en el medi. Sí que estem trobant un augment important.
18: Els residus més freqüents són principalment restes de plantacions de marihuana i deixalles de tallers il·legals que s'abandonen al medi perquè són derivats d'activitats no regularitzades, però també hi ha residus provinents d'empreses legals com materials de construcció que es llancen de manera il·legal per evitar els costos de gestió o de portar-los a una deixalleria.
2: Un minut i un quart de 3 de la tarda, notícia que hem sabut ara fa només uns minuts. Els Mossos han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia als afores d'Esplugues de Llobregat, concretament al barri de Finestrelles, Maria Guixà.
20: Sí, el telèfon d'emergència 112 ha rebut cap a les 11 del matí un avís en què s'informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets, on s'han acabat desplaçant dotacions dels Mossos, també efectius del sistema d'emergències mèdiques, que finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida d'aquesta dona que ha acabat morint. Això sí, els Mossos han pogut detenir el presumpte autor de l'agressió.

0: seguit de casos que combinen violència física i altres formes, com per exemple el ciberassetjament. Des del curs passat fins ara s'han detectat gairebé 3.600 casos a través d'aquests programes de prevenció i del REBA. La detecció precoç aquí també és clau. En parlen la Noèlia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa, són alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte Horta-Guinardó de Barcelona.
1: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
2: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
0: Per tant, davant de tot plegat, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
3: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria. Més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
0: Educació considera que part d'aquest creixement de registres respon a la millora de la detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres.
4: Doncs coincidint avui amb aquest Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, a la Seu d'Urgell han engegat una campanya per combatre'l proposada, dissenyada i protagonitzada pels mateixos infants i joves de la ciutat. Des d'allà, des de la Seu, ens informen Joaquim Albalat. Joaquim, bon dia.
5: Bon dia. És una campanya sortida dels Consells Municipals d'Infants i Adolescents on va sorgir com un dels temes que més els preocupen. Els joves han treballat durant mesos per entendre què és l'assetjament, com identificar-lo i, sobretot, com combatre'l. Cristina Moreno és pedagoga i regidora d'Educació.
6: S'acompanya, doncs, aquests infants i adolescents a conèixer realment quina és la temàtica que estan tocant. I no tant des del punt de senyalar les persones, sinó de reconèixer quines són les accions. Moltes vegades pot ser la pròpia persona que exerceix aquest assetjament no coneix el que és i, per tant, això fa que això continuï moltes vegades sense que pugui eliminar-se perquè no hi ha una consciència i un coneixement.
5: I per visibilitzar aquesta lluita han engegat accions com ara pintar un banc de taronja, símbol contra el bullying, i en el qual han escrit lemes que també han penjat escoles i instituts. Un d'aquests protagonitza un gran mural amb un missatge clar. El respecte és la base i la unió la nostra força.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes a Figueres i Cabanes, a l'Alt Empordà, com a presumptes autors d'un delicte de segrest, lesions, extorsions i revelació de secrets. Els fets es remunten al desembre, quan els denunciats haurien retingut un home contra la seva voluntat diverses hores en un immoble a prop de Girona, Abigail Armengol.
7: Els presumptes autors l'haurien agredit amb l'objectiu d'obligar-lo a pagar un rescat de 60.000 euros. Més tard l'haurien traslladat a un altre edifici situat al nord de França fins que la seva família hauria abonat part de la quantitat. La víctima va ser alliberada dies més tard amb el compromís de pagar el que faltava. Els detinguts han passat a disposició judicial i la investigació continua oberta.
4: Un motorista mort en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Amb aquest ja són 15 els motoristes morts en accidents a les carreteres catalanes en el que portem d'any, Marta Sánchez.
8: És per això que des de l'associació Stop Accidents demanen a l'administració més campanyes dirigides a aquest col·lectiu vulnerable, com motoristes, ciclistes o també vianants, que representen més d'un 50% del total de víctimes mortals. El seu portaveu, Carlos Amoretti, diu a 3CAT Info que les campanyes de trànsit han d'anar dirigides a ells.
9: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica, doncs, la gent li va entrant, no?
8: En el que portem d'any han mort 34 persones ja a les carreteres catalanes. És, això sí, una reducció de més del 35% respecte al mateix període de l'any passat.
4: 2:18, fem una pausa, res, una mica més d'un minut i tornem amb el que ens queda de la crònica internacional.
10: Catalunya migdia. Amb David Casablanques.
11: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
12: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
13: Amb el suport de Casa Tarradellas.
14: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
15: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
16: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
17: És útil per informar-se i entretenir-se.
18: Per donar-nos veu.
19: Per descobrir un munt de continguts.

0: digital.
1: El català, una llengua oberta al món.
2: Una llengua que obre portes.
1: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
3: Catalunya Ràdio. 2:20. Més del 90% dels russos creuen que el seu país viu sota l'amenaça d'enemics externs. Els experts consideren que la propaganda del Kremlin fa servir aquest victimisme per exacerbar la confrontació amb Occident. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solies, bon dia.
4: Bon dia. La immensa majoria dels russos, com la Galina, la Natàlia i l'Andrei, estan convençuts que Europa i els Estats Units volen destruir Rússia perquè és un país gran, amb recursos i que tothom enveja.
5: Ara Occident vol infringir-nos una derrota estratègica, però no se'n surten. Som russos i no ens rendim.
6: Rússia sempre ha estat forta i els forts sempre provoquen un desig de pessigar-los una mica i fer-los mal.
7: És un caramelet pels enemics. Potser Rússia és tan dolça que tots la volen.
8: Sí.
4: El sociòleg Lev Gutkov explica a Catalunya Ràdio d'on neix aquest sentiment.
9: És la sensació del fracàs com a civilització de Rússia, el fracàs de les reformes, que Rússia no es convertís en un país democràtic i normal. Va provocar una onada de ressentiment i, com a conseqüència, la recerca d'un enemic fictici.
4: I com que aquest fracàs requereix una explicació, segons Gutkov, la propaganda del Kremlin diu que tot és culpa d'Occident.
9: Occident no ens respecta. Occident ens considera un país endarrerit, bàrbar, agressiu. La propaganda utilitza tots aquests mites de manera molt efectiva, reforçant aquest sentiment d'inferioritat.
4: I Gutkov en posa una dada com a exemple. Només el 8% dels russos opina que va ser Putin qui va atacar Ucraïna, mentre que tota la resta creu que Rússia és la víctima d'aquesta guerra.
3: A Mali, al Sahel africà, situació cada cop més feble de la junta militar davant els atacs dels grups jihadistes i també secessionistes. Els rebels ja controlen al nord una base militar estratègica abandonada per l'exèrcit i mercenaris russos. Mentrestant, la junta anuncia detencions de militars acusats de complicitat amb els insurrectes que fa una setmana van matar en atemptat el ministre de Defensa, home clau del règim. La població civil viu la situació amb extrema incertesa i els països veïns també. Ens ho explica des d'un d'aquests països veïns, Burkina Faso, l'Èlia Borràs. Èlia, bon dia.
10: Bon dia. Des del 2012 que Mali no havia un atac d'aquesta envergadura. Llavors el govern va demanar ajuda a França per aturar la columna armada que avançava des del nord cap a la capital. Ara s'ha girat la truita i mentre França s'ho mira des de lluny, Rússia és el nou aliat sobre el terreny. La població estava desprevinguda i ara viu entre el xoc, la por i l'esperança, fins i tot des de la distància, com és el cas de l'Usman, un malià de Tombuctú que viu a Burkina Faso.
11: Al principi vaig pensar que era la fi del combat, però després em vaig adonar que el combat encara no s'ha acabat.
10: Els grups rebels van llançar un atac coordinat a tot el país, però per primer cop van atacar el cor del poder malià, la residència del ministre de Defensa. En principi, una ubicació secreta i un dels llocs més segurs del país. I ara la gent es pregunta si els rebels han pogut, amb el cervell de l'estratègia de seguretat del país, què no poden fer a la població.
11: Vaig trucar als meus pares perquè volia anar a Mali a celebrar la festa del Tabasqui, però em van dir que millor que no hi anés, i ells sempre volen que hi vagi, per dir-te fins a quin punt hi havia esperança, però aquest cop ha estat com haver de començar de zero.
10: El govern ha implementat un toc de queda a Bamako de les 9 del vespre fins a les 6 del matí per poder controlar la ciutat. Mentrestant, la gent segueix amb les seves ocupacions i feines del dia a dia, però amb el cor encongit.
11: Com hem arribat fins aquí?
12: Per què on arriba ici?
10: Es pregunta l'Usman, que busca respostes al conflicte que amenaça el seu país i el que l'acull, Burkina Faso, que aquests últims dies ha augmentat l'alerta de seguretat.
3: 6 minuts i 2:45, les catacumbes de París han tornat a obrir les portes al públic després de mig any de renovació pel mal estat d'algunes galeries, una atracció turística que cada any visiten desenes de milers de persones. Les obres han servit per replantejar la raó de ser d'un espai a 20 metres sota terra, mig cementiri, mig museu. Crònica de la corresponsal a la capital francesa, Isabel Galí.
10: És el recorregut entre ossos i cranis més gran del món. Segons càlculs demogràfics, de fins a 7 milions de parisencs, tot i que la direcció de les catacumbes rebaixa la xifra a la meitat. Molts esquelets s'han desfet o trencat al llarg dels segles. I per què són sota terra? A mesura que París creixia, a finals del segle XVIII, calia traslladar els cementiris als afores de la ciutat. Les restes de milions de parisencs es van llançar aleshores a les pedreres, d'on durant segles s'havia extret la pedra calcària per construir París. Ens explica la directora de comunicació de les catacumbes, Hélène Fourminier.
0: Hi va haver esfondraments de cases i així es van redescobrir aquests soterranis, buits, fràgils, i es va decidir reforçar-los, construir murs nous.
10: El 1809 l'espai s'obre al públic. Tíbies i cranis arrenglerats que són aquí, no pas com una exposició macabra, sinó com un lloc de recolliment, diu Fourminier.
0: El recorregut de les catacumbes també és un moment de pausa, perquè és llarg, tranquil, i perquè ens permet veure aquests milions de persones que van existir abans de nosaltres i que ja no hi són.
10: Les catacumbes han reobert després de renovar-ne la il·luminació i, sobretot, la ventilació. No hi pot haver més de 200 persones simultàniament. No hi ha ascensor ni possibilitat de marxa enrere. Un quilòmetre i mig d'història sota terra que connecta íntimament amb el present de cadascú.
3: En el marc de la Setmana de la Llengua, avui us parlem dels nens i adolescents que es veuen obligats a fer de traductors a les seves famílies perquè els adults no saben català. És el tema d'avui del programa Solidaris de Catalunya Ràdio. Ens ho explica la Montse Camps.
8: Un estudi elaborat pel grup de recerca Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona indica que els nens assumeixen el rol de traductors de ben petits i de manera natural. Marta Romí és catedràtica de traducció i d'interpretació de la UAB i directora del grup de recerca Mires.
12: Són situacions lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de fer un professional, i en segon lloc també emocionalment complexes. Clar, els posen un procés d'adultificació, no? De convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults.
8: L'àmbit en què han de fer més de traductors és el sanitari. La Boutaina Elbuk té 16 anys i assumir aquest paper a vegades l'ha fet patir.
13: O sea, pregunto com al metge, pregunto al doctor perquè m'expliqui més. I també a vegades em poso nerviosa quan no entenc algú. I com, o sea, com el faig per traduir a la meva mare, saps? I tinc que, o sea, que donar-li la idea concretament qui diu l'altra persona, saps?
8: A l'escola, la meitat dels professors de secundària entrevistats afirmen que recorren a l'alumnat per fer les reunions amb pares que no dominen ni el català ni el castellà. Tots aquests testimonis els ha recollit el programa Solidaris i els podreu sentir més àmpliament aquesta nit per l'exclusiu digital.
3: En marxa l'onzena edició del Gargar de Penelles, el certamen de referència d'art mural contemporani que es fa a la comarca de la Noguera i que es fa fins demà. Penelles, Alba Mor.
14: Les temàtiques de denúncia social, sobretot les relacionades amb l'ecologisme o l'emergència climàtica, són algunes de les propostes destacades d'enguany. D'aquesta temàtica són les obres d'artistes com Werens, de Sabadell, i de l'holandesa Nina Balkoff. Per a tots dos és la primera vegada participant al festival i coincideixen en agrair el fet de crear fora de les grans ciutats.
15: Que ves tan poca gent que vive aquí i luego todos los que quieren visitar, és una situació muy especial.
16: Tot i que fa 40 anys que pinto, els festivals d'aquest tipus doncs m'atreuen pel fet de marxar de la ciutat, no? Sempre estem pintant a les grans ciutats i la part rural doncs és supermaco, no? Poder-hi participar i portar doncs la cultura més visual aquí en aquests pobles, no?
14: Amb les obres d'enguany, el municipi de Penelles sumarà 163 murals d'art urbà.
3: Mig centenar de cellers de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat treuen pit enmig d'un context geopolític complex i celebren aquest cap de setmana la Fira del Vi de Falset, un esdeveniment que enguany compleix 31 anys. Falset, Ariadna Escoda.
17: La pluja dona treva a la Fira del Vi de Falset, que ha engegat una nova jornada com un aparador per al sector vitivinícola de la comarca. Una cinquantena de cellers se citen a la capital per donar a conèixer els seus processos i el resultat final de mesos i anys de fenya, vins de tot tipus i per a tots els gustos. El sector conviu amb un context geopolític complex, però això no els arronsa. Pilar Just és presidenta de la DEO Montsant i Jaume Balaguer, el de la DEO Cupriorat.
18: Tot el tema d'Estats Estats Units està complicat, però bueno, ara la setmana que ve marxem a fer una missió a Mèxic i a Costa Rica. Per tant, és a dir, no ens arronsem per davant la situació, sinó que traiem pit.
19: S'ha fet una feina molt d'internacionalització i de diversificació de països que ha fet que determinats celles no notin tant el que és aquesta situació.
17: Justament en el marc de la Fira del Vi de Falset s'ha anunciat la inversió de 4 milions d'euros per impulsar un nou celler de recerca enològica digital i sostenible que preveu estar en actiu entre finals del 2028 i principis del 2029.
3: Dos quarts de tres, arriben als esports. Sergi Camps, bona tarda.
20: Bona tarda, David. Com deia l'escriptor polonès Stanislaw Lec, quan t'arribi l'aigua al coll, no t'amoïnis si no és potable. El Girona està embolicant-se la temporada. Ahir derrota contra el Mallorca per 0-1 i els de Mitchell estan 4 punts per sobre del descens quan queden 4 jornades per acabar la temporada. Imatge curiosa, però, la deia Montilivi. El Mallorca, amb 38 punts, celebrava la permanència i el Girona, també amb 38 punts, es veia en zona de perill. Coses del futbol i de les dinàmiques. Ara fem la ressaca del Girona-Mallorca. El dia que el Barça inicia el cap de setmana en què pot ser campió si els blaugranes guanyen avui l'Osasuna i el Madrid punxa demà a Cornellà, el Barça sumarà el seu 29è títol de Lliga. Ara marxem cap a Pamplona per buscar l'última hora del partit. I el dia abans del Barça-Bayern de la Champions femenina. Ara també sentirem protagonistes de cara al decisiu partit de demà. Abans, però, esport en directe a la primera divisió en joc des de les dues al Villarreal-Llevant. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
21: Bona tarda. El partit ara mateix al 29 de la primera part. Villarreal 0, Llevant 0. S'ha lesionat Carlos Álvarez, un dels millors jugadors del Llevant. Ha d'abandonar el terreny de joc completament coix.
20: Ens interessa en clau Girona una punxada del Llevant.
21: Correcte.
20: A la Lliga F acaba de finalitzar el Badalona 0, Atlètic Club 1. Municipal de Palamós, bona tarda, Pau Mas Martí.
22: Bona tarda, Sergi. Ha perdut el Badalona Women per 0-1 davant l'Atlètic Club de Bilbao en un partit molt i molt igualat entre dos equips de la zona mitjana que arribaven empatats a 35 punts. Les badalonines, amb més possessió de la pilota que les basques, els hi ha faltat certa profunditat a davant i, en cert, en els últims metres per fer realment mal. D'altra banda, l'Atlètic, sense tanta pilota, ha sabut generar més perill i s'ha avançat al minut 35 després d'avisar diversos cops. Es repeteix, per tant, el 0-1 de la temporada passada, quan el Badalona Women ja va perdre pel mateix resultat a casa contra el conjunt basc.
20: Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb el Ricard García a la producció i el Macià Closes al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
20: Osasuna-Barça a les 9, des de les 8 ja la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça és líder amb 11 punts més que el Madrid. Ve de guanyar el Getafe per 0-2. L'Osasuna, de la seva banda, és 9è a 2 punts d'Europa. Ve de guanyar el Sevilla per 2-1. Números clars. Si el Barça guanya, si el Madrid no guanya demà a l'Espanyol, els blaugranes seran campions de Lliga. A Pamplona ja hi tenim el Bernat Soler. Bernat, què tal? Bona tarda.
23: Hola, bona tarda, Sergi.
20: Amb l'assistència tècnica del Ricard Luque. A veure, Bernat, a última hora del partit hem llegit que hi podria haver-hi problemes meteorològics. Alerta taronja aquí a Navarra.
23: Bé, Navarra és molt gran i és probable que en alguna zona doncs, sí que la pluja sigui més intensa. De moment, a Pamplona és cert que ha estat plovent durant el dia, però res que ens faci pensar hores d'ara que afecti de forma decisiva el partit. De fet, ara mateix no està plovent. S'espera que ho pugui fer també aquesta tarda. En tot cas, insistim que estarem pendents d'aquesta alerta taronja, però que hauria de ser una cosa molt grossa perquè el partit se'n veiés afectat.
20: I en clau esportiva, Bernat, la novetat passa per les tornades a la convocatòria de Rafinha i també de Marc Bernal.
23: Sí, el Barça ha arribat aquest matí a Pamplona, ha vingut amb avió, amb les novetats, com tu dius, de Rafinha, ja ha recuperat d'aquesta lesió muscular que es va fer en l'última aturada de seleccions, en el partit que va jugar amb Brasil, i de Marc Bernal, també després d'unes quantes setmanes de baixa, continua encara lesionat, ja ho sabeu, no podré jugar cap altre partit amb el Barça aquesta temporada, Lamine Yamal. En tot cas, ni Rafinha ni Bernal s'espera que avui puguin ser titulars, sinó que potser podrien tenir alguns minuts a la segona meitat.
20: Ara et pregunto per l'11, però abans, Bernat, en números clars, abans ho deia, si el Barça guanya avui a Pamplona, si demà el Madrid punxa, demà pot ser campió de Lliga.
23: Sí, ho podríem resumir amb un titular que seria guanyar i esperar. Avui el Barça ha de guanyar el seu partit, ha de sumar els 3 punts i aleshores esperar fins demà a les 9 de la nit que comenci aquest Espanyol-Madrid, on una victòria de l'Espanyol o un empat donaria ja de forma matemàtica el títol de Lliga, el 29è títol de Lliga al Futbol Club Barcelona. En el cas que el Madrid també guanyés el partit, doncs hi hauria una segona oportunitat ja diumenge que ve al Clàssic, al Camp Nou, amb un Barça-Madrid, on per primera vegada a la història podria passar que el Barça, guanyant el seu gran rival, es proclamés aquell mateix dia campió de Lliga. Per tant, primera oportunitat, però tot passa perquè avui el Barça, evidentment, guanyi. Si avui el Barça no guanya, ja podem oblidar-nos de fer números i demà el partit entre l'Espanyol i el Madrid, a efectes dels culers, tindria poca incidència.
20: Recordem que encara és viva l'opció de o passadís o guanyar la Lliga al Madrid al Camp Nou. Sobre el passadís s'ha pronunciat ara fa una estona Álvaro Arbeloa, costa de dir. Ara sentirem l'entrenador del Madrid sobre aquesta opció de fer-li el passadís al Barça si es donen els condicionants. Deies, Bernat, que Rafinha i Bernal doncs, potser és massa d'hora per ser titulars avui a Pamplona. Per qui no ens apostaríem?
23: Doncs amb Joan García a la porteria, amb Eric García, que avui haurà de suplir la baixa per sanció de Koundé al lateral dret, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo tancarien aquesta línia defensiva. Apostaríem per continuïtat al mig del camp, on a Getafe van fer-ho molt bé Gavi, Pedri, Dani Olmo, amb Fermín a la banda esquerra, una altra oportunitat per Roni Bardaggi, per suplir la importantíssima baixa de Lamine Yamal, però una altra oportunitat pel suec, i al davant un altre cop el dubte de si Lewandowski i Ferran, potser avui li tocaria el valencià després que l'altre dia el titular fos Lewandowski.
20: I a tot plegat, l'Osasuna, un rival que està a la zona mitjana alta, té aspiracions europees, bona temporada, i recordem, Bernat, que l'any passat el Barça va perdre el Sadar, això sí, jugant amb suplents.
23: Sí, va ser un dia on segurament a Hansi Flick se li va anar la mà amb les rotacions. Ell mateix ell reconeixia que aquell dia hi va haver massa canvis. Era un partit a principis de temporada, al mes d'octubre, si no recordo malament, en plena competició també europea, i aquelles rotacions van acabar afectant l'equip, que va acabar perdent. Avui el Barça presenta el seu millor equip possible, i davant d'un Osasuna que ha fet una bona temporada, de la mà de l'italià Alessio Lisci, novè, com dius, amb 42 punts, per tant, diríem que salvat, tot i que encara aquests números no es poden dir de forma matemàtica, i mirant molt més enllà, mirant cap a les posicions europees, on encara hi té moltes opcions el conjunt navarrès.
20: I els
23: premis... Per cert, digue'm. Sergi, que no podrà comptar l'Osasuna amb un dels seus jugadors més destacats, Víctor Muñoz, l'extrem català, que no pot ser en el partit per culpa d'unes molèsties, una lesió muscular que l'ha fet mantenir-se al marge, i no el podrem veure avui, un jugador rapidíssim i que té opcions fins i tot d'anar al Mundial.
20: I els premis individuals són secundaris, però quan un jugador té quan guanya un vol dir sovint que has fet una bona temporada, i avui dia clau per les aspiracions al trofeu Zamora, per Joan García.
23: Sí, el trofeu Zamora, que premia el porter menys golejat de primera divisió, es regeix per una sèrie de normes. Una d'elles és que els porters que el guanyin han d'haver disputat un mínim de 28 partits. Recordareu que Joan García es va lesionar a principis de temporada i va estar durant un temps de baixa. Això havia fet que no hagués pogut sumar aquesta quantitat. Doncs bé, avui, amb el partit que jugarà Joan García, ja seran 28 partits, i atenció, perquè amb els gols encaixats que de moment ha rebut, que són 19 només, per coeficient, encapçalarà de forma automàtica la classificació del Premi Zamora, superant a Courtois. I per tant, doncs, té molts números Joan García en el seu primer any al Barça d'endur-se aquest títol individual, honorífic si voleu, però que pels porters és molt important ser considerat el porter menys golejat de primera divisió.
20: Àrbitre del partit
23: és Isidro Díaz de Mera, amb l'assistència al VAR de Valentín Pizarro Gómez.
20: Doncs aquesta TDT de l'Osasuna Barça a partir de les 8 a l'antena de Catalunya Ràdio, el partit ja ho sabeu a les 9, no corre perill, hauràs d'ara aquest partit a Pamplona. Gràcies, Bernat.
23: Vinga, fins després.
20: Aquesta TDT amb el Bernat Soler, el Ricard Torquemada i companyia a partir de les 8 per viure aquest Osasuna Barça. Avui juga l'equip blaugrana. Ahir ho va fer el Girona, que alerta roja gairebé. El Girona té un embolic.
2: Final del partit de Montilivi, doncs sí que haurem de patir. Tercera derrota consecutiva. El Mallorca ens empata la classificació. Tenim 38 punts. Encara ens en queden 4 per arribar a la línia de seguretat.
20: Així explicava ahir l'Eduard Solà la tercera derrota consecutiva d'un Girona que en pocs dies ha passat d'estar gairebé salvat i mira, fins i tot cap a les places europees, està massa a prop del descens. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
20: I això que ahir l'equip va fer mèrits per alguna cosa més.
5: Sí, va tenir moltes opcions per aconseguir l'empat ahir a Montilivi contra el Mallorca, però el mateix signe que els tres últims partits: derrota, i sensacions preocupants, sobretot per la inoperància de cara a porta. Un gol de Samu Costa al primer temps, en una errada molt greu de defensa, condemnava un Girona que li costa una barbaritat marcat. Ahir, Echeverri, Sigankov, Brian o Estuani van estar molt a prop d'empatar, però o la falta de punteria, o el porter del Mallorca, Leo Román, o el pal ho van evitar. El cert és que, depenent de com vagin els altres marcadors, els de Mitchell poden acabar la jornada amb només un punt de marge respecte al descens, tot i que el tècnic ahir era positiu.
4: Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
5: Però les dades diuen que el Girona és el quart pitjor golejador de la Lliga, només per damunt d'Oviedo, Getafe, Rayo, i tots tres amb un partit menys, i només dos equips, el Sevilla i la Real Societat, han encaixat més gols que ells. Amb la baixa de Benat, el màxim golejador gironí, s'ha multiplicat el problema de cara a porta, un problema que reconeix un jugador que fins aquest any estava molt acostumat a marcar-ne, el capità Cristian Estuani.
6: Sí, bueno, la verdad que creo que hoy se ha visto, ¿no? Que no hemos podido convertir y la verdad que eso al equipo es verdad que le merma, evidentemente. Hay que intentar seguir luchando, buscando ocasiones, intentar generar y bueno, ya llegarán.
5: Queden només 4 jornades per al final de Lliga pel Girona. Hauran de jugar a Montilivi contra Real Societat i Elx i els camps del Rayo i l'Atlètic de Madrid. De moment, setmana llarga aquesta perquè no tornaran a jugar fins al dilluns dia 11 a l'estadi de Vallecas. Per cert, sense Brian Hill, que ahir va veure la cinquena groga ja amb el partit acabat per protestar l'àrbitre.
7: Mira, abans d'acomiadar-te, Xevi, bones notícies pel Girona, perquè s'avança el Villarreal, Oriol.
21: Gol de Miquel Tatze després d'un regal de Matías Moreno, intentat cedir la pilota al porter del Llevant, ja queda curteta, Miquel Tatze intercepta i bat la porteria del Llevant, per tant, va molt bé que el Llevant perdi. Ens sap greu pels amics del Llevant, sí. Però ara mateix Villarreal 1, Llevant 0, 39 de la primera part.
7: Bon marcador pel Girona. Gràcies, Xavi.
5: Adeu.
7: I avui passen més coses a l'univers futbol, Oriol. La primera aquesta que acabem d'explicar, gol del Villarreal contra el Llevant, bon marcador pel Girona a hores d'ara. Més enllà d'aquest partit, de què estarem pendents avui? El menú futbolístic.
21: Sí, mira, el menú futbolístic. També estarem pendents del València, Atlètic de Madrid. Recorda que el València ja també està en aquesta zona baixa, però que una victòria avui contra l'Atlètic de Madrid que arribarà evidentment amb el carro del peix, amb tots els suplents avui al camp de València els podria donar pràcticament la salvació virtual. Per tant, València i Atlètic de Madrid a partir d'un quart de 5 de la tarda i a 6:45, molt pendents també del que passi a Mendizorroza entre l'Alavés i l'Atlètic, més que res perquè l'Alavés ara mateix és a 2 punts del Girona. Ens interessaria aquí que punxi l'Alavés, que guanyi l'Atlètic Club i, per tant, el Girona mantingui aquests 2 punts sobre l'Alavés i els 4 sobre el Sevilla, que jugarà demà passat contra la Reial Societat. Tot això a la primera divisió del futbol. També estarem pendents d'altres indrets, per exemple, de l'univers futbol que tu li dius. En futbol internacional, avui, tenint en compte que hi ha semifinals de la Champions, la setmana que ve, doncs, avui juguen tots. Juga l'Atleti de Madrid, com hem dit ara mateix. També juga el Paris Saint-Germain a França contra el Lorient a partir de les 5 de la tarda. 6:45, a Anglaterra juga l'Arsenal contra el Fulham. També juga, en aquest cas, el Bayern de Múnich Alemanya contra el Heidenheim, un partit que jugarà d'aquí una miqueta amb el Bayern de Múnich amb bastants suplents a l'alineació titular també a l'Eredivisie. Per exemple, l'Ajax de l'Òscar García avui té un partit interessant a les 8 del vespre contra el PSV, o a Itàlia el Còmodo Cesc Fàbregas a les 6 de la tarda jugarà contra el Nàpols. A la primera ref avui pendents del Nàstic de Tarragona, sí. En zona de descens ara mateix, però rebrà el Sevilla Atlètic, un equip que ja va perdre la categoria. Per tant, els 3 punts avui del Nàstic són obligatoris per intentar salvar la categoria aquesta temporada. I també a la primera federació, però en aquest cas a la categoria femenina, estarem molt pendents avui de la EM Lleida, perquè les lleidatanes arriben avui en un partit clau contra el València. Poden baixar, però també poden fer play-off d'ascens. És una mica esquizofrènic, però si guanya l'AM Lleida i l'Albacete o l'Osasuna perden o empaten davant del Barça i l'Alavés, l'AM es ficarà al play-off. Però, en canvi,
7: perquè hi ha molts filials per sobre, sí, que no aspiren a res, perquè correcte, no poden pujar, llavors la Lliga s'escurça en quant a competidors, clar.
21: En canvi, si l'AM Lleida perd o empaten i el Cacereño i l'Atlètic B guanyen els seus partits contra l'Oviedo i el Tenerife B, baixarien, perquè en un cas d'un triple empat sortirien perdedores. Per tant, a la tarda, pendents del que fa l'AIM Lleida, que té aquestes dues cares, o se salva, que estaria bé, o baixa, o acaba ficant-se al play-off. Per tant, a veure què passa. I després, una de les imatges que més ens han frapat a les últimes hores és la de l'exjugador del Real Madrid, el Pipa Higuaín, que està casat per un aficionat. S'ha fet una fotografia
7: molt viral,
21: que és molt viral a les xarxes socials, des de Miami, i es veu un Higuaín que tots, si el tenim al cap, és aquell jugador esbel que jugava al Real Madrid i amb la selecció argentina, però seria una mica com el germà de Tom Hanks a Nàufrag, perquè té una barba frondosa bastant important, una pèrdua de cabells bastant important, i també lluïa una samarreta de tirants que bé, que no seria la imatge glamurosa que teníem acostumats amb el Pipa Higuaín, una imatge que avui ha corregut com la pólvora.
7: Doncs aquest és l'Univers Futbol per avui. Demà juga l'Espanyol contra el Madrid a Cornellà a les 9 del vespre a l'RCD Stadium. Aquesta tarda a les 4 parla el tècnic de l'Espanyol, Manolo González. Qui ha parlat aquest matí és el tècnic del Madrid. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda, Sergi.
7: Un Arbeloa que acapara totes les mirades.
0: Sí, el tècnic de l'equip blanc ha parlat, com deies, aquest matí a primera hora. Manolo ho farà a les 4, que en principi tindrà l'única baixa de Pol Lozano per sanció, a part de la de Javi Puado, de llarga durada. La roda de premsa d'Arbeloa ha girat al voltant, sobretot, del seu futur i dels noms que sonen per substituir-lo. Mourinho, Klopp, Pochettino, Nagelsmann, però també de la necessitat de guanyar per evitar que el Barça es proclami campió de Lliga i li hagin de fer el passadís diumenge que ve al Clàssic.
9: No és mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos, porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
0: Un Arbeloa que, per cert, com que deu comptar, que ja té pocs dies al vestidor blanc, està més deixat anar i ha llançat fins i tot un dart als seus jugadors davant dels resultats del seu equip, advertint-los que no es guanya ningú baixant de l'autobús.
9: Los resultados están lejos de lo que debe ser el Real Madrid, y bueno, pues hoy en día no ganas a nadie bajándote del autobús, ¿no? Pero está claro que la diferencia de nivel entre los jugadores del Real Madrid y los equipos a los que nos enfrentamos está ahí, y bueno, pues tenemos que mejorar mucho, como siempre digo, en el plano colectivo, ¿no? ¿No? Hoy en día no nos da, incluso con el talento que tenemos, para echar el balón al suelo y jugar de manera individual, ¿no?
7: Arbeloa diu que no es guanya ningú baixant de l'autobús. Déu voler dir no baixant de l'autobús.
0: Bé, exacte, però és que fins i tot baixant tampoc. Necessiten alguna cosa més, a part de baixar de l'autobús. El tècnic Blanca també ha dit que els problemes amb els seus jugadors es queden dins del vestidor quan li han preguntat per una suposada discussió pujada de to amb Dani Ceballos. Demà, per cert, no podrà comptar amb Carvajal. El veterà lateral s'ha fet una fissura a la falange d'un dit del peu dret i estarà almenys un parell de setmanes de baixa. Se suma a les baixes ja sabudes de Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Rodrigo i Güler.
7: Gràcies, Biel. Dos minuts per sobre de 3:15 de la tarda i demà partides al Johan. Demà el Barça pot accedir a la final de la Lliga de Campions. Demà, 4:45 de la tarda, Barça-Bayern, des de les 4 a la TDG de Catalunya Ràdio, a la Camp Nou, no el Johan, sinó el Camp Nou, que es jugarà aquest partit. Tornada de les semifinals de la Lliga de Campions femenina, recordeu, amb un 1-1 a l'anada a Múnich. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda.
7: Avui roda de premsa prèvia, ara sí el Johan, en parla de protagonistes. Primer de tot, Marc, quines són les sensacions a 24 hores del partit?
10: Doncs les sensacions és d'il·lusió. La il·lusió és màxima. Al final estem parlant d'un partit que pot donar l'accés a una nova final de Champions al Barça. Per tant, la il·lusió es pot notar en les paraules de Pere Romeu i Quique Nazaret, que avui ens han atès en roda de premsa. També, evidentment, amb l'esperança de veure el Camp Nou ple per acompanyar l'equip. I és que ens diuen des del club que estan a punt de penjar el cartell d'entrades exaurides. Per tant, el que podem donar ara mateix la xifra seria d'uns més de 50.000 espectadors, més de 50.000 entrades venudes, apropant-se a la 60.000. I tot això, evidentment, amb un Camp Nou que ha de fer goig i amb una plantilla que estarà disposada a donar-ho tot per passar a la final. Però és això, el que et deia, il·lusió és la paraula, ho diu Pere Romeu.
11: Estic molt, molt, molt il·lusionat amb el dia de demà. Fins ara, les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals les temporades anteriors, quan jo estava comentant l'assistent. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit, és exageradament motivant. veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres, que ens donarà encara un plus, que si el sabem gestionar bé, estic convençut que farem un grandíssim partit.
10: La gran novetat per aquest partit és l'alta mèdica d'Aitana Bonmatí. La vigent pilota d'or no juga des de finals de novembre per una fractura del peroné de la cama esquerra i demà tornarà a entrar a la convocatòria. Evidentment, no està per ser titular. També hi serà Quica Nazaret, que l'any passat es va perdre aquest tram final de la temporada per lesió, i la portuguesa ha deixat clar que és el Barça per jugar aquest tipus de partits.
8: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una final, una semifinal en el Camp Nou, amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, com sempre dic, és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
10: Sobre el partit i el rival, tant Romeu com Quica Nazaret esperen un plantejament del Bayern similar al del partit d'anada, que, com bé deia Sergi, va acabar amb empat a un, i tot per classificar-se al Barça per la seva sisena final consecutiva de Champions, la setena de la història. El partit demà al Camp Nou a 4:45 de la tarda i en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
7: Gràcies, Marc.
10: Fins ara.
7: 10 minuts i les 3 de la tarda, fem una petita pausa i rematem el programa parlant de bàsquet i de motor.

0: Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
1: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
2: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
3: Continuï tot recte 30 minuts.
2: 10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
4: Són de música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaj.
5: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
2: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'app web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat. ICAT.
2: Catalunya Ràdio felicita ICAT pel seu 20è aniversari. ICAT, 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
6: ICAT, la ràdio inquieta.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: A inicis del segle XX, l'imperi austro-hongarès era una de les potències més importants d'Europa. La declaració de guerra a Sèrbia l'estiu del 1914 va ser la guspira que donaria inici a la Primera Guerra Mundial i que portaria finalment a l'imperi a la seva desaparició. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
2: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
8: Minuts i les 3 de la tarda, parlem de bàsquet. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda.
8: Avui tenim 3 partits en presència catalana a la Lliga ACB de bàsquet.
9: El primer en jugar serà la penya, que rep l'Unicaja a l'Olímpic de Badalona a les 6 de la tarda. Els badalonins són setens en zona de play-off pel títol i amb dues victòries d'avantatge respecte al Bilbao, que és el novè. Guillem Vives, jugador de la penya, parla del partit.
10: Tenir l'energia per dominar el partit, per ser els que volem proposar més el nostre joc, els que volem tenir iniciativa atacant i defensiva, i bé, portar el partit al terreny que el Dani vol i el que estem treballant.
9: Un fet curiós és que l'Unicaja ha de tornar a Badalona la setmana que ve, en aquest cas, per jugar a la Final Four de la Champions a l'Olímpic. La penya, recordem, va quedar-ne fora. Més tard, a 6:45, bàsquet Girona a Saragossa i a les 9 Burgos Lleida. Gironins i lleidatans estan a la zona tranquil·la de la classificació. Sentim Moncho Fernández, el tècnic del bàsquet Girona.
11: Les forces baixen una mica i escoltes el cridar i els ànims de la gent, pues, trobes una altra vegada forces per a lluitar, no? Casa nostra és casa nostra, i quan el pavilló està ple i el pavilló crida i hi ha soroll i fresa, nosaltres ho sentim. I
9: Gerard Encuentra, el tècnic del Lleida.
12: Ser constants, no? Jo crec que és una de les claus, intentar mantindre una regularitat durant tot el partit, ser capaços de tindre el suficient caràcter per quan les coses no vagin bé aguantar, si el partit se'ns fica a disposició poder rematar-ho, i després a nivell basquetbolístic intentar ser bons en el balanç defensiu i en el rebot.
8: I ahir Ripos van jugar partits dels quarts de final de l'Eurolliga.
9: I el Madrid té encarrilada la classificació per la Final Four després de guanyar ahir també el segon partit contra l'Apoel de Tel Aviv per 102-75. Els blancs dominen la sèrie per 2-0, com el Panathinaikos, l'Olympiakos i el Fenerbahçe. I per cert, avui un equip català comença el play-off per pujar a la Lliga Femenina de Bàsquet. El Lima Horta rep l'Unicaja al pavelló Virolai a 6:45 de la tarda en el primer partit dels quarts de final i amb una plaça a la Final Four en joc. Els precedents d'aquesta temporada no són bons, ja que les catalanes han perdut els 2 partits que han jugat contra les andaluses.
8: Gràcies, Ripo. 5 minuts i les 3, obrim bloc motor amb diversos escenaris aquest cap de setmana. Comencem per Hongria, al circuit de Balaton Park. La Paula Ramos ha tornat al podi del Mundial Femení de Motociclisme. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda. La Paola ha pogut córrer finalment amb permís mèdic a Hongria després de la lesió en un turmell que s'havia fet als Països Baixos fa 15 dies. Es va classificar segona, però una sanció a diverses pilots, ella inclosa, la va endarrerir fins a la 5a posició de la graella. En un circuit que no coneixia, la tarragonina ha tornat a demostrar el potencial. Tercera a meta en aquesta primera cursa, al darrere de Maria Herrera, guanyadora, i Beatriz Neila, segona. La també catalana Ivonne Serpa ha acabat 14a, demà a la 1 del migdia, segona cursa. A la general, la campiona Maria Herrera amplia lideratge. Ja suma 115 punts per 97 de Beatriz Neila, 65 de la italiana Ponziani i 61 de Paola Ramos.
8: I després de l'anul·lació de dues curses de Fórmula 1 per la Guerra del Golf, els monoplaces tornen a competir Damià aquest cap de setmana, en aquest cas a l'altra punta del món, a Miami.
13: És la quarta cita de la temporada. A les 6 d'aquesta tarda, cursa sprint amb Lando Norris a la pole, al seu costat el líder Kimi Antonelli, i els dos Aston Martin d'Alonso i Stroll tancant la graella sense haver pogut ni tan sols marcar temps de classificació. Els d'Aston Martin ja s'ho oloraven. Després de l'esprint, a les 10 del vespre, hora d'aquí, tindrem la classificació de la cursa de Gran Premi que es disputa demà. A Miami també hi ha els Fórmula 2. No els tocava, però per aquesta guerra han canviat Bahrein i Aràbia per Miami i Montreal, els Fórmula 2 per primera vegada que corren als Estats Units. I amb ells, Mari Boya, el pilot de l'ES, s'ha classificat 16è. La pole l'ha fet a l'Indy Kushmaini. La cursa sprint a les 4 d'aquesta tarda.
8: Els de Fórmula 2 competint en horari amb els de la Fórmula E a Berlín, i allà hi tenim el Pepe Martí.
13: Exacte, un pilot que va deixar la Fórmula 2 per endegar un projecte a la Fórmula E, al Mundial de Monoplaces Elèctrics. El sabadellenc Josep Maria Martí, que corre per l'equip Cupra, disputa avui i demà a Berlín les curses 7 i 8 de la temporada. Martí, representat per l'empresa de Fernando Alonso, ha dit a Catalunya Ràdio que la Fórmula E és un campionat per quedar-s'hi molts anys.
14: L'objectiu a assolir en aquell moment era arribar a la Fórmula 1. Òbviament, per raons, no va passar, però... Encara així, la Fórmula E s'ha demostrat que és un campionat, primer de tot, que té molt de nivell, que és un lloc que, a més, doncs, promociona la permanència dels pilots i, diguem que els pilots gaudeixen també d'estar aquí. I, per tant, era una opció molt clara i, òbviament, entrar a Cupra doncs, sí que era l'equip més factible.
13: Aquest migdia s'ha disputat la classificació. La pole per al suís Eduardo Mortara amb Mahindra. Segon, el líder, l'alemany Pascal Wehrlein de Porsche. Josep Maria Martí, amb el Cupra, sortirà 15è. La primera cursa a les 4 d'aquesta tarda.
8: I acabem amb un record. Ha mort l'expilot de Fórmula 1, Alex Zanardi. Ho ha comunicat la família. Tenia 59 anys. Zanardi va perdre les dues cames en un accident competint a la CART dels Estats Units el 2001. I anys després es va reinventar com a esportista paralímpic i va guanyar 4 hores en ciclisme. Amb la handball va tenir un accident al 2020 que el va tenir força mesos de baixa i no havia transcendit res de la seva salut fins al dia d'avui. Gràcies, Damià! Dos minuts i rematem el programa. Oriol, avui juga el Barça de futbol sala.
15: Sí, ho farà contra el Peníscola a partir d'un quart de set. Contra el Peníscola, els blaugranes s'estan jugant amb el Pozo al primer lloc a la classificació. Ahir va caure a l'Indústria Santa Coloma a la pista de Palma per 5-0.
8: Una d'handbol.
15: A la Lliga Sobal, victòria de Granollers contra el Cangas per 33-25.
8: Ja tenim la final masculina definida del Masters 1000 de tennis de Madrid.
15: La jugaran Jannik Sinner i Alexander Zverev demà. A la semifinal, Sinner va eliminar el francès Arthur Fils. Zverev va superar el belga Blocks. Avui hi ha la final femenina, la juguen la russa Mirra Andreeva i l'ucraïnesa Marta Kostyuk a partir de les 5.
8: I acabem recordant aquest partit de la primera divisió que tenim en joc, un partit que tenim al descans.
15: Ara mateix un marcador que li va molt bé al Girona perquè un dels rivals en la lluita per la permanència està perdent, és el Llevant, el camp de Villarreal, Villarreal 1, Llevant 0.
8: Alguna cosa més, Oriol?
15: Bona tarda.
8: Molt bé, anem a fer un cafè?
15: Ja, som-hi.
8: Tu sempre te'l prens curtet, lladre? Sempre el demanes curtet, és així, mira, escolta.
15: I sense sucre, que no és bo la gent que agafa un sucre de 5 o 6 grams i se'l fot directament al cafè.
8: Sí, que és el que fas tu també habitualment.
15: Montse Mir, que la tenia que costar per fer butlletí a les 3, diu que dos sucres.
8: Dos sucres? Montse, no, home, no, que després Montse, el sucre puja i hi ha problemes de salut.
15: Dos sucres.
8: Va, 40 segons i arribarem a les 3 de la tarda. La gent d'esports, anem a fer un cafè, que ho fem realment, a vegades anem a fer un cafè, i a les 4 ens hi tornem a posar amb el David Clopés i companyia, amb el Tot Gira de 4 a 9. Avui alerta, tenim molts focus d'atenció, eh? Avui tenim la TDT a partir de les 8, amb l'Osasuna Barça, que comença a les 9. Si el Barça guanya avui i el Madrid punxa demà campió de Lliga, el Barça la 29a Lliga de la seva història. També farem la ressaca del Girona 0 Mallorca 1, alerta amb el Girona que es complica la vida, i farem la prèvia d'aquest partidàs demà al Camp Nou, aquest Barça-Bayern, sentirem protagonistes, i amb aquesta notícia, Aitana Bonmatí ja té l'alta mèdica.
15: I dos sucres.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
16: Bona tarda, us informa Berta Torrades. L'activista barceloní d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, capturat per Israel en aigües internacionals, ha iniciat una vaga de fam, segons ha informat la seva parella. L'activista, que participava en la flotilla Global Sumut, ha tingut un primer contacte amb el cònsol espanyol a Tel Aviv i ha informat a la família de la seva situació. La trobada ha durat uns 10 minuts i, segons el cònsol, està bé de salut, tot i que viu un estat de xoc i té petites ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri de Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja estan de tornada a casa. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
17: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
16: Recordem que l'exèrcit israelià va interceptar el comboi humanitari en aigües internacionals davant de la costa de l'illa grega de Creta. Avui, a 7:45 del vespre, hi ha una concentració convocada davant la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona. Més notícies amb la Montse Mir.
18: Els Mossos han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al carrer Joan Miró d'Esplugues de Llobregat, al barri de Finestrelles. El telèfon d'emergència 112 ha rebut cap a les 11 del matí un avís en què s'informava que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i havia fugit del lloc dels fets, on s'han desplaçat dotacions dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques. La dona ha acabat morint i el presumpte autor de l'agressió ha estat localitzat i ha quedat detingut. La policia investiga el cas, que es troba sota secret de les actuacions.
16: I un motorista mort en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Amb aquest ja són 15 els motoristes morts en accidents a les carreteres catalanes en el que portem d'any. És per això que des de l'associació Stop Accidents demanen a l'administració més campanyes dirigides a aquests col·lectius vulnerables, com són els motoristes, els ciclistes i els vianants, que representen més d'un 50% del total de víctimes mortals. El seu portaveu, Carlos Amerotti, diu a Catalunya Ràdio que les campanyes de trànsit han d'anar dirigides a ells.
19: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica, pues, a la gent li va entrant, no?
18: Es manté la vaga indefinida dels dissabtes a les biblioteques de la Diputació de Barcelona i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. Així ho han decidit en assemblea aquest migdia el personal d'aquests centres, en què en total representen unes 360 persones. Laura Solà, delegada sindical de la CGT, en declaracions a 3CAT Info.
20: Demanem més personal per les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral. I després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
18: A la ciutat de Barcelona, 39 de les 40 biblioteques no han obert avui perquè han secundat la vaga al sector, segons dades del sindicat CGT.

0: Kiko Veneno, que actua aquest vespre a la Sala Paral·lel de Barcelona. El cantant interpretarà alguns dels temes més destacats del seu repertori, com aquest, Lobo López, a més de presentar-ne d'inèdits com a avançament del seu proper treball. Kiko Veneno, nascut a Figueres l'any 1952, arriba a Barcelona amb la seva banda i amb el seu habitual estil de fusió, de flamenc, de pop i de rock. El concert és avui a les 8 del vespre. Els esports, Biel Cadella, bona tarda.
1: Bona tarda. Aitana Bonmatí rebrà l'alta mèdica i serà a la convocatòria per jugar demà la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern al Camp Nou. La jugadora blaugrana es va lesionar fa més de 5 mesos del peroné en un entrenament amb la selecció espanyola. A la Lliga F, derrota del Badalona a casa contra l'Atlètic Club 0-1. La vista longe per pluja forta a La Rioja i a Navarra pot condicionar l'Osasuna Barça d'aquest vespre, que començarà a les 9 i que podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça recupera Rafinha i Marc Bernal i podria guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana si aconsegueix una victòria avui al Sadar, i el Madrid no guanya demà l'Espanyol a Cornellà al Prat. Per cert, el capità del Madrid, Dani Carvajal, s'ha lesionat el peu dret i estarà unes dues setmanes de baixa. Això vol dir que es perdrà segur el clàssic del Camp Nou. També avui a primera, ara al descans, Villarreal 1, Llevant 0. A un quart de 5, València, Atlètic de Madrid. A dos quarts de 7, a la vez, Atlètic Club i a l'ACB. Avui a les 6, Joventut Unicaja. Bàsquet Girona-Saragossa a dos quarts de 7 i Burgos-Lleida a les 9. Avui es disputarà la final femenina del Masters 1000 de tennis de Madrid. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la ucraïnesa Marta Kostiuk. A partir de les 5, Jannik Sinner i Alexander Zverev jugaran demà la final masculina. I en motor, aquest cap de setmana hi ha Mundial de Motos Femení a Hongria, la tercera ronda de la temporada. Avui Paola Ramos ha tornat al podi. Després de la lesió a Assen, la tarragonina ha acabat tercera a la primera cursa. La també catalana Ivonne Zerpa ha acabat 14a.
2: Fins aquí les notícies.
3: Laia té 13 anys. Fa de traductora dels seus pares des que van arribar a Catalunya el 2023.
4: A l'Ajuntament, a les entrevistes de l'Institut, al metge, portem 3 anys traduint.
3: El Rui, de 15, també ajuda la seva família.
5: Quan vam anar a urgències, vaig haver de fer de traductor i la vaig cagar. Em vaig estressar moltíssim.
3: Molts menors, fills de famílies migrants, assumeixen una responsabilitat que no els pertoca. Marta Arumí, investigadora.
6: Quan els posem a sobre aquesta por de no entendre, la preocupació...
3: Xifré Amorós, psicòleg.
7: Per exemple, en un desnonament que un infant faci de mediador o d'intèrpret, això hauria de ser sancionable legalment.
2: Solidaris.
8: Amb Mercè Folch.
3: Petits traductors.
8: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
9: Roger de Gràcia, Assumpta Serna, Elisenda Roca i el poeta Mario Obrero a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

A inicis del segle XX, l'imperi austrohongarès era una de les potències més importants d'Europa. La declaració de guerra a Sèrbia l'estiu del 1914 va ser la guspira que va donar inici a la Primera Guerra Mundial. Tot i així, paradoxalment, Àustria-Hongria no comptava amb els mitjans econòmics i militars suficients per sostenir aquell conflicte de llarga durada. A la pràctica, aquest imperi va ser tutelat per Alemanya, la gran aliada, i el desenvolupament de la guerra que havia iniciat acabaria comportant el desmembrament de l'Estat i el derrocament dels Habsburg.

0: Un dels grans punts d'atenció de l'imperi austrohongarès era el sud, els Balcans, on petits estats, especialment Sèrbia, volien fer-se amb el control dels territoris que encara dominava l'imperi otomà a la zona. Sèrbia aspirava a aixecar un imperi propi, aprofitant la creixent decadència austrohongaresa. L'enfrontament es va aguditzar per les pretensions sèrbies de controlar el territori de Bòsnia-Herzegovina, annexionat plenament a l'imperi l'any 1908. En aquest context, l'assassinat de l'arxiduc austríac Francesc Ferran i de la seva dona durant una visita a Sarajevo, la capital bosniana, el 28 de juny de 1914, va ser l'inici d'un conflicte global, el més cruent viscut fins aleshores. L'assassí del nebot de l'emperador, hereu de la corona, havia estat un serbi radical, Gavrilo Princip, i com que Sèrbia es va negar a lliurar-lo al govern de Viena, aquest li va declarar la guerra el 28 de juliol. Els austrohongaresos esperaven concentrar el conflicte als Balcans, pensant que els russos no s'implicarien. En canvi, en dos anys, l'imperi es va trobar amb quatre fronts oberts, a les fronteres amb Sèrbia, amb Rússia, amb Itàlia i amb Romania. Al llarg del 1915, les victòries austrogermàniques van permetre ocupar territoris de Sèrbia, d'Albània i de Polònia, però l'esgotament dels austrohongaresos, a remolc del govern de Berlín, es va fer cada vegada més evident. La tardor del 1918, l'imperi va patir dues derrotes militars importants. Al setembre, la batalla de Doiran, a Macedònia, i a l'octubre, la de Vittorio Veneto, al front italià. L'imperi es va veure, aleshores, abocat a la desintegració. I com és habitual, benvingut a una nova temporada. Josep Maria, el doctor Josep Maria Soler Sabater està aquí, bueno, amb nosaltres a La Guàrdia.
1: Seguirem i diré com va, o hola, què tal? I
0: sí, o, com va, hola, què tal? Podem fer les dues coses. Allò,
1: I anar pencant, que aquest tema ens ha portat feina.
0: Ens ha portat feina, ha sigut un estiu molt dedicat als austrohongaresos.
1: No, però diré una cosa. De vegades la història té curiositats que prens, molt. I existeix un llibre que va fer uns historiadors anglès, un tal Clark, em sembla que es diu, no sé, Robert Clark, em sembla, que és Diccionari de les Guerres, que està traduït a diversos idiomes. I vaig prendre la paciència de mirar la quantitat de vegades que les guerres surt a Àustria. Jo crec que és dels països que més surt del món.
0: Sí, sí.
1: Clar, per què? Perquè és tot el conflicte, i t'ho va explicar, no? És el conflicte dels Balcans, és el conflicte de Rússia, és el conflicte de Polònia, és el conflicte d'Alemanya, és el conflicte d'Itàlia, és el conflicte dels otomans, és el conflicte de la creu, on comença un món, és el món ortodox i el món cristià. És el conflicte musulmà.
0: Clar, després, és els Habsburg, amb la relació amb la monarquia hispànica, i per tant amb Borgonya, amb Flandes, etcètera, etcètera.
1: És la crisi del Sacre Imperi Romà.
0: Sí, sí.
1: I a més, dona unes quantes...
0: L'arrencada, per exemple, de la Guerra dels 30 anys, exacte, és a Bohèmia, i per tant és...
1: Però dels països que més. Sí, sí. I llavors la reflexió que tothom que ha estat a Viena, que sempre tothom li fa la primera reflexió, no? Diu, aquest que és el Ministeri d'Exteriors de Viena, veus que mires a la nit i veus que hi ha 5 o 6 finestres en llum. La resta està tot buit. Per què? Perquè, clar, aquells grans edificis eren per un gran imperi.
0: I ara, en canvi, Àustria no existeix,
1: doncs no és el mateix. A més, tenint en compte una altra significació d'aquests anys, que s'ha de tenir en compte, que ens ha marcat molt, amb tota aquesta idea de la mitja Europa, no? De tot el centre d'Europa. Clar, les grans capitals d'aquell període no és pas Berlín.
0: Ni... No.
1: Londres potser sí, però no és pas Berlín. La gran capital d'aquell període és Viena, Praga, i després, amb un nivell diferent, Budapest.
0: Sí, sí.
1: I alguna ciutat més.
2: París.
1: Sí. París, clar. París, molt bé. Sí, com diu el Joan.
0: però fixa't, sí.
1: Però això ha canviat tot. És a dir, després d'aquest fet, ha canviat tota la història. Aquests països, aquestes ciutats, aquestes característiques, agafen una altra... Al final,
0: una altra dimensió molt diferent.
1: Una dimensió, sí, però sí. Que de cop i volta dius, fixa't, fins i tot... Turísticament ho pots veure amb una cosa tan evident com les llums obertes o no, amb uns grans edificis que, bueno, hi ha 4 bombetes. Bueno, o 20, perquè els altres despatxos de què serveixen? L'imperi ja no hi és.
0: Qui ens acompanyarà avui no és Berlanga, encara que tenia la seva obsessió amb l'imperi austrohongarès, sinó...
1: Sí,
0: sí. Totes les pel·lícules de Berlanga sempre sortia una referència, encara que fos absolutament absurda, a l'imperi austrohongarès. En aquest cas, no serà una referència absurda, sinó una referència fonamentada, que és el catedràtic d'història història contemporània de la Universitat de Barcelona, Joan Villarroia, que moltíssimes vegades hem tingut aquí el programa perquè estem molt contents de tenir-lo, i a més per inaugurar temporada, doncs sempre... No t'has posat el frac avui, però en fi...
2: No m'he posat el frac, no, i a més, el frac amb les temperatures que tenim aquests mesos...
0: Sí, no, em sembla que sobraria molt.
2: Quan en Josep Maria feia aquesta reflexió, deia París, Viena, jo pensava en el món d'avui, deia a Washington, de Washington capital encara no havien fet ni els plànols per construir-la.
0: No, clar.
2: Viena té, el que deies tu, uns palaus immens que representen tot aquell centre administratiu d'un imperi, i ara, doncs, bueno, turisme, que està molt bé, no?
0: Clar, i a més...
2: Però, en canvi, Washington està pensant, home, la capital de l'imperi està
0: allà. Pensava, a més, que l'imperi austro-hongarès arriba un moment... Àustria, com a tal, com a imperi, es fa massa gran, i a partir de la primavera dels pobles de 1848 no té més remei que dir això ho hem d'organitzar d'altra manera, perquè és que un imperi així, sense connexions, amb molt pocs ferrocarrils en aquell moment, d'aquí ve el naixement d'aquest nom tan estrany, tan divertit, d'altra banda, que és imperi austro-hongarès, o la doble corona, no? De tenir dos peus a l'imperi, encara que van seguir manant molt més els austríacs, però influir molt més els hongaresos, era una barreja molt...
1: No, i tenien coses de que, fixa't que en l'Europa actual, algunes característiques ja eren avançades, la voluntat aquesta federal, en referència a les finances, sí. L'exèrcit i la política exterior, una mica el que fa Europa, però clar...
0: L'Ernest Lluch hi pensava molt, sí, amb l'imperi austro-hongarès, amb respecte.
2: La teoria austriacista que va desenvolupar. Sí.

0: mini dels Habsburgs, per tant, fa 200 i escaig d'anys, i després, esclar, tot el conflicte de frontera del món, diguem-ne, cristià amb el món musulmà, perquè és
1: Balcans, Croàcia, la creu.
0: L'ortodoxa, el catòlic, el protestant catòlic,
2: és l'últim gran setge de Viena per part dels otomans, i que estan a punt de guanyar-lo, amb ajuda dels polonesos, però s'ha de dir que això és un...
0: Això és molt significatiu. Fa 2 anys vaig estar a Budapest, que veus al revés, aquest renaixement nacional a partir de la segona meitat del 19, quan veus l'edifici del Parlament de Budapest. Però és el riu. Quan tu estàs a Budapest, bueno, és que a més amb els amics que anàvem amb el cotxe, estàs a 200 quilòmetres de Praga i a 200 de Viena.
2: Sí, sí.
0: Perquè és un triangle. 200 quilòmetres és anar una mica més de Praga, des d'on estem nosaltres.
2: Sí, sí.
0: I és anar a Tortosa, una mica més enllà de Tortosa.
2: Sí.
0: Això és el centre de tres grans ciutats.
2: Sí.
0: I això, nosaltres, ara feia aquesta comparació, ostres, però està en el mig d'Europa, amb un gran... No tenen ferrocarril, però tenen una via, que és el Danubi, que és la pista natural de comunicació.
1: Només el llibre dels Claudi Magris, no?
0: Sí, el Danubi.
1: El Danubi, l'Europa.
0: I aquest món, doncs, sí, sí. Avui que parlem de l'imperi austro-hongarès, s'acaba, podríem dir, s'acaba.
2: Al final de la Primera Guerra Mundial.
0: Perquè tot això... Ja t'ho imagina't, llavors, com s'ha consolidant.
2: Sí. Implosiona i explosiona, les dues coses.
0: Les dues coses, i després, així, com a reflexió, dius, implosiona, aleshores es prenen unes mesures que van crear molts conflictes entre el 1919 i 1900, la Segona Guerra Mundial, es torna a refer el mapa a partir del 45, de la implosió del 19, i el 90 explota tot.
2: Sí, sí, o sigui...
0: Per tant, la meva lectura és... Les solucions aquelles que semblaven les millors de l'any 1919 no ho van ser-ho tant, quan 100 anys després el mapa que es dibuixa, el que tenim avui en dia, no té gaire,
2: relació. Parlem de l'imperi austro-hongarès just abans de la Primera Guerra Mundial. Ja ho sospito pel que comentàvem, però no semblava un imperi molt ben estructurat. Hi ha molts problemes, perquè si no, no li hagués passat tot això que ja avancem claríssimament. Com era l'estructura i per què tenia aquesta obsessió, sembla, amb el món dels Balcans i amb Sèrbia, especialment?
0: Sí, la primera és, esclar, és una estructura que, digues, la fidelitat era amb una dinastia. La fidelitat era els Habsburg, no? I molts territoris, aquesta era la fidelitat. Després, a partir d'aquí, a la segona meitat del segle XIX, que és la derrota en Prússia, que li pren el paper hegemònic a dins de
2: la guerra, a
0: més, els hongaresos, que ja ho havien intentat el 48, el 48 Hongria no assoleix la independència perquè intervé l'exèrcit rus, que és el que aixafa la revolta del 48. Si no, Hongria hagués fet un altre camí. I altres, la repressió després del 48 és brutal, de l'imperi contra Hongria. Però el 66, amb la crisi, doncs, bueno, van arribar a aquest pacte, en el qual aquestes dues nacionalitats, que representaven en població no arribaven al 50% del conjunt de l'imperi, doncs es reparteixen una mica el control d'aquest imperi.
1: I de totes les
0: Àustria
1: nacionalitats.
0: Àustria controla la part d'avui en dia, diem, Txèquia, no? Bàsicament, que més és la part de desenvolupament industrial. I aleshores Hongria controla la part dels Balcans, curiosament, no? Perquè a més està més a l'est.
2: Més enfocada.
0: La capital més a l'est de les tres és Budapest, no? I aleshores això és un equilibri, però molt inestable. Permanentment està en tensions, però funciona. Durant 50 anys funciona.
1: Econòmicament funciona.
0: Econòmicament funciona, es desenvolupa. Després, el desenvolupament no és el mateix. És a dir, el Parlament hongarès i el sistema electoral és molt més censitari, és molt menys democràtic que el d'Àustria. Això, per exemple, perquè a la història doncs, maten a l'hereu, i l'hereu, doncs, el que dona és diguem-ne, l'espoleta d'un conflicte que estava latent. El programa de Francesc Ferran era acabar amb aquesta dualitat perquè volia acabar amb determinats privilegis d'Hongria. I aquest programa tenia ja el llibre del Kaiser, l'exèrcit del Kaiser, que és sobre l'exèrcit austro-hongarès al llarg de la seva història, des de la mitjana, i li dedica un capítol i precisament estava amb

0: la visió que tenia d'hongaresos, i volia canviar la Constitució, volia reformar, i per tant el xoc sense guerra, el moment que es produís el canvi d'emperador,
1: que era molt gran,
0: Hongria, estava previst molt gran. I després, però malgrat aquestes tensions, el anar-se implicant en els Balcans, el 7 s'acciona en Bòsnia i Herzegovina, amb el qual, en vez de quedar-se una mica més al nord i evitar el conflicte,
1: encara entra més cap al sud.
0: Amb Sèrbia, sí. I després amb l'imperi rus. Però, en el primer moment, totes aquestes tensions, que acabaran en 4 anys amb aquest imperi, però en el primer moment, aquestes tensions no impedeixen que tot funcioni. El que passa que al cap de 3 setmanes l'imperi s'ha acabat. És derrotat de l'oest a l'est.
2: Si recordeu, molta gent l'ha llegit, allò del món d'ahir, de Stephen Zweig, sí. Ell explica l'entusiasme que tothom se'n va a la guerra.
1: Sí, sí.
2: O sigui, a Viena, tothom, a la ciutat del Bach, sí. I a la ciutat de la música i de l'òpera, entusiasme dels joves si se'n van a la guerra. Ara,
0: fixa't la realitat... que són imatges que ens han quedat a la retina, a Viena, a Múnich, amb un austríac que està retratat, Adolf Hitler, no? Mm-hmm. Però fixa't que és, així hi ha alguns historiadors els últims anys que ho han analitzat, és el món urbà, el món universitari, el món occidental. Que accepta i té una formació més intel·lectual d'aquests conceptes. En el món rural, si ve en el llibre que parlàvem abans sobre l'imperi, no va ser tan expansiva aquesta voluntat.
1: Sí.
0: Perquè, a més, amb aquestes mobilitzacions massives, l'estudiant deixava els estudis. El pagès li agafaven el cavall, tenia que deixar les terres i anar a la guerra. I, per tant, sobre aquestes imatges, aquesta dualitat que alguns han plantejat, diu, tenim les imatges urbanes.
2: Del que escriu i deixa testimoni escrit.
0: Però no tenim la imatge, i altres penses, sí, un estudiant, llavors deixava, així, advocat jove, i s'anava. Però en el món rural...
1: En tot cas, en el sud, els Balcans estaven en ebullició, perquè, clar, l'imperi otomà, que deien el malalt d'Europa, estava a punt de disgregar-se, i el territori Bulgària, per exemple, tenia intenció d'emparar-se de Constantinople, d'Estambul, perdó, ja en aquell moment. Hi havia plans, una altra cosa que després... però tots les quatre petites estats que hi havia, que era Bulgària, Romania... Montenegro, Sèrbia i Albània, que havia aparegut, tots tenien interessos...
0: Te'n deixes un.
1: Grècia, per sota, clar.
0: Tens raó. És el que surt guanyant més de les guerres balcàniques.
1: Tens raó.
0: Perquè l'actual Tessalònica és en aquest moment que
1: clar.
0: Passa. Però Bulgària arriba al mar, en 1913.
1: Sí.
0: I és la reacció dels altres l'impedeix.
1: Sí. Clar, tota la Tràcia, que és el territori europeu actual de Turquia, era un territori molt ric i que, per tant, tots deien que era seu. I aquesta tensió, clar, l'imperi austro-hongarès, en lloc d'allunyar-se, va i encara s'apropa més. Clar, és una cosa que...
0: I en certa manera, l'imperi rus, que mira que tenia des de Vladivostok allà, però, bueno, aquesta obsessió de l'imperi
1: dels passos, els passos otomans, que
2: deia. De sortir el Dardanel, Rússia...
0: Abans tenia Romania, abans tenia Bulgària, i tot això... Jo penso que els grans imperis d'aquell moment, que venen de les edats mitjana i moderna, Alemanya és diferent, però també queda enganxat, però els dos grans imperis, el rus i l'austríac, queden enganxats en els Balcans i serà... Al final de la guerra comença pels Balcans...
1: Clar, que ja havia estat a esclatar diverses vegades, però l'11 i el 12 hi ha guerres balcàniques molt intenses, molt cruels, en què els otomans fan grans matances, però els altres en fan tan grosses o pitjors, i entremig estan els austro-hongaresos, que també contribueixen. Amb la qual cosa, allò és un polvorí a punt d'esclatar.
2: Polvorí també ètnic.
0: Sí,
1: com es preparava l'imperi? Perquè l'imperi era evident que havia d'afrontar, amb aquesta mentalitat, diverses guerres contra potser un gran estat balcànic, que Sèrbia s'emparés de tot, o recolzant amb un altre, per exemple, l'aliança amb Bulgària per contra això, eren coses que jugaven. O intentant emparar-se de part de l'imperi otomà. Vull dir que hi havia possibilitats diverses i segur que se n'estaven preparant.
0: Sí, però la possibilitat, diguem-ne, la voluntat, sobretot militar, era de tots aquests problemes de l'imperi, que hi havia una certa sensació amb determinades èlits militars que això s'estava desintegrant, i per tant calia, allò, la resposta és una guerra, una victòria, i acabarà amb aquestes tensions d'allò. I l'objectiu és Sèrbia, per el tema de... a banda de l'atemptat, no? Sèrbia,
1: l'enemic. Abans que arribés, l'atemptat,
0: sí. I aleshores això ja era un planejament. Evidentment, i aleshores aquí és on els jocs diplomàtics, no? Això crea un problema. Sèrbia, en què sabem que en primer moment va poder resistir, però després no, el problema no era Sèrbia en si, perquè Àustria hagués pogut perdre, però al final guanyar, per la força real. El problema de Sèrbia és la reacció russa, que és el que va acabar passant.
2: Darrere,
0: això ja no estava tan previst, però es va produir. I aleshores, a més, esclar, ja hi jugava... Àustria va quedant enganxada diplomàticament per la seva situació a l'imperi.
1: Entre altres coses, perquè hi havia hagut reunions entre el ministre d'Afers Estrangers de l'imperi austro-hongarès, el ministre d'Afers Estrangers rus i amb la participació del Kaiser alemany, bons tots tres per organitzar embolics, perquè no s'aclarien, i van sortir d'una reunió que es va fer a Alemanya, tots tres convençuts de tres coses diferents.
0: Sí.
1: L'imperi austro-hongarès de que Rússia no l'atacaria si s'emparava de Sèrbia. El rus convençut de que l'imperi austro-hongarès havia afirmat que no atacaria Sèrbia. I l'alemany dient que bé, s'han posat d'acord i no ens atacaran a nosaltres, no? Ja, esclar, una cosa ridícula, sí, perquè ridícula, pels papers perquè... es veu que tots tres diuen coses radicalment diferents del que va passar en aquella reunió.
0: L'atemptat és el 28 de juny, i la guerra no es pata fins un mes després.
1: Sí, sí.
0: Per tot el que hem llegit, tots plegats,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: El 20 de juliol li preguntes a algun d'aquests dirigents que al cap d'una setmana o dos dies estarien en una guerra mundial,
1: diuen que no.
0: Penso que li haguessin dit que no. La prova és que el Kaiser el va enganxar de
1: passeig, sí, sí.
0: El president francès estava de visita a Rússia.
1: Sí, sí,
0: la diplomàcia funcionava més amb aquest tipus de relacions personals que no amb unes estructures com avui en dia, diplomàtiques i tal. Bueno, en síntesis, la diplomàcia d'aquest moment va ser un desastre, que va portar el desastre, perquè tothom sabia els perills, però no van pensar que tots aquests perills s'acabarien produint en 24 hores entre l'1, 2 i 3 d'agost, no? I aquí sí que els plans militars eren una altra cosa. Els alemanys, diu Bèlgica, passant pel mig,
2: sí, sí.
0: Clar, Bèlgica era neutral, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I tot això, en fi...
1: El 23 de juliol de 1914, unes setmanes després de l'atemptat en què van morir l'arxiduc Francesc Ferran i la dona, la duquessa Sofia Chotek, l'imperi austro-hongarès va fer arribar un ultimàtum de 10 punts al govern serbi. Només li concedia 2 dies per respondre. Tot i que la resposta va ser conciliadora i els serbis van accedir a satisfer la majoria de les 10 demandes, el govern de Viena ho va considerar insuficient. La decisió d'anar a la guerra ja estava presa.
3: La història d'aquests últims anys, i especialment els esdeveniments dolorosos del 28 de juny, han demostrat l'existència a Sèrbia d'un moviment subversiu, la fi del qual és separar de la monarquia austro-hongaresa algunes parts dels seus territoris. Aquest moviment, que ha anat creixent davant els ulls del govern serbi, ha arribat a manifestar-se més enllà del territori del regne amb actes de terrorisme. El govern reial serbi ha de comprometre's, 1. A suprimir tota publicació que exciti a l'odi i al menyspreu de la monarquia i a la tendència general dirigida en contra de la seva integritat territorial. 2. A dissoldre immediatament la societat anomenada Narodna Odbrana, Mà Negra, i a confiscar tots els seus mitjans de propaganda i actuar d'igual manera contra qualsevol altra societat que s'involucri en propaganda en contra de la monarquia austro-hongaresa. 3. Eliminar sense demora de la instrucció pública sèrbia tot aquell que serveix o pugui servir a fomentar la propaganda contra Àustria-Hongria. 4. A separar del servei militar i de l'administració a tots els oficials i funcionaris culpables de la propaganda contra la monarquia austro-hongaresa, dels quals el govern imperial i reial es reserva a comunicar els noms i els fets al govern reial. 5. A acceptar la col·laboració sèrbia dels òrgans del govern imperial i reial en la supressió del moviment subversiu dirigit contra la integritat territorial de la monarquia. 6. obrir una enquesta judicial contra els participants en el complot del 28 de juny, que es troben en territori serbi. Els òrgans delegats pel govern imperial i reial prendran part en les seves investigacions. 7. Actuar amb urgència en l'arrest del comandant Boslav Tankosic i de Milan Siganovic, empleats de l'estat serbi compromesos, segons els resultats de la instrucció, a Sarajevo. 8. A impedir el concurs de les autoritats sèrbies en el tràfic il·legal d'armes i d'explosius a través de la frontera. 9. A donar al govern imperial i reial explicacions sobre els propòsits injustificables dels alts funcionaris serbis que no han dubtat després de l'atemptat del 28 de juny, expressar-se d'una manera hostil cap a la monarquia. I, finalment, 10. A informar sense demora al govern imperial i reial de l'execució de les mesures compromeses en els punts anteriors. El govern imperial i reial espera la resposta del govern reial, a més trigar fins al dissabte 25 d'aquest mes, a les 5 de la tarda.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
6: Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, aquests últims dos anys s'han perdut 3.000 llocs de treball en detriment de la intel·ligència artificial. A veure, sense crear alarmisme, com de preocupants són aquestes dades, Toni?
7: De cara a l'any 2030, 92 milions de llocs de treball estan projectats de perdre's per culpa de la intel·ligència artificial.
6: Tots estem exposats aquí, a entrar i sortir.
7: Certament, sí, sí. Tot i que no tothom té una veu tan sexy com tu, per tant, no tothom està igualment exposat.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
8: ICAT.
5: Catalunya Ràdio felicita ICAT pel seu 20è aniversari. ICAT. 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
8: ICAT. La ràdio inquieta.
5: Això és En Guàrdia.
1: Estem aquí a En Guàrdia amb en Joan Villarroia i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'imperi austro-hongarès durant la Primera Guerra Mundial. Doctor Villarroia, ja ho sé, perquè és evident que la Guerra Mundial va començar, però en què va fallar aquest ultimàtum? Si precisament semblava que li concedia tot el govern serbi, estava d'acord amb que el que sigui, però no anem a la guerra, que la perdrem.
0: Sèrbia va estar disposat a acceptar una part de l'ultimàtum, era que Sèrbia pràcticament perdia la capacitat de decisió perquè volien intervenir directament els austríacs i tal. I llavors, algun d'aquests punts últims no els van acceptar i Àustria, sobretot la pressió del camp militar, de l'estat major, que ell anava amb la idea de la guerra, la guerra, la guerra...
1: El general Conrad.
0: Sí, el Conrad. Aleshores, malgrat les que Sèrbia estava disposat a acceptar una part, no totes, Àustria es va negar o totes o res. I aleshores, a partir del 28, es desencadenen els encontejaments, perquè aleshores el que ell no preveu, que això després va tenir conseqüències a la mobilització aquells dos o tres dies, perquè comença a mobilitzar l'exèrcit destinant-lo cap al sud de l'imperi.
1: Per atacar Sèrbia.
0: I llavors, al cap de 24 hores, veig, ei, els russos, que comencen a amenaçar.
1: Clar, que ells estan convençuts que no anirien.
0: Que no ho farien, o que la pròpia Alemanya serviria de fre. I aleshores, això va generar un caos ferroviari, perquè de cop i volta va tenir que ordenar al revés, que una part de l'exèrcit que es mobilitzava cap al sud anés cap al nord, cap a Galícia, pel por de l'atac
1: dels russos.
0: I això, primera, l'estructura ferroviària no funcionava al mateix nivell que la francesa o l'alemanya, i aleshores això va crear un caos que va retardar uns quants dies la mobilització. I, a més, va crear la cosa pitjor, que és que en cap dels dos fronts va tenir la superioritat necessària per guanyar. I aleshores tu generes una tensió, la gestiones malament, vas a la guerra i mobilitzes fatal, i al cap de dues o tres setmanes, només, o sigui, ja l'has perduda. Perquè, sobretot, la perden amb Rússia. Després amb Sèrbia també. Però Sèrbia era una derrota menor, era de prestigi. Però, esclar, el problema és que l'imperi rus
1: se't pot menjar.
0: T'escombrat de Galícia, has perdut la part més capacitada de l'exèrcit abans de la guerra, és que perd en 3 setmanes, 4, 500.000 d'homes, i aquest mig milió d'homes era el més preparat, el més format i el nucli més important d'oficials.
2: Hi ha algun analista que diu, de l'època contemporània, el pitjor exèrcit del món.
1: El de l'Imperi Austro-Hongarès.
2: En aquest moment, sí, sí, es fa aquest comentari.
0: El problema que hi ha amb la derrota...
2: És la direcció de la guerra.
0: La direcció de la guerra és fatal, però l'error més gran és, a part de les problemes de mobilitzar, és que dins de la mobilització russa, que tampoc era... l'exèrcit rus mobilitza quasi una tercera part més de recursos humans, però aquí hi ha un tema que tampoc és més propi militar. Dels grans exèrcits europeus, un tema capdalt, l'estructura era les divisions que tenies bàsicament d'infanteria i l'artilleria que portava cada una d'aquestes divisions, que la suma et donava doncs 1.000, 2.000 o 3.000 canons. Les divisions de tots els exèrcits europeus moderns que tenien menys artilleria era l'exèrcit austro-hongarès. Per tant, quan s'enfronta a l'exèrcit rus, és inferior en número i inferior en artilleria, amb el qual el desastre
1: està.
0: I una de les conseqüències que té, després a part del setge de Premslin, no, és que l'avenç rus, que és a finals d'estiu, agafa una part de les terres més productives en cereals de l'Imperi Austro-Hongarès, sobretot basant en Hongria. I això té unes repercussions brutals, sí, perquè sí. Des del principi de la guerra, Viena començarà a patir gana. Viena, els ciutadans de Viena. Però no el 16 o el 17, no.
1: El 14.
0: Perquè perden una part de les terres més...
2: Els proveïments no funcionen.
0: L'altra part agrària més important era Hongria, i Hongria aquesta producció la juga per casa, que és Hongria.
1: Clar, però una cosa que sempre, que crec que es pensa de la Primera Guerra Mundial, és que l'estat pitjor organitzat dels grossos que hi van participar era Itàlia, que ho va fer molt malament, però em sembla que Austro-Hongria competia directament amb Itàlia amb aquest desastre de la guerra, no?
0: A veure, la realitat és aquesta, perquè, clar, a veure, ara les comparacions són...
1: Sempre difícil, sí, sí.
0: Itàlia, com tu saps, allò durant un any i mig va fer 11 ofensives
1: 11,
0: per
1: sí.
0: derrotar a una part d'aquest exèrcit austríac, austro-hongarès, una part, i no ho va assolir, no? Perquè, a més, esclar, les lleis austro-hongarès, sempre la major part dels recursos que van anar refent i mobilitzant els tenia contra Rússia, no contra Itàlia, no? És a dir, que dins d'aquesta situació, encara, però, esclar, cada vegada, cada moment, cada any que passava, eren més esclaus de l'Imperi Alemany, i l'Imperi Alemany era més esclaus, és com a Segona Guerra Mundial, tenir com aliat Itàlia, que tu, per evitar el seu enfonsament, l'has d'ajudar. I, per tant, Alemanya va tenir que dedicar una part dels seus exèrcits cap a l'est, que no estava previst d'entrada, i, posteriorment, la famosa gran victòria de Caporetto, el que és el 17, que és una ofensiva per anar frenant, perquè els italians, amb molts de costos, però de mica en mica anaven avançant. No oblidem que Caporetto avui en dia està dins d'Eslovènia. Per tant, fan una ofensiva, però qui la fa? La fa l'exèrcit alemany. Trasllada 8 o 10 divisions de les més ben preparades i entrenades i destrossa l'exèrcit italià, però el destrossa. Però són els alemanys. Què vol dir? Que aquestes divisions no estaven en el front principal, que era el de l'oest, i no estava a l'altre front, que era el de l'est. I per què? Perquè ha d'ajudar a Àustria permanentment. Però Àustria, amb aquest ajut i una capacitat de refer l'exèrcit, almenys fins al 16-17, la va tenir. Després ja...
1: I això què va provocar? Perquè dins d'Àustria, Hongria, perquè, clar, quan un imperi se'n va a la guerra, els ciutadans i les classes dirigents estan convençudes de que l'imperi no anirà a la guerra, una guerra que, a més, no és que l'hagi provocat, però gairebé, diguéssim...
2: Si la provoques, la vas a guanyar.
1: Estúpid, no?, fer això. I, en canvi, les proves són que...
2: De fracàs en fracàs.
1: De fracàs en fracàs, i un fracàs dolorosíssim,
0: el
1: de final. Sí. Com es vivia?
0: Això comença, diguem-ne, aquella situació que ja semblava impossible, però que aguantava el 14, a partir del 15-16 comença a trontollar. Perquè, diguem-ne, cada part de l'imperi, de les dues importants, doncs, l'austríaca i l'hongaresa, cada un ja juga cada vegada més amb la defensa dels seus propis interessos austríacs o hongaresos, i entremig ja comences els problemes amb els txecs, que els partits txecs s'organitzen, i cada vegada més la veu del que se'n diuen els eslaus, que eren el 50% del conjunt de l'imperi amb diferents nacionalitats, sí, doncs comencen aquesta fidelitat a l'imperi, perquè l'imperi els esbusca, doncs comença a trontollar. I aleshores...
1: I els súbdits italians, que també en tenen.
0: Sí,
1: que, clar,
0: sí,
1: que...
0: era un percentatge...
2: Sí, sí. Un munt de nacionalitats.
0: Baix, i a més, els austríacs, sí, sí, eren molt... Alguns informes que he llegit, de que, per exemple, els bornis... sí, bé, dins de l'imperi, sense renunciar als bornis, però, en canvi, ocupar zones de la costa adriàtica, que hi havia millor, sempre els italians, amb la seva italianitat, són recalcitrants. És a dir, que aquests... Això passava si ocupava Montenegro, que hi havia una part d'italians, sí, però eren un 2%. És clar, aquesta és una altra. I és que, a veure... Àustria fins a 1866 encara tenia el Vèneto...
1: Sí, i tant,
0: no,
1: i tant.
0: Deia, no? Bueno, i el que és actualment tot Bolzan i tota aquesta part, Trento, la famosa...
1: Sí, sí.
2: Tota la part, tota la part de les Dolomites sud, i una part que era d'Àustria.
0: Ara fa 6 anys vaig fer aquesta excursió, seguint els aeroports, que és espectacular pel lloc, no? Però clar, el curiós és que, bueno, hi ha un company de la facultat, que ell és italià, però que quan parlem d'aquests temes, el seu avi va néixer en aquesta part que avui en dia és Àustria, i va combatir l'avi als regles de l'exèrcit
1: austríac.
0: Sí, clar, sí, clar, d'aquelles zones, depèn d'on t'enganxava, doncs combaties... I, esclar, totes aquestes tensions amb les derrotes, i sobretot a partir del 16-17, les condicions de vida, repeteixo, van deteriorar molt les relacions a dins de l'imperi, i aleshores ja al final només l'aguanta, el podia aguantar la victòria militar, cosa que no va ser possible. Thank you.

0: En els primers temps de la guerra, el cap de l'estat major austrohongarès va ser el baró Franz Conrad von Hotzendorf, un militar beligerant i molt preocupat per quins havien de ser els objectius de l'imperi en aquella confrontació global. En una memòria adreçada a l'emperador Francesc Josep el 27 d'octubre de 1915, deixava clares les seves preocupacions i les línies d'actuació que creia necessàries.
1: Baró, vostè ha expressat en algun informe que les forces austrohongareses s'estan quedant sense efectius i nosaltres, els civils del govern, pensem...
2: Vostès no estan aquí per pensar res. Aquesta és la funció dels militars. Calli i escolti. Si volem gestionar la guerra amb el mateix nombre de tropes que fins ara, i tenint en compte les pèrdues que hem experimentat fins ara, és probable que esgotem els recursos físics cap al juny de 1916.
1: Recursos físics? Es refereix als homes que tenim qualificats per al servei militar?
2: Vostès, els polítics, sempre saben com guarnir el llenguatge. Recursos físics, joves reclutes... Quina diferència hi ha?
1: No li penso discutir, però...
2: Miri, la reobertura del front balcànic suposarà un moviment que ens serà favorable, tot i que es fa difícil de preveure com serà de favorable.
1: Tot i aquesta incertesa, vostès deuen tenir alguns objectius territorials clars, no? A quins territoris podríem arribar a fer onejar la bandera de la doble corona?
2: Rússia és l'enemic més perillós de la monarquia, ja que en la seva expansió pretén destruir-nos. Hem d'anar de totes tots contra els russos. Després ve Itàlia, un obstacle pels nostres interessos a l'Adriàtic, la Mediterrània i els Balcans. I en tercer lloc, Sèrbia i Montenegro, que seran enemics nostres mentre no se n'adonin que el seu estatus cultural estaria més assegurat en connexió amb la nostra monarquia que no pas com a satèl·lits de Rússia.
1: Rússia, Itàlia i els Balcànics. Déu-n'hi-do. I quina relació hem de tenir amb Alemanya?
2: Crec que l'existència i la prosperitat de la monarquia estarà més assegurada formant part d'un bloc central europeu fort. Que no pas si anem a la nostra. Cal deixar enrere petites diferències, per tal que Rússia no guanyi terreny. Caldria fixar una frontera al riu Bug, que només s'hauria de modificar per fixar-la al Vístula. I fins i tot, encara que fos partint-lo amb Alemanya, el territori polonès també hauria de ser nostre. Si s'arribés a aquesta disminució de poder rus, la resistència de Sèrbia es trencaria indirectament.
1: Però què farem amb Montenegro i amb les aspiracions italianes?
2: Montenegro seria menys perillosa que una Sèrbia independent, sempre que controlem el port d'Antibari. I els italians tenen un sentiment nacional tan fort que no en podrien fer mai ciutadans lleials. Encara que caldria restaurar les fronteres del Po i del Mincio, per si calgués iniciar una ofensiva sobre la plana veneciana. Ara el que convé és no defallir i que el govern ens faciliti els recursos necessaris per imposar la nostra voluntat. O sigui que espavili i doni'ns tot el que li demanem per la glòria de l'imperi.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctor Villarroya, Conrad és evident que va ser un dels grans culpables del mal fer de l'imperi austrohongarès, però ell, clar, centrar la culpabilitat en una persona, això és molt decimonònic. Sí. I ja sabem que això no funciona així.
4: Sí, però és veritat que és molt més complexa, però llegint tots els llibres que tracten la complexitat, aquesta voluntat seva d'anar a la guerra, perquè ell creia que només amb la guerra l'imperi podia sobreviure, la va acabar imposant en aquests moments dels últims, diguem, de la tercera setmana de juliol. Ell va tenir molta influència sobre les parts diplomàtiques, el mateix emperador que era allà, a més hi havia el tema hongarès, no? Hi va haver uns jocs, i ell sempre va mantenir la línia més beligerant i al final la va aconseguir imposar, perquè l'emperador decreta la mobilització.
5: No, i a més a més, estem mirant la part, diguem, del derrotat. Però moltes vegades a la història de la humanitat les guerres són els que determinen el futur dels victoriosos.
4: Sí.
5: O sigui, això hem de tenir en compte. Molts aspectes de la història de la creació de països, estats, fronteres, etc., és a partir de les victòries militars. I el Conrad pensava que tindria una victòria militar. Que no,
4: no anem gaire lluny. Hi ha molts autors, que segur que les hem llegit, l'Enric i Josep Maria, que la situació del Romanov a Rússia era molt, molt, molt complexa, també, no? Sí. I que aleshores una part d'acabar anant a la guerra...
0: L'Orlando Saito.
4: Malgrat algunes veus clarividents que deien que aquestes guerres que venen, les necessitats que generaran, l'imperi no les podrà aguantar, però en canvi n'hi havia que pensaven en una guerra, i això és una mica un pensament anterior, sí. Això farà que tot l'imperi s'uneixi davant de la guerra.
0: Els Romanov, a principis de 1914, per tant falten uns 6 mesos arrodonint per la guerra, commemoren els 300 anys de la dinastia i fan, o decideixen fer una gira,
4: un viatge
0: i visitar, i llavors els seus ministres recullen diversos memoràndums. Ells no se n'adonen, però que la gent no és gens entusiasta i que la gent més aviat passa del Romanov, i que els únics que els acullen són els funcionaris, però que en canvi el poble i els ministres i funcionaris que acompanyen el Romanov de la cort estan, disculpeu la paraula, acollonits davant del que veuen, però ells no se n'adonen. I suposo que amb l'imperi austro-hongarès, no sé si tampoc Francesc Josep era més o menys popular.
4: Francesc Josep era un home que ja tenia 80 i bastant.
0: Que era molt en aquella època, més o menys.
4: 40
5: i pico. Sí, perquè mor en plena guerra.
4: És un home, em sembla que la prudència, es mou amb més prudència que, diguem, alguns dels ministres es mou amb prudència perquè, tot i que ell sabia que personalment li quedava molt poc, però sí que s'oblidava per la pròpia experiència. Només ell pensa que havia anat de derrota en derrota i la final no la veu perquè mor al 16, no?, a mitja guerra. I es mou amb bastant més prudència que les pressions del Conrad i altres, no? I a Hongria hi havia tensions entre el Tisza, que era, diguem, el
0: primer ministre,
4: que governava pràcticament en sistema
0: dictador,
4: que li costarà la vida al final, al moment de la ruptura de l'imperi, el Tisza l'assassina amb un atemptat, no? I aleshores, amb la sensació que tinc jo és que si algú encara es mou amb una certa prudència és el propi emperador, no? I rei d'Hongria. Perquè emperador més ho és.
0: Sí, més la part austríaca.
4: L'exèrcit era dual, no? Sí. L'exèrcit de l'imperi, que era l'imperial i el real. I quan es diu real, és l'hongarès, que s'escriu, no sé com, Honvéd. I aleshores, i això, ara, això sí, perquè el sapia que tenia que mirar algunes coses.
0: Sí.
4: Una cosa és el nombre de soldats de l'imperi, això que us deia. La majoria, el quarta part una mica més, eren alemanys, 18% hongaresos. Ara sí, l'oficialitat, sobre 1.000 oficials, estadístiques estan fetes, uns 800 eren alemanys.
0: O sigui, estaven, per tant, diguéssim, l'estructura bàsicament...
5: No, però això no és estrany a la història d'Europa, eh? Que l'oficialitat és d'un lloc determinat i després la tropa...
0: La tropa és una altra cosa. Segons va avançant la guerra i la situació es deteriora més dins d'Austro-Hongria, i a més, la guerra, malgrat ningú acaba de ser derrotat ni un costat ni l'altre, no queda clar, l'any 17... ningú pot apostar claríssimament si guanyaran els aliats o guanyarà el bloc central, els imperis centrals. Tot i així, dins d'Austro-Hongria sí que la sensació devia ser ja de gairebé derrota, perquè estaven en mans totalment dels alemanys. L'imperi ja s'ha...
4: Aquesta consciència hi era,
0: enfonsat.
4: I aleshores, bueno, és esclar, és allò que... Hi ha aquells intents, ja quan mor Francesc, quan mor l'emperador Francesc Josep, doncs de l'hereu, l'emperador últim, que és el
0: Carles,
4: de buscar una sortida negociada amb França i Anglaterra, però que els propis alemanys l'acaben bigotejant, i aquesta sortida quan es trenca és quan ja els aliats, que ja estan del 17 cap al 18, ja decideixen que l'imperi, totes les tensions que s'estan negociant, per exemple, els xecs amb el Masaryk, que està als Estats Units, ja des quan decideixen, i a més ja venen els punts de Wilson, que on s'aplicaran serà precisament a l'imperi austro-hongarès.

0: A inicis de 1918, l'imperi austro-hongarès va signar l'armistici amb la República Ucraïnesa i amb la Rússia Soviètica a Brest-Litovsk, mentre l'emperador Carles I intentava arribar a una pau amb França i la Gran Bretanya sense vencedors ni vençuts. Finalment es va veure obligat a signar la rendició incondicional en la Triple Entesa a l'armistici de Pàdua, el 3 de novembre, en ple procés de descomposició dels seus dominis. Els mitjans internacionals parlaven d'humiliació, com aquesta notícia del The New York Times del 5 de novembre de 1918, titulada Rendició completa d'Àustria.
1: Des de temps immemorials, Àustria ha estat de les nacions que ha mostrat un orgull més gran. Potser amb menys raó que qualsevol altra de les potències que acostumem a anomenar grans. Ara es rendeix als aliats i als Estats Units en els termes més humiliants dels que mai hagi sotmès una nació amb pretensió de grandesa. És una rendició completa, que l'aniquila com a beligerant i li impedeix oferir més resistència armada a la voluntat dels seus enemics. Cap terme hauria pogut reduir l'imperi austrohongarès a la impotència i a la innocuïtat de manera més efectiva que aquesta al qual ara ha donat el consentiment. Cessa les hostilitats per terra i per mar immediatament. I podem estar segurs que estarà prou content de tenir l'oportunitat de fer-ho. Els seus exèrcits han de ser totalment desmobilitzats i retirats del front occidental, on ha cooperat amb Alemanya. La meitat del seu equipament ha estat lliurat. Evacua tot el territori que ha envaït des de l'inici de la guerra. Més que això, ha de retirar-se darrere de les línies fixades en l'armistici, en una sèrie de delimitacions que restituiran a Itàlia el territori legítimament seu, que durant molt de temps ha estat inclòs dins de les fronteres d'Àustria. Un cop més, l'anell de cer es tanca sobre Alemanya.
2: En guàrdia.
0: Joan Villarroya, desintegració, aniquilació, final de l'imperi austro-hongarès. Això, sí, sí. La guerra és determinant.
3: Sí, de l'imperi sí. Austro-hongarès i altres.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No. Cau en tres imperis.
4: Ja, sí. Quatre.
0: L'imperi otomà. L'otomà ja estava molt tocat
4: sí, no, no, però,
0: i els
4: sí,
0: joves turcs són d'abans.
4: Són frases de, diguem-ne,
3: d'historiadors. Sí.
4: La Primera Guerra Mundial, home, és que el mapa d'Europa,
3: sí.
4: A 1914... és relativament fàcil. L'imperi alemany, l'imperi austro-hongarès i l'imperi rus.
0: I l'imperi otomà.
4: Molt, molt poc. Esclar, el 19, imagina't el nombre de nacions que han nascut, no? Era molt, molt més senzill, no? És el final, no? I de l'imperi rus, també, que el 45 es referà, però mira ara les fronteres actuals de la Rússia, balla, que intenta recuperar, no?
0: Per l'imperi austro-hongarès, o per, no per l'imperi, sinó per la gent que hi vivia a l'imperi austro-hongarès, què va representar allò? Aquell final d'imperi. Va ser bo o va ser dolent?
4: Depèn. En general, ja a la pròpia guerra hi van haver molts canvis a les zones més barreges ètniques, sobretot a Galícia, que barreja l'actual Polònia, Txèquia, Eslovàquia i tal. Allà els canvis de població, els jueus que van ser expulsats i traslladats, tema religiós. Ja va ser una guerra amb unes... Bé, hi ha aquest famós llibre de fa poc traduït, El setge, està en castellà, de l'assèdio de Priestley, en el qual dues unes fotografies de soldats hongaresos mirant faroles i a cada farola hi ha penjat un capellà ortodoxa. Són unes fotografies amb una nitidat claríssima. I llegir ja l'enfrontament que genera entre les ètnies en aquestes zones de front de l'est, és la, per tant, les conseqüències al 19 seran dramàtiques i després, és clar, al principi les nacionalitats. A cada una d'aquestes nacionalitats quedaran minories, amigues.
0: Clar, no, no.
4: Menys,
0: no.
4: Podríem dir, la pròpia Àustria.
0: Que quedarà, bàsicament, i germànica, diguéssim.
4: I Hongria queda, dels estats contendents, és el que queda més reduït.
0: Sí.
4: Però, clar, Txèquia, actual, no? Si tu compares el 19, fent una comparació de 100 anys, no? Hi havia tres, hi havia una majoritària que eren els txecs, majoritària, però no. Sí. No, hi havia la segona, els eslovacs, amb una part hongaresa, i la part que ens hem oblidat, els sudets alemanys, que seran la causa de la partició el 39.
0: Sí, sí.
4: Però el 19 passa i passarà pitjor el 45. Diu, no n'hi ha avui en dia d'alemanys, perquè el 45 són escombrats de la manera...
0: Kafka escrivia en alemany, vull dir que clar,
4: més, això més també... brutal, no? I això, la complexitat, i això encara avui en dia, per exemple, hi ha minoria hongaresa dins d'Eslovàquia.
0: Sí, hi ha un detall no menor. Tu has visitat el Parlament hongarès, sí. Té més escons dels diputats que elegeixen perquè reserven aquests escons...
3: Per la reivindicació territorial.
0: Exacte, de Romania, que diuen... Hi ha una sèrie, hi ha una part de Romania que és nostra i que quan un cop la tornem a incorporar a Hongria, aquests escons els tenen reservats. No és una cosa menor, aquest detall.
4: No, perquè, i Hongria manté aquell principi, si no recordo mal, que un hongarès hagi nascut o vantejut, si té l'ascendència hongaresa, és hongarès.
0: Ah.
4: Però en part bé, perquè ells queden reduïts a la mínima expressió de lo que havien estat i eren de control a 1919.
0: Joan Villarroya, no tenim més temps, marxarem amb valsos mentals, allò, perquè el vals és austríac, eh? Perquè les mazurques es diu, em sembla que es diu els hongaresos...
4: Aquí sí que m'agafaràs...
0: No fas molt bona cara de ballarí, ja t'haig de dir.
4: No.
0: Altres virtuts tens, però aquesta no.
4: Aquesta no.
0: Joan Villarroya, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'avantguàrdia. Josep Maria Soler i Sabater, se'n tornem-hi, eh? Ens queda una temporada per davant.
3: No, però fixa't,
4: Perquè quina temporada porteu?
0: 24 o 25, no us hi hem perdut, allò. Però,
3: sí, unes quantes.
4: És un èxit, no?, que podeu continuar. I que tingueu seguidors.
0: I tant. No ens passi com l'Imperi Austro-Hongarès. Això és l'avantguàrdia.
2: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Blai Iniesta i Josep Lluís González. Muntatge musical, Blai Iniesta.
5: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés i Josep Aguilar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat condemna la mort violenta d'una dona aquest migdia al carrer Joan Miró del municipi del Baix Llobregat, a Finestrelles. Els Mossos d'Esquadra ja han detingut un home com a presumpte autor dels fets que hauria matat la dona amb una arma blanca. Ara la policia investiga el cas, que es troba sota secret de les actuacions. En cas que es tractés d'una mort per violència de gènere, seria la 18a víctima mortal en el conjunt de l'Estat en el que portem d'any. Més notícies amb la Maria Guixà.
2: Cuba condemna l'ampliació de sancions contra l'illa caribenya decretada ahir per Donald Trump. En un missatge a les xarxes socials, el ministre d'Afers Estrangers, Bruno Rodríguez, ha acusat els Estats Units de voler imposar un càstig col·lectiu al poble cubà i assegura que les mesures violen la Carta de les Nacions Unides. L'ordre executiva d'ahir preveu bloquejar els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana, com per exemple l'energia, la defensa o les finances. Aquesta matinada, Trump ha aprofitat un sopar privat per tornar a amenaçar Cuba, assegurant amb ironia que prendrà el control de l'illa.
3: Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
2: Trump ha dit que hi vol enviar el portaavions Abraham Lincoln, això sí, ha afegit que primer vol acabar la seva feina a l'Iran.
1: Les associacions de víctimes de la Dana no assistiran a la reunió convocada per aquest dilluns amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant la manca de respostes urgents, diuen, tampoc d'informació útil, seguretat ni recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i que no està abordant temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. També denuncien la manca de debat sobre la planificació real davant futures emergències, la revisió dels protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic.
2: La Fira d'Espàrrecs de Gavà espera aquest any que se superin els 36.000 visitants de l'any passat. El certamen, que s'acabarà demà, combina agricultura, gastronomia i també art. L'espàrrec blanc és l'estrella de la fira, però també hi ha altres productes de la pagesia local que hi tenen un paper rellevant, com per exemple el porro, que és ideal per les composicions artístiques realitzades amb vegetals. Josep Panyella, president de la cooperativa agropecuària de Gavà.
4: Moltes figures d'aquestes que està vestida en aquest art de porro, que és magnífica, i això és el que també atrau molt a la Fira d'Espàrrecs.

0: Els Pets actuen avui en la darrera jornada del Festival Constantí Sona. El grup encapçalat per Lluís Gavaldà començarà amb aquest concert al seu poble natal, la segona part de la gira cantant les 40, de celebració dels seus 40 anys d'història. Ho faran amb un repertori totalment renovat, en què tocaran cançons de fins a 8 discos que no van interpretar durant la primera part de la gira. Més enllà d'aquest primer concert, a Constantí, la gira dels Pets passarà, entre d'altres poblacions, per Premià de Dalt, Falentins, el mes de maig, i també actuaran al Cruïlla de Barcelona l'11 de juliol. Avui, doncs, tret de sortida d'aquesta segona part de la gira. Els esports, Alfons Corina, bona tarda.
1: Bona tarda. Aitana Bonmatí rebrà l'alta mèdica 5 mesos després de fer-se la lesió i serà la convocatòria per jugar demà la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern al Camp Nou. A l'anada, el resultat va ser d'empat a 1. A l'altra semifinal, descansa el partit que disputen Lió i l'Arsenal amb 2-0 a favor de les franceses, que classificaria el Lió després del 2-1 de l'anada. Tot això i la resta de l'actualitat esportiva a partir d'ara el Tot Gira.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
4: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
3: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
4: Salut.
5: CaixaBank patrocina aquest programa.
6: Benvinguts al Temple Esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: Torna Aitana, torna la millor jugadora del món. Pere Romeu, el tècnic del Barça, ho ha confirmat aquest migdia a la prèvia del Barça-Bayern de Champions de demà al Camp Nou. Aitana es va trencar el peroné fa 5 mesos, durant la concentració de la selecció espanyola. Una lesió dura que va arribar en un moment mentalment difícil per a ella, cremada, ho ha explicat, per la pressió de la competició. I 5 mesos després, i amb el Barça encara viu les competicions, torna la pilota d'or, una nova Aitana. Ella mateixa s'ha definit d'aquesta manera. El millor fitxatge possible per tornar a guanyar la Champions. El retorn d'Aitana, sens dubte, la millor notícia pels culers.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a la mitjanit, esport sense pausa a Catalunya Ràdio. Falten 4 jornades per al final de la Lliga i aquest cap de setmana ja podríem tenir campió. Si el Barça guanya avui a Pamplona i el Madrid punxa demà a Cornellà al Prat, la Lliga ja serà blaugrana. Avui us portarem fins a la TDT amb amenaça de pluja, tot i que sembla que la cosa ha quedat ja una mica rebaixada. Però també amb la prèvia de l'Espanyol-Madrid de demà, clau per a la permanència de l'Espanyol. Una tarda amb esport en directe, el partit ara del Nàstic, el de la Penya i el Girona a la CB, curs sprint de Fórmula 1 a Miami, moltes, moltes coses. Ho tenim tot. Benvinguts al Tot Gira.
2: Tot Gira, número 2289.
1: Els 11 titulars.
0: Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Els 11 titulars d'aquest dissabte 2 de maig del 2026, el Barça vol deixar la Lliga vista per sentència.
3: De fet, serà així si guanya aquesta nit a Camp de l'Osasuna a les 9, amb Rafinha i Bernal a la llista de Flick ja amb l'alta mèdica.
0: L'Espanyol pot donar la Lliga al Barça si els blaugranes guanyen i els blanquiblaus puntuen contra el Madrid.
3: Demà a les 9 a Cornellà juga aquest partit entre l'Espanyol i el Real Madrid. Ara d'aquí uns instants compareix Manolo González en roda de premsa.
0: I l'escoltarem en directe amb el Sergi Andreu. El Girona mira de reull el que fan els rivals per la permanència.
3: Ara s'ha acabat el Villarreal 5, llevant 1, un marcador que li va molt bé al Girona perquè ha perdut un dels seus rivals. Ara un 4-5 València Atlètic de Madrid i a 6:45 a l'Avés Atlètic Club.
0: El Barça femení demà es pot classificar per la final de la Champions amb un retorn molt esperat.
3: És l'alta d'Aitana 5 mesos després de la seva lesió. Ara la Champions, la segona part, Olympique de Lió 2, Arsenal 0. Ara mateix l'Olympique de Lió es classificaria per la final. A la Lliga femenina també Badalona 0, Atlètic Club de Bilbao 1.
0: Per dir que s'ha jugat aquest migdia. En futbol internacional, què destaquem ara mateix?
3: Que ara mateix juga el Bayern de Múnich, està perdent contra el Heidenheim per 0-2, amb un Bayern ple de suplents. També juga l'Arsenal, per exemple, al Paris Saint-Germain.
0: A la primera federació femenina, l'AM Lleida juga avui un partit decisiu en l'última jornada.
3: Ara al Camp de València, amb un empat a 0, es pot salvar l'AM Lleida o fins i tot fer play-off depenent dels resultats dels seus rivals.
0: De seguida ho expliquem. A la primera federació masculina juga de seguida el Nàstic.
3: Ara un partit clau també per sortir el descens a partir d'un 4-5 contra el CUE de la categoria, a més descendit al Sevilla Atlètic.
0: A la Lliga CB de bàsquet avui juguen 3 dels catalans.
3: Joventut Unicaja a les 6, Girona Saragossa 2-7 i Burgos Lleida a partir de les 9.
0: A la Lliga de Futbol Sala el Barça busca una victòria avui al Palau que li permeti seguir el primer lloc.
3: Ara el Barça té 2 punts més que el Pozo, avui un 4-7 Barça-Peníscola.
0: Ha mort l'expilot de Fórmula 1, Àlex Zanardi, als 59 anys.
3: Es va convertir en una icona, ja que va ser campió paralímpic de ciclisme a Londres i a Rio després de perdre les cames en un accident en un Gran Premi de Fórmula 1 a Alemanya l'any 2001. Aquesta tarda també, per cert, curs sprint del Gran Premi de Miami.
0: En motociclisme, la catalana Paola Ramos torna al podi després de lesionar-se a Assen.
3: La tarragonina acaba tercera al circuit hongarès de Balaton. Demà torna a competir.
0: Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
4: Molt bé, bona tarda.
0: El titular a xarxes.
4: La imatge viral és la de Gonzalo Higuaín. S'ha fet una foto amb un fan i, com ha dit l'Oriol avui a Catalunya Migdia Esports, cap de setmana sembla el germà perdut de Tom Hanks a la pel·lícula Nàufrag. Remeneu a xarxes i busqueu la imatge.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.
2: Estàs escoltant el Tot Gira. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Amb David Clopés.

0: Tot gira amb el Marçal Turo i el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, el Ricard García a la producció, el Víctor Rodríguez i el Xavi Vall al control central. I abans d'obrir programa, des d'aquí, una abraçada gegant a la Nàdia Roig, el nostre àngel de la producció, aquí el Tot Gira, que aquest cap de setmana no podrà ser nosaltres i que està passant dies difícils per a la Nàdia, per al Xavi Vall, company de control central, i per tota la família. Una abraçada immensa. Avui us tindrem molt i molt presents. Va, obrim Tot Gira en un cap de setmana de match ball per al Barça per guanyar la Lliga. El Barça, si guanya avui a Pamplona, estarà pendent demà de l'Espanyol Madrid esperant la relliscada de l'equip d'Arbeloa. Aquest partit, tant el d'avui a Pamplona com el de demà, aquest Espanyol Madrid, que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio, aquí el Tot Gira. Avui el Barça i demà el Madrid a Cornellà Prat, en un partit en què, recordem-ho, l'Espanyol podria segellar la permanència. Avui hem sabut que Carvajal és baixa fins a la final de temporada. Demà el Madrid sense Mbappé, sense Militao, sense Rüdiger, sense Courtois, tampoc Güler. I a Madrid més pendents del futur a la seva banqueta. Avui connectarem amb l'Orfeo Suárez amb l'última hora dels moviments al Madrid per trobar substitut d'Arbeloa. Nosaltres, Sergi, hem obert enquesta a x.com/totgira perquè els nostres oients hi puguin també sucapar. Sí.
1: Quin entrenador t'agradaria que dirigís al Barça... Ai, al Barça, al Madrid, la temporada que ve. Quin entrenador t'agradaria que dirigís al Madrid la temporada que ve? Klopp, Mourinho, Arbeloa o Pochettino? Quatre opcions que donem com a opcions per votar, i guanya amb el 60% dels vots l'opció Arbeloa. Sembla que als aficionats del Barça ja els agrada aquesta deriva que està agafant el Real Madrid.
0: Avui hem obert, de fet, dues enquestes. Enquesta amb el futur de la banqueta del Madrid i enquesta en clau Girona després de la derrota ahir a casa contra el Mallorca. En parlarem i molt avui, el Tot Gira. El Girona, compte, és a 4 del descens i encara bo d'aquesta derrota que ens acaba d'explicar l'Oriol Rodríguez del Llevant al camp del Villarreal. Caldrà estar pendents del que passi avui l'Alavés contra l'Atlètic Club, sobretot del que faci el Sevilla contra la Reial Societat dilluns. Si guanyés el Sevilla, compte, el Girona quedaria a un punt del descens. És per tot plegat que obrim també enquesta en clau gironina.
1: I preguntem pel grau de preocupació davant de la situació del Girona en aquesta recta final de la temporada. Quin grau de preocupació tens? Alt, moderat, baix o gens? Per tant, no tinc cap mena de preocupació. I guanya amb el 52% dels vots, alerta l'opció grau alt de preocupació. Enquesta oberta també al nostre perfil de x@totgira.
0: Molt bé, de seguida anirem amb esport en directe, però compte perquè em diuen que comença just ara la roda de premsa de Manolo González de Cornellà al Prat, prèvia d'aquest Espanyol-Madrid. Connectem en directe amb la sala de premsa de l'RCD Stadium.
2: Sergi, quan vulguis.
3: Vinga, un parell de qüestions. Bona tarda, Manolo.
2: Bona tarda.
3: Sergi Andreu, Catalunya Ràdio. Bueno, la primera, una mica saber com esteu, quin és el termòmetre de l'estat d'ànim del vestidor davant d'un partit, jo crec que doblement especial, no? pel rival i pel que us hi jugueu vosaltres.
2: Bueno, el vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és potser el dia millor perquè vingui al Madrid també que on el partit de demà, que és el dia ideal, potser.
3: Et volia demanar també, ateses les circumstàncies, si creus que d'alguna manera ara mateix el principal rival de l'Espanyol és ell mateix, més que no pas els rivals per tot el que arrossega.
2: Sí, sobretot perquè al final veus que portes una segona volta on has merescut més, la realitat de punts a la segona volta és la que és, però que al final és el que diem, que el que hem parlat a dins és mirar cap endavant, ja no mirar cap enrere, que no té cap tipus de sentit, i mirar cap endavant els 5 partits que queden, començant per demà, i per demà sortir a morir i fent un partit molt, molt intel·ligent, toca, penso, demà. D'estar molt ben col·locat, saber quan hem de pressionar, saber quan no, i sobretot no deixar córrer el Madrid perquè sabem que allà són letals.
4: Bona tarda, Manolo. Rubén Martínez para Pericos en Radio Marca. Un par de cuestiones. La primera, acabas de decir que es un buen día para enfrentarse al Real Madrid. ¿Qué equipo te esperas? Si también, que el otro ya lo mencionó el propio Edu en rueda de prensa, ¿no? ¿Qué piensen los jugadores en el Mundial y no en la Liga, que no se juega nada? ¿Puede ser también un aliciente positivo para este Español?
2: Bueno, yo hablo desde la experiencia de jugador mía, que no fue de primera división, pero sí que he jugado partidos en los cuales a priori no tenían los puntos trascendencia, y una vez entras a jugar todo el mundo quiere ganar. No va a haber nadie aquí del Madrid que venga, y más con el club que es, el escudo que llevan, a pasearse, ni mucho menos. Entonces mañana el partido es un partido duro, pero bueno, sabemos que somos capaces, que el año pasado fuimos capaces de ganarles aquí cuando venían en el mejor momento, pero repito, para eso tienes que estar muy muy metido en el partido y estar metido hasta el minuto 90 como pasó el año pasado aquí.
4: Y la segunda, por mi parte, ¿le preocupa que haya una desconexión entre equipo y afición? El otro día, después del partido contra Levante, se escucharon silbidos. El propio Dimitrovic dijo que los aceptaba porque la actuación era la que...

0: Ara mateix, Ripo.
1: El 3, gairebé 4 de la primera meitat. Nàstic 0, Sevilla Atlètic 0.
0: Marc Andrés, què tal, com estem? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Aquesta hora també molt pendents de la Champions femenina. Recordeu, demà Barça-Bayern, en parlarem d'aquí una estona, a partir de les 5. Farem la prèvia d'aquest partit on tornarà. Esperem que al camp Aitana Bonmatí, si més no, és a la llista de convocats. El Barça té un empat a un de l'anada, busca demà una nova classificació per una final de Champions, i el primer finalista ja el coneixerem d'aquí una estoneta, i pinta que serà l'Olímpic de Lió, el Lió, per ser més correctes, més pulcres amb la nomenclatura d'aquest equip, el Lió de Jonathan Giraldez, que posa la directa cap a la final.
2: De moment sí, minut 58 de partit, tot i que just ara m'has donat pas i l'Arsenal s'ha topat amb el travesser, era fora de joc, per tant, falsa alarma, però minut 58 de partit, Lió 2, els dos gols a la primera meitat, un de penal de Renard i un altre de Diani, Arsenal 0, amb aquest resultat ara mateix el global és de Lió 3, Arsenal 2, per tant, d'aquí mitja hora, si no es mou el marcador, l'equip de Giraldez serà finalista de la Champions, però evidentment queda, com he dit, mitja hora més el que afegeixi la col·legiada del partit.
0: Superior al Lió avui?
2: Avui sí, la veritat és que la segona meitat de la setmana passada l'Arsenal es va menjar el Lió per mi per complet, però avui estic veient millor a les jugadores de Jonathan Giraldez.
0: I ja que parlem de futbol femení, ara ens ho deia l'Oriol a l'obertura del programa, estem molt pendents de la EM Lleida, que avui es juga la permanència. Som a l'última jornada de la primera federació. Recordeu que els altres catalans ja tenen el curs acabat, el Barça B no pot pujar i ha acabat com a líder, l'Europa ja va perdre la categoria, però queda per saber si la EM Lleida seguirà un any més a la segona divisió del futbol femení o acaba baixant.
3: Ara mateix seguiria en aquesta categoria perquè està empatant el camp del València i també estan punxant alguns rivals com l'Albacete o l'Osasuna. És una mica embolicat, perquè l'AEM Lleida avui podria salvar-se, podria baixar, podria fer fins i tot play-off. De fet, ha de guanyar perquè això vagi molt bé, hauria de guanyar, i que l'Albacete o l'Osasuna perdin els seus respectius partits. Això faria que l'AEM Lleida acabés jugant el play-off, perquè té l'Albacete guanyat a l'Albacete o l'Osasuna. Ara l'Albacete està empatant el seu partit, també ho està fent l'Osasuna. Però, en canvi, si l'AEM Lleida perd o empata, ara està empatant, i el Cacereño i l'Atlètic B guanyen els seus partits, doncs baixaria. Per sort, ara el Cacereño i l'Atlètic B no estan guanyant els seus partits, amb la qual cosa ara quedaria tot com està, l'AEM Lleida se'l va, però sense fer play-off.
0: Bé, doncs anirem seguint aquest partit de l'AEM Lleida i a veure si l'equip de la Terra Ferma s'acaba...
3: És un embolic, però...
0: L'important és que aconsegueixi la salvació i que segueixi una temporada més a la primera federació. Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem cap a Cornellà al Prat i que ens expliqui el Sergi Andreu, el més destacat de la roda de premsa, que em diuen que ja ha acabat, de Manolo González.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
7: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
8: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
9: Però tu en saps d'anar amb moto?
8: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
9: I què?
8: Que em vaig trencar una cama.
9: Apa!
8: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
10: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
11: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
12: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
13: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
12: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
14: Jo sóc la Blanca.
15: Jo sóc la Mireia.
14: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
16: Molt bé, Ali.
17: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
18: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
19: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
20: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
21: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
20: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
21: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
20: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT.
22: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, l'enyor del propi país.
23: Jo sóc fill d'aquesta terra, fill de pescador aquí a Colliure. Imagineu que coneixí
4: fins als forats

0: dels crancs. Jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere el Sant Telme. Imagineu marxar.
1: Pere Mateu, nostàlgia de Colllliure, de la Catalunya Nord.
0: Llavors vaig anar a París. 32 anys de la meva vida les vaig passar allà. El 14 de juliol feia l'any de jubilació, el 13 a mitjanit era dins el tren.
2: Sense fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
3: Tot gira. Tot gira. Amb David Clopés.
4: 4 minuts i dos quarts, novetats a Mestalla, primera divisió.
5: Cap ni una, minuts 6 de la primera part, València 0, Atlètic de Madrid 0.
4: Què passa a Tarragona, Francesc Ripoll?
6: Poca cosa també, el 10 de la primera, Nàstic 0, Sevilla Atlètic 0.
4: I al Lió, quants minuts li queden per ser finalista de la Champions femenina?
6: 27 més l'afegit.
4: Tinc connectat el Sergi Andreu, ara sí. Sergi, què tal? Bona tarda.
7: Què tal, David? Bona tarda.
4: S'ha acabat ja, la roda de premsa de Manolo González?
7: Sí, sí, sí, s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat. Amb un Manolo, em diria que amb un to més alt, més positiu que altres dies, més convenciment i no tants nervis com li hem vist a la roda de premsa en les últimes setmanes. També és una mica el que entenc que ha de transmetre, on ha repetit dues o tres idees durant bona part de la roda de premsa. Una és que l'equip, i això no és cap novetat, ha de sortir a morir, ha dit literalment en un parell d'ocasions, a competir al Madrid de tu a tu. És capaç de fer-ho, ha dit, és el millor moment de fer-ho, ho hem sentit quan hem passat el primer tros de la roda de premsa, perquè el Madrid, bé, per diferents circumstàncies, diríem que arriba en un bon moment per l'Espanyol a Cornellà al Prat, tot i que, evidentment, no amaga que és un partit i que serà un partit molt dur, que s'haurà de saber jugar d'una forma molt intel·ligent, ben junts, ha dit, amb calma, amb pausa, sense precipitar-se en els últims metres, i intentant trobar aquesta clarividència que a l'equip li ha faltat en atac. Això és el que ha dit Manolo, on també ha assenyalat que, el que en referència a la possibilitat que demà una ensopegada del Madrid pugui donar el títol al Barça, diu que és el que menys li importa ara mateix, no hi ha pensat gens, i que si el Barça acaba guanyant la Lliga no serà perquè l'Espanyol li pugui rascar algun punt al Madrid. I poca cosa més. Ah, per cert, sí, important també que demà l'àrbitre, ho hem sabut avui mateix, serà Gil Manzano, l'àrbitre del descens de València de fa unes temporades.
4: Ja havia arbitrat algun partit, oi, l'Espanyol, després del que va passar a Mestalla, ara
7: sí,
4: fa uns anys?
7: Sí, David, però a casa no. Ah. És a dir, a casa no. El camp del Getafe, per exemple, aquesta temporada, de fet, Manolo ha dit que ell simplement el que volia comentar en relació a això, perquè li hem preguntat, és que Getafe va fer una bona actuació, va estar bé, i que no té res a dir, que confia plenament que demà Gil Manzano estarà a l'alçada del que li pertoca, i poca cosa més, no ha volgut entrar en cap mena de polèmica.
4: D'acord. L'equip s'entrena ara, eh?
7: Sí, ara a les 5 comença l'entrenament, exacte. Perfecte. Sí, últim entrenament, amb la baixa de Pol Lozano, que està sancionat, eh? Per la guerra demà.
4: Pol Lozano no hi serà, efectivament. Sí. Entenc que el Madrid viatja demà, eh?
7: El Madrid viatja demà. Crec que sí, ara t'ho hauria de confirmar, però diria que sí.
4: Habitualment sempre l'equip de Veloa sempre viatja el mateix dia de partit, i més tractant-se d'un partit que demà juga a les 9 de la nit. Vaja, si no és així ja ho explicarem, però vaja. Segur que és així, que el Madrid viatja el mateix dia de partit com ja fa habitualment. Molt bé, doncs amb l'Espanyol entrenant-se i amb Manolo González, que ha fet ara mateix la roda de premsa, si et sembla, més tard, al voltant de les 7 de la tarda, fem una àmplia prèvia d'aquest Espanyol-Madrid. Tindrem també nosaltres el Sergi Mas i l'Àngel Morales, i repassarem de nou el que ha explicat Manolo González a la prèvia d'aquest Espanyol-Madrid demà. També sentirem Arbeloa, que té un munt de baixes, i passarem per Madrid amb l'Orfeo Suárez, d'acord?
7: Fins ara, perfecte.
5: Demà al matí el viatge al Madrid cap a Barcelona.
4: Molt bé, doncs demà Espanyol-Madrid a les 9 i en directe al Tot Gira.
3: El Xip Groc, amb Pere Bosch.
4: Pere Bosch, què tal, com estem? Bona tarda.
8: Bona tarda, David. Doncs molt bé, eh? Realment hem tingut una setmana fantàstica. Jo crec que millor i amb més notícies de les que ens pensàvem.
4: Sí, déu-n'hi-do. Sortim del rècord del món estratosfèric de la Marató a Londres, menys de 2 hores, i setmana de Backyard amb el gran Oriol Antolí. De seguida ho expliquem. Abans, repassem.
3: Tret de sortida.
8: Sí, però comencem pel que comentaves, David, perquè aquesta setmana encara ens estem refent de les emocions que vam viure diumenge passat a Londres. Perquè Sebastian Schaue és l'home del moment, i d'aquesta manera que sentiu, a Kènia l'han rebut amb honors d'heroi nacional. Rebuda multitudinària a l'aeroport, amb danses, amb molta gent esperant-lo. Després, cerimònia al Palau Presidencial de Nairobi, que és el que esteu sentint. I, de fet, fins dijous no va poder arribar a Eldoret, a casa seva. El president del país li ha regalat, atenció, un cotxe, un premi extra de 52.000 euros, a banda del que ja havia guanyat per la victòria i el rècord del món a Londres, i un detall més, una matrícula de cotxe amb els números 1, 59, 30, és a dir, el registre que va fer. La Rua la va fer amb aquesta matrícula. Ara, jo el que no sé, no ho he pogut comprovar, si aquesta matrícula la pot portar al seu cotxe, i llavors ja tothom, quan ell circuli per Kenya, diran 1,59, aquest és el Sebastián, aquest és el rècord mundial. En tot cas, aquest cap de setmana tenim més mundial, tenim el de relleus a Gaborone, a Botswana. Allà hi tenim dos catalans, la Gel Bestué i el Guillem Crespí als 4%, i un altre, el Bernat Herta, als 4x400. I a casa nostra, aquest cap de setmana, es fa la Trencacims de Paüls, amb retransmissió per TV3 i 3CAT, tant avui com demà, una cursa molt especial després dels gravíssims incendis que hi va haver l'any passat a la zona.
3: La llebre.
4: I ara ho dèiem, amb el Pere, aquesta setmana estàvem molt pendents, ja en vam parlar la setmana passada, de la Backyard Legends, que és aquesta prova que fan cada any a Bèlgica, d'aquesta bogeria que són les backyards, que per aquells que no ho tinguin controlat, faríem bé, Pere, d'explicar una mica en què consisteixen.
8: Exacte. Mira que aquesta setmana, dilluns quan vam parlar, vam dir, David, farem aquest cap de setmana el Xip Groc alguna cosa vinculada al rècord del món del Sebastián Saué. Però, clar, hi ha hagut una cosa que ho ha superat fins i tot això, fins i tot aquest rècord del món. Efectivament, és la Backyard que es va fer a Bèlgica, la Backyard Ultra, la Legends Backyard Ultra. La prova més important a Europa d'aquesta modalitat, que consisteix en fer una volta de 6,7 quilòmetres, tens una hora per completar-la. Això sembla relativament senzill, però què passa? Que al cap d'una hora, tota la gent que ha pogut completar aquesta volta de 6,7 quilòmetres es torna a donar un altre tret de sortida i tens una hora més per tornar a fer aquests 6,7 quilòmetres. I així, una altra, i una altra, i una altra, i una altra. Per tant, és una prova que se sap quan comença, però mai se sap quan acaba, perquè no acaba fins que només queda un corredor, que és el que ha completat una volta més que l'anterior. Per tant, en aquest cas, això pot portar fins a dies sencers de competició. I aquesta setmana hem seguit amb molta atenció, amb molta passió, un terrassenc que ho ha rebentat tot. Així començava la cosa en aquesta Legends Backyard Ultra Bèlgica. Van començar 103 corredors i, esclar, van quedar anant eliminats cada cop que algú necessitava més d'una hora per fer la volta de 6,7 quilòmetres, o bé abandonava, o bé deia, escolta'm, la següent ja no em veig amb cor de fer-la. Doncs bé, al cap de 4 dies i 4 hores, és a dir, de 100 hores i 670 quilòmetres recorreguts, quedaven encara 3 corredors en marxa que seguien un altre i un altre i un altre. Eren el belga Merlin Wertz, el polonès Lucas Brobel i el nostre, el català, el de Terrassa, l'Oriol Antolí.
4: Oriol, què tal? Com estàs? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda, molt bé.
4: Em sembla que encara ets a Bèlgica, oi?
9: Sí, estic a Bèlgica pels pèls, perquè estic aquí a l'aeroport a punt d'agafar l'avió.
4: Molt bé, doncs si et fan embarcar ens avises, que no et voldrien que perdessis l'avió per res del món. Escolta,
9: no, el meu fill s'enfadaria.
4: Se'ns acaben els qualificatius, els superlatius, per felicitar-te. A veure, vas acabar segon d'aquesta Legends Backyard amb, atenció, 113 voltes, que això vol dir 113 hores corrent, i això són 757,55 quilòmetres, que és la teva millor marca, senzillament brutal.
9: Sí, no, estic molt content, perquè, clar, la meva millor marca eren 103 hores, perquè, us fa una idea, he millorat en un 10% pràcticament el meu temps, o sigui, he fet 10 voltes més, que això, si algú en marató, per dir alguna cosa, millora en 10% el seu temps, és una brutalitat. Aleshores, per mi estic orgullosíssim.
4: Clar, i et vas quedar, atenció, a només 6 voltes, a 6 hores, del rècord absolut, que són 119.
9: Sí, clar, quan jo ho sabia que era allò, i la veritat és que m'hagués fet il·lusió arribar-hi. El que passa és que, sobretot perquè, quan portes 103 voltes encara te'n queden moltes, però quan em portes 110 dius, ostres, m'hi estic començant a costar, potser puc fer el rècord del món. Però va arribar un moment que em feien mal els genolls, ja era insuportable, i res, vaig haver de plegar perquè no podia continuar.
4: Home, és que després de més de 4 dies corrent, normal que et fessin mal els genolls. A veure, Pere, hem buscat, diguem-ne, perquè la gent es faci una mica la idea, què suposaria aquesta distància de 757,55 quilòmetres que va recórrer l'Oriol? Què equivaldria?
8: És com si sortissis Oriol de Terrassa i arribessis a París.
4: Ah, París, carai, tu.
8: Per tant, per això us en feu la idea,
9: És un bon repte.
8: Mira, aguanta'm el cubat, gairebé. Escolta'm, el teu rècord personal fins ara, dèiem, eren 103 voltes, l'ha superat. Això és també nou rècord d'Espanya. I a 6 voltes només d'aquest rècord del món, que no sé si en algun moment vas pensar a veure si la faig encara més grossa i puc superar aquest rècord del món de 119 voltes.
9: Sí, sí, clar, sí que ho vaig pensar, perquè a més, a nivell de físic general, muscular, em sentia prou bé, perquè vaig estar gestionant tot gràcies al meu nutricionista, que m'estava fent assistència, el Xavi. Vam estar ajustant molt bé totes les hores de descans i havia pogut dormir bastant, havia pogut tenir una bona nutrició, vull dir que ja arribava allà en un punt perfecte per poder apretar una mica més. De fet, fins i tot ho dèiem, en aquestes curses és molt important la gestió de la cafeïna, i vam arribar a les 113 voltes havent-ne pres molt poqueta, amb la qual podia apretar amb el volum, amb la quantitat de cafeïna presa per poder estar despert per arribar i aguantar aquestes últimes 6. El que passa és que vaig tenir el mal aquest al genoll que em va fer parar i mira, no ho va poder ser. Però bueno, la veritat és que hagués sigut com la cirereta del pastís, però bueno, amb el pastís sencer també estic content.
8: Oh, i tant. I després de 113 hores, la participació de l'Oriol va acabar d'aquesta manera. Això era de matinada, entre
4: pel·lins.
8: Sí, sí, esclar, negra nit. Quan tornava al campament, quan el genoll va dir prou. Escolta, Oriol, l'esforç que requereix una prova d'aquest tipus és inimaginable. Tot i que tu ho expliques d'una manera en què dius, bé, encara podia seguir tirant, ho havia gestionat molt bé, però ets conscient que has estat gairebé 5 dies seguits corrent amb descansos mínims entremig?
9: Sí, sí, sí, no, realment, jo quan ho penso... també em sorprenc, i quan, sobretot quan vaig a una cursa i començo a fer i porto 10 voltes i ja estic cansat perquè, clar, 10 voltes són 67 quilòmetres i jo crec que qualsevol que les faci està cansat i dius, ostres, i jo he fet 10 vegades més que això, doncs sí, i te n'adones de la brutalitat que has fet quan et poses en situació una altra vegada.
4: Curiositat, quan acabes la teva volta 113, què passa després?
9: Bé, quan vaig acabar la volta 113, jo ja estava bastant malament dels genolls i de fet, m'ho van preguntar, em van dir, escolta'm, sortiràs? I vaig dir, home, i tant. Jo, una cosa que tinc molt clara en el món de les bikers és que jo no abandonaré mai a la cadira, diguéssim, a la carpa. Jo sempre provo de sortir i llavors potser que no pugui arribar a temps, però sempre provo de sortir. Una mica és la mentalitat que m'ajuda. I va passar això, doncs vaig sortir... anava molt malament, el circuit de nit feia una cosa que era anar fins a un punt, tornava fins a la zona de sortida i arribada, sense arribar a entrar a les carpes, evidentment, i llavors anava cap a un altre punt i tornava, i al passar per allà al mig, ostres, ja ho veia molt malament, em feia molt mal, veia que anava malament de temps, però bueno, tothom em va animar, em va dir, va, continua, continua, almenys aquesta, tal. I ho vaig intentar, vaig continuar... però, bueno, clar, corria a poc, em feia molt mal genolls, de tant en tant em feia punxades i havia de parar, i bueno, vaig acabant encaminant molta estona, i ja quan em feia moltíssim mal i veia que de cap manera tenia temps d'arribar a l'arribada, ni tan sols caminant ràpid, vaig dir, escolta'm, doncs, vaig trucar i vaig dir, escolta'm, venim a buscar perquè és que no puc fer un pas més del mal que em fa això. I, total, fer passos per no arribar a temps tampoc té sentit.
4: Ara com estan els genolls? Pots caminar bé, ara?
9: Sí, sí, ara han passat un parell de dies i amb aquest parell de dies a poc ha anat millorant i avui ho tinc bastant bé, tot i que, evidentment, tinc molèsties, però ho tinc bastant bé. Jo crec que, sobretot de l'impacte en si, no és una lesió concreta, sinó que... de l'impacte en si, cosa que em reconforta perquè vol dir que bueno, reforçant-ho i muscularment treballant-ho, potser a la propera puc aguantar més en quant a genolls.
8: I és l'única seqüela física que tens dos dies després? És a dir, estàs el cap se't nota claríssim, no tens cap tipus de molèstia muscular, ni els peus com els tens, és a dir, com et trobes 48 hores després?
9: Bueno, el cap se'm nota claríssim perquè m'hi esforço, No. Vaig lent a pensar perquè al final la son la falta de son acumulada es nota. I a nivell muscular, doncs, caminant i això, doncs, no em noto cansat. Si em posés a córrer, doncs, em costaria moltíssim. I els peus tinc una llaga que em va sortir per culpa d'un esparadrap. Em vaig posar un esparadrap per prevenir una durícia que no veia que em sortiria i l'esparadrap aquest va ser el que em va provocar una estripada a la pell i tinc la ferideta aquesta que sí que em molesta una mica. Però la resta, molt bé, els peus... La veritat és que els controlo molt jo, des de molts mesos previs a la cursa m'asseguro que estan ben hidratats i que estan ben cuidats i que les ungles estan en perfecte estat i després en la cursa, doncs, cada molt poques voltes els vaig mirant per assegurar que no hi ha cap inici de cap problema, perquè si hi ha un petit inici me'l tracto i ja no va més i no es nota.
4: Escolta, trobo que una butllofa i una mica de mal de genolls, trobo que vas quedar molt ben parat
8: ha sortit bé
4: per
8: de
4: estar corrent més de 4 dies. Escolta'm, Oriol, quantes hores has dormit després de fer aquesta bàctia, aquesta bogeria?
9: Doncs mira, just la nit que vaig acabar... vaig acabar, crec que a les 4, vaig acabar posant a dormir a 4:45 o així, i a les 8 ja estava despert, que no podia dormir d'això, del mal als genolls, que no sabia com posar-me i no podia dormir del mal als genolls. I llavors me vaig passar tot el dia això, i l'endemà sí que vaig dormir ja unes 7-8 hores, i aquesta nit passada també, 7 o 8 hores.
4: Caram, tu,
9: però no acabo de dormir, allò que diguis, no dormo 12 hores, no. Tot i que m'agradaria, però no...
4: Ostres, jo pensava que ara em diries una bogeria, no sé, 10-15 hores, i no, 7-8, que és el que fa la majoria de mortals, però déu-n'hi-do.
9: M'agradaria, però mira, em desperto i ja no... Ja.
8: Escolta'm, aquesta pregunta té molta lògica perquè, per qui no ho hagi vist encara, el teu nutricionista, ja ho deies ara, el Xavi Sebastià, ha penjat durant aquests dies a Instagram els moments que compartíeu entre volta i volta a la tenda i passaven coses com aquesta. L'Oriol arriba a la tenda, compartiu una conversa molt breu, com vas, que vols alguna cosa per menjar, i de seguida t'estires al llit.
4: Sí, s'estira al llit i compta, i això ho vam poder veure en directe amb en Pere, arribes a roncar i tot, malgrat estar 5 minuts dormint. Arribes a roncar, és a dir, t'adorms en 2 segons.
9: Totalment. M'adormo molt ràpid i ara ronco, i de fet fèiem la gràcia de que hi havia 100-200 persones mirant com dormia a vegades.
4: Sí, perquè vau fer el directe en alguns moments a l'Instagram i això va enganxar moltíssima gent. Recordem que, més o menys, tu utilitzaves uns 50 minuts per fer aquests 6,6 quilòmetres, per tant, tenies aquests 8, 10, 12 minuts de descans en què ho havies de fer tot. És a dir, si havies d'anar al lavabo, si havies de menjar, si havies de beure o si havies de dormir. Però com a molt 5 minuts, no?
9: Sí, de fet, fins a la volta 103 o 104, jo crec que feia servir una mitja més o menys de 48 minuts i en alguns punts, de tant en tant, baixava 40 i poc, 42, 43, per poder fer una dormida una mica més llarga. Sí que és veritat que a partir de la volta 103-104 ja el cos no em deixava anar tan ràpid, i clar, llavors vas a 50 i has d'apurar més, i has de tenir molt clar el que has de fer cada vegada per poder minimitzar el temps que necessites per tot i maximitzar el de dormir, que al final... és el que et salva i per mi és la clau de poder fer moltes voltes.
8: I després arriba el moment de tornar a començar una altra volta, anar-se trobant amb el polonès i amb el belga i anar comentant, no? Què? Com et veus? I aquí què compartíeu entre vosaltres?
9: Bueno, aquí la veritat és que el polonès i el belga són de poques paraules, a mi m'agrada bastant més xerrar. Però, clar, és un moment quan ja quedes pocs i tot, que és una mica com una partida de pòquer, no? Que tothom intenta mostrar les cartes que vol i amagar les que no vol que es vegin. Aleshores, bueno, tothom es troba superbé, encara que veus que algú es va arrossegant per terra, ell et diu que es troba superbé, tothom ha pogut dormir molta estona i bueno, al final intentes també mostrar-te fort, perquè així potser els altres diuen, ostres, si està molt malament i pensen, ostres, si ja està molt fort, doncs no té sentit continuar. I una mica jugues aquest joc. Sí que és veritat que, per exemple, quan quedàvem el Lucas i jo, el polonès, que ell ja havia tingut el rècord del món amb 116 hores i li van prendre amb 119, doncs clar, ell el volia recuperar i ell també li interessava que nosaltres estiguéssim bé. Vull dir, no... És un joc una mica a dues bandes.
4: És a dir, ara estava pensant, clar, com que tu vas a retirar-te amb 113 voltes, el polonès, que era el que quedava, en Lukasz Brobel, no va poder arribar a les 119, es va quedar amb 114, perquè quan en queda un et deixen fer una volta i prou. No sé si estava molt empipat en tu perquè no li permetessis allargar fins a les 119.
9: No, al principi de tot de la cursa, a la volta 15 o 20, vam coincidir una estona i vam parlar, perquè ens coneixem de fa temps amb ell, i em deia, ostres, seria molt xulo que poguéssim arribar tu i jo al final i féssim el rècord del món. I jo li vaig dir, ostres, estaria molt bé, a mi tinc 103 hores ara, tenia aquests 103 hores de rècord en aquell moment, i veig molt lluny poder arribar, però a mi m'encantaria. I sí que ho havíem parlat, i evidentment, encara que en aquell moment no ho diguéssim clarament, ho teníem en compte. Però jo crec que ell em veia que anava tan xungo de genolls que no li va sortir tampoc emprenyar-se ni molestar-se, perquè, clar, és que ja ho veia, que jo ho estava donant tot, perquè una cosa que té el circuit de nit és que, clar, vas i tornes pel mateix lloc, amb el qual et creues amb l'altre corredor. I ell em veia que anava malament.
8: Uh-huh. S'ha de dir que ell va ser vencedor i que realment va ser un metrònom, va clavar, pràcticament sempre feia les voltes en 41, 42, 43 minuts. Va ser espectacular el rendiment que va tenir.
9: Sí, sí.
8: I escolta, Muriol, ara, a banda d'aquesta idea d'anar de Terrassa a París corrent, què? Quins són els pròxims reptes?
9: Doncs mira, ho tinc una mica a l'aire, perquè jo tenia un focus molt gran posat en aquesta Legends Biker Ultra, és on jo volia dedicar tots els meus esforços, i ho he dedicat tot això, fins i tot al pensament de curses. I ara mateix no estic inscrit a cap altra cursa, sí que aniré a algunes backyards així per donar una mica de visibilitat a algunes backyards i això, però de moment no tinc cap planificació. Sí que de cara a l'any que ve hi ha el Mundial de Backyards una altra vegada, el 2027, allà suposo que hi estaré. Però, a part d'això, treballar molt. Suposo que ara faré un parell de setmanes de molt descans i em donarà per pensar en coses.
4: L'objectiu és dormir. L'objectiu és dormir, ara, Oriol.
9: Sí, totalment.
4: Això està claríssim.
9: Sí. I no és fàcil, perquè amb nens a casa...
4: Ja, pues imagina't. Pues et deuen estar esperant amb candeletes per felicitar-te. Sí,
8: posa't els cascos aquells que tenies allà a la tenda, posa't-els també a casa.
4: Això mateix.
9: Sí. Oriol... Llavors potser m'enduc algun cop.
4: Recomanem molt que la gent entri a l'Instagram de l'Oriol Antolí, perquè encara hi ha molts vídeos penjats del que va ser aquesta experiència d'aquesta Ultra Backyard Legends a Bèlgica aquesta setmana, on podreu veure alguna de les coses que hem estat explicant. Oriol Antolí, l'enhorabona, 113 voltes, quina autèntica animalada, i seguim millorant, per tant, que tremoli el rècord del món. Una abraçada ben forta.
9: Moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
3: Sprint final.
4: Quin mite, Oriol Antolí, que cada vegada té més seguidors a Instagram i s'està convertint en un fenomen viral. Mira, el van tenir a la Renaixença, no fa pas tant, amb en Peyu, que flipaven amb la seva història.
8: Sí. Ell que havia explicat en el seu dia que havia fet alguna backyard escoltant capítols del Búnquer. Sí. Ara deu fer-ho escoltant capítols de la Renaixença.
4: I tant.
8: Escolta'm, i avui acabarem encara amb més rècords. Perquè a Londres, no només Sebastian Sauer va fer història amb aquest rècord del món, van caure fins a 38 rècords Guinness. Atenció, David, apunta,
4: A veure.
8: La marató més ràpida corrent amb crocs.
4: Ah.
8: 2 hores, 47 minuts, 42 segons.
4: Hi ha gent que corre amb crocs, carai, tu.
8: Sí. No s'acaba aquí, La marató més ràpida, vestit amb trajo, camisa, corbata i sabates de vestir.
4: Mira,
8: la va fer un paio en 3 hores 21.
4: Una vegada en una marató de Barcelona em vaig trobar un paio que anava amb trajo, corbata, camisa... I vaig
8: I
4: pensar...
8: Bambes?
4: No, jo deia que també anava amb sabates. Jo vaig pensar que era un friqui, però veig que això ja...
8: És
4: ja
8: una categoria.
4: Hi ha una categoria, molt bé.
8: Encara n'hi ha més. La marató més ràpida disfressat de tren.
4: Ah, molt bé.
8: La va fer un sonat en 4 hores 43 minuts. La marató més ràpida vestit de bomber. Jo que vaig fer la cursa de bombers.
4: Tu vas fer-ho, això? Vestit...
8: Bueno, em trec el barret. 3 hores, 2 minuts, una marató.
4: Uau, mare meva.
8: I també hi ha rècords amb disfresses de personatge de còmic, de cotxe, de pallasso, de càmera, d'emoji, i un que fa molta gràcia, que és un anglès que va teixir la bufanda més llarga mai feta mentre corria una marató. És a dir, ell anava corrent i anava teixint una bufanda que era de 5 metres i 59 centímetres. Per tant...
4: Déu-n'hi-do.
8: Escolta'm, qui no té el seu rècord és perquè no vol.
4: Per aquí, pel Xic Groc, han passat tants fenòmens. Recordo una vegada que m'hem entrevistat l'Spiderman. Te'n recordes? Que corria maratons per Espanya i que va ser a Barcelona. Sí. Déu-n'hi-do. Sempre hi ha gent disposada a tot. Gràcies, Pere. Que vagi
8: molt bé. David, una abraçada.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT. Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Osasuna Barça a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
10: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
11: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
3: Estàs escoltant el Tot Gira.
2: Amb David López.
4: 8 minuts i mig i les 5 de la tarda estan passant coses a la Champions femenina. Recordeu, en joc aquest Lyon-Arsenal es busca primer finalista de la Champions i ja hem tingut dos gols. Ha escurçat distàncies l'Arsenal, empatava el partit, el duia a la pròrroga, però Marc Andrés, en bar inclòs, gol del Lyon de Jonathan Giraldez, que ara mateix seria finalista.
12: I atenció, gol al minut 85, anul·lat per fora de joc, i el VAR l'ha donat com a vàlid al 88. Per tant, hem estat revisant-ho 3 minuts per veure si Jule Brandt estava en posició legal i al final el VAR ha dictaminat que sí, que la jugadora del Lyon estava habilitada. Per tant, ara mateix aquest gol és el 3-1 en el partit del Lyon contra l'Arsenal i en el global les franceses estan guanyant 4-3. Per tant, ara falten 30 segons de temps reglamentari més el que afegeixi la col·legiada. En aquests moments el Lyon de Giraldez seria finalista de la Champions.
4: És un autèntic gerro d'aigua freda per l'Arsenal perquè havia fet el que semblava difícil, que era col·locar el 2-1, forçar la pròrroga poc abans.
12: Sí, exacte. Feia només 10 minuts que l'Arsenal havia fet el 2-1 i l'havia fet Alessia Russo. És un gol molt important per la gent que tingui, doncs, conspiracions i creguin les conspiracions, perquè l'Ésser Russo ara es converteix en la màxima golejadora de la Champions. Hi ha una conspiració que continua durant les temporades, que és que la màxima golejadora de la Champions no guanya la competició. Per tant, ara mateix, doncs, aquest gol que anima sobretot a l'afició blaugrana, perquè per Neil Harder, Eva Payor volia dir, empatava amb Russo, ara Russo en porta un més. I ara, doncs, estem veient, perdó, les imatges del gol, de les imatges del VAR, més ben dit, estem veient les imatges de la posició de Jule Brandt en aquesta situació de gol. Veiem que només estava en fora de joc el seu braç, per tant, estava habilitada. I és això, ara mateix s'afegeixen 9 minuts de partit, per tant, en queden 8 i mig, estem al 90 i 30 segons. Lyon 3, Arsenal 1, ara mateix el Lyon finalista a la final d'Oslo.
4: Bé, doncs de seguida el desenllaç d'aquest partit, el Lyon a un pas d'aquesta final. Això sí, si l'Arsenal fa un gol, aniríem de nou a la pròrroga. Ara mateix el Lyon de Giraldez seria finalista, esperant rival que sortirà demà d'aquest Barça-Bayern, partit del qual començarem a parlar de seguida, després de les notícies de les 5. I també molt pendents del partit del Nàstic. Primera federació perquè Francesc Ripoll, som ja a la recta final de la primera part, es manté l'empat a 0. Nàstic i Sevilla Atlètic estan empatant 0 i també el que veig en poques ocasions, eh?
6: Sí, el 37 de la primera sí que és cert que el Nàstic està sent millor, està tenint més pilota, les ocasions més clares, tot i que n'han sigut poques, han estat pel bàndol grana, però noto molt nerviosisme entre la gent que és avui al nou estadi, que tot i veure que el seu equip és millor, al minut 12 he sentit xiulets, ja per un servei de banda que no s'ha fet deu, una pèrdua. La gent està nerviosa i preocupada, evidentment, però el Nàstic de moment va pel bon camí perquè se sent molt millor que el Sevilla Atlètic, que a més, recordem, és l'últim i ja ha baixat.
4: És un històric, el Nàstic. Quan fa que no juga a la quarta categoria?
6: Mira, des de la 90-91 va jugar llavors a tercera divisió. Sí que és cert que tercera era la quarta perquè hi havia segona B, però va baixar i va pujar. Però és a dir, el Nàstic és un equip que ha estat molts anys a segona, ha jugat a primera, a primera federació, segona B, una pila d'anys, i clar, pel Nàstic caure a la quarta seria un desastre. Per tant, per això hi ha tants nervis i per això el Nàstic necessita tant avui guanyar aquest partit.
4: Però a casa millor aquesta temporada, oi?
6: Sí, sobretot des de l'arribada de Pablo Alfaro, que va arribar ja fa un mes i mig, una cosa així, ha jugat 3 partits a casa, un empat i 2 victòries. El problema el té a fora, que li està costant molt puntuar. De fet, ve de perdre 2 partits consecutius com a visitant, i això és el que li ha fet tenir aquest problema i ha estat en la zona baixa. Però realment, últimament, a casa el Nàstic està sent bastant fiable.
4: Quin minut ara mateix a Tarragona?
6: Gairebé 39, Nàstic 0, Sevilla Atlètic 0.
4: I quan li queda el partit de Lyon, aquest Lyon-Arsenal, semifinals tornada de la Champions femenina de futbol.
12: A punt d'arribar al 93, hem d'arribar al 99, per tant, 6 minuts que li queden al partit. Lyon 3, Arsenal 1, amb aquest resultat, les de Jonathan Giraldez serien a Oslo.
4: Recordeu que a l'AM Lleida s'està jugant la permanència. Oriol, com van les coses? Estaria salvat ara mateix l'equip de la Terra Ferma?
5: Ara mateix sí, perquè el descans empat a camp del València. València 1, AM Lleida 1, li afavoreix que no estan guanyant els rivals en la lluita per la permanència, com el Cacereño, per exemple, o el filial de l'Atleti de Madrid. Per tant, ara mateix l'AM salvaria, però no faria la promoció pel títol. En canvi, també estan jugant un parell d'equips catalans més. El Barça B està perdent el camp de l'Albacete Fundación per 2-1. Amb això no guanyaria el títol, perquè està guanyant l'Alavés a camp de l'Osasuna. També està jugant l'Europa. Està empatant a 0 contra el Betis, però ja havia perdut la categoria.
4: L'Europa, que ja va perdre fa unes setmanes la categoria. No hi ha novetats per certa primera divisió. Mestalla continua l'empat a 0 entre el València i l'Atlètic de Madrid. L'ha tinguda molt clara Nahuel, un xut llunyà amb segell Nahuel, que ha anat a parar directament al travesser, però de moment no es mou el marcador. València 0, Atlètic de Madrid 0. Sergi, el Mèlic m'ha deixat un missatge.
6: Què dius?
4: Avui no tenim Mèlic del futbol, però el Mèlic ens ha deixat un encàrrec a tu i a mi.
6: Vinga.
4: Perquè ja hem tancat les votacions perquè els nostres oients triessin quin és el millor himne del futbol català del mes d'abril. Teníem 3 candidats, sí. Us el recordo. Teníem l'himne del Sauleda. Les...

0: molt celebrat a la redacció, no sé
1: sí?
0: per què.
1: Hi ha gent que se l'ha posat de tot al mòbil quan li truquen, són això.
0: Sí, que té aquestes baixades que li sí. vaig dir al Meli que han de revisar la gravació. Jo crec que hi ha algun problema aquí amb algun caset o alguna cosa així, diguem, el sistema de gravació antic. I també l'himne de l'Olost. Bé, doncs durant tota una setmana els nostres oients han estat votant a través de la pàgina web dels himnes del futbol català, ja ho sabeu, catradio.cat/himnesfutbol, catradio.cat/himnesfutbol, on, a més de votar, també podeu consultar en un mapa interactiu la fonoteca dels himnes de Catalunya Ràdio, tots els himnes que han passat, que en són més de 300, exacte, per aquest programa. I han hagut de votar entre aquests tres. Donen, com sempre, percentatges?
1: Doncs mira, 51% dels vots al guanyador, 42% dels vots al segon i el tercer en discòrdia, 7% dels vots.
0: El tercer, per tant, molt allunyat. Qui és el club que queda, per tant, eliminat, almenys votat?
1: Plora la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio perquè queda fora el Ripoll.
0: El Ripoll. No sé si per aquestes mancances en el sistema de gravació, eh? Però bé, Ripoll eliminat. Això queda entre Sauleda i Olost. I dius amb un 51%. Sí. Home, ha estat força ajustat, 42% pel segon classificat. Doncs bé, amb un 51% dels vots, quin és l'himne més votat i que, per tant, passa a la final, la gran final d'aquesta temporada dels himnes del futbol català?
1: És l'himne del... Sauleda!
0: Queda mes de maig i ja tindrem tots els himnes finalistes. Tancarem el mes de maig i ja a partir del juny començarem a decidir amb el Meli quin és el millor himne de la temporada. 2:05 PM, de seguida les notícies. Abans torno a passar pels marcadors. Perquè ja ho sabeu, estem molt pendents de la Champions i d'aquest partit a Lió. Li deu quedar ben poquet, Marc.
2: 2:05 PM li queden al partit. Estem al 96, hem d'arribar al 99. Lió 3, Arsenal 1. Amb aquest resultat, les de Giraldez es classificarien per la final de la Champions, eliminant justament l'equip que les va deixar fora la temporada passada.
0: Si ho he mirat bé, la 12a final de Champions pel Lió.
2: I és que és un conjunt que estaria buscant el seu 9è títol de Champions. És el club que més n'ha guanyat a la història, a més amb una ratxa de fins a 5 de consecutius. Per tant, evidentment, volen recuperar el tro a Europa que li va prendre el Barça, de fet, en els últims anys.
0: De seguida el desenllaç, però està passant alguna cosa a Tarragona, Ripoll?
3: Sí que acaba de marcar el Nàstic. Al minut 42 de la primera meitat, corna picat des de la banda esquerra i no sé si ha estat o bé Òscar Sanz o bé un defensa del Sevilla Atlètic. Doncs Òscar Sanz pensava que havia estat en pròpia. Tant se val que hagi marcat. L'important és que marca el Nàstic, està guanyant l'equip de Tarragona i amb aquest resultat surt de moment de la zona de descens al minut 43:30 de la primera meitat. Nàstic 1, Sevilla Atlètic 0, gol d'Òscar Sanz.
0: El capità, que posa el cap gairebé sense saltar des de la frontal de la petita, creua la pilota. Grans notícies perquè ara mateix Oriol Rodríguez, amb aquesta victòria, el Nàstic sortiria del descens, a l'espera del que faci demà, això sí, el Torremolinos, que té un partit complicat perquè al migdia rep l'Atlètic de Madrid.
4: Aniré 3 punts a marge ara sobre els seus rivals.
0: Nàstic 1, Sevilla Atlètic 0. Ho estan revisant?
3: No, ja està. Ja s'ha posat la pilota en joc fa una estona. No han revisat, segurament, vaja, la revisió que han de fer sempre, però res, perquè ha estat un corna, una rematada, i el més important és que marca el Nàstic a punt d'arribar al descans, guanya l'equip de Pablo Alfaro per 1-0.
0: Quan queda pel final, Champions femenina?
2: Menys d'un minut, en aquests moments la pilota la té Tiane Endler, que intenta allunyar-la de la seva porteria. La pilota és a zona defensiva de l'Arsenal, que buscarà l'última. Menys d'un minut, 40 segons, i arribarem al 99. Arribarem al 99 i l'Arsenal, que intenta buscar-la de manera desesperada, i atenció perquè la pot tenir per la banda dreta. Encararà a Engen, l'exjugadora del Barça. La centrada, però, és molt, molt passada i recuperarà la pilota el Lió. Queden 20 segons i està a punt el Lió de tornar a una final de Champions.
0: El Lió, que... per cert, que ha obert el seu estadi, eh? Estadi sí. Gran, que és molt gran, no és ple ni molt menys.
2: No, per molt que sigui el club amb més títols de la història de la Champions, l'afició del Lió no ha estat mai de les més nombroses i... sempre es veu l'estadi, o la majoria de vegades es veu l'estadi mig buit, tot i que avui hi ha força bona entrada. Bé, es reprèn el joc i ara ja sí, final del partit. Ha guanyat el Lió 3-1. ha guanyat el Lió l'eliminatòria 4-3. Per tant, el Lió de Jonathan Giraldez en la primera temporada de Jonathan Giraldez a la banqueta de les franceses, que torna a la final de la Champions. L'any passat se'n va quedar fora perquè justament les va eliminar l'Arsenal, i aquesta temporada s'han pres la revenja, s'han venjat del seu butxí, i el Lió, que tornarà a jugar una final de Champions, i a més ens enfoquen a Hegerberg i a Engen, perquè aquestes dues futbolistes jugaran la final al seu país.
0: Doncs segurament és una de les finals més esperades per l'afició culer, el totpoderós Lió, que té 8 Champions contra un Barça que demà s'ho ha d'acabar de guanyar. Ha de superar el Bayern, en qui va empatar una a l'anada. De seguida en parlarem després de les notícies, però compte, perquè ja s'han trobat dues vegades en finals de Champions. La primera que va jugar el Barça va ser el 2019, va guanyar clarament el Lió 4-1, i l'última, més recent, 2024, aleshores va ser el Barça qui va guanyar aquella final de Champions.
2: Es van trobar també a Turí, que va perdre el Barça
0: a Turí,
2: també,
0: tens raó.
2: 3-1.
0: És la quarta. Seria la quarta, vaja.
2: El que sí que seria novedós és que és el primer partit, si el Barça es classifiqués, primer partit Barça contra Jonathan Giraldez.
0: Això mateix. Per tant, seria una final amb morbo afegit. Efectivament, les dues finals perdudes amb Lió, la del 2019, la primera que juga el Barça
2: a Budapest,
0: la segona a Turí, que perden 3-1 i que guanyen les franceses, i aquesta última, de més bon record, que guanya el Barça 2-0 davant del Lió a Sant Mamés. Sí. Va jugar aquella final. Molt bé, gràcies, Marc. De seguida no marxis, que farem la prèvia d'aquest Barça-Bayern. Abans, notícies. Amb la Berta Torrades. Hola, Berta.
5: Hola, bona tarda.
0: Titulars a aquesta hora.
5: L'activista barceloní de la Flotilla, detingut per Israel, ha començat una vaga de fam. Avui, de fet, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'avisa en bon estat de salut, tot i que sí que presentava algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la dona de l'activista, que ha explicat que el seu marit està en xoc després que fa 2 dies Israel el detingués juntament amb un activista brasiler en aigües internacionals. També ho ha denunciat a aquesta emissora un dels portaveus de la Flotilla, Pablo Castilla.
6: I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea, on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre, i fins i tot sota la mirada de Frontex.
5: Precisament per denunciar aquesta detenció, avui a 8:15 del vespre hi ha convocada una concentració davant la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona. Més coses. A Fuerteventura, aquesta tarda, Salvament Marítim ha rescatat una quarantena de persones que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents del Sàhara Occidental. Els navegants d'origen magrebí i subsaharià estan en bon estat de salut i han estat traslladats al port de Fuerteventura, a les Illes Canàries. I alerta amb aquesta dada, tornant a casa nostra, perquè cada any moren a Europa 16.000 persones per causes directament relacionades amb el soroll. A Catalunya, de fet, es detecten anualment 134 casos de malalties isquèmiques, que són unes afectacions que provoquen que la sang no flueixi prou bé, cosa que pot acabar afectant seriosament el cervell i el cor. Per això, experts reunits aquesta setmana a Barcelona demanen que les polítiques de reducció del soroll es facin, diuen, conjuntament amb les de reducció de la contaminació de l'aire. Jaume Fons és doctor en Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, en declaracions a 3CAT Info.
7: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I a més, si amb això integrem el disseny del verd urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
5: I avui, en el marc de la Setmana de la Llengua de 3CAT, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio posa el focus en la realitat dels nens i adolescents que es veuen obligats a fer de traductors de les seves famílies perquè els adults no saben parlar català. Una realitat que impacta en les seves emocions, en el seu procés maduratiu i també en el seu rendiment escolar, com explica Marta Aromí, que és catedràtica de traducció i interpretació i també autora de l'estudi.
8: Són situacions lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de fer un professional, i en segon lloc també emocionalment complexes. Clar, els posen un procés d'adultificació, no?, de convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults.
5: I acabem amb Eros Ramazzotti, que actua avui al Palau Sant Jordi de Barcelona. La noche es casi
0: perfecta. Saps que sóc, a veure, no diré fan, però sempre m'ha agradat la música de Ramazzotti.
5: Avui hi havia el debat una mica a la redacció.
0: Molts amics meus sempre són... em diuen, però com pot ser que t'agradi tu, Ramon Zotti?
1: És un tio que fa una cançó, la va repetint, i aquí s'ha llaurat una carrera, té molt mèrit.
0: No, és veritat.
1: Repetir la cançó cada vegada
0: repetir
1: que canta.
0: La cançó, per què repetir la cançó?
1: Perquè sempre és la mateixa, home.
0: No, home. Què vols dir, que tots són iguals?
5: Sona una mica similar, jo estic una mica...
0: A veure, no dic que sigui allò...
4: Balades, suaves. No,
5: aquest
4: o
5: dels cantants italians, que farà una mica així com...
0: Però m'agrada més, ho dic perquè acostuma a cantar en italià, però també en castellà, a mi m'agrada més en italià.
4: Però tu tens una mica la veu com l'he remat aquí, Berta.
1: Molt nasal,
4: no,
1: però
4: sí, una mica.
0: Berta... Soc l'únic de la taula que li agrada... No,
4: a mi m'agradava quan era petit.
1: Ella, tu.
0: Molt bé, m'esteu deixant
4: quan era petit, jo escoltava... Sí,
0: molt bé.
4: Què? Tenia discos, eh?
0: No sabia que venia.
5: En tot cas, una icona del pop rock italià que celebra 40 anys de trajectòria, per tant, sí que l'Oriol era petit, i certifica el vincle amb el seu públic, que traspassa fronteres, generacions, per convertir-se en història viva de la música, impulsarà cançons, aquesta nit sonaran himnes com el que estem escoltant, Fuego en el Fuego, Una emoción para siempre, el concert avui a les 9 del vespre i té totes les entrades exaurides.
0: Gràcies, Berta.
5: Gràcies, fins ara.
9: Estàs escoltant el Tot Gira.
10: Molt bé.
9: Amb David Clopés.
10: Ara mateix no caigo, no.

0: Són els del Tot Gira, hem obert a les 4 de la tarda avui fins la mitjanit. Esports sense pausa a Catalunya Ràdio. De seguida comencem a parlar d'aquest Barça-Bayern de demà. Ja tenim primer finalista. És, recordeu, el Lió de Jonathan Giraldez, l'extècnic del Barça. Espera el Barça a la final de demà. Avui l'equip francès ha guanyat 3-1 l'Arsenal i, malgrat aconseguir el gol a última hora, el gol que evitava la pròrroga, finalment les franceses ja esperen a la seva 12a final de Champions. 8 títols contempla l'equip francès del Lió. De seguida en parlem d'aquest Barça-Bayern. Abans repassem marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, també tenim el descans al partit del València i l'Atlètic de Madrid.
1: Aquí no hi ha gols, tot i que l'Atlètic de Madrid ha tingut les ocasions més clares. El descans arriba a València 0, l'Atlètic de Madrid 0.
0: Recordeu que en aquesta primera divisió s'ha jugat abans el partit de les dues, Oriol.
1: Hi ha golejada del Villarreal al Llevant. Això va arribar molt bé al Girona i també a l'Espanyol. Villarreal 5, Llevant 1.
0: A 6:45 a l'Avés, Atlètic de Bilbao, i a les 9 de la nit, en transmissió de la TDT, Osasuna, Barça.
1: A la segona divisió arriba al descans un partit. Aquí també hi ha hagut un parell de novetats al marcador. També un duel dramàtic a la part baixa, Cultura Llaonesa 1, Cadis 1.
0: A 6:45, Castelló, Còrdoba, i a les 9, Eibar, Màlaga.
1: A veure, en futbol internacional, mirem l'alineació de Paris Saint-Germain, que és a punt de començar el seu partit de la Lliga Francesa. Renato Marín a la porteria, Beraldo, Pacho, Hernández, Likanguin, Mayulu, jugat Dro, també Àlex del Barça, Fabián Dué, Barcola i Embaie. És a dir que avui, amb rotacions massives, pensant també en la Lliga Campions, com està fent el Bayern de Múnich contra Heidenheim. Ara han entrat a la segona part Kane, ha entrat Olise, també entre Kimmich, Luis Díaz, però perd el Bayern contra Heidenheim, el 33 de la segona part, per 2-3. Més tard també jugarà l'Arsenal.
0: Primera ref, pendents del Nàstic. El nou estadi de Tarragona, tenim ja descans, Francesc Ripoll.
2: Sí, el descans continua guanyant el Nàstic per 1-0 amb aquest gol d'Òscar Sanz a la recta final de la primera meitat. Un Nàstic que, sense fer un gran partit, està sent millor que el filial del Sevilla, que ja ha baixat a la segona federació. Seria una victòria de moment importantíssima perquè permetria al Nàstic sortir de moment de la zona de descens.
0: Ahir va jugar a l'Europa i va guanyar 0-1 al camp de l'Alcorcón. Demà, 6:15, Sabadell-Múrcia, partit important perquè el Sabadell és líder a posició de descens directe al futbol professional. Demà és important guanyar aquest partit a la nova Creu Alta quan li queden al Sabadell 4 partits per acabar la Lliga. I rematem amb la M Lleida, que busca la salvació en l'última jornada unificada, començat a les 4 de la tarda, en aquesta primera federació femenina de futbol.
1: Ara l'ho aconseguiria perquè està empatant a un al camp del València, minut 6 de la segona part, però no m'ha agradat tant que l'Atlètic de Madrid, el seu filial, hagi marcat el segon al camp del filial del Tenerife. Això encara salvaria ara mateix la M de Lleida. El Barça està perdent, el Barça B, al camp de l'Albacete per 2-1. Amb aquest marcador no podria ser campió de la categoria i acaba de marcar l'Europa, que ja va perdre la categoria contra el Betis a la segona part, de moment al minut 6-1-0.
0: I recordeu que tenim dues enquestes obertes, una en clau Madrid, us demanem qui ho...
3: Ja que... I en clau Barça també, tot va llegar.
0: Sí, qui voldríeu que fos? Qui voldríeu que fos l'entrenador del Madrid la pròxima temporada, si podeu socapar, i també enquesta en clau Girona.
3: La de clau Madrid, quin entrenador t'agradaria que dirigís l'equip blanc la temporada que ve? Klopp, Mourinho, Arbeloa o Pochettino? I guanya amb el 65% dels vots l'opció Arbeloa. Em sorprèn que Mourinho, que donaria salsa una mica de Lliga, només té el 25% dels vots. I en clau Girona, quin és el teu grau de preocupació davant de la situació del club? Alt, moderat, baix o gens? No tinc cap mena de preocupació. I aquí guanya l'opció de preocupació alta amb el 58% dels vots.
0: Passen 12 minuts de les 5 de la tarda. Demà el Camp Nou té una cita marcada en vermell al calendari. Demà, 6:45 de la tarda, Barça-Bayern, tornada de les semifinals de la Champions femenina. Ja espera a la final el Lió de Jonathan Giraldez. Recordeu, empat a 1 a l'anada, el Barça s'haurà de guanyar i ho podrà fer a Maitana. Veurem si la banqueta o fins i tot a la gespa. Obrim la prèvia del Barça-Bayern.
4: A un partit, una nova final.
5: Bayern és l'àrea. No hi ha fora de joc, això. L'atrevis al rebot. Gol.
6: Sabem que serà una eliminatòria llarga. El Bayern, repeteixo, és un gran equip. Si seguim amb aquesta línia, segurament estarem més a prop de mereixer un.
5: Fruix arriba a la línia a fons. Fa la central, la planta, el primer pel Bayern. Gol.
6: I esperem que el diumenge li podem donar una alegria a la nostra afició.
4: Amb la força del Camp Nou.
0: D'aquest Barça-Bayern, partit demà, que transmetrem en directe a la TDG des de les 4 de la tarda, el partit de 6:45, en directe des del Camp Nou, amb la Sònia Gelmà al capdavant. Hola, Sònia.
7: Hola, bona tarda.
0: Prèvia avui al Tot Gira d'aquest Barça-Bayern, amb la Gelmà, també amb la Mireia Vera. Hola, Mireia.
8: Hola, bona tarda.
0: I l'Olga Garcia. Com estàs, Olga?
7: Bona tarda, molt bé, escoltant-vos.
0: Sí, amb ganes de final. No sé si heu estat pendents, les tres, d'aquest partit que han jugat i que s'ha acabat ara mateix. Lió i Arsenal, ja tenim Lió a la final. L'heu seguit?
7: Sí. Jo no he pogut, però us he escoltat.
0: Emocionant, Gelmà, fins última hora, i el Lió, que jo crec que amb els culers potser... Vaja, és la meva impressió personal, els venia de gust que si el Barça ha de ser la final, que sigui contra el Lió de Giraldez, no?
8: Bé, jo crec que els dos finalistes, o possibles finalistes, ja tenien al·licients, perquè contra l'Arsenal tenies l'oportunitat de revenja de la final de l'any passat i trobar-te de nou Mariona, i és veritat que contra el Lió doncs, tens un duel de banquetes amb el Jonathan Giraldez a una banda i el Pere Romeu a l'altra. I bé, vindrà de gust, si el Barça arriba a la final, vindrà de gust qualsevol dels finalistes, i en aquest cas doncs tocarà el Lió, que vaja, a mi m'ha semblat que avui sí que era superior a l'Arsenal, excepte hi ha hagut mitja hora de segona part que l'Arsenal sí que ha fet més mal, però avui la primera part especialment ha estat de les franceses.
0: Mireia, tu volies el Lió a la final o no?
9: Sí, a mi em sembla interessant, no? És un dels millors equips d'Europa contra el Barça, no? Que en aquesta última era crec que ha estat governant, no? I crec que és una final molt bonica de veure amb dos grans equips. Jo veig l'Olímpic de Lió, no? Arribar una mica irregular, però té peces individualment molt potents davant d'un Barça, no? Que aquesta temporada i aquest tram final sembla que coralment està recuperant a futbolistes. Bueno, crec que pot ser una final molt xula de veure, i on el Barça segurament, no?, seguirà intentant mostrar el que l'ha portat a regnar a Europa aquests últims anys, que és aquest bon futbol, que és aquesta efectivitat davant de porteria, davant d'un equip que per mi és molt potent, que és l'Olímpic de Lió.
0: Penseu que el Barça, si demà fa la feina i supera el Bayern, jugarà la seva quarta final contra el Lió. Ara abans ho explicàvem, les dues primeres les va perdre. Aquella que va ser la primera experiència del Barça, el 4-1, que jo crec que ningú va discutir perquè encara hi havia molta distància entre tots dos equips. Aquella final de Turí que va fer molt mal, aquella derrota per 3-1, i la victòria finalment a Sant Mamés, que d'alguna manera va marcar que sí que es feia una mica el canvi d'hegemonia, no? Però clar, és l'oportunitat, si el Barça es classifica per la final, Olga, de demostrar encara més que aquesta hegemonia ara és del Barça i no pas del Lió, que té 8 títols, el Barça en té 3.
7: Sí, sens dubte. Hem de tenir en compte que el Lió seria la dotzena, bueno, és la dotzena final, que és el club que jo crec històricament que més experiència té, juntament amb el que ara estem veient, amb aquesta hegemonia del Barça. Jo sincerament crec que serà molt bona final si el Barça arriba contra el Lió.

0: que està agafant aquestes sensacions amb un duel que tant Giraldez com Barcalá són dos entrenadors espanyols que estan sabent doncs, com donar-li la volta a situacions. Així que serà, sens dubte, si el Barça hi arriba, repeteixo, un tros de final.
1: Ara anirem amb el Barça-Bayern de demà, però és que em voltava pel cap. Tu, Olga, amb el Barça vas arribar a jugar unes semis de Champions? Semis, eh?
0: Sí, contra el Paris Saint-Germain al Parc dels Prínceps.
1: Que era la primera vegada que el Barça arribava a unes semis. Que ja va ser, diguem-ne, un èxit brutal.
0: Sí, i al final, doncs, la història del Barça femení, ja ho hem dit moltes vegades, que en el moment que en el 2016 es va fer professional, tu no sabies que es podia arribar a fer tot el que han arribat a aconseguir, però òbviament ja es comptava i es donava aquesta importància. L'equip a batre en aquell moment era el Lió, i per això jo crec que recordo les declaracions que va fer l'Alexia després de la final de Turín, que van saber doncs, com donar-li, girar la volta i aprendre d'aquestes situacions. Per això et dic que el Barça jo crec que està en un moment molt bo i, òbviament, doncs, jugui contra qui jugui, al final serà un tros de final. Però, clar, tot passa per demà, que no serà fàcil.
1: Sí, sí. T'ho deia, saps per què? Perquè ja a la teva època, no t'estic dient gran, però ja a la teva època el Lió manava.
0: Home,
1: 33. No, bueno, que ja fa anys d'això, que tu vas jugar aquelles semifinals i en aquell moment el Lió ja era el totpoderós del futbol femení.
0: Sí, sens dubte, i òbviament també en aquell moment vam jugar contra l'Arsenal, que vam perdre de golejada. Jo crec que això també deies, estem, i era la frase que sempre dèiem al vestuari, estem molt lluny de nivell europeu. I òbviament després comencen a portar fitxatges estrangers, i això és el que va marcar que ara, doncs, el que diem, hi hagi aquesta combinació de masia amb gent de fora, doncs, que el que ha permès és que ara mateix estiguis a punt de lluitar per la quarta Champions femenina.
1: Sí, sí. Bé, centrem-nos en el partit de demà, ja amb el Lió classificat, el Lió de Giraldez a la final de demà, al final d'aquesta temporada. Demà aquest Barça-Bayern, recordeu, empat a l'anada. El Marc Andrés està pendent avui, ha estat present a la roda de premsa prèvia de Pere Romeu, i d'aquí una estoneta te'n vas ja cap al Camp Nou perquè el Bayern fa roda de premsa i entrenament.
2: A les 6 de la tarda parla Barcala i Edna Imadé. No entrenament, han entrenat aquest matí.
1: Ah, ja ho han fet al matí.
2: Ja han entrenat, però sí que els parlaments seran a partir de les 6 de la tarda.
1: Molt bé, el gran nom avui és, sens dubte, el d'Aitana Bonmatí, perquè ens ho ha confirmat Pere Romeu. Marc, serà a la convocatòria, veurem si juga o no juga.
2: Sí, des de bon principi, la primera pregunta, de fet, hem anat de cara a Barraca i li hem preguntat i la resposta ha estat aquesta.
3: Per tenir-ho de la teva veu, Aitana Bonmatí entrarà a la convocatòria demà, sí o no?
4: Sí, sí.
3: D'acord, gràcies.
4: A tu.
2: Ras i curt, ha estat fàcil per a Romeu. Per
1: li
2: tant...
1: heu insistit en si la veia de titular, aquí és on ja ha esquivat.
2: Moment, sí, hi ha hagut un moment on se li ha dit però està per ser titular i aquí ha dit, bé, aquí no donaré pistes, però crec que és una evidència, això potser és més opinió que no informació, però és una evidència que després de 5 mesos posar a una futbolista de l'11 titular a un partit de tanta exigència, potser que tenim esportistes escoltant-nos com l'Olga, per exemple, o la Mireia, que és entrenadora, potser és massa arriscat.
1: Sí, no tindria molt de sentit tornar 5 mesos després a una convocatòria, però esclar, ja és la gran notícia, Sònia, que l'Aitana torni i que sigui la banqueta i la seva simple presència no deixa de ser, jo recordo que passava amb Messi, no?, quan es lesionava, la seva presència a la banqueta ja intimidava els rivals. Una mica l'efecte Aitana també demà es notarà al Camp Nou.
5: Sí, com a mínim és una injecció de moral pel grup i per ella mateixa, sobretot seria en aquesta tornada de semifinals, perquè jo crec que ella ja esperava poder entrar al partit d'anada, però l'aturada per seleccions internacionals crec que li va jugar en contra, perquè ja va estar dues setmanes que ja estava preparada per entrenar-se amb el grup, però és que no hi havia grup, eren quatre jugadores les que s'havien quedat aquí. Aleshores, això ha endarrerit una miqueta el seu retorn. Jo, efectivament, crec que després de 5 mesos Aitana estarà per entrar, jo imagino, l'últim quart d'hora, si la cosa va bé, perquè si la cosa va ajustada, si no la veiem preparada ara fa una setmana a Múnich, jo no sé si estarà per jugar en un partit ajustat, però en qualsevol dels casos crec que és un cop anímic per ella i també pel grup de veure que ja hi són totes i a partir d'aquí doncs a veure si es poden classificar per la final.
1: Com ho veieu? Mira, ja creus igual que Aitana només si l'eliminatòria la tenim decidida?
6: Jo crec que sí, jo crec que no s'ha de córrer riscos, crec que és una futbolista importantíssima pel Barça, que ha estat molt de temps parada i que crec que s'ha de mesurar molt bé en quin moment entra en el terreny de joc, no? Simplement perquè no hi hagi una recaiguda i crec que, bueno, al final, doncs demà, si està l'eliminatòria encarrilada, crec que a nivell emocional pot ser molt interessant per l'Aitana, que pugui jugar demà uns minuts, però jo no m'imagino un context igualat, un context on l'equip hagi de donar-li la volta.

0: al marcador i que hagi de sortir ella, no, no diré solucionar-ho, no, però sumar en aquest sentit, crec que podria ser perjudicial. Però ja et dic, jo parlo sense haver estat en els entrenaments, sense haver saber quin és, no, el seu diagnòstic actual per part de serveis mèdics, i potser ells amb aquests entrenaments que han vist amb el grup la veuen preparada per un context així, però des de fora sembla estrany, no, que pugui participar després de la lesió que ha tingut.
1: No hem d'oblidar, aquesta setmana va parlar em sembla amb els companys de TV3, i va dir que era una nova Aitana. Recordem que, més enllà de la lesió, ella també, aquella lesió li arriba en un moment en què estava cremada, el que ara popularment es coneix com un burnout, no? Que la pressió de la competició, doncs l'havia cremada, no? I que se sentia que era una nova jugadora, no? I que tenia moltes coses a portar. I aquí també està l'interès, no? De veure, Olga, quina Aitana veurem, si serà una versió, fins i tot, si és possible, millorada del que hem vist fins ara.
2: Sí, sens dubte, al final tu saps molt bé i crec que també t'agrada molt el tema de Japó, i en aquest sentit doncs sempre diuen que tot passa per algú, i la veritat és que crec que el moment en el que li va passar, òbviament no seré de desitjar a ningú que passin aquest tipus de coses, però ella mateixa ho va dir, necessitava parar, i crec que és el moment de començar doncs a reconstruir, perquè sí que jo moltes vegades parlant amb elles, òbviament després de guanyar la pilota d'or, el calendari que tenien d'events, de coses, era una sobresaturació, que al final és el que comporta també el fet de tenir aquest, doncs, tot aquest reconeixement. Però sí que és cert, doncs, que crec que és una Aitana que li ha anat molt bé al parar, sobretot per tornar-se a aquesta versió intrínseca seva, de tornar una altra cop a parar una mica i desconnectar, i tornar a carregar piles per venir amb aquesta il·lusió d'òbviament doncs, de tenir opcions de poder doncs, arribar a una final de Champions. Les seves companyes han fet el treball sense ella tot aquest tram, i ara òbviament doncs, ella ve per sumar i per aportar el que és Aitana Bonmatí.
1: Ara que torna, Sònia, tu t'has sorprès que el Barça hagi mantingut el nivell que ha mantingut sense ella i tenint una plantilla curta?
3: Mira, el cas de la plantilla curta sí que m'ha sorprès la gran quantitat de jugadores que han estat capaços d'enxamplar la plantilla, no? És a dir, a mi el rendiment de Serra Jordi, d'Aixa, de Carles Julià, d'acord que en molts casos a la Lliga F, però a Serra Jordi i Aixa també les van veure als quarts de final contra el Madrid. Això sí que crec que ens ha demostrat que el Barça té diverses opcions i fins i tot més fons d'armari del que ens pensàvem al mes de setembre quan comença la temporada. Ara, pel que fa al rendiment, clar, és que Vicky López la van veure a l'Eurocopa, que també els primers partits Aitana no els va poder jugar, i va tenir un rendiment molt alt. I jo crec que aquest grup el que ha demostrat és que ha sabut guanyar Champions sense Alexia, sense Mapi León, i ara, d'acord, Aitana et pot arribar per la final de la Champions, perquè té un mes i pot arribar-te, però es podrà dir que haurà arribat sense Aitana. Per tant, el que demostra és la força que té aquest equip, que fins i tot sent baixa la millor jugadora del món, ets capaç d'arribar a una final de la Champions.
1: Mm-hmm. Ara vaig amb la resta de la infermeria, també repassar última hora del Bayern, però hi ha novetats a Tarragona, Francesc Ripoll, al nou estadi?
4: Sí, i no són bones pel Nàstic, perquè acaba d'empatar el Sevilla Atlètic, error greu de la defensa del Nàstic. Enric Pujol, que no ha sabut mesurar bé el salt, li ha passat la pilota per sobre, i el davanter de l'equip andalús, Àlex Costa, s'ha plantat sol davant Rebollo i l'ha superat amb facilitat. Empat al Sevilla Atlètic, al 5 de la represa, enmudeix el nou estadi a Tarragona, Nàstic 1, Sevilla Atlètic 1.
1: Un resultat dolentíssim, malgrat estaria fora del descens, però seria un pas enrere a l'espera del que facin els rivals. Per cert, que a primera es manté l'empat a 0 Mestalla, eh?
5: El 3 de la segona part, València 0, Atlètic de Madrid 0.
1: I ja aquí som, la M Lleida, com el tenim?
5: Doncs,
1: salvat ara o no?
5: Fatal, perquè tots els resultats li van malament. Perd la M Lleida al camp de València per 2-1 al final de la segona part, guanya el filial de l'Atlètic de Madrid a Tenerife per 1-2 i acaba de marcar el Cacereño també al 20 de la segona part.
1: Sí, ara mateix,
5: tot combinat, tempesta
1: perfecta i per tant, tot fatal per la Lleida, que perdria la categoria.
5: Ara mateix per la categoria.
1: Si marca un gol i empata, sí que se salvaria, eh?
5: Sí, si no necessitem un gol de l'Oviedo o un del Tenerife.
1: Molt bé. Marc Andrés, a veure, a banda d'Aitana, la resta de jugadores del Barça, bé?
6: Sí, la resta sí, tothom disponible o tothom que es pogués parar disponible, i a més també una futbolista que és la que ens ha atès als mitjans, Quica Nazaret, que just parlàvem ara del retorn d'Aitana, doncs una Quica que l'any passat, i justament amb la final a Lisboa, doncs es va perdre els partits per lesió, i avui doncs ha parlat de la importància que té per ella poder estar disponible en aquests partits.
7: Tenir aquesta oportunitat estar disponible per jugar una final, una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, com sempre dic, és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell i tinc moltes ganes de poder del dia de demà.
1: Ja sé que és habitual escoltar-la parlant en català, però deixeu-me que ho celebri o aplaudeixi de nou, justament a la Setmana de la Llengua, que la Quica doncs, afronti una roda de premsa en català. Ja l'havíem sentit el Toc Costa aquesta setmana, parlant sí. En català, però vaja, no em puc estar d'aplaudir-la. El Bayern, pendents d'algú?
6: No, la veritat és que no. L'única notícia és una baixa ja segura i ja sabuda, que és la de Francisca Quet. És aquella futbolista que a l'anada va estirar dels cabells Salma Parayuelo i, per tant, va ser expulsada per vermella directa. Però és l'única baixa que puguem conèixer del Bayern que pugui afectar els plans de José Barcala, que no hi havia a l'anada.
1: Pere Romeu, per cert, va dir al final del primer partit que li va sorprendre el plantejament del Bayern a l'anada. Ha explicat què s'espera, quin plantejament s'espera?
6: Doncs ell diu que s'espera un plantejament igual o similar al de l'anada.
8: Tot indica que el seu plantejament anirà una mica alineat amb el que ens van fer el partit d'anada, a l'Allianz, al seu camp, amb la seva gent. A diferència que nosaltres ja hem viscut el partit, ja hem sapigut quines coses havíem de fer millor, quines coses havíem de corregir. Les hem entrenat durant la setmana. Crec, bueno, estic 100% convençut que demà farem un gran partit i tindrem més eines per atacar el bloc baix que ens va plantejar el Bayern en el partit d'anada, que els hi va funcionar bé i que imagino que demà repetiran aquí al Camp Nou.
1: És a dir, que Pere Romeu té clar, Mireia, que demà és partit de mastegar sorra.
0: Sí, jo estic d'acord amb ell. Al final el Bayern ho va fer, li va sortir molt bé, va saber-se defensar molt bé, amb un bloc baix, evitant sobretot que la pilota pogués anar en carrils interiors, on hi ha les jugadores de més talent del Barça, per fer l'última passada, per finalitzar. Crec que al Barça li va costar trobar, no?, la manera de veure que els espais eren per fora, que després ja va participar molt més Esmey Brooks, Graham Hansen no va tenir tantes opcions de buscar situacions d'un contra un, però jo m'imagino el mateix partit. Un Bayern molt junt, un Bayern molt treballador, un Bayern on arribaven molt les ajudes, fins i tot, no?, de Clara Bull, una de les seves millors jugadores a nivell ofensiu, va participar molt en tasques també defensives, evitant que el Barça estigués còmode, pogués fluir, i a partir d'aquí era recuperar i poder córrer amb jugadores doncs, molt veloces. Sobretot jo torno a destacar Clara Bull, però no ens hem d'oblidar de Pernille Harder, jugadora mítica, històrica, i que arriba a aquest tram de temporada en un nivell altíssim. I crec que aquest serà el mateix plantejament, les transicions ràpides, l'aprofitar aquesta verticalitat i velocitat de les futbolistes, i crec que el duel on a Clara Bull tornarà a ser clau demà.
1: Creieu que hauria de fer alguna cosa diferent Pere Romeu, penso en l'11, respecte al partit d'anada, Sònia?
3: Jo, mira, sí, ho he estat pensant durant la setmana i jo no tinc clara la titularitat de Pina, que en els últims partits és que va passar bastant desapercebuda, però no només, o sigui, no per l'estat de forma puntual que pugui tenir Pina, sinó que és una de les peces que pots moure per intentar atacar diferent, tot i que ara ho deia la Mireia, que l'amplitud te la pot donar a Brooks, però potser Salma, l'entrada de Salma et pot aportar coses diferents a les de Pina, tenint en compte que per dins és molt difícil doncs, intentar-ho per fora, i no sé si fins i tot alguna alternativa que pugui pensar Pere Romeu, però ara el sentíem i aquesta setmana quan l'entrevistàvem al Tot Costa quedava clar que sabia que calia atacar diferent del com ho van fer a Alemanya perquè no van aconseguir fer gaire mal. Jo et diria que hi ha el gol a la primera part i poca cosa més, i a la segona part un cop ja el Bayern es troba amb 10, sí que és veritat que el Barça va posar setge a la porteria a Alemanya, però va costar molt aconseguir fer mal al Bayern en el partit d'anada.
1: Olga, tu com ho veus?
2: Si tu analitzes el context de tota la temporada del Bayern de Múnich, òbviament surten que a partir del minut 75 és quan elles acaben marcant i és quan se senten còmodes. Això és un clar indicatiu doncs, que el partit ja saps que elles faran un bloc baix, intentaran doncs, aprofitar la que tinguin i després doncs, defensar-se per als últims 15 minuts doncs, pujar un puntet la marxa i intentar fer mal. En el partit de l'anada això els hi va sortir i crec que si tu veies el partit de l'anada, òbviament te n'adonaves que la profunditat del Barça no estava sent molt bona perquè tota l'estona buscaven doncs, aquesta passada curta, intentant doncs, filtrar en accions d'àrea quan hi havia 5 jugadores moltes vegades i amb una població molt gran. I sí que jo crec que el partit potser el planteja de forma diferent, perquè necessites jugadores que vagin a l'espai. Pina, això no t'ho dona. És cert que en els últims partits doncs, està travessant doncs, aquest punt de forma que no és la Pina que estem acostumats a veure, però crec que en context de com serà el partit segurament farà algun canvi, però crec que no tocaran moltes coses perquè sí que en aquest clau Barça que estem veient ara d'aquest últim tram, òbviament les jugadores de revulsiu estan sent Salma, estan sent Kika, estan sent Schindler-Leit, llavors doncs, crec que segurament doncs, Pina entrarà en aquest 11, però que en el 60-65, com vagin les coses, ja començarà un altre cop a veure's a Salma Parayuelo perquè l'equip necessita doncs, aquesta verticalitat a la contra.
1: Sabeu què passa? Que clar, molta gent pensa és que a la fase de grups el Barça va guanyar 7-1. Clar, molta gent li va patar el cap el que va passar a Munic, no? Però és evident que les fases de temporada són molt diferents, no? El Barça va superar el Bayern a l'octubre, 7-1, al Johan. Demà és veritat que el Barça té una gran arma, que és el Camp Nou. Recompte, Marc Andrés, de venda d'entrades. Com ho tenim?
6: No tenim xifra oficial, però des del club ens diuen que estan molt a prop de penjar el cartell d'entrades exaurides, per tant, més de 50.000, rondant potser les 60.000. Recordem que contra el Real Madrid als quarts de final van assistir 60.067 espectadors.
1: I aquell dia es va dir sold out?
6: Jo diria que sí.
1: Sí, oi? O sigui, 60.000 és la xifra topall.
6: Sí. Llavors, això, des del club ens apunten que en aquests moments molt a prop de penjar el cartell d'entrades exaurides, però no ens asseguren que s'exaureixin aquestes entrades.
1: Molt bé. Marc, ves passant, que sí. Si no faràs tard, Barcala comença roda de premsa...
6: A les 6.
1: Doncs a veure si arribes a temps. No corris, tampoc.
6: No.
1: Val, perfecte. Clar, el Barça demà té el Camp Nou, i això suma i molt. Sònia, tu n'has viscut uns quants ja de partits de Champions al Camp Nou, i aquest és un punt que veurem fins a quin punt condiciona el Bayern.
3: Sí, exacte. Jo crec que li juga a favor del Barça i veurem com aguanta la pressió el Bayern de Munic, perquè aquí hem vist equips que s'han fet molt petits. Sobretot si el Barça aconsegueix marcar d'hora, l'estadi està animat, et veus allà 90 minuts, molt llargs, el Barça atacant constantment, que és com jo m'imagino el partit, com a mínim com sortirà el Barça. Després, clar, si aguanten aquell primer tram... Aleshores, la cosa pot anar igualada. Jo crec que aquell 7-1 no li va jugar a favor del Barça perquè no li servia de referència, perquè efectivament són moments diferents a la temporada, perquè el Bayern fins i tot s'ha reforçat i ha canviat el seu mig del camp durant la temporada. Però, a més, és que li va servir molt al Bayern, perquè li ha acabat jugant a favor per saber que aquell plantejament no el pot fer, que el que ha de fer és tirar-se enrere, que és el que va fer el partit d'anada. I per això, en això, ens tornarem a trobar un Bayern enrere. I ja et dic... Si el Barça és contundent en les primeres accions que pugui tenir, jo crec que tindrà molt lliada la seva part.
1: Mireia, tu també has estat moltes vegades al Camp Nou, en partits del Barça, i avui, per exemple, vèiem com el partit que ha jugat el Lió, estadi gran, no l'han omplert. És a dir, el Barça, podem dir, hi ha molts equips d'Europa que estan obrint els seus estadis, però que els omplin, només potser ho pot dir el Barça.
0: Per mi, 100%. Per això, sempre que parlem d'aquest equip, també m'agrada fer molta referència al que ha aconseguit, no només a nivell futbolístic, que crec que està molt relacionat, però crec que a nivell social ha aconseguit una cosa que cap altre equip de futbol femení crec que ha aconseguit, que és moure l'afició en tot moment. Sempre que el Barça ha jugat un partit decisiu o s'ha hagut d'anar a jugar finals, els desplaçaments han estat massius. La gent respon, la gent va al camp. Per això crec que aquest equip se l'ha de valorar moltíssim, no només pel que ha fet futbolísticament, pel que fa gaudir cada temporada, sinó també perquè crec que a nivell social ha provocat un canvi perquè no hi havia seguiment al futbol femení, el podies mirar per la tele, però no hi havia una afició fixa, no? I jo tinc la sensació que aquest equip, cada temporada que passa, el que fa és afiançar encara més l'afició, moure encara més gent, i crec que això és dificilíssim, i crec que el que ha aconseguit també ha estat generar i sacsejar consciències, no? Gent que potser no veia futbol femení, doncs ara te la trobes pel carrer i et comenta i et diu, escolta, és que ara m'ho passo superbé veient futbol femení, inclús m'agrada més que el masculí, alguns et fan aquesta referència, no? Jo sempre els dic que no és ni millor ni pitjor, és diferent, però crec que s'ha de tenir molt en compte el que ha fet a nivell social, i crec que aquestes futbolistes tan competitives que veurem demà tenen una responsabilitat social, o jo tinc aquesta sensació, quan van guanyar la primera Champions, no hem tirat una porta a terra, és a dir, tenen molt aquest rerefons social d'esdevenir referents, d'esdevenir futbolistes que no només se les valori pel que fan a dins del terreny de joc, i crec que per això s'ha de valorar moltíssim aquesta generació generació de futbolistes, no? Crec que és una fita històrica el que han aconseguit i fan cada vegada que toca, no? El Camp Nou, doncs demà gairebé ple. Això crec que és impossible o molt difícil d'igualar. I jo estava veient el partit i he fet també aquesta reflexió, no? De dir, l'Olympique de Lió té 8 Champions, és un equip increïble a Europa, però no ha aconseguit el que està aconseguint el Barça.
1: Ja ho vam veure les tres finals precedents jugades contra el Lió. L'afició del Barça va ser majoria amplíssima, amplíssima. I en l'últim cas, el de Sant Mamés, va ser més que evident. Faig una enquesta ràpida amb totes tres. A veure, donant per fet que cap de les tres em direu que el Barça quedarà demà eliminat, us vull demanar si creieu que el Barça passarà bé, sense problemes, o passarà patint. Sònia Gelmà.
3: Ho deixarem un desig.
1: Home, si vols dir eliminat,
3: passarà
1: eliminat.
3: Passarà amb un 3-1. No, passarà, jo crec que passarà, vull pensar que passarà amb dos gols de Barça, que això ens evitaria patiment.
1: Val. Mireia.
0: Jo crec que passarà patint.
1: Patint, d'acord. I tu, Olga?
2: Doncs jo anava a dir-te 3-1, me l'ha tret, així que et diré 2-1. Però sí que crec que demà...
0: Això és patint una mica,
1: Sí, home, i tant que és patint. Per mi és patint, claríssim.
2: El que es queda amb el Camp Nou ha de ser una festa.
1: Per tant, us veig confiades, però amb un punt de reserva, que també està bé tenir-la. Li vull preguntar al nostre pròxim convidat si també, des de la distància, i ell que coneix bé aquestes jugadores, perquè hi ha treballat durant força anys, si creu que demà serà un passeig o no del Barça en aquestes semifinals tornada de la Champions. És el Rafael Navarro, que ja fa temps va marxar per ser el seleccionador de Suïssa, però que ha treballat amb el mateix Pere Romeu, que ha treballat també amb Jonathan Giraldet i anys enrere també va ser l'ajudant de Lluís Cortés. Rafael, què tal, com estàs? Bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda.
1: Com va per Suïssa, bé?
9: Bé, molt bé, molt content. De moment els resultats estan anant molt bé. I bé, hi ha un bon grup de jugadores, tenim un bon staff i tenim també una federació que aposta pel futbol femení i que confia en la nostra feina. O sigui que tot molt bé.
1: No te n'escaparàs, et preguntaré per la porra, però abans d'entrar-hi, curiositat, vius a Catalunya com a seleccionador o estàs més instal·lat a Suïssa?
9: No, segueixo vivint aquí a Catalunya, segueixo vivint a Gandesa, el meu poble natal, però passo llargs períodes de temps també, quan hi ha els períodes de partits, doncs vaig també una setmana abans habitualment, estic els 10 o 15 dies després del que dura el camp, i també estic viatjant bastant a veure partits per tot Europa.
1: El Rafael Navarro és el seleccionador suís i que de moment les coses li van molt bé perquè en aquest 2026 amb la selecció suïssa classificació pel Mundial, 3 victòries, un empat, líders de grup, per tant les coses estan anant força bé i que la selecció tens jugadores que, amb qui tu hi havies treballat, Sidney i Txernogorchevich, oi? Són aquestes dues.
9: Sí, puc treballar, tinc la sort de poder tornar a treballar amb elles, sí.
1: I què tal amb la Sidney, com l'estàs veient?
9: Bé, molt bé. La Sidney és una jugadora molt important per nosaltres, és una jugadora amb un potencial enorme, és una jugadora que sempre que ve amb la selecció doncs intenta ser una líder, intenta liderar el joc també del nostre equip. És una jugadora, ja com he dit, molt important, referència per nosaltres i bé, estic content amb el seu rendiment a la selecció i seguint també de prop doncs la seva evolució amb el Barça.
1: Demà seràs al Camp Nou?
9: No, demà per motius personals no puc ser-hi, em sap greu, vaig ser-hi als quarts de final, i ara les semifinals no puc ser-hi, si tot va bé sí que seré a la final i espero que sigui per veure el Barça a la final.
1: Val, que els hi preguntava la Mireia, la Sònia i l'Olga, el Barça passa sobrat o patint?
9: Bé, jo crec que serà un partit disputat, ja vam veure el partit d'anada, jo crec que el Bayern va prendre una mica el que no havia de fer, no? Per si volia competir al Barça, crec que la seva proposta atrevida del partit de la fase de grups va canviar la setmana passada, va ser una proposta molt més conservadora, una proposta amb un bloc molt més baix, i bé, jo crec que serà un partit competitiu, però jo crec que el Barça passarà... Em mullo que passarà bé.
1: Molt bé, així m'agrada que et mullis. Escolta'm, tu, ara em feies menció, tu hi eres a la fase de grups, formaves part de l'estaf de Pere Romeu a l'octubre quan el Barça guanya 7-1. Entens, no?, que la gent li sorprengués aquest empat a 1 a l'anada de les semis.
9: Sí, bé, el Bayern realment és un equip que té una proposta de joc que en molts aspectes podria ser similar també a la del Barça, amb una pressió alta, amb una intenció d'intentar progressar amb la pilota des del darrere, amb jugadores també de molta qualitat, i bé, el que passa és que jo crec que el Barça probablement amb aquest estil és el millor equip del món, i si vols jugar amb el mateix estil que el millor equip del món, doncs, ho has de fer molt bé, no? per poder-lo superar, i és una mica que és que va passar al partit aquest de la fase grups. Ells van venir, no? a pressionar-nos molt a dalt, van venir a intentar-nos robar pilotes molt a dalt, a un bloc molt alt, molt agressives en les pressions, i nosaltres vam tenir un dia molt bo, de molt encert, vam superar aquestes pressions altes, vam estar per molt efectius de cara a porteria, i bé, jo crec que això ha canviat una mica, perquè ells van veure que potser no era la millor manera de fer-ho, no era la millor manera de venir a jugar contra el Barça, i probablement veurem un Bayern molt més similar al que vam veure la setmana passada a Múnich que no el que vam veure a la fase de grups.
1: Tu has estat molts anys a l'estaf del Barça, i equips que us hagin plantejat el cara a cara han estat pocs.
9: Sí, han estat poc, fins i tot equips que habitualment són dominadors, quan jugaven contra les seves lligues, quan jugaven contra nosaltres, canviaven la manera de jugar i seria molt més la iniciativa a l'equip, al nostre equip, sí.
1: Escolta'm, no sé si mantens el contacte amb l'Aitana i si es puc parlar els últims dies, si està molt boja o no per tornar a jugar.
9: No he parlat els últims dies, sí que he parlat vaig parlar amb el Pere aquesta setmana i sí que em va confirmar que estava disponible, crec que també ja ho ha dit als mitjans, per tant, crec que no m'equivoco si ho dic. Això, jo crec que està disponible, veurem demà, és difícil, no?, després de tants mesos, però tots sabem també que l'Aitana és una jugadora molt important i veurem quin és el seu paper demà.
1: I quin és el seu paper al vestidor? Com ho ha passat també? Perquè tu, quan es va lesionar fa 5 mesos, hi era. Com va ser aquell cop? Com ho va rebre el vestidor? I quina és la importància que té ella dins del vestidor del Barça?
9: Sí, jo realment, el moment que es va lesionar ja no hi era.
1: Ja havies marxat, va.
9: Va ser just després, o sigui, va ser unes setmanes després, per tant, no vaig viure des de dins, el que sí que, bueno, puc entendre, no?, que com ja sabem, l'Aitana és una jugadora molt competitiva, molt exigent amb si mateixa, sempre ganes de, no?, de jugar, de competir, d'estar al màxim nivell, i evidentment, pues, per tots els jugadors és una situació molt difícil, pues, podríem dir que per ella, no?, també amb aquest caràcter, amb aquestes ganes de sempre estar present al camp i de competir, pues, probablement es passa una situació dura per en ella. Jo crec que el vestidor és un molt bon vestidor, és un vestidor que intenta cuidar totes les persones que en formen part. Ho hem vist també aquesta temporada, no?, amb les jugadores joves que han arribat a l'equip. Jo he viscut també com a staff, amb companys d'staff, en situacions també, no?, durant tots aquests anys, però hi ha situacions més bones, hi ha moments personals més bons, hi ha moments personals més dolents, i jo crec que l'equip sempre està al costat, i imagino, evidentment no estava dins, però imagino que amb Aitana ha estat el mateix, no?, que ha intentat que siguis formant part del grup i que sentís el millor possible dins d'aquest període, que evidentment per ella no és positiu.
1: Escolta, tu has treballat amb tots dos, amb Giraldez i amb Pere Romeu. Suposo que et faria especial il·lusió veure una final de Champions Giraldez contra Pere Romeu.
9: Sí, seria, jo crec que seria especial, no? He estat molts anys amb els dos, he compartit molts moments amb els dos, i bé, seria molt bonic, i al final, pues, qualsevol de les dues persones a les quals tinc apreci, pues, acabarien sent campiones, per tant, bé, sí, seria divertit, jo crec que serà divertit, i a part, bueno, no, pues, també el Jonathan coneix molt bé l'equip, el Pere també ha treballat amb el Jonathan, per tant, també coneix molt bé les idees del Jonathan, i aquesta, no, aquest plantejament del partit pot ser molt interessant també a nivell tàctic com a entrenador i també com a aficionat.
1: I és veritat que el Barça ha de fer la feina demà i ha de superar el Bayern, i tindrem molt de temps per poder parlar d'aquesta final, que l'esperem arribi a Oslo entre el Barça i el Lió, però esclar, serà interessantíssim, esperem que sigui interessantíssim, que segurament un dels entrenadors que millor coneix ara mateix el Barça pugui plantejar tàcticament una final contra un equip que fins ara sembla imbatible.
9: Sí, és com dèiem ara, evidentment...
1: Per exemple, no, tu t'imagines a Giraldez plantejant un bloc baix a la final de la Champions?
9: Sabem que el Jonathan és una persona també molt competitiva i crec que no dubtarà en fer el que sigui possible per poder guanyar el partit, i si considerei que el mi és un bloc baix, crec que ho farà. Per tant, sí, no ho descartaria. Evidentment, el Lió és una superpotència, és un gran equip, és un equip amb grans jugadores, un equip que també pot jugar molt al futbol, i per tant, no és que pensi que farà això, però si ell i el seu staff analitzant la situació i amb tots els coneixements previs que té també sobre l'equip considera que és el millor o que ha de ser la iniciativa del Barça, sí crec que no dubtaran fer-ho perquè bueno, ha d'intentar fer el possible per guanyar, però bé, ja diem que primer ja el Barça encara no és a la final, encara queda un partit molt dur demà, segurament serà molt, molt competit, molt disputat, i bé, com deia abans, com a exmembre de l'estaf, fins i tot d'aquesta temporada, pues espero que pugui ser-hi.
1: Tant de bo, jo ja em frego les mans i segurament corro massa, però és que són tantes les ganes de veure el Barça de nou una final de Champions i que sigui a més contra el Lió de Jonathan Giralde, que aquests ja ho tenen assegurat perquè s'acaben de classificar després d'eliminar les vigents campiones l'Arsenal, doncs que ja tinc ganes que això passi. Rafael Navarro, el que va ser ajudant tant de Lluís Cortés com de Jonathan Giralde com de Pere Romeu, l'enhorabona per la feina amb Suïssa, que continuï endavant aquesta bona feina, i gràcies també per ajudar-nos a dibuixar la prèvia d'aquest partit de demà.
9: Molt bé, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Mira, us ho pregunto també a vosaltres, us imagineu a Giralde plantejant un bloc baix al Barça en la final de Champions, en Gelmà?
3: Jo no m'ho imagino gaire, perquè no sé si té... És veritat que tots els equips... Mira, el Bayern segurament tampoc és la seva ànima defensa, ja ho he fet, però jo crec que té jugadores de prou qualitat com per intentar fer el seu joc. No sé si prendre-li la pilota al Barça, però no en tancar-se al darrere.
1: Tu, Mireia?
10: Jo estic d'acord amb el que diu el Rafael. Crec que el Jonathan faria el que creiés que és millor per poder guanyar aquesta final. Si sap que anar a prat a dalt i deixar molts espais a l'esquena, el Barça et pot fer molt de mal, doncs possiblement ell minimitzi aquests riscos d'alguna forma, no? Per tant, jo m'imagino qualsevol context i en el qual el Jonathan vegi quina és la manera de guanyar aquesta final.
1: I tu, Olga?
2: Sens dubte sí, sobretot perquè a dia d'avui el Barça és el millor 1 contra 1 que té a nivell d'Europa i del món. Segurament si tu li surts a pressionar i amb aquest 1 contra 1 t'acaben fent molt mal perquè tenen molts recursos, sí que jo crec que la solució, i tots els equips saben, que si et planteges abans i busques el contraatac és l'eina més gran que li pots fer mal. Així que crec que és la forma competitivament de guanyar-li aquest Barça els partits i la Champions, així que jo, sens dubte, faria bloc baix i aprofitar doncs, els contraatacs.
11: I acabem aquesta prèvia de la millor manera. Tuit d'Aitana Bonmatí ara fa pocs minuts. Diu, el repte ha estat llarg, dur i transformador. Estic de tornada amb l'equip i amb la il·lusió de la Champions al Camp Nou. Ho tornaria a fer, ho tornarem a fer. Fins demà, culers.
1: Doncs, grandíssim missatge per animar. Si és que queda alguna entrada, que algun en deu quedar, que la gent que dubtava, que no ho dubti. Que demà tenim a l'Aitana i que demà tenim l'oportunitat de tornar a una final de Champions. Olga García, Mireia Vera, moltíssimes gràcies.
10: Que vagi molt bé, una abraçada.
1: I Sònia, que vagi molt bé. Demà us hi poseu a les 4,
3: Sí, sí, a partir de les 4 hi ha tota la prèvia i el partit de 4:45.
1: Molta sort, que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: Gràcies, vagi bé.
1: Abans d'anar a publicitat, passo un moment pel nou estadi de Tarragona. Francesc Ripoll, encara empat a 1, reacciona el Nàstic.
4: Reacciona, però no hi ha manera de marcar. Som al minut, pràcticament mitja hora ja de la segona meitat, 15 més l'afegit. Nàstic 1, Sevilla Atlètic 1. Comencen a aparèixer els nervis al nou estadi perquè el Nàstic, que està sent millor, n'ha tingut dues de claríssimes, però està empatant contra el Cuet.
1: Què passa a Mestalla, primera divisió?
5: Que continua l'empat a 0, 27 de la segona part, València 0, Atleti de Madrid 0.
1: I ara mateix la M Lleida baixaria o es mantindria la primera federació femenina?
5: Ara mateix baixaria, som en temps de descompte, necessitem que marqui un gol el filial del Tenerife contra l'Atleti de Madrid B, contra el filial de l'Atleti de Madrid, o que bé l'Oviedo empati al camp del Cacereño, perquè la M Lleida ja perd per 3-1, per tant aquí ho donem per perdut, hem d'esperar que alguns dels altres marcadors afavoreixin, cosa que ara mateix no està passant.
12: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una Tona de màgia amb els millors espectacles.
13: Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent, Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
12: Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a unatonademagia.cat.
14: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
15: L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
16: Centenars de persones han seguit la...
17: És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
15: El crim de la Vila Olímpica. Crims de Carles Porta. Dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Tot gira. Tot gira. Amb David Clopés.
5: Ja la primera divisió marca l'Atleti de Madrid al 29 de la segona part. Gol d'Iker Luque, el jugador del filial, rep la pilota a la frontal de l'àrea, el seu xut bat la porteria del València per desesperació de Mestalla, ara mateix 30 de la segona part. València 0, Atleti de Madrid 1.
1: Fins les 6, hoquei patins al Tot Gira.
19: Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure.
18: Estic girat.
19: És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida.
18: Amb Guillem Soler.
19: De cop torna l'alegria.
1: Vinga, hoquei patins al Tot Gira. Guillem Soler, què tal? Bona tarda.
20: Molt bona tarda.
1: T'agafem allò en plena tornada de concerts, eh?
20: Sí, senyor. Ahir Mallorca, avui Calafell i demà les escales de la Catedral de Girona. Això no
1: para. Avui toca a casa, això és un plaer, eh?
20: Això és lo màxim, això és la final de la Champions.
1: Molt bé. Escolta'm, doncs t'agafem entre concert i concert per parlar una mica d'hoquei patins, perquè s'han acabat les lligues masculina i femenina d'hoquei patins. Ja han quedat definits, per tant, els emparellaments de play-off. Ahir, última jornada de l'hoquei lliga masculina, amb aquests marcadors. Barça 8, Ribes 4, Calafell 4, Cerdanyola 1, Sant Just 2, Xum 2, Liceu 4, Alcoi 4, Reus 6, Lleida 7, Noia 3, Caldes 3 i Igualada 5, Voltregà 2. Hi havia poqueta cosa en joc, la quarta plaça, ara en parlarem, però també, sobretot, qui acabava la Lliga com a primer i, per tant, tenia el factor pista a favor en tot el play-off. I aquest privilegi serà pel Liceu, que en tenia prou amb un empat a casa amb l'Alcoi, i és el que va acabar fent. Va empatar, però compte, perquè perdien 2-3 i van haver de remuntar per acabar empatant a 4 amb l'Alcoi, perquè el Barça va fer la feina.
20: Sí, sí, és que gairebé hi havia poca cosa en joc, però tothom s'hi jugava alguna coseta, perquè, vulguis o no, doncs l'Alcoi, que es vol jugar al play-off, el Liceu, que li dona la sensació que ja ho té tot fet, però si ho mires, gairebé tots els partits, perquè fins i tot el Voltregà, si guanyava Igualada, podia avançar fins i tot i potser agafar el Reus, que té la baraja a favor, el Reus també volia guanyar per si un cas al Calafell feia el ruc a casa amb el Cerdanyola, molts partits... Jo anava fent una miqueta de zàping i hi havia nervis, tant amb el partit de Reus com el partit de Calafell. Van començar, tant uns com altres, una mica dubitatius, amb allò de hem de guanyar per força, vulguis o no, encara que sigui superior. Quan tens l'obligació de guanyar i tothom espera que ho facis, de cop i volta la pilota no entra i ja sabem que això ha passat moltes vegades. Al final el Reus va guanyar un 4-1 i el Lleida li va acabar remuntant. O sigui, van passar cosetes d'aquelles típiques de l'última jornada, i a mi m'agrada molt això que estigui unificat i que durant aquella estoneta tots els que ens agrada l'hoquei ens van poder enganxar i poder anar mirant què estava passant en totes les pistes a la vegada.
1: Que sigui primer el Liceu, que tingui el play-off al seu favor, demostra que han estat els millors en aquesta fase regular. Veurem què és el que passa en el play-off, però per tu és el rival a batre ara mateix el Liceu?
20: Home, i tant. I a més, el factor pista amb altres esports potser no és tan important, però amb l'hoquei patins jo crec que ho és molt. Fixa't que costa molt guanyar fora. Si tu mires cada jornada, el que pot guanyar fora un partit ho celebra fort, perquè costa moltíssim. Anar a guanyar Riazor és ciència ficció, és una pista complicadíssima. No sé si serà el Barça o serà l'Igualada, crec que són els dos favorits, perquè han estat tota la temporada allà, no per res més. Que si els hi toca anar a rascar allà, has de guanyar un partit per força si vols guanyar la Lliga a Riazor. I és molt i molt difícil rascar en aquella pista i, a més, amb tot el pavelló com es posa d'ambient, perquè el Superdeport de futbol doncs, no està com havia estat fa molts i molts anys, i allà a la Corunya s'agafen a l'hoquei per poder celebrar una coseta. Per tant, hi hauria molts factors que ens fan pensar que aquest any el Liceu comença el play-off evidentment, com el favorit.
1: Escolta, i quina lectura ha de fer el Barça? Ja sé que això no és un títol, però el Barça ens té tan acostumats als anys precedents a sempre quedar primer a la fase regular. Quina lectura creus que ha de fer aquest nou projecte del Barça quedant per darrere del Liceu, encara que siguin empatats a punts?
20: Doncs crec que és l'única lectura que poden fer és la de posar-se al mono de treball, perquè el Barça en els últims 10-15 anys ha guanyat gairebé sense baixar de l'autocar perquè tenia la selecció dels millors jugadors del món. Amb les retallades de les seccions, doncs, l'hoquei no ha estat una excepció. I què ha passat? Doncs que cada temporada anaves perdent una estrella mundial, però que si s'anava l'Ede, que si t'anava el Joao, fins i tot Pauet i Bargalló, el millor jugador del món, clar, vas perdent. Tot i així, el Barça té millor equip que ningú. I són els jugadors més ben pagats, tot i així. Però, clar, no tenen l'esperit aquest de lluita i sacrifici que sí que té el Liceu. Perquè el Liceu fa molts anys que competeix contra un equip millor que ell, que és el Barça. I estan més aguerrits, són més lluitadors, i van més. Si el Barça posa la mateixa intensitat que el Liceu, el Barça guanyarà. Però igualar aquesta intensitat, quan sempre ha sigut un senyor, doncs costa una miqueta, eh? Ens hem d'enfangar. Jo crec que, jugador per jugador, a mi m'agrada més la plantilla del Barça. Però li posen una miqueta més de passió als de la Corunya i per això han quedat primers.
1: Ha quedat primer el Liceu, segon el Barça, empatats a punts, tercer l'Igualada, que ha fet molt bona temporada, molt bona fase regular, veurem ara com els hi va el play-off, i el que deies, el Calafell finalment serà quart, el Reus aspirava a aquesta quarta plaça, va ser un dels punts interessants de la jornada d'ahir, però el Calafell va fer la feina, i el que és curiós és que el Reus va perdre 6-7 en un partit estrany contra el Lleida. El Reus guanyava per 4-1 a la segona part i va arribar a estar amb un 5-7 en contra. És a dir, un final també una mica estrany, el del Reus, quan tenia al seu abast disputar-li aquesta quarta plaça al Calafell.
20: Sí, els nostres oients ja ho sabien, perquè nosaltres ja havíem avisat diumenge passat. Ja havíem dit, el Lleida sempre guanya amb el Reus, no és una ciència exacta, però és una mica la seva bèstia negra en les últimes temporades. Moltes vegades, tant a Lleida com a Reus s'han imposat els de la terra ferma, i ahir no va ser una excepció. El Reus també suposo que devia jugar amb el retrovisor posat mirant a Calafell, i el fet que el Calafell anés guanyant, per mi, segur que també doncs devia que potser tirés un pèl al peu de l'accelerador. És estrany aquest final de temporada del Reus, a més ara ve la final a 8 europea. Crec que també la lesió del porter del Càndid, el Càndid és, juntament amb Martí Casas, són els dos millors jugadors que té aquesta plantilla amb el permís d'en Marc Julià, i bueno, que amb l'hoquei el porter és el 60-70%. Sí que el Nil Viña és un molt bon porter, però no té l'experiència que té el Càndid, i per mi, segurament que aquesta baixa en aquests últims mesos està sent més determinant del que ens pensàvem a priori, perquè a més és un molt bon porter, però clar, estem parlant de que el Càndid és un dels millors porters del món i segurament que l'equip això ho està notant.
1: Aquesta quarta plaça que ha aconseguit el Calafell finalment és important perquè li dona el factor pista a favor als quarts de final i també la classificació per a la Lliga Europea la pròxima temporada. Per cert, emparellaments de quarts de final queden així: Liceu-Lleida, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Els quarts es disputen el millor de tres partits i l'equip millor classificat jugarà el primer i el tercer partit al seu pavelló. Les dates previstes són dissabte 16, dissabte 23 i dimarts 26 de maig. Les semifinals ja juguen el millor de 5 partits i el millor classificat en la fase regular disputarà davant la seva afició el primer, el segon i el cinquè partit. Aquestes semifinals més endavant, 29, 31 de maig, 5, 7 de juny i, si fes falta, dimarts 9 de juny, un cinquè partit. Abans de parlar també de com ha acabat la fase regular de la Lliga Femenina, et vull demanar també el teu parer, com arriben Barça i Reus, ara ho deies, en aquesta final a 8, setmana que ve, final a 8 a Coimbra, Portugal, de la Champions, i tindrem el Barça i el Reus. Recordem que els quarts començaran ja el dimecres, tindrem un Porto Liceu i un Benfica-Reus, el Reus debutarà contra el Benfica, i l'endemà, el dijous, el Barça debutarà contra l'Sporting, el Barcelos i el Tricino jugaran en els altres partits, l'altre partit de quarts de final. Com veus a Barça i Reus en aquesta final a 8?
7: Doncs el Reus no el veig tan bé com m'agradaria, perquè ha fet uns últims resultats una mica estranys. Com podeu comprovar, la Lliga, doncs, s'han deixat punts en pistes on normalment no ho fan, i a més és que els ha tocat el Benfica, que per mi és l'equip que millor està jugant aquest any a Europa, i si hagués de fer una aposta, el Benfica per mi és el gran favorit. Seria una gran sorpresa que els portuguesos caiguessin ja en el primer partit. Per tant, crec que al Reus se li sumen dues coses: que no està en el seu millor moment, que la baixa del Càndid s'ha notat més del que ningú podia pensar, perquè en Vilvinya també és un molt bon porter, però el del Càndid és un escàndol quan està bé, i a sobre juguen contra el que per mi és el favorit a guanyar aquesta Champions. El Barça és diferent, perquè el Barça té moltes més opcions. Per mi aquest serà un partit molt més obert contra l'Sporting. A més, el Barça està acostumat a que aquí a la Lliga Espanyola tots els equips se li tenquen. L'Sporting no jugarà a tancar-se, jugarà com ho fan a Portugal normalment, i aquí el Barça crec que podrà córrer una mica més, que podrà trobar alguns espais, que podrà treure la qualitat dels seus jugadors, que moltes vegades a la nostra Lliga, doncs, pobres, els hi costa, perquè davant es troben equips que no tenen ganes de jugar. Crec que l'Sporting no serà el cas, i que podem veure aquí un partit d'aquests macos i més renyit. I aquí sí que m'agradaria fer, doncs, una aposta perquè un equip català, com a mínim, pugui guanyar un partit.
1: Per cert, recordeu que aquesta final a 8 de la Champions a Coimbra, a Portugal, coincideix, per primera vegada, amb la final a 4 femenina. És una primera experiència, veurem com va tot plegat i també les audiències com funcionen. Tots aquests partits que es podran seguir per Esport 3. Tindrem un equip català a la Champions femenina, directament les semis. El divendres tindrem a les 8 del vespre un Benfica Telecable, i a quarts d'11 de la nit, hora catalana, Vilassana-Fraga. El Vilassana no el veus amb opcions de poder guanyar aquesta primera Champions, Guillem?
7: I tant, sí? I tant. Amb totes les opcions. Sí, sí. Jo, a veure, mai ho pots dir, perquè són partits que van del cant un duro, que són igualats, perquè quan ja arribes aquí tots els equips van amb la ganivet a la boca perquè volen fer història. Però de tots els equips catalans que tenim en aquesta final a 8 i final a 4, tant la masculina com la femenina, si he de fer una aposta, aposto per elles, pel Vilassana.
1: Doncs mira, Barça, Reus i Vilassana, tots tres equips, els seguirem al Tot Gira i esperem que arribin ben lluny el cap de setmana que ve. El Guillem Soler i el Tavi Tarrés estaran esperant que fem transmissions de finals. Això dependrà dels catalans i que hi arribin. Si això passa, nosaltres ho viurem en directe. Per cert, que avui es disputava també aquest migdia l'última jornada de l'Hockey Lliga femenina. Quedava per saber quin seria l'últim equip que baixa, que perd la categoria. I l'Alpicat ha aconseguit la salvació. Malgrat perdre el seu partit, han perdut avui a la pista del Bigues i Riells per 3-1, els ha beneficiat la relliscada del Ribes davant del Vilassana. El Vilassana ha guanyat 0-3 a la pista del Ribes, i per tant és l'equip madrileny el que baixa, i l'equip lleidatà, l'Alpicat, aconsegueix la salvació. Les semifinals del play-off de la Lliga pel títol ja estaven definides des de feia uns dies. Recordeu que el Vilassana jugarà contra el Palau i el Fraga contra el Telecable. Guillem, gràcies, fins la setmana que ve.
7: Bona tarda.
1: Novetats a la primera rep, on està jugant el Nàstic. Recordeu, empat a 1, Nàstic 1, Sevilla Atlètic 1. On sí que hi ha novetats és a Mestalla, primera divisió. Ha fet el segon, l'Atlètic de Madrid.
5: Increïble, ha marcat Kubo, no el Kubo japonès, sinó el Kubo del filial de l'Atlètic de Madrid, que avui juga amb el primer equip. València 0, Atlètic de Madrid 2, 42 de la segona part.
1: De seguida anem fins a l'ACB, fins a l'Olímpic de Badalona, perquè és a punt de començar el partit de la penya. I també anem a Miami, on ara comença la cursa sprint del Gran Premi de Fórmula 1. Abans, Berta Torrades, bona tarda.
21: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Notícies.
21: Ja són dos els activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, que han començat una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí i també d'un activista brasiler. Els seus respectius representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors i també denuncien la seva retenció. Pau Pérez, que és un dels activistes que viatjava a la flotilla, denunciava així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
22: Ens han acabat segrestant un company nostre, que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
21: A casa nostra, el govern i els experts avisen que la intel·ligència artificial ja està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. De fet, fa només uns dies, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ja destacava que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any és, diu, l'aplicació al mercat de treball de la intel·ligència artificial. Segons els últims últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les acabaran assumint la intel·ligència artificial. En declaracions a Catalunya Ràdio, Desiree Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran més afectats.
0: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
21: Més coses, als centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del registre del Departament d'Educació. És una xifra que se suma als 1.706 casos notificats el curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'un any i mig. Són dades que us avança a 3Cat Info avui, que és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. El primer pas per diagnosticar aquest problema és saber-lo detectar a temps. La Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa són alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona.
6: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
8: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
21: I les associacions de víctimes de la Dana no assistiran finalment dilluns a la reunió convocada amb la Generalitat Valenciana. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i que no està abordant temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Mentre es continue donant suport i continue l'aforament a Carlos Mazón sense demanar-li l'acta, pensem que és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte abans de normalitzar o de blanquejar unes relacions amb el Consell de la Generalitat Valenciana.
21: I acabem explicant que la platja de Copacabana, de Rio de Janeiro, al Brasil, es prepara per acollir avui el show multitudinari de Shakira. Lleva-me en tu bicicleta, óyeme Carlos, lleva-me. Shakira, que actuarà aquesta matinada a hora catalana a l'escenari més gran construït mai a la sorra de Copacabana, amb més de 1.300 metres quadrats i una passarel·la de 250 metres. El concert és gratuït i s'espera una xifra rècord d'assistència, amb més de 2,5 milions de persones, superant els registres de Lady Gaga, que l'any passat va superar els 2 milions. Hores abans del concert, la colombiana ha compartit a les xarxes socials la seva expectació després de veure milers de persones que hi havia reunides a la platja.
24: Estava aquí per mi?
21: Sorpresa de Shakira en veure tantes i tantes persones que assistiran al seu concert. Una altra de les incògnites és saber si els seus fills, Sasha i Milan, també sortiran a l'escenari per interpretar algun tema amb la seva mare.
1: Gràcies, Berta.
21: Que vagi bé. Fins ara.

0: Passen 8 minuts de les 6 de la tarda. De seguida obrim gabinet de crisi de Girona. El bar gironí, la situació és preocupant. Ahir el Girona va perdre amb el Mallorca, 0-1 a Montilivi. I ara mateix el Girona és a 4 del descens, però compte que podria ser només un punt de diferència en cas que dilluns el Sevilla guanyés la Reial Societat. De seguida ho expliquem, però abans repàs de marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, és a punt d'acabar el partit de Mestalla.
1: I guanya l'Atlètic de Madrid al camp del València. València 0, Atlètic de Madrid 2, al 91 de joc. Ara acaba de marcar Sadik per part del València. Veurem si s'acaba donant el gol com a vàlid o no. I ja en renova l'àrea de l'Atlètic de Madrid perquè l'àrbitre, a veure què ha xiulat, ara de seguida us ho explicarem. Aquest obvi és que Iker Luque, un debutant amb l'Atlètic de Madrid, ha fet el 0-1 al 29 de la segona part, al 37 de la segona part. Miguel Cubo, un altre dels debutants, ha fet el 0-2. Ara probablement hi ha una falta de Sadik sobre Musso, l'entrenador, el porter de l'Atlètic de Madrid. Per tant, ara mateix València 0, Atlètic de Madrid 2, 92 de partit, encara se n'han d'afegir 5.
0: He jugat avui a primera, definitiu, Villarreal 5, Llevant 1, ara 2:15, a la vez Atlètic Club, partit important en clau permanència, a la vez un dels rivals directes de Girona i Espanyol, i a les 9, en transmissió de la TDT, Osasuna Barça. Si el Barça guanya, el Madrid, en cas que punxés demà, ja li serviria en safata el títol de Lliga al Barça. Més coses, segona divisió, que tenim en joc?
1: El duel per la permanència, el drama per la permanència, també temps afegit, acaba de marcar la Cultural Leonesa el segon gol contra el Cádiz, està guanyant el Cádiz per 1-2, però ara acaba d'empatar el conjunt local. El temps afegit, empat a 2.
0: A 6:15, Castelló-Còrdoba, i a les 9, Eibar-Màlaga. Primera federació, no van bé les coses pel Nàstic, és a punt d'acabar-se el partit, Francesc Ripoll.
2: Sí, perquè estem al temps afegit, ocasió clara, un altre del Nàstic que en porta un munt en aquesta segona meitat. Som al 5 de l'afegit, se n'han afegit 9, ara corna pel Nàstic, continua empatant a 1 l'equip grana contra el CUE, contra el Sevilla Atlètic.
0: Ara de seguida venim al nou estadi i vivim el desenllaç del partit del Nàstic. Abans, futbol internacional, què tenim?
1: Que juga el Paris Saint-Germain, un dels semifinalistes de la Champions, contra l'Orient, 9 de la segona part, PSG 1, l'Orient 1. Alemanya, el Bayern de Múnich ha acabat empatant amb un gol que ha marcat el minut 100 de partit. Olise, el jugador del Bayern, contra el Heidenheim, que és el CUE, un dels equips que juga el descens a la Lliga Alemanya. Al final, Bayern 3, Heidenheim 3.
0: I compta novetats al nou estadi.
2: Marca el Nàstic de Tarragona, el temps de descompte, gol importantíssim d'Òscar Sanz, que ha rematat amb el cap una centrada al córner des de la banda esquerra, i Òscar Sanz amb una rematada fluixa, picadeta, i que s'ha passejat per l'àrea, fa un gol importantíssim pel Nàstic. Encara queden 3 minuts, però el Nàstic que sua per guanyar el CUE. Nàstic 2, Sevilla Atlètic 1. Queda molt, queden també 3 partits de Lliga, però el Nàstic fa un pas molt important de moment per aconseguir la salvació.
0: Doncs gol importantíssim, de seguida s'acaba el partit, de seguida aixequem acte amb el Francesc Ripoll, però amb aquests 3 punts del Nàstic sortiria el descens i esperaria què fan els rivals, Tarassona i també Torremolinos demà en els seus partits. Victòria necessària, imprescindible pel Nàstic de Pablo Alfaro. Ara ho rematem. Més coses. Primera federació femenina, compte que tenim novetats per l'AM Lleida.
1: Ha perdut la categoria, males notícies per l'AM Lleida, que avui li ha anat tot malament, acaba perdent el camp del València per 4-2, i això combinat amb els resultats del filial de l'Atlètic de Madrid i també del Cacereño fa que el conjunt català perdi la categoria. En canvi, la bona notícia és que el Barça B no pot pujar, però s'acaba proclamant campió de Lliga després d'empatar 2 al camp de l'Alba Fundació. L'Europa l'altre català ja havia perdut la categoria, ha guanyat el Betis per 2-0.
0: Ja, l'equip que podria ocupar la plaça que deixa vacant la MLA de la primera federació femenina és l'Ona Sant Adrià, el filial del Badalona Women, que avui comença el play-off d'ascens, avui anada de les semifinals.
1: I ara està empatant a 0 contra el Saragossa.
0: Lliga CB de bàsquet. Hauria d'haver començat ja el partit de la penya, el que passa que Ernest Macià, l'invit de Badalona, què tal? Bona tarda.
3: Hola, David.
0: Aquest penya Unicaja va amb retard. Per què?
3: Perquè no va el marcador. No va el marcador ni el crono de les possessions. Està espatllat, ho estan arreglant, però no fa l'efecte que hagi de començar ràpid, això.
0: Ara de seguida em dones més detalls, però rematem en Fórmula 1, perquè sí que està en marxa. Ha començat puntualment la cursa sprint del Gran Premi de Fórmula 1. Feia molt de temps que no teníem activitat al Mundial de Fórmula 1 per la suspensió d'algunes curses. Torna al Mundial a Miami i ho fa amb aquesta cursa sprint.
1: Som a la volta 7 de 19, Lando Norris sortides de la pole position, ara mateix a la primera posició per davant del seu company d'equip a McLaren, Oscar Piastri, tercera posició per Leclerc, per davant d'Antonelli, de Russell, de Hamilton i de Verstappen.
0: De seguida obrim el bar gironí, però ara mateix tota l'atenció a Tarragona, al nou estadi, perquè som ja als últims instants d'aquest partit. El Nàstic està guanyant en un gol que pot donar moltíssim. Un gol que acaba d'arribar en temps afegit, que ha fet el Nàstic, que li donaria els 3 punts.
2: I falta mig minut per arribar al final del partit i el Nàstic fent-la d'aguantar el temps, la pilota cap al corna i Cèdric davanter del Nàstic que esgarrepa una falta. Això hauria de morir aquí, això hauria d'acabar aquí i el Nàstic que ha patit segurament més del que tothom s'havia pensat, perquè arribava a Tarragona al cué amb només 5 jugadors a la banqueta. Un equip ja descendit, un filial que també té el Sevilla C jugant-se la permanència a la segona federació. Doncs el Nàstic ha hagut de remar, i de fet encara ho està fent, perquè està guanyant per 2-1. Ara es posarà en joc la falta, envia la pilota cap al corna al Nàstic. Cèdric l'envia per Pau Martínez dins de l'àrea, la recupera la defensa del Sevilla Atlètic, que vol començar el contraatac per intentar empatar el partit. Compte que l'atac pot ser perillós, encara que en propi el jugador del Sevilla Atlètic, i ara molt llest Òscar Sanz, que té el cap embenat perquè s'ha endut un cop i està... Vaja, li veiem sang a l'embenat d'Òscar Sanz, el vigolejador avui. Ara serà falta pel Sevilla Atlètic. Compte que és perillosa, és llullana, però la penjarà a la filial andalús dins de l'àrea i serà l'última jugada del partit. I el Nàstic, aguantant amb tot, ha de defensar-ho amb tot si vol aconseguir una victòria importantíssima per aconseguir la salvació. La penjarà Arnaudis, el jugador del Sevilla, dins de l'àrea. Salta amb el cap la defensa del Nàstic. La pilota encara és viva. L'ha de refusar Òscar Sanz. Tothom demana que s'acabi el partit perquè ja s'ha complert un minut més del que l'àrbitre havia afegit. Recupera la pilota el Sevilla Atlètic. L'àrbitre que no xiula al final. La refusa la defensa del Nàstic i ara sí, final! Final del partit a Tarragona. Mare de Déu, quina manera de patir, quina manera de suar, quina de manera de jugar amb el cor de l'aficionat gran. Es llencen al terra els jugadors del Nàstic, conscients que han aconseguit una victòria importantíssima per aconseguir la permanència. No és ni molt menys definitiu, però el Nàstic ara mateix dormirà fora de la zona de descens. Té 3 punts de marge respecte al Juventud Torremolinos, que juga demà contra el filial de l'Atlètic de Madrid. Li queden 3 finals al Nàstic per aconseguir la permanència a la primera federació.
0: Realment són aquests 3 equips els que juguen l'última plaça de descens, que semblen ja clares, decidides. Sí. Sevilla Atlètic és cué, ja ha baixat. San Luqueño ja ha baixat també. Marbella i Betis Deportivo encara no ho han confirmat, però ho tenen molt difícil. I això queda entre Torremolinos, Tarassona i Nàstic, un d'aquests 3 equips.

0: Victòria, però és complicat que puguin estar per jugar bé els 90 minuts.
1: El Nàstic li queda, compte, diumenge que ve, aquest
2: sí, és una final,
1: sí. 4:45, Tarassona-Nàstic, és una final, tots dos s'hi jugaran la salvació. Nàstic a Europa, la penúltima jornada, l'Europa jugant-se al play-off, i a l'última jornada, Hèrcules-Nàstic, l'Hèrcules potser tenim la sort que arribarà sense opcions.
2: Jo crec que ja no s'hi jugarà res.
1: No, perquè ara està molt lluny, té 47 punts, té el play-off
2: matemàtic, a 8. Pot ser, vaja, si no passen molts resultats estranys a l'Hèrcules i guanya tot, l'Hèrcules no s'hi hauria de jugar res en l'última jornada.
1: Perfecte. Doncs, Ripo, gran victòria. Et deixem anar a la zona de vestidors, a veure què explica la gent del Nàstic. A tot bé, això, el que deies, Oriol, s'acaba el partit de Mestalla, cares llargues a València, acaba de perdre el València, 0-2 davant l'Atlètic de Madrid, que recordem, ja no s'hi juga res en aquest tram final de Lliga, avui amb molts suplents, pensant ja més en la tornada de la Champions. El València, a veure, té marge, però amb 39 punts no es pot despistar,
0: No massa marge, perquè si avui guanya l'Alavés i guanya el Sevilla, només tindria un parell de punts sobre el descens. Per tant, es torna a posar en un embolic. El València, que avui hauria pogut, amb una victòria, pràcticament assolir la permanència, i ara doncs haurà d'esperar les properes jornades després de perdre per 0-2 contra un Atlètic Madrid ple de jugadors del filial, amb gols d'Iker, Luque i també de Kubo.
1: Tenen 39 punts València, Espanyol i Rayo. Rayo i Espanyol encara han de jugar en aquesta jornada. I per sota de València tenim Elx en 38, un partit pendent, Mallorca 38, Girona 38, Alavés 36, juga ara 2:15 contra l'Atlètic Club a Mendizorroza, descens per Sevilla en 34, juga dilluns contra la Reial, penúltim el Llevant en 33, últim cué l'Oviedo en té 28 i pràcticament ja sentenciat, malgrat que en aquesta jornada encara ha de jugar. Demà ho farà el camp del Betis. Ja ho veieu, la situació pel Girona és límit. Després d'aquesta derrota ahir a Montilivi, 0-1, tothom esperava la salvació ja virtual, i el que tenim ara mateix és l'abisme. Obrim el Bart.
3: El Bart amb té final.
1: Segons com vagi la jornada, el que us deia, el Girona podria quedar a un punt, a només un punt del descens. Seria el pitjor dels casos en cas que guanyés el Sevilla al Reial Societat aquest dilluns. Tercera derrota ahir consecutiva del Girona. El Mallorca li empata a punts ara mateix per sobre la classificació pel gol a baraix total. Avui obrim el bar al nostre espai d'anàlisi gironí en un moment delicat pel Girona, amb l'Eloi Amagat. Hola, Eloi.
4: Hola, bona tarda.
1: I amb la Susi Sala, què tal, Susi?
5: Molt bé, bona tarda.
1: Ahir vam fer la transmissió d'aquest partit entre el Girona i el Mallorca, 0-1, i jo crec que ningú s'ho esperava ahir a Montilivi. Susi, tu hi eres, hi vas ser en directe. Tu també vas ser, Eloi, o el vas veure a la distància?
4: No, ahir estava a la televisió i el vaig haver de veure en una pantalla i patint tu també, com si hagués estat a Montilivi, però...
1: Us ho esperàveu, això, Susi?
5: Jo, sincerament, no. M'esperava potser una mica més, és a dir, el resultat es podia haver donat el mateix, però m'esperava una miqueta més, sobretot el Girona a la primera part, una miqueta més d'intensitat, d'igualar duels, de saber que t'estaves jugant, no era una final, òbviament, però que t'estaves jugant moltes opcions de la permanència, no? I que si el resultat era favorable, pràcticament ho tancaves i t'oblidaves, i no et dic anar de vacances, però quasi, no? I en aquest sentit sí que m'esperava una miqueta més, i el que em va donar la sensació és que el Mallorca sabia perfectament el que s'hi jugava i el Girona li va costar entrar en el partit i ho va acabar pagant.
1: Ahir vam veure el guió que explica segurament el mal d'aquesta temporada, el problema amb el gol, perquè, Eloi, inoperants en atac, és a dir, moltes ocasions de gol, però cap gol. En canvi, una errada greu i et suposa el gol de Samu Costa, el gol del Mallorca. En el fons és una mica el guió que hem vist en molts partits del Girona aquesta temporada.
4: Sí, crec que va ser la diferència. Si ens basem una mica en les ocasions en el que va generar un i altre equip, podríem dir que el Girona no va mereixer perdre, no? Però és el que costa de trobar en el futbol de màxim nivell, no? I és aquesta eficàcia, aquest nou que et suposi, no? un nombre important de gols al final de temporada. El Girona genera, però li costa ser contundent a l'àrea rival, i en aquest cas, en el cas d'ahir, també ho va ser un punt tou, no? Sobretot en el gol del Mallorca, en la seva pròpia àrea. Crec que va ser inesperat, perquè era un partit ideal. Montilivi es va bolcar com en les bones ocasions, no? Perquè el Gironí

0: les gironines sabien de la transcendència del partit, que una victòria pràcticament deixaven sentenciada la permanència, i va ser un punt decepcionant. Jo també, com la Susi, diferencio. A la primera part li va faltar un punt, no?, de veure aquesta necessitat, aquesta fam. Sí que és veritat que la segona l'equip va millorar bastant i va mereixer almenys aconseguir l'empat, però ara és moment d'estar units, perquè la cosa s'ha igualat molt, hi ha molts equips implicats, i tocarà patir fins al final.
1: Mira, avui hem obert una enquesta, el nostre compte d'xx.com/totgira, demanem quin és el teu grau de preocupació davant de la situació del Girona. Donem quatre opcions: alt, moderat, baix o gens. Quina és l'opció més votada?
2: Doncs mira, amb el 61% dels vots, l'opció alt, i la segona més votada, és la segona pitjor, diguem-ne, que és moderat, amb el 20% dels vots.
1: Què voteu vosaltres? Quin és el vostre grau de preocupació, Susi?
3: Ahir l'Eduard va dir una paraula que crec que ho defineix perfectament, i és que s'ha embolicat. Jo confio plenament en la salvació, però sí que haig de dir que de passar a no patir gens, he passat a patir una miqueta, però justament, és que l'Eloi també ho ha explicat molt bé, per això, per aquesta falta de gol i per aquesta desconnexió que hi va haver a la primera part, que a la segona sí que generes molt, però que no acabes d'arribar, no? I com que ens passen aquestes coses i no ha estat només en aquest partit, no et diré moderat, perquè no arriba moderat, però bé, una mica, gens no, seria una miqueta preocupada, sí.
1: Una miqueta. I tu, Eloi, quin és el teu grau de preocupació?
0: Jo estaria en el grau de moderat, i diferenciaria perquè crec que els 38 punts tampoc no són del tot preocupants. Coincidirem tots que per plantilla, per jugadors, tampoc hauríem de patir molt, perquè sobradament aquest equip hauria d'aconseguir la permanència amb certa tranquil·litat, però a mi el que em sembla més preocupant és la dinàmica, no? Encadenes 3 partits sense guanyar en l'últim tram de temporada, igualant la pitjor dinàmica d'aquest any, no? I això sí que genera, no?, en el futbolista una certa ansietat, i més quan tots els equips de la part baixa, ho estem veient aquestes darreres jornades, es juguen moltíssim, saben de la importància d'aconseguir punts, no?, i ho estan fent. Per tant, una mica aniria per aquesta preocupació moderada, no per desconfiança amb l'equip, que pugui aconseguir victòries en els propers partits, però sí per aquesta tensió que pot tenir el futbolista després de setmanes sense guanyar, que no acaben de sortir les coses, no? I això en el futbol sempre afecta bastant, i crec que l'única manera i la més fàcil és aconseguir un bon resultat la setmana que ve, el dilluns, al Camp del Rayo.
1: Repassem el calendari. Dilluns, dia 11, 9 de la nit, Rayo Girona. Veurem quin Rayo es troba al Girona, perquè té un resultat favorable a l'anada de les semifinals de la Conference, 1-0 amb l'Estrasburg, i per tant té l'opció de jugar una final europea. També és veritat que si mires la classificació, el Rayo no està 100% salvat, té 39 punts. Per tant, aquí cal veure quin Rayo ens trobarem. I ja el Girona, després de jugar aquest partit, li quedaran els 3 últims partits de la temporada, que seran a casa contra la Reial, que ja té Europa assegurada, però veurem si té opcions de la cinquena plaça hipotètica de Champions a la Lliga Espanyola. Atlètic de Madrid-Girona, amb l'Atlètic de Madrid amb la feina feta a la penúltima jornada, i Girona-Elge a l'última jornada. Potser l'Elge està salvat, o potser s'hi juga la salvació. Què us diu aquest calendari, Susi?
3: Que no m'agradaria arribar al darrer partit haver-nos de jugar una final a Montilivi amb l'Elge. A mi ja fa moltes jornades que vaig dient que a mi tot em va bé, però jo no voldria jugar-me la salvació a la darrera jornada. És cert que els partits que tenim, bah, no en són del tot assequibles, però si mires la part baixa i mires els rivals que tenen, València, Espanyol, Sevilla, s'han d'enfrontar molt entre ells, quasi tots juguen també contra la Real Societat, que potser no hi tindrà massa res a jugar-s'hi. Però bé, jo el que diu l'Eloi també ho subscric, tant de bo se sumin els 3 punts la propera jornada i ho deixem sentenciat, perquè el que també és veritat és que aquesta pressió que deia l'Eloi pel jugador, dia que passa, dia que creix, si no aconsegueixes el resultat esperat, i per tant anar-t'ho a jugar tot a la darrera jornada, em semblaria un final èpic si acabes aconseguint la permanència, però un final terrible si el resultat es donés en compte.
1: Veurem si els 42 donen la salvació. Jo crec que sí, sempre, o gairebé sempre. Jo no recordo un equip que en 42 hagi baixat, que és aquesta xifra de seguretat que fa temps que diu en Mitchell. Però, esclar, tenim el Sevilla, primer equip en descens, en 34, havent de jugar encara aquesta jornada, i podia arribar fins als 37, quan quedarien 3 jornades. Veurem si els 42 són suficients o no. El Girona, recordem, en té 38. Ahir Mitchell li van demanar quin és el seu grau de preocupació i deia això.
4: Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. 3 derrotes després de les 3 primeres jornades. És difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
1: Bé, veurem si el Girona millora a Vallecas, té dies per preparar aquest partit, el dilluns dia 11. Sí que és evident que el que s'ha de millorar és la contundència a les àrees, a les dues àrees, de fet, podríem dir, Eloi. No només en atac, sinó també al darrere, aquests errors que estan costant punts.
0: Sí, sobretot ahir, no? És significatiu el gol que encaixa el Girona. Es veu, no? Crec que hi ha un encadenament d'errors, no? Que li fan tenir la derrota, no? I en atac, doncs bé, ha tingut la mala fortuna, crec, no, de que el seu nou titular, Benat, es va lesionar i ja no tornarà a jugar, però ha d'estar acompanyat. Al final, ningú negarà que el Girona té una plantilla prou llarga, que no només el nou ha de generar gols, sinó que els seus acompanyants, no? I en aquesta segur que està, no? Perquè la clau seria molt més preocupant si el Girona no generés ocasions com les que va generar ahir, no? Però bé, és el moment, no, de ser molt més determinant, d'intentar ser eficient a cada ocasió que es tingui, perquè els gols es necessiten, ja ho estem veient en aquestes últimes jornades, i jo crec que el calendari, comparativament amb els rivals directes del Girona, no és dolent. El proper partit al camp del Rayo, ells venen d'una tornada a competició europea, amb tot això que implica un viatge, tot el sentiment emocional, no?, que segur que pressionarà. Sí que és veritat que no estan salvats, no?, però crec que és un bon escenari per intentar puntuar.
1: Per cert, això que deia de la importància i la contundència de les àrees, el Girona és el quart pitjor golejador. Només l'Oviedo, el Getafe i el Rayo han fet menys gols que el Girona, i és el quart més golejat. Només el Llevant, el Sevilla i la Reial Societat n'han rebut més. És a dir, que és evident que té un problema en les àrees al Girona aquesta temporada. Qüestions positives, ahir bona presència de públic, tercera entrada de la temporada, només darrere dels dies del Barça i del Madrid, per tant, ahir l'afició va respondre davant de la crida que s'havia fet durant la setmana. El pròxim partit serà fora de casa, és en dilluns, això sí, que és la cançó de l'enfadós. Els partits que li cauen al Girona, especialment en dilluns i en divendres, és veritat que serà fora de casa, Vallecas, però això tampoc ajuda perquè pugui desplaçar-se l'afició del Girona. Per cert, que Brian Hill aquest partit se'l perdrà per sanció. Va veure una groga ahir amb el partit ja acabat per protestar a l'àrbitre. Jo m'he quedat més tranquil després de parlar amb vosaltres. M'heu dit que no esteu molt preocupats, com a molt moderadament preocupats. Per tant, m'agafo això i espero que la reacció arribi contra el Rayo, que el Rayo arribi una mica pensant en una hipotètica final de Conference i que arribin els 3 punts i pràcticament la salvació. A tots dos, Eloi Amagat i Susi Sala, un plaer, com sempre. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ara de seguida passo per l'auditori 1899, perquè està en marxa la roda de premsa de José Barcala, el tècnic del Bayern. Demà Barça-Bayern, tornada de la Champions femenina, aquestes semifinals de la Champions femenina de futbol. Però abans, a punt de començar, partit de primera divisió, Oriol, important, en clau permanència.
5: Aquest és molt important, pel Girona. Sobretot ens interessa que l'Atlètic Club guanyi al camp de l'Alavés. Ara comença el partit, de moment l'Alavés 0, evidentment l'Atlètic Club 0.
1: Lliga CB de bàsquet. Macià, finalment s'ha recuperat el marcador. Comença el Peña Unicaja.
6: Sí, s'ha fet un control 5, i s'ha reformatejat això, i el marcador ja funciona. Fins ara no funcionava el rellotge del crono de les possessions ni del partit, ara ja va bé. El marcador gran encara no està 100% operatiu, però bé, 7-2, primer minut, primers 3 minuts de partit.
1: No sé si teniu problemes, Xevi Soler, què tal? Bona tarda. A Fontajau havia de començar 6:45 el partit Girona-Saragossa.
7: Bona tarda, és el món al revés, no, puntualíssim. A més, amb un debut aquí, que és el debut del nou il·luminat LED, que s'ha estrenat per aquest partit, o sigui que a priori aquí no hi ha problemes de l'emoció de marcador, després que segurament és l'equip que n'ha tingut més. Primers 20 segons, encara sense bàsquets, empat a 0.
1: El Girona 11, oi, ara mateix a la CB, amb 12 victòries.
7: Sí, 11, empatat amb el Breogán, buscant aquestes places que més que probablement li donaran participació europea l'any que ve, que seria la primera vegada, i en presència també, ara que parlàveu del Girona de futbol, veig a Fran Beltrán, veig a Àlex Moreno i veig a Rubén Blanco, que avui estan a la primera fila donant suport a l'Espanyol.
1: Els veus tranquils?
7: Sí, molt tranquils, sí. Oh, avui sí, ahir els veia una mica més nerviosos.
1: Correcte. Molt bé, doncs anirem passant tant per Fontajau com per l'Olímpic de Badalona. Juga la Penya contra l'Unicaja, juga el Girona contra el Saragossa. Fórmula 1, cursa sprint de Miami, com van les coses?
5: Ara s'acabarà aquesta cursa sprint perquè som a la darrera volta perquè Norris guanyi per davant de Piastri. De fet, hi ha 4 segons de diferència. Ara creua la línia d'arribada Lando Norris, que s'acaba d'imposar en aquesta cursa sprint per davant de Piastri. Per tant, amb una cosa interessant, i és que els McLaren tornen després d'un principi de temporada dominador per part dels Mercedes, que avui els veiem a la quarta posició Antonelli i a la cinquena Russell per davant del Ferrari de Charles Leclerc.
1: I una de futbol sala. Entrem al Palau Blaugrana. Alfons Gorina, què tal, com estem? Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Ha començat fa una estona el Barça-Peníscola. Som a la penúltima jornada de la Lliga de Futbol Sala. El Barça és líder i se la jugarà amb Pozo Murcia en aquestes últimes 3 jornades per mantenir aquesta primera plaça i, per tant, tenir el factor pista a favor durant tot el play-off.
8: Doncs sí, el Barça li treu 2 punts ara mateix al Pozo Murcia, que està jugant ara mateix contra l'Alzira, a més, però alerta, perquè divendres que ve hi ha un Barça-Pozo, a més, aquí al Palau. Per tant, és molt important que el Barça guanyi aquest partit i no es compliqui aquesta possible classificació del primer lloc, que ara mateix seria seva o no, perquè ara mateix empata. El Barça s'ha avançat al Peníscola i ara portem 10 minuts de la primera part. Posteriorment ha empatat el Barça mitjançant Sergio González i, per tant, al Barça li convé guanyar o, com a mínim, fer el mateix resultat que faci el Pozo contra l'Alzira.
5: Què és el que està fent ara mateix, perquè també hi ha empatat un al partit.
1: Molt bé. Per cert, que l'Indústries ahir va fer un pas enrere en les seves aspiracions de poder ser equip de play-off. Va perdre 5-0. Pista complicada, Palma 5, Indústries 0. I me'n vaig a l'Auditori 1899. Marc Andrés, no sé si encara parla el tècnic del Bayern.
9: Pensando en mi familia y bueno, creo que es lo que...
10: Sí, ara mateix està parlant el tècnic del Bayern, i Edna Imade, la futbolista.
11: Franci Quet és una de nostres mejores futbolistes, no hay duda.
10: Marca alguna pregunta sobre Francisca, que és la futbolista que es perdrà el partit per ser expulsada a l'anada.
11: Los duelos es de un nivel muy alto, y eso es lo que había comentado antes, que a nivel posicional, interacciones y duelos son las 3 áreas donde tienes que estar a un gran nivel, y ella siempre está a un gran nivel en los duelos. Pero tenemos una gran profundidad de banquillo, tenemos futbolistas para reemplazarla y no va a ser una excusa para no tener un buen rendimiento mañana. Pero sí que es cierto que es una futbolista importante para nosotros.
10: Doncs aquesta resposta de José Barcala sobre Francisca Quet, un José Barcala que també ha comentat com se li ha de poder jugar al Barça, que és un Barça que exigeix molt, que té una estructura molt clara i que elles en aquest cas també han de tenir una estructura molt clara per defensar. També ha parlat de la motivació, que pot significar jugar al Camp Nou, també per treure aquest partit endavant en un escenari tan, tan gran com pot ser aquest. I també és veritat que, com a curiositat, com a anècdota, ella ha volgut dir que potser és inclús millor que l'hagin expulsat per veure el partit des de la graderia o des de la zona de premsa, per dir-ho així, perquè podrà veure el partit amb càmera tàctica. Per tant, tindrà una visió més ampla de tot el que està passant, de tot el que està succeint sobre el terreny de joc, i que potser inclús l'expulsió va ser una cosa a favor del
1: caram,
10: de la seva visió. I bé, ara continuarem. Semblava que ens passaven el micròfon, encara no.
1: I dius que també hi és Edna Imade, recordem, davantera del Bayern, que no és habitualment titular amb el Bayern, però sí habitual amb la selecció espanyola, i que de fet ha marcat gols en les últimes concentracions de l'equip espanyol que ha jugat a partits de classificació pel Mundial.
10: Sí, de fet, una Edna Imade que ja li han preguntat, perquè ella va ser la protagonista de l'única derrota aquest any del Barça contra la Real Societat. Va marcar de penal, Real Societat 1, Barça 0, I per tant, doncs, diu que les companyes d'equip al Bayern, també les companyes del Barça a la selecció espanyola, li han fet bromes sobre aquest fet. Per tant, doncs, és una futbolista que té molt de protagonisme amb aquesta curiositat, no? Que l'única derrota aquest any del Barça ha estat gràcies a un gol d'Edna Imade, una Edna Imade que evidentment també diu que la vida li ha canviat molt des que va arribar a Alemanya i que està sent un procés d'adaptació difícil. Ara està contestant José Barcala i tot seguit podrem preguntar nosaltres en roda de premsa.
11: Pero no es fácil de neutralizar, probablemente sea el más difícil de neutralizar, incluso sabiendo muchas veces qué es lo que va a pasar. Eso es curioso, ¿no? Pero es así, porque la velocidad de ejecución, el nivel de sincronización, la precisión de las interacciones es de un nivel altísimo, altísimo. Y te requiere estar a un nivel de consistencia, de capacidad de repetir esfuerzos durante 90 minutos, que bueno, muchas veces lo que sucede es que los equipos fracasan porque en un momento pierden el nivel de atención y en un segundo pues ya estás por detrás de la acción. Y ya después es tarde. Y hay entonces un proceso ahí, un proceso de aprendizaje, de adaptación. Y bueno, nosotros hemos tenido un aprendizaje del primer al segundo partido. Va a haber otro aprendizaje del partido que hemos jugado en el Allianz al partido de mañana. Esperemos estar al nivel, porque cada partido es una nueva historia.
12: Aquí, buenas tardes, José, Edna, Marc Andrés de Catalunya Ràdio. Quiero empezar por ti, Edna, porque justo has comentado el tema de las bromas, ¿no? Con este gol con la Real Sociedad que dio la derrota, la única derrota en temporada el Barça. Creo que he escuchado decir que se aliaron un poco los astros en ese partido, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte si también crees que mañana tienen que aliarse estos astros para que el Bayern pueda superar la eliminatoria y clasificarse para la final. Y para ti, José, es verdad que jugasteis en el Allianz, que es un gran escenario, estáis acostumbradas a jugar partidos de alto nivel, pero claro, siendo Barcelona, ¿no?, la diferencia entre vuestro público, el del Barça, y la última experiencia que tenéis en Barcelona, ¿qué crees que quizá todavía no ha cambiado, que tiene que cambiar mañana para que se muestre un Bayern competitivo como no lo fue el pasado octubre? Gracias.
9: Bueno, yo creo que un poco sí, en el sentido de que tengamos un poco de suerte de que no le salga un pase, no le salga un remate, un tiro no vaya a puerta. No sé, creo que en ese sentido, pues, creo que sí. Porque al final el Barça es un equipo que te genera mucho, te exige mucho y si le salieran todas las jugadas que hacen y todos los remates que hacen, pues al final te meten muchos goles, como suelen hacer en sus partidos. Y pues bueno, por eso creo que lo digo y lo decía de coña, pero también un poco en serio. Entonces, bueno, creo que sí.
11: Bueno, en relación a tu pregunta, creo que evidentemente el factor ambiente es importante a nivel emocional, hay que saber gestionarlo. Afortunadamente nosotros tenemos futbolistas con bagaje internacional, no solo por sus partidos con el Bayern, sino también a nivel de selección, futbolistas que bueno, están habituadas a este tipo de entornos, muy exigentes. Mañana va a ser un entorno muy exigente y va a ser un partido totalmente diferente. Va a ser un partido. Lo ha sido el del primer partido en el Allianz con respecto al de octubre y mañana va a ser un partido diferente también. Es importante lo que hayamos aprendido, ajustado del primer partido, pero yo le doy mucha importancia a la lectura y los ajustes que hacemos durante el mismo. Y creo que mañana también puede ser un partido de entrenadores, de ajustar. Yo sé que, por ejemplo, el Barça en el primer partido ajustó muy rápido después del primer gol y en la segunda parte fue un Barça mucho mejor al de los primeros 45 minutos porque ellos esperaban un planteamiento y han ajustado para poder resolverlo de una forma mucho más eficaz.
1: És José Barcala, el tècnic del Bayern. Deixem el Marc Andrés que segueixi aquesta roda de premsa prèvia al Barça-Bayern de demà, que podreu seguir a la TDG a la tornada a les semifinals de la Champions. I deixeu-me, ja que estem parlant de futbol femení, ara fa una estona que l'Oriol Rodríguez ens ha explicat que l'AEM Lleida, un dels històrics del futbol femení a casa nostra, ha perdut la categoria. Ha baixat de la primera a la segona federació. Avui ha perdut en l'última jornada unificada que començava a les 4 de la tarda, ha perdut 4-2 contra el València. Malgrat la derrota s'hagués pogut salvar si els resultats haguessin acompanyat, però no han ajudat. I avui podríem dir que la tempesta perfecta ha estat en contra de l'AEM Lleida, perquè ha guanyat el Cacereño, un dels rivals directes, 1-0 davant l'Oviedo, i ha guanyat també l'Atlètic de Madrid B, 1-2 al camp del filial del Tenerife. I, per tant, en tots aquests marcadors, és justament la combinació que no es podia produir, s'ha produït, l'AEM Lleida ha perdut la categoria. I a València tenim comunicació amb una de les capitanes de l'AEM, la Laura Fernández. Hola, Laura.
13: Hola, bones.
1: Com està el vestidor?
13: Bueno, pues ara mateix molt tocat. Crec que és una situació complicada d'afrontar.
1: Per què ha passat, ara ho explicàvem, tot el que no havia de passar. Semblava una combinació diabòlica i així ha estat. No sé si teníeu informació al camp del que passava tant a Càceres com també a Tenerife.
13: Sí, més o menys estàvem al tanto i, bueno, al final crec que aquesta situació no passa per la derrota d'avui. Crec que ve de molt abans i, bueno, avui no se'ns han donat els resultats, per desgràcia, però és el que dic, crec que no passava només per avui.
1: El cert és que l'AEM Lleida s'havia consolidat com un equip de la primera federació, però les coses s'han torçat. De fet, vosaltres en els últims dies la plantilla heu denunciat que el club us deu diners i que doncs això evidentment us està afectant en el dia a dia, i el club ha dit que està pendent de rebre ajudes. Fins a quin punt us ha afectat en aquesta recta final de temporada aquesta situació?
13: Bueno, crec que ni molt menys això s'ha notat al camp. Crec que som suficientment professionals per separar una cosa de l'altra i, bueno, com has dit, el club ho està solucionant i aviat trobarem aquesta solució.
1: A parlar de futur ara és complicat, però l'AEM sempre ha estat a primera federació. De fet, des que es va crear la categoria ara fa 4 anys, sempre hi havia estat objectiu tornar a pujar l'any que ve, entenc, de la manera més ràpida possible.
13: I tant. Jo crec que el club és molt ambiciós i que, a l'igual que ha demostrat que té el nivell suficient per estar aquestes 4 temporades a primera federació, crec que farà un projecte igual o més ambiciós per recuperar-lo abans possible a les categories.
1: Molt bé. Laura, torneu avui mateix o ho feu demà?
13: Sí, avui.
1: Avui mateix, molt bé. Doncs que vagi bé el viatge de tornada. Molts ànims i força en aquesta tornada, amb aquest descens, que evidentment és la notícia que no volíem explicar. Gràcies, Laura.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
1: No són bones notícies aquesta temporada, perquè ja vam explicar fa unes setmanes que l'Europa també ha perdut la categoria, ha baixat com l'AEM Lleida a la segona federació. El Barça B, per tant, amb permís de l'Ona Sant Adrià, que està lluitant per pujar i no ho té fàcil, avui ha començat l'anada de les semifinals del play-off d'ascens. Com li han anat les coses?
5: D'empat a zero encara.
1: Encara empat a zero, s'està jugant al final del partit, eh? I quedarà la tornada, que jugaran contra qui?
5: Ara, doncs, mira, jugaran la setmana que ve.
1: Contra el Saragossa. Sí, contra el Saragossa. Estan jugant a Saragossa, la tornada contra el Saragossa. Amb empat a zero veurem si l'Ona Sant Adrià, i després passa aquesta eliminatòria a les finals, és capaç d'aconseguir l'ascens, on ja no hi serà la pròxima temporada a MLD Europa, sí que hi serà el Barça B. Fem una pausa, de seguida tornem i continuem en directe al Tot Gira.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
15: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
16: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
17: Roger de Gràcia, Assumpta Serna, Elisenda Roca i el poeta Mario Obrero a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Sou molt bona gent!
19: Amb el Foraster recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
17: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
20: Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Osasuna Barça a Catalunya Ràdio.
21: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
22: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
3: Tot gira.
5: A la primera divisió, marca l'Alavés contra l'Athletic Club de Bilbao, gol de Blanco, som a 15 a la primera, aquest gol li va molt malament al Girona i també a l'Espanyol. Alavés 1, Athletic Club 0.
6: En canvi, li va molt bé al Joventut al partit davant de l'Unicaja. Acaba el primer quart i comença el segon, Joventut 25, Unicaja 18.
7: Encara li va millor el partit a Fontejau, el bàsquet Girona, que és una piconadora. 2 minuts i mig pel final del primer quart. Està guanyant de 16 punts, bàsquet Girona 30, Saragossa 14.
8: I a la Lliga de Futbol Sala no li va tan bé el Barça al Palau. De moment, empat a 1 quan queden 2 minuts i mig per arribar al descans contra el Peñíscola.
5: I a la Fórmula 1 també s'acaba Miami amb victòria del McLaren de Lando Norris per davant del seu company d'equip, Òscar Piastri.
14: El català, una llengua oberta al món.
23: Una llengua que obre portes.
14: Setmana de la Llengua a 3CAT Info i 3CAT.
7: Aquesta setmana, amb motiu de la Setmana de la Llengua, al Tot Gira, ens fem una pregunta que potser no ens fem prou sovint. En quin idioma es juga, es parla i es viu el futbol a Catalunya? Avui posem el focus en un club de Barcelona, un club que podríem dir que viu un moment dolç, perquè acaba de pujar a Primera Federació i perquè el seu creixement social els últims anys ha estat enorme. Estem parlant de la Unió Esportiva Sant Andreu, un club amb identitat i amb història. I el Sant Andreu s'han adonat que el seu futbol base, el català, té poca presència, o menys de la que voldrien. I és per això que el club ha iniciat un projecte. De la mà de l'Institut d'Estudis Catalans, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, que busca reforçar la presència del català al seu futbol base. Tinc connectades 3 persones. El Gerard Álvarez, que és el portaveu de Sant Andreu. Hola, Gerard.
24: Hola, què tal? Com esteu?
7: Tinc també per aquí l'Isma Tortosa, que és pare d'un dels nanos del futbol base del club. Hola, Isma.
25: Hola, què tal?
7: I també en Vicent Climent, que és el cap de projectes de l'Institut d'Estudis Catalans. Hola, Vicent.
26: Hola, bon dia.
7: A veure, d'entrada, Gerard, com a portaveu del Sant Andreu, quina presència té el català ara mateix al club i en concret al futbol base?
24: Doncs mira, estem treballant una línia important per potenciar el que és el català al nostre futbol base, perquè creiem que ha d'haver-hi una millora i també per responsabilitat. Nosaltres som un club catalanista, som el club que porta les 4 barres a la samarreta i per nosaltres és cabdal que hi hagi més presència del català en el nostre futbol base. A partir d'aquí, doncs, hem començat aquest projecte, com bé has comentat, amb l'Institut d'Estudis Catalans i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, i ara estem ja pràcticament començant aquesta segona fase.
7: Perquè, Gerard, si ara jo vaig a veure un partit o un entrenament del futbol base, el més normal és que la llengua utilitzada sigui el castellà?
24: Depèn l'entrenament, depèn l'equip, però evidentment sí que hi ha encara una manca d'entrenaments en català i ens agradaria, doncs, justament, igual que hem fet en els últims anys, de potenciar el que és la comunicació en català i que al final és la llengua del club, de les comunicacions internes com externes ja fa molts anys que gràcies a l'actual equip de comunicació això ja ha canviat, a partir d'ara també ho volem fer amb el futbol base.
7: Isma, tu tens el nano al futbol base del Sant Andreu. Quina edat té el teu fill?
25: Té 10.
7: 10 anys. És petitet, no sé si porta molts anys al futbol base?
25: Doncs no ha entrat aquesta temporada.
7: Aquesta temporada, d'acord. Sí. Vosaltres a casa parleu català?
25: Sí.
7: Parleu català. I quan tu el vas a veure, els entrenaments, el futbol base, normalment amb els companys, amb quina llengua es relaciona?
25: Depèn dels companys, però en l'equip del Marc, tot és, o sigui, és, diria que majoritàriament català.
7: Majoritàriament català, bé.
25: Sí.
7: I amb els, i amb els entrenadors?
25: Els entrenadors, es nota que la llengua vehicular de l'entrenador no és el català. Sí que he vist com un esforç des d'aquests últims mesos com per intentar parlar en català. També han posat un cadet que sí que té la llengua catalana i això doncs, fa que l'empenta per parlar el català sigui més i es nota.
7: Mm-hmm. En parleu d'això? Amb el Marc a casa, en parleu d'això?
25: Del castellà, de que es parla en castellà, sí.
7: Sí.
25: Perquè també és una queixa que hem mogut els pares, uh-huh, de que ens agradaria que, o sigui que prioritzar el català.
1: D'acord.
25: Perquè si no, el castellà es queda assentat.
1: Bé, doncs tenim el diagnòstic fet, però m'agradaria que en Vicent, cap de projectes de l'Institut d'Estudis Catalans, ens faci una mica la fotografia més general. Vicent, com està el català, la llengua, la cura de la llengua, als clubs catalans?
0: Bé, poca cosa puc afegir al que han comentat anteriorment els companys. Efectivament, l'ús de la llengua castellana és majoritari als entrenaments. Parlo en general, després caldria anar club per club, però a grans trets el castellà és la llengua predominant en l'esport i concretament en el futbol a la ciutat de Barcelona, que és el que estem analitzant en el projecte de l'Institut d'Estudis Catalans amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Mm. Què passa? Doncs, per exemple, en el cas del Sant Andreu, doncs, hi ha clarament una voluntat institucional a revertir aquesta tendència, per tant, és un element positiu el fet que hi hagi una voluntat, podem dir política, una voluntat estratègica, institucional. Això ja fa que sigui un pas important per dir, doncs, tenim una voluntat, per tant, cal posar-hi mesures. Per tant, de l'element en l'àmbit del Sant Andreu, com ha comentat també anteriorment el company, doncs, per exemple, si us fixeu en la comunicació escrita, la comunicació la web, per exemple, del Sant Andreu, veiem que la web està en català. Per tant, ja és una passa endavant. És veritat, no és suficient, no, però sí que és important. Per què? Perquè doncs, és la primera passa per dir, d'acord, a poc doncs, podem anar posant la presència al català cada vegada més als entrenaments, que és la clau. És a dir, és passar de la llengua escrita a la llengua oral, que sigui una llengua d'utilització, d'ús, una llengua d'ús habitual també en els entrenaments i no només a l'escola o no només de manera escrita a les comunicacions, diguem-ne, internes o externes.
1: Mm. Ara estem parlant del cas concret del Sant Andreu, que no deixa de ser un club d'un barri de Barcelona. Pel que dius, canvia en funció de la ciutat. Pels estudis que esteu fent, entenc que la ciutat això hi influeix, si és Barcelona o és algun altre punt de Catalunya. I no sé si també, dins de Barcelona, els barris hi influeixen també, depenent de quin barri estiguem fent l'estudi.
0: Efectivament, els barris influeixen perquè la realitat sociolingüística, és a dir, la societat i la llengua, doncs és molt diferent al Raval, per exemple, que a Sant Gervasi. Aleshores, des del projecte que portem des de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs hem analitzat 10 clubs, principalment, però no únicament, al districte de Sants Montjuïc, també a Gràcia, també a Sant Martí, etc. I notem, per exemple, que un altre club, els Lluïsos de Gràcia, doncs la llengua catalana és molt més present. O, per exemple, a l'entitat que es diu El Secretariat, que és un conjunt d'entitats, una associació d'entitats, doncs també, per exemple, hi ha una voluntat institucional molt important que la llengua catalana doncs, sigui la llengua vehicular. Per tant, veiem que si hi ha intencionalitat institucional, canvia molt entre aquells clubs que, tot i ser una societat majoritàriament castellanòfona, que s'utilitza més el castellà, la intencionalitat institucional fa la diferència entre la presència més important o més gran del català que la manca de l'ús del català en els seus entrenaments.
1: Aquí és evident, perquè ens explicava també abans en Gerard, el portaveu del Sant Andreu, que aquí hi ha una voluntat, perquè un dels valors marcats, així ho explicava Gerard, és el Sant Andreu és el catalanisme i, per tant, la voluntat de cuidar la llengua. I m'ha cridat molt l'atenció això que deia l'Isma, el pare d'un dels nanos d'aquest futbol base, que deia això va sortir una mica d'entre els pares, no? Isma, perquè us veu adonar que era una realitat que a poc, no? Vivíeu molts pares amb els vostres fills quan anaven a entrenar.
25: Clar, era molt exagerat perquè anaven als entrenos i tot era castellà, tot. I no sé si hem estat nosaltres com a pares de queixes darrere queixes o el club ja ho tenia planejat. Mm. I està molt bé que s'hagi portat endavant.
1: Gerard, quan comença aquesta història? Comença perquè us arriben aquestes preocupacions, aquestes queixes, reflexions dels pares, o ja teníeu al cap aquesta història?
3: Doncs una mica de tot, perquè al final nosaltres ja ens agrada anar de la mà
24: per una banda, per la nostra afició, que també doncs, ens ajuda moltíssim en aquest sentit, per a vegades amb el dia a dia del club hi ha coses doncs, que potser no veus tant, i evidentment també amb els pares. I això ha ajudat moltíssim, però estava clar que els últims anys, com he comentat abans, el club ja està totalment conscienciat a que tot ha d'intentar ser en català, i ja no només parlem de tots els comunicats institucionals del club, pàgines web, xarxes socials, sinó que, a més, hi hagi aquesta voluntat de que en el futbol base es parli molt més català que en els últims anys. I en això és el que estem treballant, i crec justament que en aquest projecte que hem començat ja ens anirà molt bé. En aquest sentit, nosaltres aquest projecte també el fem sense voler imposar res a ningú, però sí que tothom ha de ser conscient que en aquest club hi ha uns valors molt marcats i que tothom s'ha d'intentar adaptar al màxim possible. Per això també hi ha una figura d'acompanyament, que en aquest cas és en Genís Blasco, que és un exjugador del club, que ha volgut col·laborar també en el projecte, i això crec que també ajudarà no només en el període de formació, sinó a l'hora d'implementar tot això que estem dient. No? I jo crec que si tu poses les eines, ho fas fàcil, els entrenadors que els hi costi més també ho veuran amb millors ulls i voldran també aprendre català i parlar català en els entrenaments.
1: Molt bé. Doncs jo crec que és una iniciativa boníssima per això, per fer normal, que hauria de ser normal, que el català s'usi al futbol base d'arreu de Catalunya, dels clubs catalans. Entenc que això és una iniciativa del Sant Andreu, de la mà de l'Institut d'Estudis Catalans, però, Vicent, entenc que això, la voluntat és que es pugui estendre a altres clubs de Catalunya.
0: Bé, la idea és, com us deia, és un projecte de l'Institut d'Estudis Catalans amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i en col·laboració amb Òmnium i la FEC. La idea és, evidentment, una vegada tindrem la diagnosi, la intervenció, és a dir, la formació, el seguiment perquè estigui funcionant i l'avaluació, la idea és que des de l'Institut doncs, puguem també extendre-ho a aquells territoris on ens ho demanen. Seria la voluntat, perquè fa un any i mig que hi estem treballant, per tant, podem utilitzar tota aquesta expertesa que estem adquirint per exportar-la a d'altres territoris, també.
1: Molt bé, doncs és el Vicent Climent, el cap de projectes de l'Institut d'Estudis Catalans, amb el Gerard Álvarez, el portaveu del Sant Andreu, i l'Isma Tortosa, pare d'un dels nanos del futbol base del club, que jo crec que ens han dibuixat la fotografia perfecta, no només de la situació prèvia de l'estat de la llengua catalana al futbol base del Sant Andreu, sinó també de la feina que hi estan fent, d'aquest projecte, i també una fotografia general de l'estat de la llengua del català al futbol català, que queda molt encara per avançar i molt per treballar, però aquesta iniciativa, sens dubte, és un boníssim exemple per posar-hi remei a aquesta situació. A tots tres, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest projecte.
25: Gràcies a vosaltres.
24: A vosaltres, bon dia.
3: El català, una llengua oberta al món.
4: Una llengua que obre portes.
3: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
9: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
10: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
11: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
12: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
11: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
26: Jo sóc la Blanca.
27: Jo sóc la Mireia.
26: I som les dues maies que estem darrere de Sos Català.
28: Molt bé, Ali.
29: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
30: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
11: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge.
4: Tot gira.
3: Tot gira.
4: Amb David Clopés.
1: Són les 7, de seguida cap a Pamplona, per saber quina és l'última hora del partit del Barça, o Osasuna-Barça, si avui el Barça guanya, demà podria ser campió en cas de punxada del Madrid al camp de l'Espanyol. També en parlarem ara de seguida, aquest Espanyol-Reial Madrid. Abans, Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
31: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Notícies.
31: Doncs, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la dona assassinada avui a Esplugues de Llobregat. El cas, que es troba sota secretari concret de les actuacions es continua investigant. Recordem que aquest migdia la policia ha detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues. Una trucada al telèfon d'emergència 112 ha alertat la policia que un home havia fet servir una arma blanca per matar una dona i havia fugit del lloc dels fets. Finalment, la dona ha acabat morint i el presumpte homicida ha estat localitzat i detingut. L'Ajuntament d'Esplugues ja ha condemnat els fets i ha traslladat el condol a la família. Més coses. D'aquí a uns minuts està convocada una concentració davant la Comissió Europea de Barcelona contra la detenció i el maltractament, diuen, dels activistes de la flotilla detinguts per Israel. Uns activistes que avui mateix han començat una vaga de fam com a protesta. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
2: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïd no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
31: En plana internacional, destaquem que el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya ha arribat a un punt perillós i sense precedents després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè prenguin nota i decideixin, diuen, si permetran que això acabi passant. I tornant a casa nostra, es manté la vaga indefinida dels dissabtes a les biblioteques de la Diputació de Barcelona i les mobilitzacions també de cara al dia 9 de maig. Així ho ha decidit en assemblea el personal d'aquests centres, que en total tenen uns 360 treballadors. A la ciutat de Barcelona, 39 de les 40 biblioteques no han obert avui perquè han secundat aquesta vaga, segons expliquen dades del sindicat CGT. Laura Solà és la seva portaveu en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Demanem més personal per les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral. I després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
31: I acabem explicant que d'aquí a menys d'una hora, a les 8 del vespre, Kiko Veneno actua a la Sala Paral·lel de Barcelona.
15: Volando voy, volando vengo.
31: Que interpretarà alguns dels temes més destacats del seu repertori, a més de presentar-ne d'inèdits com a avançament del seu proper treball. Kiko Veneno, nascut a Figueres l'any 1952, que arriba a la capital catalana amb la seva banda i amb el seu habitual estil de fusió flamenc, pop i rock.
7: Gràcies, Berta.
31: Que vagi
7: Berta.
31: Bé, fins ara.
16: Estàs escoltant el Tot Gira. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
17: Cada vegada veig més gent de Catalunya Ràdio que ve aquí.
16: Amb David Clopés.
18: Conocido, pero no amigo.
7: De seguida cap a Pamplona, cap al Sadar, on em sembla que comença a ploure i fort. Ara ens ho explica el Bernat Soler. Abans situem marcadors i no m'agrada gens el que està passant a Vitòria, perquè ara mateix el Girona perdria una posició més a la classificació.
5: Ja no tindria marge. A la vegada és un Athletic Club de Bilbao 0, 33 de la primera part.
7: Recordeu que si el Sevilla, a més, guanya dilluns a la Reial Societat, podria quedar a només un punt el Girona del descens. Veurem a quants quedaria l'Espanyol, que demà ha de rebre el Reial Madrid. Segona divisió, com tenim els marcadors?
5: Un partit també al minut 33 de la primera part, aquí no hi ha gols, Castelló 0, Córdoba 0.
7: Un bon internacional que tenim aquesta hora.
5: Mirem que la Premier juga a l'Arsenal, ara guanya el seu partit contra el Fulham per 1-0 al minut 35 de la primera part. A França, empatat el Paris Saint-Germain contra l'Orient, Paris Saint-Germain 2, l'Orient 2. I també ens fixem en el que passi a Portugal. Ara comença el Famalicão Benfica, empat a 0 minut 5. Si punxa el Benfica, després el Porto pot aconseguir ser campió avui mateix en cas de guanyar l'Alberca.
7: Avui, ja ho sabeu, l'AM Lleida ha perdut la categoria, ha baixat de la primera federació femenina a la segona federació. Ja hi havia baixat l'Europa fa unes setmanes. Lluita per pujar a la primera federació l'Ona Sant Adrià, el filial del Badalona Women.
5: I a l'Ona Sant Adrià li ha anat molt bé el partit d'anada contra el Saragossa, ja que s'ha acabat imposant per 1-2.
7: La tornada a Badalona serà la setmana que ve. Lliga CB de bàsquet, amb un marcador que al principi fallava per totes bandes, ara sí ja en ple funcionament olímpic de Badalona, penya Unicaja, i la penya avui com un tro, Ernest Macià.
0: Doncs sí, fallava l'aparell, perquè el marcador ara ens encanta. La penya està guanyant 46-31. El marcador diu més 15 pel Joventut i diu bé a 1:33, a 1 minut i 33 segons pel descans.
1: Semblen vides paral·leles, perquè Xevi Soler a Fontageu també comença a mover el partit pel Girona davant del Saragossa.
7: És un festival de llum de color i de triple. 54-27, doblant en el marcador, guanyant de 27. 11 triples denotats, a veure si ve el 12 de Hildreth. Doncs no, va al ferro, 2 minuts i mig per arribar al descans.
1: Lliga de futbol sala Palau Blaugrana, som al descans del partit del Barça a avantpenúltima jornada, Alfons Gorina.
6: I el Barça està perdent 1-2 quan tot just ara començarà la segona part amb el Peníscola, un Barça que ha estat incomodíssim tota la primera part amb moltes dificultats per crear ocasions, i el Peníscola n'ha tingut un parell, la segona un doble penal a 50 segons del descans i s'ha posat per davant en el marcador. De moment el Barça no perd aquest primer lloc perquè, si no em rectifiqueu, el Pozo està empatant al descans també a casa amb l'Alzira, empat a 2, per tant encara li quedaria un punt de marge al Barça abans del Barça-Pozo decisiu de la setmana que ve.
5: No et rectifiquem, no, per tant, tens raó.
1: Està ben informat el Gorina. Per cert, una altra vegada bàsquet, perquè ja sabeu que la pròxima temporada a la màxima categoria tindrem l'Uni Girona i també el Cadí, que va començar aquí la permanència, no en canvi la penya, que baixa a la segona divisió, a la Challenge. Hi ha un equip català que opta aquest ascens a la màxima categoria, és el Lima Horta, Club de Barcelona. Avui comencen els play-off d'ascens a la màxima categoria i el Lima Horta, Pau Masmartí, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Juga el partit d'anada a les semifinals.
8: Juga el partit d'anada, exacte, contra l'Unicaja. Està guanyant ara mateix 27-24, quan hi ha temps mort, falta de 20 segons perquè acabi la primera part. Ara ha empatat l'Unicaja, perdó, 27-27, un triple que no l'he vist, que m'ha quedat darrere. Sí, està jugant el primer partit, el partit d'anada dels quarts de final de play-off de 100.
1: Quarts de final. Per dir semifinals, és quarts de final,
8: sí,
1: eh?
8: Sí, és quarts de final. És un format estrany per aquells acostumats al bàsquet, perquè els play-offs solen ser allò de el millor de 3 partits, el millor de 5 partits. Doncs en aquest cas és anada i tornada. Per tant, si s'empata avui, no hi hauria pròrroga. Marxarien a jugar a Unicaja i allà el resultat global decidiria qui passa a semis.
1: Que és, de fet, el que li ha passat a l'Uni Girona, que recordeu, demà jugarà la tornada dels quarts de final de la Lliga Femenina, en la lluita pel títol. Va empatar 82 amb el Leganés. Demà es jugarà a casa Fontejau l'accés a les semifinals.
5: I també la selecció espanyola femenina waterpolo, plena de catalanes, ha guanyat als Estats Units als penals, després d'un empat a 12 en el partit de la Divisió 1 de la World Cup de Rotterdam. Demà contra Hongria es juguen el passaport per anar fins a la Superfinal d'Austràlia, que es juga aquest mes de juliol. I també a Madrid, victòria de Kostyuk, de l'ucraïnesa, contra Andreeva, la russa, a la final per 2-16-0.
1: Passen 9 minuts de les 7 de la tarda, cap a Pamplona. Osasuna-Barça, si el Barça guanya, demà podria ser, de manera passiva, campió, si el Madrid, en aquest cas, punxés, no guanyés el seu partit al camp de l'Espanyol. Però ara mateix la preocupació és el cel de Pamplona. Bernat Soler, què tal, com estem? Bona tarda.
14: Bona tarda, David.
1: Perquè m'has enviat un WhatsApp fa no res dient-me que comença a ploure fort, no?
14: Sí, sí, però vaja.
1: Res preocupant?
14: No, és que observo molta preocupació durant el dia d'avui pel temps a Pamplona.
1: Hi ha nervi.
14: I els que... Sí, sí, hi ha un nervi. Jo crec que deu ser la possibilitat de veure el Barça campió, que fa que hi hagi impaciència i veiem pluja. A veure, ha estat plovent durant tot el dia de forma intermitent i tampoc de forma torrencial. És a dir, ha plogut, parava, tornava a ploure, i ara, per exemple, fa una estona plovia fort, ara plou no tan fort, però vaja, no hi ha res que ens indiqui que el partit, doncs, no pugui jugar-se amb la normalitat d'un partit sota la pluja, que a Pamplona també no seria una novetat.
1: No, esclar, de fet, sí, sí. Últimament veiem pocs partits amb pluja. És veritat que tu en vas viure un al Camp Nou i, a més, amb pedra, però no és habitual, per allò del canvi climàtic, veure partits amb pluja. I jo recordo èpoques en què anar al nord, anar a jugar a Bilbao, a Donosti, jugar a Pamplona, era, vaja, sinònim, sí, de partit amb pluja.
14: Aquí la qüestió és que el partit és el mes de maig, que dius, home, doncs serà un dia més tranquil, assolellat fins i tot, encara que siguem al nord, però bé, ens ha enganxat un dia gris, amb... és que no podríem parlar ni de tempestes, parlaríem de pluja, pluja, i ara mateix, doncs, tot i que plou, doncs ha remès bastant la intensitat que ha durat durant 5 minuts de fa una estona. Ja hi havia aficionats als afores del Sadar, esperant els jugadors del Barça, Barça, també els de l'Osasuna, evidentment, però avui és un partit que convida molt a venir al camp de l'Osasuna, perquè és un desplaçament relativament fàcil, pots venir-hi per carretera.
1: Cap de setmana de pont.
14: Cap de setmana de pont, per tant, avui veurem nens també, culers, i a més, evidentment, amb el gran al·licient de saber que si avui el Barça guanya, doncs haurà de fer allò que és guanyar i esperar. Esperar demà a les 9 a veure el partit a Cornellà al Prat i a veure què passa.
1: Per cert, ara en parlarem d'aquest partit de l'Espanyol Madrid, en farem la prèvia. Tens xifres de culers que avui seran a Pamplona? Entrades repartides?
14: No les tinc exactament, però bueno, ara intentaré buscar-te-les. Però vaja, en principi, a veure, no crec que arribin al miler, perquè les localitats són limitades. Sí. I és un camp que tampoc és gaire gran.
1: Recordem, això ho hem sabut aquest matí, ja era de preveure, amb Rafinha i Bernal ja amb l'alta mèdica, eh?
14: Sí, són les novetats a la convocatòria. Recordem que continua la baixa, que a més la tindrem i l'arrossegarem durant tot el que queda, el poc que queda de temporada de Lamine Yamal, més enllà de Christensen, que és un jugador de lesió de llarga durada, i avui doncs, la bona notícia de les recuperacions de Bernal i de Rafinha, tot i que en principi no els hauríem de veure de titulars, veurem si tenen ja alguns minutets a la segona meitat, i tenint en compte que el Barça doncs, té ara un partit cada setmana, en lloc de dos, per culpa de l'eliminació europea, doncs, la possibilitat avui de tornar a repetir doncs, un 11 pràcticament calcat o molt similar al que vam veure el dissabte passat al camp del Getafe. Hi ha un canvi, això sí, Koundé és baixa per sanció, i per tant en el seu lloc és probable que hi veiem a Eric Garcia, però per exemple al mig del camp amb Gavi, amb Pedri, amb Olmo, fins i tot amb Fermín fent de fals extrem esquerre, doncs són opcions que contemplo que podem veure un altre cop.
1: Per cert que l'Osasuna alguna cosa si juga les seves opcions d'anar a Europa, que no és tan descabellat perquè són novens amb 42 punts, ara mateix el setè aniria a Europa amb 44, plaça que ocupa el Celta, i és veritat que la Reial Societat és vuitena i ja té la plaça assegurada, eh? Però bé, veurem també si la cinquena plaça dona Champions a la Lliga Espanyola, és a dir, que alguna opció té l'Osasuna d'anar a Europa la pròxima temporada, i sí, passa, sí, evidentment, per guanyar en aquests partits que li resten.
14: Si no he vist malament, el primer equip que tenia ara mateix opcions europees reals tenia 44 punts, això són dos menys més que els que té l'Osasuna, per tant, és evident que, tot i que hi haurà molta competència, l'Osasuna té opcions, opcions d'anar a Europa, tot i que diria que fins i tot, matemàticament, no sé si la salvació ja la té assegurada, perquè els 42 punts aquests que tothom deia que donava la salvació...
1: Home, 8 de marge respecte al descens. Sí, sí. 8 de marge i queden 4 jornades per l'Osasuna.
14: Sí, sí. 12 punts amb el d'avui. Sí,
1: és veritat que aquest any potser els 42 no en fas prou. Esperem que sí, que el Girona els aconsegueixi.
14: Jo crec que l'Osasuna ha fet la seva temporada, la salvació... i evidentment tot el que vingui a partir d'ara doncs seria de més a més, però vaja, és complicat també que pugui aconseguir un lloc a Europa.
1: Recordem en aquesta punta entre la Lliga Espanyola i la Lliga Alemanya, ara mateix la Lliga Espanyola tindria cinquena plaça de Champions, però això s'ha d'acabar de definir. Hosti, ara plou fort, eh? Ara sento
14: sí,
1: el sol.
14: Ara hem pujat el micròfon ambient i aquí, clar, pica la pluja contra la tribuna i ara ha tornat a intensificar-se aquesta pluja. Sí. A veure si haurem de patir.
1: No.
14: David?
1: L'alerta taronja que deien.
14: Preparem desplegament informatiu.
1: Sí. Veurem. No, això que deia, que dic, si finalment la Lliga Espanyola aconsegueix aquesta plaça Champions, els 5 primers anirien a la Champions, el 6è i el 7è tindrien també plaça europea, Europa League i Conference, i la Reial la té assegurada a l'Europa League via Copa. Aleshores vol dir que el 7è segur aniria a Europa, i aquí és on podria optar l'Osasuna a aconseguir aquesta plaça europea. Molt bé, Bernat. Si hi ha novetats tant d'onze com de pluja, línies obertes amb el Tot Gira, d'acord?
14: D'acord, fins ara.
1: Vinga, fins ara. Ara de seguida vaig amb la prèvia de l'Espanyol Reial Madrid. Abans passo pels marcadors que tenim ara mateix oberts. I el més important, el de la Lliga Primera Divisió, continua guanyant l'Alavés i posant la zona baixa, la zona del descens, potes en l'aire.
5: S'ho mira amb cara de preocupació Ernesto Valverde, el tècnic de l'Atlètic Club, perquè continua perdent el seu equip. A la vez, un Atlètic Club 0, tot i que Artuer ha tingut una bona ocasió per part de l'Atlètic Club. Ara tu diràs, Artuer, qui és, no? Doncs és...
1: Qui és?
5: Iñaki Williams, perquè avui els jugadors de l'Atlètic Club, en homenatge a les seves mares, demà és el Dia de la Mare, llueixen el segon el cognom de les seves mares a les samarretes. Per tant, hi ha Artuer Júnior, que és a Nico Williams, a Echevarria, a Rodríguez, a Espinosa, López, Feire, Iseta, Mendivil. Mendivil, per exemple, és el cognom de la mare d'Unai Simón. És a dir, de moment això no li serveix a l'Atlètic per puntuar. continua aquest Alavés 1, Atlètic 0.
1: Recordeu que en futbol internacional estem pendents del que està passant ara mateix
5: a la Premier. L'Arsenal guanya per 2-0, fa els deures, Arsenal 2, Fulham 0, acaba de marcar Saka, abans ho ha fet Gyökeres. Si avui mirem les alineacions de l'Arsenal i de l'Atleti de Madrid, l'Arsenal ha de jugar amb els titulars pràcticament perquè està jugant la Premier, l'Atleti de Madrid ha jugat amb els suplents i jugadors del filial per guanyar València.
1: Lliga C de bàsquet, què fa la penya, Macià?
0: Ara mateix el descans està guanyant de 20, 53 a 33, guanya partit i compta perquè té a l'averatge a 2 punts respecte a l'Unicaja.
1: Contra l'Unicaja, recordem que la penya s'hi juga a confirmar places de play-off, però sobretot la posició, que és important.
0: Sí, i jo crec que estem en aquella fase d'assegurar primer play-off, perquè si avui la penya perdés, que no perdrà, vaja, pinta que no perdrà, se li podria tirar sobre el primer equip de fora de play-off, que seria Bilbao, no diguem l'Unicaja, però vaja, crec que la penya guanyarà, perquè l'Unicaja té dijous Final Four de Champions, aquí a Badalona, curiosament, i tenen el camp més a Europa que no pas a la Lliga CB.
1: Per cert, Xevi, també el descans del partit de Girona o encara no?
7: Sí, el descans i guanyant de 26 al bàsquet Girona, 5.

0: 24-13, però ara mateix el partit empatat.
1: Hi ha novetats al Palau Blaugrana. Lliga de Futbol Sala, compte, no són bones pel Barça. Alfons Gorina.
2: No, bueno, va perdent el Barça encara 1-2 quan portem 4 minuts i 12 segons de la segona part.
1: Ja me l'havies cantat, el gol del Peníscola?
2: Sí.
1: Doncs mira, m'havia passat
2: perdona.
1: Per alt.
2: Han arribat així al descans perquè ha marcat de doble penal al Peníscola 50 segons del final. No s'ha mogut el marcador a la segona. Un Barça encara molt incòmode intentant posar setge al Peníscola, però la veritat no està sent un partit massa reeixit per part del Barça, que necessita la victòria, tot i que el Pozo Murcia encara empata a casa amb l'Alzira.
1: Passen 18 minuts de les 7 de la tarda. Parlem del partit de demà, que pot ser decisiu pel títol, però també decisiu per l'Espanyol per aconseguir la permanència.
3: Sarrià 82.
4: Tal vez no sé si han ido, igual han ido al bar de el Gol Norte o el Gol Sur. A ver si puede que hayan ido.
1: Entrem al nostre bar Perico a Sarrià 82, avui amb el Sergi Mas. Hola, Sergi, què tal, com estàs?
5: Què tal, David? Bona tarda.
1: Havies vingut mai al Sarrià 82, aquí amb vosaltres?
5: Tant, sí. A favor, lluites a la francesa, cafès, birres, amb futbolistes, prehistòria. Lloc estàs mític. Parlant de 36 anys, 34 anys, però sí. Allò, llavors, era normal.
1: Sí. L'Àngel Morales avui també al Sarrià 82. Com estàs, Àngel?
6: Molt bona tarda. Quins temps aquells, eh? Sí, era normal el poder estar amb aficionats, periodistes i no els búnquers que tenim ara.
1: Molt bé.
5: No passava res. Respectava el de rècord. Però, bueno, ara s'ha decidit que això no ha de ser així. Molt bé.
1: Eren altres temps.
5: En aquest futbol me'n vaig.
1: Eren altres temps que tots voldríem que tornessin. Sergi Andreu, què tal? Com estàs?
7: Què tal, David? Bona
1: tarda.
7: No
1: vas als bars, amb els jugadors de l'Espanyol, tu?
7: No, mira, amb prou feines els podem veure sortir de la ciutat esportiva. Imagina't el que et dic.
1: Ah, sí. Això va de mal en pitjor. Bé, demà tenim aquest partit a Cornellà al Prat, aquest Espanyol-Real Madrid, un partit amb molts al·licients. Per l'Espanyol, la possibilitat de trencar una ratxa llarguíssima de 16 partits sense guanyar i, en cas de fer-ho, certificar pràcticament la permanència. Tot i que ja en parlarem d'això, perquè tal com està la part baixa, jo no sé si amb els 42 serà suficient. Jo crec que sí, però bé, veurem. El Madrid, per la seva banda, mirarà d'allargar tant com pugui la consecució del títol de Lliga del Barça. Sigui com sigui, és evident que tenim al davant un dels partits més atractius de la jornada. L'Espanyol, Sergi, ha fet aquesta tarda l'últim entrenament abans del partit i abans hem sentit Manolo a l'inici del programa d'avui. Alguna novetat a l'entrenament?
7: Doncs mira, sí, Ngonge s'ha lesionat. Té un cop duríssim al genoll esquerre i no jugarà demà contra el Madrid. En principi, ell, tocat físicament, i Pol Lozano, que està sancionat, serien les dues baixes de cara al partit de demà. Això ha estat aquesta tarda, l'entrenament de les 5 de la tarda. Per tant, Ngonge fora de combat. Més enllà d'això, la resta, doncs, força motivació, diria. Ha explicat Manolo que el vestidor està amb confiança, fort, convençut que la visita del Madrid no arriba en un mal moment per l'Espanyol.
8: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg, i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és potser el dia millor perquè vingui al Madrid també que al partit de demà.
1: Per un moment aquí, creieu que és un bon moment per l'Espanyol, com diu en Manolo, perquè vingui al Madrid, Sergi?
5: És que em descol·loca. Manolo, de vegades que a mi em descol·loca. Com també em descol·loca l'equip, comparat amb el que va fer a la primera volta. Això hem de sortir embogits des de l'inici. T'anava a dir dubto. De fet, no dubto. Jo crec que no ha de ser un partit per sortir embogit. Que l'equip surti endollat, sí, però embogit. No tenim pressa, tenir-ho en 90 minuts. L'any passat és veritat que lo normal era que ens hagués apallissat el Madrid i vam obtenir una victòria. No crec que hagi de sortir embogit l'equip, ni molt menys.
1: Àngel, és bon moment?
6: Home, bon moment. És que jo ho vaig comentar l'altre dia al Tot Costa. A mi, aquests partits contra aquest tipus d'equip que tenen tanta qualitat i que venen, en teoria, desendollats, no? Perquè hi ha baixes, estan pensant en el Mundial, la Lliga ja la tenen perduda, em fa molta por, perquè són equips que si tu vols guanyar-los, està clar, jo estic d'acord amb el Sergi, que no has de sortir embogit, però els hi has de plantejar un escenari de partit que no se sentin còmodes, que si evitar que en últim moment es puguin endollar el partit i puguin fer preval de la seva qualitat per sobre de la teva actitud o de les teves necessitats de guanyar, amb la qual cosa sí que has necessitat un partit amb molta intensitat

0: des de l'inici, que ells no se sentin còmodes i que, bueno, i que d'alguna manera la poca motivació que puguin tenir doncs l'acabin perdent des de l'inici.
1: A veure, Manol ha parlat del Madrid. Quin Madrid s'espera? Sí. Un Madrid que, diguem-ne, ja està de tornada de tot... No,
2: gens. De fet, ell està convençut que Madrid voldrà guanyar el partit, que vindrà a competir de valent, i no gens a passejar-se. Espera un partit duríssim, Manolo, però bé, ha recordat que l'any passat van ser capaços de guanyar-lo quan el Madrid arribava en un bon moment, i que per guanyar demà caldrà fer algunes d'aquestes coses que sentirem ara de la millor manera possible.
3: El que hem parlat a dins és mirar cap endavant, ja no mirar cap enrere, que no té cap tipus de sentit, i mirar cap endavant els 5 partits que queden, començant per demà, i per demà sortir a morir i fent un partit molt, molt intel·ligent, toca, penso, demà. D'estar molt ben col·locat, saber quan hem de pressionar, saber quan no, i sobretot no deixar córrer el Madrid perquè sabem que allà són letals.
1: Bé, després en parlarem, eh? Sentirem Arbeloa també, tocarem l'Orfeo Suárez que ens digui com estan els ànims a Madrid, però quin Madrid us espereu? Espereu un Madrid competitiu amb tantes baixes i pensant potser molts jugadors amb el Mundial? Creieu que sí, que realment és l'oportunitat que té l'Espanyol de sumar la primera victòria de l'any davant del Real Madrid, Sergi?
4: Jo crec que el Madrid... Crec, sospito. No tinc cap base, no tinc cap informació, no tinc cap xivato, però jo crec que el Madrid, sospito que sortirà endollat al Camp Nou. És, per ells, és el partit de l'any. Per ells, Cornellà al Prat...
1: Sí, el que passa, Sergi, és que si avui guanya el Barça i demà no puntua el Madrid, per més que surtin endollats al Camp Nou, ja hauran perdut la Lliga, no?
4: Si el Barça aconsegueix la Lliga, d'aquí 3 hores, el Madrid el que vol és igual. Tu has aconseguit la Lliga, però jo t'he guanyat al Camp Nou. És a dir, jo crec que és el partit de l'any pel Madrid, sens dubte, sens dubte. Que posin tota la carn a la graella demà al vespre... Bueno, sí, clar, és possible, però jo... Contràriament al que pensa molta gent, jo estic convençut, a dir una cosa, no li guanyem el penúltim, el Llevant, li guanyarem al Madrid, que és el segon. Jo penso que sí. Jo penso que sí. Jo estic molt, molt, molt animat, independentment que els números, que no serveixen per res, estan molt més a favor de l'Espanyol contra el Madrid que contra el Barça, amb la qual cosa el filial seria el Barça, perquè ha tingut més punts el Barça, Cornellà al Prat, perdó, al camp de l'Espanyol, sigui Sarrià, sigui Montjuïc o Cornellà al Prat. Però jo tinc la percepció que el Madrid demà, home, no anirà caminant, però si l'equip ha de fer les coses, encara que sigui per una vegada aquest any, les ha de fer bé, ha de ser demà.
1: Àngel?
0: Sí, seguint el fil argumental del Sergi i el que he comentat abans, al final jo crec que els jugadors del Madrid són professionals, sempre voldran guanyar i tenen l'obligació de guanyar, però jo el que espero és que precisament sigui l'escenari de partit que plantegi l'Espanyol el que faci que d'alguna manera doncs els jugadors del Madrid puguin dimitir del partit i, com bé diu el Sergi, entre cometes, intentar salvar la temporada guanyant el Clàssic la setmana vinent. Però això ja depèn més de nosaltres que no pas del Madrid, evidentment. Si tu li deixes al Madrid que tingui protagonisme, que puguin sortir a la contra com estan acostumats, doncs ho passarem malament. Per això jo he hagut una miqueta doncs, per una intensitat des de l'inici per intentar desconnectar el Madrid.
1: Ja veurem si demà aquest partit hi ha títol de Lliga en joc o no. Això ho sabrem aquesta nit, aproximadament al voltant de les 11, quan s'acabi el partit de Pamplona del Barça. Però sobre aquesta possibilitat, i entenc que Manolo no li deu fer cap gràcia, Sergi, se li ha preguntat.
2: Sí, mira, et diria que en una altra circumstància, o fa uns mesos enrere, Manolo segurament hauria deixat en algun estirabot al voltant d'aquesta pregunta. Avui ha estat molt més...
1: Se l'esperava, òbviament.
2: Sí, molt més contingut. De fet, ja fa moltes setmanes que Manolo té un perfil més baix, A les sales de premsa també és veritat que els resultats no acompanyen. I avui, en una resposta molt políticament correcta, ha dit que, escolta, que és que li és ben bé igual.
3: La verdad que es lo que menos me... Como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás... El Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia a l'Espanyol en este caso.
1: Bé, ara després ho explicarem, però això que pot passar demà ja va passar fa 13 anys. Ja va passar fa 13 anys. Després ens ho explicarà el Sergi Andreu. Però abans vull tocar el tema arbitral, perquè jo avui, com ho explicava el Sergi Andreu, ostres, m'ha sorprès, Gil Manzano. Te'n recordes de Gil Manzano, Sergi Àngel, us en recordeu?
0: Sí.
1: L'àrbitre del partit de Mestalla. Del famós partit de Mestalla, maig del 2023, Sergi.
4: 23,
2: exactament. Sí.
1: Que és quan perd la categoria l'Espanyol en aquell arbitratge tan i tan polèmic. Doncs tornen a arbitrar un partit de l'Espanyol, però compte, és la primera vegada que ho fa a Cornellà.
2: Sí, i és que en aquests últims 3 anys Gil Manzano només ha xiulat un sol partit a l'Espanyol i va ser al camp del Getafe el desembre passat amb un 0-1 justament per l'equip perico, però és que torna a Cornellà al Prat on no hi xiulava des de fa més de 3 anys. D'ençà d'aquell descens a València no ha trepitjat Cornellà al Prat i se li ha demanat també a Manolo sobre el paper que pot tenir Gil Manzano de nou, resposta per fil baix.
3: La última vez que nos pitó fue en Getafe, hizo un buen arbitraje, no te puedo decir de... Bueno, si te puedo decir de antes, pero yo no estaba, pero es lo que te digo, mañana es un día para enfocarnos en nosotros, en la unidad del españolismo y en que el equipo compita bien. No tenemos que despistarnos con otras cosas mañana.
1: S'equivocaria l'afició, com diu Manolo, si s'entrés amb l'àrbitre demà, Sergi?
4: Sí. Ja sé que el futbol va d'això, de sentiments, d'escalfar la grada, d'estar molt calent, i més quan tenim un... Ara no em diguis, perdona, que el bar està ara del Cerro Grande, perquè aleshores sí que tanquem la parada.
2: No. Espera, que el tinc a la punta de la llengua, el del bar.
0: No és igual.
4: Sí, però bueno, al final acaben decidint coses, eh? És a dir, el
1: Sergi... Has dit, Sergi Mas, que no és important, però preguntes qui hi ha al bar, eh?
4: Home, no és important, però si hi ha el bar, jo ja ni em presentaria. Bueno, no, que si no et presentes és un 0-3. Jo crec que Manolo ha fet bé els deures. Primer, perquè s'ha cansat de fer de portaveu del club. El club ningú no diu res.
0: Totalment d'acord.
4: Discutible no. Jo crec que molt impropi d'una entitat esportiva i més que centenària, 126 anys, 125. Algun dia, alguna cosa, dirà el màxim accionista. Després que Manolo, a banda de cansar-se de fer de portaveu, ha fet bé els deures, primer per consciència pròpia, per dir, no em mullaré una vegada més, que no em suma, i l'ha cagat diverses vegades aquest any, i en segon terme, jo crec que imagino, insisteixo, no tinc cap base, que ben assessorat pel Departament de Comunicació del club, que li haurà assegurat, et preguntaran per l'àrbitre. Tu no diguis res. Jo crec que avui sí, Manolo ha estat bé i no s'ha volgut ficar en temes que no li afecten, o que si li afecten no s'ha volgut mullar perquè escalfaria l'ambient. Ja l'agrada només veure el Trencilla. Sospito el que passarà, xiulets, i ja sabem com reaccionen els àrbitres quan tenen el públic en contra, el públic que juga de casa i que també un públic que té, home, un historial, especialment des d'aquest mes de gener, amb diferents partits, Girona, no recordo un parell més que, home, ens han queixat...
2: A Mallorca.
4: Exactament, a Mallorca. Ja no diguem el partit de Mallorca l'any passat. Aquesta temporada també. Per tant, clar, jo reclamo aquí que no protestem. A sobre no podem protestar. Sí, això malauradament passarà i decidirà l'àrbitre, perquè serà ell qui dirà: em xiuleu? Ara us podeu preparar. Ja sabem com som els àrbitres. Ja sabem.
1: Bé, digues, Àngel.
0: No, és que haver d'arribar a aquest... Que estic molt d'acord amb el Sergi, eh? Haver d'arribar com a afició o com a entorn a aquest tipus de conclusions, de dir no xiulem l'àrbitre perquè s'enfadarà i ens xiularà en contra. Parla molt malament del sistema arbitral i de com està de corrupte. I jo com que crec que no es poden fer tan malament les coses sense voler, jo crec que aquesta assignació està feta amb tota la mala llet del món.
1: Sí?
0: Però
1: bé, I veus mala fe?
0: Sí, jo sí, estic convençut. I a més, com jo ho porto dient tota la temporada, al final el paper de portaveu de Manolo, doncs l'ha acabat cremant, ha hagut de fer més allà de l'entrenador i, bueno, quan les coses van bé, doncs molt bé, però en una mala ratxa com la que estem, tot se li torna en contra i per això entenc que avui... Doncs,
4: hi ha 30 àrbitres a primera divisió, hi ha 30 àrbitres per escollir. Han escollit aquell, exactament.
0: Bé. Per això dic que, sense voler, no es pot fer tan malament, per això arribo a la conclusió de que és una designació amb mala llet, si t'ho dic.
4: I tant.
1: Recordem, l'Espanyol ara mateix perdria una posició perquè l'Alavés Oriol, partit al descans,
5: continua guanyant l'Atlètic Club per un gol.
1: L'Alavés seria 12 ara mateix en 39 punts, 39 l'Espanyol, 39 al València, que recordeu, avui ha perdut amb l'Atlètic de Madrid. Elx, 15 en 38, un partit pendent. Mallorca, 16 en 38. Girona, 38. El límit ara mateix el Girona quedaria com a primer equip en zona de permanència. I ja descens Sevilla, 34, que dilluns rep la Reial Societat, és a dir, es pot situar el descens en 37. Llevant, 33, i últim l'Oviedo, amb 28, ha de jugar demà al camp del Betis. Calendari de l'Espanyol, demà al Madrid. Després, el dissabte, Sánchez-Pizjuán.
5: Sí.
1: Sánchez-Pizjuán, compta amb aquest partit. Atlètic Club a casa, Osasuna fora i Reial Societat a casa. I ara amb això us pregunto, nivell de preocupació, Sergi Mas.
4: Vaig veure fa no gaire un estudi d'un matemàtic que va publicar recentment a X, dient que l'Espanyol, amb 0 punts, dels 15 que falten, amb 0 punts, té un 50% de salvar la categoria. Amb un punt, un de 15... té un 74% de possibilitats de salvar la categoria, sense comptar els partits que s'han jugat avui. De fet, avui a l'hora de dinar, jo mai hagués pensat que viuria en passió un Villarreal llevant. També és veritat que hi ha hagut algun interval interessant de migdiada, merescuda, per altra banda, però aviam, jo crec que Valverde, el que està fent l'Atlètic avui, ho sento, amb l'Alavés, són bascos, tota la vida s'han ajudat, no com nosaltres, entenc? Sí, es veia venir, però, home, Ernesto, uno dinoi. Ernesto, Atlètic de Bilbao, ve a Cornellà al Prat, Real Societat, bueno, jo tiro una mica de hemeroteca que fa... Bueno, quan estava... no recordo el conseller delegat, Roger... Roger Guasch, eh? Jo sí. Encara recordo les llàgrimes de Roger Guasch després d'aquell partit que va donar la classificació per Europa a l'Espanyol. És a dir, i és el darrer partit. Home, jo crec... Jo sóc optimista. És veritat que fa dies no ho era, però ara... Jo diria que sí. Ara, això que l'arbitratge d'aquest home m'ha canviat el pas, eh? No, ja,
1: no... Ja. No ho tenia controlat, això, el Sergi Mas. Tu estàs preocupat, Àngel, o no, amb aquest panorama?
0: Sí, evidentment. Afortunadament tenim demà un rival que hagués canviat molt el panorama si s'hagués encara estat jugant la Lliga cara a cara amb el Barça, i jo hi confio en guanyar demà i ja deixar el patiment. Quan mires més a llarg termini... Bueno, llarg termini, no, més termini... És cert que tenim els darrers tres partits contra rivals, dos a casa i l'altre fora, entre cometes, amb la feina feta, i el partit clau de Sevilla. Jo espero arribar al darrer tram sense haver d'estar tenir aquesta tertúlia, no? Pensant quan guanyarem per tenir la salvació, perquè al final tothom s'està posant les piles, i el que sí tinc molt clar és que dilluns seré un aficionat de la Reial Societat com no ho he sigut mai.
1: Bé, tornant, ara us ho deia, aquesta possibilitat que el Barça demà fos campió de manera passiva de la mà de l'Espanyol, si l'Espanyol és capaç de puntuar, i avui el Barça, òbviament, guanya a Pamplona, deien que això no és la primera vegada que passa. Sergi, fa 13 anys, curiosament, ja vam viure una situació molt similar a la que podria viure's demà.
2: Sí, senyor. Lliga 2012-2013. Era l'11 de maig del 2013. Fa 13 anys clavats. Espanyol-Madrid, Cornellà al Prat. El Madrid de Mourinho jugava a Cornellà i arribava a 11 punts del Barça de Tito Vilanova, que era líder, i tenia la Lliga a tocar quan faltaven 4 jornades per acabar. El Madrid havia de guanyar per evitar que el Barça fos campió en passiva. No ho va fer. Va empatar un. Va marcar Stuani per part de l'Espanyol i Higuaín per Madrid. L'Espanyol, a diferència d'ara, en aquell moment era 11, 43 punts, estava salvat i tenia opcions europees. Els pericos van rascar un punt i gràcies a aquest punt el Barça es va proclamar campió de Lliga. Hem recuperat el final d'aquell partit, així ho vam viure, a la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira, amb narració de David Clopés.
1: A veure.
6: Servirà la porteria Kiko Casilla. Som als instants finals d'aquest partit. Ara mateix queden 9 segons perquè s'acabi el partit, perquè arribem al 48. No sé si Iglesias Villanueva es traurà una carta última de sota la màniga i afegirà una cosa més.
1: Tu.
6: Però el partit és a punt d'acabar. La Lliga és a punt d'acabar-se. El Barça a punt de ser campió. L'Espanyol a punt de puntuar davant del Madrid, d'empatar un en un partit que ha competit de principi fins al final. Suant fins al final. El públic també cridant fins al final. Un 10 per l'afició, un 10 pels jugadors, un 10 per Aguirre. refusa la pilota Nacho, i final, final, final, s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat, l'Espanyol empatat davant del Madrid, el Madrid s'agenolla, el Madrid claudica, el Madrid diu prou, abaixen els braços els jugadors, ho saben els del Madrid, ho reconeixen, res de suspicàcies, l'Espanyol no és el filial de ningú, això no és el mini Bernabéu, se les prometien molt felices, però Mourinho ha vingut a Catalunya per perdre la Lliga, el Madrid es retira de la Lliga.
1: Bé, recordo que aquella setmana m'has fet venir al cap, Sergi Andreu, que aquella setmana sí, vam haver-ho de pensar molt, perquè per aquells oients pericos que seguien la transmissió de l'Espanyol, doncs bé, allò que aquell partit fos, diguem-ne, un títol pel Barça, doncs bé, no es païa del tot bé, i per tant explicar-ho de la manera més correcta i que no oferís cap sensibilitat, doncs ho vam haver de preparar i pensar bé.
2: Deixa'm afegir només una coseta, David, i sí, permetem que es escombri cap a casa. Sí. Aquesta setmana hem publicat un nou capítol del podcast de l'Espanyol, l'Espanyol Reservat, on recuperem aquest moment i el comentem amb Quico Casilla, que era l'equip de l'Espanyol en aquell moment.
1: Sí, sí.
2: Hem tingut una conversa llarga i distesa amb el Quico, que també va jugar al Madrid, com sabeu, i ens ha explicat moltes coses interessants.
1: Doncs Espanyol Reservat, que com sempre el teniu disponible a l'app de Catalunya Ràdio. Per cert, per tancar Sarrià 82, bones notícies per l'Espanyol.
5: Sí, Sergi Mas, acaba d'empatar l'Atlètic Club de Bilbao amb un gol de Navarro, tot just al primer minut de la segona part, en una gran jugada, a la vez un Atlètic Club de Bilbao, un.
1: Perfecte. Sergi Mas i Àngel Morales, que no patiu gaire demà i bueno, que l'Espanyol guanyi i segueixi la permanència, que és el més important.
7: Que gràcies, però patirem. Gràcies, però patirem.
1: Això és intrínsec amb l'afició de l'Espanyol. Sí, gràcies, sí, a tots dos, i gràcies, Sergi Andreu. Que vagi bé. Molt bé, ara de seguida vaig a Madrid amb l'Orfeo Suárez, però abans vull passar pels marcadors. Ho acaba d'explicar l'Oriol Rodríguez. Ha empatat l'Atlètic Club. Veurem si hi ha col·laboració basca o no, però de moment empat a un, que és un bon marcador per l'Espanyol, i pel Girona, a la vez un, Atlètic Club, un. Com tenim Lliga CB de bàsquet els partits, tant de la Penya com del Girona, Macià, l'Olímpic?
8: Mira, la Penya al descans guanya 52-32, però continuen els problemes amb el marcador.
1: Què dius ara? Continuarà...
8: Sí, no sé què està passant exactament. Ara mateix 72-100 al marcador. Vull dir, ja veus que la cosa no peta fina i la gent perdent la paciència, perquè, en fi, doncs això és difícil, perquè molta gent haurà de canviar plans que tenien. En teoria, el partit hauria d'estar a punt d'acabar-se ja, que ara no comença la segona part.
1: Onda, doncs bé, tens tota la TDT per davant, vull dir que d'antena sí, tindràs sí, no, tota per tu la que vulguis.
8: La que vulguis, sí, sí, vale, correcte.
1: Marc, doncs ara mateix
8: 53-33.
1: Mira, anava mitja hora més tard que tu. El Xevi a Fontejau i acabarà abans, això segur. Xevi.
9: Doncs seré com Sebastián Saue, perquè no fa l'efecte que el partit se li compliqui, tot i que el parcial del tercer quart és dolent pel bàsquet Girona, amb un 3-11. Ha demanat temps mort Moncho Fernández, però continuen el marge ampli. Ara són més 18, 6-40 pel final del tercer quart. Bàsquet Girona 61, Saragossa 43.
1: Pau Mas Martí, com li va el Lima Horta en la lluita per pujar a la màxima categoria del bàsquet femení?
10: Doncs de moment bé, perquè està guanyant 43-41 quan hi ha un triple al Lima Horta des de la cantonada, que falla, surt de l'Unicajara del contraatac, sembla que hi ha una falta, la pilota per terra, i pita camp enrere l'àrbitre, per tant serà pilota per Lima Horta, com anava dient, a falta de 3 minuts perquè acabi el tercer quart. El Lima Horta està guanyant 43-41, partit treballadíssim, les jugadores activadíssimes en defensa, sortint al contracop després d'agafar el rebot defensiu. Està guanyant el Lima, sembla que aquest equip no té sostre, 43-41, falta 3 minuts perquè acabi el tercer quart.
1: És l'anada dels quarts de final, llarg recorregut per intentar l'ascens a la màxima categoria. I el Palau Blaugrana, déu-n'hi-do quin partit que està vivint en directe l'Alfons Gorina, amb alternances constants al marcador, Alfons, i ara mateix guanya el Barça, i això seria un marcador boníssim en la lluita per ser primers a la fase regular.
11: Doncs sí, està guanyant 4-3 quan queden 5 minuts pel final, i enganxes en el primer moment que el Barça s'ha posat per davant per fi en el marcador, perquè s'està trobant un autèntic os amb aquest Peníscola, que s'ha avançat fins a 3 vegades en el marcador, però ara dos gols consecutius del Barça, un de Fitz i un de Sergio González, han aconseguit per fi posar per davant el Barça en el marcador. Una victòria important perquè el Pozo també està fent la seva feina contra l'Algira 5-3, per tant el Barça ara conservaria aquests dos punts d'avantatge de cara a aquest duel importantíssim de divendres que ve entre els dos al Palau Blaugrana. Menys de 5 minuts pel final, Barça 4, Peníscola 3.
1: Per cert, que a tot això la Premier marca el tercer l'Arsenal.
5: Goleja el Fulham, ara som al 6 de la segona part, Arsenal 3, Fulham 0.
1: Correu a les 8, la TDT d'aquest Osasuna-Barça, plovent a Pamplona, esperant 11 del Barça per aquest partit, que si els de Flick guanyen, obligaran el Madrid a fer el mateix, perquè no hi hagi demà ja títol de Lliga. Madrid, Orfeo Suárez, com estem? Bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
1: Quin Madrid esperes demà? Serà un Madrid competitiu o no?
12: Dependrà una mica del partit, no? De l'exigència que posi a l'Espanyol, que suposo que serà màxima, perquè es juga la permanència, però jo no esperaria un Madrid massa competitiu. És a dir, si la jugada li va bé, doncs posarà la seva qualitat, però no veig un Madrid tens, un Madrid comprimit, no? Com altres vegades, sense l'Mbappé, sense molts jugadors, sense el Güler, el Militao, que suma a les baixes que ja tenia, un Madrid deprimit, que espera el canvi, i amb la majoria dels seus jugadors esperant el Mundial, no? I estalviant energies i amb por de lesionar-se. Per tant, jo crec que em sembla difícil que l'Espanyol trobi un Madrid, diguéssim, més assequible que aquest, no? Demà per acabar d'assajar la seva, si no assajar la seva permanència, si donar un pas molt, molt important, que també seria, si el Barça fa la seva feina, doncs el títol pel Barça avançat, no? I el morbo de que els jugadors, aquí es parla molt a Madrid, d'evitar, diguéssim, el passadís al Camp Nou i guanyar a Cornellà per no fer el passadís, no? I que si el Barça es guanya el títol davant del Madrid al Clàssic, doncs que els guanyi pel si mateix, no? Però jo no crec que això faci que el Madrid i els seus jugadors arrisquin més enllà de que si arriba el gol bé, però ja dic que no espero Madrid massa competitiu.
1: En recordem que el Madrid tindrà una baixa més. Biel Cadella, què tal? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
1: Carvajal, s'afegeix a la llista de baixes que té el Madrid, que en són unes quantes.
13: Sí, exacte.
1: És veritat que Carvajal, Arbeloa, no l'està fent jugar, però espero que quedi la temporada Carvajal.
13: S'ha fissurat la falange d'un dit del peu dret. Es perdrà segur el partit de demà i el clàssic també. El comunicat mèdic de Madrid diu allò de que l'evolució marcarà la disposició del jugador, però sí, efectivament, molts mitjans ja diuen que probablement tampoc arribaria al Mundial, encara que tampoc anava convocat, en principi. Però vaja, que si l'hagués pogut convocar De La Fuente, tampoc hauria pogut, segurament.
1: Tampoc hi seran Courtois, ni Mbappé, ni Militao, ni Rüdiger, ni Güler, ni Rodrigo. És a dir, moltíssimes baixes pel Real Madrid per jugar aquest partit. Ara sentirem Arbeloa, però abans, Orfeo, Arbeloa com ho està vivint, aquesta recta final de temporada? Perquè ja ho explicaves la setmana passada, té un divorci gairebé total amb la plantilla, molts jugadors lesionats, alguns pensant segurament ja en el Mundial, cas d'Mbappé. Com s'ho fa per gestionar tot plegat?
12: Doncs amb resignació, no? Que és l'única manera, perquè tampoc l'Arbeloa tampoc vol trencar, diguéssim, un pont amb el Madrid, no? No és un tècnic arribat de fora, que s'ha cabrejat, que té, diguéssim, cuites pendents, no? Jo crec que ell, com ha dit moltes vegades, no? És un soldat del Madrid, no? Com ell ha dit textualment, i jo crec que la seva voluntat és continuar dintre del club, no? En un altre càrrec, no sé si tornar com a entrenador a altres categories o tenir un paper dintre de l'organigrama tècnic, no? I jo crec que per això, doncs, amb resignació, administra el que resta de temporada, sí que, aquesta cuita amb el Carvajal és el més llamatiu, no? Perquè també parlem d'un jugador de la cantera, no? Que ha estat l'aposta de l'Arbeloa, i jo crec que arribar fins al final de la millor manera possible i retornar, diguéssim, a l'organigrama del club amb el rol que el club decideixi, no? Jo crec que tampoc té possibilitats de ser segon de l'entrenador que arribi, i però tampoc, diguéssim, que tampoc hi ha ningú culpa l'Arbeloa del que ha passat, no? És a dir, potser la seva administració de la plantilla, sobretot al final, doncs no ha estat massa encertada, segurament, però diguéssim que el mal ja era previ a la seva arribada. Comença amb un mal peu, que és l'eliminació de la Copa Albacete, i a partir d'aquí, doncs, bueno, quan millor li ha pogut anar, curiosament, ha estat quan l'Mbappé va estar lesionat i va tenir que fer més d'entrenador, que va posar un centre del camp més de treball amb el Valverde, amb el Thiago Pitarch, no? Que és, diguéssim, és la seva aportació al Madrid al futur, però a partir d'aquí, quan van tornar a les estrelles, doncs, bueno, l'equip, més enllà de l'intent que va fer a Munic, gairebé no hem vist res més, no? de l'Arbeloa.
1: No marxis, Orfeo, perquè ara et preguntaré, no només per si hi ha novetats en la recerca del Madrid per trobar entrenador i si ha perdut o no ha perdut força l'opció Mourinho, que tu ja ens vas advertir la setmana passada que estava sobre la taula, i també tornem a parlar del passadís, n'ha parlat avui Arbeloa, però compte perquè a Pamplona, Bernat Soler, tenim ja 11 del Barça, oi?
14: Sí, és el mateix 11 que va enfrontar-se contra el Getafe amb un únic canvi. Aquell dia Eric García estava sancionat, va jugar Koundé, avui està sancionat Koundé, juga Eric García al lateral dret. Per tant, el Barça avui amb Joan García a la porteria, Eric, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo en defensa, Gavi, Pedri, Olmo al mig del camp, amb Roni Bardaggi, Lewandowski i Fermín al davant. Hem d'imaginar-nos a Fermín fent de fals extrem esquerre, amb Olmo a la mitja punta i la resta, doncs, amb les seves posicions habituals, amb Gavi de mig centre. Insisteixo, un equip pràcticament calcat al que va guanyar el camp del Getafe la setmana passada.
1: Molt bé, me'l repeteixes, l'11?
14: Joan García, Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo, Bardaggi, Lewandowski, Fermín. Per cert, avui Joan García, amb el d'avui, farà ja 28 partits que juga, o sigui, serà el partit número 28, i d'aquesta manera pot entrar ja oficialment en la lluita pel Zamora, en la qual es col·locarà com a líder, perquè és el porter amb un mínim de 28 partits amb menys gols encaixats, 19, supera Courtois, i per tant, avui, a falta de 4 jornades pel final de la Lliga, es posa com a favorit per guanyar el seu primer Zamora.
1: Molt bé, com va el diluvi?
14: Doncs continua plovent de forma més o menys intensa, però, per exemple, els membres de l'estaf del Barça han col·locat ja les pilotes i tots els aparells per fer els escalfaments, per tant, tot avança amb normalitat, això sí, plovent.
1: Molt bé, fantàstic, doncs com els vells temps, partit del nord, partit amb pluja. Gràcies, Bernat, fins ara.
14: Adeu.
1: Que vagi bé la TDT.
14: Gràcies.
1: A veure, Orfeo, tema passadís. Primer vaig en passadís. Deixo un Mourinho pel final. Arbeló avui n'ha parlat, Biel.
13: Sí,
1: què ha explicat? Hi haurà passadís o no en cas que es produeixi l'opció?
13: No ho ha aclarit, evidentment. Ha evitat respondre a aquesta qüestió, com també ha evitat respondre quan li han preguntat per tots aquests noms. Mourinho, Klopp, Pochettino, Nagelsmann, tots els noms que van sortint aquests dies. La seva resposta ha estat únicament dir que està centrat en el partit de demà.
15: Por aquello de que el Barça no gane la Liga ni este fin de semana y evitar el famoso debate del pasillo, ni el que viene delante de ustedes. Gracias.
16: No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
1: Molt bé. Bé, l'Orfeo ja fa dies que ens ho dius, Orfeo, que si s'ha de donar el cas, el Madrid el farà, passi el que passi aquest passadís.
12: A veure, seré més clar. Si la decisió és dels jugadors o del propi Arbeloa, i el Barça ja és campió al Clàssic, i hi haurà passadís. Si no hi ha passadís, és decisió del seu president.
1: Ah.
12: És a dir, amb el que respecta als professionals, no només professionals, sinó també companys, no?, de professió, inclús d'equip en algun cas, no? I per l'entrenador, no tinguis cap dubte de que hi haurà passadís. Si arribat el moment, pel que sigui, i el Barça ja és campió, no hi ha passadís, està clar de qui és la decisió. És una decisió de club, i en aquest club aquestes decisions només les pren una persona, és el seu president.
1: Queda claríssim. Havia alguna cosa més del que ha dit Arbeloa avui?
13: Sí, mira, un altre document, perquè jo crec que amb tots aquests noms que van sortint, que ara comentàvem, Arbeloa potser ja se sent una mica més fora que dins, i avui estava una mica més deixat anar, i una de les coses que sí que ha cridat l'atenció és aquesta declaració en què s'entreveu una certa crítica a l'actitud, si no de tots, d'alguns dels seus jugadors.
16: Los resultados están lejos de lo que debe ser el Real Madrid, y hoy en día no ganas a nadie bajándote del autobús, ¿no? Pero está claro que la diferencia de nivel entre los jugadores del Real Madrid y los equipos a los que nos enfrentamos está ahí. Tenemos que mejorar mucho, como siempre digo, en el plano colectivo, ¿no? No, hoy en día yo creo que no nos da, incluso con el talento que tenemos, para echar el balón al suelo y jugar de manera individual, ¿no? Creo que tenemos que tener una idea colectiva, un plan, una estructura, unos patrones, unos movimientos, saber qué va a hacer el compañero, cómo queremos desarrollar desorganizar al rival, todo eso, bueno, pues evidentemente lleva una mentalidad quizá diferente a la que hemos tenido y lo hemos pagado con puntos.
1: Bé, doncs Arbeloa fent el seu retrat, la seva fotografia de la temporada.
13: A veure... Deixa'm dir també només una cosa més, és que li han preguntat per Ceballos, perquè aquests dies el diari Marca ha dit que Ceballos va tenir una topada forta al vestidor amb Arbeloa, que de fet l'últim partit ja no va anar convocat contra el Betis, encara no ha sortit la convocatòria per demà, però té tots els números de no anar convocat probablement cap partit més per aquest enfrontament que Arbeloa no ha volgut confirmar, però sí que ha dit que ell, quan va arribar al Madrid, quan era jugador, va aprendre dels veterans que tot el que passa dintre del vestidor es queda al vestidor i no ha volgut comentar res.
1: D'acord. A veure, com si fos això una mica la borsa, Orfeo, banqueta del Madrid, qui puja i qui baixa? Mourinho encara està o s'ha diluït una mica aquesta opció?
12: No, jo crec que encara està.
1: Perquè,
12: no?
1: Perquè ell va dir, aquesta setmana Mourinho...
12: Ell va dir que no han contactat.
1: Va dir que no han contactat, ha dit això, que no han contactat ningú del Madrid.
12: Però només, sí, bueno, això està bé. Vull dir, però no ha dit que no pensin en ell. I ell està sobre el seu nom està sobre la taula. Però que no li hagin trucat, si donem per bona la seva declaració, no vol dir res.
1: Per tant, segueix sobre la taula el nom Mourinho, eh?
12: Sí. És un dels noms que està sobre la taula. El que passa és que té una... El seu contracte, que té una temporada més amb el Benfica, es pot alliberar pagant una quantitat petita, crec que... Bueno, petita, 3 milions d'euros, crec. I el Rui Costa també està pendent una mica de si renova o no a l'entrenador portuguès al Benfica. El Rui Costa és l'actual president del Benfica. I aquí és una mica on s'ha de prendre la decisió. Avantatges del Mourinho, que si es pren la decisió, quan acabi la temporada es podria posar a treballar diguéssim, amb el Madrid, amb la planificació del futur. Altres opcions, el Didier Deschamps, que és una opció que agrada al Madrid, perquè té molt jugador francès, el seu principal jugador de l'Mbappé, diguéssim, un entrenador que administra grans jugadors, que no és polèmic, una mica, que s'adaptaria bé a aquest rol una mica, no?, que ha de tenir l'entrenador del Madrid o que tenia l'Ancelotti, no? Després també el Massimiliano Allegri, d'aquest tipus també, que va entrenar a la Juve, molt conegut, no?, que també havia estat a l'agenda del Madrid altres vegades. Jo diria que ara són aquests dos, més el Mourinho, i, diguéssim, el quart seria el Pochettino, però que el Pochettino té el problema que està entrenant als Estats Units, s'hauria d'acabar el Mundial, això significa començar a treballar pel Madrid al final de juliol, més complicat. Per això dic que el Mourinho està dintre de la... està dintre del càsting. No? I, a més, et dic una cosa, hi ha molts paral·lelismes amb quan va arribar el Mourinho al passat, no?, amb un Barça, diguéssim, molt dominant, no?, que necessites una mica tensar, comprimir el teu equip, el teu vestuari, no?, donar-li una mica més tensió, bona relació amb el president... I capacitat per desestabilitzar psicològicament o a nivell ambiental, no?, d'atmosfera, també el teu rival, no?, com va fer una mica amb el Guardiola, com va fer amb el Barça, no? Això també té efectes col·laterals pel propi Madrid, no?, per la seva imatge. Però, diguéssim, que és una opció que està sobre la taula. I els perfils aquest que hem parlat, doncs de l'Allegri o del Deschamps, que estaríem més en la línia de l'Ancelotti.
1: Em passa que nosaltres hem jugat avui una enquesta perquè la gent hi pogués sucar una mica de pa. Hem fet pregunta a X per
12: com va tot gira. Sí.
1: No, hem preguntat quin entrenador t'agradaria que dirigís al Madrid la temporada que ve. Donaven quatre opcions: Klopp, Mourinho, Arbeloa o Pochettino. I saps qui guanya ara mateix? 63% dels vots. Arbeloa. Home, és a dir, que els oients del Tot Gira preferirien Arbeloa.
12: Clarament.
1: Pensant segurament en un tic a culer. Molt bé, Orfeo, t'acomiado perquè hem d'anar a publicitat, però deixa'm dir només una cosa, i en Setmana de la Llengua m'agradaria aplaudir l'Orfeo Suárez, que no és nascut a Catalunya, que és veritat que va viure part de la seva infància aquí, que va treballar aquí a Catalunya, però que fa molts i molts anys que ja va marxar cap a Madrid i que podríem dir que no es va escolaritzar en català, i que un bon dia a mi em va enviar un WhatsApp i em va dir: escolta'm, per què no fem les intervencions del Tot Gira en català? I jo li vaig dir: home, i tant, i té un català perfecte que fa molt temps que no utilitza. Sí, home, i tant que sí, ja ho dic jo. I per tant, avui m'agradaria aplaudir-te justament en aquesta setmana que estem parlant i tant del català. Així que Orfeo, abraçada des d'aquí, des de Catalunya, que ho agraïm moltíssim.
17: Bueno, encantat, jo encantat sempre. I suposo que qualsevol persona que escolti el Tot Gira ja s'haurà donat compte que el català no és la meva llengua, no? Però bueno, faig l'intent i si vosaltres estimeu que dono el nivell, doncs continuem.
1: El dones i moltíssim. Gràcies, Orfeo, una abraçada forta, que vagi
17: a
1: molt bé.
17: A vosaltres, com sempre.
1: Pau, ara venim.
18: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
19: Laia té 13 anys. Fa de traductora dels seus pares des que van arribar a Catalunya el 2023.
20: A l'Ajuntament, a les entrevistes de l'Institut, al metge, portem 3 anys traduint.
19: El Rui, de 15, també ajuda la seva família.
21: Quan vam anar a urgències, vaig haver de fer traductor i la vaig cagar. Em vaig estressar moltíssim.
19: Molts menors, fills de famílies migrants, assumeixen una responsabilitat que no els pertoca. Marta Arumí, investigadora.
22: Quan els posem a sobre aquesta por de no entendre, la preocupació...
19: Xifré Amorós, psicòleg.
23: Per exemple, en un desnonament que un infant faci de mediador o d'intèrpret, això hauria de ser sancionable legalment.
19: Solidaris.
18: Amb Mercè Folch.
19: Petits traductors.
18: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
24: Quan tenim molt peix i no tenim com conservar-lo, no teníem el fred, buscàvem maneres d'aprofitar aquest peix. Del porc aprofitem tot i, en canvi, quan pensem en el peix, la tendència és més anar al filet i, en canvi, no pensem en l'embotit de peix com una alternativa.
25: Xoriço de tonyina, sobrassada de salmó, mortadela de peix espasa o paté de fetge de rap. Al restaurant Caníbal descobrim els embotits de peix.
26: En el mercat de Sabadell hem fet provar amb uns nens. Curiosament, per exemple, el que més li havia agradat era el paté de campanya, el pa de fetge, que s'ha fet de fetge de rap. Algo molt sorprenent.
27: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
28: Tot gira.
5: A la primera divisió, sota un aiguat de por, marca l'Alavés el segon gol, gol de Tenalla. La sortida en corna, 23 de la segona part, Alavés 2, Atlètic 1.
1: Ara mateix perdria una posició al Girona. Lliga CB de bàsquet, encara no s'ha arreglat el marcador, Macià?
8: No, el marcador continua espatllat. La penya al descans guanyava, i ho dic de memòria, 53-33, perquè, atenció, estic veient la gent de l'Unicaja trucant per canviar el pla de viatge, perquè havien de tornar avui mateix, tot i que dijous tornen a Badalona per jugar la Champions League, la Final Four, i a Badalona, evidentment, cares de pànic, perquè el partit que els hi va perfecte es podria haver d'aturar.
1: Quan sigui, ho remataràs a la TDT. Gràcies, Macià. Com bé. Tenim el Girona de bàsquet? Recte final, Xevi?
29: Últim quart, comença a ajustar, guanya de 12, però és que guanyava de 27, ha perdut 15 dels 27 punts que tenia de marge, i el Saragossa té ara l'inèrcia, 72-60 més 12 bàsquet Girona.
1: Quin partit més boig, Palau Blaugrana? S'ha acabat ja, Lliga de Futbol serà el Barça, el partit del Barça contra el Peníscola?
30: S'ha acabat, i amb decepció pel Barça, que guanyava 5-3 i ha vist com en els instants finals Pellis empatava el partit amb un gol a 40 segons del final, combinat amb la victòria del Pozo Murcia, fa que sigui totalment decisiu el duel de divendres que ve per decidir el primer lloc a la classificació. Barça 5, Peníscola 5.
1: Molt bé, doncs arriba el moment de la TDT.
31: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.

0: A Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
0: La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
3: Bona tarda des de Pamplona, 2 de maig, al Sadar, 16 graus, plovent, 34a jornada de Lliga. Osasuna 9è contra Barça líder, televisat per DAZN. Un partit per saber la data de la primera oportunitat per guanyar la Lliga. El Barça pot sortir avui a Pamplona a gaudir un partit de futbol en un estadi que no deixa adormir-te i contra un rival que et pessiga si tens una baixada de tensió. Tot i això, l'era Flick tampoc no recorda un dia de desconnexió competitiva, perquè l'equip ha assumit l'hàbit de jugar cada partit amb aquella gana de guanyar activada. La gran Lliga Blaugrana permet mirar el partit amb el somriure de qui se sap guanyador. Bernat Soler, creus que és el cap de setmana per ser campió?
4: Tot i que preferiria guanyar la Lliga al Camp Nou contra el Madrid, sempre és un bon moment per ser campió.
3: Mireia Ruiz, alguna novetat a l'11 de Flick?
5: Només una novetat. Torna Eric García en el lloc del sancionat Jules Koundé. La resta de l'11 sense canvis.
3: Xavi Soler, que està fent el Girona de bàsquet contra el Saragossa.
6: Està guanyant de 13 l'últim quart, falta en 8 minuts. Arribava a guanyar de 27. Està perdent el seu avantatge, 75-62 contra el Saragossa.
3: Ernest Macià, que fa la penya contra Unicaja en un partit que havia de començar a les 6 de la tarda.
7: Sí, doncs atenció, perquè tenim problemes al marcador i s'està valorant el descans suspendre el partit. Per què? Perquè no aconsegueixen arreglar els problemes que hi ha a l'electrònic i als rellotges de possessió. El descans guanyava de 20 la penya, 53-33, però ara mateix es retira l'Unicaja, se'n va en el vestidor esperant saber el veredicte final.
3: Marc Domènech, Carles Domènech al laboratori, on posarem avui la lupa?
8: En els duels de Budimir amb els centrals, en Gavi de mitcentre, i li farem examen a Bardaggi.
3: Bernat Coll, què detecta l'escàner del rival?
9: Compte amb l'estratègia. Osasuna és l'únic equip de primera que ha fet més gols de pilota aturada que en jugada dinàmica.
3: Laura Colell, quin resultat destaca l'aparador de la jornada?
10: L'empat del Barça a la Lliga de Futbol Sala. Barça 5, Peníscola 5.
3: Xavi Campos, què miraràs avui amb especial atenció?
11: Si Cubarsí i Gerard Martín també superen l'examen Budimir.
3: La transmissió d'avui està dedicada a Valdés, Alves, Piqué, Puyol, Vidal, Touré, Xavi, Iniesta, Eto'o, Messi i Henry. Els 11 futbolistes que avui fa exactament 17 anys van protagonitzar un dels partits més memorables de la història del Barça, el 2-6 al Bernabéu. Amb Pep Guardiola a la banqueta, el dia que va inventar-se Messi de fals nou, el Barça va oferir una lliçó de futbol que no oblidarem mai. Els gols els van marcar Messi, Enric, en van fer un parell cadascun, Puyol i Piqué. El Madrid, que encara lluitava per la Lliga, va claudicar davant l'exhibició dels Blaugrana, que acabarien guanyant el triplet. 17 anys després, gràcies eternes a aquell equip i a aquell entrenador que va fer que els somnis es fessin realitat.
1: La TDT compta amb l'assistència de
0: Dani Batxiller i Ricard Luque al terreny de joc,
1: Xavi Vall i Víctor Rodríguez al control central,
0: Marc López Tomàs a la coordinació d'estudi,
1: Elia Planchar a la producció operativa
0: i Raül Orgales a la realització sonora. A Catalunya Ràdio, la TDT.
12: Ei, perdona, una estrella.
13: Ei, una estrella.
12: Perdona, una estrella.
13: Una estrella!
12: Què? Un crit valent?
13: Vinga, tots units fent força.
14: Una estrella!
13: De seguida!
15: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
3: Plou a Pamplona durant tot el dia, ara amb més intensitat al Sadar, en un partit que el Barça avui pot assumir amb una normalitat poc freqüent quan el Barça ha de jugar a Pamplona contra un equip molt incòmode, contra un estadi que pessiga, un partit especial, sempre aquí al camp de l'Osasuna, que avui serveix per posar data a l'Aliron, a quan guanya el Barça aquesta Lliga. Abans, però, la notícia d'última hora amb l'Ernest Macià a Badalona, que fa molta estona que no hi ha partit de bàsquet, que hi ha hagut problemes amb el marcador, perquè Macià, el partit començava a les 6, ha començat a les 6 amb normalitat?
7: Ha començat a 2:15.
3: O sigui, ja ha començat mitja hora més tard pel marcador, eh?
7: Sí, sí, sí.
3: I què li passa al marcador? Què li passa?
7: Bé, doncs que ni el marcador de possessió ni el Jumbotron... El Jumbotron, és a dir, el gran marcador que hi ha al sostre, aquest ja no ha funcionat en tot el partit. Ja només, doncs, el patrocinador i prou. Però els rellotges de... els rellotges que et marquen la possessió, que hi ha sobre les cistelles, i els marcadors auxiliars que hi ha enganxats a l'última graderia, aquests sí que han anat funcionant, però han patat una altra vegada el descans, no ho saben arreglar, almenys avui, i la gent ja se'n va cap a casa. Ho acaben de dir per... bé, primer ha marxat l'Unicaja i després ho han dit per...
3: Ja està tancat, això, eh?
7: Ja està, sí, sí. Total, que 53-33, veuran quan es pot reprendre aquest partit, però vaja, però aquesta setmana que ve no.
3: O sigui, vol dir que ho han resolt provisionalment per jugar els primers dos quarts.
7: Sí.
3: Que s'han
7: jugat
3: normal, amb normalitat, fins que el descans, el marcador s'ha refredat i ha patat.
7: Sí, sí. O han volgut reiniciar-ho per assegurar-se que la segona part la cosa aniria bé i ja no ha funcionat,
3: eh?
7: Sí, sí.
3: Molt bé.
11: Xevi, a Fontajau també havia hagut problemes aquesta temporada amb el marcador.
6: No, era més aviat amb l'enllumenat, perquè, o sigui, s'apagava la llum i marxava el marcador, i compte, perquè mai s'havia arribat a anul·lar un partit, però aquí estaven molt... tenien molta por, perquè això significa multa i pot ser gran la que haurà de, la que haurà de fer front la penya, eh? Si els hi passa això, a part de fer front a les despeses de l'Unicaja per quedar-se, el més probable és que tinguin multa de la sèrie.
3: Déu-n'hi-do. És que els marcadors també envelleixen. No sé si és el cas de Fontajau i el Palau Olímpic.
6: Avui estrenem il·luminació LED. L'Ajuntament ha fet un esforç econòmic per canviar l'enllumenat, perquè fallava tantes vegades i hi havia tant risc
3: de que
6: això que ha passat a Badalona acabés passant, que l'han acabat substituint.
3: O sigui, esteu d'estrena vosaltres,
6: sí,
3: eh?
6: Sí, sí, avui estem d'estrena de llums, tu.
3: Doncs mira, Badalona, que potser...
11: I Ernest,
3: s'ho han de plantejar.
11: La setmana vinent ja Final Four de la Champions FIBA a l'Olímpic de Badalona.
7: Dijous juga l'Unicaja, curiosament, aquí a Badalona, contra l'AEK.
3: Tenen pressa, eh?
7: Sí,
3: tenen
7: però
3: pressa per resoldre-ho, això.
7: No està descartat que es pugui jugar demà. És a dir, ho estan valorant. A veure si però, es poden
11: però,
7: estar
11: però, però,
7: de tornar.
11: Però el marcador... El resoldran els problemes del marcador per la setmana vinent?
7: Aquest és el tema, que no ho sabem. I et diu, si la peça ha de venir d'Alemanya, demà no arriba la peça.
3: Clar, però una cosa, però si no descarten jugar demà, no ho entenc, això. Si no ho resolen avui...
7: El més probable és que no, val? El més probable és que no.
3: Clar, perquè ja al cap de setmana no crec que hi hagi gent de guàrdia per portar, com dius tu, peces de l'altra punta d'Europa, no?
7: Vull dir que no està descartat.
3: Bé, vols dir que ho aniran provant fins que funcioni, això, eh?
7: Perquè imagina't una solució imaginativa, que l'Unicaja ja es quedi a Badalona, no? Els 3 dies fins a la Final Four, vull dir que això... Però, de moment, no se sap.
3: Potser pot jugar dilluns o dimarts i ja poden quedar-se aquí, com diu el Xavi, per resoldre-ho. Perquè, clar, s'haurà de resoldre d'urgència, sobretot per la fiabilitat, no per resoldre-ho unes hores, com ha passat amb els dos primers quarts, sinó per resoldre-ho definitivament. Bé, per tant, a l'ACB hi haurà espai per jugar aquest partit abans que s'hagin de jugar els play-offs? El trobarem o no?
7: N'hi haurà d'haver, Sí, sí, n'hi ha. El que passa que ara ja no en queden pràcticament d'espais. Haurà de ser doble partit setmanal, una vegada s'acabi la Final Four aquesta setmana.
3: Molt bé. Bé, doncs, si hi ha qualsevol novetat a zona de vestidors, doncs el descans ens ho actualitzes per veure si hi ha possible data o una possible solució, com diu el Xavi, sobretot amb l'horitzó d'aquesta setmana on Badalona acull... que és una Final Four?
7: Sí, sense la penya, però sí.
3: O sigui, com ara hi ha finals a 6 i en perdus les que són a 4 o a 6. Aquesta és a 4.
7: És una Final Four amb un equip grec, l'AEK, un equip de Lituània, el Lietuvos, i dos equips ACB, l'Unicaja i el Tenerife.
3: Ah, molt bé. Doncs això passarà aquesta setmana. Gràcies, Ernest. Aviam què esgarrapes.
7: Perfecte, una abraçada, companys.
4: Ara estava pensant que els que segurament hauríem volgut que el marcador se'ls espatllés són els del Madrid, el dia del 2-6, perquè la fotografia d'aquell marcador on s'hi llegeix Real Madrid 2, Barça 6, amb els escuts...
3: Va de marcadors, avui.
4: M'ha vingut al cap que aquell marcador... Després del gol de Piqué, que va ser el sisè, és una de les imatges històriques del futbol, i especialment del Barça, no? Sí. I del Madrid, també.
3: Sí, sí, sí.
4: I com que avui fa 17 anys d'aquella jornada, he pensat, mira, aquell marcador, sort que no es va espatllar, perquè així podem recordar la imatge.
3: Aquests del Sadar són macos.
4: Sí, sí, sí.
3: Són grans.
4: Sí, sí, són grans.
11: Tot el Sadar ha quedat maco, no?
3: Sí, ha quedat bufó, sí. Ha quedat un camp de futbol. Saps, em agradaria, com sempre, el Sadar pròximes, molt ben mantingudes les distàncies, les formes, renovat, i amb aquests dos marcadors de primera generació.
4: Tot cobert, tot cobert.
11: És especialment important amb la pluja, Bernat?
3: Sí, tot cobert pel públic, Vull dir que no hi ha sostre...
4: Els jugadors es mullaran.
11: Però la gespa està bé, O sigui...
3: Sí, no és la gespa d'Echevarria, Irulegui i Enrique Martín. No, aquesta...
4: Ni la del Metropolitano del 2026.
3: Tampoc. No, però vull dir que un partit amb aquesta pluja al Sadar, ara ho deia el Xavi, a mi em recorda aquell fang del Sadar. Vull dir que hi havia...
4: L'aspecte, com a mínim des de la nostra posició, és fantàstic. Ara diria que la pluja... És que fins i tot diria que ha parat. I si no ha parat és mínima, però vaja.
3: Engega de tant en tant sobre la xeta, es tanca. Bé, però no plou ara gaire.
10: On també plou és a Mendizorroza, on ha empatat l'Atlètic Club amb un gol de Sancet. Per tant, a l'Avés 2, Atlètic Club 2.
11: Bon resultat per l'Espanyol i per Girona.
3: Quan queda?
10: A 9 minuts per arribar al 90, 9 minuts pel final.
3: Encara queda la recta final, que és quan els partits s'escalfen, encara poden passar coses. I l'Atlètic Club potser fins i tot pot guanyar el partit, també, perquè per la seva lluita per Europa. Arriba el moment calent del partit, amb empat a 2. Ja sabeu, però, que hi ha una frase del Puyol que sempre diu que els bascos són molt bascos, Ho dic per veure què passa en aquests 10 últims minuts.
5: Hi ha xiulets típics de quan surt a escalfar els porters rivals. Han sortit a escalfar-se Joan Garcia, Wojtek Szczęsny i avui ja Eder Ayer.
3: Molt bé, doncs aquesta prèvia de la transmissió que ha vingut esquitxada per aquests problemes a l'electrònic del Palau Olímpic de Badalona. Aquí va això agafant forma. Deia que no sabem com corre la pilota, que és el que prova ara Joan Garcia, però fa la sensació que corre fantàsticament bé, la gespa mulladeta, futbol ràpid, futbol amb ritme, i crec que veurem un gran espectacle aquí avui a Pamplona, que recordem, després ho farem els comptes, però per fer-ho fàcil, si avui el Barça guanya, demà podria ser campió, depenent del partit Espanyol-Madrid.
10: Deies, els bascos són molts bascos, marca l'Atlètic Club, a la vez 2, Atlètic Club 3, queden 7 minuts pel final. Capgira el marcador l'Atlètic Club, que ara guanya per un gol a l'Alavés.
11: Nico Williams ha marcat.
3: Ostres, ja feia temps que no marcava, Bé, ja he avisat que ha passat moltes coses als 10 minuts. Pronostico que no acabarà així el partit. Els bascos són molt bascos. Ja veurem si m'equivoco o no, perquè el futbol ja sabeu que destrossa.
11: L'han celebrat moltíssim els jugadors de l'Atlètic Club.
3: És que poden entrar a Europa o no ara? Que amb aquest resultat entren a Europa.
10: Sí, ara serien vuitens amb 44 punts. Els mateixos que el Getafe. No, serien vuitens ara.
3: Bé, serien però...
10: allà.
3: No sé si a l'Espanyol també li interessaria que l'Atlètic perdés avui i es despengés pel dia que ha de visitar Cornellà del Prat, però és que queden tantes coses per passar que és difícil fer travesses. Aviam el Bru, què diu de tot plegat?
0: Volem parlar amb Bru Esteve.
14: A la TDT volem parlar menys del passadís. Un passadís, per definició, no és mai un objectiu. Pots pintar-lo, posar-hi fotos o tenir jugadors del Madrid aplaudint a banda i banda, però l'important sempre serà el que trobis un cop l'hagis creuat. No conec cap casa que diguin, mira, el menjador és una mica estret i enclotat. Què us sembla si sopem al passadís? Aquí no voldria fer enfadar el director de la TDT, Perquè ell sempre ens diu que l'important no és el lloc on anem, sinó que és el camí, és a dir, el passadís. Però crec que ell no parla dels aplaudiments absurds de Thiago Pitarch i Álvaro Carreras i tots aquests nens que semblen graduats d'empresari preparats per entrar a unes joventuts polítiques. No. Aquesta temporada sí que és veritat. Potser s'està esvenint sense gaire èpica, però guanyar la Lliga aquesta jornada contra l'Osasuna i per passiva només perquè volem la foto dels nens d'Arbeloa fent una fila índia seria totalment escurar el fons de la paella ja amb l'arròs cremadíssim. Posats a tenir un objectiu d'aquests que no serveixen per res, guanyem la Lliga guanyant-la contra el Madrid i ja tindran temps els altres equips de decidir què fan o no abans dels partits. Però com a norma general, i especialment aquesta jornada, a la TDT del passadís en volem parlar molt menys.
0: Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
16: Amb l'assegurança AS Digital d'MGC Mútua tens la salut a un sol clic. I amb la funció VitalCamp et pots fer una revisió mèdica amb una selfie. Tot el que necessites per cuidar-te, quan vulguis i on vulguis. Informa-te'n a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
17: Ho hem celebrat cada dia i cada matinada i ara ho vivim com si això fos una abraçada de gol.
5: Sobre la gespa, els porters del Barça i ara també els de l'Osasuna i els onzes ja han sortit del forn. Moment de comentar-los. Avui el Barça, que sortirà amb Joan García a la porteria, Eric, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa al mig del camp, Gavi, Pedri i Dani Olmo i al davant, Bardazzi, Lewandowski i Fermín.
3: Per tant, gairebé és el mateix equip de l'última jornada.
5: Només canvia lateral dret. Eric estava sancionat, avui que està sancionat és Koundé.
3: Continuïtat, eh? Una setmana després, amb una setmana de descans. Per tant, no hi ha Ferran a l'11 titular, no hi ha Rashford a l'11 titular, no hi ha Frenkie de Jong a l'11 titular, no hi ha Koundé, com diu la Mireia, per sanció. No sé si fins i tot Frenkie de Jong, tu creus que s'està reservant per ser titular ja al partit del Clàssic, no?
4: El partit del Clàssic o a partir del Clàssic?
3: Bé, d'entrada al partit, no?
4: Doncs no ho sé, perquè jo crec que...
8: Haurà jugat molt poc, no?
4: A Flick, Gavi li agrada molt, Pedri li agrada molt, Olmo li agrada molt, Fermín li agrada molt, jo no sé, hi ha espai per Frenkie. És a dir, quin sentit tindria que ara el dia del Clàssic, que és com el dia més important, aquests que ara estan jugant, que ho estan fent bé, no juguin?
3: Jo?
4: Amb una setmana de descans.
3: No, una cosa el que faria jo, que és que per mi... De Jong i Rafinha jugarien ja molt poquet amb el Barça aquesta temporada. O sigui, una mica seguint la línia de que han tingut problemes, que es recuperin bé i que puguin gaudir el Mundial. Una cosa és el que pensi jo i una altra cosa és el que pensi que Flick pot fer. Jo no sé si el dia de... Si aquest crescendo de Jong és per ser titular el dia del Clàssic.
5: Mira, De Jong ha jugat de moment 4 estonetes, va jugar gairebé 10 minuts contra l'Espanyol, també gairebé 10 minuts contra l'Atlètic de Madrid, una mica més d'un quart d'hora contra el Celta i mitja hora l'altre dia contra el Getafe.
3: Ah, clar, mitja hora només. Sí,
11: però amb aquest decalatge i de setmana en setmana, si fos

0: problemes que ara tenen al cap més al Mundial que al Barça. O sigui, jo crec que Flick faria bé de prioritzar la continuïtat de tota aquesta sèrie de jugadors que estan assumint l'últim atac de la temporada. Ni De Jong ni Rafinha han pogut estar, lamentablement i desafortunadament, per aquesta recta final, perquè tenen compromisos amb el Barça i amb les seves seleccions com a actors principals. El Barça no els ha tingut, doncs jo crec que ara tocaria que els que han estat aquí remant per intentar remuntar l'eliminatòria de Champions i guanyar la Lliga siguin com a mínim els que tenen prioritat, sobretot perquè queden 3 partits, la Lliga és al sac, i jo crec que és una manera de reconèixer aquest esforç a l'ombra d'aquests jugadors. El que passa és que no ho tinc clar, vull dir, tinc la sospita, per això la posava a l'aire, però teniu raó que si només ha jugat mitja hora De Jong fa la sensació que és un salt molt gran ser titular diumenge que ve, ja veurem què passa.
1: No sé fins a quin punt també potser...
0: Avui Rafinha és a la banqueta, també,
1: sí, exacte,
0: no?
1: Avui torna Rafinha i torna Bernal. I ara parlem de Rafinha, de Bernal i de De Jong. Tots tres amenaçats de sanció de cara al proper partit. Que no hi hagi alguna cosa poder que no vulgui que corri riscos. De Jong, per exemple.
2: A Mendy, Sorrotza, Nico Williams ha marcat el segon, el quart de l'Atlètic. A la vez 2, Atlètic Club 4, a 30 segons per arribar al minut 90. Nico Williams que ha marcat 2 gols i ara ja ha marxat substituït a la banqueta.
3: Un golaç de vaselina.
0: Havien de passar moltes coses, però totes a favor de l'Atlètic, eh? O sigui,
2: sí
0: que havien de passar, però avui els bascos han deixat de ser tan bascos perquè l'Alavés es complica la vida a la classificació. I l'Atlètic Club amb aquesta victòria, què em deies, Laura, com queda respecte a Europa?
2: Vuitè, a 44 punts, els mateixos que el Getafe, que és setè també amb 44 punts.
3: I que el Celta,
2: no? Celta, Getafe i Atlètic Club empaten a 44 punts, tots tres.
4: El setè Bernat anirà a Europa aquesta temporada?
0: Sí.
4: Sí, eh?
0: Sí.
5: Ho preguntes a mi o
4: sí,
5: al coll?
4: Sí, a tu, que tenies força clar.
5: Sí, també depèn de la Real Societat.
2: La Real, que sí o sí anirà a Europa League, ara mateix és novè, encara ha de jugar. Tot depèn del que faci la Real, no, Bernat?
0: Tot depèn de la cinquena plaça que se la queda, que és el que ens farà saber què passa. Si a la cinquena va la Champions amb Espanya o Alemanya. I aquesta, per molt que ens ho preguntem, no ho sabrem fins que acabi la competició. A Espanya, la Lliga Espanyola ha tret una miqueta més de marge aquesta última jornada, perquè les victòries pesen gairebé tant com les classificacions, però això estarà obert i això és el que condicionarà si el setè entra a Europa o no. Recordeu que també el Rayo pot guanyar la Conference i anar a Europa League i haver-hi 3 places d'Europa League aleshores a la Lliga.
5: Però hi ha bastantes opcions, per no dir-te que totes inclouen, excepte una, que el setè vagi a Europa, eh? Tota la resta, en funció de les posicions de la Real Societat i de la plaça extra o no, condueixen a una setena plaça per Europa, per la Lliga Espanyola, per Conference, normalment.
0: Però si només van 4 a la Champions, no està tan clar, aleshores.
5: Mira, si només van 4 a la Champions i la Real Societat, per exemple, queda cinquena...
0: Però si queda desena...
5: No, si queda... És l'única opció. Si queda setena o per sota.
0: Correcte, però com que ara hi ha Getafe, Celta i Atlètic Club per davant de la Real Societat, tot això està en un mocador. És difícil saber si la Real serà la primera o l'última d'aquest grup. Per tant, això quedarà molt obert. La qüestió és que l'Atlètic Club, jo volia anar aquí, amb aquesta victòria del 2-4, entra de cap a la lluita per l'Europa League o per la Conference League, el grup de Celta, Getafe, Real Societat, i fins i tot veurem Osasuna, depenent del que passi avui contra el Barça. És a dir, és que clar, la Lliga està tan ajustada que guanyes un partit, lluites per Europa, perds un partit, tens problemes per baix, o sigui, i queden encara... 5 jornades, no, amb aquesta?
2: Comptant aquestes 5,
0: imagina't el que pot passar. Vull dir, encara hi ha algú que està fugint del descens que tindria opcions d'Europa amb 5 jornades per davant.
5: L'Espanyol.
0: Sí. Qualsevol dels que té 39 punts.
5: Sí, sí.
0: Tant, absolutament. Vull dir, és que guanyant-ne 3 de 5 et poses en 48 i pots optar clarament a jugar a Europa.
2: Ara l'Alavés marcaria la permanència amb 36 punts amb aquesta derrota. És 17è amb 36 punts.
0: Molt bé, que vol dir que si demà, si el dilluns el Sevilla guanya, l'Alavés quedaria com a l'últim en descens, oi?
2: Uh-huh. Exacte.
0: Entre l'Alavés i Sevilla es disputaran aquesta última plaça. Doncs l'Atlètic Club, que ha remuntat un partit que perdia per 1-0 i per 2-1.
2: Correcte.
0: I que guanya ara per 2-4. I dieu que ha marcat Nico i Iñaki o dos...
3: Nico.
2: Nico, dos Nico, Nico, Nico, eh? Sí, sí.
0: Molt bé, doncs Nico Williams, que també vol aixecar la mà, sí, per veure el si vol, pot anar al Mundial, sí, home, sí, en aquesta, sí, recta final.
4: Ara, no? Ara que s'ha recuperat, si fa gols com els d'avui, ja anirà.

0: Com ho han celebrat els de l'Atlètic, ara ho comentàvem a l'estudi, té pinta que també era fins i tot per ell.
1: No? Clar. Sí. És la via individual de la resurrecció de Nico Williams, que feia la sensació que penjava d'un fil de cara al Mundial, però potser actuacions com aquesta l'ajuden a poder fer el pas definitiu. Bé, això pel que fa a la Lliga, pel que fa al Barça, ja hem donat l'alineació. Mireia, la de l'Osasuna.
2: Avui amb Sergio Herrera a la porteria, Rosier, Boyomó, Catena i Javi Galán a la defensa, al mig del camp Moncayola i Turro al doble pivot, Moi Gómez a la mitja punta, Rubén García i Raúl Moro a les bandes i al davant, Ante Budimir.
1: Laura, quina veu de Catalunya Ràdio fa avui la porra?
3: La veu de Jordi Brascó, corresponsal a l'Orient Mitjà de Catalunya Ràdio.
4: Hola, què tal? Avui espero un partit molt entretingut perquè l'escenari és perfecte. Tant el Barça com Osasuna s'hi juguen coses, però no surten amb aquella pressió d'haver de guanyar sí o sí. I quan els equips salten al camp il·lusionats i no amb la soga al coll, és quan el joc és més divertit. Pronostico, per tant, un empat a dos i l'estocada final a la Lliga al Clàssic. Una abraçada des de Jerusalem.
5: La TDT a Catalunya Ràdio.
6: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a Cupra Official Punès.
1: Avui es juga la 34a jornada de Lliga.
0: Ahir a Montilivi el Mallorca posa el Girona en un problema.
3: Girona 0, Mallorca 1.
0: Disputats avui a la ceràmica golejada del Villarreal a un Llevant que se li allunya la permanència.
3: Villarreal 5, Llevant 1.
0: A més talles, Simeone fa jugar els nens i guanya.
3: València 0, Atlètic de Madrid 2.
0: I a Mendizorroza l'Atlètic Club s'acosta a Europa.
3: Partit en joc al temps afegit a la Ves 2, Atlètic Club 4.
0: A partir de les 9 al Sadar, el Barça aspira a fer l'últim pas per ser un campió amb Eric fent de Koundé.
3: Osasuna, Barça.
0: Demà 4 partits. A les dues, a Balaïdos, a Europa contra la zona baixa.
3: Celta, Elx.
0: A un quart de cinc, al Coliseum, duel madrileny.
3: Getafe, Rayo Vallecano.
0: A dos quarts de set, a la Cartuja, l'Oviedo apura les últimes opcions per salvar-se.
3: Betis, Oviedo.
0: I a les nou, a l'RCD Stadium, l'Espanyol podria donar la Lliga al Barça matemàticament.
3: Espanyol, Madrid.
0: Dilluns a les nou, a Pizjuán, es tanca la jornada entre urgències sevillistes.
3: Sevilla, Real Societat.
5: Internacional.
1: Bernat, avui es jugava... Espera, que hi ha xiulets.
2: Perquè surten a escalfar-se els jugadors titulars del Barça.
1: Avui es jugava la semifinal tornada de la Champions femenina. Xavi Campos, recorda'ns l'hora de demà del Barça-Bayern?
7: A quarts de cinc és el partit, a les quatre a la TDG.
1: A les partides de les quatre demà a la TDG per veure si el Barça es classifica per la final de la Champions i ja li espera un rival... Conegut.
0: Conegudíssim. L'Olímpic de Lió, que ha capgirat l'eliminatòria, va perdre 2-1 a l'anada, avui ha guanyat 3-1 a França.
1: 3-1 ha guanyat l'Olímpic de Lió els últims minuts,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el gol de Brand, quan faltava 5 minuts, de fet, el VAR l'ha hagut de validar per un fora de joc que ha assenyalat la línia. Quan faltaven aquests 4 minuts, doncs, s'ha capgirat definitivament l'eliminatòria.
1: Doncs podria ser un altre Barça Olímpic de Lió, sí. La final clàssica
8: la quarta,
1: de l'última dècada.
8: Amb Jonathan Giraldez a la banqueta de l'Olímpic.
0: Que ho ha celebrat bé, sí.
8: I Marc El Subizarreta com a director general del grup aquest, del qual pertany l'Olímpic de Lió.
1: Derbi.
0: Mariona Caldentei, és la, diguem-ne, una de les icones de l'Arsenal, ha quedat eliminada.
1: Bé, les actuals campiones,
0: sí,
1: no? Que van guanyar el Barça la temporada passada. A la Premier masculina estem pendents d'aquest duel Arsenal-City. El City juga demà, l'Arsenal avui.
0: Avui l'Arsenal ha guanyat 3-0, que va acabar aquest partit. Arsenal 3, Fulham 0. Això fa que l'Arsenal tingui 6 punts més que el City amb 2 partits més i 4 gols més de Baraj. Per tant, el City hauria d'escurçar aquesta diferència de punts i gols en els propers partits.
1: O sigui, si guanya aquests dos partits que té pendents per 2 gols de diferència, estaran igualats a gairebé tot.
0: Però el
1: no
0: City...
1: No sé qui ha fet més gols. El City.
0: El City.
1: Doncs el City té objectiu 4 gols en 2 partits o en 2 victòries.
2: Tal sobre la gespa als titulars de l'Osasuna.
0: El City, per cert, que juga dilluns contra l'Everton.
1: Ah, dilluns juga el City, molt bé. Més coses.
0: A França, si vols. Anem amb el...
1: Volia anar pels... amb els semifinalistes de la Champions.
0: Ah, sí, eh?
1: Que
0: el PSG,
1: Bayern i PSG, què han fet?
0: Mira, el PSG ha empatat contra el Lorient amb 9 canvis respecte al partit de la Champions. Només han repetit Doué i Pacho.
1: Aquesta nit... Com li queda, això?
0: Que, mira, doncs 7 punts per sobre el Lens. El Lens amb un partit menys, que juga aquesta nit contra el Niça, quan queden poques jornades. Queden només 3 partits.
1: Queda un PSG-Lens, però.
0: Sí,
1: eh?
0: Un Lens-PSG, el proper 13 de març, que és quan es pot resoldre maig. Aquesta competició.
1: De maig,
0: correcte.
1: O sigui, es podria quedar el Lens guanyant el PSG i guanyant el partit pendent, es podria quedar un punt,
0: sí.
1: Però quedarien només 2 jornades, no?
0: Quedaria una jornada, de fet.
1: Ah, una, només?
0: Sí,
1: sí. Quedaria un punt i hauria d'esperar una última ensopegada del PSG, és gairebé impossible a l'última jornada, però vaja, com a mínim, donaria Lliga Francesa fins l'última instància, que això no sé quants anys fa que França no passa. En canvi, el Bayern ja té la Bundesliga guanyada.
0: Sí.
1: Avui jugava contra l'últim i què ha fet?
0: Ha empatat. El Bayern 3, Heidenheim 3. Ha començat perdent el Bayern una altra vegada i ha acabat empatant com la jornada passada. Han descansat els principals protagonistes de l'equip. 7 canvis respecte a l'últim partit. Han estat Musiala, Pavlovic, Ta i Stanisic, els únics en repetir. Els noms principals han sortit a la segona part. Kane, Luis Díaz, Olis, Kimmich i Davis amb protagonisme per capgirar aquest marcador.
1: La setmana passada també va empatar 3?
0: No, va, és a dir, va començar perdent.
9: I va guanyar.
10: 3-4, no?
0: Va acabar guanyant, exacte. Em referia...
1: 3-4.
0: 3-4, sí.
10: Va acabar guanyant el minut 90 i escaig, avui també.
0: Avui el 99, amb una rematada d'Olis.
1: Els tres últims resultats d'avui... I del Bayern són un 5-4, un 3-4 i un 3-3, eh?
0: Sí, sí.
1: O sigui, rep aproximadament 11 gols en 3 partits, gairebé 4 per partit, li fan al Bayern?
0: Una mica menys, no?
10: Sí, gairebé. Home, si fossin 12 sí. Serien 4. Clar, doncs,
1: gairebé
10: 11,
1: 4
10: gairebé.
1: Gols per partit. O sigui, és molt bèstia, això, eh? O sigui, si hi ha algun equip al món, ara actualment, que vol fer un gol més que el rival, és el Bayern. O sigui, perquè al darrere és que els gols van caient i el Bayern va lluitant, igual els partits, els guanya 5-4, 3-4, 3-3. És veritat que els partits de Lliga tenen un context molt específic, però crida l'atenció aquests resultats. La qüestió és que no t'avorreixes mai si et poses a veure el Bayern a la tele.
10: Encara estàs una mica excitat pel que va viure i veure París.
1: Mira si estic excitat, Xavi, que avui, venint a Pamplona al tren, he tornat a veure el partit.
10: I què?
1: Home, tots...
0: Han acabat igual, no?
1: Han acabat igual, és veritat. Tot sí. I que t'he de dir una cosa, l'estava veient i quan he vist el 5-4, el 23 de la segona, he dit, espera, no sigui que m'hagi descomptat i encara em falti un, eh? Perquè queda molt partit, no em van fer cap en 25 minuts? Quin frau de partit!
10: Sí, home, els primers 20 minuts de la segona part són frenètics.
1: Sí, sí. No, la veritat és que...
10: Tot el partit va ser frenètic.
1: M'ha agradat molt repassar-lo perquè tenia ganes de tornar-lo a reconstruir, perquè, clar, va passar tot tan ràpid, era tan apassionant, tan intens...
10: I a tu et va agradar més el Bayern que el PSG?
1: No.
10: No.
1: En línies generals, no. Però, per petits matisos, eh? Vull dir que el partit està absolutament obert i adverteixo que si algú no va veure el primer partit o l'alt va veure i que no es posi res a l'agenda dimecres a la nit, perquè prometen noves emocions, eh? O sigui, crec que viurem una segona part del mateix que vam viure a la primera, o molt semblant, perquè després saps què passa? Que els gols és el que fa pujar la dimensió de l'esdeveniment, però el partit serà molt semblant. Ara, quines exhibicions individuals, eh? És que és increïble el partit que van fer alguns elements que no sé si el tornaran a repetir mai més. Bé, podria estar parlant molta estona d'aquest partit, o sigui que passo plana. A la Sèrie A
0: sí.
1: Estava pendent de si el Como té opcions de Champions.
0: Doncs mira, queda a 2 punts de la Juventus, és 5è el Como amb 62, un partit més fins i tot que a la Juve se li complica després d'aquest empat. Empatat, exacte. Como 0, Nàpols 0, que posa el títol de l'Inter en safata.
1: Como 0, Nàpols 0, i a quant queda el Como de la Champions?
0: A 2 puntets amb un partit més.
1: Val. Molt bé, doncs, i a quantes jornades?
0: 36, 37, 38, 3 jornades.
1: Molt bé. Bé, doncs aviam si el Como de Cesc pot fer un bon final i resoldre-ho. Laura, avui dia accidentat amb el bàsquet. No sé si tinc el Xevi encara, que ha acabat el Girona-Saragossa. Xevi.
11: Sí, ha acabat guanyant el Girona 90-81. Jo crec que aquesta jornada ja serà matemàtica. La salvació del bàsquet Girona hauria de perdre ara l'Andorra en el partit que juga a Tenerife, però vaja, aquí tothom sap que la salvació és un fet i que cal pensar en intentar-se classificar per competició europea la temporada vinent.
1: Doncs enhorabona al Girona, que ja té la permanència gairebé a la butxaca, i gràcies, Xavi, per la paciència.
11: Molt bé, fins ara.
1: Laura, més resultats. A Badalona ja ens ha explicat l'Ernest que s'ha suspès el partit.
3: S'ha suspès per problemes amb el marcador a l'Olímpic, i l'Ernest també ens afegeix que l'Unicaja marxa, se'n va. Per tant, aquest partit suspès entre la penya i l'Unicaja...
1: Se'n va cap a Màlaga.
3: Se'n
1: ja,
3: va,
1: no?
3: Marxa, sí, sí, se'n va cap a Màlaga. Per tant, demà segur que aquest partit no es juga, i avui tampoc coneixerem la data d'aquest partit. Aquest partit s'ha aturat quan la penya guanyava de 20 al descans, 53-33 contra l'Unicaja. Bé, pendents d'aviam de quan es podrà reprendre.
1: Molt bé, doncs queda pendent que l'ACB posi data a la continuació d'aquest partit, però vaja, si l'Unicaja marxa i ha de tornar, com dèiem, per jugar la final, final 4 a Badalona, sí, aquesta setmana, fa la sensació que no serà...
3: aviat.
1: Exacte, immediatament. El futbol sala, el Barça jugava contra el Peníscola.
3: I ha acabat empatant, guanyava 5-3, però ha acabat empatant a 5 contra el Peníscola. Per tant, avui era l'avantpenúltima jornada, i amb l'empat d'avui el Barça empat a punts amb el Múrcia en aquesta lliga de futbol sala. A la classificació empaten, per tant, quedaran dues jornades i Barça i Múrcia lluiten per aquest lideratge i, atenció, s'enfronten a la següent jornada. Divendres vinent, divendres 8 de maig al Palau, jugant Barça i Múrcia, per tant, duel directe per aquest lideratge.
1: Molt bé, tot i això, hi ha play-off, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Sí, o sigui, és només per veure com queden classificats,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, qui queda primer i qui queda segon.
1: M'he saltat un partit de bàsquet de l'agenda, perquè hi ha un altre equip català que juga avui.
3: A les 9 juga el Lleida, visita la pista del Burgos.
1: Avui hi havia cursa sprint de Fórmula 1?
3: Sí, victòria de Lando Norris al Gran Premi de Miami, per davant de Piastri i Leclerc tercer. Avui a les 10 tindrà lloc la classificació i la cursa llarga demà a les 10 de la nit.
1: A les 10 de la nit, eh? Ostres,
3: sí, avui a les 10 classificació, demà la cursa.
1: Mentre jugui l'Espanyol-Madrid, molt bé. I avui hi ha hagut la final femenina a Madrid de tennis.
3: Victòria de l'ucraïnesa Marta Kostyuk, que ha guanyat 2-16-0 a la russa Mirra Andriva. I demà a les 5 es disputa la final masculina entre Sinner i Zverev.
1: I aquí a Pamplona la pluja s'ha aturat, com a mínim provisionalment. Per tant, viurem un partit preciós. Tots els equips s'escalfen, Osasuna i Barça.
5: La TDT a Catalunya Ràdio.
9: Sempre deien que exagerava amb l'assegurança de vida. Ara, que ja no hi sóc, veig que vaig deixar pagat el pis i els estudis dels fills. SEA Life, by MGC Mútua. Les decisions importants es prenen en vida.

0: de perfums.
1: Aviam, què ha de passar avui perquè el Barça sigui campió aquest cap de setmana? Com ho tenim? El partit d'avui, el partit de demà. Aviam, començo. El Barça, per poder ser campió demà, ha de guanyar avui, no?
2: Exacte.
1: Si no guanya avui,
2: res a fer.
1: Queda tot pendent per la setmana que ve.
2: Això mateix. Són 11 punts d'avantatge ara sobre el Madrid, quan en queden 15 per disputar. Tot passa per aquesta victòria d'avui.
1: Molt bé. Si el Barça guanya avui, demà a les 9 del vespre a Cornellà del Prat, Espanyol-Madrid, i què ha de passar perquè el Barça sigui campió demà a la nit?
2: Que no guanyi.
1: El qui?
2: El Madrid.
1: Ah, el Madrid. O sigui que guanyi l'Espanyol o que hi hagi un empat,
2: Això mateix.
1: Molt bé. Doncs els comptes semblen bastant fàcils. L'Osasuna, avui com té els seus objectius?
3: Doncs com dèiem, és molt a prop d'Europa. Aviam, pràcticament, matemàticament encara no està salvat l'Osasuna, però està pràcticament salvat. És desè amb 42 punts. Abans de començar aquesta jornada era novè amb 42 punts, però com el partit de Mendy Sorroza, que ja ha acabat amb victòria de l'Atlètic Club contra l'Alavés 4-2, ha guanyat l'Atlètic. Per tant, bé, l'Osasuna és desè amb 42 punts i és a 2 punts d'aquestes posicions europees que estan amb, que les marca el Celta, amb 44 punts. Per tant, molt a prop d'Europa l'Osasuna, a 2 punts.
1: Clar, avui un punt gairebé potser li donaria la permanència i una victòria el posaria en posicions europees,
3: sí,
1: perquè superaria aquest grup de 44,
3: sí, tindria 45 punts, exacte, i superaria aquest grup de 3 equips que tenen 44 punts.
1: Per tant, l'Osasuna és un altre dels equips que lluitarà per Europa en aquesta recta final. Els punts d'avui són molt importants per l'equip de l'Ixi Mireia, que és l'entrenador de l'Osasuna.
4: Sí, ha arribat a aquesta temporada, té 40 anys i és nascut a Roma i va començar a formar-se com a entrenador a les categories inferiors de la Lazio.
1: Sí, va començar a la Lazio, és romà,
4: i,
1: però fa temps que és per aquí la Lliga Espanyola.
4: Home, i tant. Mira, fa 15 anys. De fet, va aterrar al Llevant l'any 2011 a les categories inferiors del Llevant. I la història, deixa que te l'expliqui perquè és curiosa,
1: sí.
4: Des de Roma va enviar sol·licituds a tots els equips de la Lliga Espanyola dient que volia fer-hi pràctiques.
1: Sí, va enviar el currículum.
4: Fos on fos. I li van respondre a dos equips, l'Atlètic de Madrid i el Llevant.
1: Però el 2011 encara hi havia currículums?
4: Es veu que sí, com a mínim tireu-vos de contactes,
1: sí,
4: no?
1: Sí,
5: que, per fer-los arribar.
1: Bé, però ara jo crec que no és ben bé el currículum que enviàvem
4: ara,
1: nosaltres.
4: Ara ets a l'aparador, més que res, no? Poder...
5: Sí, però encara existeixen uns... Ara els fas molt bonics, per això. Hi ha unes plantilles que et fan fer uns currículums que semblen gairebé fulletons publicitaris, oi, Laura?
3: Sí, sí, sí.
1: I qui va respondre?
4: L'Atlètic de Madrid i el Llevant. I va decidir que s'anava al Llevant perquè el projecte li agradava més que el de l'Atlètic de Madrid.
1: Curiós. I el Llevant va començar aquí a la Lliga Espanyola?
4: Exacte, primer a les categories inferiors i, de fet, la temporada 2021-2022 la va començar com a entrenador del filial del Llevant, però van acomiadar qui era el primer entrenador del primer equip, Javi Pereira, i el club va decidir que se'n fes càrrec el que quedava temporada, tot i que aquell any va puntuar molt bé, el Llevant va acabar baixant a segona temporada.
1: I va baixar i va marxar del Llevant aquell any?
4: Exacte, que, sí, sí.
1: O sigui, gairebé 10 anys, una dècada.
4: Sí, exacte, 2011.
1: Déu-n'hi-do,
4: sí, sí.
1: Val, o sigui, 10 anys al Llevant, acaba baixant...
4: De fet, més, no? Gairebé 15, des del 2011. El 2000... Ah, no, clar, no, 2021, no. Tens raó. 10 anys, 10 anys,
1: 11,
4: 10 anys, sí, 11. Sí. Estava comptant
1: 2025. 10, 11, sí, 10-11 anys. Aleshores, el Llevant acaba baixant el primer equip de primera a segona amb ell a la banqueta.
4: Exacte, al maig del 2022.
1: Es talla la seva carrera al Llevant. Exacte. I què passa, aleshores?
4: Doncs mira que se'n va al Mirandés, on hi està dues temporades, i dues temporades de molt diferents. La primera temporada... que arriba al Mirandés, l'equip pateix, però aconsegueix mantenir-se a segona divisió. I la segona temporada de l'Ixi al Mirandés és l'equip revelació de la segona divisió. Van acabar quarts a la Lliga, en posicions de play-off descens, clar, i, de fet, van perdre la final d'aquest play-off descens contra l'Oviedo i a la pròrroga.
1: Ah, sí? Ja ho recordo, sí, sí, sí.
4: I aquesta temporada, la de l'any passat del Mirandés, va ser la millor temporada de la història del Mirandés.
1: Bé, fins al punt que aquesta temporada el Mirandés ha tornat a la realitat i està pendent.
4: Exacte.
1: De no baixar a Primera Federació, i ho té molt, molt difícil. I això, i aquesta temporada al Mirandés, on gairebé és pujar a Primera, és el que obre les portes d'Osasuna?
4: Doncs sí, perquè a finals de la temporada passada, qui era l'entrenador de l'Osasuna, Vicente Moreno, va anunciar que deixaria de ser l'entrenador de l'Osasuna a final de temporada, i Braulio Vázquez, que és el director esportiu del club d'aquí de l'Osasuna, va escollir Alessio Lisci com a relleu de Vicente Moreno.
1: Fins quan té contracte, l'Ixi?
4: Doncs mira, fins la temporada vinent, el juny del 2027.
1: O sigui, només dues temporades,
4: de moment,
1: eh?
4: Sí.
1: Molt bé, us he de dir que la primera temporada per mi és un èxit de l'Ixi i de la paciència de Braulio, que sempre encerta amb l'entrenador i que encara que la cosa comenci torçada, no té pressa, aguanta, espera que els processos madurin, que els equips, que l'equip evolucioni, que... i l'Osasuna ho agraeix molt. Per mi, un dels millors equips de la segona volta. Jo cada cop que he vist l'Osasuna aquesta segona volta, crec que he vist 3 o 4 partits.
5: Va guanyar el Madrid.
1: Exacte, m'ha encantat. Va guanyar el Girona, li va passar per sobre, encara que el marcador no. L'altre dia, contra el Sevilla, va començar perdent, però va ser un monòleg. Bé, és un equip que jo crec que està en un moment de forma espectacular. És veritat que avui, sense Víctor Muñoz, que ha estat un dels jugadors de la... de l'Osasuna de la temporada, per una lesió al soli que es va fer fa poc, no? Que no,
4: sí.
1: Que crec que és una lesió muscular que en principi no l'hauria d'impedir en el Mundial si els fos convocat.
4: No, en principi no, perquè és una cosa bastant recent, de finals del mes d'abril, i està previst que estigui fora d'unes 2 o 3 setmanes.
5: Ara parlaves de Braulio sí. Vázquez, que és director esportiu, havia estat al València, al Valladolid, i ara ja fa uns quants anys que és a l'Osasuna, està fent molt bona feina, i va explicar fa uns dies que quan va fitxar per l'Osasuna procedent del Valladolid, el Valladolid li havia posat una clàusula de rescisió i la va pagar ell de la seva butxaca conforme que amb el sou que rebia d'Osasuna la primera Ostres. Temporada perdia diners.
1: Ostres, és curiós perquè les clàusules de rescisió existeixen per això, perquè el treballador les pagui. El que passa és que al món del futbol això és gairebé impossible. Doncs mira, un gest com per entendre la mirada de Braulio a la vida i al futbol. Un Osasuna que no fa servir taranyina. La nostra taranyina preferida ja sabeu quina és.
0: Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
6: Una taranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a Cupra Official Pones.

0: jugava pel Barça de Flick.
1: Joan García a la porteria, Eric i Cancelo als laterals, Cubarsí i Gerard Martín, parella de centrals, al mig del camp, Gavi, Pedri i Dani Olmo, Verdaggi per la dreta, Fermín per l'esquerra i al davant, Robert Lewandowski.
2: Si no passa res fora del lloc i Joan García pot completar el partit o jugar 60 minuts, serà des d'avui el nou líder del Trofeu Zamora. Aquesta nit disputarà el 28è partit de Lliga, el mínim establert per optar al guardó, i se situarà líder. El català ha rebut 19 gols en 27 jornades, mentre que Courtois, el seu perseguidor, 24 en 28. Això és un coeficient de 0.70 gols encaixat per partit pel català, per 0.86 pel madridista.
3: I això vol dir que pràcticament tindria el Zamora si no hi ha grans golejades en contra?
2: Si no juga més, el guanya.
3: I si juga, però el Barça no rep 3 gols per partit, com el Bayern?
2: Home, sí, clar. Això té un avantatge important.
0: I si Courtois torna i firma els partits mínims?
2: A tocar el culo. L'important és el coeficient.
0: Ara sí, per això t'ho dic. No,
4: quants,
0: perquè...
4: quants partits ha jugat Courtois?
0: 24, has dit. No?
2: 28, 28.
3: Ja els ha fet, 28. No? Ja els ha fet.
0: Ah, Courtois ja els ha fet.
2: 24 gols rebuts en 28. Courtois.
4: Ha fet els mínims partits, sí, Courtois, sí, per entrar a la
0: Lliga. Ja està per darrere de Joan García, eh?
2: Exacte.
0: Molt bé.
1: Xiulets avui ara aquí al Sadar perquè han entrat els jugadors del Barça cap a vestidors.
0: Bé, la sensació és que Joan García continuarà jugant partits amb el Barça, per tant el que necessitaria és que no li fessin molts gols per no perdre aquest Zamora, tot i que ja sabeu que els premis individuals queden molt per darrere dels premis col·lectius i que no són una prioritat.
4: El que passa que per Joan García, home, que el primer any que et fitxa el Barça aconsegueixis un premi honorífic d'aquest estil, jo crec que home, per ell és important, jo crec que és un,
2: sí,
4: un motiu de celebració.
2: Això,
4: eh?
2: Ho va fer Bravo, també, arribar i guanyar el Trofeu Zamora.
0: Molt bé, us ha sorprès l'alineació? Quin significat li doneu que en aquest moment de temporada Flick, amb un partit per setmana, repeteixi gairebé l'11?
5: Continuïtat fins guanyar la Lliga.
3: Exacte, està content amb com ho estan fent. Van fer un molt bon partit a Getafe i no hi ha motius per fer canvis més enllà de l'entrada d'Eric per Koundé per les sancions.
0: Sí, ho veieu com una recompensa a l'equip que Getafe va fer tan bona actuació, eh?
3: Sí, sí.
5: És que ara no hem de fer descansar ningú. Vull dir, ara fins que es guanyi la Lliga, que... O sigui,
0: ja,
5: que la
0: però
5: guanyi...
0: podries dir, home, tens 14 jugadors que juguin tots, no? Que però... estiguin tots en competició.
4: Sí, quan guanyi la Lliga, ja...
5: Sí, un cop
4: ja
5: guanyis la Lliga, possiblement dones, sí, els relleus necessaris, evites que alguns jugadors amb possibilitats d'anar al Mundial pateixin més del compte.
3: El pròxim partit, tot i que es guanyi la Lliga demà, sí, és contra el Madrid, sí, tampoc seria... Sí. Quedarien 3 partits, no? Sí. Per donar
5: oportunitats. Per donar minuts a tothom, sí.
4: Jo veig que aquí s'hi barregen coses com, per exemple, les ganes que té Flick de fer jugar jugadors i que funcioni, cosa que li està passant, per exemple, amb Gavi. Aquest mig del camp amb Gavi...
0: Aquest Pedri... final de temporada de Gavi, com deia el Xavi, el posa al Mundial, eh?
4: O sigui, sí, i tant. No, és a dir, jo crec que hi ha creences de l'entrenador que, a més s'estan confirmant amb bon rendiment i després hi ha... Doncs, en aquest cas, una qüestió més accidental, com és la lesió de Lamine Yamal, que ha obert les portes de Verdaggi, que crec que és just que li doni una segona oportunitat, fins i tot una tercera, si calgués.
0: Però jo crec que també diu coses amb Rashford, no?
4: Sí.
2: No juga cinquè partit sense ser titular per l'anglès.
4: Sí, és que l'opció, si no juga Rashford, si juga Rashford, qui és treure aquí? A Fermín?
3: A Verdaggi.
0: A Dani Olmo, a Fermín, a Verdaggi, pots posar-lo en molts
2: llocs. Sense Rashford ha estat sempre el quart migcampista.
0: Sí, que Rashford vagi per darrere de tots en un moment de final de temporada. Després
3: confirma
0: que...
3: els dubtes, que ja són, sí, a Rashford i la temporada vinent.
0: Sí, ja són alguna cosa més que dubtes, perquè els dubtes els podies tenir amb la lesió de Rafinha i que ell assumís aquest paper, i ara ja som a la part final, que ha passat ja el moment de crisi de Rafinha i som pitjor que estàvem, que és que Rashford no juga ni quan no juga Rafinha.
5: Jo crec que hi ha dues opcions. Una és que si Flick confies molt en ell, el podria posar, i òbviament no el posa per dues raons. Poden ser una, que no li agradi prou per fer-lo jugar, i l'altra, que com a club, sabent que no el renovaran, clar, si ara Flick el fes jugar tots els partits i ho fes bé, posaria en una situació al club poc convenient. Per tant, jo estic convençut que això és una situació entre pactada i volguda per part del jugador i la secretaria tècnica. De l'entrenador.
0: Sí, de l'entrenador, i que està més content en donar-li minuts a Verdaggi, que n'ha tingut molt pocs, per veure com reacciona, com respon, i jo crec que per recompensar-lo una mica a viure a l'ombra de Lamine Yamal, que no pas per Rashford, que ha tingut molts més minuts i que també apareixerà a la segona part, segur, com va passar Getafe, com passarà en Ferran, com passarà en Frenkie de Jong. Ara els partits gairebé els juguen 16 futbolistes de manera gairebé automàtica i, per tant, ja no és una qüestió de ser titular, sinó com a mínim de mantenir-te en ritme de competició. Marc, la dada.
6: El Barça marca més gols a la segona part, però en rep més a la primera.
0: Aviam, marca més a la segona i en rep més a la primera, eh?
6: Sí.
0: O sigui que és una mica la tendència aquesta de capgirar marcadors a mesura que avança, que això passa amb el Barça de Flick, ja passava, jo crec, bé, no sé si era matemàtic, però que passava una sensació similar la temporada passada.
2: Si, si avui Joan García en rep un altre i Courtois ho juga tot i no rep cap gol, seguiria sent Joan García el Zamora.
0: Torna a explicar aquesta
2: Joan García, si avui, marca, si avui rep un gol...
0: Un gol, eh?
2: I Courtois ho juga tot i no rep cap gol fins a final de temporada...
0: Si, vols dir que si en rep dos, no?
2: Clar, llavors està pendent del que rebi Courtois.
0: D'acord. O sigui, amb
3: però, home, però aquests supòsits són...
2: El que vull dir és que si... No, el que vull dir és si Joan García avui li fan un gol, sí, o tanca la paradeta...
3: I, home, però no tancarà la paradeta. Però, tu creus que no jugarà contra el Madrid la setmana vinent per guanyar el Zamora?
2: Jo t'estic explicant el que podria fer pel Zamora.
0: Allà, però el titular que trec jo del que dius és que està molt igualat, doncs, no?
2: No.
3: Que té marge sobre...
2: Que té molt de marge. Que Courtois jugant molts partits i mantenint la porteria a zero...
0: Sí.
2: Doncs ni així aconseguiria...
0: El que vull dir és que hauríem de partir de la hipòtesi que Joan García continuarà jugant, no que tancarà la paradeta avui, per saber les possibilitats si Courtois torna. Saps el que vull dir?
2: Aleshores és evident que...
0: Si està obert o si té molt avantatge... No,
2: té molt avantatge, té molt avantatge.
0: Doncs ja està, molt bé. Però
4: Courtois tornarà a jugar abans que acabi la
0: Lliga? Té el Mundial també i necessitarà jugar alguns partits, sembla.
4: Perquè, clar, si el Courtois ja no jugués més... El que Joan García el que ha d'evitar en aquests partits és...
0: Bé, però estem parlant de dues coses diferents. Una que farà Flick amb Joan García, sí. I una altra, per fer-nos una idea, perquè que ja me la faig, que és que Joan García té molt avantatge sobre Courtois per guanyar el trofeu Zamora. Després ja entrarem en combinacions sobre si juga un o no juga l'altre i rep més gols un o l'altre.
5: El que no tinc molt clar és que si Chesney vol seguir jugant, vol jugar els darrers partits, eh?
0: Ah, Chesney, tu creus que vols jugar?
5: No, jo crec que no.
0: No, és que passa que a mi el Zamora sempre m'ha posat una mica nerviós, perquè el Pichichi ja l'entenc i ja em costa, però o sigui, em costa com a premi. Un que costa tant de fer càlculs i que has d'anar fent regles de tres que gairebé... Escolti'm, digui'm qui ha guanyat al final i arregli-m'ho, això. Perquè clar, has de calcular això que diu el Bernat, el...
2: Gol per partit.
0: La mitjana, no?
2: Coeficient.
0: Clar, i aleshores no pots anar a gols absoluts, és una mica complicat. Vaja, que l'està ben orientat, ho deixarem aquí i ja ho anirem vivint en aquesta recta final de temporada, poquet a poquet. Marc, que t'havia tallat, aviam, com teníem la primera i la segona part?
6: Doncs el Barça marca el 56% dels seus gols a la segona part, és a dir, 76 dels 136 que ha marcat aquesta temporada a la segona part, però en canvi rep 37 dels 57 a la primera part. És a dir, el 65% dels gols els rep a la primera part.
0: És curiós això, eh? Que rebi més gols a la primera part. Bé, vol dir que la segona part és un equip molt fiable, perquè fa més gols i rep menys gols.
6: Sobretot del minut 45 al 60. És on més gols marca.
0: Sí, el primer quart d'hora de la segona part, eh?
6: Sempre, sí.
0: El Barça és un equip de segones parts, cosa que ja teníem aquesta sensació des de la temporada passada,
6: que també
0: i que ens ratifica el Marc amb dades.
6: I també va passar la temporada passada.
0: Sí, eh?
6: Del 45 al 60 és el quart d'hora Flick. O sigui,
0: el quart d'hora Flick, molt bé. Aquest quart d'hora inicial de la segona part, veurem què passa avui quan tornem del descans. Mireia, per l'Osasuna, qui juga?
1: Sergio Herrera a la porteria, Rosier Boyomo, Catena i Javi Galán a la defensa, al mig del camp Moncayola i Turró al doble pivot, Moi Gómez a la mitja punta, Rubén García i Raúl Moro a les bandes i al davant Budimir.
0: I ara farem el dafo de l'Osasuna, com sempre, amb l'escàner del Bernat Coll. La deda d'habilitat.
2: L'elaboració ofensiva. Osasuna és un equip més sobri que creatiu i prefereix potser jugar llarg que elaborar les possessions. No sempre arriba a l'àrea amb avantatge i ho confirma les dades. Osasuna és l'únic equip que ha fet menys gols en jugada dinàmica que pilota aturada.
0: La d'amenaça.
2: Budimir, el davanter, ha recuperat el gol. És la seva segona millor temporada de la seva carrera. Ja suma 16 gols de la Lliga i és el tercer màxim golejador de la competició. Compte perquè arriba en un bon moment. Dels últims 14 partits, ha vist porteria en 9.
0: La F de fortalesa.
2: El factor Sadar. Osasuna és el cinquè millor equip local de la Lliga. Atenció, perquè vèncer Pamplona només ho han aconseguit fins ara Celta i Reial Societat.
6: l'equip de l'Alessi, ho dic bé, oi? Alessio Lissi, gràcies. Ja encadena 10 partits sense perdre a casa. No cau, de fet, des del 22 de novembre.
0: I la O d'oportunitat.
6: La rematada de fora l'àrea. Osasuna tapa molt bé les últimes passades i redueix bé els espais en zona defensiva, però el mur té una escletxa que el Barça ja va aprofitar en el partit d'anada. La rematada de fora l'àrea. De fet, la majoria de rematades del partit del Camp Nou van arribar des de lluny, 5 de 7 en total. Osasuna ja ha encaixat 8 gols de lluny. És el quart pitjor registre de tota la competició. El que acaba avui de Fermín ho pot aprofitar, com ja va fer Rafinha a l'anada.
0: Entrem al laboratori.
7: Al laboratori.
0: Carles, les tres prioritats d'avui. La primera.
5: Els duels de Budimir amb els centrals.
0: Budimir, aquest jugador que destacava el Bernat a l'escàner, que està entre els màxims golejadors de la Lliga, el croat, veteraníssim, i que és un jugador molt difícil de marcar a l'àrea. Un excel·lent rematador. La segona.
5: Gavi de mig centre.
0: Gavi, que torna a la posició de mig centre, on s'està fent un espai amb la lesió de Frenkie de Jong i la de Marc Bernal, tot i que avui tots dos són a la banqueta ja en fase de tornada, amb Pedri i Dani Olmo al mig camp. La tercera.
5: Li farem un examen a Bardaggi.
0: Bardaggi, que torna a tenir oportunitat com a titular a la banda dreta, avui contra Javi Galán, en aquesta posició que ha ocupat sempre la Lamine Yamal i que té oberta fins al final de temporada per demostrar que és un jugador jove, però amb futur. A tot a punt aquí al Sadar, encara no han trepitjat els jugadors al terreny de joc, al lloc de, al joc de llums habitual als estadis com a prèvia del partit. I el repte, Marc?
6: Avui preguntem qui guanyarà més duels aeris, si l'atac d'Osasuna o la defensa del Barça. I recordem als oients que per poder votar cal que entrin a Twitter i l'Instagram de la TDT.
8: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
9: Ei, com va? Com et dius?
10: Tenim un nom que el sap tothom.
9: Però d'on surts tu?
10: Tant se val d'on venim, si del sud.
9: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
10: Ara estem d'acord, estem d'acord.
9: Sí, i una estrella ens agermana.
11: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: Mireia, recordem l'11 del Barça.
1: Avui amb Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa. Al mig del camp, Gavi, Pedri i Dani Olmo. I al davant, Bardaggi, Lewandowski i Fermín.
0: El delici a l'Osasuna.
1: Sergio Herrera a la porteria, Rosier, Boyomó, Catena i Javi Galán a la defensa. Al mig del camp, Moncayola i Turrol, doble pivot. Moi Gómez a la mitja punta, Rubén García per la dreta, Raúl Moro per l'esquerra i al davant, Ante Budimir.
0: Qui xiula, Marc?
6: Avui ho farà Isidro Díaz de Mera Escudero, castellanomanxec de 36 anys, és àrbitre primera des del 2020. Ha dirigit 8 partits al Barça amb 6 victòries i 2 derrotes.
0: 36 anys, és jove, eh?
6: Sí.
0: I al Bar?
6: Al Bar hi haurà Valentín Pizarro Gómez, també castellanomanxec de 44 anys, i va ser àrbitre primera 4 temporades abans de passar a categoria Bar l'estiu del 23. Ha estat en 27 partits amb el Barça, 22 victòries, 3 empats i només 2 derrotes.
0: Laura, ha parlat Flick?
12: Sí, al micròfon de DAZN, on primer li han preguntat si la tornada de Rafinha i Bernal anima l'equip.
13: Yes, I think the team in the last games they did really well, especially in Getafe. It was very mature game for us. Performance was really good, so I like this a lot. And of course, when players are coming back on this level, they can give us the quality they can give us is really good.
12: Ha dit que l'equip ho ha fet molt bé, sobretot a Getafe. La performance va estar molt bé, però quan els jugadors tornen d'una lesió aporten aquesta qualitat que potser manca una mica. També li han preguntat on veu Gavi el seu 11 ideal.
13: No, he's playing good in a different position, so he can play different position. Not, but at the six also, you know, with his intensity, he's good for us, helps us also in this situation, and he did it also in Getafe very well.
12: Gavi està jugant bé i pot jugar a diferents posicions. La seva intensitat ajuda a l'equip i ho va fer molt bé a Getafe. A DAZN també li han preguntat si l'equip està relaxat per la situació a la classificació.
13: No. For us, we said we want to focus on this game and we want to win every game, so this is our target. And I want to see the same performance like last week and like the games before. So this is this is our job, what we have to do, and we want to win today.
12: No estem relaxats, l'equip ha d'estar concentrat, hem de guanyar cada partit, hem de pensar així i vull veure el mateix rendiment que la setmana passada i que els últims partits. Per últim, a DAZN ha destacat quina és la major fortalesa de Fermín.
13: No, his intensity, his dynamic is really good. So for me, it's also with the ball, but also without the ball, it gives us a lot. And also he's very dangerous in front of the goal. See, also very smart in making decisions. It's good. But also he has a lot of space to improve, and he will do that.
12: La seva intensitat i dinàmica. Fermín és bo amb la pilota i sense ella. És perillós davant del gol, és llest prenent decisions i té molt espai per millorar i sé que ho farà.
0: Laura, com ens pot seguir la comunitat de la TDT?
12: Doncs avui el partit s'emet per DAZN, llavors cal sincronitzar la imatge i el so a través de l'aplicació de Catalunya Ràdio i també, com sempre, se'ns pot seguir i sincronitzar per l'app i web de 3CAT.
14: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
15: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.

0: de les 9 del vespre, l'hora del partit. Mireia, hi ha hagut un mosaic per rebre els dos equips.
1: Sí, 360 cartolines vermelles. I a la gespa, la foto que sempre fan amb nens aficionats de l'Osasuna i amb les seves dues mascotes, el Rojillo i la Rojilla.
0: I ha guanyat el sorteig, entenc que l'Osasuna? O...
2: S'han canviat de camp, eh?
0: Sí.
2: Normalment l'Osasuna, jo crec que la primera meitat...
0: I aleshores com és que obre el partit al Barça?
2: Doncs no sé qui, és que no sé qui ha triat què.
3: Quan guanyes sorteig pots triar el que vulguis.
2: Ap! Començat el partit, és la 34a jornada de Lliga, és el primer dia que el Barça, si suma victòria, podrà asseure's i esperar a veure si demà ja és campió.
0: El que volia dir és que si el que ha triat camp, perquè si no, no hauria hagut canvi de camp. S'haurien mantingut i hauria servit el Barça, no? Vull dir que probablement...
3: No, pots triar
0: sessions...
3: segon i llavors tries el camp.
0: Com?
3: Que et pots triar segon, és a dir, si imagina que el Barça vol sacar, però Osasuna vol l'altre camp, doncs es canvia.
2: La pilota la té el porter, Sergio Herrera. En qualsevol cas, el Barça és el que avui va de color beix, que és aquesta tercera equipació. Normalment és amb els pantalons foscos, avui, però per evitar confusions amb els de l'Osasuna, és tot de color beix, samarreta, pantalons i mitges, l'Osasuna tradicional, amb samarreta vermella, pantalons i mitges negres, toca la pilota... És negre o blau marí? Depèn de l'any, no? De la temporada.
4: Sí, exacte. L'Osasuna acostuma a atacar en aquesta banda les primeres parts, eh?
0: O sigui... Això és el que dona sentit. El que volia dir és que ha de ser l'Osasuna qui ha triat el canvi de camp perquè el que ha centrat és el Barça.
3: Sí, ha estat així. Però, sí. Però primer ha triat el Barça pilota, eh? Exacte. El que diu el Marc...
0: Sí, però jo no em referia a la temporalitat de les decisions, sinó al fet del canvi de camp, que volia dir que l'Osasuna ha triat el seu... estàndard de seguretat.
2: I per què escalfaven el...
4: Això és estrany, sí.
2: Bé, estaríem enredant-nos ara mateix, potser, eh?
0: Ja hem sortit, no cal tornar a fer.
2: Minut i mig a la primera meitat. Bona nit a tothom. Benvinguts a la TDT de Catalunya Ràdio. Osasuna Barça. Els culers avui volen que guanyi el Barça, oi?
0: Sí.
2: Tots.
0: Sempre. No? Ah, no?
4: Sí, home, sí, un cop t'hi posa, sí, però...
2: Ningú vol que perdi el Barça, però...
0: Poseu-me a l'antena, que no vulgui que guanyi el Barça avui, va.
2: Que em poseu què?
0: Que em poseu algú a l'antena, un testimoni...
2: Algú que no vulgui que el Barça guanyi avui. Perquè si el Barça guanya avui, podria ser campió demà, i hi ha qui vol que el Barça sigui campió diumenge que ve, rebent el Madrid. Juga la pilota al Barça en atac, la té Pedri, la deixa cap a Bardaggi... Aguanta la pilota el jove futbolista suec, la toca per Cubarsí. Cubarsí novament per Bardaggi. Envia la pilota per Pedri, fa la centrada Cancelo, intenta arribar-hi a Eric García, fer la centrada Dani Olmo, finalment però l'envia directament fora. Servei de porteria per l'Osasuna. És a dir, guanyar avui el Barça posa en safata el títol demà i evidentment tothom vol guanyar a la Lliga. Però hi ha com gustos respecte a quin moment. Si tu avui no guanyes, saps que segur demà no seràs campió.
0: Que pots guanyar avui i demà anima molt l'Espanyol perquè guanyi la...
2: No, perquè aleshores guanya el Barça.
0: O animar molt l'Espanyol o animar molt el Madrid, volia dir.
2: O sigui, tens
0: dues opcions.
2: Tu voler que el Barça guanyi avui i demà anima molt el Madrid.
0: Jo vull avui guanyar aquí i que demà l'Espanyol guanyi i ser campió demà.
2: Bé, doncs hi ha culers que volen que el Barça sigui campió diumenge, al Camp Nou, dia 10, al Camp Nou contra el Madrid.
1: Tres lligues consecutives a Cornellà al Prat,
0: aquests
1: llavors.
0: Aquests tenen avui un problema, un curtcircuit, perquè poden desitjar que el Barça no guanyi. Això és el
2: poden desitjar que demà guanyi el Madrid, que també és una cosa una mica estranya per un culer,
0: ja, però,
2: no?
0: Exacte, o sigui, ara podem sortir del segon nus, vinga.
2: Vinga, bona nit a tothom, benvinguts a l'Osasuna Barça, un partit que... Veurem com acaba. La pilota la té Cubarsí, la juga cap a Pedri. Empat a 0, minut 3 de la primera meitat. Pilota cap a Gerard Martín. La toca per Pedri. Si ens hem permès aquestes anades i aquests jardins és perquè no ha passat res, no?
0: No ha passat.
2: La pilota gairebé no ha arribat ni a l'àrea. La toca Gerard Martín, creua la divisòria. L'envia cap a Cancelo. Cancelo juga enrere cap a Gerard Martín. Pilota l'eixa... De la defensa, cercle central per Cubarsí. L'envia per Gerard Martín, passada a la banda perquè la rebi el capità avui, Pedri. Aguanta el Canari, passada horitzontal, la rep Eric Garcia, obre a la dreta, Roni Bardaggi, combina en cort cap a Olmo, Olmo la torna per Bardaggi, la pilota per l'extrem dret, l'home que ha de substituir la baixa per lesió de Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, possessió llarga pel Barça, que provoca certa impaciència en el públic del Sadar.
1: Sí, xiulets.
2: Gerard Martín l'envia cap a l'esquerra, per Cancelo, Cancelo prova de fer la passada cap a l'interior de l'àrea, ha aconseguit tallar la defensa de l'Osasuna, rep Rubén García, l'envia enrere cap al porter, cap a Sergio Herrera, al central Boyomo, o Boyomo.
1: Boyomo.
2: Toca la pilota Javi Galán, la juga cap a la banda esquerra per Raúl Moro, intenta aguantar-la el futbolista català, la té Boyomo, pressionat per Bardaggi, veurem qui roba aquesta pilota, doncs ho fa el Barça, gràcies a l'acció de diversos jugadors, finalment, però l'Osasuna en defensa se la pot endur, aclarint una miqueta ja el joc. Fa la passada llarga cap a la punta d'atac, compte que la rep l'Osasuna en atac a l'interior de l'àrea, que bé ha posat la cama a Cubarsí, evitant la rematada de Raúl Moro.
0: Raúl Moro fet de Víctor Muñoz.
2: Juga la pilota l'Osasuna, fa la centrada des del costat esquerre, intenta rematada per Budimir, que la controla amb el pit, compte que ha caigut a terra, l'àrbitre no assenyala res, queixa d'una puntada a Budimir, veurem si hi ha revisió.
0: De la pilota, inicialment, veurem
4: toca,
0: si hi ha revisió.
4: Toca la pilota, Cancelo, potser amb la inèrcia de la pilota refusada acaba impactant sobre la cama esquerra de Budimir, però a mi m'ha semblat que ja tocava la pilota clarament.
1: És el que es queixa Budimir, que segueix estès dins l'àrea de Joan Garcia, es queixa d'un cop a la tíbia de la cama esquerra.
2: L'àrbitre Falgeda, ell de res de res.
0: A l'àrbitre li ha semblat el mateix que tu, Xavi, perquè ràpidament ha fet el cercle de la pilota.
4: No crec que Budimir faci comèdia, però clar, en l'acció, el primer que fa el Cancelo és refusar la pilota.
0: No fa comèdia, però té al cap el que va passar contra el Madrid, perquè ara s'aixeca. O sigui, Budimir es revolca i ara protesta molt per intentar la revisió del VAR, com va passar aquell dia aquí a Madrid.
4: Com Camavinga, sí. El que passa és que en aquella ocasió qui toca la pilota és Budimir a l'interior de l'àrea, d'aquesta àrea, i Camavinga, un cop la rematada de Budimir va fora, el toca. Sí. Aquí el contacte, qui contacta amb la pilota és Cancelo, és la diferència.
0: Aquí el que vull dir és que ha fet comèdia clarament perquè s'ha aixecat i està corrent la mar de bé quan l'àrbitre ha dit que no hi havia res. Sí, el que ell volia era aturar el joc per poder fer una revisió i concentrar-se en allò. Per això deia que em recordava el que va passar contra el dia del Madrid. Però vaja, l'àrbitre ho ha tingut clar del principi. Avui a l'Osasuna no hi ha Víctor Muñoz, però hi ha un altre català ocupant aquella plaça, Raúl Moro, que ha començat molt esmolat aquella banda. Ha estat molt bé Cubarsí defensant-li l'un contra un en l'acció anterior a la centrada de Budimir.
2: Aquest jugador que el van veure amb el Valladolid pertany a l'Ajax, pot ser?
1: No, l'han comprat.
2: Ah, l'ha comprat l'Osasuna.
1: L'estiu va fitxar per l'Ajax i ha estat aquests 6 mesos. De fet, l'Ajax va pagar 11 milions pel fitxatge de Raúl Moro i l'Osasuna n'ha pagat 5 a l'Ajax.
2: Té la pilota Fermín a la banda esquerra de l'atac blaugrana. Continua encara Fermín, fa l'intent de centrada amb l'exterior del peu, toca en Rubén García i la pilota finalment se'n va a corna.
5: El primer del partit.
0: Si Víctor Muñoz marxa finalment aquest estiu, ja tenen el seu relleu amb Raúl Moro. Bon treball de la Secretaria Tècnica de l'Osasuna.
2: Jugadors de perfil similar,
0: sí, sí. Jugadors ràpids, potser Raúl Moro és més hàbil a l'un contra un, no tan explosiu, no tan ràpid com Víctor Muñoz, potser no té tant gol, però com diu el Bernat, jugador d'un perfil similar.
4: El Barça va treure 6 milions d'euros a la Lazio quan era juvenil per Raúl Moro.
2: Picarà, corna el Barça, ho fa Dani Olmo al primer pal, pot refusar la pilota, l'Osasuna intenta arribar-hi Cancelo, recupera novament el conjunt navarrès, pilota que prova d'endur-se Moi Gómez, l'envia cap al mig del camp, no hi arriba Budimir, puntada la pilota de Cubarsí, serà servei de banda favorable a l'Osasuna.
0: De quina generació és del Barça? O sigui, amb qui va coincidir, que amb Barça, Raúl Moro?
4: Va estar-hi només una temporada, diria. El van fitxar de l'Espanyol i va estar un any al juvenil del Barça, ho va fer bé, però a mi em va sorprendre la veritat quan la vaig jo.
0: De quin any és?
1: És del 2002, com...
0: Com qui?
4: És una mica més en Cavalde, per exemple.
1: Ah, no, clar, exacte. És
6: Pedri, no?
1: 2002, Pedris 2002, Fermín i Gavalde són 2003.
2: La pilota la juga el Barça, al mig del camp la té Pedri. Pedri l'envia cap a la posició de Fermín. Fermín enganxat al costat esquerre, empat a 0. Minut pràcticament 9 de la primera meitat. El minut 9 és ara mateix. 0-0, Osasuna Barça. Pilota de Cancelo, l'envia cap a Pedri. Pedri l'envia a l'interior de l'àrea, rep Dani Olmo. La dorm amb la bota, la juga cap a Lewandowski. Xuta Lewandowski fora! Xutat fort Lewandowski, la pilota ha sortit lleugerament desviada per damunt la porteria. Una bona oportunitat pels homes de Hansi Flick.
0: Molt bé, Dani Olmo, la desmarcada profunda i com ha girat i ha deixat de cara per Lewandowski, que després d'un control que se li ha escapat una mica, ha fet un bon xut, ha rebentat fort, a prop de l'angle, però no ha trobat la porteria.
4: Li ha faltat una mica d'arròs, que està molt segur el Barça en pilota, tant a Getafe com avui en aquests primers minuts. Molt dominador, molta confiança.
2: Pilota llarga de Sergio Herrera, el porter, enviant-la cap a zona d'atac de l'Osasuna. L'aguanta Rubén García, la juga cap enrere. La lluita de Lucas Torró, l'àrbitre diu que hi ha pilota per l'Osasuna després d'una suposada falta de Fermín. L'àrbitre, que és el senyor Isidro Díaz de Mera. Crec que li ha anat bé el Barça, has dit, oi, Marc, amb aquest àrbitre?
3: Sí, 6 victòries en 8 partits.
2: Penjarà la pilota en aquesta falta lateral. L'Osasuna...
4: Queda molt lluny la pilota, de porteria i de l'àrea.
2: Sí, sí.
0: Gairebé a mig camp, ara, la falta, També serà... avança molt la línia defensiva el Barça.
2: Se'n va cap a la pilota també Moi Gómez. Veurem, finalment, deixa que sigui Rubén García. No, és Moi, finalment, qui penja la pilota cap a l'interior de l'àrea. Salta Joan García i atrapa la pilota amb un ui del públic, que jo crec que tenia més de broma, que no de...
1: Jo crec que
0: serà molt fàcil per Joan García.
2: Té la pilota Pedri. Pedri juga la pilota al mig del camp.
0: Atacs llargs del Barça un altre cop avui, en aquest inici de partit.
2: És Fermín qui obre cap a la banda dreta, rep la pilota Cancelo, la deixa curteta per Bardaggi, 11 de la primera meitat. Continua encara el suec. L'envia cap a Gavi. Gavi toca la pilota per Pedri. Pedri prova de fer l'acció individual a la frontal de l'àrea. Ha deixat passar la Bardaggi. No ha interpretat bé. I atenció, que l'àrbitre ha assenyalat però una falta que li han comès, li han fet a Pedri.
0: No, potser hi ha contacte, però ha semblat estranya aquesta falta.
4: L'ha agafat, perquè... l'ha agafat Moncayola.
0: Ah, sí?
4: Sí, l'ha agafat de la cintura davant de l'àrbitre. Clar, és veritat que segurament la jugada no anava enlloc, però Moncayola ha agafat Pedri de la cintura i el fa caure.
3: El que no entenc és com es queixen d'aquestes coses.
4: Està davant de l'àrbitre, més, a mig metre.
2: Ho he vist molt clar, l'àrbitre, la falta de Moncayola.
0: Jo aquí, com m'he fixat més en què feia Bardaggi amb la pilota, segurament m'he perdut la clara falta que heu vist, que l'àrbitre ha vist i que els jugadors de l'Osasuna protestaven i que deixa una falta frontal.
4: És perillosa, eh?
0: Sí, molt, sí, molt, sí. Molt frontal. No sé qui s'hi atrevirà.
2: Mira, hi ha Dani Olmo, hi ha Lewandowski.
1: Olmo és qui ha plantat la pilota.
2: I després hi ha un jugador parlant amb ells.
0: Bardaggi?
2: Sí. Bardaggi?
0: Sí, Olmo, sí. Olmo té ganes d'aprofitar la finestra d'oportunitat, oi?
2: Sí. Tot i que la posició corporal de Lewandowski també combina, però sembla que... Bé, veurem. Tres candidats per aquesta falta. Un parell de vetes per damunt del balcó de l'àrea. I va Dani Olmo, pica amb la cama dreta, fora. Vinga de col·locar-la, la pilota ha sortit desviada per damunt la porteria de Sergio Herrera. No ha estat un xut gaire perillós el de Dani Olmo.
1: El moment en què tot el públic del Sadar s'anima, està pràcticament ple. Ahir es van esgotar les entrades, tot i que si aquest matí entraves a la pàgina web hi havia seients alliberats dels abonats, que pràcticament 24.000 persones.
0: El Barça pressiona gairebé home a home, 4 contra 4 al darrere, amb Gerard Martín, Cubarsí i Eric contra amb els tres davanters, també Gavi, que feia un pas enrere per controlar Moi, i el Barça, que ja l'ha recuperada.
2: La pilota la té Bardaggi, costat dret de l'atac blaurana, la toca enrere per Gavi, Gavi l'envia per Cancelo, Cancelo cap a Bardaggi, es canvia la pilota de peu, la toca cap a Pedri. Pedri, zona ja més centrada, l'envia enrere per Cubarsí. Passada al costat per Gerard Martín, la torna a rebre Pedri, que intenta dominar-les totes. Penja la pilota a l'interior de l'àrea buscant l'oferiment de Fermín. La pilota ha estat molt forta, la passada de Pedri. S'ha acabat perdent per la línia de fons. Canta el públic d'Osasuna.
0: Les coses sortiran millor o pitjor, però el Barça és una màquina fiable de competir, Ve a Pamplona, pressiona dalt, no es relaxa, vol la pilota, vol atacar, accepta els riscos defensius, molt ficat en el partit.
2: Pilota que intenten enviar cap a Budimir, la controla el davanter de l'Osasuna, la té però molt escurat a la banda esquerra, continua Budimir, fa l'intent de xut directament a les mans de Joan García, sense perill per la porteria del Barça.
0: Gavi disputant la passada llarga de Sergio Herrera amb Lucas Torró, que és molt més alt que ell i que ha pogut despenjar la pilota. Ara l'Osasuna intenta pressionar la sortida del Barça.
2: Gavi combina cap a Cubarsí, pressiona Moncayola, han acabat perdent la pilota jugadors del Barça, compte de la recuperació, la té l'Osasuna, Budimir no pot fer la rematada, s'ha fet mal Gerard Martín.
0: Quan Cubarsí s'equivoca, apareix Gerard Martín al rescat, però un altre cop al turmell, pot ser el mateix?
1: Aquest, el que es toca ara és a l'esquerra, el que li feia mal la resta de partits era a la dreta, bé, però li està dient a l'àrbitre que li han tret la bota, el jugador de l'Osasuna.
0: Falsa alarma, falsa alarma. Sí. Errada de Cubarsí en la passada interior, però molt bé Gerard Martín a la cobertura, una parella que es complementa, es protegeix, es defensa, que està funcionant. Té problemes amb la bota Gerard Martín. La nova app de CaixaBank és més ràpida i intuïtiva. I si vols et pot fer recomanacions personalitzades. Tan fàcil com això, una app que juga en el teu equip, perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també. M'ha arribat el primer quart d'hora, un primer quart d'hora que el Barça ha controlat, molt ficat al partit, que ha tingut l'oportunitat més clara en un xut de Lewandowski al minut 9, que ha sortit fora, i ara l'Osasuna passiga, pressiona a dalt, el Barça intenta sortir.
2: Pilota que intenta enviar Lewandowski cap a Bardaggi, la torna a rebre el polonès, tot això camp del Barça, salta Alejandro Catena, el central que ha baixat fins a la zona del mig del camp per cobrir futbolistes blaugranes. Toca la pilota enrere, Gavi.
1: Abans parlàveu dels duels aèris entre Gavi i Lucas Torró. Torró, 1,90 m, Gavi, 1,73 m.
0: I l'Osasuna fa aquesta primera fase defensiva molt, molt intensa a dalt perquè el Barça no progressi. Si el Barça ja es queda amb la pilota, retrocedeix una miqueta i encara té una tercera fase defensiva, que és la que hem vist més en aquesta primera part, que és quan el Barça avança, s'agrupa a camp propi. Ara hi ha hagut una falta de Rubén a Cancelo sense pilota que no ha vist l'àrbitre ni l'auxiliar.
2: No l'ha assenyalat. Per cert, quan estaven atenent a Gerard Martín, el porter de l'Osasuna, Sergio Herrera, ha anat cap a la banqueta a parlar amb l'entrenador. L'àrbitre ha donat l'ordre d'inici del joc.
0: Sí.
2: Tenia la pilota Joan García i Sergio Herrera estava tornant de la banqueta. Joan García ho ha vist. Clar, podria haver xutat, intentar un xut directe.
4: És difícil arribar-hi, no? Difícil, sí. Porteria.
2: Però jo no sé si fins i tot hi ha hagut una qüestió de
4: corporativisme.
2: Sí, de companyerisme. Dir, ostres, ha anat allà per una qüestió...
0: Sergio Herrera juga molt en foc, eh? Li agrada molt, molt però, aquestes excursions
2: si
0: de la banqueta.
2: Si arriba a ser ràpid al Barça, jo no dic Joan García perquè era molt difícil, però amb una passada una mica més endavant, enganxen a Sergio Herrera fora de porteria, segur, eh?
0: Cada partit o cada dos partits hi ha un intent de sorprendre Sergio Herrera avançat, vull dir que no t'estranyi que el Barça ho provi en algun moment.
2: No sé si al laboratori seran capaços de veure aquest moment, perquè clar, això no sé si la televisió ho ha ensenyat.
0: L'escàner potser més.
6: Sí, sí, ho hem vist, sí. Ho hem vist. Però el que passa és que Joan García serveix amb la mà i és quan ja
2: serveix, sí, però,
6: en curt.
2: Sí, però ha servit amb la mà uns segons després...
4: Sí, ha mirat que podia fer.
6: Ha mirat, sí. però ho ha escoltat ràpidament, sí, sí.
2: He tingut la sensació que ho ha vist i ha frenat. Ha tingut com la tentació de fer alguna cosa.
6: L'àrbitre, de fet, espera que Sergio Herrera torni, és a dir, iniciï la cursa per posar la pilota en joc.
2: Sí, clar, però era la banqueta de l'Osasuna és a camp del Barça. És a dir, imagineu-vos fins on ha hagut d'anar,
6: sí, sí.
2: Sergio Herrera. En fi, posarà en joc la pilota a l'Osasuna, minut 17 de la primera meitat. Continua l'empat a 0 amb una pilota que prova de recuperar el Barça al mig del camp. Salta amb el cap Eric García, la toca de Bardaggi, recupera però al mig del camp Lucas Torró, l'enviava

0: Bardaggi prova de fer l'acció individual per superar Javi Galán, precisament. Frena, continua encara amb la pilota, la deixa finalment per Eric García. La passada per Dani Olmo. Compte que Dani Olmo li prenen, però en falta. Ha fet falta Dani Olmo sobre Moncayola. Falta assenyalada per l'àrbitre del partit. Empat a 0. Minut 18 de la primera meitat.
1: Moncayola aquí ha aprofitat el mínim contacte per anar a terra que l'àrbitre xiulés la falta, però vaja, hi havia contacte mínim d'Olmo sobre Moncayola.
2: A Bardaggi li costa una mica fer l'1 contra 1 directe, no? Se'n va molt cap a dintre.
0: No és la Minyamal ni Olise, no?
1: La setmana passada Getafe va guanyar la línia de fons en un parell d'ocasions, que va fer centrades amb la dreta, una mica passades al segon pal.
0: Prova de recuperar la pilota. Torró al mig del camp, ha caigut a terra. Pilota per l'Osasuna. En la lluita amb aquests jugadors del Barça. És servei de banda, finalment, per l'equip navarrès. Empat a 0, de moment, diré que els únics xuts els ha provat el Barça.
3: Sí.
0: Més enllà d'una cosa que no sé si és una centrada o un xut.
3: La centrada xut de Budimir.
1: Semblava centrada.
0: I la més clara, no sé si... No per on ha anat, però per posició la de Lewandowski, potser.
1: Sí. És que ha passat de prop del pal, la Lewandowski.
0: Té la pilota Boyomó. Acaben enviant-la cap endavant els jugadors de l'Osasuna.
3: Pressionant el jugador en pilota, amb Boyomó, després Lucas Torró, obligant a situacions forçades, com vol obligar també l'Osasuna en pilota al Barça, a camp propi. El Barça li costa molt superar aquesta primera pressió. Després, a camp de l'Osasuna ja se sent més còmode.
0: Té la pilota Eric García, combina amb Gavi. Gavi salva la pressió, la juga per Bardaggi, a punt de perdre Bardaggi, recupera però fent un toc enrere perquè hi arribi Pedri, remena la pilota Pedri, s'ofereix Fermín, té la pilota, Fermín l'envia cap a Cancelo és al costat esquerre, per la frontal de l'àrea, un rebot, torna la pilota als peus de Cancelo, ha de frenar, té davant la pressió de Valentín Rosier, juga enrere cap a Gavi, a tornar-hi. Des de l'altre costat, l'ha tocat Eric García per Bardaggi. Prova d'encarar els homes que té al davant. Continua Bardaggi, ha de frenar. La juga per Pedri. Pedri és la frontal, la toca per Bardaggi. Ha provat el xut, el rebot anirà a peus d'Eric García, que deixa passar la pilota perquè sigui corna favorable al Barça.
4: El segon.
1: Hi ha un objecte a la gespa.
3: Sí, és el mosaic, les cartolines dels mosaics que alguns
5: convertits
3: aficionats...
5: Convertits en avions de paper.
3: Sí, alguns aficionats han llançat el terreny de joc. Dic que ja no plou, fa estona, eh?
5: Mira, des que han sortit els jugadors abans de començar el partit, perquè els nens que estaven fent la fotografia aquí m'han fet patir que no s'estiguessin mullant i no.
0: Pica corna al Barça, el primer pal, atenció que la pantera un jugador de l'Osasuna i finalment torna a ser corna a l'altre costat. Ho ha intentat Eric.
3: El segon pal, després que un defensa toqués la pilota al primer pal, arribava ell al segon, però s'ha anticipat bé al seu marcador.
1: Galán.
3: Budimir havia pentinat, sí, i Javi Galán ha refusat, oi?
4: Sí, serà el tercer.
0: Corna favorable al Barça, aquest el picarà Dani Olmo. Des del costat esquerre de l'atac del Barça, l'àrbitre està parlant amb un parell de jugadors a l'interior de l'àrea, petita.
3: Gavi Boyomó.
0: Perquè s'estaven agafant.
3: O Rosier, potser. Gavi Rosier.
0: Pica en curt el corna Dani Olmo, la juga per Pedri. Pedri combina cap a Bardaggi, prova xut Bardaggi. La pilota l'atrapa Sergio Herrera. Ha posat un xut ras, molt ras, molt sec. Bardaggi, la pilota, però l'ha pogut atrapar amb certa facilitat el porter de l'Osasuna.
3: El xut exterior que deia el Bernat Coll, que era un argument contra l'Osasuna, un equip que a vegades s'enfonsa massa, però el xut era fort, però centrat, i Sergio Herrera l'ha pogut blocar.
5: Aplaudit el xut des de la banqueta, Hansi Flick.
0: Toca la pilota de Sergio Herrera, la rep de Moncayola, novament el porter de l'Osasuna, que intenta enviar-la cap a Rosier. La baixa amb el cap el futbolista francès, regalant-la directament als dominis de Cancelo i aquest enrere per Gerard Martí.
3: Molt seriós el Barça un altre cop, eh? Molt posat a la competició, molt recuperat d'energia i amb molta maduresa, atacs llargs, no concedeix al darrere. El Barça en la línia dels últims partits.
0: Jugant la pilota al Barça. La té al cercle central Gavi. La remena el 6 blaugrana. Gavi la toca pel seu soci Pedri. Pedri enrere per Cobercí. Cobercí la torna a enviar per Pedri. Gairebé minut 23 de la primera meitat. Continua l'empat a 0 al Sadar. Jugant la pilota Pedri. Remena, retalla davant Moncayola. La toca enrere cap a Gerard Martín. Avança metres al

0: Central esquerrà del Barça, la juga per Cancelo. Cancelo envia la pilota per Gavi. Gavi canvia el joc, busca la banda dreta, la presència d'Eric Garcia. La rep l'avui lateral del Barça. Fa la centrada, la refusa Boyomó. I arriba Bardaggi, combina amb Olmo. Olmo enrere per Pedri. El Barça madurant molt la jugada. Toca la pilota Pedri, la passada no és bona. L'ha pogut interceptar la defensa de l'Osasuna, que prova de sortir en transició ràpida. Compte que se l'enduen els homes de Alessio Lisci. Falta clara de Gavi, que crec que veurà la grossa.
1: Sí. Eric era el jugador que es desmarcava a la passada interior de Pedri, per tant, aquella banda estava descoberta, qui va a la cobertura és Gavi per aturar la transició de Raúl Moro i acaba la jugada ràpid per veure la groga. Jo crec que potser Gavi podia haver acompanyat una miqueta més Raúl Moro, no calia fer aquesta falta, no era una situació tan d'emergència.
2: Està lluny encara de porteria.
1: Però quan Gavi va al duel no negocia.
2: No fa presoners.
1: I ha de cuidar-ho, sobretot si és un mig centre, com és ara. Sí, perquè oi que l'últim partit també va haver una groga.
3: Mira, t'anava a dir, és la cinquena groga dels últims sis partits que ha jugat Gavi.
1: Hauríem de mirar
2: per un salt molt fort, no sé si recordo que va carregar en una disputa aèria sobre Rambarri.
1: Hauríem de mirar els minuts d'aquestes grogues com a mig centre, quan ha jugat com a mig centre.
2: Va ser primera part a Getafe.
1: També, oi?
3: Al minut 38 de la primera part.
1: Perquè, clar, un mig centre, la primera part amb groga, quan ell està de tap, potser hauria de protegir-se una miqueta més ell.
4: En aquesta jugada només hi havia Budimir per davant i la falta és, crec, a camp propi, que passa que fa caure Moro i cau al camp del Barça. Però l'acció
0: la
4: anterior
0: es picarà, efectivament, des de camp del Barça. Torna a provar l'acció anterior, aquella que ha provocat aquell ull del públic, que ara doncs ha acabat igual. La falta, una falta lateral, però llunyíssima.
1: Sí, és que són molt llunyanes. Sí. És molt difícil amb una línia tan avançada del Barça que Joan García tingui problemes en el pas endavant. Ha d'estar molt ben picada.
2: I les dues han fet veure entre Moll i Rubén García qui la picava.
1: Una finta,
2: han fet dues fintes i l'ha acabat picant des de la dreta al dreta, Moll, i des de l'esquerra a l'esquerra, Rubén.
0: Toca la pilota enrere, Gerard Martín l'envia cap a Joan García, que des d'avui ja entra en la lluita pel Premi Zamora, el porter menys golejat de primera divisió.
3: Encara no.
2: Ha de fer 60 minuts, no?
0: Exacte, sí. Ha de completar 60 minuts perquè siguin els 28 partits oficials.
5: Que a la Lliga Joan García ha aconseguit deixar la porteria 0 en 14 de 27 partits, més de la meitat.
1: Sí, molt bé, gairebé el 50%, eh?
0: Pilota per Moncayola, la protegeix al corna i acaba precisament forçant-ne un al corna després que l'hagi tocat Roni Bardaggi. Serà pilota des de la cantonada per l'Osasuna.
2: El primer per ells.
1: I ha advertit Bernal, Bernat Coll, que hem d'estar molt atents a la pilota aturada contra l'Osasuna. Ob Lucas Torró, Boyomó, Catena, Budimir...
4: Catena i Torró són dels futbolistes que més dues aèries guanyen de la Lliga.
0: Minut 26 de la primera meitat, picarà corna l'Osasuna, tot el públic expectant, pendent d'aquesta acció.
1: Cobercí amb Torró, Eric amb Catena, Gerard Martín amb Budimir i amb Boyomó, qui hi ha? Pedri?
3: Pedri.
2: Sí.
1: Aquest
2: sí.
1: És el duel més amb més desavantatge pel Barça.
0: Aixeca els dos braços el jugador de l'Osasuna, pica el corna, l'equip navarrès, l'intent de rematar no l'ha pogut fer net Boyomó, que acaba d'enviar la pilota cap a zona fora l'àrea, pràcticament, fet de defensa més que de davanter, intenta recuperar-la l'Osasuna, la juga Moy, l'envia a l'interior de l'àrea, rep Budimir, la controla amb el pit, atrapa la pilota Joan García, hi havia prou fora de joc.
2: En el córner, Boyomó ha fet de defensa cap a una, ha dirigit la pilota i perquè ha molestat Budimir que podia rematar.
4: Se li ha queixat, sí.
1: Bé, ha deixat-li l'avantatge, però el fora de joc era clar, de Budimir, que ha assenyalat l'auxiliar.
2: Sí.
0: Té la pilota Fermín se l'endú amb energia, continua Fermín, avança metres, la toca cap a Lewandowski, la passada és massa forta.
1: Massa energia, sí. Perquè ha tingut energia pel canvi de ritme, ha superat la línia i després ha buscat filtrar la passada per Lewandowski, que es desmarcava, s'obria respecte als centrals, però la pilota ha agafat massa força i no l'ha pogut baixar ni domar ni controlar el polonès.
3: Per cert, que avui és el primer partit de Fermín sense la màscara.
1: Ah, és veritat?
3: A Getafe sí que la duia. Avui és el primer partit que se l'ha tret.
1: S'ha després d'ella ràpidament, no com Eric.
2: Sí. Està tenint molta espurna Fermín per jugar de fals extrem. Marxa A Getafe recordo algun canvi de ritme també guanyant la banda esquerra. Ara també ha marxat fent un control orientat. Després era molt, molt complicada, molt complexa aquesta passada per Lewandowski. Era bona idea, però s'hauria de ser nivell Laudrup de la penya per filtrar-la.
0: Compta la pilota que podrà recuperar en atac l'Osasuna. La Terra al Moro la deixa per l'arribada de Javi Galán. Fa la centrada a l'interior de l'àrea. Talla bé amb el cap Cobercí. Recupera la pilota l'Osasuna. Lucas Torró cap a Moncayola. Aquest amb Raúl Moro, la passada per Javi Galán, massa forta, acaba sortint fora. Servei de banda, recupera la pilota al Barça. El 28 de la primera meitat, amb empat a 0 el marcador.
3: Mira, abans que parlàveu tant de Javi Galán, en etapa de juvenil, quan jugava al Badajoz, que és d'on és ell...
0: Espera que ataca Dani Olmo, a punt d'enganxar Sergio Herrera també a contrapeu, perquè estava molt avançat el porter de l'Osasuna. Ja recuperen i recomponen files els defensors de l'Osasuna. Juga la pilota Gavi, la toca cap a Cancelo, el control de Cancelo a l'esquerra, podrà fer la centrada, centra cap al segon pal directament fora del camp.
1: Totes les centrades, últimes passades interiors, no estan sent precises. En canvi, molt bé Dani Olmo, perquè cada desmarcada vertical està donant aire a la defensa contra la pressió alta de l'Osasuna. És el jugador que trenca des de la segona línia. El Barça connecta amb ell. L'opció de Lewandowski ha arribat en una desmarcada seva i ara, per exemple, permès que el Barça pogués fer un pas endavant. Però les centrades diagonals no han estat precises, aquella passada de Fermín tampoc. Quan hem de fer l'última acció prèvia a la rematada, no estem tan fins.
0: Joan García l'envia cap a Cancelo, la controla el portuguès, rep la pressió de Moy, aguanta encara amb la pilota Cancelo, la juga cap a Dani Olmo. Olmo envia la pilota per Bardaggi, li fa l'ajuda i el relleu Eric García, que fa l'intent de centrada, no li surt bé. Recupera la pilota l'Osasuna, però gràcies a un toc final de Bardaggi que rebota en un jugador de l'Osasuna, l'àrbitre concedeix corna favorable al Barça.
2: El quart.
1: Si actives el servei cashback pagant amb la targeta de CaixaBank els establiments adherits que hagis visualitzat, recuperes una part dels diners. El Bernat ja ho fa.
0: Sí, ja l'he activat.
1: Això sí que és capgirar el marcador, et va bé, eh?
0: Bé, és que encara no he anat als establiments adherits.
1: Cashback.
0: Sí, ja vaig fer-ho.
1: El concepte és cashback, per si a tu t'importa, CaixaBank també, i el Barça que picarà un corner a la mitja hora de joc.
0: Hi ha molts establiments adherits, eh?
1: Molts.
0: Que em faré ric. Pilota a l'interior de l'àrea de l'Osasuna, la rematada se'n va novament a corna.
1: Ha de corner que pica. El Barça des de la dreta es passeja, supera el primer pal, però no acaba de ser rematada. Un defensa de l'Osasuna ha refusat a l'àrea petita després que Gavi no pogués pentinar.
2: Ha botat la pilota després de l'intent de Gavi i s'enverinava l'acció que tenia posat al cap. Ara, el seu refús ha passat potser un pam per sobre del travesser, hi havia risc.
0: Tornarà a picar corna el Barça.
4: El cinquè.
0: El pica Dani Olmo cap al segon pal, allunya Catena precisament. Podrà arribar aquesta pilota a Bardaggi. Mira de guardar-la, continua encara Bardaggi. Toca la pilota el suec, la juga enrere per Pedri. Som ja a la mitja hora de joc de la primera meitat. Pedri busca a la dreta la presència d'Eric García. Eric per Pedri. Pedri toca la pilota cap a Gavi. Gavi és a la frontal, no pot provar el xut. Ho intenta Pedri, aquest sí. La pilota rebota el cos d'un defensor. Recupera la pilota en defensa en zona ofensiva, més ben dit, del Barça, amb Gerard Martín. La remena encara al central esquerrà del Barça en l'ajuda de Fermín. Toca Dani Olmo cap a Fermín. Fermín prova una autopassada per superar Rubén García, finalment, però li ha acabat prenent la pilota el jugador l'Osasuna, posava la cama a Pedri, recupera l'Osasuna, pilota llarga, buscant la presència a la banda esquerra de Raúl Moro. Atenció, el futbolista atacant per la banda de l'Osasuna, davant d'ell Eric García, continua Raúl Moro, fa la centrada cap al segon pal, la baixa amb el pit Budimir, aguanta el croat, no té l'ajuda de ningú, la cedeix per Moncayola. El Barça ja ha pogut
1: molt bé, el Barça, molt bé el retorn del Barça. Raúl Moro havia guanyat l'acció l'un contra un a la línia de fons a Eric, però el Barça ja s'havia recollit
2: set,
1: i ha pogut ofegar Budimir amb el seu control, que ni tan sols ha pogut rematar ni buscar una línia de passada enrere. L'Osasuna ja ha sortit bé ara i sempre la passada en diagonal, la banda esquerra oberta de Raúl Moro és el primer mecanisme d'atac. Ataca per la banda d'Eric.
0: Posarà en joc la pilota en un servei de banda en atac l'Osasuna. Ho fa Rosier, l'envia per Budimir, talla bé amb el cap Gavi, recupera però l'equip navarrès, torna a tallar Gavi. Amb el cap també la toca Lewandowski, intenta enviar-la a Dani Olmo per la cursa de Bardaggi. La banda dreta massa llarga, se'n anirà per la línia lateral. Servei de banda favorable a l'Osasuna amb empat a 0 el marcador.
3: Va, que t'acabo d'explicar això de Javi Galán. Que quan era juvenil, els seus companys de vestidor li deien Wayne Rooney perquè s'assemblava físicament. Jo no sé si Bernat tu el tens al cap, però com a mínim la gent que sou a l'estudi...
1: S'assembla un Javi si Galán a Wayne Rooney?
3: Jo crec que no, jo crec que no.
0: A mi em recorda més a un altre anglès, a Trippier. Potser perquè és...
3: Sí, per les faccions i perquè té els ulls així...
0: És lateral, és així...
4: I que té les orelles una mica sortides, Galán. que era una icona de Rooney.
3: Un tret identificatiu, bé, sí. No ho sé. És una cosa que ell ha explicat en diverses entrevistes, que ell sempre ha dit que no s'ho acaba de veure, però que hi havia unanimitat dins del vestidor de quan era més petit, en això en categoria juvenil.
1: A quin vestidor?
3: El del Badajoz.
4: Per complexitat, potser.
2: És fort, sí, és fort, baix, sí.
1: Ah,
2: no gaire alt, vaja.
4: Sí, no per física. Dificultat, no, sinó yeah. Del cos.
1: Estructura física, eh? Sí. Així una mica...
0: Rooney va ser dels primers futbolistes que es va fer trasplantament capilar.
2: Però no és per això, no? O sí?
0: No, afegeixo dades.
2: Ah, d'acord, sí.
0: Biogràfiques sobre aquest exfutbolista anglès.
2: En aquest de Javi Galán no sembla que hagi...
0: Passat
2: que hagi
0: optat
2: per un tractament... Bé, per barber, no. Per les persones que ingerden cabells, no?
0: Té la pilota Eric García, l'envia per Pedri. Pedri aguanta, toca la pilota cap a Fermín. Fermín avança, envia a l'esquerra, rep la pilota Cancelo, prova de percutir per aquest costat, Cancelo la torna per Fermín, la passada era massa forta, amb dificultats per Fermín, que l'ha acabat perdent, recupera l'Osasuna, que pot sortir al contragop, obertura de la pilota cap a la banda esquerra perquè la rebi Budimir, aguanta encara molt lluny d'allà on pot fer mal, de fet és al mig del camp, i l'Osasuna ha de construir des del darrere, amb precisament el nostre protagonista Javi Galán, cap a Boyomó amb Catena. Catena juga a la banda dreta per Rosier. Rosier busca una passada llarga que intentarà interceptar Gerard Martín. Ho aconsegueix el central del Barça. La deixa per Gavi, que remena la pilota i que la guarda al mig del camp.
4: Osasuna, quan es desplega la contra, desplega molts menys jugadors dels que torna al Barça. És a dir, està sempre en...
1: Sí, sí, aguanta molts jugadors al darrere, sí, sí. Perquè no vol convertir el partit en una anada i tornada. Mantenir la posició defensiva...
4: I que el Barça arriba amb avantatge
1: no
4: en defensa.
1: Sí, sí.
2: Però estan tornant bé els jugadors del Barça amb esforç i sacrifici.
4: Sí, sí,
2: o sigui,
4: sí.
1: No, està molt concentrat l'equip, molt.
0: La pilota la té Gerard Martín.
1: Ningú no descuida cap obligació.
0: El rival del Barça avui no li hem de posar article, o sí? He vist que el Bernat deia Osasuna.
4: Ah, l'Osasuna, vols dir. Sí,
0: sí, no,
4: sí,
0: no,
4: sí,
0: no,
4: sí,
0: una...
4: sí, sí, sí.
2: En euskera no li posen, no? Però en català tots els equips acostumem a posar-li l'article per davant.
0: Sí. Pilota a la banda dreta, la juga Bardaggi. Aguanta el suec, se'n va cap a porteria, bé, cap a... en paral·lel a porteria, però amb una passada que no ha pogut arribar a bon port. Ara és l'Osasuna qui s'hi torna. Amb pilota de Budimir. Aguanta la pilota, continua encara Budimir. Budimir a punt d'entrar en l'àrea, ja hi és. Continua Budimir, prova el xut, pilota al pal! L'acció individual d'aquest davanter croat,
1: ara
0: el màxim golejador de l'Osasuna, que ha acabat també la pilota amb el pal en l'ocasió més clara de gol del partit.
1: La veritat és que ho ha fet molt bé, perquè ell no és un jugador ràpid, però a camp obert, amb el canvi de direcció esquerra-dreta, ha protegit molt bé la pilota, hi havia Gerard Martín, hi havia Cancelo per darrere, no el volien tocar per no fer-li penal, i finalment amb l'exterior de l'esquerra, oi, Xavi?
2: Sí, sí, amb l'exterior de l'esquerra.
0: Compte que se l'endú ara Lewandowski, llàstima, se l'ha avançat una mica massa, tampoc ha forçat un possible penal per la sortida de Sergio Herrera, i el Barça ha acabat perdent una oportunitat de generar perill.
2: Li ha faltat delicadesa aquí a Lewandowski en el toc per superar la sortida de Sergio Herrera, i Budimir ho ha fet molt bé. La veritat és que Cancelo no ha acabat d'esprintar la persecució, tot i que li quedava lluny.
1: Jo crec que els hi feia por el penal.
2: Sí. Després Cubarsí, home, l'ha marejat, ho ha fet molt bé Budimir, i en comptes de rematar...
1: Sí,
2: l'acció de la rematada és bona, és molt antinatural rematar d'aquesta manera, però li ha sortit bé, ha anat al pal, ha estat a punt de marcar.
4: Estirada d'orelles per Bardaggi, perquè perd la pilota i no torna.
1: I ha defensat bé en l'emergència, Cubarsí, que ha estirat la cama i ha obligat que Budimir pogués rematar en poc angle aquest xut final, que és la primera oportunitat, la més clara de l'Osasuna i potser la més clara del partit, fins i tot.
5: Budimir és el quart màxim golejador de la Lliga, 16 gols, els mateixos que Lamin.
0: És un, jo diríem, de l'escola Morici, no? De jugadors d'equips modestos.
1: Que va començar com Morici al Mallorca.
0: Sí,
2: i quan
1: ara una pèrdua de Gerard. El Barça ha perdut una miqueta de continuïtat, de fluidesa. I
0: compte, que perd la pilota del Barça novament en zona defensiva. Té Budimir, prova el xut! Joan García envia la pilota a corna. Gran intervenció del porter català després d'un nou intent per part del golejador de l'Osasuna, que en vol fer un avui. Budimir reixutat. Joan García l'ha enviat a corna. Tot això després d'una pèrdua en zona molt perillosa per part del Barça.
6: Serà el segon de l'Osasuna.
2: La pèrdua de Dani Olmo en aquesta ocasió.
1: Després d'una pèrdua de Gerard Martín. Sí. Una doble pèrdua a la sortida. El Barça que ha perdut fluidesa. I Budimir que enrosca una rematada exterior amb poc avantatge. És molt difícil d'aturar.
2: És espectacular perquè
0: pica, justament. Corre l'Osasuna, pilota que intenta rematar sense èxit Budimir, torna a endur-se-la a la banda de Tamoy, lluitant amb Fermín, la recupera el Barça.
1: El Barça havia començat el partit bé, però l'Osasuna, amb aquestes dues oportunitats, ha igualat la primera part. Budimir ha fet dues rematades de molt nivell, de davanter centre pur, molt bona aturada la segona de Joan García, i el Barça no pot perdre tantes pilotes en la sortida, ha de tornar a trobar solucions i la fluidesa per poder atacar el camp rival.
2: Quan jugava al Mallorca Budimir, el Barça un gener, bé, no era gener, crec que era febrer, va estar buscant davanter, van fitxar Braithwaite, recordeu?
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs Budimir també estava en el càsting. Ramon Planas era aleshores el director esportiu, el secretari tècnic del Barça.
0: També hi havia aquell jugador, aquell davanter del Getafe, Ángel,
2: sí,
0: pot ser?
2: Sí, sí.
0: També estava a les travesses. Posa en joc la pilota al Barça en servei de banda, empat a 0, 39 de la primera meitat. Pilota que intenta endur-se Dani Olmo, finalment, gràcies al rebot. La pilota era per Pedri, s'ha equivocat ara l'àrbitre, no donar llei de l'avantatge claríssima.
1: Claríssima, perquè és que Pedri havia superat la pressió i iniciava la transició, però ha xiulat ràpid, perquè ara obre els braços com demanant disculpes, com dient, què vols que faci?
0: No ho havia vist. Té la pilota Gavi, a la banda dreta Eric tot sol, rebrà l'esfèrica després d'una bona passada de Pedri. Aguanta Eric, la torna per Pedri. Tot això passa al costat dret de l'atac blaugrana, la centrada de Pedri directament i fàcilment les mans de Herrera.
1: L'última passada avui, molt imprecisa sempre. Les centrades, les passades profundes. Molt, al Barça li falta delicadesa en aquesta acció prèvia a la rematada, perquè frustra moments d'atac on el Barça ja és a prop de l'àrea, on té ja l'atac. Ha de ser més selectiu, més quirúrgic en aquesta última passada. I l'Osasuna que de seguida et busca l'esquena, la transició, la profunditat.
0: Juga la pilota a l'Osasuna. Zona de tres quarts, canviant cap a la banda dreta. La rep Rosier. Rosier busca endavant la presència de Rubén García. Aguanta la pilota al 14 de l'Osasuna. Continua encara. Pilota enrere. Els últims minuts són de l'Osasuna, que ha tingut dues clares ocasions i que sembla que vol marxar al descans generant alguna cosa més. Pilota per Catena. En defensa i a camp propi l'Osasuna, que ha hagut d'anar reculant. La puja Enzo Boyomó. L'envia a l'esquerra per Javi Galán. Fa la centrada, una passada en profunditat perquè hi pugui arribar Budimir. Se l'endú Budimir, després una relliscada de Cobercí. Continua encara Budimir. L'àrbitre diu que hi havia
1: mans
0: de Budimir a l'intent de control de pilot.
1: Bé, Gerard Martín a l'esquena de Cobercí. Cobercí a la cobertura. Cobercí que està patint avui amb aquestes passades frontals, diagonals. Però Gerard representant cobertures permanentment.
0: Pilota que té el Barça en defensa, la puja Cobercí. La toca per Pedri. Pedri envia cap a Eric García, creua la divisòria, juga per Bardaggi. Bardaggi avui li hauríem de demanar una mica més, oi?
2: Sí. Ha fet el xut d'aquell ras, després de la jugada assajada, crec que venia un córner. Però no està intentant-ho gaire, no?, quan té la pilota.
1: Ha perdut una mica de ritme el Barça en la circulació, a l'atac, tot és molt lent, costa molt generar situacions d'avantatge.
0: Eric toca a la dreta per Bardaggi. Bardaggi aguanta la pilota, fa la passada per Gavi. Gavi amb Pedri, tot això passa a l'alçada de la línia divisòria, és a dir, lluny de l'àrea de l'Osasuna. Jugant Cobercí al cercle central, la toca a l'esquerra per Gerard Martín. 42 minuts, primera meitat. Continuem amb l'empat a 0 al Sadar. No hi ha gols, hi ha hagut oportunitats. Les dues més clares de l'Osasuna. Un pal de Budimir i un xut de Budimir que ha allunyat a corna Joan García.
3: Flick des de la banqueta que està donant poques ordres individuals, sinó que més aviat ordres generals al seu equip.
0: Pilota per Eric, busca la profunditat de Fermín, ha tallat la defensa de l'Osasuna, prova de sortir des del darrere amb Boyomó, l'envia per Raúl Mort, talla la pilota i Eric, la pilota se'n va fora, servei de banda, pilota per l'equip navarrès.
1: Si vols emprendre un negoci, tens dubtes, a CaixaBank disposen d'oficines especialitzades en emprenedoria perquè cada pas sigui una bona jugada. Si a tu t'importa a CaixaBank, també arribem al descans del partit. Una primera part igualada, empatada a 0, on el Barça ha dominat millor la primera meitat d'aquesta primera part, i l'Osasuna ha aixecat el cap i està generant situacions perilloses en la recta final de la primera part. Recordeu que el Marc ja ens ha avisat que el quart d'hora Flick és el primer quart d'hora de la segona.
0: La pilota la juga Eric García, la toca per Pedri, Pedri la torna a Eric. 43 minuts d'aquesta primera meitat. De moment continuem sense gols. Cobercí cap a Fermín, Fermín amb Cobercí. La passada per Gerard Martín, la torna de Nico Cobercí. Juga la pilota cap a Eric. Passada a la banda dreta, rep Bardaggi. Toca en curt. Pedri obre cap a la banda esquerra per Gerard Martín. Sembla que el Barça estigui fent passar l'estona, tot i que ara la pilota en profunditat arriba a l'àrea per Fermín, que prova de xutar aixecant la pilota. Atrapa sense problema Sergio Herrera.
1: Costa trobar ritme, costa trobar situacions on de profunditat. Ara Fermín s'havia desmarcat molt bé, la passada de Cancelo era bona, però el Sassuna ha defensat bé Catena amb el cos perquè Fermín no pogués acabar la jugada millor.
0: Queda un minut i arribarem al 45. No crec que s'hagi d'afegir gaire temps. Oi, Marc?
4: Potser un minut per les aturades de posar-se les botes, tant de Gerard Martín com de Torró, però poca cosa.
0: Pilota per Fermín. Toca la pilota Gavi, la juga cap a Cancelo. Cancelo combina molt, molt, molt, la torna per Cancelo. És al costat esquerre, podrà fer la centrada. Queda interceptada per Rosier. Recupera novament la pilota Cancelo. Torna a fer una passada que queda interceptada. I recupera la pilota l'equip de l'Osasuna.
1: Ha anat baixant el Barça, eh? Aquella fluidesa i energia inicial s'ha anat dissolent.
0: Fa l'efecte que no hi haurà temps afegit, eh? Perquè no assenyalarà res, no assenyalarà res el quart àrbitre.
3: No hi ha pissarra electrònica, no?
0: No. I per tant, l'àrbitre, efectivament, en el moment en què arribem al minut 45, assenyala camí de vestidors, no s'ha afegit ni un minut. Descans al Sadar, sense gols. Osasuna 0, Barça 0.
3: Els jugadors que enfilen cap al túnel de vestidors van marxant, ara veig Pedri, també els jugadors de l'Osasuna, veig Budimir, veig també Rubén García, marxen parlant Gerard Martín, també Cancelo amb Dani Olmo i Cobercí amb Eric García. De moment, el Barça i l'Osasuna que empaten aquí al Sadar 0-0.
6: A Catalunya Ràdio, la TDT.
7: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
8: L'efecte Costa.

0: Bona nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: Mira, ara em deia el Bernat que veu que a l'equip li falta com a espurna. Com sí. Si tingués el partit al cap al Barça-Madrid. Tu també, creus?
1: No sabria dir el motiu, però en general...
2: Sí, per al·lusions, sí. Com si no tingués una gran urgència per guanyar.
1: Clar, això sí. Això
0: no respon al Barça-Madrid, sinó que la Lliga està guanyada.
1: Clar,
0: quan la Lliga està guanyada, no tens urgència per guanyar, no?
1: Jo això també ho vaig percebre a Getafe, que l'equip feia la sensació que s'ho agafava amb calma perquè no li anava la vida guanyar o no. I avui tinc exactament la mateixa sensació, amb l'afegit que Getafe... va generar poc, però ho vas convertir gairebé tot en gol. Avui no ha generat res més enllà de la de Lewandowski, i que Getafe no et van fer cap mena de perill al darrere, i avui has concedit bastant. Vaja, crec que la idea de partit vol ser la mateixa, però li està sortint bastant pitjor al Barça.
0: Bé, també tens un rival diferent, no?
1: Sí,
0: avui, un equip que la pressió a dalt... que l'està fent bé, que ha recuperat pilotes, que defensa...
1: Que recula més que el Getafe.
0: Ho
1: deia en el sentit de la idea del Barça post-Lamin, que és baixar revolucions, tenir control, que jo crec que això en general el Barça ho ha mantingut, però, vaja, li costa, és que al davant hi ha molt poc desequilibri. Jo ara estava pensant que Fermín a l'esquerra, la veritat és que ho està fent molt bé, però que jo el trobo a faltar al mig, perquè et dona un punt d'imprevisibilitat que no et dona a Olmo. Segurament avui, amb l'Osasuna tan reculat, tampoc hi hauria una gran diferència, però jo a Fermín a l'esquerra la veritat és que el trobo desaprofitat. És un jugador que a mi em sembla que és molt útil com més intervé. I evidentment, a la banda intervé molt menys que la mitja punta, però si vols fer coincidir Olmo i Fermín, entenc perfectament que el facis jugar a la banda.
0: No sé si Flick tindrà pressa per fer canvis,
1: no.
0: Per sacsejar el partit, per animar-lo, però vaja, el Barça el partit, excepte l'últim quart d'hora, jo crec que l'ha tingut ben orientat. No he tingut la sensació que el partit se li escapés, sinó que era més una qüestió d'últim canvi de marxa.
1: Sí, no, a aquests partits el que passa és que si la de Budimir en lloc d'anar al pal va dins, doncs et canvia evidentment el panorama, però és veritat que el Barça no va a remolc del partit, al contrari, el que passa és que no està sabent o no està podent marcar...
0: Atacar millor. No?
1: Exacte, sí, sí. No crec que sigui fàcil, amb el que tens tu al davant i com defensen ells, no crec que sigui un partit per generar moltes ocasions de gol, però... Bé, la realitat és que el Barça, més enllà de la de Lewandowski, ha generat molt poc.
0: Les novetats amb continuïtat, individualment, vols destacar alguna cosa?
1: La veritat és que no.
0: És que ho dic per no preguntar-te directament per Bardaggi, perquè no vols això, que li fem un examen cada mitja hora.
1: És que he estat una bona part de la primera part pensant en el descans de l'altre dia i que aquesta setmana fins i tot ho hem comentat amb el Xavi. Potser vaig demanar-li més que la resta, però la primera part d'avui em sembla encara més discreta que la de Getafe.
0: Bé, és que és normal, perquè des del punt de vista col·lectiu les coses més o menys les entenem i tenen un funcionament i la novetat està en les individuals, però també, clar, fa la sensació que li fem quatre exàmens cada partit que juga i tampoc no volia enfocar aquí. Per això et parlava de la posició de Gavi de mig centre, no sé, Bardaggi, Eric lateral, alguna cosa nova que t'hagi cridat l'atenció, tot dintre del normal, no?
1: Sí, això que heu comentat de les grogues de Gavi jugant de mig centre és veritat, però forma part del personatge. Bé, jo crec que Gavi va així, jugui de mig centre, d'extrem o d'interior, i si el vols posar aquí has de conviure amb això. Per cert, consta que Ferran Torres tingui algun problema?
0: No.
3: A mi no em consta, però
1: d'acord. No,
3: ara t'ho pregunto.
1: No volia...
0: Ho dius perquè hagi tornat a repetir Lewandowski avui?
1: A mi és que em crida l'atenció perquè Ferran al Metropolitano i contra el Celta em va agradar molt, i de cop dos partits de Lewandowski... Bé, Lewandowski no va estar malament a Getafe, però tampoc no va estar per fer una rua, i la veritat és que em sorprèn. Però, en fi.
0: Bé, a veure la segona part, que puguin entrar jugadors per posar una miqueta més de ritme al partit, o de llum, sobretot en atac, que és el que li ha faltat al Barça. I aviam si el Barça guanya o ens hem d'esperar al Clàssic. Tu continues preferint guanyar la Lliga contra el Madrid en
1: sí,
0: joc, eh?
1: Sí. Clarament, sí.
0: No guanyar avui tampoc et suposa un problema, eh?
1: No, però jo no formo part dels que no vull que el Barça guanyi, eh? Jo vull que el Barça guanyi. Si l'efecte col·lateral amb els resultats d'avui i demà fan que el Barça sigui campió, doncs tal dia farà un any, però jo preferiria que diumenge vinent al Camp Nou hi hagués una mena de final de la Lliga, perquè ens entenguem.
0: Doncs ho veurem d'aquí, ho sabrem d'aquí 45 minuts, ho veurem d'aquí una setmana. Gràcies.
1: Fins ara.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT.
4: Què us poso?
5: Per mi una estrella.
4: I per tu?
6: Jo també una estrella.
5: Ara estem d'acord.
6: Estem d'acord.
7: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
8: Les notícies.
9: La Berta Torrada ens porta els titulars del dia. Bona nit, Berta.
10: Bona nit. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. El so d'una manifestació en què centenars de pro-palestins han demanat la llibertat dels dos detinguts de la flotilla i també la implicació de la Unió Europea. Més coses. A Esplugues de Llobregat, al barri de Finestrelles, els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona. El 112 ha rebut un avís en què s'informava que un home havia ferit una dona amb arma blanca i havia fugit. El presumpte autor ha quedat detingut i els Mossos confirmen que l'agressor i la víctima no tenien cap relació sentimental. Ara el cas es troba sota secret de les actuacions. I les farmàcies catalanes no poden dispensar medicaments en recepta per una incidència tècnica. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic. Les farmàcies esperen que el sistema torni a funcionar el més aviat possible, però des de Vodafone no els donen més informació. I acabem explicant que els Premis Òscar canvien les regles per mirar de blindar-se davant la irrupció de la intel·ligència artificial. Han anunciat que a partir d'ara només els humans podran optar als Premis d'Interpretació i Guió.
9: Gràcies, Berta.
10: Fins ara.
8: Els titulars.
11: Comencem amb futbol internacional. A França tenim un partit en joc. Juga el segon classificat, el Lens.
12: Al descans, Nice 0, Lens 0.
11: Ansu Fati dona la victòria al Mònaco.
12: Amb un gol al minut 91. Metz 1, Mònaco 2. L'explaugrana havia sortit a la segona meitat. Desè gol d'Ansu a la Lliga.
11: Fa una estona, l'Arsenal ha superat el Fulham a la Premier i augmenta la seva diferència de gols.
12: Arsenal 3, Fulham 0.
11: Als Països Baixos, l'Ajax d'Òscar García acaba d'empatar el temps afegit contra el líder i campió.
12: A punt d'acabar el partit, Ajax 2, PSV 2.
11: En bàsquet tenim un equip català en joc.
12: A l'ACB ho fa al descans, Burgos 47, Lleida 55. Aquesta tarda, Girona 90, Saragossa 81 i, atenció, el Penya Unicaja s'ha suspès al descans per problemes amb el marcador. L'equip verdinegre guanyava el descans de 20, però aquest partit s'haurà de reprendre un altre dia.
11: En futbol sala, empat del Barça.
12: Barça 5, Peníscola 5.
11: I acabem en tennis. Avui s'ha disputat la final femenina del Masters 1000 de Madrid.
12: Victòria de Marta Kostiuk per 2-0 davant Mirra Andriva. Demà, Sinner-Zverev, final masculina a les 5.
3: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
13: T'has lesionat fent esport? Recupera la mobilitat, enforteix els músculs i evita noves lesions. Epsilon Fisio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
14: Has trucat al contestador de la TDT. Si us plau, deixa el teu missatge.
15: Hola, sóc la Sònia Gelmà i avui vinc al tercer temps. A aquesta segona part li demano sobretot que passin coses, que veiem gols, si cal dels dos equips, però que ens divertim. I ja de pas, veure alguna cosa més de Bardaggi, alguns minuts bons de Bernal. Bàsicament diversió, perquè el resultat, sincerament, m'és força indiferent. Tinc la sensació de trobar-nos davant d'aquells partits de final de temporada quan la Lliga ja està decidida. I sí, em direu que encara no s'ha celebrat, que encara no s'ha guanyat matemàticament. però l'únic al·licient és aquest i, per tant, potser prefereixo això, que la guanyin al camp. Un empat avui no em faria res, però un empat a 3, per exemple. Fins després.
14: Opinió, protagonistes i molt més al tercer temps de la TDT.
8: El laboratori.
0: Carles, dades de la primera part. Una primera part igualada, una mica ensupida per falta de... d'espurna ofensiva, què ens pots explicar?
4: És que, per exemple, Verdaggi no té res malament perquè és que no se la juga. Té dues pilotes recuperades, cap perdudes, i no ha intentat cap vegada l'un contra un.
0: Cap vegada, cap vegada. Cara.
4: Vull dir que clar, evidentment, així és fàcil, no sé què diguis, que et prengui una pilota.
0: Quantes intervencions?
4: 37. Vull dir que són altes.
0: Està bé,
4: sí, són altes,
0: eh?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí. Força participació. Però
0: no
4: ja
0: ha arriscat,
4: no
0: eh?
4: No arrisca gens. No arrisca gens. L'altra persona que possiblement cal ficar l'ull, sobretot sí, perquè heu focalitzat en el tema de la targeta, Gavi està guanyant tots els duels, gairebé, 5 pilotes recuperades, cap perduda. Estàvem mirant els duels amb Budimir i li hem sumat també Torró, perquè és el que rep la passada llarga, la primera sí, penjada, sí, pues, i se la juga amb Gavi. Doncs sí. Osasuna n'ha guanyat 5, al Barça 7, i de les 7 que ha guanyat el Barça, 4 les ha guanyat Gavi.
0: O sigui, que déu-n'hi-do, perquè amb els centímetres que té de desavantatge... Amb Torró n'ha guanyat força, eh?
4: Sí, sí, sí. Òbviament ha vist aquella groga, que jo possiblement la interpretem des d'aquí, com que possiblement ell no volia jugar-se la carrera amb el jugador Sassuna, per això l'ha tallat en aquell moment, per evitar fer una carrera amb banda en camp obert. Però òbviament, és cert que el condiciona. També és veritat que possiblement no acabi el partit pels minuts que deu tenir assenyalats i el deu condicionar un pèl menys.
0: Alguna cosa més?
4: Cancelo, que està participant i recupera, perd, però el que no acaba d'estar centrat del tot és, mai millor dit, amb les centrades que no li acaben de sortir del tot bé.
0: Ja, no ha fet cap acció de qualitat ofensiva que ajudi al desequilibri. Apareixen els jugadors al terreny de joc. Marc, possessió i localització.
16: Possessió molt clara pel Barça, un 67%, i hem acabat jugant un 56% del temps a camp d'Osasuna.
0: Doncs amb empat a 0 i començarà la segona part. Ara prepareu-vos, no us perdeu detall, que arriba el quart d'hora Flick, que ens ha marcat en Marc Domènech, aquest primer quart d'hora de la segona part, el més productiu, sobretot ofensivament. Ja sabeu que la segona part al Barça és quan fa més gols, i segur que, com demana la Sònia Gelmà, el partit s'anima també amb les injeccions des de la banqueta. El Barça ara mateix, empat a 0, veurem què passa en aquests segons 45 minuts.
8: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
17: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
0: Avui quadrats, ara en sentit els senyals horaris de les 10 del vespre. El partit a punt de començar la segona part. Mireia, sense canvis?
18: Sense canvis ni per part del Barça ni per part de l'Osasuna.
19: Posarà en joc la pilota a l'equip navarrès. No hi ha canvis, com ens comenta la Mireia. Empat a 0 el marcador. 45 minuts perquè el Barça pugui marcar algun gol o alguns gols i marxar amb la victòria, esperant si demà el Madrid punxa i ja es pot proclamar campió. Veurem què acaba passant. Posa en joc la pilota de l'Osasuna. Comença la segona meitat en directe a la TDT de Catalunya Ràdio en aquest partit que juga avui a Pamplona. El que sí que ha parat és la pluja, oi? Fa estona.
18: Sí, sí, des que ha començat el partit que ja no plou.
19: La pilota l'ha endarrerit amb el cap coversí cap al porter, cap a Joan Garcia. Pilota per Gerard Martín. L'envia per Cancelo.
0: L'Osasuna continua pressionant a dalt la sortida del Barça.
19: Toca Cancelo endavant, intenta pentinar-la Fermín, se li avança Rosier, la juga amb el cap enviant-la directament a la graderia. Servei de banda favorable al Barça. La posarà en joc Cancelo. Servirà aquest out enviant-la directament al cap de Catena. També talla amb el cap Gavi, també talla amb el cap Lewandowski, la baixa amb el peu, que és com surten millor les coses. Fermín, i ja la juga el Barça des de la defensa amb Cobercí, enviant-la a la dreta per Eric Garcia. Frena l'alçada de la divisòria, la juga per l'oferta de Gavi, que se sent còmode en aquesta posició de mig centre. Toca la pilota Cancelo l'envia cap a Fermín.
0: Més ritme a la pilota, més ritme.
19: Fermín per Gavi. Gavi canvia el joc, busca la banda dreta, la presència de Bardaggi, baixa bé la pilota, la punxa, toca amb l'esperó, intentava una combinació a Eric García, no li ha sortit bé, no acaba de reeixir en les seves accions Bardaggi. Tot i així la recupera el Barça, la té Eric, la passada la pot tallar Boyomó. Recuperarà la pilota Eric García.
0: Bardaggi rovellat, perquè ha fet un bon control, però és un cop d'esperó que ha quedat curtíssim. Ara Eric tampoc està especialment encertat amb aquesta passada de l'àrea, com una mica precipitat en voler fer la centrada, la passada interior, potser ha de tenir una miqueta més de paciència.
19: Té la pilota al Barça, la juga Pedri. Pedri l'envia a la zona del cercle central per cobercir. Gerard Martín l'envia a la banda esquerra. Té la pilota Cancelo. Aguanta el portuguès. Tancat l'Osasuna. Cancelo juga amb Pedri. Pedri que paga Cobercí. Cobercí busca una passada vertical per Dani Olmo. Olmo espera l'arribada d'algun company. Cedeix la pilota per Eric. Eric cap a Bardaggi. Bardaggi prova de fer-ho.
0: Però a Venti Lewandowski es podria penjar una pilota lateral, no?
19: Pilota per Pedri. Pedri combina amb Dani Olmo. Olmo la deixa cap a Bardaggi. No aconsegueix guanyar-li el cos a cos a Boyomó. Recupera la pilota del Barça. Després el refús defensiu de l'Osasuna.
0: Quan Bardaggi rep obert, Eric enfonsa la defensa amb la desmarcada. Clar, si no hi hagués Lewandowski, ho entenc, però...
20: Però no l'acompanya ningú, Lewandowski, dins de l'àrea. És d'entre els dos centrals del
16: Barça. Que són Bey, Boyomó i Catena, més o menys.
0: Però clar, el polonès és un jugador que et pot guanyar una pilota aquí en una centrada lateral. Si, no, si sempre mastaguem i mastaguem, com deia el Bernat Coll, un equip que s'enfonsa molt al darrere o el xut exterior o una centrada lateral que provoqui fins i tot una segona jugada.
19: Servirà l'out, l'Osasuna, continua l'empat a 0. Minut pràcticament 3 de la primera, de la segona. Ja som a la segona meitat.
12: Per cert, l'ESA dir confirma que hem de dir l'Osasuna, com ara deies, amb l'article català al davant.
0: Gràcies, Laura.
19: Pilota que talla Eric García. L'Eric l'ha tallat. Això, els noms dels jugadors
20: no, el nom propi, la història. El nom propi del jugador el pots dir sense l'article.
19: Sí. Si no, el Gerard...
20: Massa familiar.
19: Sí. Gerard Martín toca la pilota per Pau Cobercí. Cobercí cap a la dreta. Rep Eric García. Envia cap a la zona central per Pedri. Pedri combina amb Gerard Martín. La passada a l'esquerra per Cancelo. Cancelo enrere. Rep Gerard Martín al mig del camp. Pilota per Gavi. Gavi obre cap a la banda dreta per Eric García. Torna a tocar-la enrere. Eric per Gavi. Gavi per Pedri. Pedri per Gavi. Novament la passada de Pedri. Ara cap a Bardaggi, que no se n'acaba de sortir finalment, però acaba traient una bona pilota per Lewandowski, que ha caigut a terra, possiblement rebent una falta de Catena, que l'àrbitre però no ha considerat punible.
0: Bona pressió del Barça, de Gavi, de Pedri.
19: Ara recupera la pilota gràcies a aquesta acció. Pedri l'envia per Fermín. No està fi en la consecució de la jugada i finalment l'allunya Rosier directament fora del camp. Out, favorable al Barça.
0: Tot costa molt, guanyar duels individuals, canviar de ritme, jugadors que superin l'oponent. El Barça ha pressionat molt bé aquí, Pedri i Gavi, que han fet una... han obligat a Moy a regalar-nos la pilota.
19: Toca la pilota Eric García, l'envia cap a Pedri. Pedri juga per Gerard Martín. La passada cap a Fermín, que fa la centrada, que perquè pugui arribar a Eric, Eric la deixava per Gerard, per Bardaggi, intenta arribar-hi Dani Olmo. La seva rematada no l'ha pogut fer amb comoditat perquè s'ha creuat Catena i ha enviat la pilota a corna.
16: Serà el sisè primer de la segona.
0: I això em referia a una centrada que pugui ser generar una segona jugada. Molt bé, Eric, que guanya el segon pal, una bona centrada diagonal de Fermín. La pilota bota a la frontal de la petita, arriba de cara de Dani Olmo, que ja li passa a vegades pilotes com aquestes que no acaba de... d'encertar, de precisar. No sé, no, com si...
20: Bé, aquí Salvador de Catena ha rematat bé. Jo
0: però
20: crec
0: vols
20: que...
0: dir que anava dintre, fins i tot? No sé si anava
19: pica,
0: molt amunt.
19: Pica, corna, Bardaggi, intenta pentinar-la al primer pal, Gavi, allunya la pilota l'Osasuna.
0: Sí, crec que li falta amorrar una mica aquestes rematades. Sí. Quan arriba a l'àrea a la frontada de la petita, jo crec que Dani Olmo ha de baixar més el cos.
20: Agafava molta alçada la rematada i pica al cap de Catena. Jo no estic segur al 100% que no agafés porteria, però potser anava fora.
0: Sí. Jo, en línies generals, crec que Fermín aquí amorra més, o sigui, baixa al centre de gravetat. Dani Olmo a vegades va amb el, com és un jugador una miqueta més alt, que juga normalment amb el cap més amunt, no arriba amb el cos cap endavant, sinó que el cos cap enrere, i moltes vegades aquests xuts no són prou contundents. Però vaja, és una mirada molt superficial.
19: Dues pilotes al camp, això obliga l'àrbitre a aturar el joc. La segona ha caigut des de la graderia.
18: Des de la part de darrere, doncs, estan escalfant els jugadors de l'Osasuna. Hi ha aficionats que aplaudeixen l'acció i aficionats que, bé, potser no els ha agradat tant.
19: La pilota la torna a jugar al Barça. L'àrbit ha aturat el joc, com que la tenia el Barça, li ha tornat a cedir a l'equip de Hansi Flick, que empata 0 al camp de l'Osasuna. Minut 6 de la segona meitat. La té Bardaggi, però va fer la centrada. Queda tallada per...
0: Ara ha provat la centrada, però li han bloquejat. No fan ni alçada.
19: Bloquejat Javi Galán. Ara el tenim a la banda de les cabines, a Javi Galán. Per si...
18: Podràs veure millor.
19: Sí, li veiem aquestes semblances a Wayne Rubí. Pilota per Fermín. Fermín se'n va bé, continua cap a Cancelo, protegeix Rosier i acaba sent, per mi, la corna. Bé, no.
0: No crec que l'ha tocat al final Cancelo.
19: És servei de porteria.
0: Però no se n'ha entès bé Fermín i Cancelo. Bé, el Barça té la pilota, vol atacar. Li costa molt guanyar profunditat, tenir desequilibri, futbolistes que netegin accions, però insisteix, i com a mínim l'Osasuna només es defensa.
19: Què deu fer Satriano avui?
0: Descansa. Satriano
20: o Satriani?
0: I Satriani està tocant la guitarra ara mateix a casa seva.
12: Que molts oients coneixien Satriani.
19: Serà una de les...
0: On viu Satriani?
19: Jo crec que deu viure a Califòrnia.
0: Doncs ell està ara mateix fent una mica...
19: Està veient el partit. No sabem si és aficionat al futbol.
0: O al Getafe.
19: Juga la pilota Gavi. Gavi combinant amb Dani Olmo. 7 de la segona. Continua l'empat a 0.
0: El Barça torna a tenir la pilota a prop de l'àrea del Osasuna en aquesta segona part. Monòleg.
19: Pilota per Fermín. Fermín a la frontal, però la xut. Fermín! La pilota se'n va fora.
0: Bé, però com a mínim ha provat el xut, que no ha anat ben dirigit. És que el Barça ha de començar, això, a buscar... Fermín va activant les vies directes. Entrada diagonal, xut exterior... Coses que passin, coses, com demanava la Sònia.
20: Com ha millorat Fermín en els controls orientats, aquí.
0: Sí,
20: gira d'esquena i amb el control orientat ja deixa la pilota per fer el xut amb l'esquerra. Això ha millorat moltíssim.
19: La pilota la juga l'Osasuna, a camp del Barça. La toca enrere Rubén García per Rosier. Rosier la torna per Rubén. Fa l'acció individual, continua Rubén, la toca cap a Budimir.
0: Rosier s'ha vist en fora de joc i abans que aixequés la bandera l'auxiliar ha deixat de jugar la pilota. Això sí que és inèdit. O sigui, el que fas aquí és per si de cas continua la jugada, no? Perquè és que...
19: Ho veia molt clar.
20: Però venia, no sé si era Moncayola per darrere, amb alguna petita opció d'arribar-hi.
0: No sé, però aquí hi ha hagut gestos d'incomprensió... El moviment de Rosier, que hauria d'estar fora de joc, no?
20: Sí.
19: Juga la pilota al Barça, la té Bardaggi, l'envia cap a Eric García, tot això passa al costat dret de l'atac blaurana. Eric la torna a Bardaggi, fa prova de fer un canvi de joc cap a l'altra banda, cap a l'esquerra, perquè la dormi Fermín. Fermín prova de retallar i de superar Rosier, continua Fermín, fa la centrada, no ha arribat a posar el cap de Niol, ho ha fet Poyomó i l'ha enviat a corna.
0: Molt bé, Fermín.
20: El setè.
0: Perquè és qui trenca una mica la línia amb una o una del partit, amb aquestes centrades diagonals, laterals, xuts exteriors. Vol que passin coses.
19: Picarà corna el Barça, el picarà Dani Olmo. I ho farà des de la banda esquerra de l'atac blaugrana. Pica el corna en curt, Olmo. L'ha cedit per Pedri. Pedri a la frontal. La rep Bardaggi. Podria provar xut. La pilota no li queda bé. L'acaba perdent. Pilota que ha recuperat Catena. Veurem qui se l'endú. S'ha confiat el jugador de l'Osasuna que corria.
0: Bona pressió de Pedri, que és qui recupera la pilota, i Covarsí és qui va endavant perquè Torró marxava, com diu el Bernat.
19: Torró marxava, però no ha arribat a l'aitó. Compte, pilota al segon pal. Intenta allargar la cama Lewandowski. Arriba a tocar-la, però l'avantatge és per Rosier.
0: Era molt difícil de controlar la centrada de Pedri, però ha estirat la cama Lewandowski. Molt bé el Barça un altre cop en la pressió. Com a mínim activat. No està brillant, però l'equip té, per exemple, la pressió al cap.
19: Pilota per Pedri, Pedri per Lewandowski, Lewandowski per Olmo. Bona combinació, ha estat lent Olmo. Recuperat els jugadors de l'Osasuna, que tot així els hi dura
0: un altre cop, ara Gavi. Molt bé el Barça, la pressió. Ara falta tenir llum als últims metres.
19: Ja va una rematada final que acabi a porteria. Pilota per Gavi. Gavi per Eric. Eric a la dreta. Bardaggi. Bardaggi. Amb Gavi. Gavi toca per Olmo. Pilota que tornarà a peus d'Olmo. Ha posat la cama Rosier. Recupera però el Barça gràcies a aquesta pressió intensa que fa que els jugadors de l'Osasuna pràcticament després de refusar la tornin a perdre. Juga Cancelo, la toca per Gavi. Gavi cap a Pedri. Pedri a prop de la frontal. Envia per Fermín. Fermín amb Bardaggi. Bardaggi prova l'acció individual. Fa una centrada i pot arribar Lewandowski. La lluita amb Catena. La pilota se'n va fora. Serà servei de porteria.
18: S'ha fet mal Sergio Herrera, que es deixa caure sobre la gespa.
0: Es tira una mica, sí. Bé, molt bé el Barça, però en la pressió. Molt bé en l'intent d'atacar, però li falta llum, li falten canvi de ritme, contundència, li falta acabar jugades, però vaja, el Barça li ha posat una marxa més al partit.
11: Ibar, a favor de Bardaggi, tot i que no li surtin les coses, va demanant constantment la pilota i donant indicacions als companys, ara l'estàvem seguint a través de l'escàner, i és realment molt expressiu.
0: I què li passa a Sergio Herrera?
18: M'ha semblat que es tocava l'isquiotibial de la cama dreta, sí, entre les assistències mèdiques. Aprofita també Alessio Lisci per fer una espècie de temps mort. I a prop d'ell hi ha Budimir. També... Què més hi ha?
0: Bé, fa mala pinta quan tens un problema aquí a l'isquia, eh? Però vaja, sembla que continuarà. Jo també aprofito per explicar-vos que la nova app de CaixaBank és més ràpida i intuïtiva. I si vols et pot fer recomanacions personalitzades. Tan fàcil com això, una app que juga en el teu equip. Perquè si a tu t'importa CaixaBank també. I hem arribat al 12 de la segona part, a punt d'arribar al final del quart d'hora del Barça de Flick. Amb molta intenció, amb una bona pressió, bona voluntat, però sense oportunitat, sense llum, sense rematades en aquesta segona part.
19: S'ha recuperat Sergio Herrera. Laura, digues.
12: Que el Barça de Flick mai ha empatat a zero.
0: Ah?
19: El Barça de Flick mai ha empatat a zero.
0: Fas bé de recordar-ho.
19: És que Flick és entrenador, és a dir, del Barça. Sí, ni l'any passat ni aquest, eh?
12: Exacte.
0: Doncs alguna cosa de passarà, no?
19: Mm. Avui?
0: Sí, no?
19: Acabarà així.
20: Això seria que passés alguna cosa, sí.
0: Bé, amb el, no, amb el 0-0 asseguraríem el Zamora, el tindríem allà molt... Sí, sempre podem buscar una lectura positiva.
19: Cau a terra un jugador del Barça que és
18: Eric García, que ha topat amb Javi Galán.
19: Ha quedat fora del camp Eric García.
18: Sí, ara s'aixeca, va una mica coix, fa gestos amb la cama dreta, que deu ser on li deu haver impactat la puntada que s'han portat de Javi Galán.
19: Té la pilota al Barça, la juga Gerard Martín, l'envia per Cubarsí. 13 minuts de la segona, meitat. Continua l'empat a 0.
0: Qui ens pot animar això des de la banqueta?
19: Rashford.
18: Doncs mira, s'escalfa Valde, s'escalfa Araujo, s'escalfa Rashford, s'escalfa De Jong i també Ferran Torres, que pel que m'expliquen està bé per jugar.
0: Rashford i Ferran, no ens ho poden animar una mica? Bé, de Rashford no sé si ens ho animarà gaire, però doncs podria.
18: Em farà 3 d'una atacada.
0: Aviam, què?
18: Rashford, Ferran i De Jong.
0: Molt bé, doncs canvi de segona unitat. Aviam, Rashford, Ferran i De Jong. Lewandowski, Bardaggi...
20: I Gavi, que té targeta.
0: I Gavi, no? Va. Aquesta és l'aposta de la TET. Lewandowski, Bardaggi i Gavi. Rashford a la dreta, doncs, eh?
19: Com l'altre dia sí, a Getafe.
12: Va marcar, no?, contra el Getafe, el sí, segon gol.
19: Posa en joc la pilota l'Osasuna des del servei de banda. Ho fa Rosier. Som al 14 de la segona meitat. Pilota llarga cap al costat esquerre perquè intenta endur-se la Moro. Raúl Moro, el públic reclama alguna cosa, però com que s'aixequen no ho deixen veure. I torna a atacar des de l'esquerra. Raúl Moro fa la centrada, posa el cap Cubarsí, allunya la pilota Dani Olmo. Pilota per Eric García amb alguna dificultat. Finalment serà pilota favorable al Barça. L'àrbitre assenyala falta i crec que una groga fins i tot.
0: No, groga Eric per la falta anterior.
20: Sobre Javi Galán, i abans unes mans també reclamaven en primera instància els seguidors de Osasuna d'Eric, que ho semblaven.
18: Fa la pinta també que Eric i Javi Galán tenen aquí una lluita personal entre tots dos.
19: Però
0: no hi ha sanció tampoc, amb la groga d'Eric?
18: No, Eric va complir sanció la jornada passada.
0: Ah, és veritat.
19: Posarà en joc la pilota al Barça des de la zona defensiva dreta. Avantatge ara per Catena, que l'envia enrere cap al porter, cap a Sergio Herrera. No n'ha aprofitat per fer el canvi, no, encara? No.
18: No, s'estan a punt ja Ferran i De Jong. Ara tot just s'està acabant de posar la samarreta a Rashford.
19: Pilota a l'esquerra per la velocitat de Raúl Mora, que petja la pilota, l'allunya bé Cancelo, intenta arribar-hi Moncayola, prova de tallar com pot Gavi, tornarà a endur-se la pilota l'Osasuna, amb Moi Gómez, pilota enrere. Ara l'Osasuna que respira una miqueta.
0: Sí, perquè
19: el primer cop en 15 minuts.
0: És veritat, perquè el primer quart d'hora havia estat clarament del Barça. Clarament de domini, de poca cosa més.
19: Talla la pilota. El Barça intenta endur-se la Gerard Martín. L'àrbitre diu que hi ha hagut falta. Falta favorable a l'equip blaugrana. I aprofitarà Flick per fer tres canvis.
18: Anem a pams. El primer, el que també ja pronosticàveu, marxa Gavi, que té una targeta groga, entra De Jong, que amb el d'avui serà el seu partit número 200 a la Lliga, a la samarreta del Barça. Marxa Olmo, entra Ferran Torres, i a l'últim canvi...
0: Bardaggi.
18: El de Bardaggi, exacte.
0: O sigui que es manté Lewandowski, jugaran Ferran i Lewandowski plegats. El canvi que dèiem de Lewandowski no és Lewandowski, és Dani Olmo. Els altres dos, sí, Rashford per Bardaggi, Gavi per Frenkie de Jong. Tornarem a veure Ferran com a fals extrem esquerre, cosa que la temporada passada ho vam veure sovint, però que aquesta temporada poques vegades. Oi que havien coincidit molt poc aquesta temporada Ferran i Lewandowski?
16: Ara t'ho confirmem, però repassant-ho, sí, sembla que sí.
20: A carregar l'àrea, no?, una mica més amb, sí, amb Ferran, amb Fermín per darrere.
19: Pilota en atac per Cancelo, cavalca Cancelo, avança Cancelo, continua Cancelo, Cancelo cap a Lewandowski, pilota per Fermín, Fermín per Rashford, xuta Rashford fora. Mira, la primera que ha tingut ja, sí, sense dubtes.
0: Aquesta era per Bardaggi, perquè l'ha rematat Rashford amb l'esquerra sense control, com si fos una esquerra, la pilota no ha fet porteria. Per tant, Fermín a la mitja punta, ja l'hem vist ara participar on jugava Dani Olmo, i Ferran on jugava Fermín, amb possibilitats, en lloc de tenir joc interior, com el que et donava Fermín, tenir, com deia el Xavi, més càrrega d'àrea.
19: Posarà en joc la pilota a l'Osasuna, ho farà amb un servei llarg de porteria Sergio Herrera. Gairebé 18 de la segona meitat, continua l'empat a 0. Ara amb Ferran, amb Lewandowski, Rashford a la davantera. Fermín ha quedat a la mitja punta, al mig del camp, Frenkie de Jong.

0: i la té ja Raúl Moro, pilota que cedeix cap a Javi Galán i havia fora de joc de l'extrem de l'Osasuna.
1: Bé, doncs entrem en una altra fase de partit amb aquesta injecció ofensiva del Barça amb Rashford i Ferran a l'última línia, però també amb un Osasuna que jo crec que a mesura que el Barça vagi empenyent també veu més oberta la finestra d'una transició. Raúl Moro, probablement la benzina no li aguantaran els 90 minuts. Aquí l'Osasuna tindrà un problema perquè ara no té Víctor Muñoz a la plantilla, per tant no té un recanvi de les mateixes condicions, però Budimir sempre està preparat i a punt, i també té Raúl García, que és un davanter que quan juga marca, com li va fer al Madrid, com li va fer l'altre dia al Sevilla, el suplent de Budimir, que podria aparèixer al partit també en qualsevol moment.
0: Juga la pilota de Jong cap a Pedri. Pedri busca Eric García. Eric a la dreta per Rashford. Rashford pica la pilota buscant la presència de Lewandowski a l'àrea. L'avantatge és per Sergio Herrera, que atrapa la pilota a l'interior de la petita.
1: Una passada sense cap sentit, aquesta passada en profunditat a Lewandowski.
0: La pilota de Sergio Herrera, puntada llarga, en avantatge per Cubarsí, que la talla amb el cap. Pilota que intenta recuperar el Barça, ho aconsegueix Eric García. La toca enrere per Fermín, Fermín perseguit per Moi Gómez. Toca la pilota Fermín, la juga per Frenkie de Jong. A punt de perdre la pilota, l'àrbitre diu que hi ha hagut una falta anterior favorable al Barça, que salva Frenkie de Jong de no
1: perdre una pilota. Sí, un mal control, sí, perquè el control de Jong, que
2: falta
1: era difícil.
2: Falta sobre Fermín, de Moi.
1: No havia estat bo, sí.
0: Queden 25 minuts. Veurem el gol del Barça?
1: Veurem,
3: sí, jo crec que
1: veurem
3: sí.
1: Gol, sí.
0: Del Barça?
1: Espero. Vull dir que el 0-0 no, jo crec que no el veurem.
0: Pilota a la banda dreta per Rashford. Rashford rejuga cap a Eric García. Eric fa la centrada. Pilota que queda morta. Apareixia Lewandowski per veure si podia caçar-la. Recupera la pilota Fermín. Fermín l'envia per Pedri. Pedri a punt d'entrar dins l'àrea. La deixa per Rashford. Rashford és a l'interior. Fa la centrada. Que bona que era. Llàstima que no hi ha arribat Lewandowski. Que jo crec que no s'esperava que Rashford fes una centrada tan tensa i amb tanta oportunitat de rematada.
1: Sí, era difícil. El que vull dir és que el Barça té control, governa el partit, però han passat 20 minuts i el Barça no ha tingut cap oportunitat a la segona part, com l'Osasuna. És a dir, el partit és de registre ofensiu baix. El Barça normalment no té registres ofensius tan baixos. És a dir, no està sent un dia especialment encertat del Barça a l'últim terç de camp.
0: Falta favorable al Barça, amb una caiguda de Frenkie.
3: Després dels canvis han sortit a escalfar-se Bernal i Caçador. De moment no s'escalfa Rafinha.
0: Toca
1: la... Clar, és veritat que hi ha Rafinha encara avui, veritat, sí. Alguns minuts, sí.
0: Pilota que juga Eric García. L'envia enrere per Cubarsí. Cubarsí amb Frenkie de Jong. La juga per Gerard Martín, aquest a l'esquerra per Cancelo. Cancelo enrere per Frenkie. Doncs veig el Barça, a diferència de la primera meitat, ara sí, amb intencions, eh?
1: Doncs aviam si les traduïm.
0: I també diria que Flick.
1: Bona passada interior.
0: Per Lewandowski, Lewandowski la juga cap a Ferran, Ferran per Pedri. Ha posat la cama Boyomó i ha enviat la pilota fora del camp, servei de banda. Un out que farà efectiu Eric García. Deixa que sigui Eric Rashford qui toqui la pilota, la juga cap a Pedri. Ha acabat perdent Pedri, recupera l'Osasuna. 22 de la segona meitat, continua l'empat a 0.
3: Entrarà Aymar Oroz per part de l'Osasuna.
2: I Raúl García.
1: Els dos jugadors ofensius. Ara venen les injeccions ofensives de l'Osasuna per aquests últims minuts, perillosíssims.
0: Pilota enrere de Javi Galán. Pilota una mica compromesa per Sergio Herrera, que tot i així l'acaba traient. Compte que és a punt de perdre-la per l'acció de Cancelo. La recupera el Barça. Pilota de Ferran cap a Cancelo. Cancelo prova de superar el seu marcador. Posa la cama Rosier. Recupera la pilota al Barça.
1: Pedri demana a Cancelo que jugui més ràpid.
0: Ferran enrere per Cubarsí. Cubarsí cap a Rashford. Rashford aguanta la pilota. L'anglès la deixa per Ferran. Ferran filtra la passada, busca Lewandowski, busca Pedri, cau a terra, era
1: Això ja s'entén que el futbol, el cos a cos es permet, però l'ha agafat per tot arreu, Boyomó.
0: Pilota que té ara l'Osasuna, prova de sortir en contraatac, pilota a la banda dreta per Rubén García, davant d'ell Cancelo, el supera Rubén, prova el xut, salva la pilota, Joan García.

0: torna a fer la centrada, Budimir no posa el cap i l'envia fora Rubén.
1: Com heu vist aquesta jugada? Perquè la tenim al davant, és que l'agafa d'una banda, l'agafa d'una altra...
2: L'acaba empantant, recordeu que hi ha acció d'Adama...
1: Ja entenc que és a l'àrea, però...
2: Adama Traoré amb Cucurella fa unes setmanes a la Premier, que se'l treu de sobre gairebé amb una empenta, doncs ha recordat una mica. Sí que hi ha contacte, és arriscada l'acció de Boyomó, però vaja, no? Els
3: sí,
2: àrbitres...
3: Està molt empipat, ha sortit corrent cap al quart àrbitre, també va Araujo a queixar-se en qualitat
1: és que
3: de capità.
1: És una acció
3: capital.
1: Com molt descarada, en aquest cos a cos. Ja sé que és a dintre l'àrea, no xiularan i que es permet això, i Marc?
4: Sí, no és suficient com per assenyalar penal, i molt menys que entre el bar.
3: Es fan els canvis de l'Osasuna, entren Aymar Oroz i Raúl García, marxen Moi Gómez i Budimir.
1: Mitja punta i punta nous. Se'n va Budimir entre Raúl García, que està en ratxa, que l'estimen aquí perquè ha decidit partits als minuts finals, un gran rematador, i Aymar Oroz, que em sembla que tenia algun problema físic, que és el titular.
3: Tenia molèsties a les cervicals.
1: Torna al camp per jugar aquests últims minuts, substituint a Moi, que avui ha estat l'home que ha aprofitat l'absència inicial d'Aymar Oroz.
5: L'Osasuna és molt perillós en l'últim quart d'hora, on marca gairebé la meitat dels seus gols, 18 dels 39.
0: La pilota la treu al Barça de la seva zona defensiva. Minut 25 de la segona meitat. Continua l'empat a 0. Compte que la té Catena. Posa la bota de Young, que reclamava que l'havia tocat Catena en última instància, però l'àrbitre concedeix corna favorable a l'Osasuna.
2: El tercer primer de la segona.
1: Després d'una pèrdua de Lewandowski en un control orientat. Partit molt igualat i l'Osasuna vol fer un sprint final perquè ha mantingut el partit viu fins aquí. Com diu el Bernat, està acostumat ara a prémer l'accelerador. Ara comença un partit de 20 minuts que jo crec que tindrà alta intensitat.
0: Atenció al corna, que picarà l'Osasuna. Pica el corna a l'Osasuna, segon intent, a la pilota a la frontal que refusa de Jong, l'engalta com pot. Moncayola l'atrapa sense problemes Joan Garcia, que l'envia amb el braç, però ha relliscat Fermín, que es lamenta, pica al terra, s'enfada i recupera la pilota a l'Osasuna amb servei de banda.
3: S'empipava molt Fermín, i tan ràpid com s'empipava Fermín sortia Marcus Sorg, i havia també Flick demanant als jugadors del Barça que anessin cap amunt.
0: És que ara l'Osasuna també ha fet un sí, pas sí. Endavant, eh? A la
5: primera arribava amb 3 jugadors a l'àrea, l'últim atac ha arribat amb 5.
0: La pilota per Fermín. Fermín, que no es rendeix, aguanta encara la pilota. La talla a Moncayola, l'envia fora. Servei de banda favorable al Barça.
1: El Barça ha de pujar la intensitat perquè l'Osasuna l'augmentarà en aquesta part final del partit per intentar guanyar.
0: Juga la pilota Eric. La toca enrere De Jong i arribarà Joan Garcia, que l'envia cap a Gerard Martín.
1: És que, Carles, la segona part no tenim xuts entre els tres pals, no?
2: La Dolmo que...
1: Que refusa sí, Catena, aquella que refusa sí. Catena.
2: I això tot just, i la rematada de Fermín que va fora, res més.
0: Pilota per Ferran. Ferran és el cercle central, l'envia cap a la banda esquerra. Té i rep la pilota Cancelo. Aguanta encara el portuguès. Cancelo combina novament amb Ferran. Ferran, que sembla que vol l'aventura en solitari. Finalment el rebot va parar a peus de Cancelo. Cancelo veu obert a la banda dreta Rashford. Rashford espera, fa la centrada cap al segon pal. Posa el cap Rosier. La pilota no sortirà a corna. Serà servei de banda enganxada, però el banderó de corna.
1: La centrada de Rashford en el segon pal on no hi havia cap jugador del Barça. Rosier ha refusat, però estava només jugadors de l'Osasuna.
0: És un servei de banda que finalment fa efectiu Pedri, la juga enrere cap a Gerard Martín, i aquest amb Cubarsí. Cubarsí fa la passada per Eric García. Eric toca la pilota novament per Gerard Martín. L'envia per Pedri, Pedri amb Ferran. Ferran la torna a Pedri, l'àrbitre és pel mig, continua el Canari, la juga cap a Eric García. A la dreta rep la pilota Rashford, 27, gairebé 28 de la segona meitat. Té la pilota Fermín, la juga cap a Eric. No hi ha manera de passar, de generar una situació clara, de plantar-se davant del porter. Jugant la pilota De Jong, avança, la toca cap a Lewandowski, ha tallat Catena, recupera, però Ferran la juga cap a Gerard Martín. A la banda esquerra la rep Cancelo. Cancelo torna a centrar-la cap a la zona de Frenkie de Jong. Apareix Eric García. Pilota per Marcus Rashford. Rashford enrere per Cubarsí, al costat del cercle central. Baixa per acompanyar-lo De Jong.
1: El Barça fa durar l'atac per intentar aixafar l'Osasuna, que intenta tampoc no acular-se gaire.
3: I el públic que torna a xiular amb aquesta posició llarga del Barça.
0: Rashford. Rashford l'envia per Pedri, que ha de fer l'acció d'extrem des del corna Pedri. Retalla, cau a terra, falta.
1: Claríssima.
0: Falta clara
3: de Moncayola,
0: que serà com un corna una mica més avançat.
3: I veurà una targeta groga, la primera del partit, per un jugador de l'Osasuna, per Moncayola.
2: Quina sota de Moncayola, que havia estat acompanyant Pedri als Jocs Olímpics de Tòquio el 2021, medalla de plata. Vaja, semblava que no es coneguessin, eh?
1: Ui, li fa molt mal a Pedri, eh? No sé si
3: sí,
1: és genoll contra genoll.
3: Sí, genoll dret, la part de darrere del genoll
1: però
3: dret.
1: Potser genoll contra genoll, aquella
2: secció. La puntada és a baix. Doncs,
1: doncs es posa les mans a la cara i es toca el genoll, eh?
3: Sí, està molt adolorit Pedri. Ara surten les assistències mèdiques, surt el doctor Pruna, ha quedat estès a terra Pedri, fa molts gestos de dolor, et diria que fins i tot fa crits de dolor.
2: Ja contacta amb el genoll, ja contacta amb el genoll. O sigui, la puntada és a baix, però no tan a baix. La puntada és molt forta i
4: molt fora de lloc.
2: Sí, exacte. És groga perquè Moncayola deu ser bon nano, però és molt agressiva.
1: Doncs aviam si es recupera Pedri, que continua amb...
5: La part sí positiva és que no queda trabat Pedri amb el contacte.
0: Acaba de fer un gest de pols amunt el doctor Pruna, oi?
3: Sí, de moment sembla que sí, tot i que els gestos de Pedri són de tenir molt de dolor. Ara es posa dret el jugador canari del Barça, es ofega, intenta caminar, s'està provant, ara mateix s'està recolzant sobre els genolls, haurà de sortir per aquesta tensió mèdica. Esperem que no sigui res, tal com ha dit el doctor Pruna, que ha alçat el potso.
0: Sembla...
1: Ha quedat molt coix, eh?
2: És que la puntada és molt forta de Moncayola, molt.
0: I Moncayola n'ha sortit tan...
2: Li ha demanat disculpes ràpid, però vaja, és que es veu superat i pica just per sota del genoll, però amb molta violència.
1: Com un córner picarà la falta Rashford?
0: Pica Rashford la falta, l'intent de rematada finalment lluny a la defensa de l'Osasuna. Primer Boyomo, ara Rosier, la pilota surt fora, servei de banda.
1: Si vols emprendre un negoci, tens dubtes, a CaixaBank disposen d'oficines especialitzades en emprenedoria, perquè cada pas sigui una bona jugada, perquè si a tu t'importa CaixaBank també... Mitja hora de la segona part, continua l'empat a zero. Serà el primer empat a zero de l'etap de l'era Flick com a entrenador. Queda un quart d'hora perquè el Barça intenti trencar-ho.
0: Jugant la pilota al Barça, a l'esquerra Cancelo, l'envia cap a zona central. Rep la pilota Pedri, que encara va una mica coix.
3: Sí, però sembla aparentment recuperat. S'està provant i corre amb certa normalitat, Pedri.
0: Pilota de De Jong cap a Gerard Martín. Obre la banda esquerra per Cancelo. 31 minuts de la segona meitat. Continua l'empat a 0. Ha perdut la pilota Cancelo. Recuperarà, però Gerard Martín. L'àrbitre diu que hi ha hagut, però, una falta.
1: De Cancelo, que ha topat contra el defensa. Bé, el bagatge d'ofensiu del Barça a la segona part és mínim, eh? És dels més pobres de la temporada. És que el que deia el Carles, aquest xut que ha tret Catena i un xut a Fermín fora. Falta molta llum en aquests minuts finals. L'equip compleix amb les obligacions, però no té el desequilibri que hauria de tenir per superar una defensa de l'Osasuna molt ben plantada.
3: Moncayola, que s'acaba d'acostar a Pedri, s'han xocat la mà. Moncayola li tornava a demanar perdó al jugador del Barça, que li feia un mig somriure, però que li obria els braços, una mica dient-li si verdaderament calia aquesta puntada.
1: L'àrbitre adverteix que pren nota i que s'afegirà minuts.
3: Sí, per la pèrdua de temps de Sergio Herrera, el porter de l'Osasuna.
0: Puntada llarga, ara, de Gerard Martín. Torna a arribar-hi Sergio Herrera, que surt molt lluny de la seva porteria. Recupera, però, la pilota l'Osasuna. Intenta endur-se-la Raúl García. Aguanta la pilota. Toca Moncayola. Pilota, crec que en fora de joc. I, finalment, la pilota la juga el Barça. I
1: de Raúl Moro. Raúl Moro, que es veia fora de joc. Quan ha vist que ha deixat per veure si Raúl García podia tocar la pilota. Quan ha vist que no, ha posat el peu conscient que estava fora de joc. I el Barça ha recuperat la possessió.
0: Té la pilota Rashford, la juga cap a Gerard Martín busca Fermín aguanta, la toca per Ferran a la dreta, fa la centrada Rashford per baix, talla la pilota Catena, l'envia directament fora, serà servei de banda favorable al Barça.
1: Aquestes centrades de Rashford són tenses, verinoses, però no troben receptors, són centrades posades més aviat per inèrcia.
3: Deia que és que Flick s'ha empipat molt. No sé exactament amb qui, et diria que amb Fermín i també amb Ferran, perquè no entraven.
0: Ferran fa la centrada, compte que hi pot arribar. Finalment no ho fa Fermín. Quina llàstima, perquè era bona, bona, bona. En Fermín arribant a la frontal de la petita per intentar empènyer la pilota al fons de la xarxa.
1: Bé, la profunditat de Ferran per posar aquesta pilota a la segona línia. Arribava Fermín, que no ha pogut rematar per poc, però a l'Osasuna li estan fent mal aquestes accions. D'accions de profunditat i passada enrere, com el cop de cap d'Erika Dani Olmo, ara aquesta centrada de Ferran per Fermín. Per tant, intentar que un jugador de dintre trenqui a l'esquena per arribar a línia de fons i després, com deia la Mireia, que hi hagi més gent carregant l'àrea.
0: Té la pilota Frenkie de Jong. Empat a 0. Minut 34 de la segona meitat. En queden 11 més l'afegit. Pilota de Pedri. Pedri cap a Eric. No, la pot controlar bé el futbolista de Martorell, que a més es queixa
1: d'un problema
0: a la peu esquerra.
1: Era bona la intenció d'Eric i sobretot la passada de Pedri, però un altre cop falta de sincronia entre passador i receptor.
3: Flick crida Araujo.
1: Araujo.
0: Per substituir Eric. Oh, ah, per anar...
3: O per anar de nou a fotre un gol.
0: Per fer de davanter, eh?
1: No, encara no. Jo crec que substituir Eric em sembla que és una bona lectura.
6: Que, per cert, a l'inici de temporada era més habitual veure Ferran i Lewandowski junts, però últimament no. Ho van fer contra l'Atlètic de Madrid a la Lliga, a l'abril, i no ho feien des del febrer també contra l'Atlètic de Madrid en el 4-0.
0: La derrota de Copa,
6: sí.
0: No? Juga la pilota al Barça, 35, segona meitat. Va. Volem un golet. Pilota a la banda dreta, la té Eric, totalment recuperat d'aquells problemes al peu. Eric l'obre a la banda dreta per Rashford. Rashford prova d'encarar, frena, és a la zona del vèrtex.
1: No veu cap jugada clara, eh?
0: Fa la centrada i arriba Lewandowski, el cop va canviar, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Lewandowski! Amb la pausa, la calma, el temps que s'ha pres Rashford per fer la centrada i veure com un veterà del gol, com una màquina de marcar, passen els anys i continua sent decisiu. Lewandowski ha aparegut per aprofitar la centrada de Rashford i fer un gol que li pot obrir de bat a bat les portes de la Lliga al Barça. 35 de la segona meitat. Ha trigat molt el Barça en fer gol. Ha trigat molt el Barça en fer perill de veritat. La centrada de Rashford, la rematada de Lewandowski, guanya el Barça, que té la Lliga ara sí, més que mai a tocar. Haurà de guanyar i esperar. Marca Lewandowski. Osasuna 0. Barça 1.
1: Excel·lent Rashford, que s'ha pres, no sé si 2 o 3 segons, al voltant d'ell hi havia jugadors del Barça obrint els braços, com dient, dóna-me-la, la vull al peu. Rashford aturat, trepitja, ningú el pressiona, es pren un temps, es pren un cafè. 5 segons, imagina't. 5 segons aturat, esperant alguna cosa. Es genera una situació d'un contra un al segon pal entre Lewandowski i Rosier. Lewandowski li guanya la posició, Rashford ho veu, li posa la pilota suau i el polonès remata de cap per obrir el marcador. Connexió Rashford-Lewandowski. Rashford és imprevisible. Una passada de gol més per l'anglès, un gol més pel polonès. El 0-0 està enfrontat directament amb Flick i ara el Barça suma 3 punts. Queden 10 minuts més afegit. Encara s'haurà de rematar la victòria.
3: A la banqueta del Barça ha saltat tothom, tothom per celebrar aquest gol de Lewandowski, que acosta cada vegada més el títol de Lliga al Barça. Gol de Lewandowski, que l'ha celebrat amb la persona que li ha fet la passada de gol, amb Rashford. S'han abraçat i aquest és el 18è gol Lewandowski de la temporada, el 13è a la Lliga.
2: Rashford reté la pilota 5 segons. No només la reté, sinó que la trepitja cap enrere, perdent metres, esperant que passés alguna cosa, perquè Lewandowski ja havia fet un intent per guanyar la posició, per anticipar-se a Rosier, lateral dret de l'Osasuna. Rosier atén a la primera, però es fa el despistat Lewandowski, fa veure que es desentén de la jugada i de seguida torna a activar-se, i és aquí on Rashford percep que Lewandowski guanyarà la posició a Rosier i posa la pilota dolça, dolcíssima, perquè Lewandowski remati de cap inapel·lable.
4: A tot això, qui marca la jugada és Rashford, amb la mà.
1: Li diu a Lewandowski que faci el moviment. Que es desmarqui, no?
4: Sí, li diu a Lewandowski que vagi al primer pal, que li posarà la pilota.
0: Atacava l'Osasuna, continua atacant de fet, pilota a la banda esquerra per Galán.
1: I el Galán jugador del Barça fora del partit.
3: Sí, a dins del cercle central.
0: No hi arriba, finalment.
1: Què li ha passat?
3: Es queixa d'un cop a la cara.
1: Oi, el sí, nas, sí. Potser.
2: Amb Raúl García, crec.
3: Per cert, que mentre el Barça celebrava el gol hi ha hagut un canvi, ha marxat Eric, ha entrat Araujo.
1: La posició de lateral dret que deia amb el canvi, pot ser que sigui el nas el problema de Cubarsí?
3: Sí, és la zona de la cara on es toca. Deia que havia rebut un cop de colze.
1: Torró, sí. El torró, oi?
3: Doncs mira, sí, justament sí. És Torró qui hi havia a prop de Cubarsí, ha costat a demanar-li perdó. Ara amb ell hi ha també el doctor Pruno, que s'ha quedat tothom sol, Cubarsí estès a terra. Li estan mirant aquesta zona de la cara.
2: No hi ha sang.
0: Cubarsí va tenir un problema, no?, d'alguna fractura.
2: A Belgrat.
3: No, eren punts perquè li van clavar el sí. Tac a la cara.
2: No, li van curar de la cara, no?
3: Sí, sí, 10 punts. Ja
2: esgarrifava el sí, que li va passar.
0: Bé, que bé Rashford, eh?
2: Molt bé.
0: Que bé Rashford.
1: Personalitat, perquè algú que aturi el joc, 5 segons, que es passen molt ràpid, 5 segons, eh? 5 segons sota l'aigua.
0: Imagina't.
1: 5 segons sota l'aigua, costa que passin. I veure que hi hagi jugadors al voltant que fan gestos amb els braços, que hi ha una certa descomprensió col·lectiva, desconfiança col·lectiva per què està fent Rashford. Jo he de dir que també he tingut un moment de dir com és que no troba cap jugada, però com diu el Marc, no només la pausa, sinó la lectura per posar després la pilota dolcíssima per Lewandowski.
5: I com deia el Marc, Lewandowski acaba el primer pal quan sempre busca el segon, és a dir, és un canvi, diguem-ne, de
1: sí,
5: moviment.
1: Sí. Va per davant de Rossier, exacte. Oi? Que és el sí, jugador sí. Que tanca.
3: Canvis a l'Osasuna. Marxen Rubén García, Moncayola i Torró. Entren Quique Barja, Abel Bretones i Osambela.
1: Osambela és un mig centre. Ara veurem com s'ubica Raúl Moro a la dreta, Quique Barja a l'esquerra, amb Raúl García, això és la davantera. Aymar Oroz, Osambela, el doble pivot i estirarà els dos laterals, els tres centrals. Sí, Abel Bretones serà com un carriler esquerre. I Javi Galán, Boyomó i Catena, els tres centrals. Vol estirar la banda esquerra amb Abel Bretones i Quique Barja, l'Osasuna.
0: Guanya el Barça 0-1, ha marcat Lewandowski. El 35 de la segona meitat, després d'una gran decisió de Rashford, la torna a tenir el Barça. Atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran! Ferran Torres marca el segon. Ferran Torres fa que tots s'uneixin en una abraçada, en una pinya al corna. El Barça posa la directa per guanyar la Lliga aquest cap de setmana. Tot dependrà, evidentment, del que faci el Madrid al camp de l'Espanyol. Però el Barça no vol esperar-se, el Barça no vol especular. El Barça ha sortit avui amb ganes de guanyar el partit i, tot i que li ha costat, en aquest tram final ho aconseguirà. Ha marcat Ferran, el segon del partit. Ha marcat Ferran, un home que també ha sortit de la banqueta, com Rashford en la centrada del primer. El Barça, que diu que vol guanyar la Lliga com abans millor, marca Ferran Torres, Osasuna 0, Barça 2.
1: Pressió del Barça, que ha estat la signatura que ha funcionat. Millor recuperació de Fermín, que li posa una pilota a l'espai Ferran, que ni tan sols controla, tot i que és a la banda esquerra, tot i que el xut no té un perfil adequat, no vol controlar la pilota, posa l'interior del peu per sota les cames de Sergio Herrera, Ferran i Lewandowski, els dos nous. En busquem un per la temporada que ve i això té el futbol, aquest punt de destí. Abans que en busquem un, que comptin que els dos que hi ha encara poden marcar diferències com estan fent avui en un partit discret del Barça, que ha madurat i que està rematant els minuts finals.
3: El vintè gol de Ferran aquesta temporada, 15 en suma ja la Lliga. El Bernat va explicar bé, via una rotllana dels jugadors al corna més proper a aquesta porteria de Sergio Herrera, però és que n'hi havia una altra a la banqueta. Altra vegada s'ha alçat tothom. Però sabeu qui ha anat fins la banqueta també a celebrar-ho? No es volia quedar sol ni Joan García ni Cubarsí, que eren els jugadors més endarrerits del Barça. Ho han celebrat tots amb dues rotllanes a dos espais diferents del camp. I Ferran Torres, que ha celebrat aquest 20è gol, tocant-se el cap, tapant-se la boca i apuntant a càmera.
2: La passada és molt bona de Fermín, la recuperació és col·lectiva, la pressió és col·lectiva, però la recuperació la propicia Cancelo, i la rematada de Ferran no és gaire bona, jo crec que hi ajuda una miqueta l'acció de Sergio Herrera al porter de l'Osasuna.
0: Fermín és... Onta la rematada i el gol de l'Osasuna. Acaba d'escurçar distàncies l'Osasuna. amb la rematada
1: Raúl García.
0: De Raúl García, l'home que ocupa la posició de planter centre en substitució de Budimir. Una centrada des de l'esquerra, una rematada amb el cap. Al minut 43 de la segona meitat, escurça distàncies, l'equip navarrès ha marcat Raúl García, l'1-2.
1: S'ha dormit el Barça, arriba molt fàcil Bretones, no tanca Cancelo, i arriba molt fàcil Raúl García a l'esquena de Gerard Martín. Desconnexió defensiva del Barça, i l'Osasuna entra al partit. Ja hem dit que passarien coses els últims 20 minuts, però n'estan passant moltes. L'àrbitre està esperant, Marc, però no hi ha fora de joc, no?
4: Com a mínim no ho sembla així,
1: no,
4: a primera
1: no,
4: vista.
1: El dona, el dona. El dona, per tant, caldrà rematar-ho, això. 44 de segona, i l'Osasuna escurça. Xavi, Cancelo no tanca,
2: no,
1: oi?
2: No ha tancat Cancelo. Ha carregat l'àrea Osasuna amb Catena al costat de Raúl García. Els dos centrals ja tenien el marca, i a l'esquena de Gerard Martín s'havia desmarcat Raúl García, i Cancelo ha estat prou atent i riurós.
1: Qui ens havia de dir que aquest partit tindria aquesta emoció als minuts finals, eh?
0: Sí, sí. Podríem haver esborrat gairebé una hora llarga de partit,
1: i ara ens
0: queda un temps
1: afegit on les zones es volcarà per intentar empatar el partit després del gol de Raúl García, que no falla. Juga 10-15 minuts, però marca sempre. Sort que el Barça n'havia fet dos, i ara el Barça haurà d'aguantar el temps afegit. Encara no en sabem quan, no? Però serà llarg, pinta llarg.
0: Una altra falta lateral des de camp propi, que penja Javi Galán a l'interior de l'àrea. Intenta refusar-la Marc Bernal, que ha entrat en aquest període, després del gol de Ferran.
3: Sí, mentre estava celebrant el gol, ha marxat Pedri, ha entrat Bernal, que avui torna de lesió.
0: Surt Sergio Herrera de la seva àrea, molt lluny, per evitar que arribi a una pilota Ferran Torres, també ho intentava Fermín.
3: 8 minuts d'afegit.
1: Pintava llarg.
3: 8.
1: I Fermín s'agenolla per lamentar els 8 minuts. Va, Fermín, torna al partit, que està això calent. Marc Bernal, que jugarà la segona alçada, eh? Molt bé, Ferran en la pressió, el Barça recupera la pilota.
0: L'aguanta Marc Bernal, la toca cap a Lewandowski. Lewandowski juga amb Ferran, Ferran amb Bernal, Bernal amb Ferran. Pilota al costat esquerre de l'atac blaugrana, jugant enrere, Cancelo. Vinga, mira que el partit ha estat ensupit durant una bona estona, i els últims 10 minuts s'ha convertit en un partit trepidant. Juga Araujo. Araujo busca un canvi de joc. L'avantatge és per Rosier. La talla amb el cap. Apareixerà per darrere Cancelo. Toca la pilota amb el cap. La deixa per Ferran. Arribarem al 53. Ara ja som passat al minut 90. Per tant,
1: a tocar,
0: ens queden gairebé ara mateix 7 minuts d'afegit.
1: A tocar, i si hem d'accelerar, ja accelerarem, però és la prioritat és tenir-la.
0: Pilota per Frenkie.
1: L'Osasuna despetja Quique Barja i Raúl García per una recuperació.
0: Jugant Lewandowski, la toca per De Jong. De Jong, pilota que rebrà Ferran. Ferran a la línia de fons, continua Ferran. No n'ha assenyalat encara el fora de joc. I pot arribar Lewandowski, la controla amb l'esperó. Intenta lluitar-la novament. La rematada final de Cancelo. I efectivament hi havia fora de joc. I el públic protesta perquè, clar, fa molta estona que era fora de joc. De Ferran, oi?
2: Sí, sí, molt
1: clar. Sí, a la desmarcada, ha deixat acabar la jugada l'àrbitre.
0: Bé, per si de cas no ho era. Puja la pilota Javi Galán, l'envia endavant, aguanta la pilota Bretones, la toca cap a Quique Barja, no fa bé el control, s'avança Cubarsí, pilota per Araujo. Puntada llarga cap al mig del camp, veurem qui se la pot endur. De moment ho fa l'Osasuna, amb passada d'Osambela. Pilota que talla Araujo, tranquil.
1: Tothom li diu Araujo, tranquil.
0: Pilota que recupera l'Osasuna. La juga Abel Bretones. Envia per Aymar Oroz. Aymar juga enrere. S'ha endut una trompada d'Aymar Fermín. L'àrbitre, però, deixa continuar el joc. Obertura cap a la banda esquerra, massa llarga per Javi Galán. No la podrà controlar.
5: I Catena està de davanter, Catena?
2: Sí, sí, la jugada.
1: Sí, ja l'han deixat.
5: Ell s'hi presenta allà, que és com desactiva la defensa, però sí, sí, s'ha quedat allà ja.
1: Sí, perquè com que ha entrat Abel Bretones...
2: Penjar, no?
1: Sí, té Abel Bretones i Javi Galán, que pot tancar, i Catena pot incorporar-se.
3: Per cert, que torna a ploure aquí a Pamplona.
0: Pilota que prova d'endur-se Lewandowski, la recupera, però l'Osasuna amb molta empenta en aquest tram final de partit. Som pràcticament ja al minut 48, en quedaran 5. Pilota per Rosier, penja l'esfèrica, talla com pot la defensa del Barça a la frontal de l'àrea, la pentina Aymar, intenta lluitar-la, el conjunt navarrès amb Javi Galán, davant d'ella Araujo. Toca la pilota Bretones. Bretones la cedeix. Podrà fer la centrada a l'Osasuna. Posa el cap al cor de l'àrea. Cobercí recupera Fermín. L'envia. Atenció per Ferran. A la banda esquerra apareix Lewandowski. Puja Rashford. Rashford fa la passada cap a Lewandowski. Intercepta la pilota Rosier i envia la pilota fora. Llàstima perquè Lewandowski ha fet l'esprint de la seva vida i no li ha servit per res perquè ni Ferran li ha passat primer ni Rashford després ha aconseguit connectar-hi.
1: Bé, l'àrbitre li demana a Araujo que posi la pilota en funcionament, que si no allargarà més això.
0: Araujo que perd temps.
1: Que com ho viviu això? Amb ganes de guanyar, amb por a perdre? És un win-win això. Faci el que passi, què?
0: Jo crec que ara ja...
1: Ara ja voleu guanyar,
0: s'ha de guanyar. Pilota per Rashford. Rashford acaba perdent l'esfèrica. Minut 49. En queden 4. 1-2.
2: Sense angoixa, en tot cas. O sigui, sí. Sabria greu no guanyar aquest partit després d'anar 0-2, però tampoc seria un drama.
0: Pilota per Araujo. L'acaba enviant fora. Serà servei de banda favorable a l'Osasuna. Guanya el Barça 1-2. Gols de Lewandowski, Ferran.
1: Molt bé, Fermín, la pressió i la recuperació.
0: L'Osasuna ha escurçat distàncies.
1: Espectacular, Fermín l'ha recuperat, l'ha netejat i li ha donat a De Jong. Ara ja queda a terra.
3: Sí, per una empenta d'Aimar Oroz, que l'àrbitre tampoc no ha vist.
0: Pilota enrere, la rep Joan Garcia, l'envia per Cobercí, Cobercí cap a Araujo, la passada d'Araujo toca les cames de Javi Galán, serà servei de banda Bretones, servei de banda favorable al Barça.
1: De tenir-la el màxim de temps possible.
0: Queden pràcticament només 3 minuts, perquè arribem ja al minut 50. Pilota llarga, la toca molt bé amb el cap Lewandowski, l'envia per Ferran, Ferran encararà porteria, continua Ferran, pica la pilota, fora!
1: Ha volgut tocar suau per sobre de Sergio Herrera.
0: Ha volgut fer un gol de fantasia, un gol que si arriba a entrar hauria estat molt únic. Ara hi ha falta de Frenkie de Jong.
2: Però molt difícil fer una vaselina com
1: molt
2: aquesta. A tot drap, velocitat, des de la dreta. Sí. Mala elecció de Ferran aquí.
1: L'Osasuna penjarà una pilota a l'àrea des de mig camp, una falta lateral, a falta de 2 minuts i mig dels 8 afegits.
0: Té la pilota Javi Galán, l'àrbitre li diu que la posi més enrere, la posa a l'alçada de la divisòria. S'avança la línia defensiva del Barça, minut 50 amb 45 segons, penja la pilota l'Osasuna, la pentina Boyomó, intenta allunyar-la Bernal, també ho intenta Gerard Martín, recupera la pilota Aimar, Aimar la penja, el cop de cap de Boyomó, pilota al segon pal, Raúl García no engalta bé la pilota, l'allunya com pot el Barça. I l'àrbitre diu que la pilota havia sortit.
3: Que fora de joc, em sembla que...
1: Sí, sembla Ursay, no?, de Raúl García.
2: Raúl García quan pentina Boyomó.
1: Bé, que no havia rematat bé ni havia refusat bé el Barça, que esgarrapa segons, que potser no afegeix algun més, Marc, o ho pararà a 8, això? Com ho veus?
4: Doncs en funció del que consideri, però...
1: En queda un i mig...
4: Podria aturar-ho al 8 tranquil·lament. Si ha aturat el 45 la primera part, pot aturar el 8
1: doncs, un i mig queda perquè intenta tancar el partit i que el Barça guanyi els 3 punts.
0: Juga la pilota Joan Garcia, puntada llarga, més enllà del mig del camp. Intentava controlar Lewandowski, no la pot fer-se seva. Recupera la pilota el Barça en defensa, la toca Cobercí, la pilota sortirà fora si no ho evita De Jong. No ho ha evitat, ha sortit fora, servei de banda, últims intents per part de l'Osasuna. Queda una mica més d'un minut i s'acabarà el partit. Guanya el Barça 1-2. Si el Barça guanya, demà podria ser campió.
1: La penjarà bé el Bretones a l'olla, des de l'out lateral.
0: Una de les últimes opcions, per tant, ja de l'Osasuna.
1: Araujo, la de guanyar Araujo.
0: Pilota que penjarà Bretones, pràcticament tot el públic dempeus al Sadar, la pentina enrere Catena, allunya la pilota Cobercí, l'envia fora per la línia lateral.
1: Un altre.
0: Servei de banda, queden 40 segons, 40 segons.
3: I puja Sergio Herrera.
1: Un altre out lateral.
0: El servei de banda que tornarà a fer...
1: Ja tenim Sergio Herrera a l'àrea.
0: Sí, Sergio Herrera, el porter de l'Osasuna, també ha pujat per la rematada. Bretones la penja cap a l'interior, veurem qui la pot allunyar. Allà hi ha Sergio Herrera, allunya la pilota, potser per Lewandowski, no hi ha porter, se l'endú Fermín, continua Fermín, no hi ha porter, pilota Fermín, l'aconsegueix tallar, Rosier, puntada cap endavant, queden, segons el nostre cronòmetre, 10 segons, pilota lluitada al mig del camp, la talla Osambela, talla també Cobercí, corre al central del Barça per evitar que surti fora, no ho aconsegueix i l'àrbitre assenyala el final. Final, final, final, final del partit. El Barça ha tornat a guanyar i el Barça marxarà de Pamplona, anirà a dormir amb la tranquil·litat de saber que la feina la té feta i que si demà el Madrid no és capaç de guanyar el camp de l'Espanyol, el Barça serà campió el dia 3 de maig de l'any 2026. Perquè això passi, haurem d'esperar 24 hores. 24 hores dolces, 24 hores relaxades, tranquil·les, tot el contrari de l'últim quart d'hora de partit. Un partit que anava 0-0, 0-0, 0-0, on no hi havia manera gairebé ni de xutar entre els tres pals i que gràcies a un gol de Lewandowski, a gran centrada de Rashford, i a un segon gol de Ferran, el Barça s'ha posat de cara. Ha aparegut l'emoció en forma de gol de l'Osasuna, Raúl García. I tot i l'empenta final de l'equip navarrès, el Barça s'ha sabut defensar i ha acabat guanyant el partit que li obre les portes de ser campió de Lliga demà mateix. Primer match ball de la temporada a la Lliga. Si el Barça demà a casa, al sofà, es posa la tele i comença a veure l'Espanyol Madrid, ha de saber que quan comenci el partit, en aquell moment el Barça ja és campió. De fet, com diem en el tòpic, el Barça avui se'n va a dormir com a campió, perquè ara mateix el Madrid arrenca amb el 0-0 de l'inici al camp de l'Espanyol. I a les 11 tindrem la resolució. Si l'Espanyol guanya o empata, el Barça és campió. Si el Madrid guanya, ho haurem de deixar tot pel diumenge 10 de maig, on en un apassionant clàssic Barça-Madrid podrem celebrar un títol que els jugadors del Barça pràcticament comencen ja a assaborir amb l'afició, els 600 culers que avui han acompanyat l'equip al Sadar en un corna botànic cantant, perquè saben que això és a tocar. El Barça comença a acariciar la Copa dels Campions. El Barça comença a saber que el seu nom serà inscrit com a campió de Lliga. Falten uns tràmits per començar l'Espanyol Madrid de demà, però això, amics i amigues, pràcticament ja ho tenim fet. Sota la intensa pluja de Pamplona, les rialles i la felicitat blaugrana. Avui, a guanyar i a esperar. I demà, que el Madrid s'ho guanyi. De moment, la feina feta a Pamplona. El Barça ha tornat a guanyar. Osasuna 1, Barça 2.
7: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
8: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
3: Tan bon punt, Fermín ha sentit el xiulet final, s'ha deixat caure a terra, boca terrossa. Ha quedat uns segons estès allà, esgotat, i una vegada s'ha alçat, ha començat a botar, a fer cops de puny a l'aire, a fer crits de ràbia, de celebració. Després s'ha unit alguns dels seus companys, a Gavi, per exemple, i s'han unit en comunió, el que explicava el Bernat, amb els aficionats. Broma d'ara també de Rafinha i Cubarsí, amb el cop de colze que ha rebut Cubarsí de Turró. I ara parla Ferran, a Dazón.
9: Que solo una victoria. Buenas noches.
10: Buenas noches. Bueno, yo creo que sí, al final. Ahora le hemos dejado esa presión al Madrid, que mañana si no gana, pues... Pues sí que ya nos programamos campeones. Creo que hoy era uno de los campos más difíciles de la Liga, donde sabíamos que aquí los tres puntos eran más que tres puntos y creo que el equipo ha hecho un partidazo.
11: Sí, os lo ha puesto difícil Osasuna, que os ha encontrado ahí espacios a las espaldas en la primera parte. Se lo habéis devuelto vosotros con lo mismo en la segunda y habéis podido convertir.
10: Sí, al final en el descanso hemos dado con las claves de cómo nos estaban haciendo daño, de cómo hacerles daño a nosotros. Y creo que la segunda parte ha sido para mí uno de los mejores partidos que hemos hecho.
11: Ya son 15 goles para ti, Ferran. ¿Qué tal estás en este tramo final de temporada?
10: Bien, muy bien, muy contento. Aprovechando los minutos, jugando lo máximo posible y bueno, pues siempre que pueda, marcando.
11: Si te pongo dos escenarios, Ferran, y me tienes que responder, ¿ser campeones mañana sin jugar o ser campeones en el Clásico?
10: Bueno, ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
11: Muchas gracias.
10: Muchas gracias.
3: Ser campions com abans millor, diu Ferran Torres, que ja se'n va cap al túnel de vestidors. Qui no marxa encara són els jugadors de l'Osasuna, que segueixen amb la seva afició, uns i altres, responent càntics, l'afició canta, els jugadors de l'Osasuna que no marxen, que s'hi queden, que aplaudeixen i que es rendeixen una mica als aficionats de, que hi ha encara en el Sadar. Ara el torn de Raúl García, de Zona.
9: Goles del Barça, ¿cómo lo has visto? Buenas noches.
12: Sí, bueno, creo que ha sido un partido muy igualado y la verdad que una pena porque creo que los dos goles son muy evitables. Y sobre todo creo que el segundo, y si hubiéramos ido con 0-1 hasta el final del partido, creo que podíamos haberlo empatado como veníamos haciendo los últimos partidos aquí en casa. Pero bueno, una pena, creo que el partido el equipo ha hecho un partido muy bueno, pero una pena el resultado.
9: Hemos visto el cambio que te ha sustituido Lishi por Budimir. ¿Qué te ha pedido un poco, que buscabais? ¿Darle descanso a Budimir? ¿Hacer algo diferente?
12: Bueno, a ver, al final creo que lo que buscábamos era, sabíamos cómo la forma de defender que tienen ellos, que paran la línea muy arriba y bueno, creo que intentábamos buscarle ahí la espalda y alguna vez, sobre todo en la primera parte, lo hemos conseguido. Pero bueno, como te digo, me quedo con el trabajo del equipo y una pena el resultado.
9: Quedan 4 partidos, entiendo que ya lo dijo Lisi el otro día, sigue vivo el sueño por Europa.
12: Sí, por supuesto, seguimos ahí estando ahí. Como tú dices, quedan 4 partidos, vamos a intentarlo hasta el final y bueno, por nosotros no va a ser.
9: Muchas gracias, Raúl.
2: L'accent de Raúl García de Haro és granadí, es va criar a Guadix, però va néixer a Catalunya, a Olesa. Avui ha fet el seu 7è gol aquesta temporada a la Lliga.
13: La TDT a Catalunya Ràdio.
14: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
15: Les dades del partit.
16: Rematades. Barça 9, 5 entre els 3 pals. Osasuna 6, 4 entre els 3 pals. Corners. Barça 7, Osasuna 3. Faltes. Barça 10 amb 2 targetes grogues. Osasuna 8 amb 1 targeta groga. Fores de joc. Barça 2, Osasuna 4. Els gols esperats han estat de 1,2 pel Barça i 0,91 per Osasuna. La possessió del 67% pel Barça i s'ha jugat un 59% del temps a camp de l'Osasuna.
13: La TDT a Catalunya Ràdio.
17: Ei, com va? Com et dius?
18: Tenim un nom que el sap tothom.
17: Però d'on surts tu?
18: Tant se val d'on venim, si del sud.
17: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
18: Ara estem d'acord, estem d'acord.
17: Sí, i una estrella ens agermana.
19: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
20: Partits de la jornada.
5: Aquest cap de setmana es juga la jornada 34 de Lliga. Repassem resultats.
6: Girona 0, Mallorca 1.
5: Villarreal 5, Llevant 1.
6: València 0, Atlètic de Madrid 2.
5: Alavés 2, Atlètic Club 4.
6: I Osasuna 1, Barça 2.
5: Demà 4 partits. A les 2, a Balaïdos.
6: Celta, Elx.
5: A 1:15, al Coliseu.
6: Getafe, Rayo Vallecano.
5: A 6:45, a la Cartuja.
6: Betis, Oviedo.
5: A les 9, a l'RCD Stadium.
6: Espanyol, Madrid.
5: Dilluns a les 9, a Pizjuán, es tanca la jornada.
6: Amb el Sevilla, Real Societat.
5: El Barça és líder amb 88 punts, 14 més que el Madrid, que juga demà.
6: Villarreal amb 68 punts i Atlètic de Madrid amb 63 tanquen les posicions Champions.
5: Betis amb 50 punts, Celta amb 44, són 5è i 6è.
6: L'Espanyol amb 39 punts és 12è i el Girona amb 38 ocupa la 7ª posició.
5: Sevilla, 34 punts, Llevant, 33 i Oviedo, 28, ocupen les places de descens.
6: I tanquem el resultat del Lleida a l'ACB, que ha acabat en derrota. Burgos 99, Lleida 91.
2: I el Morabanc Andorra ha guanyat el Tenerife a casa, una victòria importantíssima per intentar evitar el descens.
13: La TDT.
21: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
13: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
22: Em sembla que el Barça també ha durat una mica el que ha durat la Minyamal.
13: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
23: M'agrada, tinc dubtes sobre...
24: No ho entenc.
25: Les conclusions del Ricard.
2: El Barça ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna i demà diumenge podria ser ja campió de Lliga. Aquesta nit a Pamplona, el més important del partit ha passat a l'últim quart d'hora. Fins al minut 35 de la segona part, el ritme ha estat molt baix. El Barça no ha pogut generar gaire en atac. L'Osasuna ha fet un xut al pal a la primera, Budimir, però quan hi havia el risc que el Barça acabés empatant a 0 el primer partit de l'era de Flick, Rashford ha aturat el partit 5 segons abans de penjar una bona centrada a l'àrea perquè Lewandowski fes de cap el 0-1. Al cap de 5 minuts, al 40 de la segona, Ferran ha fet el 0-2. L'Osasuna ha posat una mica d'emoció al final amb un gol de Raúl García, però el Barça no ha patit gaire per assegurar la victòria que el farà campió, el faria campió si el Madrid demà no aconsegueix guanyar el camp de l'Espanyol. Ricard, què t'ha agradat?
0: Rashford i Ferran com a Raúl Seus. El partit estava encallat i Flick ha llegit bé la necessitat de tenir una mica més d'espurna ofensiva i Ferran i l'anglesa han donat al Barça el que necessitava. Rashford amb els 5 segons de pausa, que ja passen a ser, per mi, una de les jugades de la temporada, perquè ha passat lentíssim el moment d'esperar, aguantar, mirar, observar, triar, escollir la millor decisió, fins i tot, com diu el Marc, recomanar a Lewandowski el moviment. I Ferran, perquè jo crec que li ha donat la profunditat que necessitava. Flick ha entès perfectament que Fermín el que donava des de l'esquerra era joc entre línies, el que el Barça necessitava era presència a l'àrea, i Ferran ha tingut dues, la que transforma i una al temps afegit que no defineix bé perquè no escull la millor rematada. Han estat dos jugadors que han aparegut al partit per canviar el partit. Rashford, que no és un jugador constant, però és evident que té un cap privilegiat per ser genial i imprevisible, per allò bo i per allò dolent. No és un jugador fiable competitivament, però és un futbolista que a vegades del no-res canvia un partit, canvia un moment, canvia un estat d'ànim. I avui era el jugador necessari. Bardaggi no ha tingut capacitat per marcar diferències i Rashford ho ha fet. I Ferran té, com sempre, autoestima alta, molta profunditat, energia i fam de gol, amb rematades més o menys netes, més o menys brutes, mal escollides, però amb molta determinació. La banqueta avui ha decidit el partit.
2: Hansi Flick està fent l'entrevista amb DAZN, a veure què diu.
1: El equipo estaba celebrando, él estaba feliz, sí. Y evidentemente, pues no puede ser de otra manera. Hi, Mr. Flick, congratulations. I want to ask you about the beginning of the second half. You had a lot of possession, a lot of ball, but you didn't have this accuracy, I would say, close to the box of Osasuna. Then you made some changes: Rashford, Frenkie de Jong, and Ferran Torres. Do you agree with me with this little analysis? And what did you look were looking for with these changes in the second half?
4: No, it's I think in the first half we also controlled the game, but not so well. Then in the second half, and with the changes from Frankie, Gavi has a yellow card, and so we want to bring Frankie for him to make no risk. So and with Rashi and with Ferran we have speed, and this is what we want to do also to attack the last line, and we did it much better then.
1: En la primera parte también hubo control del partido, pero que la segunda parte fue mejor todavía, ¿no? El cambio de Gavi por Frenkie, por la amarilla de Gavi, la entrada de Ferran y Rashi, ¿no? Rashford era para meterle velocidad al partido.
23: Eneko.
24: Hello, Mr. Flick. Congratulations on the victory.
4: Thanks.
24: As a professional, you prefer to win a title next week in the Camp Nou, Barcelona, with your people, or tomorrow by TV?
4: Well, I think we made our job today, and this was important. This is what I want to see from the team, and everything what happens is not in our hands, so we will see that. We celebrate also when we are winning the title tomorrow, but at the end, it's like it is. Real has to play in Espanyol, and we have to wait.
2: Diu que s'ha d'esperar, Flick, que no depèn del Barça si és campió o no demà, que el Madrid ha de jugar al camp de l'Espanyol. El Barça ha fet avui a Pamplona la seva feina, ha fet el que depenia d'ell mateix i caldrà veure si Flick demà se'n va a dormir a l'hora que és habitual o s'espera a les 11 de la nit quan s'acabi el partit de Cornellà entre l'Espanyol i el Madrid. Ricard, havies destacat el Raúl Seus, Rashford i Ferran. Alguna cosa que generi dubtes?
0: Sí, que on pot tenir més minuts Gavi. Gavi no entra ara a formar part del que seria l'onze titular del Barça, però Gavi és un jugador que té moltes possibilitats i Flick ho té clar. Falta veure què passarà la temporada que ve. Gavi ara mateix està assumint una responsabilitat com a migcentre i ho està fent molt bé. A mi m'agrada molt en aquesta posició. A l'equip li dona cobertura, seguretat en els duels, jugador responsable defensivament, que potser hauria de cuidar una miqueta més aquestes targetes grogues que a vegades li generen jugar condicionat quan estàs tancant el mig camp. Ell ha nascut per jugar a la segona alçada, però potser encara li falta una mica de ritme de competició, de més possibilitats en pilota, donar més fluïdesa, participar més en la combinació, i l'ha fet servir fins i tot a la mitja punta i a la banda esquerra. Ara continuo perquè abans va Flick.
7: Ha de ser en anglès. La pregunta tiene que ser en inglés. Gracias. Comencem, Mireia.
8: Hola, bona nit. Mireia Ruiz en directe. Sí. Moment, que no hi ha micròfon. Ara sí. Bona nit, Mireia Ruiz en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Flick si ara ja sí se senten guanyadors. After today's fought win, do you already feel like champions or not already?
4: No, it's not the time, you know, for that. We have to wait, maybe tomorrow, maybe next week. We don't know that, but we made our job. And this is what I appreciate a lot for my team and my team. It's fantastic. Also, we defend also against opponent. They are really strong in the head, with the crossing, and they are really, really good. So we defend it, and I'm happy. I'm really happy about this, what they are doing.
10: No, hem d'esperar, nosaltres hem fet la nostra feina i veurem si és demà o la setmana que ve. Estic molt content del partit, molt, molt content. Hem defensat molt bé contra un equip, un oponent molt fort, que ens penjava pilotes i que hem sabut defensar-ho molt bé i que estic molt feliç per aquesta part.
11: No. Quan prefereix guanyar la Lliga?
23: I don't believe you.
4: No, you can't believe me.
23: What do you prefer?
8: Flick acaba de dir que demà no veurà el partit.
23: Or playing el clásico?
4: You know that I never looked like this or see this things like this. I'm, you know, for me the important thing today we make our job, and it's not in our hand what happens tomorrow, and so it's like that. We have to see and we wait. This is a good situation, and after we are still 11 points ahead, now 14. We will see what happens tomorrow. So at the end, it's like that. If we win the title tomorrow, we will also celebrate, I think. And I think it doesn't matter. Of course, everyone wants the title to win the title on next week. But for me, it's like that. We are making our job, and anything else is not in our hand.
10: Que no entra. Que ell està content en fer la seva feina i que han d'esperar. La seva feina era guanyar avui i que ara tenen 14 punts i que, per tant, doncs, quan sigui, estarà bé. Que sap que hi ha molta gent que li agradaria guanyar la Lliga la setmana que ve contra el Madrid, però que ell no pensa en aquestes coses.
24: The most difficult thing of this season for you until reaching or almost reaching the championship for second time in a row?
4: I think we have to manage a lot of injuries, so this is maybe the thing what we have to make next season better. But on the other side, it's like how we doing is how the team is playing. It's fantastic, and they grow, they improve a lot with these things, This makes me really also looking really positive also in the future. I'm happy because we have a young team. They have also space to improve. They have a lot of potential, and this is what we want to work also next season. So we are not at the end. It's just we started our way, our project, and we want to go on.
10: Li preguntaven sobre el més difícil o com valorava aquesta temporada i el més difícil de guanyar una segona lliga consecutiva. Diu que han hagut de gestionar moltíssimes lesions, aquesta és la part més negativa, però que per contra l'equip ha jugat fantàsticament, que està creixent, que és feliç perquè és un equip fàcil, que encara té molt potencial, que no ha acabat el projecte, que l'estan començant.
4: You know, I'm a coach, and for that I'm doing my job, and this is that we prepare the team well for the game, for the La Liga, for
3: for the season, and the other things, it's not in my hand. I will not choose it.
9: This week with the fans in the street.
3: I don't know that. Say, you know, they asked me. To be honest, they asked me, and I say, come on, go away. Please don't ask me. I don't want to do this because it's, yeah. I know now we have a good situation. But at the end, it's for me. When it's done, it's done.
10: Bueno, crec que li preguntaven sobre la celebració, no?, de la Lliga.
12: Sí, li preguntaven que si demà guanya, quan ho vol celebrar amb els aficionats.
10: Diu que li diuen, però que ell no decideix i que ell simplement fa la seva feina com a entrenador.
14: Una gran ambició. The most important today is that the team has shown ambition and desire to always win.
3: Of course. You know, for me, Getafe was a fantastic game, a fantastic example, good role model about the team, because they are now in a, I said that we have a positive atmosphere and everyone now is on a really good mood and on their best level. This is fantastic at this moment. And so I think also today, so these two matches away, were fantastic. I appreciate what I saw from the team, from everyone, and we are playing like a team, and this is fantastic to see.
10: Que el partit de Getafe ja li va semblar un fantàstic exemple de com s'havien de fer les coses, que han estat dos partits molt bons, que estan molt content de la manera que han jugat com a equip. Molt satisfet amb el rendiment de Getafe i d'avui.
3: I'm not sure. I don't know. What is that?
12: Li hem preguntat què farà demà si no veu el partit.
24: I think it's at 6, so... Huh? I think it's
3: maybe at 6. Tomorrow. I think it's the last day. Maybe I go with my wife, so... I think so.
12: Diu que té tickets per anar a veure el Mac Pop.
10: Ah, sí? Que demà se va veure el Mago Pop?
11: Doncs demà enviat especial al Teatre Victòria per seguir-lo, per si és campió.
0: Però ara és broma o seriosament?
12: No, és que fa molta estona que riu, llavors ja no sé si ens està prenent el pèl o no. Ha intentat evitar a tota costa tots aquest tipus de preguntes. Ha dit que demà no sabia del tot què faria, que d'entrada no pretenia veure el partit. Li han preguntat què estaria fent.
0: No
12: i ha dit
0: pretenia veure'l, eh?
12: No, que no tenia pensat veure'l, que ell es centra en lo seu, no en el que facin els altres, i que no sabia del tot què faria, però que li semblava que demà era l'últim espectacle del Mac Pop.
0: I confirmem-ho si és l'últim espectacle del Mac Pop demà.
12: Li han preguntat si tenia entrades i ha dit, bé, potser sí. Dic, bé, no sap del tot gaire, que ens hi flic.
0: Jo dic el Mac Pop perquè escolto els que no han sortit d'aquí i defensen el Mac Pop, ells, eh? Vull dir que perquè hauria de ser el show del Mago Pop.
12: Sí, jo també sóc acaba... final defensora del Mac Pop.
16: Acaba demà, eh?
11: Doncs si ho saps,
12: doncs
11: que...
12: mira, si ho saps. Si ho saps,
11: passant pel catenari.
0: Doncs el que diu el Xavi. O té una quartada molt recargolada.
11: Al vespre, no? Diumenge,
10: el que passa és que els diumenges el teatre...
11: Normalment
10: és més d'hora, eh?
0: O té una quartada molt recargolada, o nosaltres no ho sabíem, o que era l'última funció. Per tant, és probable que en tingui, no? Ara, una cosa, se li hauria de dir que sí, que potser és campió abans de les 11 de la nit. Aviam, bé, ara mireu els horaris per veure com s'assabenta Hansi Flick del que faci demà al Madrid al camp de l'Espanyol.
12: Serà bastant bo, que sigui
0: Però has tingut dubtes, tu, de que ho deies seriosament, això, Mireia?
12: No, és que feia tanta estona que reia que jo crec que tenia la sensació que Flick és molt reservat amb la seva vida personal i tinc la sensació que volia desfogar-se, volia deixar-se anar i no sabia com fer-ho. I li ha començat a sortir primer aquest riure nerviós i després amb la pregunta del company de dialèctic del Pol Ballús, que ja li ha preguntat directament per què no veuria el partit. I ha fet la sensació que ja no sabia com sortir-se.
6: És a les 5 demà l'espectacle.
0: Home, té temps per anar a la funció, tornar a casa, sopar, veure el partit.
11: Bé, es perdria el partit del Barça femení demà, Sònia.
0: Aquest se'l perd segur.
6: Sí, se'n va a veure el Mago Pop. Flick, si no m'equivoco, ha anat a veure els quarts de final. No hi era, Flick? Jo crec que hi era, el partit
11: Madrid,
6: del femení. Sí. Vull dir que s'ho diré, jo l'espero demà al Camp Nou. Jo l'espero demà al Camp Nou. Espero que el Mago Pop... Crec que torna a fer funcions a l'octubre.
16: A l'octubre, la gira torna a començar el 14 d'octubre.
0: Bé, doncs, si no, que les regali, no? Que les regali algú i que vagi a veure el Camp Nou. Però vaja, sigui com sigui, la sensació és que ha barrejat una cosa amb l'altra perquè té temps per fer-ho tot. El partit del Madrid és a les 9, vull dir que gairebé podria anar al Camp Nou, al Mago Pop i al partit de la nit. O sigui que té una tarda, una agenda moguda. Va, acabem amb les conclusions.
2: Ricard, estaves explicant-nos per què tens dubtes sobre quina posició ocuparà durant més partits, més minuts, Gavi.
0: Deia que podia ocupar, perquè pot ocupar moltes posicions. Jo crec que treu molt bona nota com a mig centre, que la seva natural seria la segona alçada, però que l'hem vist jugar a la tercera alçada i com a fals extrem esquerre, on aporta sobretot a la primera línia de pressió molta intensitat, molta agressivitat, aquest pas endavant. És un jugador polivalent. Falta veure si Gavi està disposat a acceptar aquesta polivalència, eh? Una polivalència que, per exemple,

0: L'única cosa que hauria de cuidar és no jugar condicionat per la groga.
1: Alguna cosa que no puguis entendre?
0: No, avui ho entenem tot, fins i tot els números que fan que el Barça estigui a prop de guanyar la Lliga.
1: Són fàcils. Els minuts de Rashford i Ferran a la segona meitat des de la banqueta per guanyar un partit que pintava empat a 0. Rashford ha fet una molt bona assistència per Lewandowski, Ferran ha fet el 0-2 i els minuts i les posicions on pot jugar Gavi, avui com en els últims partits, ha actuat com a mig centre i continua sumant ritme per si Flick el necessita més avançat. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Osasuna 1, Barça 2. Ja hem escoltat Hansi Flick, ens falta sentir l'efecte Costa.
2: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
3: Ei, perdona, una estrella.
4: Ei, una estrella.
3: Perdona, una estrella.
4: Una estrella.
3: Què, un crit valent?
5: Vinga, tots units fent força.
4: Una estrella!
5: De seguida.
2: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
6: L'efecte Costa.
0: Bona nit, Jordi.
7: Bona nit, Ricard.
0: Bé, abans de res, pel centre de dades, confirmeu que el Mago Pop estigui en condicions físiques per fer les funcions? Perquè
8: ho mirem.
0: Perquè tinc un amic que m'han dit que s'ha lesionat i que les ha suspès.
7: Ostres.
0: No sé, o sigui que ja per afegir, diríem, per afegir incertesa a la tarda de diumenge. Però s'hauria de confirmar, eh? Ara mateix només és una... és un comentari de col·legues.
7: Jordi, què? Van al femení al Barça-Madrid. La tornada dels quarts.
0: Molt bé.
8: Sí, sí, és el que comentàvem. Els quarts contra el Madrid. Per cert, que demà és contra el Bayern. Vull dir que, amb més motiu, Flick estaria bé que anés si contra el seu ex-equip.
7: Si se li ha lesionat el Mago Pop, ara ho té... No de triar.
0: Sí, perquè en principi no haurà de ni comprar entrades, no?
7: Té conya que en una temporada on se t'ha lesionat fins i tot l'Utiller, el dia que celebres la Lliga es lesioni el Mago Pop, la veritat.
0: Bé, ara mateix no tenim encara el comunicat mèdic de Mago Pop. Potser...
9: Es va lesionar el desembre... però estem buscant aquí...
0: A on es va lesionar?
9: No, en plena funció. No va dir a on. Simplement va suspendre la funció per una...
0: És que m'han especificat fins i tot que seria el braç. O sigui que...
9: Seguim indagant.
10: Jo veig comentaris de gent que avui, dia 2 de maig, la d'avui l'ha cancel·lat.
0: Ah.
10: Que la d'avui l'hauria cancel·lat.
0: Ah, o sigui que aniria per aquest camí, eh? El meu amic ben informat, eh? Bé, ja ho confirmeu. Si no, per si... Mireia, si el veus, li dius a Flick, que potser li queda la tarda lliure.
8: I tant, ara li diré si el veig.
0: Que podria haver-hi un problema que estem a punt de resoldre, eh?
7: Ara la disponibilitat dependrà de l'evolució, com
0: exacte,
7: sempre.
0: Exacte, això mateix. Bé, Jordi, que quins 20 minuts finals, aquí ens havia de dir que el partit s'encendria. Què has pensat quan has vist Rashford 5 segons aturat?
7: Que és un personatge singular. La veritat és que, et seré molt sincer, he pensat que no sabia ben bé què fer. També perquè el perfil on ha jugat els dos últims partits crec que no l'ajuda especialment, però després és veritat que quan hem vist tot l'escena, crec que ha estat el Marc que ens n'ha alertat, és veritat que ell fa de base. És a dir, ell espera que Lewandowski vagi, sí, vingui, sí, torni a anar...
0: S'ha de tenir personalitat, per sí, això, sí. Perquè a la gent normalment a la vida el temps t'atrapa, t'obliga, t'exigeix, i més si passen coses al voltant que depenen de tu. O sigui, Rashford ha fet allò que fa algú que condueix un cotxe i ha d'aturar-se en un carrer que només té una direcció, però que ell necessita aturar-se en aquell moment. I si s'han d'esperar els cotxes que vinguin, si tenen pressa, que s'esperin, saps aquest perfil de dir, no, és que jo ara em toca això. O sigui, tothom s'atura i a mi això no m'altera i no s'ha alterat. Jo sóc dels que em poso una mica nerviós si tinc cotxes al darrere i els molesto.
7: És un jugador... És desconcertant que un jugador amb el talent i el físic que té no acabi de petar-ho enlloc. I aquí tampoc. Perquè això, aquesta acció d'avui és de jugador amb personalitat, amb nivell, amb... Evidentment amb qualitat, perquè li diu a Lewandowski, mou-te i li posa allà. Però, bé, no sé. Tampoc deu ser casualitat que si no ha acabat No, acaba...
0: és perquè és un geni incomplet.

0: pres per ell mateix. Vull dir, és un jugador que... O sigui, que això ho fa un dia i ho pot fer tres dies, però mentrestant tampoc et transmet fiabilitat i a vegades desconnecta d'algunes obligacions, no?
1: Sí, sí. Evidentment, si esperes d'ell que t'activi la pressió, no és el jugador, però segurament Flick... Vaja, no. Quan Flick accepta que li portin l'estiu passat, ja devia saber-ho, això. És a dir, ell devia comptar que...
0: Sí,
1: que totes les seves... Totes les seves habilitats ofensives compensarien que no fos un jugador gaire... Vaja, gaire responsable defensivament, però clar, és que sí. Al final t'acaba tocant, jugant la posició de Rafinha i la comparació és dura.
0: Rashford i Ferran, ha rematat el partit.
1: Que, crec que Ferran i Fermín són els dos jugadors que acaben millor la temporada. I per això deia el descans que no necessàriament... Jo la veritat és que pensava en Ferran per Lewandowski, però quan Flick ha tirat dels dos junts m'ha semblat que era una bona... que era una bona idea i... Bé, jo és que crec que Ferran, ja ho he dit abans, des del Metropolitano cap aquí, partit que juga, partit que rendeix moltíssim. I avui ha tornat a ser molt actiu. És veritat que el gol l'ajuda una mica al porter, però la seva incidència en el partit a mi m'ha semblat molt alta.
0: Has patit els minuts finals? Perquè, clar, al final ja no sabíem si volies guanyar, no volies guanyar...
1: Bé, jo sempre vull
0: guanyar. No dic per tu, sinó en general, no? Que quan et poses 0-2, aleshores tens... Bé, jo era dels que... Jo ja he canviat i jo vull guanyar la Lliga el més aviat possible. Ara ja no em vull esperar al Madrid. Aquesta setmana vaig reflexionar i vaig dir, escolta'm, deixem-ho estar, guanyem la guanyada, que vinguin de la festa ells, que tampoc no els agradarà. Però vull dir que hi havia gent que avui estava així amb el cor dividit, quan et poses 0-2, després et sap greu que se t'escapi, allò.
1: Home, clar, sí, sí. Com ha dit el Xavi, diu, home, no, això no ho podem perdre, però també amb aquell drama relatiu. La veritat és que m'ha agradat veure l'alegria i l'eufòria amb què ho han viscut els futbolistes, perquè des de fora fa la sensació que això està bastant de tibaneït de fa setmanes. I ells, en canvi, a Getafe ho van celebrar...
0: Sí, sí, li estan donant valor, cosa molt important.
1: No, el valor és evident que el té, però que vull dir que la manera d'aconseguir-ho, que és que ha fet la sensació que el Madrid anava caient a cada revolt, doncs la veritat és que els jugadors del Barça el que transmeten és que fins que no estigui, no està, i això està bé.
0: Sí, sí, i jo crec que és una manera de donar valor a l'èxit d'una temporada, d'una lliga que es guanya durant molts mesos i no en una final. I
1: jo per això vull guanyar contra el Madrid, perquè és...
0: Sí, ja...
1: Li dona una firma, sí. que amb tot el carinyo guanyar-la al camp d'Osasuna o demà des del sofà no té.
0: Bé, però que vingui a la festa de la Lliga al Madrid també és una firma, perquè tampoc no ha passat gairebé mai. Bé, és igual.
1: Serà una manera també...
0: A gust del consumidor. Tampoc no depèn del Barça, depèn del que passi demà, vull dir que ja ens diran què hem de fer.
1: És una manera també que el clàssic sigui un clàssic, perquè si ja hi arribes amb la Lliga guanyada, bé, és una mica... Sembla el Gamper i tampoc és això.
0: Molt bé, doncs veurem què passa demà. El millor.
1: Fermín.
0: Gràcies.
1: A vosaltres, bona nit.
2: A Catalunya Ràdio, la TDT.
3: Dolors musculars, lesions esportives o molèsties postoperatòries? A Epsilon Physio t'oferim tractaments personalitzats amb la tecnologia més avançada. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
2: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran! I jo que estava
1: fatal. El Barça ha guanyat a Pamplona per 1-2 en un partit una mica estrany, però que s'ha animat en els minuts finals. Sònia, has tingut el que demanaves, eh?
2: L'últim quart d'hora, no?
1: 20 minuts. M'han
2: donat l'últim quart d'hora perquè és veritat.
1: Hi ha hagut els canvis del Barça a l'Osasuna, ha començat un partit nou i ha tingut un partit de 20 minuts que és com un final de la pel·lícula. Una pel·lícula que li costa avançar i que després té un desenllaç emocionant.
2: Sí, sí, és veritat que al final del partit com a mínim s'ha animat una mica perquè la resta... I això és el que ens espera en principi un cop ja guanyin la Lliga, que queden partits intranscendents, que és el que té quan fas bé les coses, que després et pots mereixer fins i tot unes vacances, alguns pensant en el Mundial.
3: Depèn també del rival que et trobis. Mira, parla amb Andovski.
4: Sigues marcando goles importantes. Buenas noches.
5: Buenas noches, sí. Primero estoy muy contento que hemos ganado hoy y también he marcado un importante gol para 1-0. Pero hay un partido como hoy que tienes que luchar hasta el final y antes del partido hemos hablado que aquí para ganar no es fácil, no es fácil el estadio, pero creo que en primera parte hemos jugado muy lento, un poco con balón, no podíamos llegar a aérea para central también, pero segunda parte era un poco mejor y creo que al final tenemos 3 puntos.
6: Desatascáis el partido en una acción que, si me puedes contar un poco cómo ha sido, porque parecía, ¿no?, que Marcus estaba frenado, que no encontrabas o no tenías tu situación buena de remate, pero has hecho ahí el desmarque de ruptura, te la has encontrado y se rompe el partido con esa acción.
5: Sí, de mi lado yo he visto que la línea está un poquito roto, sí, y yo he visto que Marcus tiene oportunidad para central solo en punto. A veces no es importante fuerza, más importante es que centras o que pases en punto, y para mí era un balón para delantero bellísimo, y al final lo he visto que creo que derecha de centrales derecha estaba a mi izquierda al lado y para mí solo estaba marcando un gol, y sí, eso es para delantero muy importante, que recibís balones en área y la final, sí, estamos muy contentos.
6: ¿Vale casi una liga este gol?
5: Sí, tenemos 4 partidos a la final y también nuestro objetivo es que vamos a ganar todos los partidos y a la final tenemos 100 puntos. Sí, pero ahora falta, no sé, unos cuantos puntos para ganar la liga, pero que he dicho antes, también tenemos 4 partidos y tenemos que ganar todos los partidos.
6: La última, Robert, sería la tercera liga en 4 años con el Barça. ¿Te gustaría seguir celebrando ligas con el Barça?
5: Sí, claro, es un momento... qué maravilloso, sabes que puedes ganar la liga y también con los fans puedes hacer una ronda en la ciudad, es claro, es muy, muy muy bonito, pero al final tenemos que ganar partidos y no sé cuándo, pero primero hasta cuando no ganamos la liga, mejor que no hablamos demasiado.
6: Gracias, Robert.
1: Doncs Lewandowski, que ja marca l'objectiu dels 100 punts i que ha fet un gol, Sònia, de davanter centre de tota la vida, eh? Ja ho ha explicat, ho ha explicat molt bé, ell, eh? Com ha vist la jugada, com ha vist que el central havia basculat, que tenia un contra un, que havia de guanyar aquella posició, i la centrada de Rashford.
2: Sí, sí, d'alguna manera reclamava, no? Deia, si em centra en pilotes així, és el que jo sé fer, no? Reclamar centrades perquè ell pugui marcar, que segurament aquesta temporada en això ja li va passar fa un parell d'anys, que quan ell no s'hi acaba de trobar, potser pensa que és que l'equip no el busca prou.
3: Està molt mal defensada l'acció per Osasuna.
2: Sí, ara veiem, és que el deixen fer-se un cafè, Rashford.
3: Sí, però ja no, però i buida l'àrea, o sigui,
1: però queda parellat amb Rosier, oi?
3: Sí, amb Rosier.
1: Com és que queda parellat amb Rosier? Doncs perquè els dos centrals què fan?
3: Sí, estan més avançats, però crec que no estan un contra un, els dos centrals. Un dels dos queda lliure i no és prou a prop de Lewandowski. Potser un gest despista la paràlisi futbolística de
1: Home, jo crec que s'atura tothom, allà.
3: Sí, està passant aquí.
1: Sí. Fa una pausa, pausa, i queda pausat tot.
2: Sí. També què? Del que ha dit Lewandowski em crida l'atenció, que tu destacaves, que clarament és el que s'ha marcat com a al·licient al vestidor, no? Arribar als 100 punts, perquè no era la pregunta, i ell mateix té molt clar que poden arribar als 100 punts i que tant de bo sigui això. I és una manera d'afrontar aquest tram final de temporada, intentar aconseguir...
7: El Barça ha de guanyar els 4 partits que li queden, ara en té 88.
1: Sí, perquè deixa'm recapitular una cosa. O sigui, si el Madrid guanya demà, el Barça contra el Madrid què necessita per ser campió?
8: Empatar.
1: Un puntet, eh?
7: Sí, sí, perquè quedaran 9 punts en joc després del Clàssic.
1: O sigui que si el Madrid guanya, al Barça li val un empat i victòria per ser campió contra el Madrid, eh? Sí. No necessita guanyar-lo. Molt bé. I si el Madrid punxa demà, doncs aleshores ja és campió. Per tant, al Barça li falta un punt. Si el Barça perdés contra el Madrid al Clàssic, amb un punt a victòria seria campió. O sigui, al Barça li falta un punt que perdi el Madrid, un punt que guanyi el Barça. És això, oi?
9: Sí, el Barça necessita un punt per ser campió.
1: Molt bé. Doncs sabem quina és la combinació. Què passa?
3: Potser dos, no? Perquè si el Madrid guanya el Camp Nou, sí, ho deixa a 11 i amb un punt més quedaria...
8: Ho deixa a 8.
3: A 8, perdona, i amb un punt més quedaria a 6, sí, no? Sí, i l'averatge el tindria el Madrid.
8: Sí. No, amb un punt de victòria no n'hi hauria prou.
1: En cas hauria de guanyar victòria. Exacte, en cas que el Madrid guanyi els dos pròxims partits, en cas que el Madrid guanyi els dos pròxims partits, el Barça necessitaria guanyar victòria per ser campió. Li faltarien dos punts. O un empat de victòria i un empat contra el Betis, o sigui, li faltarien dos punts, eh?
9: En canvi, l'empat amb el Madrid, com que significa el Madrid, també en perd dos, aquest sí que serveix.
1: Per tant, primera estació, que el Madrid demà punxi, segona estació, guanyar o empatar contra el Madrid, tercera estació, guanyar victòria o que el Madrid punxi aquella jornada i el Barça empati, és a dir, tenir una combinació que sigui positiva pel Barça. Ho dic per anar a les tres possibilitats que tenim més pròximes.
10: Mira, en cas que demà el Barça sigui campió per passiva,
1: sí,
10: està previst que hi hagi declaracions, reaccions als mitjans del club. Sí. Per part de, probablement, del director esportiu, de Deco, i també probablement de Juste, i està previst que la rua sigui dimarts. Què passa?
1: Dimarts
10: plou a Barcelona. Plou molt a Barcelona.
1: Ah, està previst?
10: Sí, està previst
1: doncs
10: pluja.
1: Aleshores no la podran fer dimarts, no?
10: Estaven mirant de canviar de dia, però clar, hi ha una gestió
3: perquè
10: darrere.
3: Perquè per dilluns és una mica massa just, no? Per la logística
10: és molt just.
3: I la preparació...
10: Exacte. Exacte, i aquesta mateixa logística i preparació i policia i tot el que comporta fer una rua com que estava planificada per dimarts, no passa res, poden canviar de dia, però que també necessita una planificació també perquè...
1: Poden canviar de dia, ha d'anar cap endavant, eh? Pel que dius?
10: Sí, cap endavant.
1: Si dimarts plou, haurà de ser...
10: No. Jo posaria dimecres veient la previsió de pluja a Barcelona.
3: Mira,
10: a més,
3: hi ha una informació, no sé si la tens, mira, els dies de festa que els hi dona Flick als jugadors.
10: Sí, demà és voluntari a l'assistència a la ciutat esportiva, dilluns i dimarts, festa per l'equip, i tancar aquests dies de festa a poder ser amb la rua, si el temps ho permet, i si no dimecres.
3: El que passa és que potser els futbolistes, fins i tot ja amb aquest planning, prefereixen que la rua sigui dimecres, perquè normalment si tenen dos dies marxen fora, és que tenen possibles...
1: Clar, dimecres entrenament i rua, eh? I ja ho remates. Bé, doncs demà ho sabrem bé, si es confirma, i si no, serà qüestió d'anar a jugar un clàssic amb un premi extra, que és guanyar la Lliga amb un punt o amb tres punts. Queda pendent una mica com arriba el Barça al partit contra el Madrid, ho dic perquè després del que hem vist de Rashford i Barça d'Aggi, per exemple. Carles, tu tens dades dels dos extrems?
8: Sí. Mira.
1: Què?
8: Bàsicament, Bardaggi, 52 intervencions en 61 minuts. Dues recuperacions en dues pilotes perdudes. Té una rematada entre els tres pals i una falta comesa.
1: Molt bé.
8: De qui em deies?
1: De Rashford, si tenies alguna cosa.
8: Sí, 21 intervencions. En 29 minuts, bàsicament, el més interessant, a part de... Ha intentat quatre centrades, dues de bé, amb possibilitats de ser rematades, dues que no han pogut ser de cap manera rematades, té la gran assistència de gol.
1: Aviam, gols i assistències, Mireia, de Rashford, de la temporada, amb la d'avui?
10: Dóna'm un segon, que ara t'ho dic tot.
1: Molt bé. Rashford i Bardaggi, que han estat els dos protagonistes, perquè, clar, Rafinha no ha jugat cap minut, s'esperava que jugués alguna cosa, no?
3: Ah, ahir Flick ho va deixar obert. Va dir, viatjarà amb nosaltres i ja veurem si pot jugar alguns minuts. Doncs, però no sortia ni a escalfar-se,
10: no
3: oi?
10: No sortia a escalfar-se. Mira, tanco temes. Primer el de Rashford. Són 13 gols i 11 assistències de Rashford. I tema Rafinha, estava previst que avui... a partir de les sensacions del brasiler, també durant la sessió d'activació que ha fet l'equip, comencessin a decidir quants minuts, si és que en podia tenir algun, Rafinha. Les sensacions no eren dolentes, no eren tampoc del tot bones, i llavors s'ha prioritzat que els primers minuts de Rafinha vinguin al Camp Nou amb el Madrid, i també hi havia una mica de sensació i una mica de sentiment de Rafinha de voler estar en els últims minuts del Clàssic, probablement per proclamar-se campió de Lliga. Això és el que explica.
1: Molt bé. Jo de Rashford en tinc 12, crec, d'assistències. Però bueno, no serà qüestió d'una. Jo tinc 12 i 12.
3: Són 13 gols, no, per això?
1: 13 al de Getafe, correcte. 13 i 12. Bé, són bons números, 13 gols i 12 passades.
10: Clar,
1: de gol.
10: Són 13 gols i 12 assistències, no he comptat la d'avui.
1: Clar. Doncs ja, mira, sí, això. Sí, 13 gols, quadra. 12 passades de gol de Rashford aquesta temporada. Ho dic perquè pel partit contra el Madrid, que ja podem pensar, fa la sensació que potser a Bardaggi se li han acabat les oportunitats o no?
3: O Rashford s'ha guanyat l'oportunitat amb el gol de Getafe i la passada d'avui. Clar, la seva aportació als partits no és gaire constant, però aquests dos últims... les dues últimes estonetes a Getafe i a Pamplona han estat bones, productives.
2: Però precisament perquè quan surt de la banqueta t'aporta, jo me'l guardaré a la banqueta. Una altra cosa també és que no sé fins a quin punt en la decisió de Flick hi ha d'influir què vol fer el club amb Bardaggi i què vol fer el club amb Rashford. Perquè ja, si no tens del tot clar, per exemple, què
1: però
2: vols fer amb Bardaggi la pròxima temporada...
1: Creus que hauria d'influir pel partit contra el Clàssic de Madrid?
2: Per exemple, perquè jo li donaré... Si tu no tens clar què vols fer amb Bardaggi la pròxima temporada, jo li donaria totes les oportunitats possibles en aquests 5 partits que et queden.
1: Ja.
9: Jo crec que... objectiu, si és que amb això es pot ser objectiu,
1: sí.
9: Jo crec que li toca jugar al Rashford.
1: A mi també m'ho sembla.
9: Bardaggi, Getafe...
1: A mi m'ho sembla. Bueno, fins al final has d'anar a donar meritocràcia.
9: Rashford fa un gol, va tenir alguna altra intervenció a Getafe.
1: Getafe va marcar.
9: Sí, va marcar, però va fer alguna altra cosa, no? Només a començar.
1: Gol a Getafe, passada de gol a Pamplona.
9: Però vull dir, dues jugades decisives, influents en el marcador, de pes, en fi, de jugador important. Aleshores, doncs... No
2: sí, però
9: res.
2: Durant aquesta temporada amb Rashford això ja també ho hem vist, que un dia et fa un partit molt bo i el següent no el veus.
9: Però per què triaries a Bardaggi lloc de Rafinha pel lloc de Rashford
2: contra
9: perquè, el Madrid?
2: Perquè després de precisament d'aquestes dues estones que li he vist a Bardaggi, jo tinc bastants dubtes de si el Barça se l'ha de quedar... És a dir, si no et serveix ni de suplent de Lamine Yamal, per què el vols a la plantilla? Aleshores, crec que el que queda de Lliga és una de les coses que pot resoldre i crec que contra el Madrid pots veure més quin tipus de jugador és que en els partits que et quedaran on ja hi haurà pocs al·licients, on jugaran molts jugadors poc habituals.
1: El que passa és que són partits que potser no valen per posar-li la nota a Bardaggi, no? Partits que els han baixat la tensió, que el Barça
2: per això ho dic, que contra el Madrid sí que hi haurà aquesta tensió. És a dir, el que dic és que després, el que quedarà després, que Bardaggi pot tornar a ser titular, no sembla molt, serà molt semblant al que hem vist en aquests
1: últims. Vols dir examinar-lo en un gran escenari?
2: Sí. Sí,
9: però jo crec que el partit
3: s'hauria d'intentar guanyar, no?
9: Pel partit del Madrid el que s'ha d'aconseguir és la victòria.
2: El perdràs per Bardaggi o Rashford?
3: Bé, home, però no l'has d'utilitzar, si creus que et doni més rendiment.
9: No trobo que l'hagis d'utilitzar com a escenari o parador o cosa parada.
2: D'acord, perquè vosaltres teniu molt clar que ha de jugar Rashford, però com que jo tinc dubtes, davant del dubte, davant de... És que m'és igual l'un que l'altre, doncs espera que mirarem...
1: Examinar-lo en un gran escenari.
2: Com reacciona Bardaggi, i al 60 ja farà entrar Rashford, que a vegades... té últimes mitja hores que estan molt
9: bé.
2: Sí,
1: molt bé. Doncs,
9: també pot funcionar.
1: Serà un dels debats de la setmana, perquè la resta de l'alineació... Bé, el tema Frenkie de Jong, Gavi, però jo...
9: Amb un matís, clar, si el Barça ja és campió, també tot canvia.
3: Bé, la setmana que ve hi ha Koundé i Eric. A Eric el deixarà fora de l'11 en un clàssic.
1: Eric el deixarà... No, farà, no, jugarà Eric i Gerard Martín.
11: I Cubarsí?
1: I Cubarsí, no jugaran ni Cancelo ni Vivaldi.
3: Ah, Gerard Martín de lateral. De lateral esquerra, ui, no sé, eh?
1: Bueno, jo crec que una mica en la línia teva de... El deixarà fora? Deixarà fora Eric? Deixarà fora Gerard Martín? Deixarà fora Cubarsí? Deixarà fora Koundé? Clar, o sigui, jo crec que...
9: Pot deixar fora Koundé, perfecte.
1: Jo crec... Bé, potser sí, però vull dir que no és un... Gerard Martín, Cubarsí i Eric, és estrany que després de la temporada...
11: No els deixarà fora cap dels tres.
1: Clar, que els deixarà fora. Per això deia que ho tens una opció, que és que Gerard Martín sigui el lateral esquerre i que...
3: O Eric a mig centre. Però vaja, ara estem parlant d'un possible 11 de partit.
1: Però un altre cop tornem al mateix del tema dels mèrits. O sigui, no és qui entra, sinó qui surt, no? I jo crec que a Gavi, en aquests minuts final de temporada, si li prens el clàssic així de cop, li has d'explicar molt bé. Fermín, Dani Olmo... Jo crec que aquests jugadors tindran minuts perquè han estat els que han acabat guanyant la Lliga. I una mica el que parlàvem abans, per exemple, amb Frenkie de Jong, jo crec que aquests jugadors ara han d'estar a la cua i jugar els minuts que els hi toca i que vagin jugant poquets minuts, a segona part Frenkie de Jong, uns minuts Rafinha, i haurà de triar el davant entre Lewandowski i Ferran.
2: Ricard, t'he sentit durant la TDT ja fer aquesta reflexió, i jo diria que fa alguns dies també la vas fer, però em fa la sensació que d'alguna manera els responsabilitzes de la seva lesió.
1: No, al contrari, els que no podien jugar quan ells hi eren i ara estan jugant, els responsabilitzo que mereixen continuïtat. O sigui, no, el que no faig és anar als galons pels galons. No em sembla que sigui el moment dels galons pels galons. No m'ho sembla. Em sembla que els que han hagut de pencar i s'han hagut de menjar la remuntada contra l'Atlètic de Madrid, l'eliminatòria i aquest final de Lliga, ara perquè Rafinha i De Jong tornin de lesió sense un objectiu competitiu al davant, que és a dir, que el Barça, com dius tu, ni guanyarà ni perdrà, no, sí, perquè ells hi siguin, doncs no. Home, ara que tornem, sortiu que venen els que estaven lesionats. Home... No, vull dir, jo ho veig així.
2: La progressió de minuts de De Jong no és perquè sigui titular al Clàssic, i la de Rafinha ja t'explico que no ha jugat avui. Ja entenc que no
1: jugaran
2: gaire.
1: No, jo em refereixo a això, que el braçalet de capità no pesi, que els galons no pesin, sobretot en futbolistes que pel que sigui, no els responsabilitzo, però pel que sigui, no han pogut estar en el moment més calent de la temporada. No crec que juguin, perquè he vist que si Rafinha avui no ha jugat i De Jong ha jugat mitjoreta, m'estranyaria molt que Flick sacrifiqués els futbolistes que ara estan sent els titulars. Però vaja, tindrem debat perquè l'alineació torna a obrir-se de cara al partit contra el Madrid.
2: I deia el Bernat que ell creia que canviava tot si el Barça era campió o no, però jo precisament el partit contra el Madrid dubto que... Vull dir, que aquí la tensió competitiva la tindràs
1: poc,
2: perquè és un clàssic.
1: Que canviarà poc l'alineació.
2: Sí, ja, després clar, ja, sí. Si el Barça és campió ja haurà acabat la Lliga.
1: Va, triem el millor.
12: El millor jugador del partit.
7: El Costa ha votat Fermín com a millor jugador avui. Ricard.
1: Fermín.
7: Mireia.
10: També Fermín.
7: Tres vots per Fermín. Bernat Soler.
9: Fermín.
7: Marc i Carles.
8: Gavi.
7: Xavi.
11: Fermín.
7: Bernat Coll.
8: Lewandowski.
7: Sònia.
2: Fermín.
7: Els oients han escollit també Fermín, que és avui triat el millor jugador.
1: I que és el que està acabant la temporada més cap amunt, no?
9: Amb més espurna, sí.
1: Diríem el jugador més en forma del Barça, sí, ara mateix.
2: I que ho està vivint... No et diríem més passió, perquè aquí competeix amb Gavi, però que tu els veus
1: avui,
2: que encara s'estan jugant coses.
1: Avui l'hauries de veure.
9: Quan els 8 minuts d'afegit, no?
1: Si ho has vist per televisió, no?
9: Sí, sí.
1: O sigui, mai he vist un jugador del Barça.
7: Llança't al terra.
3: Com dient, si et digués a la cara que penso, àrbitre, m'expulses.
1: Agenollat allà. Com,
3: en un partit que vas guanyant i no és la fi del món, si no et guanya.
1: M'ha semblat com un jugador d'un equip que s'està jugant al descens i que de cop i volta li claven 8 minuts allà per haver de remar. Sí, espontaneïtat màxima.
3: Gesticula molt, Fermín.
1: Molt.
3: I és un tret que va a més, no? O sigui, tant en aquest sentit com a vegades, si no està d'acord amb alguna jugada, o li surt malament alguna jugada, fins i tot, a més de gesticular, es queda quiet. Bé, no dic que teatralitza, però té un punt...
8: És expressiu.
3: És expressiu, exacte.
9: En canvi, Olmo, em falta sempre alguna cosa. És a dir, no diré que juga malament, però no juga tan bé com pot jugar.
2: Sí, jo crec que tots ens hem quedat aquesta temporada amb més ganes de veure el millor Olmo, no? Que t'ho ha donat en unes dosis molt petites. I la temporada passada potser va tenir un punt d'excusa més amb interrupció de lesions que no li van permetre agafar del tot la continuïtat. I jo no sé si és que ha anat perdent confiança, però aquest no és l'Olmo que va arribar al mes de setembre acabat de fitxar i que ens van a veure els primers partits.
3: Ha perdut màgia, no?
2: Sí.
1: Sí, ha perdut... Perquè hi ha moments del partit que li dona moltes coses al Barça, sí. O sigui, avui, per exemple, ha començat amb les desmarcades, sí, però poc decisives, és correcte.
9: És el que jo li... És a dir, sent un jugador
1: té bones
9: que per
1: formes,
9: mi té
3: talent,
9: gairebé et diria que etiqueta de crack...
1: Però no marca diferència,
9: ostres,
1: no?
9: Hauria de marcar-les, sí. Sí, sí.
1: Li falta ser més decisiu en el tram final de la jugada.
3: Aquella passada definitiva... aquell control orientat, aquell xut, que ell té molt bon xut, va fer un gol, crec que a Praga va ser aquest any, que va fer un xut molt fort,
1: sí, i
3: varietat de colpets.
1: Un col·locat a Cornellà al Prat,
3: correcte,
1: també,
3: correcte.
1: No? Sí,
3: però
1: sí.
3: Quantes accions d'aquest tipus li recordem aquesta temporada?
1: No, li falta ser decisiu. I jo crec que l'equip se sent còmode amb ell al camp, perquè és un jugador que és un bon soci, que no necessita gaire contactes per fer fluir la pilota. Fermín és un jugador que és més vertical, que és més individualista, perquè marca més diferències en el duel, i Dani Olmo necessita més context col·lectiu. Jo crec que l'equip li va bé, però li falta això, aquest pas endavant, no? Aquest salt de qualitat.
3: Sí, quan va arribar Dani Olmo fa gairebé dues temporades, aquesta és la segona temporada, o sigui, hi havia, per mi, certa diferència en els gestos tècnics, en la qualitat entre els dos aspirants a la mitja punta. Olmo és més fi, sembla que tingui més talent que Fermín, però en aquest any i mig, Fermín cada vegada fa més coses amb la pilota.
2: És que Fermín ha crescut.
3: Gestos tècnics més difícils, en pocs espais... Es mou molt bé,
13: gira molt bé
3: i guanya situacions per encara porteria.
9: Ricard, tenim un minut per una mica el divertimento de la nit.
1: Quin és?
9: Quan volem ser campions.
1: Ah, pensava que anaves a dir el Zamora.
9: No, el Zamora ja veurem.
1: Molt bé.
9: No, perquè és una pregunta
1: quan,
9: que... Quan ens agradaria. Tu ja has dit que voldries ser-ho demà.
1: Jo crec que ho serem demà i em va bé ser-ho demà.
9: Jo no tinc una passió específica molt gran per una opció, però si pogués triar preferiria ser-ho diumenge contra el
1: Camp Nou. I què creus que passarà demà?
9: Jo crec que el Madrid guanyarà.
1: Per tant, tu creus que quedarà pendent del clàssic. Vosaltres què?
3: A mi m'agradaria que el Barça guanyés la Lliga contra el Madrid,
1: sí,
3: perquè crec que és més atractiu i se celebra més un títol al camp jugant, i perquè a l'Espanyol un punt, ni que sigui un punt, li aniria molt bé.
2: No, però aleshores, si l'Espanyol suma un punt, el Barça és campió. El Barça és campió demà.
3: Però, o sigui, això
2: mateix. Ja, tens la contradicció aquesta. Quan... Jo també la tinc que...
1: Però què creus que passarà demà, Xavi?
3: Que punxa el Madrid.
1: Tu també creus que punxa el Madrid, bon, com jo. I tu, Sònia, què penses de què passarà demà? I després em dius què vols.
2: Jo, durant la setmana, pensava que l'Espanyol tenia opcions,
1: sí?
2: Però també és veritat que...
1: Vas tirant cap a la victòria del Madrid,
2: aquest espanyol, sí, aquest espanyol li està costant molt guanyar i ara, però un empat potser sí que el veig, eh? No descarto que demà
3: té un problema l'Espanyol i un avantatge al Madrid, que demà no juga a Mbappé.
1: Sí.
8: Però ja sé que nosaltres som molt ben parits i el Madrid està acabadíssim, però hi ha la possibilitat de que et guanyin a casa. I aleshores que et guanyin a casa, sent campió tu, i puguem cantar durant 90 minuts campions, te la bufes si et guanyen. En canvi, si no ets campió i et guanyen, t'amarguen el dia.
1: O sigui,
2: ja, jo prefereixo arriscar.
1: La Sònia prefereix arriscar i tu, Carles, prefereixes guanyar demà.
8: Guanyar, sí, com abans
1: com
8: millor,
1: jo,
8: sempre sí. I
1: què creus que passarà demà?
8: Jo crec que l'Espanyol com a mínim treu un empat.
1: Jo també, o sigui, el Carles com jo. És que jo estic d'acord amb el Carles. Jo he anat agafant durant la setmana més ganes que vinguin a la festa de convidats. O sigui, de convidar-los a la festa de guanyar la Lliga. És que a mi no sé si com a visitant, si em faria més ràbia haver d'estar aguantant la festa de la Lliga tota la nit, o sigui, abans, després, a mig del partit, que tenia ja la possibilitat d'aixafar-los el títol de Lliga, saps? Yeah. O sigui, ja m'agrada que vinguin aquí.
3: Però també es tracta de mirar com es pot sentir l'afició del Barça celebrant un títol, amb el risc de no poder celebrar-ho, però clar, guanyar... Això ha passat gaire vegades, que el Barça guanyi la Lliga guanyant el Madrid?
1: No, però tampoc no ha passat gaire vegades celebrar la Lliga el dia que ve el Madrid.
8: Però és que, per tot, no serà...
9: Ha passat
1: si,
9: més.
1: Si
9: guanyem més.
1: La Lliga... Sí, ha passat? Sí. Ah, no ho sabia. Però tu has fet un...
9: Hi ha hagut algun passadís. Sí,
1: del Madrid al Camp Nou.
3: Sí, però el mateix dia, o sigui, el partit següent al campionat. Hi ha el passadís de l'any 91 del Madrid al Barça del Dream Team, a la primera lliga del
1: Bernabéu,
3: Dream Team,
1: no?
3: Al Bernabéu, sí.
2: De manera matemàtica no, de manera matemàtica potser no ha passat que el dia que tu els guanyis la lliga, però sí que de manera virtual, no? Per exemple, no és l'any passat, que pràcticament aquell dia és el que tu veus que seràs campió.
1: Sí, sí. Jo també, com el Carles, prefereixo cantar campions de tot el partit i fer de fer, i abans fer concerts mentre escalfen els jugadors del Madrid, i quan marxin, que marxin aviat, que hem de fer la volta d'honor.
9: El que passa que si el partit decideix el títol, que seria l'opció que jo defenso, és com una mena de final.
3: Clar,
9: una
3: final amb xarxa.
2: Clar, perquè aconsegueixes tenir una final en un torneig que és d'aquesta regularitat que no et permet aquell punt
1: molt
2: de clima.
1: Són molt valents
8: perquè saben que si després es perd el partit no passaré, tens 3 setmanes més per guanyar la Lliga. Clar, sí, a mi m'agradaria veure el valents que en veritat el partit fos decisiu.
2: No, aleshores no podem.
3: Clar, home, evidentment, Carla.
1: Si fos l'última jornada de la Lliga, no.
2: Volem 3 xarxes, que és el que tindràs.
1: O sigui, ja, mira, si fos l'última jornada de la Lliga, Bernat, què bé? Què faries?
9: No, demà.
3: No. Home, clar, però és que l'escenari és absolutament diferent.
1: Sí.
9: Si fos l'última jornada, seria un 50%.
1: Sí, és la clau que podeu triar. Si algú més vol donar la seva opinió...
7: Jo afegeixo que Flick ha dit que demà no veuria aquest Espanyol-Madrid. Sí? Ha mencionat l'espectacle del Mago Pop. Hem investigat i oficialment no hi ha cap comunicat, però a través de diferents tuits hem sabut que avui han cancel·lat la sessió i que ahir la van aturar aquesta funció per cancel·lar-la per un incident tècnic. Però oficial no hi ha res.
1: Doncs confirma...
10: No he vist el Flick per avisar-lo,
1: Sí, bé, és que Flick, fins a última hora, haurem d'estar pendents demà, al matí, si cancel·la o no cancel·la.
2: Em sembla increïble que no vegi l'Espanyol-Madrid.
1: Prepara-li unes entrades, Sònia, per la tarda. No, si és a la tarda.
3: Però no va descartar allò de l'Espanyol-Madrid, veure l'Espanyol-Madrid.
2: Però que no ho pugui confirmar, evidentment, que estarà pendent, no?
1: Bru, endavant, vinga.
14: Sònia, on creus que seran Ferran i Lewandowski la temporada que ve i on t'agradaria que fossin?
2: Jo crec que Lewandowski serà als Estats Units i ja m'està bé.
1: Ah, molt bé, ja col·loques l'estí tot.
2: Bé, perquè, home, m'ha preguntat on.
1: Sí.
2: Una mica, molt, no ho sé, eh? Potser se'n va a l'Aràbia, no ho sé.
1: Molt bé.
2: I en el cas de Ferran, no sé on estarà. A mi no m'importaria que estigués al Barça.
1: Molt bé. Molt bé, apostes per la continuïtat de Ferran i Lewandowski i el veus fora. Segona.
14: Campos, classifica els jugadors segons si són intransferibles o una possible venda dolorosa. Dani Olmo, Fermín, Rafinha i Frenkie de Jong.
1: Dani Olmo.
3: Intransferible.
1: Fermín.
3: Intransferible.
1: Rafinha.
3: Es pot vendre.
1: I quin era el quart?
3: De Jong.
1: I de Jong?
3: També es pot vendre.
1: Molt bé, o sigui, Rafinha i De Jong a l'aparador, eh?
3: Sí, sí.
1: I Fermín i Dani Olmo intransferibles.
3: Sí.
1: Jo no estaria gaire lluny
8: d'això. Rafinha per edat.
1: Jo no estaria gaire lluny, Xavi, eh? No em separaria gaire de tu, d'aquests quatre. Ja tindrem temps de fer-ho un altre cop, però m'agradaria... No coincidiré bastant. L'última.
14: I Bernat Coll, per contextualitzar l'obra de Flick, t'atreviries a dir que la temporada passada, la seva primera, és una de les 10 millors temporades de la història del Barça?
8: Sí.
2: No ha dubtat,
1: De les 10 millors, molt bé, Fernat, sí, no?
3: Sí, home, no? I de les més excitants.
8: I de les 6, també.
9: S'hauria de revisar bé, això,
1: Hi ha 5 Champions.
3: Hi ha dues amb triplet,
1: que
3: no?
1: Que milloren allò.
8: Sí, sí. Les de Guardiola sempre manen. Però top 10,
1: top 10.
9: Hi ha una copa contra el Madrid.
1: T'ho ha posat fàcil al límit de 10, sí. Molt bé. Doncs ja ha preguntat el Bruce i que ens falta acomiadar.
15: A Catalunya Ràdio, La TDT.
16: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
15: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3CAT. Web de 3CAT. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: Barça s'ha acostat a la Lliga. Tot queda pendent de demà. Quin dia de ràdio a Catalunya Ràdio, de ràdio i futbol. Primer, el Barça-Bayern de Múnich, semifinals de la Champions femenina al Camp Nou, a quarts de 5 de la tarda, des de les 4 a la TDG. I al vespre, el tot gira, Madrid, Espanyol-Madrid, per decidir el campió. Bona nit.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bona nit, us informa Berta Torrades. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. El so d'una manifestació en què centenars de pro-palestins han demanat la llibertat dels dos detinguts de la flotilla i també la implicació de la Unió Europea. Pau Pérez, un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'ha emportat cap al seu territori.
4: Des del Ministeri d'Exteriors, el ministre José Manuel Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional. Són declaracions també a aquesta emissora.
6: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes.
4: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar ja cap a Catalunya en les últimes hores. Alguns fins i tot han participat avui de la mobilització. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
7: Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments en recepta per una incidència tècnica. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt del tot fins a les 11 de la nit.
4: Els Mossos han detingut un home aquest dissabte al migdia com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Segons ha pogut saber que Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. Ara el cas, que es troba sota secret de les actuacions, es continua investigant.
7: L'Agència Europea del Medi Ambient assegura que anualment moren de forma prematura 16.000 persones a causa de la contaminació acústica a tota Europa. A Catalunya, a més, cada any es detecten 134 casos de malalts d'isquèmia, una afecció directament relacionada amb el soroll que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant aquesta realitat, experts reunits aquesta setmana a Barcelona han demanat que les polítiques de reducció del soroll integrin també les de la contaminació de l'aire. Jaume Fons és doctor en Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
8: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I a més, si amb això integrem el disseny del verd urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
4: El govern i experts avisen que la intel·ligència artificial està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. Segons els últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les acabarà assumint la intel·ligència artificial. En declaracions a 3CAT Info, Desiree Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran més afectats.
9: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
4: I una mostra que la intel·ligència artificial arriba a tots els àmbits és la decisió de l'Acadèmia dels Oscars, que està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fet amb intel·ligència artificial pugui ser candidata a aquests premis del cinema. Es donarà, per tant, prioritat a l'autoria humana en aquests guardons.

0: Després de mesos de missatges enigmàtics a les seves xarxes socials, els Rolling Stones han anunciat finalment el títol del seu pròxim àlbum d'estudi. Es dirà Foreign Tongues i sortirà el 10 de juliol. La banda també ha ensenyat el que serà la portada del seu nou treball, una imatge composta de tres parts amb les cares dels membres del grup. La boca de Mick Jagger, els ulls i el nas de Ronnie Wood i els cabells espentinats amb el mocador habitual al cap de Keith Richards. Aquest nou àlbum, el 25è dels britànics, és el primer des que el 2023 van publicar Hackney Diamonds, amb què van guanyar un Grammy. En esports, el Barça pot ser campió de la Lliga aquest diumenge. Els blaugranes s'han imposat a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran Torres i seran campions si el Madrid no guanya l'Espanyol a Cornellà.
1: El Madrid tindrà 7 baixes per aquest partit, mentre que Engonge serà baixa l'Espanyol.
0: Altres resultats d'aquest dissabte, Villarreal 5, Llevant 1, València 0, Atlètic de Madrid 2 i Alavés 2, Atlètic Club 4. Aquest diumenge també es juguen el Celta Elx, Getafe Rayo i el Betis Oviedo.
1: I en la Champions femenina, el Barça es juga aquest diumenge el pas a la final contra el Bayern al Camp Nou. Aitana Bonmatí torna a la convocatòria després de la seva llarga lesió. A l'anada, el resultat va ser d'empat a 1. El rival a la hipotètica final seria l'Olympique de Lió, que aquest dissabte ha eliminat a l'Arsenal a l'altra semifinal.
0: A la Lliga F, Badalona Women 0, Athletic Club 1.
1: En bàsquet, el Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès al descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge dels catalans 53-33. No hi ha data de represa encara.
0: El Girona fa un nou pas per la permanència. Victòria 90-81 contra el Saragossa, permanència que encara no és matemàtica perquè l'Andorra ha guanyat 89-90 a Tenerife. Aquest diumenge juguen també el Manresa València i el Barça Gran Canària.
1: A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5. Un empat que permet al Pozo posar-se co-líder en l'equip català i s'enfronta la setmana que ve.
0: Kimi Antonelli ha fet la pole al Gran Premi de Miami de Fórmula 1. Aquest dissabte, victòria de Lando Norris a la cursa sprint. I la...
2: Fins aquí les notícies.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, aquests últims dos anys s'han perdut 3.000 llocs de treball en detriment de la intel·ligència artificial. A veure, sense crear alarmisme, com de preocupants són aquestes dades, Toni?
5: De cara a l'any 2030, 92 milions de llocs de treball estan projectats de perdre's per culpa de la intel·ligència artificial.
4: Tots estem exposats aquí, entrar i sortir.
5: Certament, sí, sí. Tot i que no tothom té una veu tan sexy com tu, per tant, no tothom està igualment exposat.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
1: Però sobretot amb l'Albert Castellví, amb la Sole García Insua, amb l'Àlex Torio i amb el Víctor Villar. Per si voleu proposar-nos temes, com el que tenim avui, que és una proposta. Ens han demanat, escolta una cosa, com es ven el vi d'altres DOs a Catalunya? Com ven Catalunya a Espanya? Com, és a dir, aquesta part tan important del vi, el vi el feu molt bé tots. Es tracta de que el vulguin comprar perquè us hi guanyeu la vida i seguiu fent vi extraordinari. Comencem, doncs, el programa amb la música que ens posa l'Àlex Torio.
2: Hola, companys. Pel programa d'avui tornem al folk rock, tornem als anys 70, amb un disc molt tranquil, molt cuidat, molt ben fet, com tot el que feia... Bueno, encara és viu, encara fa coses, James Taylor. És el seu tercer disc, Mudslide Light Slim. És un disc que segueix la línia del seu anterior, que havia sigut un gran èxit, i va ser tal l'èxit que en només 2 mesos va gravar-lo i publicar-lo. Era una època en què hi havia molta producció de música, i a més això no feia que perdés qualitat, perquè hi havia professionals grandíssims, com aquells dels que es rodejava ell. Harmonies vocals, guitarres acústiques molt cuidades, i un superèxit, el seu número 1, escrit per la seva amiga Carole King, You've Got a Friend.

0: Que aquest no és el You've Got a Friend, però el sentirem perquè tots vam aprendre anglès amb aquesta cançó.
1: Certament.
0: Certament, eh? When you're down, i deies, ai, què vol dir, ah, baix? Oh, sí, sí, sí, tots vam emocionar-nos amb aquesta cançó de la Carole King. Comencem, doncs, el programa Sentíeu la veu, amiga i coneguda de la Sole, avui més útil que mai, perquè hem de parlar d'exportació, de vendes, hem de parlar de la Deo Navarra, que, mm-hmm, que són a Barcelona aquests dies promocionant els seus vins, no?
1: Sí, avui d'alguna manera Barcelona fa d'anfitriona, no?, a l'arribada de la Deo Navarra, que arrenquen aquí, a més, un tour que passarà per altres capitals de l'estat, i han decidit que Barcelona sigui la primera parada.
0: Una gira mundial, eh?
1: No sé si mundial, estatal sí, com que ens acompanya el David Palacios, que és el president de la Deo Navarra, ens podrà dir si aquesta gira serà mundial o estatal.
2: Hola, muy buenos días.
1: Buenos días, David.
2: Bueno, pues nace dentro de ese ámbito nacional, pero ¿por qué no llevar luego este formato a que traspase fronteras y que sea también en el resto de países? De momento es un formato nacional, 6 ciudades, 3 en primavera y 3 en otoño, y cómo no, pues queríamos comenzar la primera cita de ellas aquí en Barcelona, ¿no?, en la ciudad condal, una tierra de vino, una tierra amiga, un sitio en el que se valora el producto, el viticultor, la bodega, y queríamos que la primera cita fuese aquí en Barcelona a lo largo de estos 3 días.
0: I tenim amb nosaltres, a part del David Palacios, el Jordi Portillo. Per què l'hem convidat? Perquè és exportador de vins. Ets fundador. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Espera, acosta del micro, que no t'ho he dit abans. Aquí.
3: Així.
0: Així. Ets exportador de vins.
3: Sí. Sí.
0: A on exportes?
3: Una petita empresa de diferents cellers.
0: Es diu Vix.
3: Vixing.
0: Vixing.
3: Són ben començats.
0: Cinc grossos.
3: Sí, els cinc grossos, els cinc grans. Això és una paraula que ve de l'Àfrica,
0: uh-huh,
3: dels cinc grans animals.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: I
3: que
0: són?
3: Que abans és el lleó, el rinoceronte, bueno, el rino, l'elefant, el guepard i el búfal. Que abans, antigament, eren els cinc grans que tu podies... Eren els més difícils de veure o els més difícils de caçar. Llavors, jugant amb aquesta paraula, com que vaig començar amb cinc cellers per exportar els cinc continents amb els cinc sentits del vi, vaig jugar amb aquest nom.
0: Doncs mira, ens va molt bé aquesta centrada primera, perquè som a la Setmana de la Llengua.
3: Uh-huh.
0: Això que ens acabes d'explicar és una qüestió lingüística, uh-huh, africana, està molt bé. Ser difícil de caçar és un valor. És un gran valor. Ser difícil de domesticar és un gran valor. Som a la Setmana de la Llengua i el TAS Vertical es volia sumar a aquesta Setmana de la Llengua amb el que podem fer nosaltres millor, que és parlar del llenguatge de la vinya. Jo l'altre dia vaig trucar al meu amic Jordi Cruselles per preguntar-li problemes relacionats amb la meva vida d'aficionada viticultora. I em va enviar un missatge tan bonic, lingüísticament tan interessant, que no puc resistir al fet de posar-lo. Per tant, posem l'indicatiu de la Setmana de la Llengua i sentim aquest missatge.
4: En la Setmana de la Llengua donem veu als nou parlants del català.
5: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
6: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
7: És útil per informar-se i entretenir-se.
8: Per donar-nos veu.
9: Per descobrir un munt de continguts en digital.
10: El català, una llengua oberta al món.
4: Una llengua que obre portes.
10: Setmana de la Llengua, Catalunya Ràdio i 3CAT.
11: Bon dia, en part. Sí, sí, aquest any entre la pluja i la calor aquesta que ens està fent, em passarà en via a créixer. Doncs sí, sí, aquí has de deixar només els dos o tres brots que surten de la brocada. Tot l'altre va fora. Aquí hem de deixar el que nosaltres li hem proposat una mica a l'hora de podar, no? La poda de formació... ja ens marca allà on nosaltres volem que creixi el cep. I aquests són els brots que hem de deixar. D'això en diem esbrollar. Esbrollar és treure els esbrollims que surten fora de la brocada. Si tens algun dubte, fas una foto d'algun que no tinguis gaire gaire clar i llavors es treu. Ja et diré quin és el que es pot treure. Jo ara, mira, també ja hem plantat la vinya de picapoll. Ja comença a fer goig i ja els vam plantar la setmana passada i ja comencen a xiular. Aviat ja tindrem una altra vinya de picapoll gran.
0: Quina preciositat, no?
1: Sí, a més, l'emoció amb la que parla, d'aquesta vinya,
0: més,
1: que és com
0: se sentien ocellets, sí. És a dir, com els cuiners, molts viticultors, molts pagesos, fan aquesta personificació i fan metàfores. És a dir, ell diu, dels brots acabats de plantar que comencen a xiular, això és una metàfora, com treure el cap, ell diu, la poda que li hem proposat, és a dir, està personificant el cep, no? Que és molt bonic. I llavors esbrollar, brocada, esbrollim. Jo he buscat el diccionari català, valencià, balear, i esbrollim hi és, naturalment, i esbrollar és un verb comú en la pagesia, no? El Jordi el coneix, aquest verb?
3: Esbrollar, sí coneixia, sí. El verb esbrollar, el que passa que és un verb que no es fa servir molt.
0: No, clar, clar.
3: S'ha castellanitzat, potser.
0: En castellà com es deu dir? ¿Tú has entendido lo que estaba diciendo nuestro amigo Jordi?
2: Sí, he entendido. Sobre todo he entendido que quería manos para que le ayudasen a hacer esta tarea ahora, porque...
0: mira, era la meva vinya. I llavors jo li demanava... soc una pesada. Llavors cada diumenge els envio fotos.
2: Era una broma, porque ahora la vinya está en plena efervescencia. Sí. Además, con este cambio climático que tenemos, nos las vuelven locas todos los años y ahora está brotando a un ritmo que no nos da tiempo. Yo soy viticultor de profesión, no nos da tiempo a hacer las tareas ahora propias de la primavera porque está creciendo a un ritmo vertiginoso. Esto lo normal es que iría un poco más despacio y te permite hacer una de las tareas más importantes ahora en el viñedo. El nombre técnico es poda en verde.
0: Sí.
2: Pero es una tarea tan importante que se ha hecho siempre en el viñedo que en cada región se la ha denominado de una forma diferente. En Navarra, por ejemplo, se llama desfornecinar.
0: Desfornecinar, desfornecina.
2: Pero en otros sitios, espergurar, desfoliar. Es una de las palabras que más sinónimos tiene en cada una de las regiones de todo el estado.
0: Me encantan estas cosas.
2: Y eso es porque es una tarea muy importante y porque se ha hecho en todos los sitios. Correcto. Entonces, en cada zona, ese localismo o esa adaptación al lenguaje coloquial y rural, ¿no? Y de fornecinar, de quitar fornecinos, de quitar una poda en verde, que sería la forma técnica de que entendamos todos. Pero sí, es una tarea muy, muy importante y en cada una de las zonas tiene su nombre. Hay más de 20 nombres diferentes para denominar esta tarea que se hace ahora en estas fechas de primavera.
0: Clar, en castellà, segons cada zona, deuen tenir un nom, i en català, segons la zona, també tenim noms. És a dir, i són paraules que del llenguatge del camp que traspassen poc. El llenguatge, és clar, perquè ningú sap què és la poda en verd, no? Excepte els que s'hi dediquen.
1: Clar, és una cosa molt concreta, molt del
0: concreta.
1: Sector, no?
0: En tot cas, ens encanta, eh?
2: En Navarra, desfornecinar, seguro que ja no os olvidáis con esa palabra.
0: No. Desfoliar és més senzilla, no? Més ve de fulla. Parlant de Navarra, ens has portat un vi. Ens has portat un vi de Navarra, que podem obrir.
2: Sí, com estamos aquí presentando los vinos de Navarra.
0: Va, doncs, vols que obrim i tastem i parlem?
2: Está bien tener un vaso de agua, pero lo importante es tener una copa de vino para poder hablar del vino, ¿no?
3: O sea, que... Has traído un clásico de Navarra, ¿no?
0: Sí.
2: A ver,
3: un rosado.
2: Sí.
0: Clar, Navarra els coneixem molt per aquests rosats que fan, no?
2: Sí, Navarra tenemos ese vino que es nuestra punta de lanza, el vino que nos ubica en el mapa.
0: Sí.
2: No todas las regiones tienen un vino que les ubica en el mapa vitivinícola, y Navarra lo tiene con sus rosados. Pero Navarra es mucho más que rosado, ¿eh? Por eso hemos venido a Barcelona a contaros lo que es Navarra y tiene que vivir. Pero sí que queríamos hoy traer este rosado, que además no es un rosado al uso, no es un rosado tradicional. En Navarra los rosados se han elaborado siempre o fundamentalmente la variedad Garnacha, que es la variedad más arraigada a nuestro territorio, esa variedad que compartimos el Valle del Ebro Y que nos da personalidad, ¿no?, a cada una de las zonas, Navarra, Aragón, Cataluña, cada una con su personalidad.
0: Perquè són molt diferents, eh? En cada zona és molt diferent, cada garnatxa.
2: Y ahora la mayoría de las bodegas están elaborando también un rosado especial, un rosado de guarda, un rosado, en este caso concretamente, es de

0: variedades, no es únicamente garnacha, aunque es la mayoritaria, pero también tiene Syrah y Cabernet, que le aportan pues, otros componentes más florales, porque la garnacha es muy frutal, esa frutita típica. Si queréis puedo servir, ¿eh? Para
1: sí,
0: que,
1: sí.
0: Porque estoy aquí hablando solo del vino y estáis salivando. Os veo que estáis salivando.
1: Sí, sí, a més ara descriurem aquest color. Fem una cosa, mentre estem servint i tastem, us demanaré a tots la vostra opinió experta i sobretot de mans del vi. Podríem fer una trucada a una divulgadora del món del vi que ha arribat a molta gent, és la Marta Clot. M'agradaria parlar amb ella perquè si algú en sap de comunicar, de servir el vi a persones que potser no hi entrarien, és la Marta Clot. M'agradaria parlar-ne també amb ella. La tenim al telèfon, que sí? Hola, Marta.
2: Sí, bon dia.
1: Hola, Marta, bon dia. Què tal? Tu aquest vi que estem tastant ara el coneixes?
2: No sé, és que no sé quin esteu tastant.
1: Pago de Cirsus. No, Pago de Cirsus de Navarra.
2: Sí, diria que sí que l'he tastat. Home, és que a Navarra hi ha vinassos, diu, més aquesta setmana podrem tastar-los a Barcelona.
1: Per això truquem.
2: Sí.
1: Tu hi aniràs? Aniràs a...
2: Sí, home, i tant, jo no m'ho perdo.
1: Com es comunica l'arribada d'una DO amb una altra DO de vi? Com s'ha de fer això?
2: Bueno, doncs, bàsicament des de la sinceritat, no?, i de dir, ostres, nosaltres venim d'un altre lloc, pensem i fem molt bons vins, tenim ganes de compartir-los amb altres públics fora del nostre territori. Jo crec que és una cosa molt important perquè com a sommeliers, com a professionals i també com a consumidors hem de tastar coses de tot arreu per fer una mica de mapa mental de tot el que s'està elaborant avui en dia. No? I és una cosa molt bonica de poder tastar i conèixer vins de diferents llocs. Després cadascú decidirà que és el que més vol consumir, depèn del territori on estigui, no? Que és una cosa que jo també defenso.
1: Clar.
2: Però per suposat que és molt important, igual que llegim escriptors de tot arreu. Clar. I mirem pel·lícules de tot arreu, doncs els vins també, després, no? Vull dir, això ens enriqueix com a persones.
1: Mm. El que és clar és que en una DO, quan tu estàs a Navarra, hi ha d'haver vins de Navarra, naturalment.
2: Per suposat.
1: N'hi ha d'haver d'altres, també, extraordinàriament.
2: Sí.
1: I a tot arreu ha de ser així, és clar. El que seria molt estrany que no trobessis vins de Navarra a Navarra, però això no és, però, en canvi, està molt bé que allà hi hagin vins de Califòrnia i anar provant tot.
2: Sí.
1: I aquí igual. I aquí igual, i per això acollim aquesta setmana a la DO Navarra amb els seus rosers. Mm-hmm.
2: Sí, a part que és una zona superxula de visitar, no? I sempre fa il·lusió que et vinguin a veure tu també.
1: Clar, clar, clar, clar, clar.
0: Marta tiene un trocito del corazón en Navarra, ¿eh? Yo lo sé.
2: Sí.
0: Que
2: Marta lo David, sí. Qué ilusió. Oye, qué ganas de verte, ¿eh?
0: Lo mismo, Marta.
1: Han fet un match, ¿eh?
2: Sí. Marta. Es que Navarra es preciosa. Bueno...
1: Si ara ens diguessis, escolta'm, volem anar a Navarra, volem anar a tastar, on hem d'anar?
2: A Navarra, bueno, primer de tot, és tens diferents subzones on s'elaboren vi, no? Diferents territoris, però de bodegues vols que et digui?
1: No, o per exemple, què podríem visitar? Fes-nos un dos dies,
2: bueno,
1: a Navarra,
2: jo,
1: va.
2: Sí. Jo crec que visita obligatòria ha de ser Olite, mm-hmm. Perquè jo tinc un trosset en un cor a Olite, que hi ha molts bons amics a Olite, i és una zona preciosa, no només a nivell de vins, sinó com a poble, com a per fer visita cultural, que tenen el castell, que és preciós, i hi ha gent molt implicada en el sector i diferents cellers al voltant d'Olite. I després, com a, també un trosset que ho he de dir, sí o sí, perquè l'any passat vaig ser la madrina, és a Sant Martín de Uncs, que és un poblet que està més al nord, vale? Que s'han unit diferents cellers del poble per reivindicar els vins del poble i per fixar població en aquest petit municipi, que hi ha molt pocs habitants, i d'utilitzar el vi com a fixar la població en territoris rurals, no? Que és una realitat. I a part que els vins que fan són esplèndids, són boníssims, i ara al juny fan el Dia del Rosado, i l'any passat em van fer la madrina del Dia del Rosado, llavors havia de dir-ho, sí o sí.
1: Clar que sí. Doncs és bona idea, llavors potser podríem venir al juny. Podríem fer una excursió al juny.
2: Podríem fer una excursió al juny.
1: El Dia del Rosado, anem cap allà.
2: Sí, i després va ser bonita, i després us arribeu a Pamplona, també.
1: Home, i tant, i tant, i tant, i tant.

0: Mar, hem estat avui parlant amb el David Palacios, el president de la DEO Navarra, i amb el Jordi Portillo, exportador de vins, fundador de Vixing. També hem trucat a la Marta Clot, que és influencer de vins, teníem aquí a la Sole, parlant d'aquesta trobada, no showroom, trobada de la DEO Navarra a Barcelona amb els seus rosats. Hem tastat un rosat esplèndid, el Pago de Cirsus, extraordinari, se'ns ha acabat, l'hem gaudit molt. I amb aquest vi us diem adeu, i també, com que és la Setmana de la Llengua, hem pensat, quin és el poeta del vi català? Quin és el poeta del vi català? Doncs Joan Vinyoli.
1: Joan Vinyoli. Dies al camp. Amb ulls de fred i plens de vent, contemplo la gebrada a l'hort i la metàl·lica teranyina clavada als muntants de fusta del galliner que guarda l'escampadís a viram. I sento la fetor, grisa, coent, de gallinassa, tova, calenta, que asfixia. Més tard, hora de sol, ràpid, el gall empaita les gallines estarrufades que fugen. Jo gusto la quallada negró dels fems rics de solatge, festa de la gran boca de la terra que els menjarà fumejants. Les eines del treball dormissen a l'entrada de la masia en ombra, cada dia més arraconades pel triomf vermell de les grans màquines ferrisses que sobre els camps naveguen. Magall, aixada, càvec, diuen pel mànec la indefensió de no poder servir sense la mà d'un home, però proclamen tots temps, de sota l'òxid del tall, l'antiga força de la mà de l'home.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. Trump ha aprofitat un sopar privat a Florida per tornar a amenaçar Cuba hores després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius dels Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana. Originally a place
2: called Cuba, which és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran: "Moltes gràcies, ens rendim."
1: I a l'Iran, el número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers ha dit que la pilota és el camp dels Estats Units una vegada Donald Trump va rebutjar l'última proposta de pau de Teheran. Aquest alt càrrec ha assegurat que la Casa Blanca ha d'escollir entre la via de la diplomàcia o la guerra. Més notícies. Seguim parlant de Donald Trump perquè ara assegura que reduirà dràsticament el nombre de soldats nord-americans d'Alemanya i que seran molts més dels 5.000 que va anunciar ahir a la nit. Així ho ha assegurat en ser preguntat per una periodista. Why is the US removing troops from Germany? We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much. L'anunci de Trump consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus que perjudica, sobretot, la indústria alemanya. L'elevat preu del combustible arran de la guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima en l'àmbit industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Feia temps que arrossegava problemes econòmics. Els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas es troba sota secret de les actuacions. Una gran part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta aquest dissabte per una incidència tècnica que ha durat gairebé tot el dia. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt del tot fins al voltant de les 11 d'aquesta nit.

0: Eros Ramazzotti ha fet parada aquest dissabte al Palau Sant Jordi per presentar una història importante, títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars publicada el 1985. El cantant italià ha revisitat nombrosos clàssics dels seus 40 anys damunt dels escenaris. Ho ha seguit en Marc Ruiz.
1: Aquesta nit Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se, més que no pas a seduir a un públic que ja el té entregat d'entrada. Ha vingut amb una banda àmplia i això s'agraeix. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català.
2: Hola, com esteu? Barcelona, tot bé?
1: Milers de mòbils s'encenen amb Ahora tu de 1986 i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La luce buona de l'estelle, sense Patsy Cansit i amb la mallorquina Sara Deo. Eros Ramazzotti manté la tirada, és indiscutible, després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.
0: Esports, el Barça pot ser campió de Lliga aquest diumenge. Els blaugrana s'han imposat a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran Torres i seran campions si el Madrid no guanya a l'Espanyol a Cornellà. El Madrid tindrà 7 baixes per aquest partit, mentre que N'Gonge serà baixa a l'Espanyol. Altres resultats d'aquest dissabte: Villarreal 5, Llevant 1, València 0, Atlètic de Madrid 2 i Alavés 2, Atlètic Club 4. Aquest diumenge també juguen el Celta Elx, Getafe Ferraio i Betis Oviedo. I a la Champions femenina el Barça juga aquest diumenge el pas a la final contra el Bayern al Camp Nou. Aitana Bonmatí torna a la convocatòria després de la seva llarga lesió. A l'anada el resultat va ser d'empat a 1. El rival a la hipotètica final seria l'Olympique de Lió, que aquest dissabte ha eliminat l'Arsenal a l'altra semifinal. I a la Lliga F, Badalona Women 0, Athletic Club 1. En bàsquet, el Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès el descans perquè no funcionava el marcador. Amb avantatge dels catalans 53-33, no hi ha data de represa encara.
3: Fins aquí les notícies.
4: Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
5: El Barça busca la sisena final de Champions consecutiva i per fer-ho haurà de guanyar el Bayern al Camp Nou.
4: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
5: Avui a les 4 de la tarda des de l'estadi Barça-Bayern a Catalunya Ràdio.
4: La transmissió de la Gelmà.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, un moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: Així és, moment per connectar l'amplificador a l'altra banda del vidre i tornem a tenir en Josep Maria Campillo, en Campi, que jo crec que al principi el forçaven, però està començant a agafar-li el gust i s'està demanant aquesta franja ja per ser a l'altra banda del vidre, disparant només hits, que és el que fem en aquest programa. Avui, a l'aparador de l'amplificador, discos nous. D'entrada, un que ens arriba des del barri de Sant Andreu de Barcelona. És el cinquè àlbum ja de la gent de Ginestar. Mua, mua.

Aquí tenim els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu, del Palomar, de Barcelona. Són la Júlia i en Pau Serrasolses. Formen Ginestar i acaben de presentar el seu cinquè àlbum, ja que és una bestiesa, gairebé arribant a la dècada de vida. El disc es diu Gira tot igual però diferent i avui l'hem posat a l'aparador de l'amplificador de Catalunya Ràdio per gaudir aquesta matinada de dissabte cap a diumenge. Hem arrencat amb Mua, Mua, Mua, que és una de les que a primera escolta ja ens ha cridat l'atenció. Anem a buscar-ne una altra. De fet, la cobra el disc, amb tu i per tu.

Hem triat algunes cançons especials, amb caràcter, per endinsar-nos en aquest cinquè disc que acaben de publicar Ginestar. La primera, Mua Mua Mua, la segona, La Cobra, l'àlbum Amb Tu i Per Tu, la tercera es diu Pau, i també és ben especial. És una cançó que ha escrit, que ha composat la Júlia, que s'estrena en això de la composició de cançons, i ho fa, llagrimeta a punt, per favor, dedicant-li una cançó en el seu germà. Per això la cançó, doncs, es diu Pau.

Uau, que mai et sentis sol, molta emoció condensada en aquests versos que li canta la Júlia Serra Solses, el seu germà Pau. És una cançó que trobem en el nou disc de Ginestar, amb la Júlia estrenant-se en la composició i fent aquesta menció tan clara, tan explícita al seu germà dins d'aquesta melodia. Va, rematem el disc de Ginestar i ho fem també amb una altra cançó emocional, jo diria. És la que dona nom a l'àlbum, Gira tot igual però diferent, i han explicat els dos germans Serra Solses, en Pau i la Júlia, en alguna entrevista, que aquesta cançó és una mena de diàleg cobert amb el seu avi, que ja no hi és. Per tant, segueix a l'amplificador de Catalunya Ràdio la música de Ginestar i els pèls de gallina, pèls de punta a tot el braç.

0: Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
2: I ja us deia que avui a l'aparador del programa hi tenim discos nous, hem esbandit el de Ginestà, ens hem aturat a quatre cançons, no està gens malament, perquè ara en venen quatre, també de noves, del nou disc de La Pegatina.

Brinca és el que ens proposen la Pegatina des del seu nou disc, Fuegos del Barrio. Recordeu que és la tornada d'aquesta penya de Montcada i Reixac, que ha estat gairebé un any i mig a un guaret voluntari, respirant, aturant-se, dimensionant, esperant que els tornessin les ganes de reunir-se i de tornar a l'estudi, de gravar cançons i, sobretot, de sortir de gira. I ja que el disc es diu Fuegos del Barrio, hem anat a veure quines cançons avui podíem punxar-vos aquí a l'amplificador a Catalunya Ràdio i hem pensat, calla, con este fuego, ja que la cosa va de focs, doncs endavant, fot-li campi.

Aquí tenim a la Pegatina tornant al carrer, tornant al barri, a Mas Rampinyo, a Montcada i Reixac, i tornant a cabalgar de nou plegats, tota la tropa, eh? L'Adrià, en Rubén, l'Ovidi, en Romén... Vaja, no puc dir tots els noms, que la Pegatina són un munt de penya i ens estaríem aquí fins a les dues de la matinada només repassant els seus membres. Tornen amb Fuegos del Barrio, la gent de Montcada, i tornen a fer-nos ballar, per exemple, fent una oda a la rumba amb una cançó que es diu La Voltereta.

0: Recordo el dia que presentaven el disc que l'Adrià ens explicava. Amb aquesta cançó que es diu La Voltereta, el que volem venir a dir és que a vegades una rumba t'ho pot arreglar tot. Tu ets en un pou de merda i senzillament sona una rumba, la balles, la cantes i sembla que la vida et somriu, ni que sigui durant aquells 3 minuts. Després potser s'acaba la rumba i tornes a enfonsar-te en la merda, però haurà valgut, ni que sigui aquella aturada, haurà valgut la pena seguríssim. Va, rematant el disc de La Pegatina, aquesta tornada després d'un any i mig, Fuegos del Barrio, ens en queda una per punxar, hem dit que en faríem 4, per ser equitatius amb la bona gent de Ginestar. A veure, Josep Maria Campillo, per favor, a l'altra banda del vidre, busca'ns una col·labo que tenen, que és molt xula, que ja ens va dir l'Adri també, que tenien moltes ganes de presentar aquesta. La col·labo és amb Escorzo, i la cançó és la 8ª del disc. La tens? Sí? Impura.
1: Oye, ¿qué es lo que suena por aquí? Escorzo y La Pegatina.

0: patinatge artístic.
1: A veure, ja sé que aquesta no és nova, que avui anem del pal discos nous, hem punxat el de Ginestar, darrere la pegatina, aquesta Calgary 88, evidentment, no és nova. Té 15 anys, ja, aquesta cançó, que és de Lamparetes d'Antònia Font, però és que tenim novetats d'en Pau Debon i d'en Joan Miquel Oliver, de tots dos.
0: Abans de sortir, tu vares dir petejaries amb jo.
1: I hem pensat que, ja que teníem novetats de dos dels components d'Antònia Font, doncs ens podíem aturar, ni que fos una estoneta, en un dels seus clàssics. Què, no ve de gust Calgary 88? En 5.

Jo he triat la cançó Ànima Persa. Ànima Persa forma part de la tercera part del llibre d'en Pere Suau, Signes Tenebrosos. És una part dedicada al poeta místic Àngelus Silesius, a on Antoni Bujosa ha llefat certs poemes petits, de petit format, i els ha ajuntat per formar aquesta cançó. La música original d'aquesta cançó és un intent de reflectir aquesta sonoritat persa, oriental. És un poema amorós, és un cant a lleudir, d'estimar-se, no? On en Pere utilitza molts recursos en els seus poemes amorosos, com els esbits, ocells i la mà. A mi m'agrada molt, és una cançó que la melodia que té m'encanta cantar-la i trec que ha quedat molt aconseguida.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Amb Pau de Bon, que ens triava aquesta cançó Ànima Persa del disc que acaba de publicar, De Bon canta suau, que és un projecte a tres bandes. Ja n'havíem parlat, no sé si la setmana passada o fa un parell de setmanes, que són en Pau de Bon, òbviament, el cantant d'Antònia Font, amb en Pere Suau, que és un poeta, i amb Antoni Bujosa, que és pianista. Les tres potes del tamboret d'aquest De Bon canta suau. Hem dit que teníem novetats d'en Pau, però també d'en Joan Miquel Oliver, que de fet és l'ànima compositiva d'Antònia Font. I com hem fet abans, anem a buscar, abans de les novetats, un dels seus clàssics. Campi, Maresa Radial, que sempre funciona.

0: Aquest és un dels clàssics d'en Joan Miquel Oliver quan anat en solitari, més enllà de la seva carrera amb Antònia Font, Maresa Radial. Doncs bé, el músic mallorquí que torna a la càrrega amb un nou treball que es diu Roïssos, que ja ha presentat aquest cap de setmana dins del Recòndit. Bé, de fet, el presenta demà, que és... No, demà no, clar, això ha estat avui ja. A vegades m'embolico amb els caps de setmana, més aquest era estrany, com que el divendres era 1 de maig, que era ja festiu... Aquest dissabte l'ha presentat fa unes hores dintre del Recòndit a Terres del Pla de l'Estany. I sí que tindrem una nova oportunitat per gaudir d'en Joan Miquel Oliver aquesta setmana que ve, dijous, a la Sala Apolo de Barcelona, dins del Festival Empremtes. I per això tu t'has ja de saber una miqueta el disc. Punxarem les quatre primeres, d'acord? Així fem un capmàs, fem una bona prospecció ja en el nou cançoner, en el nou material d'en Joan Miquel Oliver. La primera es diu Ja t'adorms, que potser aquesta hora de la matinada podria ser el que estigués passant.
1: Ja t'adorms.

Aquesta és la porta d'entrada a les noves cançons d'en Joan Miquel Oliver, Ja t'adorms. Ja sentiu una sonoritat molt més despullada del que és habitual. Hi ha poquíssima electrònica, per no dir gens. Hi ha, bàsicament, guitarra, baix i bateria, que aquí ni això. Però sí que és un dels elements preponderants, ja ho sentireu ara quan anem avançant. Hi ha la bateria d'en Charlie Oliver, que és marca de la casa. Quan parlem d'en Joan Miquel Oliver, va, en canvi, ens tira la segona, Dins aquests dies.

Roïssos, que és el nou disc d'en Joan Miquel Oliver. Recordeu que si el voleu veure en directe, doncs teniu diverses oportunitats. Per exemple, aquesta setmana que ve, sense anar més lluny, el dijous serà a la Sala Apolo de Barcelona dins del Festival Empremtes. Però després també teniu altres oportunitats per veure'l. Per exemple, si us n'aneu a l'Ítaca, a Pals, el 23 de maig, o el 9 de juliol, a Andratx, a Mallorca, als Sons de Nit, i l'1 d'agost, el Garbinada Fest a Falset, a Tarragona. En Joan Miquel Oliver on tour presentant el seu nou disc, que es diu Roïssos, que avui havia de ser, sí o sí, parada obligatòria a l'amplificador de Catalunya Ràdio, i ens queden encara dos trets, dues cançons. La tercera, Travessant, de Soledat.

I el rellotge de l'amplificador i també en Campi des de l'altra banda del vidre em fan veure ja que anem fent via, que tenim temps per rematar la història. De fet, ens queda una cançó pendent només de Roïssos, que és el nou disc d'en Joan Miquel Oliver. Tocaria la quarta, que us he dit que en fèiem quatre per ordre, però clar, és Oxitocina, que és el single que ja va avançar. Llavors, saltem a la cinquena, a veure com sona Pluja brutal d'estiu.

Doncs fins aquí, capbusseu-vos vosaltres quan tingueu temps i quan en tingueu ganes, evidentment. En el més nou d'en Joan Miquel Oliver, nosaltres hem de tancar la paradeta, dir adéu, tornem la setmana que ve amb una nova dosi de l'amplificador aquí a Catalunya Ràdio, gràcies a la feina des de l'altra banda del vidre d'en Josep Maria Campillo, en Campi de tota la vida. I ja que som amb en Joan Miquel Oliver, és que hi ha una cançó seva que és el punt final ideal per a un programa de ràdio. Final feliç. Vinga, hi tornem d'aquí a 7 dies. Sigueu feliços fins on pugueu.

0: encís. Que dolenta i que dolent no va ser precisament.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump ha anunciat que estudiarà un nou pla proposat per l'Iran per resoldre el conflicte al Pròxim Orient, tot i expressar que no veu clar que sigui viable. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha assegurat que analitzarà la proposta aviat, però ha advertit que li costa imaginar que pugui ser acceptable per a Washington. Trump ha afegit que, segons el seu punt de vista,